0: House. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
1: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
1: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
3: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
4: Pel picant?
3: Què havia de ser, si no?
4: Però què va ser?
3: Apendicitis. Operat d'urgència.
4: Ostres.
3: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
5: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
6: Et ve de gust res exòtic? El sabor d'Àsia amb Lidl val la pena. Aquesta setmana, fideus de vidre, plats preparats estil asiàtic, pollastre amb curri, salsa de xili... Gaudeix dels autèntics sabors orientals amb Vitàcia. Lidl, val la pena.
7: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir... Somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Croquetes de pernil, torrades amb fuet,
9: formats... Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
10: La més sabrosa, sempre farcida del millor...
11: Hi ha llocs que tens a prop, però que sempre et sorprenen. Redescobreix la Pedrera, els patis, el terrat més icònic de Barcelona i les golfes, on coneixeràs de prop l'univers de Gaudí.
12: Ara, promoció especial per residents a Catalunya. Entrada per només 12,50 €. I nens i nenes fins a 12 anys, gratis.
11: Una experiència única per temps limitat.
12: La Pedrera, més a prop que mai. Reserva ara a lapedrera.com.
13: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. iLearn amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles encaixes en la vida real. iLearn, FP oficial, en futur reivindicatiu.
14: No puc treure'm del cap que la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
15: Jo no puc treure'm del cap això.
16: La superseguretat de Movistar per assegurar l'arma es dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar l'armes. Tecnologia per protegir millor.
17: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponès.
18: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
19: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
20: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
21: Fes realitat el teu estiu amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Tailàndia, Europa, sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions i els seus preus increïbles, com ara el Carib, des de 920 euros. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
22: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
23: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
24: Peugeot.
25: Això és la competència RAC1. Noemí Polls, bon dia.
26: Hola, bon dia. Segur que ja heu vist per tot arreu que Seguretat Directa és very sure. Sí. I us explico per què. Doncs s'han convertit en el número 1 de l'armes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca. Very sure. Així que recordeu, Seguretat Directa és very sure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
27: Molt bé, gràcies. Molt bé.
25: Gràcies, Noemí Polls. Polls, una de les preguntes que ens deixa la visita de Lleó 14 és i ara què farà amb tots els regals que ha rebut durant la seva visita a Catalunya? Doncs tenim la resposta, eh? Tenim la resposta.
0: Sí, home, jo també la tinc. Mira, te la diré en tres paraules.
25: Sí.
0: A.
25: Sí.
0: La.
25: Sí.
0: Basura.
25: Bueno, Noelia.
26: No, de fet no, perquè quan els regals no són molt valuosos o molt grans, van a parar a una botiga secreta situada a l'antiga estació del tren del Vaticà.
0: Secreta? Bueno, perdona, bueno, tan secreta no serà si dieu una botiga secreta situada a l'antiga estació del tren del Vaticà, doncs sí. Pues fins aquí el secret, no?
25: A veure una cosa, el papa té un blue space per deixar els trastos que li regalen o com va la cosa?
26: Més o menys, és un establiment de difícil accés i tot i que hi ha visites guiades que es poden reservar, no és l'habitual. Ah. Llavors els pongos que rep el papa s'acaben venent en aquesta botiga per un preu d'entre 200 i 400 euros.
1: Vaig sentir ahir al Toni Clapés, a la versió molt heavy, el que van explicar. I això, una cosa, la meva pregunta és, això són butxaca al papa? O sigui, es treu un sobresou venent les nines de porcellana que li regalen un poble d'Extremadura? Això sí que és economia circular. Sabeu si puc tirar el currículum a la botiga del papa? No necessito el sobresou.
0: No crec.
1: Me conformo simplement amb un sou normal.
0: Bé, doncs escolta'm, ara que sabem que els regals del papa acabaran en aquesta botiga, repassem què li han regalat al papa durant la seva visita a Catalunya.
26: El president de la Generalitat, Salvador Illa, per exemple, li ha regalat tres coses.
0: Fixa't que generós.
26: Sí. La reproducció de l'acte de la col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família.
0: Que maco, no em digueu que no us emocionaria.
25: Un facsímil.
0: Rebre una cartolina. Amb un acte...
25: De la primera pedra.
0: D'una pedra, eh?
25: I li regales a la primera pedra, eh? Vull dir que la cosa també és circular. Què més?
0: Bueno, clar, és... Sí, doncs... aquí penso és una mica gris i burocràtic, no?
26: Sí. Illa també va regalar-li al papa la reproducció d'una nina romana de Tàrraco.
0: Fixa't, un altre regal relacionat amb la pedra, eh?
25: Sí.
0: És una metàfora de la fortalesa del nostre president.
25: Sí.
26: I Illa també li va regalar al papa una rèplica de les homilies d'Organyà.
1: Fuà, el papa ha vingut a Catalunya i li ha passat com els nens que fem la comunió només pels regals, però a l'inrevés, no? Bueno, però jo esperava un transistor o alguna cosa, no?
0: Sí, jo me l'imagino, aquest senyor, quan se li apropa gent amb coses, de dius... Escolta'm, no cal que em regaleu res. No és allò que es diu per cada bé. En el seu cas, és real.
25: És real, perquè el papa té de tot.
0: Escolta, no.
25: I
2: no necessita res, perquè...
25: Només cal entrar al Vaticà per dir, bueno, fins i tot tenen unes regates molt ben fetes, eh? Digues.
26: L'alcalde de Barcelona li ha regalat la impressió d'una obra del grafiter italià Tibi Boi, que viu a Barcelona, i en aquesta làmina hi surt el papa, un colom de la pau i la Sagrada Família, i porta per títol Barcelona, ciutat de pau.
3: Quin remei, ciutat de pau. Ens han fotut la pau, però en cullera com si fos virtut. La pau
25: romana.
0: Fixa't que li han regalat una làmina, l'acta aquesta, perquè com que saben que allà el Vaticà no té molta paret,
25: no
0: s'acaben les parets al Vaticà, i ja ho ha estat o no? I mira, aquí tenen quadros penjats allà, eh?
25: I coses de Miquel Àngel, fins i tot tenen les parets, els sostres pintats.
2: Sí, anava a dir que grafiters ja en tenia alguns de bons.
25: Sí, els millors. Bueno, també li ha regalat una edició del llibre Miró i els poetes catalans, no?, d'en Vicenç Altaió. És això?
0: Home, doncs aquest llibre val una pasta, eh?
25: Sí, suposo.
0: A la vora 400-500 euros. Ah. Però quin Collboni no l'ha encertat, eh?
25: No?
0: No cal recordar-li al papa que som catalans cada dos per tres, escolta'm.
25: No.
0: Ni a ningú, clar. No podies regalar-li Miró i els poetes?
25: Ja està, a
0: seques. Els poetes catalans, és que...
25: Sí.
26: Collboni també li ha regalat una rajola hexagonal dissenyada per Gaudí el 1904 amb el missatge Barcelona, lloc de trobada, cultura i pau, en català, castellà i italià.
1: Fuà, Dalmau, estic segur que estaries disposat a matar per aquesta rajola, eh? Que li posin seguretat extra al papa, no sigui cas que vingui a robar les rajoles, aquest paio.
0: Sí, sí. I d'altra banda, Pilarín Vallès també li ha regalat coses al papa.
26: Un dibuix, li ha regalat.
0: Ah, bueno, el típic dibuix que et fa la teva filla al col·le per felicitar-te l'aniversari.
25: Home, però és de Pilarín Vallès, no és la teva filla.
0: Però sota amb aquesta dona dibuixa com si fos un nen de 3 anys.
25: Sí, el mateix diuen de Miró, el mateix deien de Picasso, etcètera, etcètera.
0: Escolta'm. Això és el típic dibuix que et fa ta filla per felicitar-te l'aniversari, que l'obliguen a punta de pistola a l'escola.
25: Però ningú ha obligat la Pilarín.
0: Dibuixa-li un dibuix que al teu pare li farà molta il·lusió. I quan te'l porta a casa, li dius, a veure... Escolta'm, vine aquí. Escolta'm una cosa.
25: Això li dius al teu fill.
0: Vine cap aquí. Seu aquí la falda.
25: Vine amb el papa,
0: mira,
25: no?
0: Sí. Escolta'm, el papa fa 43 anys.
25: Sí.
0: I tu te penses que necessita un dinar 4 amb 4 gargots fets amb plastidecor per algú que no controla encara la psicomotricitat fina?
25: A veure, però vostè té el cor sec.
0: Carinyo, el que li fa més il·lusió al papa per l'aniversari és un got de whisky i un caliquenyo.
25: Bueno, en fi,
0: perquè,
25: farem una cosa, anirem a publicitat i tornarem de seguida i continuarem parlant d'això.
0: És que no.
4: Interrumpimos la programación, estamos en directo desde Clarel. María, ¿qué está pasando?
5: Es una locura, Carlos, no he visto nada igual. La gente sale de Clarel con los ojos como platos.
4: ¿Se confirma la cifra?
5: Confirmadísima, llegan los precios aún más locos. El lavavajillas Hogar, el de un litro, a solo 0,99. En Clarel se nos ha ido la pinza. Ven y descubre nuestros precios aún más locos.
6: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
7: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
8: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
9: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
24: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. I trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fabest.org.
27: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a Ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
28: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
29: Què significa èxit? El diccionari diu, aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial, triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
30: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
31: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
32: Molt bé.
31: Arribarem a tot?
32: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
33: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
34: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
35: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
36: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
37: Verisur. Escolta, saps què ha fet la Pilar?
38: Què?
37: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
38: Sense pagar?
37: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
38: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
39: Citroën.
38: Consulta Citroën Punès.
1: Doncs vosaltres hem de deixar aquí, però tornem a la competència. Feu bon dia.
2: El papa torna, que s'ha deixat les claus,
3: Acabeu d'escoltar...
38: La competència.
10: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
11: Hola. I avui...
38: Un programa basat en fets reals.
12: Mala farina.
38: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment. Let's play football.
1: La rematada Messi! Gol!
0: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
1: Compte França centrada, gol!
0: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
2: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol!
0: I RAC 1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC 1 i a RAC més 1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
1: Final! Història de la Copa del Món!
0: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC 1. Tots som un milió. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
3: Marc!
4: Què?
3: Hem de repetir el programa!
4: I una merda!
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
4: Home, i amb l'Ernest Ferrer a la realització, Joel Fortuny, que tal estàs?
5: Bon dia.
4: A l'Ester Romagosa, com
6: bon
4: estàs?
6: Dia.
4: Ens acompanya la Laura Fa,
6: sí,
4: que l'hem escoltada, i Lina, la
6: Flora Escaletera. Hola, què
7: tal?
6: També és fer una salutació.
7: Home, què dius?
6: A però tots els oients.
7: És...
6: Puc?
7: Però això què és?
4: Sí. Ah, sí, sí. Ah, bueno, vols rever? Vols rever?
6: No, no vull rever.
4: Però és una mica, podes saludar a mi madre?
6: Però que vull celebrar, vull celebrar que avui, vull celebrar que avui s'acaben les proves de selectivitat.
4: Oh,
6: llavors felicito a tots els alumnes i a tots els pares i les mares que per fi ens hem tret aquests
7: supertestes. Vull dir una cosa. Vull dir una cosa.
6: Que d'hora,
7: important, important.
6: Bueno, entre ara i les 4 de la tarda acaben.
7: Els hi falta. Sí, els hi falta.
8: No, però a nosaltres ens fotien tota la revetlla de Sant Joan.
4: Tota, tota.
6: Clar. Pues mira,
4: bueno, perdona, nosaltres hem de dir que estem aquí i té molt de mèrit lo nostre, perquè ara tot és facilíssim, la gent després us queixeu. Quan nosaltres vam anar al segon dia a selectivitat, amb una puta ressaca d'aquí a Huelva.
8: Ah, què dius? Sí.
4: Home, no?
8: Jo no, no.
6: Jo no.
4: Mare de Déu. Jo deia... Tot ho lliga el mateix. Però és que jo me'n recordo perfectament que estava jo a Castelldefels a casa d'una amiga que es diu Janet. Janet i d'altres mas.
8: I vas anar a l'Empalme a...
6: No te
4: carinya...
7: Però perquè anàvem a carreres perdudes. Clar, tu i jo necessitàvem un... Clar, jo anava un 5, per tant, podia anar de ressaca. Jo també.
4: Tu vas anar de ressaca o no?
7: Sí, jo també, perquè jo no anava a buscar nota. Vull dir, jo amb el mínim... Però s'ha de dir, i s'està fent viral, que a Catalunya l'examen de mates ha sigut molt més difícil. No? Això que fan sí. A diferents comunitats...
4: Madrid en roba.
9: No, sí, la pregunta de Canet Roc que han fet l'examen de mates...
4: Per què? Quina han fet? A Canet Roc? Quantes persones caben?
9: Imagina't.
4: Però i què? Si un tren arriba a Canet Roc i l'altre tren se'n va de Canet Roc...
7: No, perquè si hi ha 24.000 persones i només el 15%, llavors... I era... No sé, perquè jo sóc de lletres, però s'estan queixant els alumnes perquè, a més, hi ha molta diferència amb la resta d'Espanya i que era especialment difícil. I, a més, al meu fill li pondera mates, per exemple. Vull dir, el drama que estem vivint a casa, no et pots imaginar.
6: El mates de socials és aquest?
7: No,
6: el científic.
7: Mates de tecnològic.
6: Es veu que ha sigut complicadíssim.
7: Clar, el de tecnològic.
4: Escolta'm una cosa. Ah, sí. Madrid en roba també en això.
7: Sí,
4: és increïble.
7: Que no sé per què totes les comunitats fan el mateix dia la selectivitat i tot és igual, no?
4: Llavors què volem? A veure...
6: No, perquè el sistema educatiu...
4: Perquè estan repartides les competències.
6: Perdó.
4: Si centralitzem per una cosa... O sigui, no centralitzem o centralitzem? Com anava la pel·lícula?
7: Perdó, ara jo volia...
4: Que tu eres independentista, perdona.
7: No sé, ara ja...
4: Se t'ha fotut un lío ara al cap. Som independentistes pel que ens convé i pel que no, com va la cosa, Laura?
7: Bueno, vull ser independentista però per guanyar, no per perdre.
6: Exacte.
7: Clar, si a sobre anem perdent diners, anem perdent estudiants, anem perdent dificultats, llavors,
4: les competències en educació són de la Conselleria d'Educació. Pues la Conselleria d'Educació ha considerat que els catalans són llestos i poden amb tot plegat.
7: Pues...
4: A veure, ja ens ho trobarem. Ja ens ho trobarem. Bueno, el que sí que ens trobarem ara és a Sílvia Soler.
7: Bravo.
10: És una observació, Laura, s'ha de ser d'un equip quan guanyi, quan perdi. Ja, jo soc de la penya encara que hi ha de perdre.
4: Ara, sí,
7: jo soc tan xacatera, jo vaig canviar.
10: Claro, ja et conec, per això t'ho dic.
4: Aquest ha estat un dels problemes del procés, que n'hi ha que sou xacateres.
7: És veritat.
10: Només aquest, hi havia de problema, Marc. Tota la resta, perfecte. perfecte.
6: Bueno, bueno, venga, anem al tema. Anem
10: al tema perquè avui us porto un petit plaer.
6: Ai, que bé.
4: Ai, que bé.
6: Alegria.
10: En el sentit literal de l'expressió, perquè, bueno, com sabeu, el Cercle de Viena té una... L'editorial Viena té una col·lecció que es diu Petits Plaers, que són uns llibres, efectivament, petits, però que tenen unes obres literàries impressionants a dins. I aquesta vegada, doncs, toca un clàssic, que d'entrant en tant s'ha de fer això de llegir clàssics.
4: Ai,
10: llavors,
4: sí,
10: estic
4: ai,
10: molt
4: sí.
10: contenta d'haver llegit i poder-vos recomanar aquest clàssic, perquè m'ha fet adonar... Ja sé que sembla tonta ara, més del que ja semblo normalment. M'ha fet adonar de per què unes obres són... clàssics.
6: Ah,
10: és a dir, que el vaig començar a llegir i vaig agafar un llapis per anar subratllant les frases que m'agradaven i a la tercera pàgina vaig parar perquè les subratllava totes. És a dir, que els clàssics són clàssics perquè són el millor que es va escriure en una època determinada i, per tant, els continuem llegint fins ara. Aquest clàssic és La dona abandonada del gran Honoré de Balzac.
4: Honoré.
10: Sí, amb traducció de Josep Maria Pinto. A la solapa del llibre hi trobem dues informacions importants. És que trobo que les editorials cada vegada ho fan millor, això no em cansaré de dir-ho.
4: Cada cop.
10: Que hi ha notes del traductor o una pila que et posa en context a l'autor, i en aquesta ocasió, en lloc de dir Honoré de Balzac el que ja tots sabem, diguéssim, doncs ens diuen dues coses interessants. Una, que Honoré de Balzac prenia diàriament 50 tasses de cafè.
6: Ostres.
4: No, mira, és que no és...
10: Clar, és dels nostres i per això va produir tant.
6: Però estava estressat.
10: Clar, perquè no dormia. I la segona cosa és que la dona abandonada que es va publicar el 1832 a la Revue de Paris, era la novel·la de Balzac que preferia Marcel Proust. Llavors, clar, si Marcel Proust diu aquesta és la millor, doncs som-hi tots cap allà, a llegir-ho.
4: La dona abandonada ens apel·la a totes.
10: A totes, a totes, efectivament, sí. Perquè totes ho hem estat algun moment o altre de la nostra vida, o ho som,
4: o ho estem sent i no ho sabíem.
10: Efectivament.
6: A vegades vols que t'abandonin i no t'abandonen, també, això. A vegades la cosa no sempre, saps? Sempre venen a destemps, és una cosa.
10: Abandona tu.
6: Ja, bueno, ara
10: també tinc, abandonem.
6: Ara tinc mandra, jo.
10: Mira, una de les frases que vaig subratllar, només començar, és una frase que diu... Llevat d'alguns detalls, totes les ciutats petites s'assemblen. Perquè la història parla d'un noi parisenc que no es troba bé i que llavors l'envien a Normandia per allò que feien abans, de prendre l'aire pur i allunyar-lo del brugit.
4: Sí, Normandia és molt maco, eh?
10: Llavors, molt bonic. Quan arriba a Normandia, Balzac diu això. Llevat d'alguns detalls, totes les ciutats petites s'assemblen. Llavors, em vaig aturar i vaig pensar, a veure què em sona això. Clar, em sona de l'arrencada d'Anna Karenina, que diu tot allò que sabem ja de totes les famílies...
4: Sílvia, no et volia tallar perquè t'ho juro que anava superbé, eh? Però dos coses vull destacar. El meu comentari, Normandia és molt maco, trobo que això ha passat per alt, però...
10: T'he dit, sí, és molt era... bonic.
4: Sí,
6: i jo he dit,
4: però
6: i quin clima?
4: Estem a l'alçada, eh? Estem a l'alçada. I després, no donis per fet que nosaltres tenim al cap al començament d'això que has dit.
10: Ara que t'ho digui, ara que quan t'ho digui, tothom sabrà.
4: No, si ho dic per les glòries.
6: No, perdona, jo m'he llegit Anna Karenina.
10: Jo no. Mira, Anna Karenina...
6: Sí, totes les famílies són iguals.
10: Totes les famílies felices s'assemblen, les desgraciades ho són cadascuna a la seva manera. Això és el famosíssim inici d'Anna Karenina. Llavors jo vaig patir.
6: He vist la pel·li amb la Greta Garbo, també.
4: Bueno, a veure, Joel, ho sabies?
6: Però el Joel...
9: No estava ni atent de lo que...
6: No sap ni de què escolta, Joel.
9: Estava mirant els temps.
6: Estan mirant el WhatsApp.
10: Deixeu-me avançar. Que vaig anar a mirar...
4: Amb tots vostès, Sílvia Soler.
10: Vaig anar a mirar si Balzac s'havia copiat de Tolstoi o Tolstoi de Balzac, perquè s'assemblen molt les frases. El resultat és que Balzac va escriure aquesta obra, exacte, molt abans que Tolstoi i Anna Karenina.
4: Va copiar, o sigui, és Anna Rosa, eh?
10: Sí, sí, sí, és, exactament. Sí, exactament. A veure, una història d'amor i de desamor i de seducció i de les, sobre les convencions socials amb el meravellós talent narratiu de Balzac. El jove Gaston arriba a Normandia i sap de l'existència de la jove i vella senyora de Bosan, que es va retirar a Normandia i viu apartada socialment perquè va tenir una relliscada.
6: Estava
10: casada... I va tenir una relliscada.
6: Gaston em sona dolent, perquè és el dolent de La vella i la bèstia,
10: sí,
6: saps?
10: Molt bé,
6: molt bé.
10: És un nom de pila, també.
6: Tots hem pensat el mateix.
10: Madame
6: Gaston,
10: aleshores,
6: ¿qué cosas tiene Madame Gaston y yo su mujer? Sí, total. Sí, total, jo només pensava en això.
10: Per favor, de veritat, eh?
5: Cadascú té el seu referent.
10: Exacte, cadascú té el seu referent. Sí,
4: és que què difícil, Sílvia, ha de ser per tu.
9: El que li faltava a la Sílvia.
10: I ara. Què fa Gaston? Contestem
4: aquesta
10: pregunta.
4: Perdona, has dit que tot això passava a Normandia? Normandia és molt maco, eh?
10: Escolta, les dues ciutats més boniques de Normandia són Honfleur i Barfleur. Són meravelloses. Si aneu, no us les perdeu. No, què coi de fred, si està molt bé.
5: Mira, jo no sabia on anar.
10: Escolteu-me.
5: Normandia, per què no?
10: Escolteu-me.
5: Sí.
4: Val, sí, perdona.
10: Què creieu que fa el jove parisenc Gaston quan li diuen hi ha una senyora que viu apartada socialment perquè va tenir una relliscada?
5: I va de cap
10: a conèixer-la. Llavors, a partir d'aquí, s'enceta una història, això,
5: de seducció.
10: El jove Gaston és bastant més jove que la jove senyora.
5: Això ens agrada. Ella està casada, ella continua casada, diguéssim.
10: No, ella està apartada i allà
4: apartada.
6: M'està agradant aquest llibre, m'interessa.
10: Ah, sí, és petitet, Laura.
6: Per la platja, m'interessa, sí.
10: Clar.
4: Per la platja.
10: Sí, i llavors diu, acabo amb això...
4: Ai, quina pena que acabis, el que estaven passant.
10: Fes el favor, sisplau, eh? No te'n fotis de mi.
4: Avui li hem posat particularment difícil, eh?
10: Sí,
4: un aplaudiment abans que acabi per Sílvia Soler, perquè això sí que és...
10: Té un mèrit. M'ho diu tothom, eh?
5: M'has de dir que me'l compraré, aquest llibre, eh?
10: M'ho diu tothom.
4: Sí. Molt bé. És que el que diu la Sílvia Soler... És que, més, perdona un moment, és que té molt de mèrit, que li haurien d'estar donant ja la Sílvia Soler al Gremi de Llibreters algun premi o alguna cosa, perquè el que ella diu, la gent ho compra,
5: sí,
4: malgrat les interrupcions.
10: Correcte.
5: Perquè hi ha gent que et fa venir... Sí. Quan explica les coses et fa venir ganes. I la Sílvia ho aconsegueix.
9: I les biblioteques també diuen que no hi són molt els
5: has llibres. Has vist?
10: Fa venir... Mira, és veritat. Ja ho vaig dir una vegada i ho repeteixo. Una expressió mallorquina que m'encanta. Fa venir llegiguera. O sigui,
4: ganes de llegir.
10: És com caguera, però llegir. Escolta, acabo amb una frase, perquè veieu el nivell de la cosa.
4: Vol rever?
10: No.
4: Posa-li rever, no. Venga, sí, venga, va, un rever, així que vengo, que t'encanta el rever, joder, venga.
10: Per què la senyora, la vella senyora Bosan, desperta l'interès de Gaston, tot i haver comès una mascada? I diu Balzac, només som despietats amb les coses, els sentiments i les aventures vulgars. Quan atraiem mirada, semblem més grans.
4: Carai,
10: ja podeu relliscar.
5: Espera, la pots superar, això. Un moment.
4: Perdona, a la Laura i a l'Àster, aquest ofici nostre també moltes vegades té... una de les claus és fer veure que entens les coses a la primera, més que res per fer avançar el temps, diguéssim. Però bueno, si ells necessiten...
5: Ho necessitem, Marc.
4: Vinga, i digueu clar, paraula per paraula, per favor. Sense música, en blanc. Calleu.
10: Només som despietats amb les coses, els sentiments i les aventures vulgars. Quan atraiem mirades, semblem més grans.
5: Ara sí.
10: M'està mirant amb una cara de noi, nadie en casa.
6: Estic buida, però no passa res. Serà perquè estic llegint Alejandra Rubio, que potser no...
4: A veure, recordem.
10: La dona abandonada, Honoré de Balzac, a la col·lecció Petits Plaers, amb traducció de Josep Maria Pinto.
4: Gràcies, Sílvia. A tots vostès, Laura Fa.
11: Condis t'ofereix aquesta secció.
6: Abans, avui sóc crítica de cine i tele i tot el que passi pel damunt, em toca a mi. Vull fer un incís abans de parlar de la pel·li que he anat a veure. He anat a veure dues pel·lis, estic ja, mare meva, que el gorina tremoli perquè estic, que vinc...
4: Tremola, Sergi Pàmies.
6: I Pàmies, també. Vaig veure la pel·li de la Candela Peña, La desconocida, a Netflix. I val la pena. La veritat que val la pena, passes una bona estona, sí, la Candela està brutal.
4: L'he vista.
6: Bueno, passes una bona estona, la veritat, a mi em va agradar que el guió està bé. Llavors, vaig anar a veure en homenatge al Papa i la visita papal, vaig decidir anar a veure...
4: Perdona, Laura. Em fa ràbia de vegades perquè jo de petit em van diagnosticar dèficit d'atenció i trobo que faré que em tornin els diners tots els psiquiatres als que vaig anar, que van ser com a 15, perquè era... Però és que no vull... Per a mi, si estic atent, que Què vol dir que estaves llegint a Paulina Rubio?
5: No, Alejandra Rubio.
4: Ah, no, no puc dir això.
5: Sí,
4: però vaig...
10: No crec que hi hagi molta diferència de nivell.
4: Alejandra Rubio, què és això que estàs llegint?
7: La filla de Terelu ha tret un llibre.
4: Què?
7: S'ha tret un llibre.
10: De què parla? De què parla?
7: Parla de que s'enamora d'un home tatuat. O sorpresa.
4: Però és novel·la.
7: És novel·la, que es diu Carla... Ella es diu Carla, pensa que el nòvio es diu Carlo Constancia.
4: Li ha fet un homenatge.
7: I llavors ell és tatuat, el noi que surt també és tatuat. Està dirigit com a públic...
4: Perdona.
9: Li han escrit.
4: Escolta, Joel, no? Perquè si està alfabetitzada aquesta noia...
7: Jo crec que està tan mal escrit.
4: Perquè hauria de ser... Clar, està tan mal... Jo el que m'agradaria... Perdona un moment. Com es diu el llibre que ha fet...
7: No me'n recordo.
4: A veure...
7: Alejandra Rubio,
4: la filla de Terelu, com es diu? El llibre?
7: Que l'estic buscant, que no me'n recordo.
4: Nosaltres tenim molt de respecte per totes les persones que escriuen, eh?
7: Clar.
4: Que constin acte.
7: Sí, Alejandra...
4: Fins que les llegim, clar.
7: Ara no la trobo. Serà possible que siguem tan lents.
4: Vale, és igual. Mira, la setmana vinent us agrairia a la Sílvia Soler i a la Laura Fa, perquè una llegirà un paràgraf de... Farem paràgraf Bonaré Balzac, paràgraf Alejandra Rubio.
10: Ah, d'acord.
7: Jo Balzac, no? No, que me l'han d'enviar.
4: Sí, tu Balzac.
7: Si decido arriesgarme, es diu.
4: Si decido arriesgarme.
10: Bueno, és com un Balzac, com una dona abandonada, però la madre reina.
7: Sinopsis. Dos hermanos y una lección, porque en el amor no existen reglas. Carla acaba de llegar a Madrid desde Cantabria... Con una
4: Mira,
7: ilusión,
4: como la otra Normandía.
7: Con una ilusión enorme, empezar una nueva vida, una etapa universitaria, vivir con Mika, una compañera de piso explosiva y caótica, y mantener a flote su relación de años con Marcos, su novio serio, estructurado y cada vez más distante. Y a partir de aquí ya...
10: Ella va ser enamorada d'un malot.
7: Era de fiesta.
10: No ha passat mai.
7: Sí. Un triángulo, una traición, li foto a les banyes, y un amor que quema. I aquí està la història.
4: Bueno, molt bé. I per què te l'has estat llegint, llibre, perdona?
7: És que m'ho he inventat, vull dir que no me l'estic llegint.
5: És que és broma,
7: m'estàs allargant.
4: Però el llibre te l'estàs... però el llibre existeix o no?
7: El llibre existeix, sí. Me'l voldria llegir, però no he trobat el moment, perquè vull que me l'enviï l'editorial.
5: No, ja t'ha dit el mal, que el llegiràs la setmana que ve.
4: Des d'aquí fem una crida, perquè estem interessantíssims.
7: Clar, que me l'enviï.
4: Bueno, amb tots vostès, Laura Fa.
7: Llavors, li vull fer el meu particular homenatge al papa i me'n vaig anar a veure la peli de l'Alberto San Juan, La Luz. Que, escolta, vaig sortir, a part, evidentment, tracta el tema de la pedofília a l'església i com van, com mouen, com naturalitzen, que ho van tapant, tot això que ens hem acostumat de, bueno, què fan amb un capellà quan el pillen? Doncs l'envien a un altre lloc, ho tapen entre ells. Ho naturalitza molt, però aconsegueix la peli, vaig anar amb la meva amiga Gemma Soler, que sortíssim les dues, ens vam mirar i vam dir, tia, quina merda, perquè... Com que em fa pena
4: empatitzat.
7: El cura.
4: Empatitzat.
7: Hem empatitzat amb el... Perquè fa una cosa nova al capellà, l'Alberto San Juan, que és, ostres, a mi em van apartar, jo no sabia que els medicaven, que no sé quina medicació prenen per representar no tornar alguna cosa que els hi baixi la líbido, la testosterona i tot, però no li funciona perquè comença la pel·li i ja s'està fent una palla, vull dir que no deu dependre la dosi... adequada. Carai. Perquè...
4: Això sí que és un començament i no el d'Anna Karenina. Ja.
7: Perquè a més ella es confessa i diu, no, em vaig tocant i vas veient que ell pues, té necessitat.
10: Ara vas empatitzar perquè era l'Alberto San Juan.
7: Té necessitat. Home, l'havia de ser. No, perquè t'explico.
4: L'Alberto San Juan és molt empatitzador, eh? Home, empatitza molt.
5: Ens ho han explicat, ja.
7: És dels actors més guapos i més atractius del panorama en anys.
4: I empatitza molt amb tot.
7: Va explicar... Sí, és d'empatitzar. Va explicar ell... en una entrevista que des dels anys 40 hi han més de 400.000 víctimes que l'Església només n'ha reconegut uns 1.000. I...
4: Bueno, però ja sabem que el Vaticà, la diplomàcia vaticana, el Vaticà va sempre molt lent, enteneu-me? Tot això que diuen sempre va molt lent i vull dir que s'han de pensar molt les coses, etcètera, etcètera. Paciència.
7: Llavors, la paciència l'has de tenir a la pel·li perquè és bastant lenta, perquè et va dibuixant... Clar, et va dibuixant...
4: Perdona, bé, Laura, però podries explicar una mica l'argument? És un cura que es fa una palla, però a més de tot això, com va?
7: Llavors, el capellà, com que comença a tenir desitjos, ell vol una dispensa i pirar de ser capellà. Però no el deixen marxar. Per què? Perquè ha arribat una denúncia d'un nen, que ara ja és un adult, que havia, del que havia abusat quan estava en una altra escola.
4: Ell només,
7: dic entre cometes, va abusar de tres nanos, el van treure, el van enviar a un poble, el van medicar i...
4: A l'Alberto.
7: A l'Alberto.
4: El pajillero.
7: Aconsegueix anar fent-se pajilles i amb la medicació no tornar a delinquir. Però... quan ell veu que no el deixa marxar, diu, a veure què passa. I...
4: Bueno, delinquir vol dir no tornar a assetjar ni tornar a violar una criatura.
7: Exacte.
4: Perquè una cosa seria fer un pispa, robar-li la cartera a una i l'altra abusar d'una criatura.
7: Sí. Llavors, ell descobreix, ostres, no em deixen marxar perquè ja que m'ha posat la denúncia un i el que volen és tapar-ho, yeah. I... fer-me fora ells de l'església, com que ja vull marxar, en comptes de jo marxar, em fan fora i així ells queden
10: bé,
7: no?
10: Sembla que...
4: Ja, doncs mira, jo he entès més, perdona, la frase d'abans de l'Honoré Balzac, la Laura i l'Esther, que aquest argument no entenc jo...
5: Ens hem quedat
4: No sé què li passa a aquest home.
5: El guionista d'aquesta pel·lícula escoltava això.
7: Com que té impulsos, ja vol marxar de l'església, no el deixa marxar perquè fa 20 anys va abusar de 3 nens, que a més, un és el que ha posat la denúncia, l'altre està traumatitzat encara, i l'altre es va suïcidar, que dibuixen una mica quin és el panorama, i ell els va buscar tots tres per demanar-li perdó, que també és una cosa que dius...
4: El suïcidat no.
7: Ell descobreix, perquè ell no ho sabia, que el suïcidat... Llavors... és molt fort.
4: Una mèdium.
7: No sé si puc fer una mica d'espoiler.
5: No.
4: Sí, a mi tant. Si has fet lo de la paja, ja has fet lo de més.
7: No, perquè ell fa una reflexió que diu, escolta, primer, heu de deixar els capellans tenir relacions. Com si no es poguessin aguantar, que una cosa és tenir relacions i l'altra amb nens.
5: Exacte, anava a dir.
7: Això queda una mica estrany perquè acaben com una mica justificant d'ostres, com que no ens deixeu...
4: Yeah. Sí, al final... l'abús de poder i l'assetjament i la violació
7: ja
4: i l'altre... el vot de castetat, clar, dins de... Sí, tens tota la raó.
7: I l'altre és que ell vol, o sigui, vol reconèixer el que ha fet i vol que a partir del seu testimoni s'afegeixin altres capellans i que entre tots solucionin. Clar, ja tots imaginar que això acaba fatal, perquè hi ha tota una estructura organitzada. La setmana passada El País va treure un reportatge on explica que hi ha 94 alts càrrecs de l'Església que han tapat 1.600 casos, d'aquests que hem vist aquests dies... d'aquests que hem vist aquest dia donant la benvinguda al
5: Papa...
7: I a
5: Catalunya també.
7: A Catalunya... Vull dir, tots aquests, hola, què tal, sortien en el documental del País i tu, tampoc ha passat massa cosa més. El que fa l'Alberto San Juan...
4: I el Papa va anar a Montserrat, que tampoc està resolt, no ens hem assabentat massa del que va passar a Montserrat, no? I les víctimes de les persones que...
9: Però hi havia els manifestants a fora i no els hi van fer ni cas.
4: I tampoc els van enfocar a les càmeres.
7: Saps què van fer? Hem tingut una reunió amb les víctimes una mica com per complir expedient i semblar que fan alguna cosa, però no fan absolutament res. I la solució que planteja la peli és, ostres, anem a solucionar-ho entre nosaltres, però no li foten
4: passa
7: ni cas.
4: Molt, això de tapar els assetjaments sexuals passa molt a l'Església Catòlica, també diguem que no és l'Església Catòlica de qualsevol empresa, diguéssim, això és així.
7: Bueno, ara mira el cas que ha sortit aquests dies d'un cap d'una productora de Canal Sur, que ha estat, no sé, amb agressions a una reportera, amb assetjament no sé quant de temps, veurem. Perquè això la gent diu, no, s'ha de denunciar. Veurem on acaba la reportera i que, ja ho avanço. Clar. I a veure què passa amb aquest senyor. Perquè l'altre dia, no sé en qui parlava, em deia, no, jo aniria fins al final. Mira l'Elisa Moulià, que la prenem ja per boja, que potser està, també. Però com t'has de tu posar al davant...
4: Té a favor, de les boges, que quan t'acostin acte, que pots estar boja i que t'assagin.
7: Totalment.
4: Lo cortés no quita lo valiente, ni que assagin i no s'hi miren.
7: Ho fan servir per
5: desacreditar-la. I l'acabarà denunciar-la, el Gordillo, també, no?
4: Sí. Per exemple. Sí.
7: Però a mi el que em genera contradicció amb aquesta pel·lícula és que veus com ell ho reconeix tot, explica com funciona tot, ho vol solucionar, però com... vull dir que acabes... A veure si m'enteneu, Com entenent-lo... acabes empatitzant i en fa com pena perquè...
10: Et poses a favor d'ella en contra de l'estructura...
7: Bueno, perquè et fa pena perquè...
4: Ell ho intenta.
7: Ell intenta i deixa claríssim que tota l'estructura està podridíssima, perquè quan parla... Ell té un altre capellà que és company seu, que li fa la confessó, llavors el veus allà, no, m'he hecho tres pajillas i tal. Vull dir, que és el seu...
4: Aquesta broma ara...
7: Llavors, ell, que era com el seu confessor... Sí, descobreix al final de la pel·li que també ha abusat de nens. Vull dir que no hi queda ni un de
4: el
7: tot.
4: El confessor també ha abusat.
7: Clar, de tot. Ho tenen naturalitzat i com que els van movent com a peces i dius, ostres, això que planten com a ficció i que naturalitzem, és, bueno, ja et dic, l'Alberto San Juan va explicar en una entrevista 400.000 víctimes que són criatures des dels anys 40. Vull dir que és una cosa que s'ha de resoldre més enllà de fer xous

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai, ni aigua.
2: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: Tenim casos molt a prop de companys nostres, de xavals de la meva edat, xavals de la meva edat, jo també, homes de la meva edat, que efectivament recorden com anaven als cures i hi havia un professor, un monitor, un de tecnologia o per tecnologia que els feia, els aplegava, i tu fas de bulto.
4: Sí.
3: Estan assetjant a un company teu i tu estàs de fas la melé, vull dir, t'aquell liu, creaven situacions en les que, home, esclar, allò està posant a un o dos d'allò del grup, diguéssim, això te l'assabentes després. És interessant això que dius, Laura, també, perquè nosaltres, jo particularment, no parlo per vosaltres, vull dir, jo particularment estic a favor de la reinserció i de, i de ser poc punitivista o de revisar, diguéssim, jo no crec que el punitivisme sigui, en molts casos, la solució. I aquesta pel·lícula, pel que estàs explicant, apunta cap a aquesta direcció, és a dir, clar, que moltes vegades l'estructura fa que sigui impossible la reinserció i que, a més, es punitivitzi, o com es digui, a la persona de manera completament inadequada, diguéssim.
4: Clar,
3: perquè, si vas aïllant, si vas medicant i vas aïllant els pederastes i l'assetjador, no aprofunditzes en l'estructura i en el que permet que això passi. No?
4: Bueno, és que pensa que la solució la planteja en una missa. Hola, què tal? No sé què. I comença a dir, ha passat això, vull demanar perdó, la solució passaria per aquí, la solució potser passaria perquè podem estar d'acord o no, perquè poguessin tenir relacions sexuals, perquè nosaltres assumim, i a més diu, ell crida un periodista perquè el gravi. A més diu, si hi ha més com jo, per favor, truqueu-me, anem a veure... O sigui, planteja com solucionar-ho des de dins. Jo entenc que per això surts amb una mica d'empatia, perquè el veus com atrapat en alguna cosa que no sap ni solucionar i que sap que ha fet malament, perquè ell el veus com que pateix pel que li ha fet als nens, saps? Vull dir que...
5: Però més apetit el nen, vull dir que...
4: Ja ho sé, però...
5: Sí, això de l'empatia...
4: Però escolta, surts amb aquesta contradicció,
3: sí, però
4: vull
3: aquest
4: dir...
3: Tipus, però aquest, és probable que aquest tipus d'assetjament formin part d'una estructura heteropatriarcal i que té la gent completament atanellada.
4: Però ja fa més aquest capellà, que és ficció, per intentar solucionar que no tot el que hem vist fins ara, perquè reunió del Papa amb les víctimes ja em diràs de què serveix. Per tant, aquest tio et diu una solució.
3: Bueno,
4: no valen,
3: també,
4: no valen, però les següents, saps?
3: Respecte a la reunió del Papa amb les víctimes, unes víctimes que no sabem exactament tipus de víctimes eren, etcètera, però, i que a més, efectivament, nosaltres sabem que hi ha associacions de víctimes de la pederàstia al nostre país que s'han queixat de que això hagués hagut de ser d'una forma més, més àmplia, o que s'hagués hagut de reunir el Papa amb altre, amb ells també, etcètera, però precisament per aquest tipus d'estructures en la que estem tots immersos, que ja s'hagi reunit i que això s'hagi gravat i hi hagi imatges sobre d'això, és simbòlic. Jo crec que el simbolisme s'ha de passar de vegades a l'acció,
4: Però
3: que, em
4: pas,
3: fa el fet
4: no
3: que aquest papa en això completament, jo crec que sí que ho tenen, tant aquest com el papa francès ho té al cap.
4: També és veritat que està tan massificat que no els hi queda, o sigui, estem en una època on la gent ja ha après a no callar, que no els hi queda una altra, o agafen això
3: també, a part descomptat, el mèrit és de la base i de la gent que ha aixecat la veu. També és veritat que moltes vegades la solució per acabar amb la pederàstia i amb l'assetjament també a les dones, a la pederàstia contra els drets dels infants, passa per la dissolució de segons quines estructures.
4: Exacte.
3: Clar, i aquí con la iglesia hemos topado, perquè la millor és, clar, perquè si tu reflexiones sobre la pederàstia, per exemple, a l'església, la conclusió a la que arribes des de dintre l'església és que allò s'ha de desestructurar de dalt a baix, diguéssim, ha de desaparèixer. Clar, a veure qui és la guapa que desapareix el modus operandi, el modus vivendi, com és aquest, jo què sé. No?
4: Bueno, i a més que l'altre dia que van al Congrés a sobre li aplaudeixen que contra l'avortament, vull dir que, saps? Li fem aplaudiments.
6: L'ovació més llarga i unànime dels últims
4: temps. Home, per favor, i com és
6: temps.
4: Possible, saps? Vull dir que...
6: Ja ho veus?
4: Pues així estem.
3: Bueno, i perquè jo crec que la gent està tan desesperats.
4: Ja.
3: I de sobte apareix un dia diu, no a la guerra, estem desesperats i aplaudeixes no a la guerra. I l'altre aplaudia, però jo què sé, és que saps? Estem desesperats. Llavors apareix una figura
7: que al final és
3: equilibrada,
7: és una influència mundial,
3: i la gent, doncs, apareix aquell senyor amb aquella casulla al segle XXI vestit i no sé què, com il·luminat, i la gent, doncs, tens allà l'esperit sant davant, i clar, estàs aplaudint a Déu, jo què sé, és que no sé com dir-te.
4: Bueno, ja han entrat en una catarsi, aquí a Catalunya no ens ha passat, però jo veia

0: veia la Pilar Vidal i acompanyes sí, plorant, que dic, a veure, un moment,
1: això que també
0: us,
1: podeu, que jo també
0: us podeu relaxar, sí. que no esteu, esteu fent un xou, perquè la Pepa Romero també tenia el papa 3 quilòmetres, perquè estava ella plorant, dic, però què us passa? Cristian Gálvez i Patricia Pardo entrant en, una, en un moment d'extenuació amb el...
2: D'èxtasi, perdó.
3: Estaruada no estem nosaltres.
0: Però és que
3: estic
0: pel sac i jo volia ara fer-me la intel·lectual i no m'ha sortit bé. Perdoneu. D'èxtasi amb una de les festes més cutres, imagina't, Bustamante, Diges, Sara Baras, pobra, que ho fa bé, però que estava allà, Paco González, tres narrant un partit de futbol, però el papa feia una cara de dir, però escolta, on he vingut jo? Sí, sí. Perquè aquesta penya, què li passa? O sigui, ridiculíssim.
1: Bueno, i molt bonic, no?, allò de Gaudí fet drons i fent...
2: Antonio, vols dir?
1: Antonio Gaudí apareixent al cel.
2: Allò dels drons. Allò d'ahir, perdoneu, però a mi allò d'ahir em va semblar meravellós, preciós.
0: Allò dels drons s'ha d'acabar. Lo dels drons,
2: jo també, més sortera. L'espectacle que van fer ahir, al final de tot...
0: Els drons, tot molt bé, però els drons...
2: Però la figura de Gaudí que va aparèixer allà, allò va ser increïble.
1: Ara estem fent un tema que jo us volia dir, sincerament, i ara que estem en família, us ho vaig a dir. És probable...
4: Vigila tu.
1: I t'ho dic molt seriosament. És probable que algú... perquè el Vaticà em vulgui beatificar i fer-me santa.
2: Ni
3: parlar-ne,
0: No?
3: I ara comença l'Església Catòlica.
1: Perdona, que no l'he fet, aquí.
3: És que Esther no està... Santa, quiero ser beata.
1: Escolta una cosa. Nosaltres, Esther, de veritat que no t'has centrat els miracles que he fet?
2: No.
1: Convivint cada dia al teu costat.
2: Home.
1: I no has vist que... els miracles que vaig fent cada vegada que passo, que s'aixequen les plantes, es reverdeixen...
2: El Joel diu què? I em mira com està...
0: La gent ens escolta.
1: El Joel ha passat una nit que s'ho ha passat bomba. Tu sí que has fet el miracle. El miracle.
2: Està decaigut avui, Joel.
1: No, perquè ell és polireligiós, com en diuen d'aquests?
2: Poliamorós.
1: No, està molt centrat. Anem a fer una mica de publicitat i després les reves camarades. Clàudia, Laura, genial, cada dia.
2: Visca la Laura.
0: Sóc una crítica genial.
5: I també peix.
6: Tenim fruita.
5: I tenim verdura.
6: Tenim amplis horaris.
5: I botigues al teu costat.
6: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
5: I estem molt a prop teu.
6: T'esperem. Conyis, molt de barri, molt d'aquí.
1: Doncs escolta, seguim aquí amb la Sílvia Soler, la Laura Fa, Honoré de Balzac, l'Esther Romagosa, estem en antena a tope, guapes,
3: però
1: que estem a veure si...
3: Estava recomanant una sèrie, Marc.
1: Quina?
3: Alice i Steve.
2: Ah,
3: boníssima, a Amazon Prime.
2: Ah, mira, aquesta va
3: dir. És molt curta, vull dir que són 5 o 6 capítols, una sola temporada. Són un home i dona que són amics des que eren molt joves, amics íntims, fins que ell s'enamora i se'n va al llit amb la filla d'ella.
0: I Les Quatre Estaciones, també recomano.
2: A mi em passa això i em moro.
0: S'assembla a mi la de Les Quatre Estaciones, només per això avui la Tina Fey.
1: Amb tots vostès les coses que van aixecar.
2: Hola, què tal? Com esteu?
1: Bueno. Avui vosaltres voleu parlar del tema de falsos piropos o floretes.
2: Bueno, sí, i altres merdes.
7: Vilipendis i altres merdes que al llarg de la nostra dilatada trajectòria ens hem trobat, com per exemple... Bueno, jo crec que aquest és l'estrella que em van dir personalment a mi, que una senyora, quan em va conèixer, em va dir, ostres, que quan et vaig conèixer vaig pensar... Que guapa devia ser aquesta noia de jove. I clar, jo vaig riure com... Clar, en el fons, no és un piropo. O sigui, m'estava dient vieja. I a part estava parlant del passat, vull dir, d'un passat que ja no tornarà.
1: No tornarà, i que estàs...
7: Amb la nostàlgia que comporta tot això. Sí. I mentre se'm ficava un tub pel cul per fer-me hidroteràpia de colon.
1: No és veritat.
7: T'ho juro.
1: Què és una hidroteràpia de colon?
7: Això és aigua que et fiquen pel cul i te'l buiden.
1: Sí, ho he fet per altres raons, però...
7: Però te'l... i et fan com una neteja. Sí, ah, no l'aigua i després treuen tota la caca i tota la...
1: I tu la veus, la veus, la veus passar la gamba?
2: I què sents després?
1: I què sents després?
7: Bueno, després, clar, et queda bastant net tot l'intestí.
1: Però tu t'ho notes?
2: Com buida.
1: Però el porc o picós, això no pot desembussar?
4: No, perquè el treuen els tòxics. Et treuen tots els tòxics.
7: Treu perquè, no,
1: però que hi ha el fetge, no? Però és que això, aquesta teoria que estem a tòxics i ja el cos no... És
7: però
1: que
7: perquè la caca, depèn de com pues es va quedant a les parets de l'intestí no grueso.
1: Això et va passar a tu, tenies?
7: Sí,
1: com
7: perquè jo tenia molta quantitat de càndides.
1: Ah, i llavors van dir, mira que bon.
7: Picava molt... No el cul, sinó...
2: Intimitats glòries.
1: Sí. Glòries intimici.
7: La petxina.
1: I ja no et pica des que et fas la hidratació colonial.
4: Ah, però bueno, diré la meva amiga.
1: Ah, escolta.
2: A quina amiga?
4: Sí, la meva amiga de les càndides, que a l'estiu sempre agafem càndides a l'estiu, sempre.
1: Nenes, doncs hi ha hidratació de colon, sí. És molt caro, entra per la seguretat.
7: Crec que per la seguretat social no entra. No. Jo anava amb una senyora que venia...
1: Però venia a casa amb una palangana i un tubo, és que
7: no
1: m'entenc.
7: No, ella vivia fora de Barcelona i venia... alguns cops a Barcelona i jo anava a fer-me-la amb una clínica naturista
1: mal.
7: Val.
4: Hi ha vídeos a Instagram, que es veu al tubo com va sortint tot.
1: No m'ho diguis.
4: Sí, mira, vaig a buscar-ho i t'ho envio.
8: Però estàs desperta, si vas notar el gustirrinin.
7: Bueno, gustirrinin.
1: Ui, tu jugant això com ho faries? Perquè, clar, amb tot tal com tu ets,
2: Marc.
1: Una hidratació de colon, no, eh? A veure, Marta, tu tiro.
2: Mira, me tiraré el segon, que és, un dia, fa molt poquet, va haver una discussió de si ens posàvem perruca o no ens posàvem perruca, recordaràs, en aquest programa.
1: Sí.
2: I llavors es va comentar amb una eufòria molt gran, crec que era la Rebeca, que deia, mira la Glòria, amb aquest pelazo que té aquí, li podem fer jocs, estava tothom com molt entusiasmat, i en aquell moment vaig notar una mirada d'un director d'aquest programa, un d'ells, que em va mirar, se'm va quedar i va dir, i amb l'altre, coma, què fem?
7: Això.
1: I l'altre eres tu.
2: Clar. I l'altre era jo. I jo vaig, el meu caparró de bollera, bueno, vaig dir, bueno,
1: escolti'm. Vas ser petita.
2: No, perquè jo estic acostumada, però ja sempre fa molta gràcia.
8: Mira, 110 euros val fer-te això.
2: Mira, no estàs atent a el que estem parlant.
1: No, estava buscant, ell ja està buscant hidratació.
8: Però tu vas fer mozono o
2: si no?
1: Calla, que es pot fer en diverses maneres.
4: Us ho he passat al vídeo.
8: Hidratació de colon, 110. Hidroteràpia de colon con ozono, 150. I pack completo, 300.
4: Mireu el vídeo. Mireu el vídeo,
1: que s'ha passat. A qui li envies el vídeo?
4: A tu i al Joel.
1: És que jo el mòbil no el tinc aquí, estic sense mòbil.
4: Joel, perquè sapigueu de què esteu parlant.
2: Que ens ho financi.
1: Us ho envia. Però una cosa, la meva pregunta és, primer et posen l'ozono o primer l'aigua, si es fa el pack complet?
7: Jo només vaig fer l'aigua i...
1: Ara 50.000 peles per ficar-te...
8: Ah, quin fàstic!
1: A veure...
2: Bueno, coses pitjors... Coses pitjors hauràs...
8: Oh, això em va sortir ja, tu!
1: Per tu, et fiquen un tubo... I surto... I quanta estona t'hi estàs?
2: Molta estona.
7: Oh! Això, Joel,
4: per favor.
7: És escarós.
8: Ah. Jo, quin fàstic.
7: La primera vegada que...
1: L'Ester ho ha vist?
2: Oh!
4: No. Sí, no ho vull veure.
2: La Sílvia no.
1: Sí, sí. Ensenyau a l'Ester.
2: No.
8: M'he marejat i tot.
2: No.
1: Sí, mira, Ester, que és cultura general.
8: Per favor. És que tenia...
1: La Marta... Perdona, sense música, en blanc. La Marta Bernal, de les Cabareteres... Gran actriu d'estrenarà lliure, Bertolt Brecht, a l'òpera de Tres Rals. Sí. Però...
2: Després... Amb el que cobris.
1: Amb el que cobris.
2: Me faré això.
1: Després de veure... De veure el vídeo, es farà una...
7: No, jo et dic una cosa. A veure. Però el de les càndides em va baixar moltíssim.
8: No, i treu migranyes, estrès, fatiga, trafolència...
1: Pues de veritat que us creieu.
8: Trafolència i molèsties abdominales.
2: Hemos decidido creer.
1: Tens tot? I tens
8: tot? Jo tinc tot.
1: Esther, mira tu, que ens encantarà.
2: No, jo tinc altres mètodes per treure'n l'estrès.
4: El que passa, que em sembla gordeta.
1: Ah, sí.
2: No,
1: i ella.
4: A mi no m'entra aquest tubo, per allà.
2: Però...
7: Que sí, cariño, no que això se n'entra, cariño.
2: Segur que tenen mesures per tots.
1: Que sí, dona, que sí que t'entrarà. Escolta'm una cosa.
2: Tu què vas notar? O sigui, que et va treure?
7: No, després... O sigui,
2: perdó, que estic dirigint el programa.
1: No, ho fas molt bé.
7: A part de la càndida, també vaig notar que... I això no sé si és d'allò.
2: Sí.
7: Vaig notar que veia molt bé.
2: Ah! Tots són avantatges! Es va treure diutries.
8: És
2: un miracle, faran santa.
1: Miracle, a tots faran santa. O la del tubo la faran santa.
7: Jo anava...
1: I abans que Antonio Gaudí, entre Antonio Gaudí i la tia del tubo de la hidroteràpia anal, faran santa la tia de la hidroteràpia anal.
7: Perdona, la tia de la teràpia estava també grilladeta, eh? Em diu, un dia em diu, és que, claro, jo em dic Anna, jo estava predestinada, perquè, clar, treballo amb l'ano.
1: No!
2: Bravo!
4: Programa no no entenc és perquè ens donin l'onda, és clarament el programa que necessitem.
2: Em dic Anna i treballo amb l'Anna, em sembla...
1: Hem de passar publicitat, per favor, hem de pair tot això.
2: Passa'm el telèfon d'aquesta Anna.
1: No, aquesta senyora ens hem de fer totes una colonoscòpia voluntària, s'ha de ser idiota, s'ha de ser idiota.
8: Com es diu això?
1: Per favor.
7: Per fer-se-la.
9: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
10: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
9: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
10: I escolta el que vols,
9: quan vols.
1: Quina alegria. I abans d'acabar, notícia d'última hora. El Joel Fortuny ja s'ha apuntat a la hidratació de colon. Està superinteressat. I ara, Esther, acabem amb la teva cristal·lina veu.
2: Un nou concepte de cinema a Barcelona, perquè els movie, espera que no veig, que em poso les ulleres.
4: Bueno,
2: parla de cine i no veu.
1: Sí, filla, fes-te una hidratació de colon, que es veu que recuperes la vista, segons la Glòria.
2: El movie cinema s'ha inaugurat Movie Gran Sarrià Club, el cinema més exclusiu per tots els públics, amb 8 sales premium d'aforament reduït, amb butaques reclinables equipades amb el màxim confort, i també un bar de cinema amb la línia Premier Lounge, amb productes gourmet per a tots els gustos. Descobreix la teva cartellera a moviecinemes.com.
4: M'han de fer un VIP perquè jo vaig allà.
1: Moltíssimes gràcies. Que vagi bé. Mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat, i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
9: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment. Let's play football. Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
11: Compte França central, gol!
9: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
12: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol, gol!
9: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
13: Final! Història de la Copa del Món!
9: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.
14: Topcorn de Fried Ravik us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de... cinema i crispetes, clar.
15: Va, anem al cinema, ho farem amb, com dèiem, amb l'Àlex Gorina, que...
16: Bueno, això és relatiu, això de que anem al cinema, eh?
15: Moment, perquè ara la primera notícia no anirem al cinema,
16: bueno, ja, però és un fet de...
17: És la fiesta del cine, eh?
15: La fiesta del cine. Un aplaudiment per l'Àlex Gorina.
4: Bravo!
15: Sí, bueno, hem de parlar de moltes coses. Del capítol Papa ja ho donem per tancar, no? Tanquem ja la... No, ja està, per mi ja està. Per tant, podem passar, si et sembla, a... O vols afegir alguna cosa més?
17: No, ja jo tira. Estic ja fart.
15: Sí, jo crec que tots...
17: Jo em retiraré una capella romànica, tot solet, a pregar, sense soroll, concentració i humilitat.
15: A veure, entrem... Primera qüestió que abordarem, Àlex, és una cosa que m'ha sorprès. Torna atenció a tots aquells que no sé si ho teniu, si jo he de reconèixer que el tinc a casa.
17: Ara parlem.
15: I el tinc instal·lat a on està la tele.
4: Ah.
17: La torna... tele vella trencada.
15: La tele que funciona.
17: D'acord.
15: Estem parlant de la resurrecció del VHS.
1: Oi, que meravella.
17: Atenció, músiques VHS. Video Home System. Us en recordeu d'una cosa?
15: Home, i tant.
17: Amb cinta magnètica, estil caset.
1: Que meravella.
17: Que veiem les pel·lícules amb una mena de distorsions i que anava perdent color i que era com...
15: Allò. Primer hi havia el Beta, que era la Sony.
17: Però era massa curt, no tenies prou per gravar.
15: I després hi havia el VHS. I ja es va imposar a Europa, quan preguntaves, deies, quin m'he de quedar? Perquè eren aquests reproductors. Quin m'he de quedar, el VHS o el Beta? I el de la botiga et deia, queda't el VHS, que és el que s'imposarà. Es va imposar el VHS.
18: Sí, senyor. I anàvem al videoclub a buscar les pel·lis.
15: Hi havia et quedava 5 o 6 pel·lis per veure i la porno al mig.
17: Bueno, l'accent per dissimular. I això... el sistema 2000, no te'n recordeu?
15: També, però aquest va durar molt poc.
2: I el laserdisc.
17: I el videodisc. El videodisc i tot. Tot això a la merda. Ara farem un espai una mica boomer, eh? O sigui, la generació...
15: Ja m'agrada.
17: La generació X, que és la que va coincidir, diguem, amb tot el tema del VHS, que sapigueu que gràcies a un boig brasileño que es diu Roberto dos Santos, que sembla jugador de futbol, però resulta que és director de cinema.
15: Roberto dos Santos.
17: Però, a més, director de cinema Sud-àfrica, en combinació amb Quentin Tarantino i Kevin Smith, que eren dos directors de cinema, el segon és el de Clerks, d'aquella generació, que van treballar tota la vida a videoclubs fins que van donar el salt a fer pel·lícules i, per tant, tenen com una mena de...
18: Nostàlgia.
17: Nostàlgia, de dependència, de necessitat. Han decidit que s'ha de recuperar el VHS. I llavors, què heu de fer? Doncs anar una mica a les golfes... Ara buscar on teniu el reproductor i les velles cintes passant...
15: És que molts reproductors han anat a parar a la deixalleria, Àlex.
18: Bueno, i tant.
15: Però potser, jo, repeteixo, hi ha gent que potser sí que
18: però
15: el té.
18: Però pel·lis en tens encara de VHS
15: alguna
18: a casa?
15: Sí, sí.
17: Una altra cosa és si arrenques...
18: Nosaltres no tenim res, ja,
17: perquè aquelles s'enrotllen...
2: S'enganxaven,
15: jo a casa tenim, ara que ho penso, dos reproductors.
18: Caram!
15: Dos...
17: Bueno, posa'm els New Order, o estan sonant ja els New Order.
15: Estan sonant.
17: Això és l'himne del VHS. Atents... ha decidit rodar una pel·lícula que es diu, i es diu This is how the world ends. Així és com s'acaba el món. Amb el VHS. Posem punt i final, punt i a part. Ja, prou de tonteries i de canals i de tot això.
15: Aquesta pel·lícula del Robert dos Santos, quan arriba als cinemes?
17: Bueno, als cinemes no arriba. La gràcia d'això és que no arribarà al cinema. Serà una pel·lícula que només podrem veure amb VHS.
18: Tu la podràs veure, Toni?
15: Ah, jo sí, clar.
18: Però aleshores, o sigui, s'haurà de comprar.
17: Treus el plomall, evidentment, i has d'apuntar-te a la llista i fer cua.
15: Però de què va?
17: I fer cua.
15: Com? Què vol dir això?
17: Home, que veure que si és amb VHS...
18: Doncs... Hi haurà unitats limitades.
15: Però no te la vendran.
17: Te la vendran, però has de fer cua.
15: Perquè te la venguin.
17: Perquè te la venguin.
18: Perquè com que seran unitats limitades, aleshores molta gent, potser, no sé quin èxit tindrà això, però si hi hagués molta gent interessada, aleshores hauràs de fer cua, com diu el Gorina.
15: I de què va? Bueno, vull dir...
17: Bueno, de què va aquesta pel·li?
15: Clar, perquè és una pel·lícula que has de comprar el VHS. Jo, clar, he d'endollar-lo, saps?
2: Però si no queda en
17: videoclubs. Ha d'endollar-lo, atenció, a veure si fem caure tota la... Tota la...
15: Bueno, perdona.
17: El tindràs ple de pols, a dir...
15: No, i a part, ja, a darrere del meu moble hi ha com a 700 cables que no s'han...
18: És horrorós, allò, eh? Allò és un mal sot.
17: Això és
18: això
17: una...
18: dels cables és horrorós.
17: Jo, ara, demano en públic...
2: No crideu,
17: En públic...
2: No crideu.
17: Que algú del que ens escolta ens pugui explicar, sisplau, com és que amb tots els avanços tècnics, tot el que hem arribat a fer de meravelles de les meravelles, encara hem de tenir 600 cables penjant per la part de darrere, que quan passes l'aspiradora, allò és...
18: Totalment d'acord.
17: Un niu de cucs.
18: Estan tots embolicats, s'embruta, i és
15: horrorós. No saps on va cada un.
18: És horrorós.
17: No. I si els desendolles, ja mai més tornes a saber on endollar-los.
15: Jo, per exemple, jo ara que ho penso, tinc el VHS, després tinc el disc,
18: el minidisc.
15: No,
2: el DVD.
18: El DVD.
15: O sigui, tinc el VHS, el DVD,
18: sí.
15: Després tinc
17: el Blu-ray.
15: Un joc que també anava amb disquets, que anava amb uns comandaments que...
18: Videojoc.
15: Videojoc, no sé, ara no recordo com
18: la
15: es diu.
18: La Nintendo.
15: No
18: sé.
17: Videojoc.
18: Sí, tipus Nintendo.
15: Que va amb un, la també, Master System. Va amb un disquet. Mm-hmm. I després ja ve la tele... I ja està.
17: No,
15: vull dir que...
17: no,
15: i, o sigui,
17: no,
15: és clar, tot, de tot això emana 74 canvis.
17: I que no tens que es mori l'Star. Doncs que sí, perquè
15: hi ha el Movistar.
17: Que hi ha una capseta. Després et diuen també que hi ha un sistema a distància sense cable. Però tu
15: hi ha l'Apple TV també.
17: Intenta fer-ho anar.
18: Mira, el meu marit m'ha enviat el que tenim a casa. Ell ho té organitzadet, eh? Ho té...
15: No, home, perquè el teu marit s'hi dedica al morilló.
18: Agrupa els cables, però ell ho fa ell, perquè a mi m'ho demana i m'agafa un patatús, eh?
17: El teu home és endreçat.
2: Com brides.
15: Van parlar molt bé. Em van parlar ahir molt bé del teu home.
18: Clar, que el meu home val molt.
15: Em van parlar molt. Em van dir... imagina't...
18: Com és que no m'has explicat això fins ara?
15: Bueno, perquè... Mira, ara és quan he tingut temps d'explicar-t'ho.
17: El teu home segurament respon a la perfecció al concepte. T'has de tenir el cap digital i el cor analògic.
18: Sí, senyor.
17: És això.
18: És molt bona definició d'ell.
17: És com el que deia el Gaudí ahir, anar des del cel, no?
18: Abans sí. Ell deia abans en primer l'amor
17: i després l'amor. Primer l'amor i la tècnica.
15: Primer l'amor.
17: Tu què prefereixes?
15: Sí, primer l'amor.
18: Primer l'amor i després la tècnica.
17: L'humor. L'humor primer.
18: No, ell deia l'amor, eh?
15: L'amor. No. Primer l'amor, després la tècnica.
17: Doncs, tu què prefereixes, el cap digital o el cor analògic del teu marit?
18: El cor analògic.
17: Ja està! Ets de les meves.
18: Jo cor analògic.
15: I per tant, a favor de la recuperació del
17: VHS. Però
19: què deies del seu marit?
15: No, és que és molt llarg i ocuparia massa temps.
18: Sí. Ja m'ho explicaràs
15: ja
18: després.
15: Ja li explico
18: en privat. Però estic contenta que et parlessin bé. Però
15: molt bé. Em van dir, només et diré un títol. El titular, disculpa, Gorina, el titular va ser...
17: No.
15: Amb l'Albert, quan cada matí coincideixo amb l'Albert, és el millor del dia. La conversa que tinc amb l'Albert.
2: Ui, ara sí.
17: I he de dir una altra cosa a favor de l'Albert, eh? L'Albert ha salvat la meitat de la meva carrera radiofònica. Si no fos per ell... estaria tota a les escombraries.
19: Fixa't.
18: Atenció, eh?
20: Però cuenta un poco de detalles, que la gent no sabe de què va.
15: No, ja està, ja ho he dit.
18: Ja que està,
20: No, Gorina, digo Gorina.
15: El tema de la digitalització.
20: Claro, sí. Clar. Digitalitza los archivos.
17: Última cosa. L'argument d'aquesta pel·lícula és una còpia de Cirat. O sigui, que comencem per aquí, eh? És un noi que se'n va a recerca de la seva germana,
15: pare... Home, però perdona, és un plagi com una casa.
17: I se'n va a una rave que hi ha enmig del desert.
18: Però què lleig, aquesta còpia?
17: Doncs mira...
18: Home, ja que s'hi posen, que facin una cosa més original.
17: Com lleig, les còpies, mira, sí.
15: Això vol dir que al Tarantino li va agradar molt la peli i el
17: Kevin Smith.
15: El Roberto Dos Santos. I han dit, vamos a hacer una cosa que lo va a petar.
17: Sí.
15: I ha copiat directament a...
17: Doncs ja està, ja ho sabeu, prepareu, no llanceu els pocs VHS que queden encara perquè tenen un valor ara infinit.
15: Ens l'hem apuntat.
17: És el tesoro de Rakam el Rojo. Sabeu què és el tresor de Rakam el Rojo?
20: No, això és del Tintín.
18: Jo no.
17: I el secret de l'unicorni?
20: També. De l'unicorn.
17: I la Mòmia de Rascar Capac?
20: Aquesta no ve.
19: No sé qui és.
20: Però això és de la Castafiore?
15: No.
19: El Bela Lugosi va fer la Mòmia.
15: No hi sé qui.
19: El Bela Lugosi va fer la Mòmia?
18: Jo avançaria, eh?
15: Sí,
18: exacte.
19: Boris Karloff.
17: Avancem, va.
15: Que només falta vostè i les seves preguntes que no van aquí.
17: Bueno, escolta. No, salta't les pel·lícules aquestes, els tràilers aquests, i anem a l'Spielberg.
18: Spielberg.
17: Anem al dia de la revelació.
15: Sí.
17: Però jo...
18: Home, hi ha molta expectativa, eh?
17: Sí, hi ha molta expectativa. Jo ja me l'esperava, perquè jo no puc fer comentaris, però us dic una cosa.
15: Però pot ser que la gent ja l'hagi vist?
17: Sí. La gent, no.
18: A què quedem?
17: La gent implica...
15: És que no sé amb què he parlat avui, aquí a la redacció. Que...
18: En teoria no s'ha estrenat encara.
15: A mi m'ha semblat que l'havia vist.
17: Perquè aquí hi ha una persona que estava el dia que es va presentar
18: als crítics.
15: No. Amb el Blai Morell avui no hi he parlat.
17: No, però l'has sentit.
15: No, tampoc.
17: El Blai Morell hi era. Tu estàs a la redacció...
15: No. Blai Morell queda abduït des de que arriba pel Via Lliure veient pel·lícules.
18: Sí. Home, és que té molta feina, eh?
15: Pel·lícules. Fa una pausa per menjar... Bueno, vosaltres... no fa pausa. Menja i veu pel·lícules. A més, a vegades a una velocitat que és difícil...
20: Accelerada, sí.
15: El deduir el
17: això text. No ho diguis, que les veu accelerades. Això no ho podem dir.
15: Volia dir a càmera lenta.
17: Sí.
15: Cada
17: cosa s'ha de fer al ritme imprescindible.
15: Pues el ritme...
17: A veure, quan estem fent les coses...
15: I avui no he parat amb ell.
17: Quan estem fent les coses importants de la vida, m'entens? Ara sí, m'entens? No pots accelerar ni anar a poc.
15: No, clar, has d'anar al ritme.
17: Has d'anar amb una precisió quirúrgica.
15: Bueno, anem amb l'Spielberg, sí. Noi, què et passa? Estàs una mica pesadet. Has entrat tres vegades i torres, de veritat.
18: Pobre Joan.
17: Ha entrat el Harpo Marx.
18: Està actualitzant guions.
17: Entre pips i dos huevos duros.
15: Exacte. Bueno, anem al tema Spielberg. Va, silenci. A veure,
17: jo no puc parlar de la pel·lícula de Spielberg perquè, com que no m'agrada Spielberg per sistema, no sóc una persona objectiva.
15: Però primer de tot, no has dit ni com
17: el dia de la revelació.
18: Sí,
17: l'ha dit.
20: Bueno, escoltes...
17: Li poso un 5.
18: Un 5?
17: L'aprovo, eh?
19: Això vol dir que és bona.
18: Això vol dir que a nosaltres ens encantarà.
17: L'aprovo, justeta. I perquè...
18: Perquè tu ets molt crític.
17: Perquè ja li tinc una mica de compassió. Jo en aquests moments penso que ja el pobre està convertit en un cenutrio, el Spielberg, en aquests moments. No sé si sabeu què vol dir un cenutrio.
15: Què vol dir un cenutrio?
17: Un dinosaure. Ah. Sí, és com... És un boomer. Sí, és de fa molts anys.
18: Però pots ser boomer i fer coses molt ben
17: naturalment
18: fetes.
17: Naturalment que sí. I ben fetes les fa. Una cosa és que les faci ben fetes. Amb la pasta que té només faltaria que no les fes ben fetes, perquè té un equip que treballa molt bé i, a més, se la gasten, no? Llavors, jo no, Toni, mira'm bé. Sí, tu vols que parli o que no parli?
15: Que sí.
17: No,
15: que sí. A veure, Spielberg, que és una altra pel·lícula d'extraterrestres, no? Pel que m'han apuntat.
18: Jo tinc ganes de veure-la.
17: Són exactament els mateixos extraterrestres d'Encuentros en la tercera fase. Per tant, pim-pam-pum.
15: A la pel·lícula, perdona, acabaven sortint els extraterrestres?
17: Una mica, sí, sortia una mica un, però si veies la versió ampliada, entraven dins de la nau,
15: sí,
17: i llavors veies...
15: Que els hi posaven la sonda anal.
17: Sí.
18: Però no, això no.
19: Aquell home gallego... Aquell home gallego t'ho explica.
15: Encuentros en la tercera fase, quan sí, entren a la nau...
19: Te posen la sonda anal.
15: Perdona, va ser un fragment sí, que va ser censurat sí, i va ser un impacte en el seu moment. I
19: com una lavativa.
15: I hi ha un dels actors, que és gallego... Tu ho sabies o no? Tu, que ho saps tot?
17: Ara estava pensant en com dir el que he de dir sense dir massa.
15: El document, eh?
17: Però aquí
15: hi ha un dels actors...
17: Aquí els torturen. Els que penetren i els...
15: No, i va explicar...
5: En versió original,
15: com havia anat. Espera, a veure, Lujas, ajuda l'Àlex, perquè necessitaré dos tècnics a partir d'ara per fer el programa, perquè... No, dos, però alhora, no un ni l'altre.
18: Aquestes referències...
15: A veure, el gallego.
18: El gallego de la sonda anal.
5: Aquesta és la clau. Al principi duele. Venga. Al principi duele.
15: Masses documents tenim, hem de fer una mica neteja, eh?
17: Bueno, John...
15: Venga, anem amb l'actor.
17: Sí?
15: Venga, adelante.
21: A ver, a sonda anal, al principi duele, però una vez que repiten y tal, no hay problema ningún.
17: Però esto qué es?
15: No, però ja la versió... Després busquem la versió llarga.
19: Aquest senyor és un abduït per un afro.
15: Exacte, que va participar en la tercera fase. Després ho explica més, perquè li van fer moltes més proves.
19: Moltes, li van fer de tot.
17: Bueno, és el mateix. És Encuentros la tercera fase.
15: Mira, ara tenim la versió llarga.
21: Stephen Hawking, de buracos negros y cosas de este tipo, pues sabe moito. Pero de aliens no tengo ni puta idea.
15: Ara.
21: Porque vale, o sea, si a ti ves un alien, un tipo de 2 metros,
15: atenció,
21: con forma de lagarto, amarelo...
15: Els de Encuentros.
21: Acojona. Pero después son unas bellísimas personas.
18: Ah.
21: O sea, yo, las veces que me teñen aducido, teño tomado licor de herbas con ellos, pero a rachar. Ah. ¿Qué pueden ser hostis? Bueno, a ver, a sonda anal, al principio doy.
15: ¿Veus?
21: Una vez que repiten y tal, no ja hay està. Problema ningú.
15: Entra el orujo que li es fot. I la sonda anal, el tio va, però content però, no lo
17: el que jo no entenc és la mania que tenen de que sí, tots els ETs siguin humanoides.
15: No, jo tinc una altra cosa que no entenc, és la mania que tots els que han estat abduïts per extraterrestres, a tots els hi fan la sonda anal. És com una falera. Que jo no ho entenc.
17: Aquí...
15: Tots tenen una falera de fer-se la sonda anal.
5: És una colonoscòpia.
15: Jo no ho entenc.
19: Però és una lavativa, és com una lavativa.
15: No ho sé, sempre s'estan posant la sonda anal.
17: A més de fotre'ls i la sonda anal, els hi trepanen tot.
15: Sí. O sigui, però tu com ho saps?
18: Perquè l'ha vist.
17: Perquè l'he vista.
15: Ah, la pel·lícula. Ah, pensava que passava realment.
18: Però, Toni...
17: A veure...
19: On ets?
18: On ets?
19: Exactament.
17: Jo fa estona que he dit...
5: Està abducido.
17: Li passa alguna cosa al Toni?
15: No.
17: Està rebent missatges
15: tota l'estona? No, ja han acabat els missatges, ja està. He confirmat la persona que una cosa amb una persona i ja està. Ja,
17: bueno,
15: ja.
17: És una pel·lícula de ciència-ficció? No, és una pel·lícula de religió-ficció. Quins són els personatges més importants de la nova pel·lícula de Steven Spielberg? Les monges. Bàsicament, les monges. L'exorcista, Bambi, la fada de Pinocho, com sempre, que és com una mania sistemàtica de la seva carrera, i dos personatges que tenen aparicions com si fossin Bernadette Subirus a la cova de Lourdes, no?
19: Sí, sí.
17: I que van a la recerca de... alguna cosa, com passava amb Richard Dreyfuss
18: sí,
17: i la Melinda Dillon, que era la mare del nen d'Encuentros a tercera fase,
19: sí,
17: i al final les trobaven en un moment apoteòsic, no? Aquí va més o menys igual. Però pel camí, i durant mitja hora, és Missió Impossible. O sigui, és una barreja.
18: Aventura, però està bé, això.
17: El què? El què? Sí.
18: Sí, a mi m'agrada aquesta descripció que has fet. Jo tinc ganes de veure-la.
17: Sí. Però, a veure, és Missió Impossible o és una altra vegada la cerimònia de la Sagrada Família d'ahir?
19: Mare
17: perquè és el dubte que tinc.
19: Uh-huh. Ets difícil, Alexandre. Ets difícil.
17: És que és molt difícil diagnosticar...
15: Escolta, pregunta. La banda sonora és de John Williams?
17: És de John Williams.
15: Però aquest home quina edat té?
17: 94, 95 anys.
19: És jove.
17: Com no treballa ja per ningú més. Només ha fet aquesta banda sonora perquè havia de tancar una mica la col·laboració amb Spielberg. I no inclou les 5 notes del final d'Encuentro de Tercera Fase.
19: Oh, aquelles 5 notes.
17: Error monumental. Ni li ha donat un paper a Richard Dreyfuss.
15: Bueno, però un moment, no és una segona part d'Encuentros en la Tercera Fase, sinó...
17: És una segona part. Escolta, paral·lela i mutante.
15: I no hi ha allò del...
17: No, estic
15: dient les 5
18: notes.
17: Les 5 notes.
3: Efectivament.
18: Ens escriu el Guille Milky Way, que ha vist la pel·lícula i diu... Jo penso que Disclosure Day, que és el títol en anglès...
17: És l'obra mestra de l'any.
18: S'ha de veure des del prisma de fan, amb un cor de nen i de creient UFO, en el fenomen OVNI. Vaig sortir amb un somriure enorme del cine, com quan era un nen petit. Em va encantar.
20: Però ell no mira con el casco y la gafa de la Casa Azul, o...?
17: És que és el que passa. El senyor Spielberg és intocable, és intocable.
15: Bueno, però si a mi li va agradar, és que la majoria...
17: Però em sembla molt bé, i a més, totes les explicacions de... Ara, Àlex... hauràs d'anar com una castanya. Totes les pel·lícules de ciència-ficció que ha fet Spielberg són visionàries, absolutament, eh? Per exemple, veig el final de la música final. A.I.
15: Perdona.
17: A.I.
15: A veure si no era visionària, aquesta pel·lícula. Tenim
17: un tall del nen, que ho diu claríssimament. Àlex, ja arribaràs, no t'amoïnis, eh? Però si poses...
15: No, ara ho troba.
20: És com marejeu, pobre noi.
18: No, ai, tant.
17: És que li hem canviat tot l'ordre.
20: Li matarà el cap.
15: Bueno, és la... Silencis.
6: Crec que l'ànima és inimaginable i inefable, i no pot ser creada per cap.
15: Però si aquest és el Joan Torres.
17: Això és el Jaws, és Spielberg doblat pel Joan Torres.
15: Però tan precari estem, que no podem buscar algú que no sigui el Joan Torres, que... No, per favor, hem de doblar un nen i posem el Joan Torres.
18: No, estava doblant el Steven Spielberg.
15: Bueno, però escolta, no dona el pego de
18: per què no?
15: Pues perquè no, perquè l'Spielberg és un tio gran i tal, i posem aquí el Joan Torres, que té 20 anys.
17: El Tom Torres, no.
15: Eh?
17: Has dit Tom Torres?
15: Joan Torres, no Tom Torres. Joan Torres. A veure, posa el Joan Torres. Que fa de Spielberg, no? Parla de Spielberg. Vinga.
22: Well, I think the soul is...
6: Crec que l'ànima és inimaginable i inefable i no pot ser creada per cap algoritme. És simplement una cosa que existeix dins de tots nosaltres. I la possibilitat de perdre això, perquè els llibres i les pel·lícules i la música estan sent escrits per màquines que hem creat, m'aterreix. La IA serà com la dimensió desconeguda. Resultarà ser un llibre de cuina i nosaltres som el menú.
22: It'll be the Twilight Zone to serve man. It'll turn out to be a cookbook. And we're on the menu.
17: I a la pel·lícula ahir va anticipar tot això. Passa que no va ser ell, va ser Kubrick, que és qui va inventar la pel·lícula i al final la va fer Spielberg, perquè el Kubrick es va morir i li va demanar
15: però,
17: que
15: la fes ell. Però perdona un moment, la cosa. Però no havíem d'escoltar un document del nen de la pel·lícula?
17: Sí, ja vull un tall d'intel·ligència artificial.
15: Vale. I aleshores ara acabo d'escoltar l'Spielberg. Què té a veure l'Spielberg amb el Joan Torres, amb el nen?
17: Perquè una cosa anava darrere de l'altra. Però com que heu decidit...
15: Pues aleshores, si dius que escoltarem el nen, cony, que escoltem un nen?
17: Com que heu decidit que...
15: Tenim el nen?
18: No.
15: No tenim
18: sembla
15: el nen.
18: Que no.
23: ¿Cómo?
18: Ah, sí.
23: ¿Puede el hada azul...
17: Pinocho.
23: ...convertir a un robot en un niño de verdad?
17: Mecas.
24: Acércate, niño humano, de las aguas al confín, con un hada de la mano, porque en el mundo hay más llanto del que puedes percibir. La búsqueda es peligrosa, pero la recompensa no tendrá precio. En su libro, ¿Cómo puede un robot volverse humano?, el profesor Allen Hobby se refiere al poder que cambiará al Mecha en Orga.
19: ¿Eh? No interra.
17: A Minority Report es va inventar les pantalles tàctils.
15: Ah, sí,
17: és la primera vegada que ho vam veure, eh? I això no ho havíem vist, eh?
18: Era... En aquell moment semblava ciència-ficció.
17: O sigui, hauria de demanar els drets mundials de l'ús de les pantalles tàctils.
15: I de la intel·ligència artificial.
17: I de la intel·ligència artificial, sí, sí. Kubrick. Kubrick, perquè, i Philip K. Dick, perquè la Minority Report en realitat era com el Blade Runner de l'Steven Spielberg. La Guerra de los Mundos, més ciència ficció, però aquesta també depèn de l'antiga, la de l'Orson Welles, bàsicament.
19: Fa aquesta, aquesta fa esgarrifar,
15: No l'he vist, aquesta.
17: I una porqueria de pel·lícula que es deia Ready Player One, aquesta, la recordeu, de Spielberg?
18: Que...
17: El món era un videojoc i també s'ho va inventar Spielberg.
18: No, era com d'aventuretes, aquesta.
17: Sí. Ha fet unes quantes, dolentes. Hook era horrorosa. El meu amic el gegant, la recordeu, aquesta?
18: No.
17: Una birria. La Terminal. La recordeu,
15: sí,
17: aquesta?
15: Aquesta sí que em va agradar.
17: No, Suporífera. La del Tom Hanks, allà perdut a l'aeroport.
18: No, estava malament. No estava malament.
17: Passava res en aquella pel·lícula.
15: Però sí, aquesta pel·lícula és
17: bonica.
15: Què vols que passi?
18: Era una història.
15: És un home
18: atrapat.
15: Que queda atrapat a la Terminal. Què vols que passi?
17: Però llavors vosaltres què voleu? Missions Impossibles o el Tom Hanks tancat dins d'una Terminal?
15: Ho volem tot. Ens agrada tot.
17: Us agrada tot?
19: Totes les pel·lícules són boniques.
15: Ara, clar.
19: Algunes
18: tenen més acció i d'altres menys. I ja està.
19: Depèn de com t'ho expliquen.
15: Si t'ho expliquen bé, aquesta pel·lícula de l'home...
0: Bueno, per tant, li has posat un 5, això vol dir que obres la porta que hi anem. Ja està.
18: Sí.
17: Dic que està ben feta.
18: Que per tu sigui un 5? Home, això és una nota alta,
19: això és un 10
18: per...
0: Escolteu, avui ho hem de deixar aquí, perquè són les 7 i 2.
17: Per culpa del papa. Per culpa del teu telèfon mòbil. Que no has posat control... I no has fet anar... Perquè això hauríeu de veure.
3: El modo avión hauria de
17: passar.
0: Hem entrevistat.
17: Abans escrivia el Toni Clapés com un director d'orquestra durant l'entrada i la sortida dels diferents instruments.
0: No.
17: Ara m'adono que et penses que la vida és una pantalla tàctil i nosaltres som símbols.
0: No, perquè t'ho explico. Hem tingut l'Igor Cortadellas, que va ser el creador, el que ha tirat endavant tot el que vàrem veure ahir de la benedicció de la Torre de Jesús. Hem tingut l'oportunitat de fer-lo a les 6 i mirem. Aprofitat i ja ens ha fet d'això anar malament, ja està.
17: El millor espectacle del món.
0: Veus? El d'ahir.
17: El d'ahir.
0: Sí, ahir va estar molt.
17: I tenim, bueno...
3: Tots catalans, eh?
0: Sí, bueno, això ara ja...
3: No, tots catalans, sí. Els que ho han muntat,
0: Bueno, Àlex, moltíssima...
17: Ah, el dit de té, tocant a Déu.
7: Mi casa.
17: Què volia fer Gaudí amb la Sagrada Família? Bueno. I el dit aixecat cap amunt. Què és la Sagrada Família?
0: Déu.
17: Si no... No, Déu està dalt. La Sagrada Família és el dit de Gaudí que volta a tocar a Déu com va pintar Michelangelo al sostre de la Capella Sixtina.
0: Molt bé, bravo. Bueno, doncs, escolta, anem a canviar el decorat, Cailà, munten aquí el set afegit. Del temps afegit, però amb pilotes i coses...
17: Sí. Mexicanes.
0: Mexicanes, perquè anem al Mundial. Abans, però...
18: Et proposo un pla.
0: A veure...
18: Que crec
0: A tu t'agradarà aquest pla.
18: El Toni,
0: Jo te'l cedeixo.
18: Li cedim al Gorina, eh? Atenció. Tu t'imagines nedar, Gorina, entre centenars de tonyines roges...
17: No!
18: ...enmig del Mediterrani? Doncs hi ha molta gent a qui li faria molta il·lusió.
17: No, a Cristina molt mercuri.
18: No, i ara, escolta'm una cosa. Mercur. Aquestes tonyines estan perfectament...
0: No és la millor persona. Talla, no és la millor persona.
18: Ves passant,
0: Gorina. Marxa.
17: Està ple de mercuri.
19: Calli, vostè. Calli.
18: Que aquest pla...
19: Fora d'aquí!
18: Escolteu, és un pla que és molt xulo, perquè nedes entre centenars de tonyines roges al Mediterrani, i això ho pots viure al Tuna Tour a l'Ametlla de Mar. És una experiència única que podreu viure fent snorkel, diving o fins i tot amb el vostre primer bateig de mar. Mar, adrenalina i un record que no s'oblida. Aquest estiu entreu a l'aigua i deixeu que el món canviï. Podeu reservar ja aquesta activitat a tuna-tour.com. tuna-tour.com.
0: Estic agotat. Ara tornem.
8: RAC 1. Aquest diumenge a partir de les 3, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. Viurem el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 amb Quim Salvador i Àlex Pintanell. A les 6, des de Colònia, la final de la Champions d'handbol. A les 8, al Palau Olímpic de Badalona, Joventut València, tercer partit del play-off semifinal de la Lliga ACB. El partit d'anada de la semifinal per pujar a primera. La jornada del Mundial, Alemanya-Curaçao i Països Baixos-Japó. I per rematar-ho, tu diràs... Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
10: RAC1. Tots som un milió.
0: Doncs vinga,
15: obrim el taló del Mundial, el temps afegit, perquè avui, d'aquí uns 20 minuts, comença el Mundial, l'Iker Fornós.
19: Bueno,
15: sembla que t'hagi tocat la loteria, no?
19: Sincerament,
15: no,
19: Toni.
15: No.
18: Avui,
15: cada dia, em generes més sorpresa. O sigui, aquest entusiasme per un Mundial, que a mi, la veritat, vull dir...
20: Perquè és un llordo con sonrisa.
19: No.
15: Alguns partits em poden interessar, però d'altres, la veritat, però, és que són...
20: Llordo con sonrisa.
15: No caldria ni que els fessin.
18: Però hi ha molta gent com
20: l'Edgar. La gent recorda els estius pels mundials, recorda els anys pels mundials, per les Eurocopes, és a dir, un estiu sense mundial és un estiu que no es passa de la mateixa manera. Les tardes, als bars, la gent fa pinya, és igual la selecció amb la que vagis, o si t'agrada el futbol, és una festa que avui comença, que acabarà el 19 i que aquí ens ho passarem pipa, i avui la taula, Toni, és de luxe i tinc moltes ganes de començar a presentar-la.
15: Doncs vinga.
20: Però anem al gra, perquè la pregunta ja l'ha dit l'Arnau i ha donat, atenció, spoiler, pot haver donat un tomb en aquests moments, però d'entrada.
7: Amenaça, spoiler.
20: No direm encara percentatges. Avui a la taula ens acompanya el nostre estimat Javi Muñoz de Movistar Plus.
9: Què tal? Bona tarda.
20: Que seguirà el Mundial per DAZN. Preparat. Tu també estàs emocionat, entenc, avui. Un dia
9: jo emocionadíssim, sí. És, a dir, és veritat que em costa posar-me en mode mundial, però avui a la que comenci a rodar la pilota, fins i tot a la que comenci la cerimònia inaugural, ja m'entrarà allò el cuquet a dins i fins que acabi m'ho penso mirar tot. Que
20: són cromos, porres,
19: revolucionades.
20: Avui ens acompanya el Marlí del futbol, el nostre estimat historiador Frederic Porta.
11: Don Federico.
20: Frederic, quants mundials a les teves esquenes?
7: Masses. No, que jo recordi el primer que recordo és el de Londres 66, imagina't.
20: Londres 66, que va guanyar Anglaterra.
7: Que va guanyar Anglaterra, sí.
20: I que un dels capítols que farem, que per cert anunciem que avui, fins que acabi el Mundial, farem cada setmana un Històries del Mundial amb Frederic Porta.
19: Molt bé.
20: Un d'aquests abordarem les polèmiques que hi ha hagut, per exemple, Argentina 78, Anglaterra 66, però no ens avancem, avui a poc a poc. Avui la història que ens porta és inauguracions de Mundial, inicis avui amb l'inici amb el Mèxic, Sud-àfrica, i també ens acompanya, i avui debut, el coneixereu molt bé els mundialistes i els amants del futbol, el director i editor de la revista panenca, Aitor Laguna!
12: Hola.
20: Què tal? Aitor, suposo que somriures i llàgrimes, somriures perquè comença el Mundial, que t'encanta, a més el cobriràs per panenca i televisió espanyola, però llàgrimes perquè el teu Saragossa ha baixat de categoria.
12: Pues home, gràcies per recordar-me un episodi recent que no
15: calia recordar.
12: Gust, sí, no caldria recordar-ho, efectivament. Sí,
15: molt bé.
13: Gràcies per venir.
15: No, molt bé, Edgar, la veritat és que has començat amb molt bon peu.
13: Lo ha dejado los pies de los caballos.
12: Però és veritat, Edgar, que tindré a Saragossa a prop, perquè podré anar a veure la jugar contra l'Europa, contra el Sant Andreu, així que a tiro de TMB.
15: Exacte, a tiro de TMB. Sí, totalment d'acord.
20: Europa-Saragossa, què voleu més? Dit això.
18: Està vermell com un pebrot,
20: Realment,
15: el teu... I és d'explotar el cap, em sento vermelló.
20: Bé, anem directament a la pregunta.
15: Tu la carrera de diplomàcia no l'haguessis suspès.
20: No, però ha sigut amb bona fe, tu.
15: Sí, clar, sí.
20: Ens coneixem i era simplement per posar aquesta informació damunt de la taula. Ara sí, la pregunta, estimats amics i amigues del temps afegit, l'actual selecció espanyola, ja ho sabeu i si no ho hauríeu de saber, té a 8 jugadors del Barça a la seva plantilla. Això perquè hi reflexioneu. Voleu que guanyi el Mundial la selecció espanyola amb aquests 8 jugadors del Barça? Sí o no? Frederic Porta.
7: Sí. Sí, tot i que la meva selecció és una altra, però bé, sí. Si hi ha 8 jugadors del Barça, doncs que guanyi Espanya, que la tinc entre les favorites, ja està.
20: Javi Muñoz.
13: Jo no... Como tiene que ser, todo con la selección.
9: Jo, per no enfadar Butanito, diré que perquè la guanyi una altra, doncs tant em fa que la guanyi Espanya.
13: Ahí però... estamos, 2-2.
9: Prefereixo que la guanyi la selecció que millor jugui, perquè després els mundials acostumen a marcar tendència a nivell futbolístic, llavors que la guanyi una selecció allò tacanya em molesta bastant.
13: Se lo debemos a Javier Clemente.
20: Aitor Lagunas.
12: Jo bastant en la línia del Javi també. Per veure futbol d'este una mica ciment, fa goig veure com juga la selecció espanyola. A més, jo crec que veu molt de l'estil Barça i no només per la quantitat de jugadors, així que sí, perquè no és una, és un bon motiu per alegrar-se si guanya Espanya.
20: 3 de 3,
25: 3 de 3 nyordos, sí, en no? aquesta taula. No. Quin fàstic em fa racó.
20: No, van amb el Barça.
25: Sí, clar, amb el Barça, sí, claro. Jo també, que poden tenir ahí.
20: A veure, Marta Cailà, no sé si amb aquests 3 vots l'enquesta haurà canviat o segueix com dèiem o esperàvem.
18: Mira, fa una estona, quan hem saludat l'Àlex Gorina, l'enquesta guanyava amb el sí. Hi havia més de 1.000 vots aquella hora i hi havia un 53% dels oients que deien que sí que volia que guanyés la selecció espanyola. Ara han votat més de 1.500 persones.
1: Déu-n'hi-do.
18: Això ha fet un gir.
5: Ah.
18: Més de 1.500 persones.
0: Gràcies a Vicenç Martí.
25: Sí, senyor.
0: I al senyor Marcelí.
25: Sí.
18: I gràcies.
0: I a l'Arnau Vila, que també s'ha posicionat en contra.
1: Bé, doncs, sí, amb el no.
18: Aquesta hora, amb més de 1.500 vots. Un 53% dels oients que han participat a l'enquesta diuen que no volen que guanyi la selecció espanyola i un 47% diu que sí. Guanya el no.
20: Guanya el no.
18: Guanya el no.
20: Guanya el no per cent.
2: Julio Salinas, mira, te vaig a dir, a què mundial lo guanyarà España fijo? Porque ya lo he explicat jo en un vídeo que lo he penjat al meu Instagram. Todo coincideix en igual que l'any 2010, que és quan vam guanyar per última vegada. Escolta, que te lo he resumit porque foto un rollo en los vídeos que...
4: ¿Os acordáis del mundial que ganamos en el 2010? Empezó el día 11 de junio. ¿Sabéis qué día empieza el campeonato del mundo? El 11 de junio. ¿Cuál fue el partido inaugural? México-Sudáfrica. En esta ocasión, México-Sudáfrica. ¿Sabéis en qué grupo estaba integrada España? En el grupo H. Pues en esta ocasión también, grupo H. En el 2010, el Real Madrid no ganó ningún título y el Barça ganó la Supercopa de España.

0: Home,
1: la
0: molt millor.
1: La lletra no, però la lletra...
2: Què vol dir lletra no?
0: Que dius que la lletra no.
1: Som més de la música.
0: Ja, tu, però tu, què vas anar? A l'Escolania de Montserrat, de petit, o què?

0: Temazo total, eh?
1: Home, ja veus.
2: Inclou una càrrega crítica important, però a la mateixa vegada et serveix per ballar una mica.
3: Sí, sí, sí, a veure, fixa't, no a mi... No...
1: Home, té més, a mi m'ha enganxat més aquesta
4: bueno,
1: que
4: canta,
1: no la de Shakira.
5: La més original que la de Shakira, segur.
4: Bueno, home. I canta millor que no pas la Shakira.
3: L'hem deixat sonar perquè
4: estava
3: enganxant. Bé, comença aquest Mundial diferent, Són 48 seleccions més que mai, 12 grups més que mai.
6: No m'interessa.
3: 4 partits més que mai.
6: No
3: el primer, atenció, senyor Marcelí, on hi haurà ronda
6: Marcelí,
3: de
6: 700
3: de final.
6: Marcelí?
3: I el primer, perdoni, senyor Vicenç, Vicenç Martí, i atenció també perquè és el primer Mundial amb tres seus repartides en tres països.
4: Mon ponyo!
3: Mai, Estats Units, Canadà i Mèxic. Escolta'm, d'entrada, sempre ho preguntem, però no per això no ho deixarem de preguntar. Seleccions favorites, aquelles aspirants que vosaltres creieu que heu vist en futbol, que poden realment emportar-se aquest Mundial, Javi.
4: Mon ponyo!
5: Jo crec que les favorites, a priori, abans que això comenci, són Espanya i França, sens dubte. Una per qualitat col·lectiva, que és Espanya, i a més té una individualitat destacadíssima, que és la Lamine Yamal, i l'altra França, perquè té un seguit de peces, sobretot en atac, que pot formar dues davanteres que podrien competir entre elles mateixes per ser la millor del Mundial. Crec que són les dues que estan un esglaó per sobre de la resta, i jo posaria allà a prop, aviam com se li acaba donant, però té un equipàs Portugal. Crec que si gestiona bé Roberto Martínez la qüestió Cristiano Ronaldo, si no li és un llaç, si li és un complement, o si li és una cirereta del pastís en els moments en què el necessiti, té un equip i té un nivell futbolístic com per estar almenys optant a les fases finals del Mundial.
0: Això no és patriotisme de terra ferma, no, Javi?
5: No, no, no.
0: No és tirar cap a l'únic seleccionador de Lleida.
5: És que jo sóc més pallarès que lleidatà, ara ja volem matar, però bueno, tot l'amor del món per Roberto Martínez i per Balaguer.
0: És un bon pall, efectivament, el Robert, i coincideixo, jo crec que les tres quatre candidates podrien ser Espanya, França, inclouria també la vigent campiona, Argentina, pel factor Messi, anem a veure quin Messi ens trobem en aquest últim Mundial de Leo Messi, evidentment Portugal, i si volem ampliar una mica, pues mirar cap a què pot passar amb Anglaterra, Brasil de Rafinha, Vinícius i Carleto Ancelotti, però no molta cosa més. Jo crec que ja tenim prous candidats, no?
3: Com va canviar la història, Frederic? Brasil sempre a la número 1, i ara és si ho ampliem molt, que la posen com el radar.
7: No, sí, si ho ampliem. Jo, per no repetir els candidats seus, l'únic que diré és que mai ha guanyat una Copa del Món una selecció entrenada per un entrenador estranger d'un altre país. Això és bastant curiós.
3: Home.
7: I, a més, ningú ha repetit en guanyar un torneig d'aquest tipus des de Brasil als 58 i 62. O sigui, que ha plogut una miqueta. O sigui, que costa una barbaritat. Jo, per mi, apostaria per Espanya, clarament. Portugal també m'agrada força. Estic pendent de Marroc, a veure amb què pot fer. I m'interessa veure com funcionen Anglaterra i Alemanya perquè no es quedin penjades.
3: Mira, parlava d'Espanya el Frederic Porta, qui l'està seguint, RAC1, que és el corresponsal d'aquesta casa als Estats Units, és el Damià López, a qui ja podem saludar. Damià López, què tal? Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. Bona tarda a tots. I també al Minguella i al García, a tots.
9: Ahí está, lo tuve en mis pechos, y ahí está, el único enviado especial.
10: Me encanta dir-ho.
9: Tenemos ya las alineaciones.
3: No, encara no.
8: De quin partit, del Mèxic-Sud-àfrica o de l'Espanya-Capverd? De quin partit vols, José María?
9: Mèxic-Sud-àfrica.
8: El Mèxic-Sud-àfrica encara no, però estan al caure, perquè surtin les alineacions a l'Estadi Azteca, on tu, José María, jo crec que vas viure el Mundial 86, o potser el Mundial 70, que eres més jove.
9: Ahí no estamos, sé quin Mundial va ser. Desde que empecé en el diario Pueblo hasta que fui pasando por la cadena SER, la cadena COPE, Antena 3 y Onda Cero, de la que me fui 5 minutos antes de que me echaran.
8: Com vas veure Pelé allà, eh? Sent coronat el rei del futbol.
9: Un grande.
3: Estimat amic,
9: com ho gambeteava.
3: Per les seleccions favorites, ara el Frederic ha parlat molt d'Espanya. Tu estàs seguint Espanya. A nosaltres ens preocupa molt Lamine Yamal. Tinc entès que avui s'ha entrenat amb la resta de companys. Com està Lamine Yamal?
8: Sí, avui ja ha tornat la selecció espanyola als entrenaments. Hem tingut accés al primer quart d'hora en públic sota un sol de justícia, molta calor aquí a Chattanooga. I bé, doncs ha sortit dels primers, l'hem vist molt animat i doncs hem vist com feia unes primeres carreres i un rondus al costat dels seus companys, també Nico Williams, i els dos entrenant-se a ple ritme Doncs bé, l'he vist bé. De fet, li han fet un cercle amb calbots als dos, d'alguna manera escenificant el retorn, l'alta mèdica, Nico Williams i a Lamine Yamal. I ara mateix la situació de cara al que pugui passar el primer partit no canvia massa, però sí que els dos entraran a la convocatòria, no seran titulars, i la idea és que en el cas de Lamine Yamal, Edgar, pugui jugar uns 15-20 minuts. Algú es pot espantar perquè pots pensar que si es va lesionar el 22 d'abril contra el Celta no s'hauran complert 2 mesos, però sí que la realitat és que aquí, a diferència de quan critiquem a la Federació Espanyola en les aturades de selecció, diguem que l'egoisme ve, o el risc podria donat pròpiament per la selecció espanyola, perquè s'està jugant al Mundial. Vol dir que si ells creuen que estan arriscant el jugador, serien ells mateixos qui tindrien el risc de poder-lo perdre, no? Per tant, si juga dilluns és perquè creuen que està bé i que no tenen el risc de poder perdre'l més endavant en el Mundial.
3: O sigui que podríem veure perfectament Lamine Yamal el dia 15 com a titular davant de Cap Verd.
8: No, com a titular no,
3: no,
8: Edgar. No, no, no. L'equip que jugarà contra Cap Verd probablement sigui el de l'amistós de Puebla contra Perú, amb Ferran Torres a la dreta i potser Baena a l'esquerra, o Oyarzabal al mig. Jo crec que la dinàmica de jugadors del Barça titular serà la de veure Cubarsí i Pedri, sempre aquests dos, més Lamine. Quan no hi sigui Lamine pot entrar Ferran Torres. A Olmo el veurem bastant, a Gavi també, Eric García menys, i Joan García és el tercer porter. Aquí sí que Luis de la Fuente ho té clar. Lamine

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
1: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
2: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
1: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
2: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
3: Però a nivell del que és deixar-se la pell i anar a combatre contra Argentina, pot ser, jo crec que seria el 16è de final estrella, sens dubte.
4: Déu-n'hi-do, aquest Mundial.
5: I Uruguai amb seleccionador argentí, amb Marcelo Bielsa.
3: Amb Marcelo Bielsa, que estarien unes traques cada vegada que parla. Hi ha dies que deixen a unes perorates de 40 minuts i després es troba algun periodista o alguna periodista que li fa 10 preguntes i en total doncs, el document dura menys d'un minut.
6: A lo Bielsa, que com a seleccionador argentí va anar al Mundial de 2002, on anava com una de les grans candidates i va caure a fase de grups. És a dir, que a Argentina li tenen molt guardada, que consideren que va d'alguna forma desaprofitar una de les grans generacions amb un debat entre batistes Tuta i Crespo, etcètera. Mm-hmm. En fi, que arribàvem amb un gran equip, va fracassar amb Argentina i ara juga el Mundial amb Uruguai.
4: No va guanyar per això l'Oro Olímpic el 2004 a Grècia,
5: sí.
4: Bielsa?
5: Sí, sí, almenys, correcte.
4: Com a mínim això...
5: I després també ha dirigit a Xile. Clar. O sigui, és el tercer Mundial per Bielsa, que efectivament, com diu el Damià, les rodes de premsa del Bielsa les has de veure com els missatges del WhatsApp, a velocitat per dos.
6: Al revés, les has de veure com una homilia, com
4: l'Evangeli, com el Papa, no? Senceres. Ens expliquen jugadors que abans que per Bielsa que un dia parlaran, que déu-n'hi-do com eren les seves xerrades. Dit això, pregunto a taula, els malalts de futbol. Hi ha quatre seleccions, clar, amb 48, imagineu-vos, quatre seleccions que debuten per primera vegada a una fase final de Mundial. Cap Verd, Jordània, Uzbekistan i Curaçao, com escoltàvem a la cançó. Poden passar fins a 8 millors terceres. Li doneu la possibilitat a alguna d'aquestes debutants a fer la gran sorpresa d'arribar fins als 16ens de final?
5: Jo personalment ho veig bastant complicat. Estem parlant de seleccions que s'han classificat en alguns casos pues, en repesques, en situacions complicades. Evidentment, pues, del que parlava també el Fede, no? En un Mundial tan ampliat amb 48 seleccions, probablement la idea d'Infantino quan van plantejar Mundials de 48 seleccions no era que es classifiqués una selecció com Curaçao, que no representa ni tan sols a un estat independent, està representant a una dependència del regne dels Països Baixos que té la població del districte de Sants-Montjuïc, o Mataró. Mataró està jugant al Mundial.
7: Ah, sí?
5: Amb Curaçao, sí, sí.
7: I... Però Rocafonda.
5: Sí, correcte. I s'ha de dir que dels 26 jugadors de Curaçao, 25 són nascuts a Països Baixos. O sigui que tenim a la selecció de Països Baixos i després està Països Baixos B, que és Curaçao.
8: Seria com un filial, no?
5: Correcte,
8: un filial,
5: tal qual. I pràcticament tots els jugadors estan jugant a segones divisions domèstiques, així que ho veig bastant complicat.
4: Sí, es preveuen golejades a la fase de grups amb aquestes seleccions, entenc.
6: Sí, és la conseqüència lògica d'ampliar tant el número d'equips que se't poden colar aquestes seleccions, que a priori no són competitives si els hi toca un equip gran, però bé, ja vam veure també golejades anteriors mundials. Espanya va debutar amb un 7-0 contra Costa Rica, si no m'equivoco.
7: Sí, sí.
6: No. Golejades se n'han vist moltes a les Copes del Món, jo crec que en verem unes quantes aquesta vegada.
4: Frederic, es recorda alguna golejada d'escàndol precisament amb alguns equips com Aràbia Saudita, com Costa Rica, que recordava el Javi Muñoz?
9: Home, jo el que recordo va ser aquell 7-1 que li va fotre a Alemanya a Brasil, no? Mm. Que allò sí que va ser un terratrèmol en el seu moment. Parlant d'altres coses, o a mi, el que em sobta és que sempre que el Mundial ha passat per Mèxic ha sigut un gran Mundial. Perquè hi ha el Mundial del 70, sí. amb els 5 déus de Brasil, i el Mundial del 86, que és el Mundial del gol de Déu i del gol de Maradona.
6: Havia de ser Colòmbia, aquest Mundial,
9: sí,
6: i problemes
9: sí.
6: organitzatius, ho passen a última hora a Mèxic.
9: Sí, havia de ser a Mèxic, el que passa és que Mèxic l'any anterior havia tingut un terratrèmol terrible, perquè sempre, aquesta és una altra constant, que avui, a més, i mirat quan m'ho has comentat, Edgar, que és que cada vegada que organitza un Mundial a Mèxic, surt un Mundial molt bo, però internament el país té uns problemes enormes. I sempre es xiula amb una escridassada horrible el president de torn a la cerimònia inaugural. L'any 70 va ser Gustavo Díaz Ordaz, que venia d'aquella cèlebre matança de les tres cultures, de la plaça de les tres cultures de Tlatelolco. A l'any 86 va anar contra Miguel de la Madrid, que acabava de viure un terratrèmol brutal, que me recordo, vaig fer aquell Mundial, i a tot arreu ve a Salona,

0: que tapaven edificis sencers que s'havien ensorrat. I per això es va parlar de suspendre el Mundial allà, però al final el van fer com un exercici d'autoestima nacional, de dir, ho hem de tirar endavant. I va ser el Mundial de Maradona, del Gran Gol, de l'Anno de Dios, sí, etcètera, etcètera, etcètera. I aquesta vegada entrem en una fórmula nova, mercat més gran, un Mundial que comença molt polititzat, perquè el que ha fet Trump fins ara no en parlem prou, però és molt bèstia, i bueno, ja veurem com avança la competició. Aviam, és, normalment en aquest tipus de competicions, Toni, es guarda una mica allò que es diuen la treva olímpica, no? Deixes allò una mica les guerres i tal per dedicar-te al futbol. Trump s'ho ha saltat amb l'àrbitre somalí, amb els iranis que estan a Tijuana...
1: Només avui hem tingut notícies de...
2: Sí, la UEFA, que s'ha afanyat a fer oficial que aquest àrbitre serà l'àrbitre de la final de la
1: Supercopa. No, però dic que hi ha hagut un altre incident amb un altre país.
2: Sí, que són 500 aficionats de Costa d'Ivori...
1: Això, que no els han deixat entrar.
2: Que els deneguen el visat.
0: Bueno, i veus que per exemple, com la manera de catxejar, no?, de registrar
1: els mateixos jugadors.
0: De Senegal i de...
3: Són Senegal, Uzbekistan, Costa d'Ivori, és a dir, mai és aficionats neerlandesos. Ja. Sempre té aquest punt
1: racista.
3: Clarament racista, però efectivament.
4: Hi ha una forma nova d'utilització del futbol per justificar segons quines qüestions polítiques fins ara, que es parlava de l'esport washing, aquesta forma d'intentar blanquejar o rentar segons quins règims a través de l'esport. El que feien precisament aquest règim era intentar amagar-ho. És a dir, porto un mundial del meu país, jo deixo que entri tothom, i deixo que entri un àrbitre somalí, que juguin els iranians, etc. Faig veure que aquí no passa res, poso un parell de dones a l'estadi, faig que la realització desenfoqui, dic que aquest país es viu amb normalitat i després quan el Mundial o quan la competició que sigui marxi aquí, jo torno més legitimat a l'exterior, però torno a fer el que estava fent. En canvi, Trump ho fa al contrari. Trump no és que ho estigui amagant, al revés. És que li està ensenyant a la seva base electoral, al seu moviment vaga, mira què sóc capaç de fer, a mi em porten un Mundial als Estats Units, però tot i així jo sóc capaç d'humiliar els Costa Marfilenys, no deixar entrar a un àrbit somalí. És una redefinició encara més perversa del que era fins ara.
1: I ens explicava el Francesc Peirón a la primera hora de programa, que hem connectat amb ell, el corresponsal de La Vanguardia a Nova York, que les unitats aquestes d'aquesta policia d'immigració que actuaran i que tenen llibertat absoluta d'actuar als estadis.
4: Sí, sí.
1: I ens deia que molta gent d'immigrants són els que van als estadis. Per tant, veurem d'aquestes actuacions què és el que passa.
4: Això, ara que venim d'unes setmanes de parlar de Bad Bunny, quan va estar aquí de concert a Barcelona, Bad Bunny va dir que ell no aniria a fer mai un concert als Estats Units, tal com estava ara la qüestió de l'ICE, perquè sabia, era conscient que la gran majoria del seu públic és un públic llatinoamericà, immigrant, i que és carn de que l'ICE entrés a l'estadi o es posés a la sortida i comencés a deportar gent, i que era un dels motius pels que no feia un concert allà. Això pot passar ara amb el Mundial.
1: Sí, sí, Peirona ens ha dit això, que era possible que passés.
5: I aquesta polèmica, que mira, avui justament l'Aitor Lagunas, que avui ens acompanya, al seu programa que fan a Panenka, De què planeta viniste, ha dit textualment, encara no ha començat a rodar la pilota i aquest Mundial és la vergonya més gran viscuda fins ara. Parlaves d'escorcolls a equips, a jugadors, àrbitres, com dèiem, que no els deixen entrar pels visats, canvis de seu a equips que volen entrenar-se i els han de canviar per un tema de seguretat, no poden estar tranquils. Aitor, explica'ns una miqueta com ha començat tota aquesta polèmica i fins a quin punt la notarem al llarg de la competició.
3: Home, no sóc molt optimista en aquest sentit. Jo crec que ja l'experiència que tenim prèvia, recordem que venim del 18 a Rússia, amb Rússia ja annexant-se a Ucraïna, parts orientals d'Ucraïna i Crimea, i el 2022 a Qatar, en aquest sentit, pues clar, això és un increixendo, no? Estem assistint ara al Mundial que la FIFA ens vol vendre com el més gran. Jo crec que no és el més gran, és el més excessiu, que pot sonar semblant, però no és exactament el mateix. Estem parlant, sí, de 48 seleccions, de 1.250 jugadors, de 104 partits, de 3 nacions anfitriones, però jo crec que tot això respon al mateix, que és aquesta voluntat de generar més diners, més ingressos per part de la FIFA, per part d'Infantino, i també la voluntat de servir d'eina absolutament servil als peus del poder polític i econòmic més obscur. I aquí el futbol no té cap mena d'autodefensa. Jo crec que és el més criticable és que, com a aficionats al futbol, quina autodefensa podem trobar per mirar un Mundial, que és un festival, que és una cosa molt especial que només passa cada 4 anys, sense haver de tapar-nos els nassos per cada vegada que veiem el tram a la llotja. Això és un repte que el futbol no ha sabut resoldre i que, malauradament, durant el Mundial, pues, ara, quan comença a girar la bola, probablement se'ns oblidarà tot. Ja va passar.
1: Perdoneu, però és, no deixa de ser curiós, que ho hem estat abordant, que tu deies que quan hi ha els Jocs Olímpics es queda com
0: una treva olímpica.
1: Una treva. Doncs tenim treva, si sí, més senyor. No. Donald m'acaba d'anunciar que ha arribat a un principi d'acord amb l'Iran. Quina casualitat que és a les portes de l'inici d'aquest Mundial.
6: Tot just fa uns minuts, el president dels Estats Units ha anunciat aquest principi d'acord amb l'Iran, diu que ha cancel·lat els bombardejos previstos per aquesta nit, explica en un tuit a la seva xarxa social que les discussions amb la República Islàmica s'han elevat al màxim nivell de la direcció d'aquest país, que han estat aprovades, i que, per tant, ell, com a president dels Estats Units, ha cancel·lat els atacs i bombardejos programats per a les pròximes hores. Diu que el lloc i l'hora de la signatura d'aquest principi d'acord s'anunciarà aviat, que ho sabrem de seguida, i que mentre això no es faci efectiu, de moment l'estret d'Hormuz continua bloquejat. Però que això ja va molt bé.
1: Bueno, curiosament, Trump ja ho ha dit reiterades ocasions, i ves per on, quina casualitat, avui també ho diu, a les portes de l'inici del Mundial. Fem una pausa, 3 minuts i tornem.
7: Versió RAC 1.
1: Va, que tenim la inauguració en marxa. Punxa'm la inauguració.
6: Digue'm com puc parlar,
1: A Mèxic,
6: A Mèxic.
5: O sea, Estadi Azteca, que es diu Estadio Ciudad de México.
1: Bienvenidos a México. Mira, bienvenidos a México. Welcome to México.
8: Uy, això és com un ritual.
1: És emocionant. La danza
8: de la lluvia. No m'hi veuran, amiqui. Mexico receives you with
1: smiles from our heart. Home, es fa mirar aquest espectacle, Me perdonareu, però pot ser el millor del Mundial, La inauguració, perquè segons quins partits...
3: Home, millor que el papa, sí, no? Que ha passat de la Sagrada Família al Barnasud. L'hem ficat ara aquí a Les Palmes, estava com al Barnasud.
5: A Canàries, sí,
1: efectivament. El papa que està en un altre estadi, per cert.
5: Sí, a
1: l'estadi de Gran Canària.
5: De Les Palmes.
1: El papa a l'estadi de Gran Canària i al Mundial, que el tenim a l'estadi aquest de Mèxic. A veure, Kaila, què em volies explicar?
6: És un tema per a aquells que tenen fills petits o adolescents. El pla B o impulsat pel Ministeri de Sanitat ofereix fins a 100 euros per a menors de 17 anys que tinguin problemes de visió, sense distinció de renda, barri, procedència ni gènere. Perquè veure bé també és una qüestió d'oportunitats i no corregir un problema de visió en la infància pot afectar l'aprenentatge, pot afectar l'autoestima i pot afectar el dia a dia de nens i adolescents. Per tant, si necessiteu ulleres o lents de contacte, és una molt bona ocasió. A més, la forma de beneficiar-te és molt senzilla perquè pots consultar l'òptica de forma àgil i directa. Les ulleres dels més joves, per fi, de la sanitat pública. Podeu consultar tota la informació en una adreça que és en castellà, escrita en castellà, veo.sanidad.gob.es.
5: Molt bé. La inauguració, Toni, és un autèntic festival. Ara han aixecat una Copa del Món enorme al centre del camp de l'Estadio Azteca, que, insistim, es diu Estadio Ciudad de México al Mundial, perquè no poden portar cap tipus de noms ni històries. Uns 80.000 espectadors que ara hi caben, segons la FIFA. I aquí ho teniu, mira.
1: Aquí no ho tenim perquè la gent no ho està veient.
5: No, vull dir que aquí ho poden escoltar, vull dir.
1: Bueno, sí,
5: no, aquí els intentem transmetre la màxima passió.
2: Que per cert, n'hi haurà tres de cerimònies d'inauguració, això és important.
4: Perquè... Abans del primer partit d'Estats Units i abans del primer partit de Canadà.
2: És la primera de les tres.
1: Tres inauguracions.
2: Una per país.
4: No sé si tot és tan pomposes, però n'hi haurà tres, sí.
1: Quin malson, tres inauguracions.
5: Per cert, Damià, que encara el tenim amb nosaltres, ell és a Chattanooga, a l'estat de Tennessee, més o menys al centre-est dels Estats Units. Aitor Lagunas, crec que li vols traslladar alguna cosa sospitosa que ha passat a l'hotel.
3: Damià, com estàs?
4: Hola, Aitor.
3: Aviam una cosa, perquè estic mirant aquí que la selecció espanyola està a l'Embassy Suits de Hilton de Chattanooga, no?
4: Sí, en ple centre de la ciutat, sí.
3: És que havia vist que en algun moment també s'havien plantejat anar a un altre hotel, que es deia el Red House, no sé si et sona.
4: És que és petit, això, sí.
9: Sí, però vinàvem en Trivago i era més barat este hotel.
3: No, és que hi ha una habitació, això no sé si ho sabien.
10: Explica-ho.
3: Habitació 311. on teòricament encara queda l'esperit d'una dona decapitada, assassinada, als anys 30. Una prostituta, i diu la llegenda que quan va anar al Capone va notar aquesta presència i va sortir fugint d'aquest hotel. No sé, si, No sé si aquesta és la raó per la qual la selecció espanyola s'ha estimat més canviar d'hotel directament.
4: I va acabar Alcatraz, no? Doncs no sé la veritat, però jo t'he de dir una cosa. Si realment ha arribat la informació, no crec que De La Fuente tingués manies.
5: Com?
4: Jo crec que si De La Fuente... crec que si s'assabenta d'aquesta circumstància, jo crec que els fica igual a dins, eh?
9: No.
3: I fins i tot ell s'agafa l'habitació 311, no, Daniel?
4: A qui li donen la 311, ara? Totalment.
9: És que si me aparece el fantasma...
1: Tita igual, no?
9: Me quito la camiseta, el señor los brazos y sale corriendo.
1: Sí, se acojona la...
3: Exacte.
9: Estoy levantando 300 kilos ahora.
5: Explica'ns, tu eres de Chattanooga, te'n vas cap a Atlanta, entenc, per veure el primer partit d'Espanya el dia 15?
4: Sí, de fet, avui estem en ruta cap a Atlanta per una qüestió administrativa, diguem, per acreditar-nos, que sempre és difícil. Fa 2 anys a l'Eurocopa va ser complicat i ja ens han avisat que, sobretot, hi anem amb 3-4 dies d'antelació pel tema de... Bé, no ens deportaran ni esperem escorcolls massa complicats, però sí que ens han dit que a nivell d'autoritats que ens acreditem amb dies d'antelació per evitar problemes. Que un accent mal posat, en el nostre cas, el meu accent és obert, que un accent que els hi sembli estrany ens pot complicar la vida. Per tant, estem en ruta. Tornem avui mateix i el dia de la prèvia diumenge tornarem també cap a Atlanta, on Espanya juga el primer partit d'aquest Mundial, efectivament, contra Cap Verd.
5: Doncs, Dami, a posar la D del canvi automàtic que sempre porten els cotxes americans, segueix la ruta que volem que arribis bé a Atlanta i ens anem parlant aquests dies, que vagi molt bé.
4: Molt bé, i la R de la marxa enrere, també. Sí, cotxe automàtic.
5: Clar, ja tots són automàtics,
10: no? La marxa enrere sempre...
6: Doncs, ai, escolti, no.
5: Aquí cadascú va a la seva, tranquil. Dami, no preocupis. Bueno, fes el que puguis per allà als Estats Units, tu mateix.
4: Tinc al costat el Lluís Buixeres de La Vanguardia, que s'està fent un fart de riure amb vosaltres.
5: Molt records amb el
4: s'està fent un fart de riure.
5: Molt bé. Lluís Buixeres.
11: Bona tarda.
4: Don Lluís.
5: Hombre, Lluís. A gaudir del Mundial, quina parella.
10: La marxa enrere.
6: Ai, va.
1: Va, home, per favor.
6: Per favor.
5: Gràcies a tots. Lluís Buixeres i Daniel López. Amb cotxe, en ruta, esperem que no els hi passi res.
6: Acabem de rebre
1: ja l'hem acomiadat. Un mail de... Vinga, que noi, t'enrotlles com una mozzarella amb una pizza.
4: Pobre, va. Una mozzarella.
6: Pobre Edgar, ens acaba d'enviar un mail a l'Ara, que viu als Estats Units i diu... Visca Washington.
1: Visca! No visca. Què vas a dir? Visca Washington.
6: Visca Washington.
1: Ara sí, és que ho havies de separar. Has dit visca Washington. Com si és viva México.
3: T'havies ficat aquí, sí, molt bé.
11: Un
3: crit revolucionari.
1: Ara s'entens bé.
10: Si parlessis com el Cuní, com Cuní ho fa d'una manera, no passaria això.
6: Diu, ambient de Mundial, zero, excepte en alguns bars que anuncien els partits. Va. Aquí molta gent no sap res del Mundial.
1: És que no els agrada els
6: americans. La gent que aquí segueix el futbol són 95% llatins.
1: Clar.
6: La gent té por i dubto que molt que vagin als partits perquè els preus són una bogeria.
1: Bueno, els preus és un altre, que n'hem parlat amb el Francesc Peron. 600 euros, 800 euros...
6: Diu que el cap de setmana passat va anar a Miami i que a l'aeroport no hi havia cap signe del Mundial. Diu, res, una fanzone a la bahia, una cosa molt trista. Al Miami Beach una decoració amb unes pilotes gegants dels països, diu, però sorprenent la poca sensació de gran esdeveniment que hi ha als Estats Units.
0: A mi em mosqueja molt. El Mundial sempre posa alguna innovació en marxa, Toni. Ja ho saps, allò de les targetes ve dels Mundials.
1: Però dic que hi ha algunes normes que aplicaran noves, no?
0: Hi ha dues. Una, que estàvem comentant aquí fora d'antena, que era el dels preus dinàmics. Què vol dir? Que els preus oscil·len de les entrades segons l'oferta i la demanda. Com això vingui cap aquí, anem apanyats perquè s'han acabat les entrades populars. Perquè, clar, si comença, imagina't un Camp Nou, el que sigui, de preu dinàmic, amb tota la turistada que vindrà...
1: Però això ja passa al Camp Nou.
0: Sí, però ara, al Mundial... pràcticament fins a l'últim moment podràs estar especulant amb les entrades, cosa que és perillosa, no tindran un preu fix.
1: Sí, sí.
0: I segona cosa que tinc curiositat per veure és que es castigarà a tot aquell jugador que faci comèdia, val? Perquè el futbol s'està tornant d'una manera que sembla que tothom passi per l'Actors Studio, mètode Stanislavski, i tothom es lesiona, tothom mor allà. Aviam com ho arreglen, perquè aquí pot haver perill per al futur del futbol, naturalment.
1: Però i pèrdua de temps, no? També serà...
0: Les pèrdues de temps...
1: Però això em sembla bé, perquè la pèrdua de temps em sembla...
3: Jugadors que tapen la boca també per insultar els contraris amb insults racistes, revisió de corners, que crec que també el Barça...
4: Sí, el VAR pot entrar...
3: Pot entrar al VAR. El VAR és una innovació també que ens va deixar el Mundial.
4: Segones grogues,
3: sí. Però en general jo crec que ara, abans que corri la bola, jo crec que és encara moment de fixar-nos en qüestions com per exemple, la dels preus de les entrades, no? Que jo crec que també ens dibuixa un públic poc propens a xiular, poc propens a portar protestes a dins dels estadis, no? Llavors, clar, la pregunta és... Parlava abans d'aquest tipus d'esport washing a la inversa. Clar, jo me'n recordo del que va succeir a la Volta Ciclista a Espanya, que a un equip que va intentar blanquejar un règim com el d'Israel se li va girar enrere per les protestes populars. Això pot passar al Mundial? I no. Jo crec que és difícil, amb entrades de 1.000, 2.000, 3.000 dòlars. És molt complicat que es doni, a no ser que es doni fora dels estadis. Però com ens deia la Marta, clar, si el 95% és... potser una dada una mica exagerada, no? Però dels aficionats al soccer als Estats Units són llatins i són gent que ara té por de sortir de casa, com s'han de manifestar? És que és molt difícil, és molt complicat.
5: De fet, ara encara queda una horeta aproximada perquè comenci el Mundial, estem en aquest partit d'inauguració. Shakira
1: veure,
5: encara no ha cantat.
1: A veure aquesta cantant aquí ara. No te me hagas, que cobres de vivo, tu has visto mi cara. Són Bad Bunnies, però en bucle.
3: És el Bad Bunny de l'Hacendado, no?
1: Que guapo.
5: Amb corbata, amb ulleres de sol, ha sortit d'un cotxe.
1: Però tot és el mateix, eh? Te fixes? Escolta,
3: sí, sí.
1: Vull dir que és el que està funcionant.
5: Queda un minutet, però, Frederic, alguna inauguració que te'n recordis, que et marqués especialment? No sé si del Camp Nou l'any 82...
0: Home, va ser la primera vegada, la del 82, al Mundial d'Espanya, que el campió vigent perdia un partit inaugural contra Argentina, en aquest cas contra Bèlgica 0-1. I durant 20 anys o 25, tots els partits acabaven 0-0. I a partir del 2002, el campió vigent és el que obre el torneig. Però ara últimament ho fa l'anfitrió, que és el cas de
1: Mèxic.
5: Mèxic i després serà Canadà, com dèiem, i els Estats Units, que hi hauran com tres...
3: Jo me'n recordo, per mi, el partit d'inauguració...
2: Mira, mític. Shakira, no? Em sembla que comença.
5: Sí, ara.
1: A veure, que hem deixat aquí el pobre Aitor...
3: Que anava a dir únicament el record del Mundial del 90, que va jugar Argentina amb Camerún, va guanyar Camerún a l'Argentina, que era vigent campiona del món, amb Maradona, i Maradona, que tenia molta mala bava, va dir que va ser la primera vegada... Clar, ell era jugador del Napoli, i el partit d'inauguració jugava a Milà. Hi havia l'enfrontament del nord d'Itàlia en contra del sud, no? I va dir que era la primera vegada... Ell era tan gran que havia motivat que els del nord d'Itàlia anessin amb un equip de negres. O sigui, eren tan racistes els del nord que fins i tot volien que guanyés Camerún per fotre el representant del sud d'Itàlia, que era Maradona.
5: Quines històries que ens...
1: Bueno, escolta, l'Aitor que vingui... Bueno, ara que tenim el Mundial, ha d'anar repetint com el Javi Muñoz i el Frederic Porta. Moltíssimes gràcies.
5: Quin trident.
1: No tenim més temps. Adéu-siau. Fins ara.
7: Versió RAC 1. RAC 1. 4 anys després...
5: Gol de França, centrada, gol!
7: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
11: És dins l'àrea, Havertz, aixeca el gol!
7: I RAC 1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC 1 i a RAC més 1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
12: Final! Història de la Copa del Món!
7: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC 1. Tots som un milió.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 11 de juny, el dia que ara sí ha començat el Mundial amb la victòria de Mèxic contra Sud-àfrica que hem viscut en directe a RAC1. El Mundial, ja ho sabeu, el més llarg de la història, el que té més seus, el que té més seleccions disputant-lo i que torna a tenir França i Espanya com a favorites, tot i que aquesta vegada també hi hem d'afegir Portugal, que apunta maneres. Des d'avui i fins al 19 de juliol tindrem els ulls posats als Estats Units, a Mèxic i al Canadà, els tres països que acullen aquesta 23a edició del Mundial de Futbol. De seguida serem de fet a Mèxic, també a Chattanooga amb el Damià, on hem vist avui a Lamine Yamal entrenar-se amb normalitat, a falta de només 4 dies

0: del debut de la selecció espanyola i tot plegat el dia que s'ha fet oficial el retorn de Mourinho a la banqueta del Real Madrid. El tècnic portuguès signarà per 3 temporades fins al 2029. Just abans de l'anunci oficial, el Madrid també havia anunciat la proclamació de Florentino com a president fins al 2030 i que el club ha fet soci d'honor al papa Lleó XIV. I atenció, perquè l'arribada de Mourinho pot desembocar també en el fitxatge de Bernardo Silva. Segons ha avançat Fabrizio Romano, club i jugador estan a punt d'arribar a un acord que es podria anunciar ben aviat, fins i tot abans del debut del migcampista portuguès al Mundial, que està previst per dimecres de la setmana que ve. Ho comentarem en temps de tertúlia amb els habituals del dijous, l'Anaïs Martí, el Joan Poquí i la Maria Fernández Vidal, tertúlia, que rematarem també com cada dijous amb l'Edu Mutante i el Turriuràs, i com sempre tindrem l'última possessió amb el Dani Aguilar i el Xavi Ballesteros, centrats en els dos catalans que disputen les semifinals del playoff pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. De fet, un d'ells, el Barça, és a només un pas de ser finalista. Dani Aguilar, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Recent arribat del Palau, els de Xavi Pasqual han tornat a guanyar el Tenerife i ja dominen 2-0.
1: 97-89 en un partit en què els canaris evidentment han fet unes millors prestacions, han ofert unes millors prestacions que en el primer, en què el Barça va guanyar còmodament, sobretot gràcies a Patty Mills, 36 punts. Mira, un punt menys dels anys que té, de l'australià, 37 en té, 36 punts. Ha notat Patty Mills, que ha fet un partidàs al Barça, però que ha estat madur, que jo crec que arriba en el moment de més solidesa i més maduresa amb tots els disponibles a aquest tram de temporada. Una altra de amb Juan i Marcos i Yusufa Fall sortint de titulars, amb Fall fent de nou un molt bon partit, aportant tothom. Clyburn també, Vesely, entre els dos pivots, han estat claus en l'anotació. I 97-89, aquesta segona victòria fa que es traslladi la sèrie a Tenerife. Dissabte, tercer partit ja amb aquest match ball del Barça per ser a la final, com deies, demà a les 8 del vespre al Roig Arena, al segon assalt del Joventut a la pista del València Bàsquet. Només que sigui la meitat de divertit que va ser el primer ja ens satisfarà, sempre que acabi en victòria de la penya, que recordo va perdre d'un en el primer partit.
0: De fet, recordant la roda de premsa de Xavi Pasqual, en què explicava els motius del seu comiat, ja parlava d'últim ball i també feia referència a la importància de disposar de tota la plantilla. Ho estem veient, i a veure què és capaç de fer el Barça, perquè està en un moment de forma que segurament no li han vist fins ara.
1: Sí, i sobretot per diferents registres, diferents escenaris, perquè aporta tothom un gra de sorra, menys Billy Hernán Gómez, tot val a dir-ho, que l'home doncs avui no ha jugat i que és clarament qui està fora d'aquest projecte a curt termini, que és que el Barça pugui o vulgui guanyar la Lliga. Sí que a l'horitzó veurem qui espera, si el València o el Joventut. Ahir la penya va plantar cara. El camí segurament va quedar una mica més alliberat arran de, o molt més alliberat arran de la derrota del Madrid a quarts de final contra el Tenerife, i de moment en els dos primers partits ho ha aprofitat, ha superat el Tenerife i marxa a les Canaleres amb aquest 2-0.
0: Doncs cap al final del tu diràs, en aquesta última possessió acabarem d'ampliar tot plegat i també parlarem de la NBA.
1: Sí, noi.
0: En la victòria dels New York Knicks, mira que marxava, li he dit, no t'espistis, no, que potser trucarem.
1: Clar.
0: Avui que has dormit bé, doncs potser truquem cap a la una de la matinada i així ens expliques com ha anat tot plegat.
1: I parlarem també d'una notícia, malauradament en aquest cas trista, de la mort d'Eduard Portela, una persona essencial, absolutament imprescindible per entendre l'estructura i l'ecosistema del bàsquet, jo crec que estatal i continental, tal com l'entenem. De fet, avui Xavi Pasqual, al tram final de la roda de premsa, l'última pregunta, ha volgut recordar-lo, per tant, també el recordarem a Eduard Portela.
2: Doncs això. I del Barcelona, no?
1: Sí, senyor, i del Barça. Sí.
0: Bona nit, Joan Poquí.
2: Hola, bon
1: secretari tècnic, molt entrenador, més. Totalment, sí, també el Barça com l'entenem, està clar.
0: Després serà això, cap a 3:15 d'una de la matinada, ja en temps de l'última posició. També hi ha bones notícies pels equips catalans o per l'esport català en waterpolo, perquè el Club Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions, ha derrotat el vigent campió, el Ferencváros, als penals, i dissabte buscarà el seu segon títol de campió d'Europa contra el Prorreco italià. Dit això, ara passa un minut d'un quart de 12. Obrim tertúlia amb en Joan Poquí, efectivament, i també amb la Maria i amb l'Anaïs.

Abans, però, us volia recordar que la Fórmula 1 ja és al centre de Barcelona des de fa uns dies i fins dissabte gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia, música en viu i molta diversió. Registra't a circuit.cat.com, ara sí, i allà t'hi esperen.

0: Farem bé això, Joan Poquí. Com està vostè? Bona nit.
1: Hola, bon vespre. Tot molt bé? Bé, estupendo.
0: Sí? Has vist alguna cosa del partit? Gràcies. Bona tarda.
1: Bona tarda. No, però perquè estava treballant. Tindrà reacció al Mundo Deportivo. S'han de fer pàgines perquè el diari de l'edició de paper segueix tenint 9 pàgines d'informació del Barcelona.
0: I s'han d'omplir,
1: que és on jo estic, ubicat,
0: sí.
1: I s'han d'omplir. De fet, fins fa una estona estava convençut que el Mundial començava dissabte. O sigui, així.
0: Vas. Sí, així. Et diré que vas estupendament bé, Joan. Vas en forma, com és. També et dic
1: no,
0: una cosa.
1: No, i sabia que era el dia 11, però saps allò que no associava dia 11 en dijous, dia 11?
0: Sí.
1: No sé per què, pensava que era...
0: Dissabte, ja està bé.
1: Dissabte,
0: està bé,
1: dia 11.
0: Doncs mira.
1: És estrany perquè dia 12, que és d'aquí una estona, és el meu aniversari. O sigui, hauria de saber...
0: M'ho estàs dient?
1: Si no us ho dic, perquè em feliciteu.
0: Com anècdota. Ho acabes d'aconseguir, una bona cançó d'aniversari, a més, que prepararà l'Oriol fantàsticament bé, com és habitual. I farem festa grossa.
2: Aquí ho deixo.
0: Per cert, està bé que diguis que no he vist el partit perquè estava treballant com si nosaltres l'haguéssim vist per plaer, aquest Mèxic-Sud-Àfrica.
1: Gaudint amb el Mundial, sí, amb un jugador de Sud-àfrica.
0: Un. Shithole.
1: Gaudint amb el futbol de Shithole, pues...
0: No sé si és shit o és sit, també t'he dit, però vaja, però... Shithole.
1: Shithole.
0: Ja està. Maria Fernández Vinal, com estàs?
2: Bona nit.
0: Estàs bé? Has vist el partit, o sí?
2: A mi s'ha emulat molt la feina, perquè estava treballant també, però teníem un monitor o dos amb el bàsquet, l'altre amb el waterpolo, el partit, la cerimònia també abans. Se'ns ha fet una mica bola tot, però...
0: Què t'ha semblat, la cerimònia inaugural, per cert?
2: M'han tingut la mala pata de fer-la l'endemà de l'espectacle que vam veure a la Sagrada Família i clar, a mi m'ha semblat una miqueta pobra.
0: Sí,
2: també
0: si
2: és veritat, pobra gent, que allà és al migdia, crec que són les 12 allà quan s'ha fet la cerimònia. Els focs artificials no llueixen igual a les 12 del migdia que a les 9 de la nit.
0: I tenen la sort que segurament no van veure la transmissió ahir de TV3, perquè allà a Mèxic segurament no, però efectivament, si passes del que ahir van veure a la Sagrada Família amb el que hem vist avui a l'Estadi Azteca...
2: Hi ha més inauguracions, perquè crec que totes les seus fan la seva inauguració.
0: Sí.
2: Tinc moltes esperances posades en Canadà amb l'actuació de Michael Bublé.
1: De tota manera, si ho comparem amb l'espectacle de fa 3 dies, no?
0: Sí.
2: Amb els gols cantats al Bernabéu.
1: Exacte. Estic convençut que la inauguració d'avui és meravellosa, o sigui, esplendorosa i amb tot el glamour de la història.
0: Et dic una cosa, sortim guanyant de golejada aquí a Catalunya, a Barcelona, vaja, amb el que és l'acte central de la visita
2: també,
0: al Papa.
2: Una mica Mèxic també surten guanyant.
0: Sí, fins i tot Mèxic.
1: Mèxic surt guanyant. Segur.
0: Surt guanyant Mèxic
1: i
0: goleja
1: Catalunya. No he vist la Mèxic, però l'esperpent de fa 3 dies, jo no donava crèdit.
0: No, allò era...
1: No m'ho podia creure.
0: Era una bona traca final a les 3 setmanes que hem vist a Madrid amb tot el tema electoral aquesta campanya. Doncs era una bona cirereta, el que vam veure el Santiago Bernabéu l'altre dia amb aquesta visita al Papa, que si no l'heu vista, escolta'm, dediqueu una estona a revisar vídeos, que val molt la pena.
1: A xarxes hi ha molts resums.
2: Sí.
1: Hi ha les millors jugades, els punts més interessants, els trobeu...
2: Highlights, no?
1: Correcte, els highlights els trobeu a xarxes.
0: Per cert, de seguida afegirem l'Anaïs també, que és a punt d'arribar. Ella justament està ara escrivint la crònica d'aquest meravellós Mèxic en Sud-àfrica.
1: Quina enveja.
0: No, ara que te l'expliqui. Ara, en tot cas, quan vingui, podeu fer una part, aprofitar d'una publi perquè t'expliqui fil per randa què ha succeït avui a l'Azteca amb aquesta primera victòria. Per cert, què n'espereu d'aquest Mundial? Què és el que us crea més atenció? El que espereu amb més ganes? Digue-li com vulguis.
2: Jo espero més ganes ja una mica les eliminatòries, perquè aquesta fase de tants grups crec que se'ns pot fer bola. És que és molt difícil de seguir tants grups, tants equips, tants partits. Ja ho sé que el Damià em matarà, però vull dir, molt bé, tantes seleccions, però, ostres, bueno, no sé que siguis algú d'aquests que dius jo dedicaré els pròxims 38 dies a viure per seguir el Mundial endavant, però la resta de mortals... costarà seguir el fil fins que no hi hagi una neteja, diguem-ne, i quedin els millors i comenci la fase eliminatòria.
1: Mira, és que jo, sincerament, el que estic esperant és que arribi el dia 22, que començo 3 setmanes de vacances.
2: 22 de juny?
1: De juny.
2: Ah, doncs sí. Falta poc.
1: Per això se'm fan llargs els dies, vull dir, no s'acaba mai, saps? El rellotge fa un clic. Clic. Són segons, eh?
2: Sí.
1: Clic. Clic. Perquè la gent, perquè vaig a les tertúlies i a la gent pregunta pel Mundial i clar, és vergonyós que un paio com jo que em dedico a això digui obertament que més que no ho sé.
0: Si et serveix, sí, tampoc n'esperàvem gaire cosa, ja, de, que ens expliquessis coses del Mundial.
1: Però sí que vull fer una reflexió. Dius, el Damià em matarà. Pues que es foti. Perquè si ja estan, sí, home, si ja estan donant la xapa amb el tema aquest mesos i mesos, perquè no és el Mundial, és tot el puto any amb les eliminatòries i això, l'altre, home, doncs que algú li digui la veritat està bé. Per tant, la primera fase, com ja ha dit la Maria, no és que sigui que es faci bola, és que és un atracament, és una presa de pèl. És una presa de pèl als aficionats en general, el que li deia el futbol. I és un atracament a la pobra gent que es pagarà uns diners per veure aquests partits, que a un preu absolutament exorbitant. Avui m'ha comentat un company que el tren que va de Manhattan al MetLife Stadium, que és un tren que havíem agafat per anar a veure partits del Barcelona durant alguna gira, si valia $15, ara l'han posat a $90 per anar de Manhattan a New Jersey.
0: I què diu la gent de New Jersey?
1: Ah, però sí que sé, okay, bueno, clar, això aniran al 10% d'aficionats de nord-americans que els hi ha el futbol, perquè el 90% estaran pendents de la NBA, de les sèries de la NBA,
0: sí, però,
1: ara que veniu del béisbol, que és l'esport de l'estiu, i el futbol tindran allà i, bueno, faran calés, estaran contents, perquè els comerços de Manhattan i de New York faran calés. Ells contents.
0: Sí, però que hagi d'agafar aquest tren per anar a treballar de New Jersey...
1: Van en cotxe.
0: Ah. Va, cotxe, a veure, ja està. Anaïs, explica-li les bondats del Mundial. Com estàs? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. No t'agrada la Shakira i el Daidai?
1: No, espera, que no ha acabat. I és més, el que ja és, i el món del futbol s'hauria d'aixecar en armes, hi hauria d'haver una revolta, si convé amb sang, és que ho amplin a 64 equips.
0: Sí.
1: Perquè això ja és una tercera part dels equips de tot el món.
0: I dos mesos aquí veient
1: amb la
0: futbol,
1: qual cosa,
0: perquè, clar...
1: No, després no estiguin donant la xapa amb les sèries eliminatòries.
2: És que dins tothom dins, no?
1: Tothom dins. 64 equips, tothom, i ja està. I almenys, mira, si s'ho tinguem guanyant, que durant 10 mesos ens oblidaríem d'aquest malson anomenat seleccions nacionals. I si entrarien amb el Mundial, doncs molt bé. Que facin 170 equips... Serà que hi ha, no sé quants equips hi ha...
2: No, però ara 48.
0: No, països, no? No sé dir quantes seleccions al món poden...
1: Que vagin tots, i ja està, i s'acaba la xapa. I ja està, és que és així.
2: Però és una presa
1: de pèl. La primera fase, avui he mirat alguns partits. Em sembla que està Uzbekistan.
2: Ja està.
1: El Congo.
2: I no hi ha Itàlia.
1: És que em sembla que hi ha un Uzbekistan-Congo.
0: Això també per fer-se mirar.
1: És una... Ho sento, amb tots els respectes per la gent d'aquests dos països. És una presa de pèl.
0: T'han avisat, oi, poquí, del que passarà el setembre que ve, no? Que s'es tres setmanes.
1: Bueno, un dia li vaig preguntar a Hansi Flick en una roda de premsa.
0: Sí.
1: I va recordar... Bueno, sí, no sé, no ens han consultat, va dir. O sigui... És,
0: no, clar,
1: una, fer, és una absoluta presa de pèl perquè el senyor Infantino foti la seva calarada.
2: Amiguíssim de Donald Trump.
1: Sí,
2: a mi aquestes tres setmanes em van molt bé, vacancetes, i el setembre, que està molt bé, m'ha agradat molt fer vacances al setembre.
1: Bueno, si mira, saps què?
2: Aquestes tres...
1: Si pots fer vacances, endavant.
2: Guardes els dies, no hi ha futbol de clubs, et demanes aquelles tres setmanetes i a córrer.
0: Clar, però et perdràs, no sé què es fan, què és, classificació, no?
2: No tinc idea, Xavi, m'és igual el que podràs perdre les tres últimes setmanes al setembre.
1: Aviam, que a sobre...
2: Ja trucarem al Damià.
1: Com que són 48 equips, tornen a estar en aquella història que va passar. Jo vaig deixar de seguir els Mundials al Mundial 86, que el van ampliar, que era 24, i havia sigut 24 el d'Espanya, i aleshores van començar a classificar-se els millors tercers per vuitens de final. I aquí vaig dir, noi, això és una camama, això és una milonga com una catedral, a mi no m'enreden més amb aquesta basòfia, m'entens? I ara estem en aquesta fase, perquè ja no és que passin a vuitens, passen a setzens de final. És a dir, després d'aquesta sèrie inacabable de partits de matinada, horribles, inaguantables, infumables, passen a setzens, volia que eren 32 equips.
0: D'acord.
1: Queden 32 equips, i d'aquests 32, algun està allà perquè ha sigut el segon o el tercer millor tercer del grup de 4. Us ho juro, és que... Aviam.
3: Vaja, que l'Espanya-Uruguai del dissabte a les 2 de la matinada no el miraràs.
1: No, home, segur. No, dissabte pinta. A les 2 de la matinada.
3: No, no el veuràs, no.
1: És aquest dissabte.
3: Sí, que és el teu aniversari. No,
2: no és ara, és demà. Demà és d'aquí, res.
3: Dia 13, no.
1: Demà jugarà amb Uruguai?
3: No. El teu aniversari, Joan Pogui,
2: diu que ha dit que és d'aquí mitja hora.
1: Dia 12.
0: Uruguai és el 27 12, perfecte, o 28 de juny. Sí. Dius Espanya-Uruguai, tu, ara.
1: Espanya-Uruguai.
0: És 27 o 28 de juny.
1: Pues ja us garanteixo, ja us garanteixo que no el veuré, perquè si és el 27 estaré, si Déu vol, dormint.
3: 27.
1: Sí, 27, doncs estaré 27. Dormint. Bueno, mira, igual la meva... Per què? Aquesta és l'altra. És que el meu drama és que la meva dona m'obliga a veure el futbol a casa. Jo quan estic a casa no vull veure futbol. Jo vull veure pel·lícules.
3: La Maria Teresa, ara...
1: Sí, que... perquè m'obliga a veure futbol, perquè ella vol veure futbol. I llavors estem veient el futbol, i segur que em m'obligarà a veure aquest partit. Bueno, escolta'm, és...
3: A les 2 de la matinada.
1: Sí, segur. Bueno, m'aniria una altra tele.
3: Jo li posaria una càmera.
1: I m'aniria a veure, no sé...
2: És un bon programa.
3: Seria un bon programa.
2: Alternatiu al Mundial. El Mundial de Joan Puig.
1: Una bona de Clint Eastwood.
0: I ara què he de fer jo? És a dir, jo tinc plantejat parlar una mica de Mundial.
1: Jo ja he parlat, ara els hi toca l'anell.
0: Jo voldria, ja que recu, estarem una mica atents per no dir-te que farem uns quants partits aquest Mundial. Jo havia preparat...
1: Bueno, jo us he de fer la paradeta, ara parleu.
0: Bé, per fi, ara intentarem remuntar-la.
1: Jo he quedat com un cafre. Ignorant. I ara això ho podeu parlar vosaltres.
0: D'acord, no, també conem amb el Dami, que segurament té una altra visió.
1: Sí, segur.
0: I ajudarà una mica a parlar de...
2: Escolta, hi ha una cançó molt xula que es diu Chattanooga, de Glenn Miller Orquesta.
1: Sí, tant.
2: Que és molt bonica.
1: D'acord.
0: Sí, de fet, l'estàvem buscant aquests dies, ha anat sonant, aquests dies.
2: Ah, sí?
0: Sí, home, perquè és que s'ho mereix.
2: És molt guai.
0: Chattanooga s'ho mereix. Ahir vam estar, ahir o abans d'ahir, no me'n recordo, amb el Dami, una mica de guia, jo no la coneixia, t'he de dir, la ciutat.
2: Ah, sí, va dir allò de l'aquari i el zoo petit. Sí, exacte.
0: Jo no sabia que existia.
3: Tenen un riu.
0: Imagina't.
3: Allà a prop.
2: Maco.
3: Està allà la gent mirant vaixells, no és broma.
0: 200.000 persones, habitants, que no és poca broma.
3: És la quarta ciutat més gran de l'estat.
0: Mira.
2: Hi ha una versió de les Andrew Sister que canten.
0: Això és una meravella.
1: Això és de la meva època.
0: Però això em va bé, això també és mundial.
2: És la meva música preferida del món,
1: A mi també. Fantàstic.
2: I Bad Bunny.
3: La casita de la Maria.
0: Avui, veus, parlant abans que dèiem de la cerimònia, hi havia moments estranys, en aquesta cerimònia, ajuntant la modernor amb l'antigó, perquè ha sortit manà ovació des de la redacció de RAC1, generalitzada, però després, clar, han començat a aparèixer noms que no tothom coneixia.
2: Una mica desconeguts, aquells de daurat que eren com més tradicionals, amb aquell... Sí, ha sigut una barreja estranya. Unes ballarines vestides com tradicionals mexicanes, però amb dessuadora i bambes.
0: Sí, no, és...
3: Asteques, ara no sé com dir-ho en català.
0: Igual, no? Azteca. Però és això. Va, què t'ha semblat aquesta iniciativa, Anaïs, que no ens has dit res encara?
3: No, jo he estat veient la cerimònia inaugural, que m'ha semblat bé, en fi. No ha anat la presidenta de Mèxic, és el primer cop en 22 anys que la presidenta d'un país que inaugura el Mundial no va a l'estadi, tampoc estava Donald Trump, tampoc estava... president del Canadà, que ara no recordo el nom, és a dir, no hi havia cap president dels tres països que organitzen el Mundial, no n'hi havia cap. Moltes protestes als voltants pel tema de... Hi havia una vaga
0: de
3: mestres
0: també, sí.
3: I una altra de desapareguts que volen aprofitar una mica el focus del Mundial per denunciar-ho. I res, la cerimònia, doncs, la veritat, m'ha semblat una mica estranya, no? Amb aquests elements.
0: De fet, mira...
3: Allà per allà on la serp emplomada, que, no? Aquella atracció del PortAventura, Joan, la serpient emplomada, allà a Mèxic, no?
2: Dèiem que,
3: a
2: més, l'hora tampoc ha ajudat l'hora d'allà, perquè és molt de dia, i llavors els focs...
3: A mi l'actuació de Shakira m'ha agradat.
0: Ara parlarem amb el Marcel Sant Romà.
2: Que no vas dir, ara parlarem amb Shakira.
3: T'imagines?
0: M'agradaria, però no pot ser. Haurem de parlar amb el Marcel, que de fet és el corresponsal de RAC1 a Mèxic, que ha viscut justament aquestes marxes que estaven preparades a protesta, tot i que no han pogut arribar, m'explicava, intentaven arribar a la seva feca, evidentment, però la policia ha muntat dispositiu de partit inaugural de Mundial i evidentment, no han arribat, s'han quedat una mica lluny. Tenim el Damià, això sí, tenim Lamià, per començar a fer una mica de contrapès, el tenim ja des d'Atlanta avui, no el tenim a Chattanooga, perquè avui està amb temes burocràtics. Exacte, clar. Està amb temes burocràtics i està fent aquests viatges que dues hores et suposen, i per tant allà el tenim. Dani, com estàs? Bona nit.
4: Hola, Xavi. Doncs mira, malament. Avui malament perquè m'he perdut el partit inaugural.
1: Oh! Quina putada! Quin calvari! Quina tragèdia!
4: No ho havia vist venir.
0: Què et pensaves?
2: És que el provoques,
4: Ha estat un rush i estic esperant arribar a Chattanooga per poder, com a mínim, recuperar imatges i després doncs poder veure el República Txeca.
3: Bon anglès, Dani, dels àrbitres?
1: Sí,
3: Veurem el nivell de l'anglès dels àrbitres i avui bon nivell d'anglès dels àrbitres.
0: No crec que siguin tots com el d'avui, també dic, de nivells d'anglès. En veurem diversos. Veurem el Proficiency, aquell, però també veurem
3: veurem doncs, els que sobreviuen poden.
0: Exacte.
1: República Txeca, què ha dit?
0: Corea, no? Dami?
4: República Txeca-Corea, sí, és el partit és l'altre partit del grup. Bé, partit que pinta igualat i que el seguirem aquí a les 10 de la nit. Sí.
0: El d'avui no cal que el recuperis,
4: I bé, parlant... No, home, però bé, 2-0, no? Una bona victòria de Mèxic per arrencar.
1: Sí.
2: Moltes targetes vermelles.
3: Les expulsions, Dami, mira't.
4: Sí, és veritat que he vist ara, veia el live score i veia només color vermell. Crec que és la primera vegada en un inaugural que hi ha tres expulsions. Però bé, Xavi, responent a la pregunta per la resta, doncs sí, no recordo un procés tan feixuc d'acreditació en un gran torneig, ni de clubs ni de seleccions. Ja veurem com va desenvolupar el torneig, però ja pel que hem viscut i pel que hem anat explicant en la prèvia, doncs no pinta massa bé la cosa per tot el que ha passat a nivell geopolític, a nivell burocràtic, amb algunes seleccions, etc. I, doncs, la veritat és que és un autèntic desgavell també, perquè ja, la veritat, s'estan barrejant tots els voluntaris amb tots els periodistes, moltes hores d'espera, força descoordinació, portem aquí molta estona esperant, ja et dic, poca gent atenent i està sent bastant feixuc, perquè normalment també el més habitual és venir aquí a la ciutat Seu a acreditar-nos el dia de la prèvia, el dia abans del primer partit, que és el més operatiu, però ja ens van avisar, vistes experiències passades, doncs que vinguéssim uns quants dies abans per evitar problemes. Ho hem fet, però el cert és que està sent literalment un dia de feina i un dia de Mundial perdut aquí a Atlanta, però bé, estem esperant i d'aquí una estona sortirem amb l'acreditació, que és l'objectiu.
0: Deixa'm rectificar, perquè ja hem vingut als Cafres Esports i hem canviat el nom del primer ministre de Canadà. Marc Carney, m'informa el cap d'informatius d'aquesta Santa Casa, em diu, deixeu de fer el ridícul, si podeu, ja no és Jacint Trudeau, d'acord, doncs parem ara mateix a fer el ridícul i posem el nom sobre la taula de Marc Carney. No McCartney.
1: Paul McCartney.
0: Tu abans demanaves Beatles, no, aquest és Marc Carney, o sigui que és des d'aquí els nostres, com t'ho diria jo ara, millors desitjos, no?, cap al senyor Monsieur Carney. No sé si és de la part francòfona o de la part anglòfona, però vaja, així com sigui, doncs és el primer ministre.
1: Fa pinta de ser...
0: Sí, Carney Cas González.
3: Sortim d'aquest jardí.
0: Sí, vinga, som-hi. Dami, per cert, avui hem vist entrenar-se, et diria que bé, pel que em deies, amb normalitat, fins i tot la minya mal.
4: Sí, les informacions eren que la Minya Mal estava completant bé el seu procés de recuperació, però, esclar, feia un parell de dies que no el vèiem, perquè s'estava entrenant en solitari aquí a Chattanooga i també perquè la resta de l'equip se'n va anar a Puebla a jugar un amistós a Perú, a Mèxic contra Perú, ahir no es van entrenar i avui doncs ja ha tornat tot l'equip al complet entrenant-se i hem vist a Lamine amb la resta del grup, també a Nico Williams, no així a Víctor Muñoz, compte, perquè la recuperació de Víctor Muñoz s'està endarrerint més del compte, i hem vist a Lamine entrenant-se a bon ritme, a bon nivell, amb molt bon humor, amb molt bons ànims, amb uns rondos i amb unes curses. Hem vist el primer quart d'hora, però hem preguntat i ens han explicat que ha fet no tot l'entrenament, però pràcticament tot l'entrenament amb el grup. Això no vol dir que dilluns en el debut d'Espanya contra Cap Verd hagi de ser titular, tampoc Nico Williams, però sí que continua tenint moltes opcions i sembla que així serà, de jugar uns minuts, si se sent bé. Tot estarà pendent d'una última conversa amb els metges i amb Luis de la Fuente, però ja et dic, Xavi, que en el rondo s'anava al màxim la minya mal, i si aterra un extraterrestre i no sap que la minya mal està lesionat des de fa dos mesos, li preguntes, d'aquests al rondo, qui és el lesionat? No t'ho sabria dir, ja. Perquè Lamine Yamal estava entrenant-se a un ritme meravellós, igual que ho estava fent Nico Williams. Dels dos, el que ara mateix està a un ritme més accelerat per poder jugar contra Cap Verd és Lamine Yamal, però cap dels dos serà titular, i el més normal és que De La Fuente mantingui unes bandes amb Ferran Torres, que és el substitut de Lamine, i probablement també amb Àlex Baena per banda esquerra.
0: Patiu per Lamine i com pugui acabar aquest Mundial?
1: Així que aquest individu el vol fer jugar contra Cabo Verde, Cabo Verde, estem
0: sí,
1: parlant.
0: Debutant al Mundial, sí, sí.
1: Noi, pues, com vols que no pateixi? Com vols que no pateixi? Tens un inconscient que vol posar el seu millor jugador a un partit que el Barça C, que no existeix, el Barça B, li competiria el partit. Pues, noi,
0: sí, però algun no dia ha de tornar, Joan.
1: No estem bé del terrat. Bueno, pues que torni als entrenos i 25 minuts, qui és l'altre partit? Aràbia?
0: Sí, sí, Aràbia el segon i el tercer
1: Uruguai. Que jugui un rato amb Aràbia, després que jugui amb Uruguai, que allà sí que repartiran. Però amb Cap Verd, per l'amor de Déu. Igual, és que no vull opinar, perquè és tan evident, que és un atropellament, que és una bestiesa, una bogeria i una tonteria com una casa. Per tant, no vull... Ja està, ja ho he dit. Clar, sí, clar que pateixo, sí. Clar que pateixo, perquè és absurd. A és més, necessari. És absurd. Sí, és absurd.
3: I el primer a qui no li convé és a la selecció, perquè corres un risc que penses, bé, no sé, que el col·loquis el 10 minuts al final, allò perquè comenci a agafar una mica de rima i contra l'Aràbia una mica més i titular contra l'Uruguai. Però vaja, jo crec que no val la pena arriscar. I tampoc el trauria si fos necessari allò al final, perquè és que t'està jugant una competició que és molt llarga i que crec que al final la clau de tot és que l'equip tingui capacitat de recuperació i de descans, perquè és un Mundial molt llarg i amb molts moviments, molts canvis de seu, molts quilòmetres, i la clau està en recuperar bé.
0: Maria, què dius?
2: Jo crec que és innecessari arriscar, sobretot tenint en compte que tinc la sensació que l'equip que s'ha emportat De La Fuente té molt bons efectius. Jo, per mi, és una de les clares seleccions favorites per lo complet que és el grup i perquè té recanvis, i per tant jo crec que no cal arriscar d'aquesta manera, perquè és el que diu l'Anaïs, és molt llarg, i tenint en compte que jo crec que Espanya estarà entre les que arribaran més lluny, a mi em sembla un tret al peu fer-lo, que potser no passa res, però pots tenir un disgust gran, i llavors si li passés alguna cosa a Lamine Yamal, crec que la manera com quedaria tocat el grup és que no li va a favor en absolut. És que no entenc aquesta ànsia de que jugui, que sabem ja que té molt bon cartell i que no és el mateix un partit amb ell que sense ell, però em sembla innecessari en el primer partit contra Cap Verd.
0: Ara torno a la selecció espanyola, vaja, als blaugranes que hi ha amb la selecció espanyola, però us ho deia el Marcel Sant Romà, que és el corresponsal de RAC1 a Mèxic, que ha viscut tota la jornada, vaja, no només la d'avui, la inaugural, sinó també aquest xup-xup que hi ha. Jo crec que de les tres seus, o dels tres països que alberguen el Mundial, qui més seriosament s'ho està prenent, o amb més ganes d'acollir aquesta cita, que és Mèxic, ara ens ho dirà ell. Com estàs, senyor Sant Romà, tot bé?
5: Hola, bona nit, tot bé.
0: Sí?
5: Com esteu vosaltres?
0: Bé, home, explica'ns, Marcel, com ha estat aquesta primera jornada inaugural, les hores prèvies i també com ha viscut Mèxic a l'acollir aquest Mundial?
5: Doncs està sent una jornada tan intensa com jo m'esperava i com crec que molta gent s'esperava. És una jornada en què, a part de la inauguració del Mundial, que evidentment és el fet central de l'actualitat del país avui, de la ciutat i pràcticament del món, o com a mínim del món que li agrada el futbol, doncs hem tingut també una jornada, com crec que ho comentàveu abans, on hi ha hagut manifestacions, protestes, alguns petits enfrontaments, sí, i que ha causat una disrupció vial important a la ciutat.
0: Res a veure, però ara penso en Brasil, el 2012, si no m'equivoco, que es van muntar unes protestes enormes, que el país, de fet, estava en contra d'acollir el Mundial, tenint en compte doncs, la crisi que travessava econòmica aleshores al Brasil. Aquí res a veure, no? Estem parlant d'una cosa puntual.
5: Sí, res a veure, perquè en el cas del Brasil, clar, hem de pensar que Mèxic és el tercer mundial que organitza, encara que ara sigui compartit, i tota la infraestructura ja la té feta. Mm. En el cas del Brasil, el problema era que estava fent infraestructura nova, com el cas d'aquell estadi de Manaus, que es va fer servir per 4 partits i no s'ha tornat a fer servir per res, i que va costar una milionada, que evidentment l'efecte social que tenia no només era de desencís perquè l'Estat no està responent a la crisi social, a les problemàtiques que hi ha al país, que és el que està passant ara a Mèxic, sinó que a més hi havia un enuig important pel dispendi que s'estava fent per infraestructures que no es consideraven i que probablement no eren útils pel país a llarg termini.
0: A més, jo parlava de la sensació que tinc que dels tres països, dels Estats Units, de Canadà i el mateix Mèxic, precisament Mèxic és el que està vivint amb més eufòria aquest Mundial. És el que em sembla, vaja.
5: Ho és perquè Mèxic és el país més, em perdoneu la paraula, futbolero, amb un català correctíssim dels tres. Mèxic és un país de 130 milions d'habitants on, tot i que a vegades es pugui dir no, és que a Mèxic veuen futbol americà o els agrada el beisbol, sí, és veritat, però és un país futbolero, és un país on el primer esport és el futbol, on la lliga local, tot i no tenir el nivell de les lligues europees, és de les americanes, si no la més potent, de les més potents, i on la gent té una expectativa que sempre va oscil·lant entre baixa i molt alta. Sempre hi ha crítiques a la selecció per com juga, pels jugadors que potser tenen que li falta talent o el que sigui durant els períodes entre mundials, el que tu vulguis, però quan arriba el Mundial és un país que es volca amb la selecció i avui jo crec que ho estem veient.
0: Mm-hmm. Marcel, anirem parlant amb tu aquests dies de Mundial, si et sembla. Anirem connectant a veure com es viu des d'allà tota aquesta parafernàlia de partits que estem vivint, d'acord?
5: Encantat de compartir tot això amb vosaltres, clar que sí.
0: Molt bé, cuida't molt, Marcel, una abraçada.
5: Igualment, una abraçada.
0: Farem una petita pausa, 3 minuts, i tornem aquí amb el Dami des d'Atlanta intentant fer els papers, una cosa que li passa a milions de persones als Estats Units, però vaja, en el seu cas per aconseguir una acreditació. I de seguida tornem també per explicar altres històries.

0: Ja li cantava Andrés Calamaro, doncs avui és on ha començat aquest Mundial, aquesta edició d'enguany del Mundial a tres països, un d'ells Mèxic, que és on s'ha disputat aquest Mèxic-Sud-Àfrica, que ha acabat amb victòria mexicana, per cert, de 2-0. Partit infame, que no cal ni que us prengueu la molèstia si no heu vist a veure un resum, perquè no caldria. Però hi ha una bona notícia, que això millora, segur, perquè si avui hem vist això, poquí ets a temps de pujar al carro i de veure aquests partits que explicarem a RAC1.
1: Bueno, per escoltar RAC1 sí, però per pujar-me a cargo del Mundial, ja et dic jo.
0: Que no caldria. No
1: vull dir, no, que això no passarà.
0: Ja ho sé, ja. Ho deixem bastant clar, em sembla que ho deixem bastant clar.
2: Es pujarà per criticar-lo, que és el que ha de
1: fer. Bé, està bé. No, perquè pregunten. A mi, si no em preguntéssiu res...
0: Però et dic una cosa. Estic
1: calladet fins que parlem del Barcelona.
0: El Poquí representa una part de la societat. No sé si més o menys important.
3: Sempre.
0: Jo crec que important,
3: exacte. La
0: i ell ho expressa la seva manera. Per tant, ho tenim tot, tenim una representació i a sobre explicada la seva manera, que és, ja ens agrada. Deixa'm tornar amb el Dani, ets per aquí encara?
4: Correcte, aquí estem esperant, entrenem per una bona estona.
0: Sí.
4: Aquí a l'estadi, al Mercedes-Benz Arena. Sí, sí, tant.
0: No hi ha manera,
4: sí, sí, però bé, tranquil·litat, que al cap i a la fi no són ni les 6 de la tarda, així que aquí els dies són llargs.
3: Però que estàs, sí, fent una... estàs fent cua?
4: Sí, sí, sí, perquè com dic, hi ha poca gent, la cosa va lenta, hi ha molta cua, sembla la sala d'espera del metge amb moltíssima gent. I sí, sí, aquí continuem. Ja ens van avisar que vinguéssim, que no vinguéssim en dia de partit, però igualment portem aquí més de 2 hores i això va, jo crec que menys d'una hora aquí no ens la treu ningú.
0: És que allà dura tot molt, el futbol americà, el beisbol, allà són coses molt llargues, i aquí també veig que les acreditacions van a aquesta línia.
4: Mira, aquí el centre d'Atlanta hi ha, per exemple, hi ha l'estadi de futbol, hi ha el pavelló dels Atlanta Hawks, hi ha la CNN, hi ha la Universitat de Georgia Tech, hi ha la fàbrica de la Coca-Cola. Doncs bé, per exemple, hem vist pàrquings a 40 euros l'hora, 60 euros l'hora, i el pàrquing del pavelló dels Atlanta Hawks, 120 dòlars.
1: Són
4: uns preus que són un autèntic disbarat. No, però una autèntica animalada. Hem trobat un pàrquing que l'hem pogut deixar a 40 dòlars l'hora, però igualment, o sigui, és que serà complicat. Ja no només per l'accessibilitat dels preus de les entrades, sinó per tot el que envolta. És a dir, si tu vens en cotxe, poder aparcar el cotxe en un lloc mínimament pròxim a l'estadi, realment, quan hem vist els preus, hem al·lucinat.
0: Quina bestiesa, 40, i és dels barats, pel que diu el Damé, 40 dòlars. Sí, sí, sí, 40 dòlars l'hora.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Newcastle. Per tant, la pregunta era pertinent quan veu el nou fitxatge del Barça de cara a la temporada que ve, Pedro Porro.
3: Bueno, no soy analista ni nada, pero me he enfrentado con él en la Premier. La verdad que es un jugador muy rápido, muy versátil, también tiene mucho gol. Recuerdo que a nosotros nos ha marcado un par de goles o tres. La verdad que es un jugador muy, para mí, muy, muy competitivo, y es muy buen jugador y nada, le deseo lo mejor y que marque muchos goles también en el Barça, ¿no?
2: Demà tornarà a entrenar-se a Espanya aquí a Chattanooga, o allà a Chattanooga, a un parell d'hores d'Atlanta. Passaran per sala de premsa, ara ens acaba de passar la Federació Espanyola al plàning, a partir de les 5 de la tarda, hora catalana, dos davanters, el titular, Oyarzabal, i el seu nou suplent, Borja Iglesias, demà dos protagonistes a 3 dies del debut contra Cap Verd.
4: Mira, abans que parlàvem de coses que ens venen de gust d'aquest Mundial, jo sí que admeto que una d'elles és veure Anthony Gordon, a veure com, si és que és titular, de moment ahir ho va ser, per exemple, gol i existència, no l'he vist gaire, a la Premier no l'he vist gaire aquests primers mesos.
5: Mira, per si de cas ja està comprat.
4: Exacte.
5: Pel que pugui passar.
4: I és una operació de si realment explota, com tothom diu que pot passar aquest Mundial, perquè és un jugador amb una projecció brutal, tinc ganes de veure com li va amb Anglaterra, no sé si us passa el mateix o similar.
5: Home, sí, perquè és un futbolista que te l'has trobat a la Champions i tal, però ara te'l mires d'una altra manera, sabent que jugarà al Barça la pròxima temporada. Jo crec que és com per passar-li l'escana el que faci amb la selecció.
6: Sí, jo, vaja, l'havia vist contra el Barça.
4: Contra el Barça.
6: No he fet un seguiment exhaustiu de la Premier, i sí que crec que pot ser una d'aquelles peces atractives d'Anglaterra, que és una selecció que, en fi, no saps ben bé què és el que passarà amb ella en aquest Mundial, no? Que pot ser o la gran sorpresa o una de les decepcions, entre cometes, no? amb Alemanya, juntament, i crec que és un dels principals atractius. I Rashford, no? També veure com,
4: sí, clar,
6: com es
4: clar.
6: Produeix aquest
4: encaix. I qui li passa al davant, perquè al final és, comparteixen posició.
6: I bé, Rashford, difícil que estigui al Barça la temporada que ve, però serà interessant comparar-los, no? I veure una mica si el canvi li ha sortit bé al Barça.
5: Jo crec que també per el mateix jugador també és interessant, un cop ja s'ha fet l'operació i ja saps on tindràs el teu futur, també és un bon aparador de dir, doncs mira, de cara a l'entrenador que encara no ha treballat amb ell, també deu tenir ganes de fer-ho bé i de destacar.
4: Doncs Anglaterra, Dami, ho tens al cap quan debuta?
2: Anglaterra, Croàcia és un dels últims grups. Jo crec que potser fins dimarts. No ho tinc ara, no ho tinc ara. No,
7: sí, sí. Anglaterra juga contra Croàcia?
2: Sí, sí, sí. No és dels primers. Sí, té Croàcia al grup. Sí, sí, sí. És un dels partits estrella.
7: Surrealista.
4: Sí. Per què ho dius?
7: Home, aquí Espanya està jugant amb Aràbia i amb Madagascar i aquests van amb...
5: Madagascar.
7: Amb Croàcia.
2: Hòstia, és Espanya-Uruguai, que és un partit fort, i Anglaterra-Croàcia és l'equivalent de l'Espanya-Uruguai.
7: I per què juguen el primer dia i no juguen el tercer?
4: Per sorteig. No, suposo, Dami, que això va per sorteig, no?
2: Es va sortejar, però això és com a la Champions.
7: Fan llum de gas.
2: Fan
7: boicot a Anglaterra. Jo crec que el Mundial guanyarà Anglaterra.
5: Pot ser que Anglaterra-Croàcia, pot ser que sigui dimecres 17?
4: Dimecres 17 també, sí, sí, a les 10 de la nit.
5: 10, sí.
4: Sí, sí, o sigui que...
2: Sí, és l'últim grup, potser, no?
4: Sí, sí, sí. Que és el mateix dia que debuta Portugal.
5: Correcte, a les 7. Que, Portugal.
7: Sierra Leona.
4: És una data... És una data límit, aquesta de dimecres, perquè després en parlarem, però Bernardo Silva podria ja ser jugador del Real Madrid abans del debut de Portugal.
6: Tu, que vagi tirant.
7: El que és normal és que un futbolista que no té contracte, que no, que acaba el contracte abans del Mundial tingui contracte, sí, sí. Perquè és que si no es lesiona i adiós, adiós,
4: sí,
7: muy
4: sí,
7: buenas.
4: Sí, sí.

0: a la inversa, exploti, i aquí hi hagi un ball d'equips que vulguin...
1: Val,
0: i...
1: però no correrà aquest risc.
0: No, per ell no, sí que el que
1: no correrà aquest risc. Ell vol anar a una competició com aquesta amb la garantia que si es lesiona té un coixí d'un contracte.
0: Sí, sí, totalment.
1: Té feina segura.
0: Deixeu-me acomiadar el Dami. Dami, alguna cosa més? Envia missatge quan acabis, com a mínim, que sapiguem que ja està tot arreglat.
2: Sí, quan comença el món a RAC1 més o menys serà el missatge a tots. Perfecte, estareu perfecte. A un parell d'hores de despertar-vos.
3: Perfecte. Sí, sí. O un cosetet al pàrquing.
1: Jo dic que la final serà Anglaterra-Espanya, perquè una persona que en sap m'ho va dir.
0: Ah, sí?
1: Una persona que en sap, no diré aquí. I ho va dir molt segur. I dic, doncs pues vale, pues m'ho crec. I a partir d'aquí jo crec que guanyarà Anglaterra la final.
0: Mira, Anglaterra-Espanya no és l'última final del Mundial femení?
3: Sí.
0: Sí, oi? I de l'Eurocopa, de fet. O sigui que seria un hat-trick interessant. Dami, doncs, escolta'm, no puc dir gaire cosa. Sort i ànims, a veure si això va més o menys avançant, d'acord?
2: Doncs sí, home, que hi hagi sort i justícia.
0: Sí, què passa. Sí, sempre, sempre. Cuida't molt, abraçada ja forta. Això.
2: Igualment, Xavi, que vagi bé.
0: Dos minuts i la mitjanit, farem una pausa i rematarem el Mundial. Aviso, és el moment aquell dels capibares. Per tant, si voleu un pack de Wonder Goal, és el moment de començar a trucar al 902-47-700 i durant la publi ja agafarem la primera trucada. La més ràpida, com sempre, s'endú el pack. Ara venim.
4: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
0: Passen dos minuts de la mitjanit. Recordeu, és el moment de regalar el pack Wonder Goal. De fet, ja tenim trucada. De seguida saludem a la persona agraciada. Mentrestant us dic que els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal. Descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, aquest és el vostre moment, i qui avui s'endú el pack Wonder Goal per aquest Mundial és el Sergi, a qui ja podem saludar. Sergi, com estàs? Bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Ja saps com funciona, oi? M'has de dir qui es mereix el pack Wonder Goal per aquest Mundial i qui no.
5: Molt bé, sí.
0: Qui se'l mereix?
5: Doncs el que et diré, com a bon perico que sóc, encara que em faci mal, que se'l mereix és el Joan García.
0: Ah, mira. M'ha sorprès, t'he de dir. Perquè, bueno, ara, també sap que hi ha de tot, sí, eh?
5: Hauria de ser el titular de la selecció, però mira, és igual.
0: Sí, sí. L'altre dia ens deia el Dami que no només no serà el titular, sinó que el veia com a tercer porter, ara mateix, eh?
5: Això ho he sentit avui, sí, allò de tercer, sí.
0: Doncs mira, doncs un...
5: Però, ja s'ho faran.
0: Exacte, això està més clar que l'aigua. I també et dic que això comença així, veurem com acaba també, no? Perquè depenent de com els hi vagi els altres dos porters, doncs veurem si accelerem aquest moment de veure Joan García jugant amb la selecció espanyola. Per tant, per Joan García, el PAC, a qui li treus? Qui no se'l mereix?
5: Qui no mereix? El Mourinho.
0: Molt bé, perfecte.
5: Encara que no vagi al Mundial, el Mourinho.
0: Sí, exacte.
5: És el càncer del futbol, ho sento, veig així.
0: Doncs el patirem, eh? Unes quantes temporades, a priori 3.
5: Això sembla.
0: Sí,
5: no arribarà, ja t'ho dic jo.
0: Això també és molt possible, sí. Però vaja, ja veurem com li van les coses. Sergi, moltíssimes gràcies per trucar i enhorabona, que per tu és el PAC. D'acord?
5: Vinga, gràcies, bona nit.

0: Shakira i la cançó del Mundial, una d'elles, si més no, avui l'ha cantat en directe en aquesta cerimònia d'inauguració del Mundial dels Estats Units, de Mèxic i de Canadà, en aquest cas a l'estadi Azteca, que és on s'ha jugat el primer partit entre Mèxic i Sud-àfrica, que seguit entre d'altres persones aquí en directe a RAC1, la Clara Rodergues. Clara, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit.
0: Més enllà del que hem viscut ja, què és el que hem de veure en les properes hores? Abans ho dèiem una mica així d'escapada, dèiem que avui a la matinada hi ha un altre partit.
1: Sí, per qui no vulgui dormir o qui s'hi llevi o que faci aquesta nit, a les 4 de la matinada entrem 4 horetes. L'altre partit del grup A, que enfrontarà Corea del Sud i la República Txeca, Guadalajara també, a Mèxic. Són les dues seleccions, juntament amb l'anfitriona, que es disputaran segurament les primeres passes d'aquest grup per accedir a la següent ronda, després del que hem vist aquesta nit. 11è mundial consecutiu pels coreans, que tenen a Son, l'ex del Tottenham, com a jugador franquícia, també hi és Kang In-Lee, per exemple, del París Saint-Germain o el central del Bayern, Kim Min-jae. Va aconseguir el bitllet per al Mundial sense perdre un sol partit a la prèvia, però el que fa la República Txeca arriba després de superar la repesca eliminant Dinamarca als penals, amb l'ex del Girona Krejci o amb Patrick Schick del Leverkusen, que és la gran estrella principal del combinat. El seu últim Mundial va ser el del 2006, per tant ja fa 20 anys de l'última participació dels txecs. I ja demà encetarà el grup B amb el Canadà-Bòsnia a les 9 de la nit a Toronto. Per tant, demà és dia llarg, és a dir, no hi ha partits, fins a les 9 de la nit.
0: Déu-n'hi-do.
1: Em sap greu per la gent que vulgui partits. Demà fins a les 9, res. Amb aquest Canadà-Bòsnia, una altra de les anfitriones contra la gran protagonista, segurament, de la repesca, perquè Bòsnia, recordem-ho, va eliminar Itàlia als penals. I és tot just la tercera participació dels canadencs al Mundial i, de fet, fins ara han quedat eliminat a les dues fases de grups, 6 partits, 6 derrotes. No ens van ni un sol punt mai al Mundial. Veurem si juguen a casa ho aconsegueixen. I Bòsnia torna després de perdre's les últimes edicions del 2018 i 2022, sempre amb Edin Dzeko, que disputarà el seu últim Mundial.
0: I més enllà d'aquesta agenda de partits de cara a les properes hores o de cara entre el que queda d'avui i demà, també destaquem tres cosetes més per començar. Jaume Molló, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Ara feia temps que no ens sentíem, eh?
2: Sí, molt.
0: Estàs bé, no?
2: Sí.
0: Deia la selecció del Marroc, perd dos futbolistes a dos dies de començar el Mundial.
2: Sí, els marroquins, que van ser quarts a Qatar, han hagut de canviar dos jugadors. Abde, l'extrem del Betis, i Jäger, el central de l'Olímpic de Marsella, que es van lesionar l'últim amistós contra Noruega el cap de setmana passat. El substitueixen Esbai, davanter de l'Angers, i Sadan, defensa del l'Alfater. En el cas d'Abde, que ha qualificat de cop molt dur aquesta lesió d'última hora que li impedeix jugar al Mundial, va ser una acció fortuïta després d'una topada o d'una caiguda del seu company Xavi Riach, que li va caure sobre el genoll.
0: I déu-n'hi-do les dues absències, perquè Aguer, sí, també, recordeu, etapa a la Reial Societat, un dels centrals importants del Marroc, que era una d'aquelles seleccions que també entraven la, no sé si
2: tapades,
0: 3, 4,
2: no?
0: Sí, i potser no tan tapades ja, perquè venen de fer sí. bones participacions en els últims mundials i també a la Copa d'Àfrica, per exemple, però veurem com acaba la història. D'altra banda, Neymar continua sent dubte per l'estrena del Brasil.
2: Sí, tot i que s'està exercitant el marge a poc més de 48 hores pel partit de debut contra el Marroc de dissabte a la mitjanit, i això ens podia fer pensar que no hi arribarà de cap de les maneres, alguns mitjans brasilers apunten a que sí podria estar recuperat de la lesió al bassó que té, i per tant, podria tenir minuts en aquest partit de dissabte a la mitjanit.
0: I atenció amb aquesta, la UEFA compensarà l'àrbitre de Somàlia a qui als Estats Units li va prohibir l'entrada al país.
2: Sí, recordo a Omar Abdulkadir Artan, que va ser triat el millor àrbitre d'Àfrica l'any passat, li van impedir l'entrada als Estats Units, al govern d'aquest país, i havia de xular el Mundial, i finalment no podrà fer-ho. Per compensar-ho d'alguna manera, dirigirà la final de la Supercopa d'Europa el dimecres 12 d'agost entre el PSG i l'Aston Villa a Salzburg, a Àustria. Tant la UEFA com la Confederació Africana han dit que es tracta de promoure valors com la unitat, l'igualtat i la no discriminació en un comunicat a l'hora d'explicar aquesta decisió que han pres de donar-li la Supercopa d'Europa a aquest àrbitre de Somàlia.
0: És el primer gran nom del Mundial, el de l'àrbitre de Somàlia, rebuda amb honors al seu país. Ara arriba aquesta decisió de la UEFA històrica, perquè mai abans havia passat que un àrbitre de fora del continent xiulés la final de la Supercopa d'Europa. Què us sembla, tot plegat?
3: Home, em sembla que és una decisió per compensar un criteri absolutament, no vull ara generar un problema diplomàtic amb els Estats Units, però un criteri pel que fa a l'arribada de persones en aquell país que s'escapa dels estàndards europeus. I la manera d'intentar tapar-ho o que no continuï generant polèmica és ara li donarem aquest premi per evidentment, compensar una persona que està sent injustament tractada per un govern que pren aquesta mena de decisions arbitràries contra persones només per ser d'un país.
4: I Infantino no vol problemes amb Donald Trump, ha fet aquests dies uns discursos, uns elogis que sembla que hagi creat la terra, no? Fa dos dies, i que és plana i en fi, doncs no vol problemes i què fa? Doncs intenta compensar d'aquesta manera.
3: El servilisme d'Infantino fa molta angúnia.
5: Heu vist la portada de l'equip d'avui?
0: No.
5: És descomunal. És la millor portada de la història.
0: Quina és?
5: Em sembla que és Welcome to the US, en anglès.
0: Sí.
5: I hi ha una foto de Donald Trump, que no se li veu el braç dret, i aquí hi ha Infantino, que és un Puccinelli. No és, o sigui, és un Puccinelli
0: d'Infantino. Està fantàstica. La premsa d'ahir d'Infantino és d'un gust demencial, però vaja, també suposo que fent equilibris, com ha fet sempre, d'altra banda,
4: sí, equilibris... Sí, quan pactes amb segons qui ja saps el que has de fer per no sortir amb la cua entre les cames.
0: Com va fer a Qatar, ara no fa tant, perquè fa 4 anys.
4: I com faran amb Aràbia d'aquí, no?
0: 2034 és, no? Aràbia és després d'Espanya.
2: Perquè fins i tot a nivell de compensació podien haver-lo enviat a Mèxic o a Canadà.
0: Que això és el que deia la lògica, és a dir, d'acord.
2: Però jo crec que vol evitar precisament que Donald Trump li pugui dir, escolta'm, aquest que no hem deixat entrar, com pot ser que xiuli un partit del Mundial?
0: El que no té sentit és que hagi de ser la UEFA la que sí li doni a l'àrbitre de sumar, és que és tot molt rocambolès.
5: Home, però el detall de la UEFA a mi em sembla positiu, en el sentit de que jo inclús aquí detecto la UEFA una voluntat de desmarcar-se una mica de FIFA.
3: Però d'evidenciar, una mica de deixar en evidència una decisió que no tenim cap.
5: Absolutament arbitrària i injusta i feixista, perquè és una decisió feixista. Clar, Estats Units està en mans d'un home que no està bé del cap, que és un sonat, però un sonat amb molt
4: poder. I la Maria preocupada fa 30 segons per la diplomàcia amb els Estats Units.
1: Diplomàtica
5: als
1: Estats Units.
5: Ah, no, però és així.
0: Ja el faig jo.
5: És una persona que no... Jo penso que no té... No.
4: Sí, que li falten 20 minuts.
5: Sí, o ja els ha passat, o sigui, està sobrepassat ja d'aquests 20 minuts. Ha estat massa estona al sol, prenent el sol amb aquest moreno que porta, no?
3: I jo crec que és contraproduent, que per aquest tipus de persones tenia al voltant gent com Infantino, i el comportament d'Infantino, idolatrant i sent zero crític, és a dir, veurem què passa amb les imatges dels estadis, si hi ha públic, si no hi ha públic als Estats Units, perquè també seria un requeriment, diguem-ne, que Infantino li podria fer a l'organitzador de dir, escolta, has posat els preus molt cars, això no passarà.
5: Ja se'n cuidaran de que estiguin plens. Però és que Infantino, recordem que va estar a la presa de possessió de Donald Trump.
0: Sí, per tant.
5: És una malla. I abans parlàvem, o parlava jo, de que és una autèntica estafa el futbol en general, que el Mundial tingui 48 equips, serà una estafa monumental que tingui 64, i això ho fan evidentment per afany recaptatori. Si la FIFA actua per afany recaptatori i Infantino està aquí, doncs mira, dos i dos són quatre.
0: Ja està.
5: Em diuen castellà blanco i en botella, per castellà? Doncs bueno, pues perquè així al costat de Trump recapta més.
0: En fi, i és tot just el dia 1, de Mundial.
5: La sorpresa és que Iran al final juga, perquè van dir que igual no podia
3: jugar. Sí, juga, però el periple és... O sigui, estan a Tijuana i quan hagin de jugar als Estats Units els hi donen un visat de 24 hores. O sigui, han d'anar i tornar el mateix dia. Que això a mi em sembla un desequilibri pel que fa a les... És el que deia l'Anaïs, les distàncies són molt grans, però si a sobre et fan anar i tornar als Estats Units com si fos aquí... Vaig un moment a Girona i torno.
5: Sí. Vaig als torneos Géminis, jugo i em dutxo a casa.
3: Sí,
5: torno amb el cotxe
3: esquat. Sí, no us dutxeu, que hem de marxar.
2: La normativa FIFA diu que has de ser 48 hores abans, no sé si al país o a la ciutat, d'on a jugar un partit de Mundial.
3: En qualsevol cas, cap de les dues. I encara sembla que has d'estar agraït perquè, clar, a sobre et donen el visat. Però, clarament, jugar a la contra és un perjudici per a aquesta selecció que no juga en igualtat de condicions amb la resta.
0: Sí, totalment. Per això et dic que és dia 1, en queden moltíssims i tant de bo s'hagi solucionat i aquests casos, que no és l'únic, el de l'Iran o el de l'àrbitre somalià, també n'hi ha més. Espero que hagin servit una mica de toc d'atenció, anem a serenar els ànims i a veure si podem tenir un Mundial tranquil, però vaja, sent Trump...
3: No sé si el Trump...
4: Sí, no té pinta, gaire, això.
0: Per cert, quin és el vostre mundial fetitge o el mundial que recordeu com el primer que vau veure que us va enlluernar o no sé, o el que vau disfrutar més, el que us queda més a la memòria?
5: Jo, el 74.
0: 74?
5: És el primer que vaig veure... El 78 també el recordo, i el 82 també el recordo perquè vaig estar a la cerimònia inaugural amb Jordi Basté, que també hi va participar, i a partir d'aquí, aquí s'acaben. I el 86, ja pel que he comentat abans, quan vaig veure que entraven millors tercers, vas dir...
0: Aquí vas dimitir.
5: Aquí no hi aquí no interessa entre poc i gens.
0: Fas bé.
5: Però el 74 sí que el recordo força bé. Força bé tot el... Perquè hi havia Johan Cruyff, que era l'ídol del Barcelona, acabava de guanyar la Lliga el 74, amb el 0-5, després d'un fitxatge molt llarg, també un col·laborat d'estiu de l'any 73, i aquell estiu vam fitxar a Johan Neeskens. Aleshores, era la selecció de tots, era... Bé, de tots, els que estàvem a Catalunya.
0: Sí.
5: Els barcelonistes. Era Holanda, i tots amb Holanda.
3: Com ara, ara no vas?
5: No, ja saps que no.
4: No sé per què.
5: No. Et sap molt de greu, però no.
4: No et sap greu.
0: Maria, el teu?
3: 2010, perquè va ser el primer que vaig viure treballant i el vaig viure amb molta intensitat i em va tocar anar a fer els primers directes que feia per TV3 a Maria Cristina, on hi havia pantalla gegant per la final i tal, i tota aquella empremta blaugrana que tenia aquella selecció espanyola. Hi havia moltíssims jugadors del Barça, amb el Iniesta, tot plegat. Va ser com molt... Per mi va ser la primera que vaig viure amb tanta intensitat.
0: I Anaís?
4: Xavi, doncs estava amb tu el 2010. No te'n recordes
0: també,
4: fent les tres dades del partit
0: i tant,
4: allà a Barça TV.
0: Però és el que et va marcar més, aquest, eh?
4: Bé, també va ser el primer que estava treballant. I estava amb tu i treballàvem fent programes molt xulos.
0: Clar, és el contrari que la resta de la gent, eh? Que... Però vaja.
5: Puc marcar-me un pegote?
0: Evidentment.
5: No tinc un mòbil, no estic mirant res.
0: No.
5: Us diria... l'alineació de Holanda 74 sense ús.
3: Mira, clar,
5: sense ajuda.
4: Jo estic capacitada per corregir.
5: Jo crec que puc encertar 9 o 10 jugadors.
0: Espera, que tingui temps la Clara de parlar-la.
5: Estic dubtant amb un.
1: De la final dius? Bueno, si l'11 de la...
5: Aviam, jo diré un 11 que recordo que podria ser el de la final, però no estic segur. Val? El porter era John Bloet, i que jugava amb el 8. Recordo que jugava amb el 8. Hòstia. A lateral dret era Surbier, no recordo. Jo diria que el 2, però no estic segur. Els centrals eren Riksbergen i Ari Hahn, que més que central era la figura aquella del 4 del Barça de Johan Cruyff.
0: Sí.
5: Lateral esquerra era Kroll, un lateral esquerra extraordinari. I al mig del camp aquí tinc un dubte. Estan Johan Neeskens, està Van Hanegem, i me'n falta un que em balla una mica. I ara és davant... Tinc Johnny Rep, extrem dret, Johan Cruyff, el fals nou, i Rensenbrick, que va jugar a l'Anderlecht, a l'esquerra. I a l'altre del mig del camp, el trauria, però no el recordo.
0: Com va, de moment, això?
1: Deixa'm, li falta el migcampista aquest, realment, sí.
0: La resta són correctes.
1: Els altres els ha dit tots. Si estava comprant, perquè hi havia un partit que Rensenbrick no va jugar i va jugar un altre... Però sí, no, és aquest.
3: I qui és el que li falta?
1: Janssen.
5: Ai, assacant-se
0: d'anar. Després dius que no t'agrada el Mundial i tens una reacció perquè per no saber.
5: El del 74. I també et diré, si em permeteu, us dic l'alineació titular de Brasil, el 82, que és el millor equip que he vist jugar a futbol mai. Que era un equipàs meravellós, magnífic, amb dos problemes. Que el porter era un paquet i el davanter centre era un paquet. Els altres nou...
0: Meravellós.
5: Sí. Absolutament espectacular. Aquí hauré de pensar una mica més, eh? Aviam.
3: A veure, estàs a punt, Clara?
1: Sí.
5: El porter era Valdir Pérez. Com ja he dit, un autèntic paquet. El lateral dret era Leandro.
0: Paquetinho.
5: Era Leandro.
0: Perfecte.
5: Els centrals eren Òscar i Luisinho.
0: Sí.
5: I el lateral esquerre era Júnior. Aleshores, al mig del camp tenim a Toninho Cerezo, Falcao... Toninho Cerezo, Falcao...
0: Falta un.
5: I Sócrates, el millor 8 del món.
0: Clar.
5: El millor 8 de història. Sócrates. Mitja punta, Zico.
0: Sí.
5: Éder i l'altre paquet, Serginho.
1: 100%.
5: Clar, no? Toma!
0: Llàstima que dimitissis als Mundials. Veus, ara sabries moltes més coses.
5: Bueno, no, perquè ara ja no queden, les coses ja no queden com abans.
1: Això és una
0: no. Doncs mira, petit, ara que tenim en dansa aquest Mundial...
5: Ara no tenim temps, us diria alineacions del Barcelona, puah, no,
0: ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Però no, anava a dir-te que ara que tenim en dansa aquest Mundial, que és a tres països, un dels quals, justament, als Estats Units, el SAPE, quan va saber que hi hauria aquest Mundial, doncs el tenim pensant en el seu Mundial de capçalera, podríem dir-ho així, que és un altre que es va jugar a terres nord-americanes, el de Estats Units, el 94. Tant és així, tanta és la falera, que ens ha dedicat un reportatge que jo, us he de dir, ja l'he escoltat, i que és una santíssima meravella, d'acord? Dit això...
1: Tots els que fan SAPE.
0: Exacte. Mm-hmm. SAPE, el SAPE i l'Oriol Montfort al muntatge. Mm. Resultat sensacional, aquí va.
6: Xavi, amigues i amics oients, benvinguts al passat. Benvinguts al 1994. Com us dic, som al 1994 i com podeu comprovar, el so no era tan net com el d'ara, però llavors imperava aquella màxima de com més lluny, pitjor so. És el que hi ha. Per si no ho teníeu present, quatre coses d'aquest any on som. L'entrenador del Barça és...
7: L'altre era mi coqui de todo, entonces eran... O sigui, ahora que no teniu camino...
6: Johan Cruyff, el seu president...
8: Intentaran dividir el nostre equip.
6: Josep Lluís Núñez, el president del govern espanyol...
9: Yo siempre hablo con las tripas, no hablo lo que me dicen que tengo que hablar.
6: És Felipe González, el de la Generalitat...
10: Doncs vull dir que el govern de la Generalitat de Catalunya també està molt ben disposat.
6: Jordi Pujol i el dels Estats Units.
11: Well, that's not exactly accurate. What we are making real progress.
6: Bill Clinton. La Vanguardia i Mundo Deportivo valen 125 pessetes. Sí, amics, són boomers, pessetes. O el que és el mateix, 75 cèntims d'euro. Un refresc qualsevol, 60 pessetes. 30 cèntims. De mitjana, un pis de 80 metres quadrats a Espanya val 49.000 euros. I un cotxe, entre 7 i 10.000.
12: I compte, si poses la ràdio, sona això.

0: Per primer cop, els Estats Units acull una Copa del Món de futbol i participen 24 seleccions, la meitat que enguany, 9 seus i 6 grups. Passen els dos primers de cada grup i els 4 millors tercers. I són una Espanya amb 9 jugadors del Barça, tot un rècord. El Brasil de Bebeto i Romario, l'Argentina de Maradona i Batistuta, la Itàlia de Baggio i Baresi, l'Holanda de Bergkamp i Rijkaard, l'Alemanya de Matthaus i Klinsmann o la Romania de Hagi i Dumitrescu. Senzillament, caviar. A la primera fase cauen seleccions com Colòmbia, Rússia i Camerún. Totes tres, però, deixen imatges pel record. A Colòmbia, Escobar es fa un gol en pròpia porta contra els Estats Units que li acabaria costant la vida quan va tornar al seu país. A les files russes, Salenko, jugador del Logroñés, marcaria 5 gols a Camerún, rècord golejador en un Mundial. Els africans veurien com, en aquell partit, Roger Milla, amb 41 anys, es convertia en el golejador més longeu d'un Mundial. També quedaria fora Grècia després d'encaixar un 4-0 contra Argentina amb gol de Diego Armando Maradona. Després d'aquell partit, el 10 donaria positiu per efedrina i la FIFA la partia del Mundial.
1: Señoras y señores, canija que no, Diego pega.
0: La imatge d'ell recorrent al camp acompanyat per una infermera quedarà en la memòria col·lectiva del futbol com la darrera de l'astre en una cita mundialista. La segona fase del Mundial també deixaria detalls interessants. Espanya, que s'havia classificat després d'empatar amb Corea i Alemanya i guanyar Bolívia, superaria Suïssa a vuitens i cauria a quarts contra Itàlia. Amb empat a un, Tassotti trenca el nas a Luis Enrique dins l'àrea i l'àrbitre no xiula penal. I just després, en la jugada següent...
2: Baggio! Still Baggio! He's gone wide! Baggio produces the magic!
0: Emergeixen dues seleccions, Suècia i Bulgària. Els nòrdics, liderats pels Rabelli, Brolin, Dalin i Kenneth Anderson, es plantarien a semis, eliminant Aràbia Saudita i Romania. Una altra de les sensacions, els búlgars es van carregar amb Mèxic i Alemanya amb un Stoichkov estel·lar. Totes dues van acabar caient contra les finalistes, Itàlia i Brasil. Els italians havien perdut Baresi a la primera fase i lluitaven per recuperar-lo. Els brasilers, liderats per Romario, deixen també una celebració icònica a quarts amb el gol de Bebeto a Holanda. El davanter amb Mazinho i Romario bressolant un nadó. Dedicatòria pel fill de Bebeto.
3: Vai Bebeto! Vai Bebeto! Que beleza! Que beleza! Que beleza!
0: I arribaria el gran dia, la final, 17 de juliol de 1994. Baresi, miraculosament, és titular 5 setmanes després de lesionar-se i operar-se el menisc als Estats Units. Els italians van amb tot, també els brasilers. La final, però, acaba amb empat a 0 i tot es decideix als penals. Falla Baresi i falla Márcio Santos pels brasilers, fins que arriba el torn de Roberto Baggio.
4: Vai, Márcio! Vai, Jesus!
0: Sí, Brasil tetracampeão, Suècia tercera i Bulgària quarta. Va ser el Mundial del nas trencat de Luis Enrique, el del dòping d'un Maradona sense Mundial, el del rècord golejador de Roger Milla i Salenko, el dels golaços de Hagi contra Colòmbia i Argentina, el del gol en pròpia d'Escobar, el Mundial dels porters, Rabelli, Tafarel i el de la perruca del búlgar Mikhailov, i sobretot el de Baggio i la gran estrella, un blaugrana, Romario de Sousa Faria. Mundial 1994, el Mundial en majúscules.
5: O ano de 94 foi o maior ano da minha história como jogador de futebol.
6: Tu diràs, amb Xavi Rocamora. Feel buried
7: alive, this city is a tight. Pràcticament dos quarts d'una. De fet, ara sentirem el senyal dels horaris. I'm surrounded by all the screens of their life. Uau, això no ho he fet, crec, en ma vida. Aconseguir uns senyals horaris, evidentment, els de la una no els faré, perquè avui pinta que anirem una mica més enllà, però en qualsevol cas, per sentir aquests nets, a més a més. De seguida parlem del Madrid, perquè avui ve carregat de noms l'actualitat del conjunt blanc, però abans, si el teu negoci demana resultats, doncs a Ford responen amb fets. Tanquen el 2025 com a líders en vendes a Espanya, gràcies a professionals com tu, que confien en vehicles amb la màxima seguretat. 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria elèctric, híbrid endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford, però fets, no paraules. Dic que avui ve carregada de noms l'actualitat del Madrid perquè han fet el que van fer no fa gaires dies, començar a tirar comunicats. Han començat primer doncs ja fent oficial que Florentino Pérez serà president del Real Madrid fins al 2030. També de passada ens han dit que han fet soci d'honor al Papa, perfecte, i s'han deixat el millor pel final, que d'altra banda no deixa de ser una ratificació del que ja sabien des de fa setmanes, i és que José Mourinho serà l'entrenador del Madrid. El que sí que hem sabut avui, o li hem posat, és data. A quan acaba el contracte, són 3 temporades Mourinho al Madrid, si més no, és el que signarà, després veurem quan aguantarà. Abans de passar al nom que és més novedós, alguna cosa a dir que tinguéssiu encara Mourinho, per exemple, Joan, per explicar?
8: No, de com és, de l'arribada d'ell, és... jo penso que s'ha vingut dient tot, i el fitxatge de Mourinho el que és el reflex d'un fracàs per part de Florentino Pérez, perquè, de fet, fa un any el Madrid estava fent el Mundial de Clubs en el debut de Xavi Alonso a la banqueta del Real Madrid, convençuts de que era un projecte a mig llarg termini, que era l'entrenador que havia de dotar d'una personalitat a l'equip blanc, que és el que no havia tingut des de... Mira, diria que des de l'època de Zidane. L'època de Zidane sí que hi ha un Madrid que fa goig i que el pots considerar...
9: Reconeixible
8: i una mica referent del moment. Des d'aleshores el Madrid d'Ancelotti era un equip que era efectiu, i Mourinho ja en la seva millor època és... si no el millor, un dels millors entrenadors reactius. Vull dir que no és un entrenador
7: que brilli
8: en la proposta. És un entrenador que des que era tècnic del Barcelona, assistent de Van Gaal, que li feia els informes dels partits internacionals i locals, és a dir, era el scout de Van Gaal, ja va excel·lir com a entrenador reactiu per contrarrestar els altres equips. A l'any 2010, el Florentino Pérez el fitxa perquè ha eliminat el Barcelona amb el robatori d'Oligario Benquerenza a les semifinals de la Champions, com a arma anti-Messi i anti-Barça de Guardiola. Ells estan convençuts que va aconseguir frenar el Barça de Guardiola. Mentida, perquè l'any que fitxa Mourinho, el Barcelona fa Lliga, Copa del Rei, i no fa triplet, perquè un dia no Malenko li roba la final al Barcelona contra el Madrid de Mourinho. Ara mateix, Mourinho, què fa Florentino? Torna a estar en una situació desesperada. Veu que torna a veure un Barcelona camí de ser absolutament dominador del futbol espanyol, i ja veurem si també fa el pas endavant de ser europeu, amb una repetició pràcticament de, no diré de cromos, però uns paral·lismes evidents. Messi, Lamine Yamal, Cubarsí, Eric podrien ser Puyol, Piqué, Pedri podria ser Iniesta, Gavi podria ser, bueno, Xavi, Gavi, Xavi, no sé si semblen massa en Joan, però sí, podrien ser-ho, Fermín podria ser Pedrito, i així podíem arribar fins a completar un equip collonut. Com que li té pànic això, que repeteixi, torna a fitxar el tio, que a base d'embrutir, de posar dits a l'ull, de generar tensions absolutes i necessàries entre jugadors de la selecció espanyola, és a dir, entre el bloc de Sergio Ramos, Xavi Alonso, contra Puyol, Piqué, Xavi, etc. Iniesta. I ve per això. Ara, jo penso que ja no està en el seu millor moment, i crec que ve a repetir, insisteixo, el joc brut que va practicar contra el Barcelona de Guardiola. I el Barcelona, en canvi, té un projecte en el que creu, solvent, que amb una mitjana edat molt jove, i penso que Mourinho ho tindrà complicat.
9: Al final,
10: si et poses en la pell de Florentino, que és un president que no li agraden els entrenadors tipus Xavi Alonso, que puguin generar projectes d'autor en els que ell no tingui res a dir, ni vot, ni vot, i busques un entrenador que t'agiti una mica l'entorn mediàtic i posi nerviós al Barça de Flick, i busques un entrenador que es porti bé amb tu, no? I que et faci cas i que sigui, doncs, com la teva mà dreta, i busques un entrenador que t'espavili l'equip, els noms que et surten és que és Mourinho. Si tu respons a aquestes tres preguntes i ets Florentino, sí. Et surt Mourinho. Agitador, entrenador que té la suficient personalitat o caràcter per posar ferm l'equip, pots fer trontoll al Barça i a part farà el que Florentino li digui perquè és un dels seus. Doncs és que no tens molt més on triar. Klopp no t'encaixa en absolut. No. Clar, és a dir, et pares a buscar i a mirar i dius aquí poses. I només et surt recuperar-lo amb ell 13 anys després. Mm-hmm. Que és una dada i és d'un... Bé, un fracàs interessant, perquè en aquests 13 anys, què és el que ha fet Mourinho des del punt de vista futbolístic?
7: I tu què has buscat? És a dir, tu has buscat un Xavi Alonso, que és el que...
10: Que no t'ha funcionat.
7: I, vaja, no t'ha funcionat perquè no has deixat que funcionés.
10: Perquè l'has cremat molt ràpid. Correcte, has col·locat Arbeló allà, doncs mira, perquè no passava ningú per allà, i agafes el del filial i el col·loques i a veure per on surt el sol.
7: I per no cremar-ne un altre, també, és a dir.
10: Per no cremar-ne un altre. No pots convèncer ningú més, perquè a veure qui és el Lles que ve aquí a agafar un equip ple de galàctics, ple d'egos que es barallen entre ells, i a sobre et surt que si ara vull fitxar un altre galàctic, fan sonar la campana amb Julián Álvarez, com si el Madrid necessités un cromo més dins d'aquell... Bé, però tenen un sergent d'entrenador que els posarà ferms i que posarà nerviós al Barça, i és l'objectiu. Ara aquí, tranquil·litat màxima, perquè ells que vagin portant a Mourinho, sí, que mentre sí, tu sí. Tinguis a Flick, a Lamine, a Rafinha, a Pedri, etc., ja poden fer el que vulguin, que la sensació de superioritat futbolística crec que la seguirem mantenint.
9: A mi no em preocupa tant com li afecti al Barça, perquè crec que el Barça té el seu propi pla de futur i de present, i va fent. El que sí veig també molt clar, com ja s'ha dit, que l'objectiu de Florentino és aquest, és portar un personatge de record incòmode pels rivals, per com escalfava tots els partits, les prèvies, però tinc els meus dubtes de si encara és capaç de fer això. És a dir, hem passat 13 anys i ara et trobaràs que això, portes 13 anys sense res del que puguis presumir i entres en un vestidor on els senyors que hi ha allà, els xavals, vaja, han vist que davant de desautoritzacions o desacreditacions que fan ells a la figura de l'entrenador, al final el president els protegeix a ells, no a l'entrenador. Per tant, la desautorització de la figura de l'entrenador, que l'ha fet el mateix Florentino, a mi em sembla com molt difícil de revertir, per molt Mourinho que vingui, perquè és això, al final no deixes d'anar a buscar algú pel record del que va ser fa més de 10 anys. I no tens res al que agafar-te per entrar en aquell vestidor amb autoritat, més enllà de dir, és que em posa el president. Doncs igual que Xavi Alonso.
7: Sí, sí.
9: I a la primera que Vinícius li va fer mala cara i el va deixar en ridícul el dia del Clàssic, doncs Florentino es va carregar Xavi Alonso. Florentino li va dir a Arbeló, a tu surt allà i digues que tot és culpa teva, i ell que a la roda de premsa deia, no, jo soy el responsable i tot és mi culpa. Per tant, els jugadors saben que la paella pel mànec la tenen ells. Si ells volen que Mourinho funcioni, funcionarà. Si no, no veig quina arma té Mourinho per aconseguir-ho.
8: Depèn de la capacitat d'ell de seduir els jugadors. I això és una arma que ell tenia el 2009. Ell era l'Special One, i tots els jugadors de Mourinho parlen bé d'ell. els que ha tingut en aquella època, sí, tots parlaven bé de Mourinho.
9: Però perquè en aquella època els estava portant a fer coses importants, ara no ha portat el Benfica a fer res.
8: Però perquè era de Special One, era un senyor que els jugadors el respectaven. Ara ve d'una etapa, des que va guanyar la segona lliga, la segona Premier amb el Chelsea, en la segona etapa, des d'aleshores ha estat un fracàs rere fracàs. El Manchester crec que va guanyar una Europa League i una Copa de la Lliga, la Roma va guanyar la Conference, em sembla. Però ha sigut, vamos, un entrenador absolutament molt més, ha cobrat molt més, o sigui, ha estat molt més, ha cotitzat molt més del que ha donat.
7: Totalment.
8: I els jugadors ara això ho perceben. Veuen que ve un senyor que ja no és de Special One, ja és un tio... Pues,
10: sí, bueno. Però també és veritat que saben que potser és l'última carta que li queda a Florentino, i que Florentino al final pot dir, ostres, igual el problema no són els entrenadors, sou vosaltres, vull dir que els següents responsables pot ser que ja siguin els jugadors i ja digui, escolta, amb tres entrenadors aquí no espavila, el problema el tenim més a baix, no?, en aquesta gestió d'egos, i que no vagi a començar a tallar caps entre els jugadors, bàsicament perquè se li acaben els entrenadors. És que si no et funciona Mourinho, que és la teva última carta.
7: No et queda res.
8: Els jugadors tenen contracte.
9: Sí, és que clar, al final...
8: Sí, però els jugadors tenen contracte i acabaran allà, o els traspassaran i cobraran en un altre club. O sigui, això els jugadors també.
10: Sí, però jo a Florentino li tindria respecte, en aquest sentit. A mi no, jo, el president del Madrid, no volia tindre-la en compte.
9: Però sí que hi havia anat. A l'època
10: d'anar, hi havia un Sergio Ramos...
8: Els jugadors sempre tenen pellat pel mànec al club, sí, i fora del club.
9: Però a l'època del Special One sí que hi havia jugadors que se'l creien i que es creien al club, que se l'estimaven.
10: Però és que ara no tenen una mica.
9: Era molt de club. Ara...
8: És igual. És igual.
9: En papel, i és absolutament igual. L'escut del Real Madrid,
8: perquè sí. I això que els piten, i els han pitat al Bernabéu.
9: És igual. Bellingham, tu creus que li importa molt l'escut del Real Madrid?
7: En fi, avui ja és oficial, és a dir, ja és un fet, ara ja podem parlar i posar fins i tot data al final d'aquest contracte. L'altra història, que potser també es faci oficial d'aquí no gaires dies, i ho comentàvem fa una estona, és el nom de Bernardo Silva, que pel que expliquen des de Madrid és un dels noms que ha demanat Mourinho quan ha arribat al Madrid.
9: Tot per ell.
7: L'Anaís abans ja ho deia, que li vagi molt bé, que vagi endavant.
10: Escolta'm una cosa, a mi Bernardo Silva em sembla un tros de jugador, em sembla un migcampista molt complet, molt polivalent. Li cal al Barça? No, el Barça té un mig del camp més que complet, hi ha 7 migcampistes, tens a Fermín, tens a Olmo, tens Gavi, tens Pedri, tens Bernal, tens Casador, tens De Jong, encara que... En fi, vull dir, no és una peça que et calgui. Si Bernardo Silva no ha volgut esperar al Barça i ha decidit marxar al Madrid, doncs tampoc tindria tantes ganes de venir al Barça.
9: Silva,
10: per tant, escolta'm, cartellet, mullacet i bona tarda.
9: Que ve de jugar a les ordres de Guardiola.
10: Vol anar
9: a Madrid
10: amb
9: Mourinho? De Hansi Flick, de Lamine Yamal, de Pedri,
10: per
9: o
10: darrere de...
9: el desgavell que és ara mateix el Real Madrid i que ve Mourinho, i ell prefereix allò,
10: endavant. Que vagi tirant.
8: No, però és que ell preferia el Barça. Què passa, que el Barça... No, el Barça mai ha sigut una prioritat. Pel Barça no ha sigut mai una prioritat.
9: No.
8: És una oportunitat de mercat que se li presenta, la Porta té molt bona relació amb el Jorge Mendes, li ofereix aquesta oportunitat perquè el jugador vol venir al Barça des de fa anys, fa amb Xavi, que sí que el volia, no es va poder fer per calés, perquè el City no es va venir a negociar.
10: Dos anys seguits, 22-23.
8: Per tant, no va ser possible portar-lo. A partir d'aquí, ara se li presentava. El Barcelona diu, val, pots venir com a jugador complement si abans allibero jugadors. Per tant, havia d'esperar. El jugador no ha pogut esperar. De fet, quan el Barcelona, quan hi ha aquestes converses que acorden les condicions en què vindria Bernardo Silva, ell ja també tenia tancat unes converses, o estava molt a prop de tancar-se amb l'Atlètic de Madrid. Ell per Barcelona, en el moment que el Barcelona diu t'has d'esperar, ve el Madrid, que recordem que el representant de Bernardo Silva és el representant de Mourinho, i el Madrid sí que necessita Bernardo Silva, sí que necessita un jugador així, perquè no en té, perquè sí que necessita un jugador de mig del camp, jugador creatiu, sobretot pel mig del camp, i el jugador no ha volgut esperar al Barça, pues adiós. Però és que el Barça és més, jo crec que en realitat no hauria vingut, tot i que ens van fer creure que sí, jo crec que no hauria vingut. No hauria vingut perquè Barça és que no necessita per res el Bernardo Silva.
10: No.
8: I li generava li podia generar un problema de vestidor. Què tenia d'atractiu l'estar per en Bernardo Silva, que tu podies falcar l'Atlético de Madrid amb el tema Julián Álvarez, en aquell moment, tu pots dir, escolta'm, si estàs negociant l'Atlético, si estiguessis negociant l'Atlético, tu podies fer servir la carta Bernardo Silva per mirar de...
7: Si ve Julián, surto de l'equació, no?
8: Val. I d'altra banda, si el teu representant, un dels teus representants amics, Méndez, realment t'està demanant que agafis Bernardo Silva, igual te l'has de menjar perquè aquest senyor porta molts jugadors del vestidor del Barça i sobretot és el representant de la Minya Mal. I t'ha de resoldre algunes sortides que necessites treure. Per tant, era tot un joc d'equilibris, però prioritat pel Barcelona no ha sigut mai.
7: Sí, sí. Doncs veurem, perquè d'aquí a dimecres, teòricament, segons també expliquen des de Madrid, hauria de ser ja oficial. De fet, el primer en avançar-ho ha estat Fabrizio Romano, que ha dit que està tot pràcticament lligat a falta de només, com qui diu, la signatura o la acord total. Va, que és tardíssim, com és evident, avui també hem començat molt tard, però vaja, està a punt ja, el Tu riuràs, el tenim aquí. Abans us volia dir o us volia parlar d'autovivo.es, clar, perquè una cosa són les ofertes i una altra molt diferent són les oportunitats. Atenció, nou Opel Frontera GS 100% elèctric amb 8 anys de garantia especial, sense entrada i per només 169 euros al mes. Si ho heu sentit bé, és un Opel Frontera GS elèctric per només 169 euros al mes. I això no és tot. A autovivo.es també hi trobareu moltes més oportunitats amb vehicles nous, d'ocasió i motos, però afanyeu-vos perquè aquesta promoció és només fins al final del mes de juny. Queden poquets dies. Ja ho sabeu, autovivo.es. Un minut, passa de 3:15 d'una. Anem al Tu riuràs.
11: Tu riuràs amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
7: Home, i avui que venim del partit inaugural d'aquest Mundial, el Mèxic 2, Sud-àfrica 0, doncs és bon dia per parlar amb el segon entrenador de Mèxic, Rafa Márquez. Com estàs? Bona nit.
12: Bueno, pues ahorita ya lo vieron, pues que estoy predispuesto pues para coger las riendas de cualquier equipo grande y que estoy pues predispuesto pues para entrenar al Barcelona.
7: Sí, pero Rafa, escolta,
12: ya lo vieron.
7: Perdona, pero te pregunta pel partit de Mèxic avui.
12: Bueno, pues como bien te dije, estoy predispuesto, pues si Flick quiere jubilarse pues para agarrar las patas del banco y que me nombren primer entrenador, pues estoy dispuesto, así que celebremos con unos tiros al aire.
7: Tranquilita una mica, que és nova, la redacció de RAC1. Andale, tranquilita. Escolta'm, ja que no ens en sortim, intentem connectar amb un altre míster, un altre entrenador, com és el de la selecció espanyola, Luis de la Fuente. Com va la preparació d'aquest primer partit contra Cap Verd?
13: Bueno, buenas noches. Hola, bona nit. Xavier, sí. Oye, me alegro mucho que estés en el Tú me lo dirás.
7: Y yo también.
13: Anaís, ¿cómo llevas eso, dormir sola un mes y medio?
14: Fatal, lo llevo muy mal.
13: María, vaya calor debe hacer en la roca, menos mal que tienes piscina.
15: No, no tengo, pero m'agradaria.
13: Bueno, oye, Juan, ¿cuándo vamos a comer a Cadaqués?
8: Mira, igual el día 25, pues.
13: Bueno, quiero decir que hoy en día pues hay que respetar a Cabo Verde, no hay rival pequeño, no hay que confiarse. En un Mundial pues puedes ganar y perder con cualquiera, al final esto es fútbol, 11 contra 11.
7: Sí, podemos olvidar.
13: El verde te quita y te pone.
7: Sí, d'acord, però si podem sortir dels tòpics...
13: Bueno, es que he preferido usar tópicos.
8: El más tonto hacer relojes.
13: El más tonto hacer relojes. Y he tirado de tópicos por no decir que los caboverdianos me la cogen...
7: Va, perfecte, sisplau, de la Fuente. Canviem de tema, tot i que ara repassarem els partits més interessants del cap de setmana amb el José María García, però abans volem parlar de tot aquest serial Julián Álvarez, president Florentino Pérez. Alguna novetat en aquest sentit?
16: Bueno, pues... Pues oye, que le diga, ¿no? Nosotros, pues hemos hecho una oferta que prometimos por este chico argentino que desde pequeñito, pues ya soñaba con jugar en el Real Madrid.
7: Home, sí.
16: Y bueno, pues oye, que le diga, pues estamos a la espera.
7: Bueno, doncs tampoc és ben bé així, però en qualsevol cas, a veure què en pensa l'altre president.
17: Buenas noches. Mira, os digo una cosa. Sí. Desde que amanece, apetece, Anaisito. Que no me reía tanto.
14: Mira, que le tengo dicho que no salga de la cueva, que se quede ahí.
17: Vaya ofertas me llegan.
7: Sí, pero
17: esto
7: escolta,
17: es un no parar.
7: Pero li sembla poc, 150 milions d'euros.
17: Mira lo que te digo, Xavier.
7: Sí.
17: 150 millones, no vendemos ni un injerto rizado de la cabeza del cholo. Oye, os dejo, mira, que me acaba de...
12: Mira, me acaba de llegar otra oferta del Barcelona. Me voy a tumbar antes de leerla, no sea que me dé la risa y me caiga.
7: Sí, millor, millor. Faci, faci, que això fa pinta d'anar per llarga, a més a més. Però calli ja una mica, sisplau, gràcies.
12: Ni pajara ni esteso.
7: Va, ara sí, repassem els partits més interessants d'aquest cap de setmana. So we say,
18: saludos cordiales desde los estudios centrales de RACO 1 con los enviados especiales de esta emisora para cubrir todos los partidos del Mundial.
7: Pot parlar en singular, José Maria, perquè de fet només hi ha el Dami, hi parlàvem, només està ell allà.
9: Està fent cua.
7: Sí,
19: que pena. Un, que trist i ocupat. Però lo que me produce más bochorno
7: sí.
19: es que gente de la, pro, de la profesión reniegue del Mundial.
7: Dani, com estàs? Bona nit.
20: Hola, Xavi. Doncs mira, malament. Avui malament perquè m'he perdut el partit inaugural.
19: Oh! Quina putada! Quin calvari! Quina tragèdia!
20: No ho havia vist, Dani. No ho havia vist.
19: És lamentable.
7: Ja. Yeah.
19: D'acord. Estamos rodeados de estómagos agradecidos.
7: Sí, es verdad.
19: Que vienen a las tertulias
7: sí, sí.
19: para no opinar. Aquí pero, en fin,
7: també ho sabíem, eh?
19: Vull en el camino arriero somos y en el camino
7: nos encontraremos.
19: Nos encontraremos.
7: Sí, sí, sí, sí, tal cual.
18: Pero bueno, vamos con lo que nos importa, sí, porque mañana viernes por aquí tenemos un menú para solteros exigentes que llevan 6 meses sin despeinar la cotorra. A las 4 de la madrugada para calmar las ansias, tienes un Corea del Sur, República Checa.
7: Toma.
18: Y ojo, porque a las 9 un apasionante Canadá, Bosnia-Herzegovina con Don Pec Guardiola, que nos comenta si hay algo interesante para estar atentos en estos duelos de altos vuelos.
21: La veritat que des que estic de sol al City, la veritat que volia veure el davanter de Colea, que m'han dit que és un punyal, es diu Telainko, i bé, volia estar pendent del mig centre també de Bòsnia, que m'han dit que està a l'òrbita de la Ponferradina, i potser li podríem fer una oferta per si voler venir al City. Hi ha un serbi expert en matar ossos polars a queixalades, que ens aniria molt bé per recuperar pilotes amb la pressió alta de pèrdua, que es diu Bocadov. I que bé, doncs estaríem interessats.
18: Gràcies, Pep Guardiola. Ojo, porque el sábado tenemos un Qatar-Suiza ideal. Si has discutido con tu pareja, estáis los dos en el sofá sin hablaros, pero el mando de la tele lo tienes tú. Trilero de la palabra, Jorge Valdano. ¿Vale la pena este partido?
22: Sí, bueno, la verdad que es un partido del Mundial. Siempre tiene un aliciente de partido del siglo y aunque sea un Qatar-Suiza, la verdad que entra dentro de lo poético y sentimental. Ya recuerdo yo desde los años 50, donde el Brasil de Pelé jugaba contra la historia.
18: Gracias, Jorge Valdano. Y ojo, porque el domingo tenemos 5 partidos ideales si tienes más de 40 y vives con tus padres. A destacar el Brasil-Marruecos, Don Oriol Jubert. ¿Algún dato a destacar? Duelo de regatejadores que a Brasil regatejan y gambetejan desde siempre. Però atenció a Marruecos, que una vegada vaig anar al Marroc i en un mercat em van regatejar perquè volia una catifa de 20 euros i em van treure 30. Yo explico en un gracias, Uriel Juber. Ojo, porque si tienes un día malo, no te pierdas ese Holanda-Japón para fijarte en Frenkie de Jong y darte cuenta que no estás tan mal. Don Frenkie.
23: Mira, ¿qué te digo? Llego fuerte y en forma. He estado entrenando estos duros, me puse Rocky 4.
24: Ah, sí, sí.
23: Y me he ido a la nieve a correr. Ya. He estado cortando leña con una navaja de multiusos. Y he hecho dieta de lechuga con pollo a la plancha. Ya. Estoy más fuerte que el embrague de un Opel Corsa.
24: Perfecto.
23: Y ya veréis cómo meto el pie.
24: Sí, sí, ahora sí,
18: Y por último,
24: sí.
18: Para la madrugada del domingo, si tu pareja quiere sexo y no sabes cómo decirle que no te apetece, hay un Haití Escocia para bajar la libido. Un hombre de fútbol en las últimas semanas, Don Iker Jiménez. ¿Algo que decir de este partido, Don Iker?
25: Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio, Horizonte, Cuarto Milenio. el Mundial. Y con él, una serie de dudas que nos asaltan. Gente que afirma haber comprado una entrada para un partido del Mundial y haber llegado a final de mes. Increíble. Espeluznante, ¿verdad que sí, Carmen? O incluso hay quien va más allá y afirma llevar una semana en Estados Unidos y seguir yendo al baño con regularidad por las mañanas sin necesidad de... de Fave de Fuca.
7: Fave de què? És igual. Crec que ha quedat clar el calendari de partits i les recomanacions de José María García, però hem d'acabar, com sempre, amb l'apunt imprescindible de Sergio Ramos. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista. Sergio, ganes de jugar-te tenia, home. Com estàs?
0: Bueno, buena noche, ¿no?
7: Bona nit. Bueno, què t'ha semblat aquesta cerimònia inaugural del Mundial i aquest partit Mèxic-Sud-Àfrica? Tu vas jugar-hi diverses... Déu-n'hi-do, quin dia avui. Diversos mesos a Mèxic.
0: Bueno, que cabe duda que no he podido verlo porque la Pili quería hacer la misa del Papa.
7: Però què vols dir? L'acte d'ahir a la Sagrada Família o d'avui d'Illes Canàries o què te mereixes?
0: No, no, no. Quería tumbarse y que la bendeciera. Con agua bendita como el Papa salpicando las ambulancias. Y yo me cogía la férula papal.
1: Su fútbol no tiene rival. 100 años lleva mi equipo luchando.
7: Acabo, bueno, rabado, sí.
0: Se me ha pasado el tiempo.
7: Sí.
0: Respeta a la gente y cállate ya.
7: Ahora vos y Sergio. Dios mío. ¿Vos decís alguna cosa más o...?
0: No, bueno, que estaré pendiente estos días, ¿no? De los partidos.
7: Sí, sí, sí. Nosaltres també, Sergio. Escolta'm una cosa. Que vagi molt bé. Edu Mutante, bona nit.
2: Gràcies.
7: No, gràcies a tu, home, gràcies a tu. Estàs bé?
2: Sí.
7: Sí, no? Tu sí. La resta cal ni un, però tu sí. On et podem veure el proper dia?
2: Doncs, mira, ara estic al Teatre Muntanera el mes de juliol. Sí. Teniu les entrades a l'Atrápalo. Està l'enllaç al meu perfil d'Instagram, @edumutante, on anem penjant també els vídeos aquests de Sergio Ramos. I res, si voleu venir al show, doncs al juliol i agost al Teatre Muntaner, per les entrades a l'Atrápalo.
7: Edu, gràcies.
2: Apa, adéu!
7: Adéu, tanquem també tertúlia amb el Joan Poquí. Gràcies, Joan.
3: Adéu, bona nit.
7: Bon Mundial. I amb l'Anaïs Martí.
4: Bona nit.
7: Que vagi molt bé. I amb la Maria Fernández Vidal. Gràcies, Maria. Que vagi molt bé. Fins dijous que ve. 3:01, ara venim.

0: H1. 4 anys després, ha arribat el moment. Let's play football.
1: La rematada Messi, gol!
0: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
2: Contra França central, gol!
0: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
3: És dins l'àrea, Havertz, aixeca el gol!
0: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
2: Final! Història de la Copa del Món!
0: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió. Tu diràs, amb

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: Fa dues setmanes hi havia una situació on el Barça queda fora de cap de sèrie, on el Barça es trobaria amb el Madrid a semifinals, on el Barça tenia el Múrcia en factor pista en contra. Resulta que es lesiona Enis, és l'estrella de Múrcia, es lesiona de Julius quan just havien guanyat el segon partit, el Madrid queda eliminat, el Barça recupera tots els jugadors, el Tenerife arriba a fos, i estem aquí que la lògica diu que dissabte hauria de classificar-se al Barça 3-0.
4: Sí, sí, avui novament, Dani, demostració absoluta de maduresa.
5: Molt bé davant, molt bé darrere, sí, estable des de l'inici, responent a una bona arrencada del Tenerife, ha viscut sobretot del talent monumental de Patty Mills, 36 punts per l'equip de Pascual, insisteixo en traient opcions de tot arreu, amb Wesley, Claiborne, la Provítola i el seu gran encert, ara Schengelia i fins i tot Kevin Panther. Pascual satisfet, mira, deia això sobre com aturar Patty Mills.
6: Recuerdo un locutor que un dia dijo que la única manera de pararlo es darle más la dirección del pabellón, pues eso, ¿no? Hablando en serio, es un jugador extraordinario, un jugador con una historia increíble en la NBA, jugando muchísimos años a un nivel increíble, liderando la selección australiana.
4: Doncs paraules de Xavi Pascual. Per cert, ara et pregunto més pel Barça, però quin escàndol de jugador és Patty Mills?
3: Sí. M'agrada més Ricky Rubio, però sí, increïble. Parlant seriosament, Patty Mills, els 36 punts que ha fet avui, mirava des de l'any 88-89, que no hi havia un jugador, que va ser Drazen Petrovic, un tal Drazen Petrovic, que va anotar-ne 37 en el Palau, que és el jugador que més punts ha fet en un playoff contra el Barça. Per tant, la dimensió del que ha fet avui amb aquests 8 triples, 36 punts, però sobretot el domini de l'escenari del talent d'un tio que farà 37 anys a l'agost.
5: I que hi havia gent que no es plantejava no fitxar-lo, Valles.
3: Sí. Em sembla que és increïble.
5: S'estan
3: no?
5: Penent. Sí.
3: Sempre moltes vegades, Xavi i Dani, la mítica frase, no? De, ostres, quina edat té? Bueno, té talent aquest tio? Clar, és bo? Sí. Doncs aquests poden jugar, no?
5: Sí,
4: almenys un any. És a dir, no et diu que ningú que el signis per 10 temporades. Vull dir, escolta, ara pots jugar, doncs endavant. Diferents coses del Barça. Començo per Youssef Afol. No sé si preguntar-te si el renovaries, fins i tot, veient com està el tema.
5: Perquè la cosa està molt... Està jugant molt bé, realment. Menfol.
3: Aviam, és un jugador que ara se li està donant importància. En Billy ja directament ha quedat ja sense rotació. Per tant, si tornem a anar al mateix, si a Foli dones el rol que ha de tenir, que no és el de titular, tot i que l'estigui fent ara titular, doncs pot tenir lloc al Barça. Ara, hem de ser conscients de què se li pot demanar i el que no. I el que sí que se li pot demanar, no? Durant la temporada Eurolliga ha justejat molt i això, òbviament, també condiciona, no?
4: A partir d'aquí veus el 3-0?
3: Sí, veig el 3-0, perquè sí, jo crec que el Tenerife està molt al límit, no? Crec que veurem si hi ha una situació, que això crec que no se n'està parlant prou, però que Marcelinho té 43 anys, que està a un bon nivell, però crec que si en algun moment ha de plegar, potser és ara un moment, no? Per tant, podríem viure els últims partits de Marcelinho. Un dia ja vam comentar, Xavi, que en el partit precisament que va jugar el Joventut de Lliga Regular a Tenerife, que hi havia David Kahn, el director esportiu, bueno, el general manager del París Basketball, que havia coincidit amb Marcelinho a l'NBA, que li oferia doncs la direcció com a entrenador del París, no? Això ho té sobre la taula, per tant veurem què vol fer Marcelinho, però no sé quan és el moment de parar Marcelinho.
5: Clar. És el que deies, és que no sembla que tingui l'edat que té, clar, llavors quan ha de parar, perquè és que any rere any, no sé si juga millor o pitjor, però segueix rendint un grandíssim nivell. Per cert, que avui Xus Vidarreta ha estat exclòs, s'ha queixat durant molta estona, finalment li han assenyalat dues tècniques i a sala de premsa no ha estat especialment contundent, tenint en compte com és el Basc, tot i que sí que ha dit que sense els tirs lliures haguessin guanyat, amb aquests tirs lliures, 26 favorables al Barça, 13 al Tenerife.
4: Escofant el tercer partit, Valles?
3: Sí, és un professional. A més a més s'ha fet, no oficial, però s'especulava que la seva marxa, amb la reunió que es va fer abans d'ahir

0: amb Diego Campo, amb el que es va fer ahir amb Carles Durán, clarament estan buscant un entrenador, sembla que serà Jack Alakovic el que podria agafar el Tenerife, per tant, no diria que ja li és igual, però Chus vol tancar la seva etapa en el Tenerife amb bones sensacions, no? I no baixant no llançant la tovallola, i per això veiem més actiu del que és habitual, perquè l'hem vist bastant insistent, no? Sí. En el moment que podia tenir opcions.
1: Sí. A tot això en clau Barça, lògicament hem de parlar també del Joventut. Demà segona sala al Roig Arena. Tu, que és qui més en sap, Vallès, ahir vas viure un dels millors partits de la penya últimament, malgrat haver perdut.
0: Sí, de la penya i del bàsquet, no? Jo crec que va ser un partidarro. Sí. A més, vam tenir bastanta estona per poder parlar amb el Dani Aguilar sobre el que va suposar aquest partit. Sí. Quina és la frustració? Doncs que fas un partidàs, els jugadors de la penya estan... Jo crec que no se'ls podia demanar més. Fan rècord de triples de la història de la CB, però perds. No?
1: Sí,
0: llavors,
1: sí.
0: Què et vol dir, Xavi? Doncs que has de fer-ho millor. I es pot fer-ho millor? Doncs aquest és el dubte, no? Veure si es pot fer millor, jugar millor que el que es va jugar, doncs és difícil. Per què? Perquè al davant tens un equip que ha sigut el tercer millor equip de l'Eurolliga aquesta temporada, i per tant també jugues rival, jugues a València, i veurem si, sense tenir aquest encert que va tenir triples, també pot competir el Joventut.
1: La gran pregunta ara és saber com afectarà aquesta no victòria d'ahir, malgrat tot aquest esforç que ara comentaves i el partidàs que van fer. Com respira l'equip? Com estan? Com ha digerit la derrota?
0: Jo crec que aquí intentaran gastar totes les bales, no? El que passa que, clar, amb una eliminatòria a 5 partits, això sí que no està acostumat al Joventut, això sí que no està acostumat als cossos de Ricky, Parker, Virgander, Hanga, en canvi els cossos dels jugadors de València que són, poden anar fent rotació perquè tenen 15 jugadors, sí que poden fer-ho, no? Per tant, tampoc no només vull focalitzar en el partit de demà, sinó vull també focalitzar en el que pot ser la sèrie, que cada dos dies això realment costa molt de sobreposar-s'hi, no?
1: Sí. Deixa'm tenir uns moments, evidentment, perquè volíem parlar de l'Eduard Portela. Dani, avui ha mort als 91 anys.
2: Sí, una figura absolutament essencial per entendre, et diria, què és l'ACB, però també què és el Barça actualment, les competicions europees en general, entrenador i secretari tècnic del Barça, un dels creadors, insisteixo, de l'ACB, membre fundador de l'ULEP, un referent del bàsquet a casa nostra a nivell institucional.
1: Una figura importantíssima. Moltíssima, Vallès.
0: Sí, i a més a més, jo he tingut la sort de conèixer-la, amb ell i la seva dona, que la seva dona, la Maria Planes, doncs també és una institució, una llegenda del bàsquet, i una persona molt, molt propera, perquè a més jo crec que s'ha convertit en llegenda, però venint del bàsquet de base, no? Va estar al Barça, va estar al Montgat, va estar al Sant Josep, vull dir que ha sigut entrenador, ha estat dirigent, però sobretot va formar i va fundar aquesta ACB del que ha estat després, no? Una competició la més important d'Europa i intentant sempre potenciar també les lligues nacionals. Per tant, aquesta és la línia que hi havia, aquesta és la línia que hauria de seguir, tot i que el bàsquet a vegades ho estem veient, no? Amb NBA, FIBAs i tot plegat, es pot acabar perdent, però no es pot entendre Europa, eh? Europa no es pot entendre i a ACB, la figura del bàsquet sense la figura d'Eduard.
1: Xavi Ballesteros, un dijous més. Moltíssimes gràcies.
0: A tu, Xavi, com sempre.
1: Que vagi molt bé. Encara en bàsquet hem de comentar, ni que sigui de passada, el que s'ha viscut aquesta matinada al Madison Square Garden amb aquesta victòria de New York, remuntant 29 punts.
2: Una de les més espectaculars de la història, si no la més espectacular de la història. Com a mínim, el Madison es parla d'un dels grans partits de tots els temps a la NBA, amb aquesta major remuntada en uns play-off, amb l'escenari al Madison, amb el fet que els Spurs es col·locaven 2-2, amb com ha acabat el partit, el toc de dits de Nunobi, que ja, insisteixo, passa a la història de la Lliga Nord-Americana, i amb aquesta possibilitat, amb aquest cara o creu, amb aquest últim match ball que té els New York Knicks per tal de tocar ferro i després de pràcticament 60 anys tornar a aixecar un anell, un títol de l'NBA. Per tant, et pots imaginar la passada matinada com ha anat al Madison. Una autèntica bogeria. Veurem la matinada de dissabte, diumenge, aquest cinquè partit. Sí. Els Knicks acaben guanyant o no l'anell.
1: Partidars, 29 punts, no s'havien remuntat mai en unes finals. Doncs bé, avui ho hem viscut aquesta matinada. Dani, gràcies.
2: Bona nit.
3: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
4: Un
1: quart de dues de la matinada ens queden un parell d'històries per explicar. La primera, important, és que demà comença el primer Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Quim Salvador, bona nit.
4: Hola, Xavi, bona nit.
1: Que podria ser l'últim de Fernando Alonso al circuit, que l'ha vist créixer, ho ha dit ell mateix, de fet.
4: Sí, el pilot asturià d'Aston Martin ha participat avui a les rodes de premsa prèvies oficials, que són en anglès, i ha deixat aquest missatge. Clarament en to de comiat.
5: Sure, it's gonna be a special weekend, probably my last Barcelona race.
2: Segur que serà un cap de setmana especial, probablement la meva última cursa de Fórmula 1 a Barcelona. Vull donar les gràcies a tothom, miraré de gaudir del cap de setmana, tot i que no seré competitiu. No seré gaire estona al cotxe de la qualificació, a la cursa espero que sí, però no amb el ritme que tots voldríem, però sempre ha estat una celebració venir a córrer aquí a Barcelona. És el meu 23è Gran Premi aquí i tots han estat màgics. Aquest darrer també ha de ser màgic.
5: Magical and this last has to be magical as well.
4: Després, però, ha matisat que no decidirà si continua o no la Fórmula 1 fins després de l'estiu. Però com que l'any que ve el Mundial no vindrà al circuit, perquè enguany estrenem el contracte bianual del Gran Premi de Barcelona-Catalunya, perquè el d'Espanya, ja ho sabeu, se l'ha quedat Madrid, doncs és més probable que sigui la darrera visita al circuit de casa nostra com a pilot en actiu de Fórmula 1. Alonso és d'Oviedo, però ha crescut esportivament a Catalunya i és al traçat de Montmeló, on es va posar per primera vegada al volant d'un monoplaça de competició i també on l'any 2000 va fer el test amb Benetton, que li va obrir les portes del debut a la Fórmula 1 l'any següent amb Minardi. Les paraules d'avui serviran segur perquè l'afició complirà aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, l'aclami encara més, tot i que, ja ho hem sentit, les seves perspectives esportives no són gens bones. De fet, la temporada de l'equip Aston Martin està sent un desastre i tot just diumenge passat Alonso va sumar el primer punt de l'any a Mònaco, afavorit pel recital de sancions i accidents que va ser el Gran Premi del Principat.
1: De fet, Quim, no fa gaire pinta que hagi de ser un Gran Premi gaire lluït pels pilots espanyols.
4: No, perquè Carlos Sainz tampoc l'encara amb grans aspiracions, tot i que el seu Williams està funcionant una mica millor que l'Aston Martin, i situa l'objectiu del cap de setmana en puntuar, tot i que tampoc les té totes.
5: Hemos puntado aquí prácticamente en todas las carreras y Nayo siempre viene aquí, así que con ganas de correr este fin de semana. Sabemos que no es un circuito Williams. Lo vamos a intentar, vamos a ver dónde, qué podemos sacar de este fin de semana y si no, pues oye, si es un circuito muy difícil para el coche, en los circuitos difíciles es donde se aprende a mejorar el setup y mira, el año pasado en Qatar esperábamos a ir fatal y hice un podium, así que hay que aprovechar estos circuitos para mejorar lo que falla.
4: El Mundial 2026 està sent fins ara un monòleg de Mercedes, que ha guanyat totes les curses, i un recital de Kimi Antonelli, que amb 5 victòries de 6, totes consecutives, és el líder més jove de la història de la Fórmula 1 i té un ampli marge de 66 punts sobre l'anglès de Ferrari, aquest és veterà, Lewis Hamilton, que és el segon. Antonelli només té 19 anys, aquesta és la seva segona temporada a la Fórmula 1 i, malgrat tot, toca de peus a terra.
6: Definitivament, si m'ho haguessis dit fa dos anys, t'hauria dit que ets boig. Òbviament, sóc molt feliç en aquesta posició per l'oportunitat que m'han donat i també per la feina increïble que està fent l'equip per lluitar per victòries i més enllà del campionat. És un gran moment, però m'he de mantenir concentrat i amb els peus a terra.
4: Ja hi ha qui el compara amb grans llegendes de la Fórmula 1. Temps al temps, que només té 19 anys.
1: Això mateix, evidentment estarem molt pendents durant tot el cap de setmana d'aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya de la Fórmula 1, la cursa diumenge a les 3, que podreu seguir en directe als Superesports. Gràcies, Quim, bona nit.
4: Adéu, bona nit.
1: El Superesports del Xavi Puig. Xavi, bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: Parlem també de waterpolo. Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina. Ha derrotat el Ferencvaros a la tanda de penals a la primera semi.
7: Sí, s'ha carregat el vigent campió. Ha començat manant el marcador el Barceloneta. El descans guanyava per 6-3. La segona part, però, ha igualat les forces. 7-6 al final del tercer quart i a 2 minuts pel final. Avantatge d'un gol pels hongaresos. 8-9. Un gol de Beloto ha empatat el partit i l'ha portat als penals. El Barceloneta impecable des del punt de penal amb els gols de Sanahuja, Echenique, Unai Biel i Marc Valls. El Ferencvaros un xut al pal i un altre aturat per Unai Aguirre, que ja durant el partit havia fet 12 aturades i ha estat clau per la classificació dels mariners. Beloto, màxim golejador amb 4 dianes. La final serà contra el Pro Recco italià, que ha derrotat l'Olympiacos a la segona semi per 19-13. L'ex del Barceloneta, Álvaro Granados, ha estat el màxim golejador dels italians amb 4 dianes. Serà la segona final pel Barceloneta, l'única que ha jugat la guanyada. Va ser el 2014 a Barcelona contra el Rannici. Al davant tindrà esdevindrà l'equip amb més títols al Prorreco, que ha guanyat 11 Champions i ha jugat 8 finals més. Dissabte a les 9, aquesta final masculina. Demà juga la final femenina, també a Malta, entre el Ferencváros i l'Olympiacos. A les 9, abans a les 7, Mataró i Sant Andreu lluitaran per la tercera posició.
1: Xavi, gràcies.
7: Bona nit.
1: L'últim minut que ens farà l'Oriol Jové. Oriol, bona nit.
8: El recordatori, bona nit. Per si hi ha algun despistat, que ara a les 4, si no teniu son, es juga el segon partit d'aquest Mundial que hem estrenat aquest vespre. És el Corea del Sud, República Txeca, per obrir un divendres en què, ho hem comentat, tindrem dos partits més, el Canadà-Bòsnia i els Estats Units-Paraguai. El segon partit de la penya en l'eliminatòria de semifinals contra el València, els lliures de la Fórmula 1 i el primer partit de la final de l'hoquei Lliga masculina per l'Igualada. L'Igualada que, recordem, va eliminar el Barça a les semifinals. Juga el primer partit d'aquesta final a la pista del Liceu a partir d'un quart de nou.
1: Un quart i mig de dues de la matinada, moment d'anar dient adéu, de demanar disculpes als companys informatius i en qualsevol cas, d'acomiadar-nos fins demà i ser agraïts, com sempre, a l'Oriol Montfort, que l'hem tingut al control tècnic, i també a la redacció d'esports, que ha fet possible no només el d'avui, sinó tots els tu diràs. Demà hi tornem amb l'Oriol Jové. Que vagi bé, descanseu, bona nit.
9: Tu diràs.
10: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
11: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
12: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 12 de juny del 2026. Som a les portes d'un cap de setmana de ple estiu, amb sol i en calor. Les temperatures pugen avui, però encara pujaran més entre demà i demà passat, amb valors per sobre dels 35-36 graus a ponent. Tant avui com el cap de setmana predominarà el sol i només creixeran alguns núvols de tarda en zones de muntanya. Doncs la pilota ja circula al Mundial de Futbol. La competició ha aixecat el taló aquesta nit a l'estadi Azteca de DF amb la cerimònia inaugural, amb les actuacions de Shakira, de Maná o de J Balvin, i després primer partit amb Mèxic, una de les anfitriones, que ha guanyat 2-0 Sud-àfrica. I fa uns minuts ha acabat també el Corea 2, Txèquia 1. L'altra cara de la festa mundialista són les protestes a la capital mexicana. Centenars de persones s'han manifestat per denunciar la situació social del país, per un cantó, i un altre pels preus desorbitats que us hem explicat aquests últims dies de les entrades del Mundial. Però un dels temes que ha generat més crispació és que hi ha algunes seleccions que encara no tenen visat per entrar als Estats Units. Això no és tot. Els periodistes que segueixen la competició també denuncien problemes per acreditar-se. De seguida en parlem amb l'enviat especial de RAC1 al Mundial, en Damià López. Mentrestant, enèsim gir de guió a l'Iran. Donald Trump cancela els bombardejos contra Iran i anuncia que aviat hi haurà un acord que signaran les dues parts. Teheran ho desmenteix. A casa nostra, el govern català demana l'enduriment de les penes per possessió d'armes de foc després dels últims tirotejos. Des del gener n'hi ha hagut una cinquantena. Ho comentarem amb Toni Rodríguez, intendent de la prefectura dels Mossos. Seran temps de tertúlia avui amb Jordi Bosch, Ernest Folch, Glòria Serra i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. A tot això, encara s'arrossega la polèmica pels cantaires expulsats de la Sagrada Família perquè portaven alguns estelades i perquè volien cantar els segadors durant la visita papal. Doncs bé, ahir van protestar contra l'actuació de la policia precisament davant de la basílica creada per Antoni Gaudí. Avui, que també tenim novetats sobre el cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares, els metges de la Vall d'Hebron, que van atendre la criatura, asseguren davant del tribunal que no havien vist mai lesions tan greus. A l'Empordà, per cert, que continua la recerca d'un nano de 16 anys que va desaparèixer mentre feia una sortida en moto d'aigua amb uns amics. El vehicle s'ha trobat a la platja de Pals. A la resta dels esports, el Real Madrid fitxa José Mourinho ja definitivament per 3 temporades i dona pràcticament per fet que Bernardo Silva també jugarà amb l'equip blanc la temporada que ve. Ara de seguida expliquem per què vam dir que el Barça tenia tots els números per fitxar-lo i que finalment fitxa pel Madrid. En bàsquet, el Barça és només una victòria de la final de la Lliga ACB després de guanyar per 97-89 a Laguna Tenerife en el segon partit de les semifinals. Avui la penya jugarà a les 8 en directe a RAC+1 a la pista de la València. I amb motor aquest migdia comencen els entrenaments lliures del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que podria ser l'últim de Fernando Alonso al circuit. A les 11, com sempre, la centrifugadora amb el gran Edu de Batlle i el boi millor del que ha donat de si aquesta setmana al món a RAC1. I per rematar-ho, com sempre, la metatertúlia amb el Sergi Embudi i els cafres habituals, és a dir, David Broc, Mònica Usart, Marc Puga, Santi Jiménez i amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. I ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Pol Prats, bon dia i felicitats.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: Quants en fas?
2: 20 i tots.
0: 29?
2: 29.
0: Que fàstic. Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedro, bon dia.
4: Bon dia.
0: És un any més gran que ell, no?
4: Sí. Sí, sí. Qui tornés, els 22?
0: Un any i una setmana.
4: Un any i una setmana, és correcte.
0: Pràcticament, és correcte.
4: Sí, sí, sí.
0: Això de dir és correcte per la vida?
4: No. No, no, home.
0: Bueno, alguna cosa d'aquesta nit a mantenir, Pol?
2: Doncs sí que el Mundial de Futbol ha donat el tret de sortida enmig de protestes i amb diverses polèmiques, sobretot relacionades amb els Estats Units. La competició ha començat de manera oficial amb la cerimònia d'inauguració a Ciutat de Mèxic, però l'acte ha quedat força descafeïnat per les protestes que hi ha hagut a tocar de les portes de l'estadi Azteca. Centenars de persones han aprofitat l'aparador que els hi brinda el Mundial de Futbol i han protestat per la situació social del país i també pels preus desorbitats de les entrades.
5: Este es un mundial para los blancos, para los gringos, para los extranjeros. México fue anfitrión, pero los mexicanos no estamos invitados. Un boleto no nos alcanza, los mexicanos ganamos una miseria.
2: Perquè us en feu una idea, l'entrada pel debut d'Espanya, per exemple, dilluns contra Cap Verd, costa 500 euros i les entrades per la final del Mundial ja van dels 2.000 als 10.000 euros. A la cerimònia inaugural, per cert, no hi han assistit cap dels presidents dels tres països anfitrions de la Copa del Món de Futbol, Mèxic, els Estats Units i el Canadà.
0: El fet que no és normal, normalment el cap de cada país va a la inauguració, però és que ni la de Mèxic, que va estar, va regalar l'entrada, la seva entrada, amb una indígena de 21 anys i ella es va quedar fora celebrant-ho amb la gent, amb el poble, com diu ella. Un dels temes que més ha generat més indignació és que hi ha algunes seleccions que encara no tenen ni visat per entrar als Estats Units.
2: Sí, tot i que els primers compassos del campionat es juguen a Mèxic, la Casa Blanca està posant pals a les rodes a diverses seleccions per entrar al país. Per exemple, la de l'Iran, com us hem explicat els últims dies. Finalment, la Casa Blanca ha complert l'amenaça i només els ha concedit visats de 24 hores. Per tant, els jugadors estaran obligats a desplaçar-se des de Mèxic i tornar el mateix dia i per cada partit. A banda, el govern nord-americà ha mantingut el veto a l'àrbitre de Somàlia, designat per la FIFA, Omar Abdul Qadir, que no podrà arbitrar.
0: Bueno, dos comentaris. Primer, l'actualitat una passa perquè s'han jugat dos partits, Mèxic 2, Sud-àfrica 0, i un partit que s'ha acabat fa 10 minuts, Corea del Sud 2, República Txeca 1. Aquests són els... Pensava que més, a Pedrol, el primer partit amb una farta d'expulsions de nassos, no?
4: Sí, perquè passarà la història. De fet, l'àrbitre va treure tres targetes vermelles i va expulsar, evidentment, tres jugadors, una cosa que no havia passat en tota la història de cap partit inaugural. En l'últim partit, que s'ha acabat fa 10 minuts, Corea del Sud s'havia avançat, República Txeca s'havia avançat, però Corea del Sud ha remuntat.
0: Per cert, que l'àrbitre de Somàlia, designat per la FIFA, aquell que no podrà arbitrar, aquell somali, aquell?
4: Sí.
0: Xiularà la...
4: Sí.
0: La final de la Supercopa d'Europa.
4: Que jugaran el PSG de Luis Enrique i l'Aston Villa d'Unai Emery el 12 d'agost, doncs després de saber-se que no podrà xiular el Mundial perquè està vetat d'entrar als Estats Units, doncs ara la UEFA ha dit, doncs mira, ara designarem per xiular la Supercopa d'Europa el 12 d'agost.
0: Deuen estar contents els àrbitres europeus.
4: Sí.
0: Bueno, i més enllà dels visats de tot aquest merder, als Estats Units hi ha molts periodistes que denuncien problemes per acreditar-se. Un d'ells, l'enviat especial de RAC1, Damià López.
2: Sí, el Damià, igual que centenars de periodistes que s'han desplaçat per cobrir el Mundial, denuncien cues llarguíssimes per acreditar-se i també un excés de burocràcia per part de les autoritats nord-americanes. De fet, el corresponsal de RAC1 explicava aquesta matinada que el desgavell que han viscut, tant ell com els companys amb qui ha coincidit, no l'havia vist mai en una competició internacional d'aquest calibre. Això sí, la bona notícia és que el Damià, i per tant també RAC1, ja ha aconseguit la seva acreditació.
0: Home, enhorabona, enhorabona. Tot plegat ahir o d'ahir, amb una cerimònia inaugural que ha passat sense pena ni glòria.
2: Ha estat un acte que ha posat el focus en la multiculturalitat, en la diversitat cultural de Mèxic i en la cultura indígena d'aquest país. Un dels moments estrella va ser l'actuació de Shakira.
0: Llosos.
2: La colombiana va interpretar Dai Dai, que és l'himne oficial del Mundial, vestida amb roba tradicional mexicana. També hi han actuat J Balvin, Maná o Danny Ocean, i tot plegat ha estat amb una rèplica gegantina de la Copa del Món al bell mig de la gespa de l'estadi Azteca.
0: Avui juga una altra de les anfitriones, no?
4: Sí, a les 9 del vespre al Canadà, que juga contra Bosnia i Herzegovina a Toronto, i a les 3 de la matinada a Los Angeles. Els Estats Units també s'estrenen contra el Paraguai. Qui no tingui cap interès en el vessant esportiu d'aquests dos partits, potser sí que li interessa saber que en aquests dos partits es faran la segona i la tercera cerimònia d'inauguració del Mundial. La segona serà aquesta nit a Toronto, en el Canadà Bòsnia i Herzegovina, i tal com va passar ahir a Mèxic, la FIFA pretén homenatjar, en aquest cas, l'ADN del Canadà, la seva diversitat i multiculturalitat.
0: Però qui actua?
4: Ara vaig. Artistes canadencs de fama internacional com Michael Bublé i Alanis Morissette. I a Los Angeles, a les 3, hi haurà la tercera cerimònia, als Estats Units-Paraguai, amb Katy Perry com a cap de cartell.
0: Bueno, cara. Bueno, tot això sense, repeteixo, sense el primer ministre canadenc i sense el president dels Estats Units. Mentrestant, parlant del president dels Estats Units, Trump diu ara que ja hi ha acord amb l'Iran i que es podria signar aquest cap de setmana mateix.
2: Els últims dies la tensió havia escalat amb atacs creuats entre l'exèrcit nord-americà i l'iranià. De fet, fa 24 hores ho explicàvem, que hi havia atacs creuats, i aquesta nit el Pentàgon tenia previst atacar Teheran. Finalment, però, Trump ha fet marxa enrere i ha anunciat per enèsima vegada que totes les parts implicades han donat llum verda a aquest suposat pacte. Ara bé, quan li han preguntat pels detalls aquesta matinada, Trump ha dubtat i ha dit que l'acord és una mica abstracte.
3: Han rebut una pallissa, com poques persones podrien suportar, i tenen moltes més ganes que jo d'arribar a un acord. Suposo que ho haurien pogut fer d'una altra manera, però l'acord hauria trigat més.
2: Com ja és habitual, l'Iran ha sortit a desmentir el president dels Estats Units. De moment, la bona notícia és que aquesta matinada no hi ha hagut atacs nord-americans contra l'Iran.
0: Tot això vull que entre en vigor el nou pacte migratori que endureix de valent la política d'Europa en immigració.
2: Una norma que enterra del tot la política de portes obertes d'Angela Merkel l'any 2015. Ras i curt, serà més difícil que un immigrant obtingui el dret d'asil a Europa i serà més fàcil expulsar-ne els que viuen al continent en situació irregular. Les mesures que han aixecat més polseguera és que a partir d'ara els països considerats tensionats per la immigració, per exemple Espanya, podran expulsar migrants a centres de deportació de països de fora de la Unió Europea. La llei també obre la porta a expulsar famílies amb menors, però en canvi no ho permet amb els menors no acompanyats.
0: Precisament el Papa ha aprofitat l'última parada del seu viatge a l'Estat per carregar de valent contra aquestes polítiques.
2: Lleu 14 és a les Canàries. Ahir des de Les Palmes va denunciar la situació de moltes persones que arriben en pastera i ha demanat a tots els governs europeus que ho converteixin en una de les seves prioritats. El pontífex assenyalava precisament directament als governs europeus.
6: Este drama debe convertirse en examen de conciencia para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
2: Aquest matí, Lleu 14 agafarà un avió per volar de Les Palmes fins a Tenerife. Allà hi passarà el matí i a la tarda ja se'n tornarà cap a Roma per posar punt final al seu viatge.
0: De tornada a casa nostra, encara s'arrossega la polèmica pels cantaires expulsats de la Sagrada Família perquè duien alguna estelada i perquè volien cantar el cant dels segadors durant la visita del Papa. Doncs bé, i van protestar contra l'actuació de la policia davant de la basílica d'Antoni Gaudí.
7: Bon cop de fals! Bon cop de fals!
0: La cantada improvisada va agrupar unes 300 persones de les corals afectades.
2: Van alternar cançons com el Virulai, el Cant de la Senyera o el Cant dels Ocells, amb càntics també a favor de la independència i contra l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, a qui fan responsable de tot plegat. Una de les organitzadores, la Gemma Planella, de l'Orfeó, va explicar a RAC1 per què van decidir fer aquesta protesta.
8: És el nostre dret com a cantaires. Per nosaltres és un goig poder cantar cants que formen part de la nostra cultura. I crec que era la intenció, no?, quan venia el Papa aquí, no?, com poder-li mostrar tota la cultura de Catalunya i qui som.
2: Per la seva banda, la Sagrada Família i la delegació del govern espanyol fan pinya i justifiquen aquesta expulsió dels cantaires. Així ho feia el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto.
9: Evidentment, han de procurar que hi hagi un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Si va haver algun moment de tensió, nosaltres no ho vam veure.
2: Els partits independentistes ja han sortit en tromba a defensar els cantaires. Junts i la CUP demanaran explicacions al Parlament i al Congrés i Esquerra ho farà a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Les últimes hores també hem sabut que aquest any els incidents amb armes de foc s'han disparat més d'un 30%.
2: Una dada que demostra la magnitud d'aquest problema és la de víctimes mortals, que també continua creixent. Si en tot l'any passat van morir 8 persones en un incident amb arma de foc, des de principis d'any, en només 6 mesos, ja n'hi ha hagut 6. Això sí, l'intendent Toni Rodríguez, que avui, per cert, serà aquí al Món a RAC1, subratlla que totes aquestes morts estan relacionades amb el crim organitzat.
10: Hi ha una relació amb dinàmiques criminals que en la gran majoria de casos són globals, són internacionals. Ningú mata si no té una raó molt poderosa per fer-ho o si li falta el control en una acció determinada.
2: Per combatre aquest augment de tirotejos, el Departament d'Interior proposa endurir les penes per portar armes de foc sense llicència fins als 5 anys de presó i que el càstig per narcotràfic sigui de 9 anys. En tots dos casos, ara mateix és de 3 anys.
0: I aquesta matinada la policia ha intensificat el dispositiu per mirar de trobar el menor que va desaparèixer a Roses mentre anava amb moto d'aigua.
2: Al dispositiu s'han afegit diversos drons i una nova dotació dels bombers. Com a novetats, a Pals, al Baix Empordà, la policia local hi ha trobat la moto d'aigua del noi desaparegut. De moment, però, continuen sense tenir cap pista d'on pot ser aquest jove.
0: Per cert que la policia ha detingut el cantant Beret actuat d'agressió sexual només els dies després que cantés davant del Papa a Barcelona.
2: Sí, la suposada agressió sexual hauria passat a Sevilla l'abril passat, fa un parell de mesos. L'Ajuntament d'Ell ja ha decidit, arran d'aquesta notícia, suspendre el concert que l'artista havia de fer aquest estiu a la ciutat i, de fet, Beret té previst actuar a la Festa Major de Rubí d'aquí a 2 setmanes. De moment, el concert continua en peu. Després que el detinguessin, Beret s'ha acollit al seu dret a no declarar i el jutge l'ha deixat en llibertat provisional.
0: I Anem al temps, perquè avui farà més calor, perquè cap de setmana calcem-nos una
11: mica. Es disparen una altra vegada les temperatures. Després d'aquesta treva que hem tingut amb temperatures que no han estat tan extremes, torna a pujar el termòmetre, ho farà avui i encara més demà i també diumenge, amb valors de temperatura que durant el cap de setmana es mouran entre els 32 i els 36 graus a les comarques interiors, o fins i tot arribant als 37-38 graus cap a les comarques de Ponent, sobretot de cara a diumenge. Són unes temperatures que se situaran uns 4-5 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. Per tant, preparem-nos per un cap de setmana de ple estiu i, a més, amb sol a pràcticament tot el país, només amb algunes bandes de núvols, i diumenge a la tarda tot estirà amb alguns ruixats al Pirineu. I avui també dia tranquil, ara al matí amb algunes boires en sectors de la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, però en general matí de sol i tarda també amb alguns núvols en punts de muntanya. I ara mateix al voltant dels 14 graus a Berga i també a Sant Cugat del Vallès, 18 a Amposta, 15 a Lleida, 12 a Girona, 19 a Tarragona i 20 a Barcelona.
0: No. I la setmana que ve no baixa?
11: Es manté la temperatura alta. De moment no es veu cap baixada important. Sí que de cara a dilluns al vespre podríem tenir algunes pluges a les comarques de Ponent i del Nord, però la temperatura es mantindria alta. Sí.
0: Bueno. Pel que fa a les estrenes de cinema, avui arriba a la gran pantalla El dia de la revelació de Steven Spielberg. Quantes ganes. Sempre que surt Spielberg, cap allà. Una pel·lícula de ciència-ficció sobre extraterrestres amb Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. També s'estrena avui la coproducció catalana Ivan en Hadum.
12: Oye, ¿tú qué has hecho todo el año?
13: Trabajar por ahí de temporero.
0: I Nigina Parient de la Rosa, premiada a la Berlinale, al Festival de Màlaga, es posa llum una història d'amor LGTBI en temps de foscor. Anirem parlant de totes les pel·lícules que s'estrenen avui a partir de les 8 del matí. Perquè fa les novetats musicals, va ser el Primavera Sound l'altre dia fent una lliçó musical majestàtica, Olivia Rodrigo. Jula like Yusim Prisat for a Girl So In Love, és el tercer àlbum de l'artista nord-americana. També té nou àlbum Belén Aguilera. Es diu Mediterrània, inclou sistemes. Avui també Vivitrix. Després hi ha més cançons, però no puc estar de... aquesta. Vamos a España, vamos a ganar. Todo un país vuelve a soñar. Quico Rivera ha tret una... És a dir, el nou Manolo del Bombo. Per animar la selecció espanyola. Bueno, pel que fa a la resta dels esports, tira.
14: El Real Madrid, que ha fet oficial el fitxatge de José Mourinho com el seu nou entrenador, el retorn del tècnic portuguès era de domini públic, però calia que es fes oficial. Florentino va prometre la seva incorporació amb bombo i platerets durant la campanya electoral, però no va confirmar-se fins ahir. Mourinho firma per 3 temporades. Però això no és tot, perquè Bernardo Silva serà el següent en arribar. El Barça i l'Atlètic de Madrid ja anaven al darrere, tal com vam explicar aquí al Món RQ, però el Real Madrid l'ha convençut amb molts diners i el retorn de Mourinho.
0: Perquè tots aquells que diuen, és que tu vas dir que estava tancat i tal, que no vas dir que gairebé estava tancat, que hi havia pacte, i això quan algun dia tinguem a Deco, que ho expliqui, i ja t'ho puc explicar jo, i qui vulgui que ho entengui, qui no vulgui, doncs no ho entendrà, perquè dirà que jo vaig dir que... No, no vaig dir que... Jo vaig dir que gairebé estava fet i que estava acordat. El que no estava era firmat, vaig dir. I estava acordat. El que passa és que ell demanava... O sigui, no, ell demanava no. El club li faria 14 milions bruts. Val? 14 milions d'euros bruts. Problema. Molt menys del que li faria l'Atlètic de Madrid. I molt menys del que li faria el Madrid. Però Deco va dir, si Flick ha tingut dubtes, però sobretot, si això em genera un merder al vestidor perquè un tio molt bo, de 32 anys, em demana tants diners que em començaran a fer fila índia jugadors com Fermín, com Pedri, com Lamín, tots els joves en faran fila índia perquè aquest... El Bernardo Silva vindrà a cobrar més calés del que cobrem nosaltres. Per tant, llavors ha vingut amb una oferta del Madrid, a Deco no li va agradar gens ni mica, gens, aquelles declaracions que va fer l'altre dia dient Bernardo Silva que a mi jo iré al club que me quiera, com dient que el Barcelona no l'estimava, i van dir, escolta, noi, que et moqui la iaia. Vols anar al Madrid? Va rebre una trucada, en diuen de Mourinho, i... I avall que fa baixada. Ja està. Aquesta és la història. Y así se lo hemos contado. Bueno, ¿qué més?
14: Que avui veureu al Mundo Deportivo que el Barça vol renovar Ferran Torres, tal com us vam explicar aquí al Món a RAC1. El davanter té contracte fins l'any vinent, però l'adeu de Lewandowski ha precipitat les negociacions. I que el Barça de bàsquet té la final de la CB a tocar, concretament a només una victòria, després de guanyar ahir de 7 punts al Tenerife en el segon partit de l'eliminatòria. Avui a les 8, per cert, València-Penya. I ja que hi som, avui arrenca el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que podria ser l'últim de Fernando Alonso a Montmeló. Els primers entrenaments comencen al migdia i la cursa és el diumenge. I el Barceloneta, que jugarà la final de la Champions de Waterpolo després de guanyar el vigent campió, el Ferencváros, a la tanda de penals. La final és demà i el rival és el Prorreco d'Itàlia.
1: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Que portem uns dies que som un programa de publicitat amb notícies. I llavors, clar, hem d'anar per feina. Joan Ferrer?
15: Vinga, doncs, per mi que no quedi. Bon dia. Mira, avui m'he sentit amb la llibertat total de tirar aquest tall. No és que ningú m'hi hagi induït, eh? És Rafa Juste, president en funcions del Barça, que anuncia una querella contra Florentino.
14: I ara, Rafa Juste, l'actual president del Barça, l'ha qualificat de ploramiques i ha anunciat que el demandaran tot plegat en una rebregada molt contundent.
16: Quan el president del Real Madrid, amb una derrota de premsa dantesca, que per mi va ser un butxorn...
1: El català incorrecte passa.
16: Que per mi va ser un butxorn, butxorn...
17: És motiu de cés.
16: De derrota de premsa que no mereix dir-lo un president d'un club.
0: Per majoria absolutíssima, hem demanat que aquest tall vagi al diàling.
18: ¿Qué tenemos aquí? ¿Un jodido bromista, un bufón?
0: Almenys al començament, sí. Per l'utilització de la paraula butxorn.
15: A sus ordenes.
0: És boníssim aquest tall. És que em sembla brillant. Són les 6 i 21 minuts. Bueno, avui a partir de les... de 2, 3, 4, 11, no sé, a les 11, no sé quin hora serà. Avui arriba l'estiu perquè ha sortit el nou anunci de Damm, que és una passada. Si la versió, diguem-ho, històrica va ser de la Sagrada Família de Catalunya, la versió de futur és aquest anunci Adam, que surten Oriol Pla, Eric Garcia, el Cucurella, Laia Costa, l'Anna Castillo... és a dir, un darrere un altre. I és boníssim, un anunci boníssim sobre una llegenda d'aquí de la costa catalana, és preciós, amb una música dels Beach Boys, a més, per acabar-ho arrodonir. Però avui repassem les millors cançons. Però per unir generacions, la dels Pols Prats, la dels Arbós, la dels Pedrols Usars i la dels Hernández...
15: Què vols dir?
0: Exacte, que estàs molt envellit. I els més joves... Aquesta segurament és la cançó que coneix tothom i que va posar al mercat un grup que estava separat i que es van unir per fer aquesta cançó i per fer concerts. Tira! Tira!

aquesta cançó era d'un grup que es deia The Triangles i van estar separats quan gravaven la cançó i de l'èxit van tornar a juntar-se perquè va ser bestial. Bueno, però això, gaudiu molt, que ara sí que tenim l'estiu. Només falta la caloreta de cap de setmana, calorassa.

0: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
1: Si em compro un caprici ara, m'estic traient un caprici per a quan estigui jubilat? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els plans de pensions que entenen com ets i com vols estalviar. Maximitza el teu estalvi per a la jubilació d'una manera senzilla i eficient. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
2: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
3: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
4: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
5: Verisur.
6: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
7: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
6: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
7: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
6: Més informació a visitpalamós.cat.
8: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
9: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
10: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
11: Una experiència autèntica per a tota la família.
10: Lo 14 de juny a Deltebre, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
11: Us hi esperem.
10: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
11: Terres de l'Ebre.
10: Reserva de la biosfera.
11: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
12: Avui, a dia, la nectarina per només 1,99 la safata de 750 grams. De debò. Molt bé. Dia.
13: Oli canviat. Ja es pot endur el cotxe.
14: Moltes gràcies. Per cert, avui podria dur els meus fills al cine?
15: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster. Experts en bones experiències.
16: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
17: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
18: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a Viajes al Corte Inglés Ponés. Reserva el teu creuer amb viatges al Corte Inglés.
19: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
20: Verisure.
21: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
22: 12 de novembre del 1928.
21: I el número de la sort, el...
22: 9.
21: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
23: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Bernat González, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que el Mundial de Futbol dona el tret de sortida enmig de protestes i carregat de polèmiques amb els Estats Units.
2: Durant la jornada inaugural hi ha hagut diverses protestes a Ciutat de Mèxic. Ni Donald Trump ni cap dels dos altres països anfitrions, Mèxic i Canadà, han assistit a l'acte.
0: En l'àmbit esportiu, Mèxic i Corea del Sud s'han endut les dues primeres victòries del Mundial.
3: Sí, l'equip coreà ha guanyat fa mitja hora 2-1 la República Txeca, malgrat que ha començat perdent. I en el partit inaugural, l'equip mexicà va derrotar 2-0 Sud-Àfrica en un duel que va acabar amb 3 expulsats.
0: Donald Trump fa marxa enrere i anuncia que aquest cap de setmana mateix podria arribar un acord de pau amb l'Iran.
2: El president dels Estats Units ha ordenat aturar tots els atacs sobre Teheran programats per aquesta matinada. Ara bé, l'Iran ja ha sortit a correcuita a desmentir el possible acord.
0: I avui que entra en vigor el nou pacte migratori de la Unió Europea, que ha de servir per enterrar del tot la política d'acollida de l'any 2015.
2: L'acord endureix les polítiques migratòries. Ara serà més difícil que un migrant obtingui el dret d'asil a Europa i serà més fàcil expulsar-ne els que hi viuen en situació irregular.
0: També avui el papa acaba el seu viatge a l'estat espanyol i ho fa des de les Canàries, on justament ha parlat de la crisi migratòria.
2: Si ha picat la cresta als països europeus, els ha demanat que no converteixin els mars en cementiris i que tractin el tema de forma prioritària.
0: A Catalunya, els incidents amb armes de foc i que acaben a trets no paren de créixer.
2: En aquest 2026, les situacions en què una pistola s'ha arribat a disparar han augmentat més d'un 30% respecte al mateix període de l'any anterior.
0: I el Departament de Salut ha obert un expedient a la Vall d'Hebron perquè creu que no va actuar a temps en el cas del nadó presumptament maltractat.
2: La conselleria també ha sancionat l'Hospital de Sant Pau i Sant Joan de Déu. La multa serà de 6.000 euros per cada centre.
0: Tot plegat en un divendres, que és dia d'estrenes.
2: El cen arriba el dia de la revelació de Steven Spielberg i la coproducció catalana Ivan Anjandum, premiada a la Berlinale i al Festival de Màlaga. De música, nou disc d'Olivia Rodrigo i Belén Aguilera i nous temes d'Alfred Garcia i la col·laboració entre Joan Dausà i Mamaduixa.
0: I a la resta dels esports, Pedrol, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de José Mourinho.
3: L'entrenador portuguès era una promesa electoral de Florentino Pérez i ha firmat per 3 temporades. A més, el retorn del tècnic té la derivada del fitxatge de Bernardo Silva pel Real Madrid. El migcampista arribarà lliure del Manchester City. El Barça de bàsquet torna a guanyar el Tenerife i està només una victòria de la gran final de l'ACB. Avui a les 8 del vespre, en directe a RAC+1, segon partit entre el València i la Penya. I avui arrenca el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que podria ser l'últim de Fernando Alonso. Els primers entrenaments comencen al migdia.
0: Mònica Usar, bon dia.
4: Bon dia.
0: Aquest cap de setmana es tornen a disparar els termòmetres.
4: Sí, s'intensifica de nou la calor. De fet, avui pugen les temperatures i encara ho faran més demà i diumenge amb valors màxims que fins i tot poden arribar als 37-38 graus cap a les comarques de Ponent. Tot plegat amb un cap de setmana marcat bàsicament pel sol i només amb algunes nuvolades en zones de muntanya que diumenge a la tarda podrien deixar alguns ruixats. I avui, de moment, comencem el dia amb algunes boires, tot i això tindrem un matí de sol i a la tarda també amb núvols en zones de muntanya.
0: I què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 18 i 20 graus a la ciutat de Barcelona, 19 a Tarragona, 15 graus a Lleida, 12 a Girona, 11 a Cardona, 17 al Prat de Llobregat i 19 a Roses.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha un carril tallat a l'AP2, el tram entre el Via, la demarcació de Lleida, direcció Saragossa. Pel que fa al transport públic, cap incidència destacable. Ara passen 3 minuts i mig de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, divendres 12 de juny del 2026.
5: RAC 1. El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que estàs sens dubte...
8: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
9: Abona't a la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Gaudeix del millor preu i d'avantatges exclusius amb els abonaments del TNC. Fins a un 45% de descompte. Viu al Teatre Nacional.
10: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
11: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
10: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
11: Entrades a osvallès.com.
12: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM. La impressionant excursió als llacs de Colomers. La visita a la cascada de South Dead Beach. O l'adrenalina d'un descens amb rafting per les aigües del riu Garona. Aquest estiu, impregna't de pura naturalesa. Aquest estiu, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus. Visit valdaran.com.
1: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
1: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
14: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
15: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
14: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
15: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
16: RAC més 1.
17: Aquest divendres, doble menú de bàsquet i futbol a RAC més 1. A les 8, des del Roig Arena, València 6 a Joventut. Segon partit de les semifinals de la Lliga ACB.
18: El Joventut que escriu una pàgina a la seva història recent.
17: Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC 1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. I des de les 9, pendents del Canadà-Bòsnia del Mundial de Futbol. L'estrenen la competició d'una de les seleccions anfitriones. Aquest divendres a les 8, València, penya de l'ACB i Canadà-Bòsnia del Mundial. Doble menú de bàsquet i futbol a RAC més 1.
16: RAC més 1.
19: Tots som
16: més
19: 1. RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
0: 6:37, el Mundial de Futbol ha donat el tret de sortida enmig de protestes i amb diverses polèmiques, sobretot relacionades amb els Estats Units.

0: En el terreny estrictament esportiu, la competició ha començat de manera oficial amb els dos partits del grup A, que ara de seguida repassem, però abans, com dèiem, és un Mundial amb molts elements extraesportius i en què Donald Trump, el president dels Estats Units, centrarà bona part de les mirades. De fet, aquesta nit el republicà ha protagonitzat una de les seves rebequeries i finalment no ha assistit al primer partit de la competició perquè aquest s'ha disputat a Ciutat de Mèxic i no als Estats Units, com ell volia. Tampoc no hi han participat, per cert, ni la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ni cap mandatari del Canadà, que són els tres països anfitrions. Un dels elements que han generat més indignació és la croada de la Casa Blanca contra diverses seleccions, com ara la de l'Iran, en plenes negociacions per un alto el foc a l'Orient Mitjà. Els Estats Units, finalment, només els han concedit visats de 24 hores per entrar al país i, per tant, finalment sí que els obligarà a desplaçar-se des de Mèxic i tornar el mateix dia i per cada partit d'una amenaça que havien fet els últims dies i que finalment han complert. També han aixecat molta polseguera els preus desorbitats de les entrades. Aquest, de fet, serà el Mundial més car de la història, amb preus que poden anar dels 2.000 als 10.000 euros de cara a la final prevista per mitjans de juliol. Amb aquest caldo de cultiu, aquesta nit hi ha hagut diverses protestes a la Ciutat de Mèxic. Centenars de persones han aprofitat l'aparador que els brinda el Mundial i han sortit a manifestar-se coincidint amb la jornada inaugural. Ho ha seguit tot plegat el corresponsal de RAC1 a Mèxic, Marcel Sant Romà. Marcel, bon dia.
1: Bon dia. El Mundial masculí de futbol ha arrencat a Ciutat de Mèxic i ho ha fet amb intensitat. Des de bon matí d'ahir, la principal avinguda que condueix a l'estadi Azteca, Calçada de Tlalpan, estava tancada davant les manifestacions programades. Les marxes convocades tant pel principal sindicat de l'educació com per col·lectius de mares de fills desapareguts en la crisi del narcotràfic van transcórrer de forma generalment pacífica i van mostrar l'enuig que ha generat la situació del país davant del Mundial. Així ho explicava una de les manifestants.
2: Este es un Mundial para los blancos, para los gringos, para los extranjeros. México fue anfitrión, pero los mexicanos no estamos invitados. Un boleto no nos alcanza, los mexicanos ganamos una miseria.
1: Enmig del malestar social, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum no va anar a l'estadi. A la tarda, tot i la forta pluja, centenars de mexicans van celebrar el triomf de la seva selecció al monumental Ángel de la Independència, al centre de la ciutat, com marca la tradició.
0: El resultat del partit inaugural, per cert, va ser de 2-0, va guanyar Mèxic. De seguida ho repassem, però abans, Albert, hi ha un partit que s'ha acabat fa només mitja hora.
3: Sí, que ha acabat amb victòria per 2-1 de Corea del Sud contra la República Txeca, malgrat que els europeus s'havien avançat abans amb un gol de Krejci, l'exjugador del Girona. Abans, com dèiem, en el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica, l'equip anfitrió va endur-se la victòria per 2-0. El partit no passarà a la història, però sí que va tenir coses curioses, com, per exemple, que per primer cop en un partit inaugural del Mundial l'àrbitre va treure 3 targetes vermelles, 2 a l'equip sud-africà i una a l'equip mexicà. Tots tres jugadors, evidentment, van enfilar el camí cap a vestidors. Avui a les 9 del vespre, una altra de les anfitriones, el Canadà, juga contra Bòsnia i Hercegovina a Toronto, i a les 3 de la matinada a Los Angeles, els Estats Units també s'estrenen, en aquest cas contra el Paraguai. En canvi, la selecció espanyola no entra en joc fins dilluns. L'equip de Luis de la Fuente té un debut fàcil a les 6 de la tarda contra Cap Verd, en directe a RAC1. I per fer-ho encara més rodó, el nacional espanyol té la Lamine Yamal en plena forma després de lesionar-se amb el Barça a final de temporada.
0: I mentre arrenquen els primers compassos d'aquest Mundial, aquesta matinada hi ha hagut un nou gir de guió a la guerra entre l'Iran i els Estats Units. Donald Trump torna a fer marxa enrere i ha anunciat que ben aviat els dos bàndols podrien signar un acord d'alto al foc. Aquesta matinada el president nord-americà ha assegurat que ha ordenat aturar en sec un atac que ja tenien previst contra Teheran perquè les negociacions, Bernat, les negociacions de pau ja han avançat.
4: Trump ho ha anunciat en un missatge de Truth Social on també ha explicat que totes les parts implicades han donat llum verda als últims serrells del pacte que es podria firmar aquest mateix cap de setmana en territori europeu. Una estona després ho ha confirmat durant una roda de premsa al despatx Oval.
5: El pacte serà aviat, potser aquest cap de setmana.
6: I el líder suprem de l'Iran hi ha donat el vistiplau?
5: Entenc que sí.
6: I quan l'acord se signi, els Estats Units aixecaran el bloqueig?
5: Sí, és part del pacte. I veureu com els preus de la gasolina cauen en picat.
4: I mentre Trump compareixia per treure pit del pacte, com ja és habitual, l'Iran ha sortit a correcuita per desmentir-lo. El Ministeri d'Exteriors iranià ha acusat els nord-americans de canviar de posicions cada 2 per 3 i ha negat que estiguin a punt de tancar cap pacte.
0: Tot això avui, que entra en vigor el nou pacte migratori de la Unió Europea, han estat 10 anys de negociacions duríssimes i que enterren del tot la política d'acollida d'Angela Merkel de l'any 2015. Ras i curt, això implica que a partir d'avui serà més difícil que un migrant obtingui el dret d'asil a Europa i serà més fàcil expulsar-ne els que hi viuen en situació irregular. I pel camí s'han creat les condicions legals perquè es puguin crear camps de deportació d'immigrants que no tinguin dret a quedar-se a Europa en països de fora de la Unió Europea. Més detalls, corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
7: Bon dia. Mai un pacte i una política havia recollit tan clarament l'evolució social, política i demogràfica de la Unió Europea. La nova política migratòria s'ha negociat durant 10 anys, una dècada en què s'ha passat d'obrir portes a immigrants que fugien de la guerra de Síria a pagar diners a Turquia per retenir-ne la majoria. 10 anys en què el Parlament Europeu i la majoria de països han passat d'una majoria de centre a conservadora o ultraconservadora. Després de 10 anys, polítiques més dures. El pacte recull més control d'entrada als immigrants amb tecnologia biomètrica, reforç de les policies frontereres, possibilitat d'expulsar famílies amb nens i retorns més ràpids als països d'origen. I un pacte on fins i tot la solidaritat, paradoxalment, té un preu. Els països en primera línia de pressió migratòria, entre ells Espanya, tenen dret a demanar reubicar-los a altres països com Alemanya, però aquests s'hi podran negar pagant 20.000 euros per immigrant que no vulguin acollir.
0: Precisament el tema de la immigració ha estat un dels

0: Ei, quant fa que no renoves casa teva?
1: A la Sénia, País del Moble, trobaràs 20.000 metres quadrats plens d'inspiració.
0: Preu i qualitat.
1: Renova la il·lusió. Renova la teva llar a la Sénia, País del Moble.
0: Si ho somies, ho fem realitat.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
3: Peugeot.
4: O de dinero, son cantos de sirenas.
5: Aquesta tarda el papa posarà a punt final el seu viatge a l'estat i tornarà a Roma. Serà en aquest vol de tornada on Lleó XIV en farà una valoració i respondrà les preguntes d'actualitat.
6: Més coses de tornada a casa nostra, els incidents amb armes de foc i que acaben a trets no paren de créixer. De fet, aquests últims dies ha estat un no parar. En aquest 2026, les situacions en què una pistola s'ha arribat a disparar han augmentat més d'un 30% respecte del mateix període de l'any passat, que també havia pujat un 35% en comparació amb el mateix període del 2024.
7: Una dada que demostra la magnitud del problema és la víctima, és la de víctimes mortals, que també continua creixent. Si en tot l'any passat van morir 8 persones en un incident amb arma de foc, des de principis d'any ja n'hi ha hagut 6 de víctimes mortals. L'intendent Toni Rodríguez subratlla que totes estan relacionades amb el crim organitzat.
8: Hi ha una relació amb dinàmiques criminals que en la gran majoria de casos són globals, són internacionals. Aquest és el patró comú que hi ha en molts d'aquests casos. Ningú mata si no té una raó molt poderosa per fer-ho o si li falta el control en una acció determinada. En aquests casos que estem parlant, l'homicidi, l'assassinat, forma part de les dinàmiques criminals quan ho necessiten. Aquest és el patró comú que les uneix.
7: Per combatre aquest augment de tirotejos, la policia defensa que calen més recursos destinats a la branca investigadora del cos.
6: I ara anem amb la resta dels esports.

0: M Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
1: Són les 6:46 a la resta dels esports. Patrol, José Mourinho entrenarà el Real Madrid les properes tres temporades. El retorn del tècnic portuguès era de domini públic, però calia que es fes oficial. Doncs bé, l'anunci va arribar ahir al vespre.
2: Sí, Florentino Pérez va prometre la seva incorporació amb bombo i platerets durant la campanya electoral, però no va confirmar-se fins ahir a la nit. Mourinho firma per 3 anys, tornarà al Santiago Bernabéu 13 temporades després a canvi de 15 milions d'euros, que és la xifra que el Real Madrid li ha pagat al Benfica. Però això no és tot, perquè des de Madrid donen per fet que Bernardo Silva serà el següent en arribar. Al Barça i l'Atlètic de Madrid li anaven al darrere, però tal com vam explicar aquí al Món a RAC1, el Real Madrid l'ha convençut amb molts diners i també el retorn de José Mourinho.
1: Què més?
2: Doncs que avui veureu a Mundo Deportivo que el Barça vol renovar Ferran Torres, tal com us vam explicar també aquí al Món a RAC1. El davanter té contracte fins l'any vinent, però l'adeu de Lewandowski ha precipitat les negociacions amb el davanter valencià, que podria negociar, si no renova, amb qui volgués a partir del proper mes de gener.
1: I el Barça de bàsquet té la final de l'ACB a tocar, concretament a només una victòria, després de guanyar ahir de 7 punts al Tenerife en el segon partit de l'eliminatòria.
2: Sí, l'equip de Xavi Pascual guanya un dels 3 pròxims partits. Si guanya un dels 3 pròxims partits, jugarà la gran final de l'ACB, cosa que semblava absolutament inesperable fa tot just unes setmanes. Avui a les 8 del vespre, en directe a RAC+1, la penya juga a la pista del València, el segon partit de l'altra semifinal. L'equip de Pedro Martínez, això sí, domina l'eliminatòria per una victòria a 0. El partit d'avui també és el Roig Arena de València. I encara en bàsquet, avui l'esport global, i el bàsquet en concret, està de dol per la mort d'Eduard Portela, amb 91 anys. El dirigent català va ser una figura essencial per entendre la configuració del bàsquet català, espanyol i també europeu. Va ser president de l'ACB durant 23 anys, a banda d'entrenador del Barça, del Montgat i del Sant Josep de Badalona, entre d'altres. I ja que hi som, avui arrenca el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que podria ser l'últim de Fernando Alonso a Montmeló. Els primers entrenaments comencen al migdia, 2:15, i la cursa és el diumenge. I en waterpolo, el barceloneta jugarà la gran final de la Champions després de guanyar el vigent campió, el Ferencváros, a la tanda de penals. La final és demà i el rival, el Prorreco d'Itàlia.
3: Descobreix lo moda nou és

0: RAC 1.
1: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
2: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
3: Benvinguda al Club de les Indomables. Un grup de dones disposades a desafiar el seu destí. El Club de les Indomables, de Catherine Stockett. No voldràs que s'acabi la novel·la d'aquest estiu.
4: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
5: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
6: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
7: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
8: Hi ha llocs que tens a prop, però que sempre et sorprenen. Redescobreix la Pedrera, els patis, el terrat més icònic de Barcelona i les golfes, on coneixeràs de prop l'univers de Gaudí.
9: Ara, promoció especial per residents a Catalunya. Entrada per només 12,50 euros. I nens i nenes fins a 12 anys, gratis.
8: Una experiència única per temps limitat.
9: La Pedrera, més a prop que mai. Reserva ara a lapedrera.com.
10: Bienvenidas a la primera selección española de fútbol femenino.
11: ¡Viva! Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
10: Que vean de lo que soy capaz.
11: Pioneras, solo querían jugar. 12 de junio en cines.
12: Així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món. Escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
13: Verisur. Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
14: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
13: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
14: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
15: Hi ha cançons que ens omplen el cos de memòries des de la primera nota. L'Ex en Busto torna als escenaris del Barts Festival per celebrar un viatge musical de 40 anys i un dels millors llegats del rock català.
16: La plaça del poble espanyol s'omplirà d'himnes en una nit per cantar amb el cor a la mà. Vine el 15 de juliol i viu el retorn de la banda que ha marcat generacions.
17: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
18: Avui a dia, més de 100 productes a només un euro, com les 4 llaunes de refresc de cola clàssic. De debò, molt bé, dia.
0: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta El Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponès.
19: L'aplicació de RAC1 ara...
20: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
19: Escolta'ns al cotxe...
20: Amb l'aplicació connectada a Android Auto...
19: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
20: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
19: El món a RAC1.
21: 5 minuts mal comptats i seran les 7 del matí.
22: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
21: I com cada dia a aquesta hora, desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
23: Fa un temps us vaig posar un recurs per posar una frase en una pàgina i aleshores et sortien, com a resultats, pel·lícules o sèries on s'havia dit aquesta frase, de manera que tu ho podies fer servir, especialment si et dius Joan Ferrer, doncs com a frases del dialing i per fer aquells efectillos que fas habitualment. Doncs mira, te'n diré una altra, que em sembla que aquest està una mica més ben fet. Es diu playphrase.me. Play, frase, amb PH, play, frase... Punt-me. I el primer que has de fer és escollir en quin idioma vols la frase. No, el català no hi és. Has d'escollir espanyol, anglès, alemany o japonès o no sé què. Però en espanyol en tens més d'1.200.000. I si t'agrada expressar-te a base de frases de pel·lícules, doncs això serà una mina, si més no, per entretenir-te una estona. I el clip de vídeo te'l pots descarregar. Recorda el nom de la pàgina. Playphrase.me. Playphrase.me. Amb PH, eh? Que potser no hi entraràs mai, eh? Però no està de més saber-ho.
24: Atenció, atenció! Setmana del vehicle d'ocasió a Romauto la Maquinista. Qashqai, Juke, X-Trail, Arilla de Nissan, Intelligent Choice, al millor preu de Barcelona. Vine a Romauto la Maquinista i tindrà 500 euros a la compra i la revisió del primer any gratis. Més informació a romautonissan.com. Recorda, Romauto.
21: I quan falten 4 minuts per les 7, escoltem la recomanació que ens fa la Gemma Herrero per aquest divendres.
25: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
26: La última vez que Estados Unidos organizó un mundial de fútbol fue en 1994 y ganó Brasil. El documental Tetracampeones, Brasil volvió a creer, nos acerca a la selección de Romario, Bebeto y Dunga con una visión inédita, la que grabaron los propios jugadores con sus videocámaras en la concentración, los desplazamientos, el vestuario, las celebraciones y con testimonios de los futbolistas entonces y ahora. Una selección con la presión añadida de sumar 24 años sin ser campeona del mundo. A los que tenemos una edad, les encantará el punto nostálgico. A los más jóvenes, lo que ahora parece un mundo diferente, pero con el atractivo de estar contado con sus códigos, cortes rápidos, música y frases cortas. El resultado final es un documental muy entretenido y el primero, además, que se decidió en la final por penaltis. Tetracampeones está disponible en Netflix.
27: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
28: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
21: I el dialing... Joan Ferrer, bon dia.
29: Bon dia, Pol Prats. A la nova ràdio de Reus tenen un tècnic una mica distret.
30: Doncs, amics i amigues, ho tenim tot preparat. Benvinguts.
31: Lluís, quan vulguis pots tancar la cançó. Gràcies.
29: Vinga, Lluís. I els joves cada vegada comencen més aviat a tenir relacions sexuals.
32: I Sanitat enllesteix un pla per distribuir preservatius de franc als joves d'entre 6 i 22 anys.
33: Què?
32: Als joves d'entre 6 entre 6 i 22 anys.
33: El sexo no tiene edad.
34: Serà a partir de l'any que ve i només caldrà presentar el DNI a la farmàcia.
29: A la Mònica Hernández, les eleccions al Perú se li entrevessen una mica.
1: Tenim la mirada posada al Perú perquè està en marxa el recompte de vots de les eleccions, que d'augment estan pràcticament empatades entre la candidata de dretes, Keiko Fujimori.
2: No, oiga, o sea, ¿de qué estamos hablando?
1: Keiko Fujimori.
3: Ningú va dir que et fos fàcil, però ara pot ser-ho.
1: I el d'esquerra, Roberto Sánchez. Tot.
29: Y a Melodía FM predican amb l'exemple.
4: Hoy estamos hablando de malapropismo, se llaman, ¿sabes? Palabras que dicen mal por lo que sea, porque te has acostumbrado a decirlas así, o porque no sabías que se decían de otra manera. Pronuncias más mal, como yo, por ejemplo.
5: ¡Felicidades! ¡Felicidades!
6: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
7: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 12 de juny del 2026. Comencem el divendres amb boires en punts de la Catalunya central i de l'interior de Girona, però esperem un matí de sol. A la tarda creixeran núvols en zones de muntanya. Al migdia farà més calor que ahir. Al cap de setmana encara pujarà més la temperatura. Aquesta matinada ha arrencat el Mundial de Futbol. La cerimònia inaugural ha omplert l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic amb les actuacions estrella de Shakira o Maná. A fora, centenars de persones s'han manifestat per denunciar la desigualtat social i els preus desorbitats de les entrades d'aquest Mundial. Després, el partit d'inauguració, la selecció anfitriona a Mèxic ha derrotat Sud-àfrica 2-0 i fa una hora s'ha tancat el segon partit d'aquest Mundial amb un Corea del Sud 2, Txèquia 1. Un altre dels països anfitrions, els Estats Units, continua posant pegues a algunes de les seleccions que hi han de competir i no els atorga el visat. Els periodistes també denuncien problemes per acreditar-se. Encara en pàgina internacional, a l'Iran, Donald Trump torna a clavar un cop de volant. Ara ha cancel·lat els bombardejos perquè ha donat per tancat un acord de pau que el règim dels ayatolars desmenteix. De tornada a Catalunya, el govern demana endurir les penes per portar armes de foc a sobre després que s'hagin disparat un 30% als tirotejos els primers 6 mesos del 2026. Avui, en temps de tertúlia, en parlarem amb l'intendent de la Prefectura dels Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez. Amb ell, Jordi Bosch, Ernest Folch, Glòria Serra i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. A Barcelona encara cueix la polèmica per l'expulsió de 600 cantaires que havien de participar a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ahir van protestar davant de la Basílica, però el govern d'Espanya i el patronat de la Basílica defensen la decisió de fer-los fora perquè creuen que els cantaires volien onejar estelades i entonar els segadors. A la pàgina de successos, avui han sabut que el Departament de Salut ha expedientat la Vall d'Hebron per reaccionar tard en el cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares. Segons publica el periòdico, ahir van declarar davant del jutge els metges que van atendre la criatura i van assegurar que no havien vist mai lesions tan greus. I a l'Empordà continua la recerca d'un noi de 16 anys que va desaparèixer en una sortida amb motos d'aigua amb uns amics a Roses, a l'Alt Empordà. A la resta dels esports ja és oficial. El Real Madrid fitxa José Mourinho per 3 temporades i és a prop de tancar la incorporació de Bernardo Silva quan ho tenia tot fet amb el Barça. En bàsquet, el Barça s'imposa per 97-89 a Laguna Tenerife en el segon partit de les semifinals i és només en una victòria de final de la Lliga ACB. Avui la penya jugarà a les 8 en directe a RAC+1 a la pista del València després de perdre el primer partit a la pròrroga. Avui que també amb en Jordi Saumell repassarem les millors cançons de la història de la marca DAM. Cançons d'estiu com la que hem pogut sentir aquest dijous al vespre quan es va desembargar la música, la cançó i l'anunci de DAM d'aquest estiu. I a les 11, la centrifugadora, amb el gran Edu de Valle i l'oll millor del que ha donat de ser aquesta setmana del Món a RAC1, per rematar-ho, com sempre, la Meta Tertúlia, amb el Sergi Ambudio i els cafres habituals. David Broc, Mònica Usar, Santi Jiménez, Marc Puga i amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. I ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 7:03, benvinguts al Món.
1: El Món a RAC1. Amb Jordi Basté.
0: Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una cosa d'aquesta nit o matinada, Pedrol.
3: Doncs sí, que ha arrencat el Mundial de Futbol, ho ha fet amb una cerimònia inaugural, amb diverses actuacions musicals, com la de Shakira o Maná, però sense cap dels màxims mandataris dels països anfitrions, és a dir, els Estats Units, Canadà i Mèxic. De seguida repassem, però abans, el segon partit del Mundial s'ha acabat fa tot just una hora. Corea del Sud ha guanyat 2-1 la República Txeca, malgrat començar perdent amb un gol de l'ex central del Girona, Krejci. I abans, en el partit inaugural, jugat ahir a l'estadi Azteca de Mèxic, l'equip anfitrió va guanyar 2-0 Sud-àfrica. El partit no passarà a la història pel nivell de les dues seleccions, però sí que ens va deixar un fet insòlid. Per primer cop, en un partit inaugural, l'àrbitre va expulsar 3 futbolistes amb targeta vermella directa.
0: Però, com dèiem, l'acte inaugural ha quedat descafeinat per el que passava fora de l'estadi. Protestes al carrer. Corredisses, càrregues policials per frenar les manis contra la situació social que viu Mèxic i també pels preus desorbitats de les entrades. Per exemple, per la final es paguen entre 2 i 10.000 euros oficialment.
4: Este es un mundial para los blancos, para los gringos, para los extranjeros. México fue anfitrión, pero los mexicanos no estamos invitados. Un boleto no nos alcanza, los mexicanos ganamos una miseria.
0: Bueno, a casa ni a gringos ni a no gringos ni a blancos ni a blancos. Pagar 10.000 euros per una final o pagar-ne 800 pel partit d'Espanya Cabo Verde, Cap Verd, de dilluns que ve, doncs tampoc arriba a tothom. Malgrat això, dins de l'estadi ha estat una festa. Per exemple, quan hi ha actuat Maná, tot el públic ha cantat Oye, mi amor. I després ha arribat un dels moments més esperats. Shakira ha presentat la cançó oficiosa del Mundial, que no l'oficial, com ja va fer fa 16 anys a Sud-àfrica amb el mític Waka Waka, en aquesta cançó Dai Dai. Segona cerimònia, oi?
3: Sí, sí, sí, a Toronto, en el partit que el Canadà jugarà contra Bòsnia i Herzegovina a les 9 del vespre, hora catalana, i tal com va passar ahir en Mèxic, la FIFA pretén homenatjar l'ADN, en aquest cas del Canadà, la seva diversitat i multiculturalitat en la part musical de l'acte. Ocuparan el primer pla artistes canadencs de fama mundial com Michael Bublé i Alanis Morissette, i unes hores més tard a Los Angeles hi haurà tercera cerimònia en l'Estats Units Paraguai amb Katy Perry com a cap de cartell.
0: Molt bé. Més enllà del futbol, un dels temes que ha generat més indignació és que hi ha algunes seleccions que encara no tenen visat per entrar als Estats Units.
2: Tot i que els primers compassos del campionat es juguen a Mèxic, la Casa Blanca està posant bastons a les rodes a diverses seleccions. Per exemple, la de l'Iran. Finalment, la Casa Blanca ha complert l'amenaça i només els ha concedit visats a 24 hores. Per tant, els obligarà a desplaçar-se des de Mèxic i tornar el mateix dia i per cada partit. A banda, el govern nord-americà ha mantingut el veto a aquell àrbitre de Somàlia, designat per la FIFA, Omar Abdulkadir, que no podrà arbitrar.
0: Bueno, atenció, no podrà arbitrar el Mundial, però la UEFA l'ha premiat amb la final de la Supercopa Europea, aquest àrbitre de Somàlia, no?
3: Sí, que és el 12 d'agost entre el PSG i l'Aston Villa, després de tot el sidral que ha provocat la seva expulsió als Estats Units. Ara la UEFA, de fet, és un anunci que va arribar ahir, va decidir que un àrbitre africà xiularà la Supercopa d'Europa. I serà aquest àrbitre de Somàlia.
0: I més enllà dels visats, als Estats Units molts periodistes denuncien problemes per acreditar-se, entre ells l'enviat especial de RAC1, Damià López.
2: Sí, el Damià, igual que centenars de periodistes que s'han desplaçat per cobrir el Mundial, denuncien cues llarguíssimes per acreditar-se i un excés de burocràcia per part de les autoritats nord-americanes. De fet, el corresponsal de RAC1 ens explicava aquesta matinada que el desgavell... L'enviat especial, perdona, de RAC1 explicava aquesta matinada que el desgavell que ha viscut tant ell com els companys amb qui ha coincidit no l'havia vist mai en una competició internacional d'aquest calibre. Això sí, el Damià i, per tant, RAC1 ja han aconseguit l'acreditació.
0: Tot això, Donald Trump ha fet un nou cop de volant i assegura que ja hi ha acord amb l'Iran i que es podria firmar aquest cap de setmana.
2: Sí, el president nord-americà ha deixat enrere les amenaces, també els bombardejos de les últimes 48 hores, i ara diu que l'acord de pau és més a prop que mai. Trump ha fet marxar enrere i ha anunciat que totes les parts implicades han donat llum verd al pacte. Ara bé, quan li han demanat pels detalls, Trump ha dubtat i ha dit que l'acord és una mica abstracta.
5: És un memoràndum d'entesa molt sòlid, una mica conceptual, però acabarà passant. I si no es fa per qualsevol motiu, cosa que no m'imagino que passi, perquè ells el volen signar tant com jo, o fins i tot més.
2: Doncs no és el que sembla, perquè, com és habitual, l'Iran ja ho ha desmentit tot plegat. Diu que, d'acord, de moment, res de res. La bona notícia, però, és que aquesta matinada no hi ha hagut bombardejos a la zona.
0: I a tot això... El mateix dia que entra en vigor el pacte migratori que blinda les fronteres a Europa.
2: És a dir, que des d'ara els 27 estats membres hauran d'aplicar normes comunes sobre controls fronterers, procediments d'asil, acollida i repartiment de responsabilitats, tot i que la Comissió calcula que la meitat dels països no estan llestos per a la seva implementació. Res i curt, serà més difícil que un immigrant obtingui el dret d'asil a Europa i serà més fàcil expulsar-ne els que hi viuen en situació irregular. De fet, la llei també obre la porta a expulsar famílies amb menors, però en canvi no ho permet amb els menors no acompanyats.
0: I precisament el Papa ha aprofitat l'última parada del seu viatge a l'Estat per criticar la insolidaritat davant del drama migratori.
2: Des de les Canàries, Lleó XIV ha fet una crida a les administracions perquè no deixin els més febles a mans de les màfies que trafiquen en persones.
6: Este drama debe convertirse en examen de conciencia para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
2: Aquest matí, Lleó 14 agafarà un avió per volar a Les Palmes, de Les Palmes a Tenerife. Allà hi passarà el matí i a la tarda ja se'n tornarà cap a Roma per posar punt final al seu recorregut.
0: De tornada a casa nostra encara s'arrossega la polèmica pels cantaires expulsats de la Sagrada Família, els 600, perquè duien algunes estelades i perquè volien cantar els segadors durant la visita al Papa. Doncs bé, ahir van protestar contra l'actuació policial davant de la Basílica d'Antoni Gaudí.
7: Bon cop de fals! Bon cop!
0: La cantada improvisada va agrupar unes 300 persones a les corals afectades.
2: Van alternar cançons com el Virolai, el Cant de la Senyera o el Cant dels Ocells amb càntics a favor de la independència contra l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Una de les organitzadores, la Gemma Planella, de l'Orfeó, va explicar a RAC1 per què van decidir fer la protesta.
8: És el nostre dret com a cantaires. Per nosaltres és un goig poder cantar cants que formen part de la nostra cultura. I crec que era la intenció, no?, quan venia el Papa aquí, no?, com poder-li mostrar tota la cultura de Catalunya i qui som.
2: Per la seva banda, la Sagrada Família i la delegació del govern espanyol fan pinya i justifiquen l'expulsió dels cantaires. Els partits independentistes han sortit en tromba a defensar els cantaires, Junts i la CUP demanaran explicacions al Parlament i al Congrés, i Esquerra ho farà a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Són les 7 i 11 minuts. A les últimes hores també han sabut que els incidents amb armes de foc s'han disparat a Catalunya. En el primer mig any n'hi ha hagut un 30% més.
2: En concret, una cinquantena des del gener. De fet, en tot l'any passat van morir 8 persones en un incident amb arma de foc. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut 6. Això sí, l'intendent Toni Rodríguez, intendent dels Mossos, que avui serà, per cert, al món a RAC1, subratlla que totes estan relacionades amb el crim organitzat.
9: Hi ha una relació amb dinàmiques criminals que en la gran majoria de casos són globals, són internacionals. Ningú mata si no té una raó molt poderosa per fer-ho o si li falta el control en una acció determinada.
2: Per fer-hi front, el govern demana l'enduriment de les penes pertinents a d'armes de foc sense llicència. Proposen fins a 5 anys de garjola i no 3 com fins ara.
0: I sobre el cas del nadó presumptament maltractat a Barcelona, el govern de Catalunya ha obert un expedient a l'Hospital de la Vall d'Hebron i també el de Sant Pau i Sant Joan de Déu.
2: Ho avança el periòdico. La conselleria considera que els professionals no van actuar a temps i els farà pagar una multa de 6.000 euros. Mentrestant, continua la investigació judicial. Ahir, 4 dels sanitaris que van atendre el nadó van passar pel jutjat i van dir que mai havien vist lesions tan greus. Això, malgrat que alguns d'ells tenen una llarga trajectòria visitant infants maltractats. Aquest divendres, per cert, l'activitat al jutjat continua amb la declaració dels avis de la criatura.
0: I sobre la recerca d'un jove de 16 anys desaparegut a Roses mentre feia una sortida amb motos d'aigua amb un grup d'amics, continua la recerca.
2: Exacte, al dispositiu s'hi han afegit diversos drons i també una nova dotació dels bombers. Com a novetats, a Pals, al Baix Empordà, la policia local hi ha trobat la moto d'aigua del noi desaparegut. De moment, però, continuen sense tenir cap pista d'on pot ser el jove.
0: Té el tema... Hòstia, com a dir... És a dir, evidentment preocupat, però a la vegada... Ostres, han trobat la moto d'aigua a l'aigua, l'han trobada a la sorra, és a dir, la recerca... Clar,
2: diu al Port de Roses, no sé.
0: Clar. Més coses, augmenten els casos, això és terrible, augmenten els casos de maltractament a persones grans.
2: En 5 anys han crescut un 50% fins a les 1.700 denúncies l'any passat.
0: 1.700...
2: I això és el que es denuncia. Potser n'hi ha d'altres que ni tan sols sabem. Ho alerten la Fundació Alzheimer Catalunya i els Mossos d'Esquadra, que fan prevenció i acompanyament tant a víctimes com a agressors. La majoria de casos que atenen són per maltractament psicològic, però també n'hi ha d'econòmic. Els agressors, de fet, sovint són els mateixos fills, roben objectes, treuen diners o suplanten la identitat de les víctimes per demanar crèdits als bancs.
0: Quin horror. Quin horror. I el Mago Pop obre la porta a comprar el Jove Teatre Regina de Barcelona ara que s'ha sabut que definitivament tanca. Quina pena. Tots hem passat més d'una vegada pel Teatre Regina quan érem alguns, bàsicament el que érem més joves i amb criatures més petites. Ahir el Regina va anunciar que baixarà la persiana el pròxim 15 de juliol.
2: Ho farà després de 38 anys perquè no el renoven el contracte del lloguer. Doncs bé, en un comunicat, com deies, al qual ha tingut accés RAC1, el Mago Pop explica que estudia reprendre les negociacions per comprar-lo. Afegeix que el seu únic objectiu és que continuï sent un teatre.
0: I ja tenim l'anunci complet d'Estrella Damm. Ara sí que ja comença l'estiu.
10: ¿No coneixeu la història del Canyut?
11: Del Canyut?
10: El Canyut?
11: No.
10: Amb NY no et sona.
12: No coneixes la història...
0: Explica la llegenda del Canut. Del Canyut, perdona, el Canut. El Canyut, que està... que és una història molt xula, i per celebrar aquests 150 anys d'Estrella d'Am, la companyia ha creat un anunci que compta, però amb tanta col·laboració, qui hi ha?
2: Doncs mira, hi apareixen l'Eric García, la Clàudia Pina, en Jordi Roca, la Muixca, la Laia Costa, la Jessica Goicoechea, en Santi Balmes, l'Álvaro Cervantes, l'Oriol Pla, la Lili Rowland, l'Irla del Río, Àngela Mármol, Mireia Oriol, Marc Cucurella, Paula, Malia Greta i Nil Ojeda. Entre tots ells s'expliquen la llegenda, com deies, del Canyut, i ho fan amb la cançó Wouldn't It Be Nice, de Els Beach Boys. Què passa?
0: Com la difícil.
2: És un lema d'aquest any, 50 estius estimant la nostra manera de viure, amb aquest tema dels Beach Boys, que mític.
0: Mira, i obre a l'estiu l'anunci d'Estrella d'Am, i a fe de Déu que obre a l'estiu, perquè avui farà més calor, però calcem-nos el cap de setmana.
11: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps. Buah.
0: Calor, no?
12: Sí, puja molt la temperatura una altra vegada després de la treva que hem tingut aquests dies de temperatures més agradables. Avui puja la temperatura a tot arreu, de manera més accentuada al centre i al nord de Catalunya, amb màximes d'entre 28 i 33 graus, però puja més demà i més encara diumenge, quan podríem tenir valors de 37-38 graus cap a les comarques de Ponent, per tant, calor intensa durant tot el cap de setmana. Avui amb sol, només amb algunes boires, ara al matí en punts de la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, i després a la tarda nuvolades inofensives en zones de muntanya. Demà també alguns núvols de tarda al Pirineu, i diumenge tot estirà, també es podrien escapar alguns ruixats en sectors del Pirineu durant la tarda, però en general serà un cap de setmana de sol i de calor. I ara mateix tenim temperatures que es mouen entre els 17 i els 19 graus a Barcelona, 19 també a Tarragona, 14 a Lleida, 11 a Girona, 14 a Banyoles i 10 a la Seu d'Urgell.
11: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I per cert que avui s'estrena al cinema la nova pel·lícula de Steven Spielberg, El dia de la revelació. Quantes ganes de veure la nova pel·lícula de Spielberg. Però quantes, tu. És una pel·lícula de ciència-ficció sobre extraterrestres amb Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. I després explicarem altres estrenes d'aquest cap de setmana. Però recordeu que pel que fa a les novetats musicals, avui treu disc una de les cantants que va sorprendre la seva presència el cap de setmana passat al Parc del Fòrum, al Primavera Sound, Olivia Rodrigo. Es titula You Simply Sat For A Girl So In Love, és el tercer àlbum de l'artista nord-americana. També Belén Aguilera. I atenció, que també estrena cançó Kiko Rivera. Mort Manolo del Bombo, apareix ara Kiko Rivera amb un tema dedicat a animar la selecció espanyola durant el Mundial de Futbol. Mare de Déu. I Alfred García, que treu un nou single. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau, que no em sóc a mi. Es diu Vine'm a buscar. I Joan Dausà i Mamaduixa s'ajunten per aquest nou tema. Julieta, que t'has mullat la samarreta. Posa-la al disc. Pel que fa a la resta dels esports, José Mourinho entrenarà el Real Madrid les pròximes 3 temporades.
3: Sí, Florentino Pérez va prometre la seva incorporació amb bombo i platerets durant la campanya electoral, però no va confirmar-se fins ahir a la nit. Mourinho firma per 3 anys i tornarà al Bernabéu més d'una dècada després a canvi de 15 milions d'euros. Però això no és tot, perquè Bernardo Silva serà el següent en arribar. El Barça i l'Atlètic de Madrid ja anaven al darrere, tal com vam explicar aquí al Món a RAC1, però el Real Madrid l'ha convençut amb molts diners. I el retorn de Mourinho.
0: Ja, ja. No és que aquí vam dir que anava al darrere, no. Que el tenia tancat. I em mentiga amb això. Vaig dir que el Barça gairebé el té fitxat. I és que això el Deco, quan toqui, ho explicarà, espero. Que és que l'acord estava tancat, barrat, el preu, tot. Tot, les temporades, tot. Però primer es va pactar per un tema fiscal, ajornar-ho, perquè ho va demanar el propi Bernardo Silva. Ajornar l'anunci. Estava fet. Fet, no estava firmat, estava fet. Però llavors va arribar l'oferta de l'Atlètic de Madrid, que era superior a la del Barça. Que l'oferta del Barça era molt bona. Mm. però estava en la línia del que cobren els jugadors top, diríem, del Barça. Pedri, Fermín i companyia. Llavors van dir, fins aquí, no podem pagar més, perquè el que no vol Deco és que es trenqui el límit salarial, que hi hagi aquí un merder amb els jugadors, i va dir, fins aquí arribo. L'Atlètic de Madrid li posa més calés i apareixen les declaracions famoses aquestes de fa una setmana, que diu ell abans de, o després d'un partit amistós de Portugal, diu, bueno, és que jo aniré allà on m'estimin més. I això a Deco i a companyia se li posa la mosca darrere el nas i diu, ui, aquí això anem pel pedregar. I arriba l'oferta del Real Madrid, desconec quina és, però és molt superior a la del Barça, i el Barça diu, escolta, nosaltres no podem trencar el límit salarial que tenim dins del club, no el volem trencar, perquè si no tindrem cua per renovar. I el Madrid ha decidit pagar, doncs endavant, que Madrid ara també té un problema. Nico Paz, Arda Güler, perquè és la mateixa posició a Bernardo Silva. O sigui, jo crec que Florentino ha de tocar la pena al Barça, més que la necessitat que tingui de tenir un jugadoràs com és Bernardo Silva. Però, en fi, jo us he explicat i aquí queda.
3: Més?
0: Sí,
3: vinga, va. El Barça de bàsquet, que té la final de la CB a tocar, concretament a només una victòria, després de guanyar ahir de 7 punts al Tenerife en el segon partit de l'eliminatòria. Si l'equip de Xavi Pascual guanya un dels 3 propers partits, jugarà la final. I avui a les 8 del vespre, en directe a RAC+1, la penya juga a la pista del València el segon partit de l'altra eliminatòria. I avui arrenca el Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1, que podria ser l'últim de Fernando Alonso a Montmeló. Els primers entrenaments comencen a 2:15 del migdia, la cursa serà diumenge i la seguirem en directe a RAC1. I el barceloneta, que jugarà la final de la Champions de Waterpolo després de guanyar el vigent campió, el Ferencváros, a la tanda de penals. La final és demà i el rival és el Prorreco d'Itàlia.
1: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: 7:21.
1: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Anem a apuntar cotxes des del RAC, allà ens espera com cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
13: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que des d'ahir al vespre arrosseguem un accident a l'altura de Flix a la C12, on s'obre encara un pas alternatiu en direcció Lleida, que deixa un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també tenim retencions habituals a hores d'ara, sobretot als voltants de Barcelona, tot i que amb menys intensitat que entre setmana. Tenim cua ja amb tot el nus de la Trinitat, també les dues rondes en sentit Llobregat. A la ronda de dalt hi ha cues fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Al Vallès també en general força fluidesa, però destaquem alguns trams a hores d'ara amb retencions, com per exemple la AP7 a Montornès del Vallès i Barberà i Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, i retencions en sentit nord a Cerdanyola i Mollet. També tenim cues a la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona. Pel que fa al Llobregat, una entrada amb densitat de vehicles per la A2 i la B23 des de Pallaixa i Molins de Rei, passant per Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts. També tenim lentitud a les vies costaneres en sentit nord per la C31 i C32, sobretot des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
11: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
0: 7:23.
1: RAC1.
14: Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
16: I acaba la carrera en un temps rècord a la que estàs sens dubte.
17: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
18: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
19: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es. Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
20: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
21: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
22: Sents el rugit de les brases? Torna Meat and Fire a Barcelona, el Festival Internacional de la Gastronomia del Foc. 3 dies de brases enceses, música en directe i amb més de 30 mestres de la brasa de tot el món. Del 12 al 14 de juny, al Moll de la Fusta. Més info i entrades a meatandfire.org.
23: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
24: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
25: Estic venent casa meva i no me'n surto.
26: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
27: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
28: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
27: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
28: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
20: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
29: Notícies.
30: Contingut exclusiu.
29: Ràdio en directe.
30: RAC més 1.
29: Podcast.
30: Perquè amb l'app de RAC 1, tot és més.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 28.
1: Cada dia, una idea.
0: La del Xavi Puig.
31: El Vaticà crearà una aplicació per vendre tots els regals que ha rebut el papa durant el viatge a Madrid, Catalunya i les Canàries. Es dirà Wallapop.
32: Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
0: En què es proposa avui divendres, el Pep Prieto?
33: Avui, que s'estrena el dia de la revelació, paga la pena descobrir o repescar encontres a la tercera fase, ja que ambdues pel·lícules s'emmirallen i es complementen. Steven Spielberg hi documenta un contacte extraterrestre des de diferents perspectives, però especialment la d'un pare de família que s'obsessiona, i molt, amb el tema. Espectacular, terrorífica i absorbent, el director parla d'ell mateix, però també de l'espectador, company de viatge emocional del protagonista. Impossible no estremir-se amb el seu crescendo final, que ja és història de la ciència-ficció i del cinema en general. Trobareu Encontres a la tercera fase a Movistar.
34: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
35: Maria, ja sé com podem estalviar aigua a casa.
36: Ah, sí? Com?
35: Rentant la roba amb Detersolin Mixto, que permet omplir la rentadora amb roba blanca i de color sense problemes.
36: Caram, Marcel, sí que en saps de neteja.
34: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
2: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
36: RAC1.cat,
2: el portal de RAC1.
36: Escolta i descobreix
2: tot l'univers RAC1 i RAC més 1 amb detall.
0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Pol Prats, Albert Pedrol... Bon dia.
3: Bon dia que el Mundial de Futbol ha donat el tret de sortida amb protestes i amb noves polèmiques amb els Estats Units. El partit inaugural que ha guanyat Mèxic no hi ha assistit cap dels mandataris dels tres països anfitrions.
4: En l'àmbit esportiu, Mèxic i Corea del Sud s'han endut les dues primeres victòries. Fa només una estona l'equip coreà ha guanyat 2-1 la República Txeca i en el partit inaugural l'equip mexicà va derrotar 2-0 Sud-àfrica. L'àrbitre va expulsar tres jugadors en vermella directa.
5: Donald Trump anuncia un acord de pau amb l'Iran i diu que es podria signar els propers dies. Aquesta nit no hi ha hagut atacs creuats a l'Orient Mitjà, però l'Iran nega que hi hagi cap pacte.
3: Avui entra en vigor el nou pacte migratori europeu. A partir d'avui serà més fàcil expulsar migrants en situació irregular a països de fora de la Unió Europea. També obre la porta a expulsar famílies amb menors.
5: Justament Lleó XIV ha aprofitat la cloenda del seu viatge a l'Estat per carregar contra aquestes polítiques. Creu que Europa és insolidària amb els migrants. Avui el papa posarà punt final a la seva visita a l'Estat des de Tenerife.
3: Els incidents amb armes de foc han pujat més d'un 30% respecte del 2025. Per frenar aquesta dinàmica, el govern proposa endurir les penes de presó per narcotràfic i també per portar armes il·legalment.
5: El Departament de Salut ha obert un expedient a la Vall d'Hebron perquè creu que no va actuar a temps en el cas del nadó presumptament maltractat. També ha sancionat amb 6.000 euros l'Hospital de Sant Pau i el de Sant Joan de Déu.
3: Tot plegat en un divendres d'estrenes. Als cinemes arriba el Dia de la Revelació de Steven Spielberg i amb música avui novetats d'Olivia Rodrigo, Belén Aguilera, Alfred García, Joan Dausà i Mamaduixa.
4: I a la resta dels esports, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de José Mourinho per 3 temporades. El retorn del tècnic a més té la derivada de la incorporació de Bernardo Silva. El migcampista arriba lliure del Manchester City. I el Barça torna a guanyar el Tenerife i està només una victòria de la gran final de l'ACB. Avui a les 8 del vespre, en directe a RAC més 1, segon partit entre el València i la Penya. I aquest migdia arrenca el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que podria ser l'últim de Fernando Alonso a Montmeló. Els primers entrenaments comencen aquest migdia, la cursa el diumenge.
0: I el temps?
6: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-ho tot, tot i tot... et porta el temps.
0: Mònica Usar, bon dia.
7: Bon dia, som a les portes d'un cap de setmana de ple estiu que vindrà marcat pel sol i per la calor i unes temperatures que aniran pujant. Ho faran avui, també ho faran al cap de setmana, fins i tot en màximes que diumenge podrien estar al voltant dels 37-38 graus en punts de les comarques de Ponent. I avui de moment comencem el dia amb sol, només amb algunes boires en punts de la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, i després a la tarda amb algunes nuvolades en zones de muntanya. I ara mateix entre 17 i 19 graus a Barcelona, 19 també a Tarragona, 14 a Lleida, 11 a Girona, 18 a Badalona i 17 al Vendrell.
8: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
7: Es manté bona tot arreu amb semàfors verds i blaus.
9: 11:20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
10: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
11: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
10: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
9: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
12: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, cada matí. Allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
14: Bon dia, doncs continuem amb la jornada d'avui divendres, destacant que a hores d'ara a la C35 ja hi ha avalissament del voral per la Fórmula 1 d'aquest cap de setmana al circuit de Barcelona, a l'altura de Parets del Vallès, durant 4 quilòmetres en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, tenim una incidència, parlem d'un accident que des d'ahir al vespre està a l'altura de Flix, a la C12, on s'obre un pas alternatiu en direcció Lleida, provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cua ja amb tot el nus de la Trinitat, també carretera a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem la AP7 amb cues en sentit Girona des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà i en sentit nord entre Cerdanyola i Mollet. També tenim retencions a la C58 des de Sant Quirze del Vallès en direcció a la capital catalana i també congestió des del Llobregat amb la A2 i la B23 fortament congestionades des de Pallejà i Molins de Rei, també en sentit nord per les vies costaneres 2 km de lentitud des de Gavà i el Prat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació l'any gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
2: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Són les 7 i 35 minuts. Aquesta hora obrim el diari del món a RAC1 i, com sempre, comencem amb la lectura de la premsa en diagonal. Albert Pedrol, bon dia.
16: Bon dia.
0: Marc Segués, bon dia.
17: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
18: Bon dia.
0: Sergi Embudí, bon dia.
19: Bon dia.
0: L'arrencada del Mundial de Futbol amb la cerimònia d'inauguració d'aquesta nit ocupa avui totes les portades dels diaris, mentre alguns mitjans posen el focus al terreny de joc, d'altres en fan una lectura política.
16: Sí, Santi Nolla, per exemple, escriu a Mundo Deportivo que els Estats Units estan més pendents de les finals de l'NBA que del començament del Mundial de Futbol i destaca l'absència a l'estadi de la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, que ahir no van a veure la victòria de Mèxic contra Sud-àfrica, com a mostra de solidaritat per la gent que no pot assumir el preu de les entrades.
20: El diari Esport posa en valor la cerimònia d'inauguració a la portada i Xavi Ortuño escriu que Mèxic, a través d'una actuació plena de color de Shakira, va reclamar el seu lloc en un torneig que té el focus mediàtic posat sobre dels Estats Units.
18: I Carles González destaca a l'Esportiu que l'estadi Azteca va obrir el taló d'un mundial blindat per les forces de seguretat a causa de les protestes socials a la capital mexicana.
21: El Marca defineix la inauguració com una festa espectacular. Juan Ignacio Gallardo escriu: ara arrenca l'efecte mundial, que és estar veient un partit i ja pensar en els següents. Defineix aquest esdeveniment esportiu com una gran fartanera de futbol, un embotiment descomunal de pilota i critica els alts preus de les entrades. Diu: allunyar el futbol del poble pot ser una ruïna.
16: El Derias parla d'autèntica festa Ciutat de Mèxic. Diego Barcala defensa que és un miracle fascinant que en l'era de la immediatesa el Mundial continuï fent-se cada 4 anys. El defineix com el futbol il·lusionant, ja que per ell que els millors d'un país s'enfrontin als millors de l'altre s'assembla bastant a l'esport més pur.
20: La Vanguardia afirma: Mèxic reafirma reivindicant els seus avantpassats i posant el futbol com a motor de la unitat dels pobles.
18: En canvi, el periòdico escriu: amb la històrica absència de la presidenta mexicana i també sense Trump, la FIFA construeix una cerimònia d'inauguració descafeinada, amb escassa identitat i plena d'actuacions musicals en playback.
0: El Mundial de Futbol és notícia a la premsa arreu del món. Fem un cop d'ull a les primeres reaccions dels mitjans de comunicació dels països anfitrions.
2: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
21: Comencem per Mèxic. Allà la jornada titula: Mèxic fa història inaugurant el seu tercer Mundial de Futbol entre música llatina i milers d'aficionats. De fet, el diari Excelsior xifra en 500.000 les persones que van veure l'arrencada del Mundial al centre de la capital.
16: Als Estats Units, el USA Today qualifica d'inoblidable i esbojarrada la inauguració i afegeix que la victòria de la selecció mexicana va estar a l'altura del que tots els aficionats esperaven. En canvi, avui el New York Times es fixa en el segon partit i titula: Corea del Sud derrota la República Txeca davant de milers de seients buits.
20: I acabem al Canadà, on el diari Toronto Star posa l'ull en el debut d'avui de la selecció del país. I també ho fan la polèmica estratègia de les autoritats de revendre entrades dels partits més importants per eixugar el dèficit pressupostari de l'organització del Mundial.
22: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
0: Mundial a banda, continua portant cua la polèmica per l'expulsió de 600 cantaires de la Sagrada Família per dues talades. Avui els diaris carreguen de valent contra els responsables i aplaudeixen la dignitat dels cantants.
18: Sí, l'Ara Antoni Bassas parla d'atac al final de l'acte i assegura que encerclar els cantaires com si fossin delinqüents i privar-los de cabal que havien acordat és un menyspreu del tot inadmissible. Per això toca el crostó a les autoritats. Es pregunta si entenen que cantar l'himne de Catalunya construeix un problema de seguretat, de quin retrobament ens estan parlant? I acaba: la realitat nacional és tossuda i per més repressió que se li apliqui, sempre acabarà apareixent.
21: A l'editorial del Punt Avui llegim: en un país veritablement lliure, els drets i les llibertats no s'han de pactar, simplement s'exerceixen. Creuen que si cantar l'himne nacional es considera una amenaça és que no hi ha suficient qualitat democràtica. I en el mateix diari, Toni Brossa escriu: a Espanya li costa horrors la democràcia, l'estat de dret, el català i el segador.
20: El nacional Josep Cruanyes creu que s'han vulnerat drets fonamentals i parla de pràctiques policials abusives. De fet, recorda que l'encapsulament no és una eina que la policia pot utilitzar quan li convé per confinar les persones que es manifesten quan considera que aquestes no actuen segons els seus desitjos.
18: A VilaWeb, Vicent Partal escriu que la protesta és el so de la democràcia i que, per tant, no pot tenir límits, i aplaudeix els cantaires perquè assegura van tenir l'excel·lència per obrir la porta i la dignitat per, un cop a l'escenari, dir allò que cal dir.
21: En canvi, a Madrid la visió és totalment diferent. El Mundo, Federico Jiménez Los Santos insulta a tort i a dret i celebra que s'evités un escàndol separatista que hagués deslluït tot el viatge. Això sí, creu que si no se'ls hagués expulsat, el nacionalisme català hauria reforçat la imatge de Pinxos i de Xafa Guitarres que ja tenen a l'Estat.
0: 20 minuts i les 8.
5: Hola, Poig, bon dia. Hola, bon dia. Segur que ja heu vist per tot arreu que si Codetes Direc ara és very sure. Oh, doncs és que recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat en un 9 sobre 10. Així que recordeu, Securitas Direct, ara és very sure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
0: 9 minuts i les 8.
17: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
19: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada 5 persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
23: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem? BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
24: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
25: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
26: A Bezoya, després de tota una vida de mineralització molt dèbil per viure molt fort, sabem que cada 4 anys el futbol no es veu, es viu. Som molt de trobar-nos abans del partit, de patir amb cada ocasió i de celebrar els gols com si juguéssim nosaltres. Perquè hi ha moments que es viuen molt fort quan els comparteixes. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
27: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
28: 25 anys a Wall Street. En el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, El teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa. Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
2: Avui estem amb l'Ona Dell, tècnica agrícola de Ametller Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
3: Albercoc, sens dubte. Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients. Per això els deixem madurar l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
4: Ametller Origen. El gust és nostre.
5: El món a RAC1. Amb Jordi Basté.
6: 3/4 tocats d'avui. Continuem la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li interessarà aquest matí, el Xuxu?
7: Aquest matí els qui posen l'aire condicionat molt fort, si llegeixen la columna de Sara Muñoz al Punt Avui. Diu que tot sovint la temperatura que alguns volen no deu ser ni saludable. Escriu, al carrer fa molta calor i ella ha buscat unes sandàlies prou còmodes, però dins la sala els peus comencen a transformar-se en glaçons amb dits. El cos comença a tremolar i ja només falta el clac-clac de dents per tenir la sensació mental d'haver fet un viatge express al Pol Nord.
6: Que no se'n vagi als Estats Units perquè els hotels estan a 45 sota zero. Martí Esteban, bon dia.
8: Bon dia.
6: Quina notícia falsa hem trobat avui divendres?
8: Que Rosalía ha dit que Isabel Díaz Ayuso incita a l'odi i que tant de bo hi hagués alguna manera de desfer-se d'ella. Sí, són unes declaracions que s'han viralitzat a les xarxes i que van acompanyades d'una imatge de la cantant, però l'han generat amb intel·ligència artificial i no hi ha constància que hagi dit res així. Ho explica amb el dit aponès.
6: Mònica Usar, bon dia.
9: Bon dia.
6: Els boscos de la península utilitzen un 20% més d'aigua que fa 30 anys.
9: Segons un estudi liderat pel CREAF, els boscos tenen avui dia més arbres, més fulles i més arbustos que fa 3 dècades, principalment per l'abandonament rural i la manca de gestió. Això ha modificat la manera com circula l'aigua dins dels ecosistemes i reforça la necessitat d'ajudar els boscos a afrontar un futur amb menys aigua disponible.
6: Per cert que t'hem de felicitar, perquè la meteoròloga de RAC1, la Mònica Usart, rebrà el primer Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba. El jurat ho acaba d'informar i ho ha decidit per unanimitat. Després de...
10: És que la Mònica...
9: Moltes gràcies.
6: Després de valorar la tasca divulgativa que la Mònica fa de la meteorologia a través de diversos formats, també a la tele i als llibres, el jurat destaca també l'ús planer de la llengua catalana que la meteoròloga fa servir per transmetre el seu coneixement a tots els públics. Usart recollirà el premi, qui vulgui anar, que sigui abraçat, firmi llibres, us parli...
9: Que faci falta.
6: Si plourà. 1 de juliol, el dia 1 de juliol, a la Casa Prat de Saba, en un acte marcat a la Festa Major de Vic. Per tant, a Vic, el dia 1 de juliol, Mònica Usart recollirà aquest merescudíssim primer premi de comunicació científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba.
9: Moltes gràcies.
6: Algun comentari per fer un tall de veu, per als informatius i tot plegat?
9: Premi compartit totalment amb vosaltres, amb tots els companys de la ràdio, de la tele, que m'heu facilitat fer aquesta tasca divulgativa de meteo, companys, col·legues de professió de meteorologia, que jo crec que qualsevol, no, de nosaltres avui en dia estem molt exposats a divulgar meteo i cada cop és més important aquest tema, i els oients, clar, per fer-nos cas i per escoltar-nos cada dia les xapes de meteo.
6: Molt bé, aquest premi de bo, eh?
9: Sí, sí, sí.
6: És el primer premi de divulgació científica.
9: Sí, sí, sí. Sí, això vol dir que la ciència va agafant força,
6: volada,
9: eh? Sí, sí, sí, i que ens fem grans també, també.
6: Anava a dir qui hem de felicitar avui, a la Mònica Usart. Què li sobra a Javier Milei?
8: Persones. El president de l'Argentina és tan amant de la intel·ligència artificial que ha impulsat un pla per atraure empreses que hi inverteixin, fins al punt que vol crear companyies totalment gestionades per la tecnologia, sense cap ésser humà. Ho llegim a La Vanguardia.
6: I Marta Vidal, primera dona que presideix la denominació d'origen Cava.
4: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
11: Han escollit la consellera delegada del

0: És Vallformosa de Vilobí del Penedès per majoria absoluta entre un total de 5 candidats en el primer torn de votació. Vidal ha explicat a La Vanguardia que la seva prioritat serà la unitat del sector.
1: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
2: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
3: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
4: Les xarxes.
5: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
4: Guillem Terrés, bon dia.
6: Bon dia. L'Àlex López, creador de contingut, ha publicat un vídeo explicant una història molt interessant que explica una Barcelona que ja no existeix. La de les casetes d'escrivents que hi havia a la Rambla de Barcelona a principis del segle XX.
7: És 1910. Les casetes d'escrivents formen part del paisatge urbà de la Rambla. Els seus clients són minyones, servents o obrers, però principalment dones. Són analfabets que no tenen manera d'escriure allò que pensen. En privacitat, ells els escolten i passen a net el que els hi demanen, polit i sense faltes.
6: Tal com explica, eren petites paradetes on treballaven escrivents que ajudaven la gent analfabeta a escriure cartes, documents o qualsevol text que necessitessin. Un ajut per les persones que tenien coses a dir, però no la manera d'escriure-les. Si us agraden aquest tipus d'històries sobre la ciutat, us recomano molt el perfil de l'Àlex, perquè en té moltes més. El trobareu buscant a xarxes @alexlopezalc.
5: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
4: Dentista Fric.
8: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
4: Jordi Saumell, bon dia.
9: Bon dia. Un vident anglès ja ha predit qui arribarà a les semifinals del Mundial. Nicolas Aujula té 39 anys, és hipnoterapeuta i regressista de vides passades. Al seu currículum hi ha la predicció del Covid, l'incendi de Notre Dame o la victòria d'Espanya a l'Eurocopa 2024. Doncs bé, segons afirma aquest vident, Espanya, el Brasil i l'Argentina arribaran a les semifinals i que el Marroc i el Panamà faran un bon paper.
4: On ja està el moc aquest matí?
9: A Le Figaro on llegim que Taylor Swift s'ha convertit en la dona més jove a entrar al Saló de la Fama dels compositors americans i en la segona persona més jove de la història després de Stevie Wonder.
4: I avui que Sant Onofre és l'aniversari de...
9: L'actor Mario Casas, Molt lluny, No mataràs, que fa 40 anys, la directora i actriu Itziar Bollaín, Mai Chabel, Te doy mis ojos, 59 anys, i l'exjugador de bàsquet Juan Antonio San Epifanio, avui fa 67 anys.
4: Déu-n'hi-do, l'Epi, 67 anys ja, i també, bueno, i el meu nebot, el Hans... L'altre dia estava al Primavera Sol, un lladre, tu. Saps quants anys fa?
9: No.
4: 13! Per molts anys.
10: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
11: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
4: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RAC1 d'avui divendres, Martí?
12: La del diari de Girona, que parla amb Urban Cabezas, un referent del hip-hop i l'encarregat de la botiga 24 segons de productes de bàsquet. Ara també és mànager i l'impulsor d'un segell de rap en català. Però si una cosa el va marcar va ser l'etapa al grup Geronación, que el va portar per tot el món. Amb tot, diu, era Amèrica de gira i pensava que el meu fill començaria a dir papa sense que jo hi fos.
13: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
14: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
15: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
4: 6 i les 8.
16: Mas Renfe és el millor programa de punts. Amb el programa de fidelització de Renfe, cada vegada que viatges amb AVE, ABLO, Larga Distància, Avant o amb abonaments de Media Distància i Rodalies, acumules punts. Té 4 nivells, clàssica, plata, or i platí. I com més alt és el teu nivell, més punts aconsegueixes. Els pots bescanviar per viatges gratuïts, descomptes en propers bitllets o vals per a hotels, lloguer de cotxes i molt més. A més, accedeix a sales club, aparcament gratuït i avantatges exclusius. Dóna-t'hi d'alta de franc. A Renfe.
17: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
18: Veig.
19: Què veus?
18: Veig que per fi veig.
20: Un dret nou, universal i sense paperassa. Fins a 100 euros l'any per veure i bé. Plan Veo, les ulleres dels més joves per fi de la pública. Informa't a veo.sanitat.gov.es. Ministeri de Sanitat, Govern d'Espanya.
21: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
22: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
23: Cada butlleta és un gest de suport, el que fem per les persones.
24: Compra les butlletes del sorteig d'Or de la Creu Roja abans del 23 de juliol. Podràs guanyar fins a 3 milions d'euros i canviar les vides dels que més ho necessiten. I això val or. Juga-hi amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
25: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
26: Normal.
25: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
26: No pot ser.
25: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
27: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
28: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
17: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
29: A qui li fa cap falta un ventilador a l'estiu? També que si està fent la migdiada amb la gota de suor que et baixa pel front. A tu segur que no. O sí, posa casa teva en mode vacances amb un ventilador de sostre amb llum Nemo blanc de 72 centímetres per només 89,99 euros. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa. Consulta les condicions a la botiga o a la web.
30: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
31: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
30: S'ha confirmat la xifra?
31: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garel d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
32: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
33: La llei d'habitatge diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
34: Hi ha empreses que tenen energia pròpia. Les coneixes perquè són capaces d'afrontar reptes. I també les coneixes perquè produeixen la seva pròpia energia per ser més competitives. I això les fa millors, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
35: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
36: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
37: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica de filtre o italiana. Troba el teu Cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
0: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Catalunya, més enllà del papa, fa dos dies que encara viu sota l'impacte de les imatges d'aquell home estès a terra enmig d'un bassal de sang al carrer Balmes de Barcelona. Un home executat d'un tret al clatell a plena llum del dia en una de les artèries més transitades de la ciutat i a tocar d'una comissaria de la Policia Nacional. Una escena que fins fa no gaire semblava pròpia d'altres països i que avui forma part de l'actualitat de casa nostra. No és cap cas aïllat, amb aquests ja són 6 els assassinats que els Mossos d'Esquadra relacionen aquest any amb el crim organitzat i el narcotràfic. 6 morts en 6 mesos, 6 casos que els responsables policials vinculen a disputes entre organitzacions criminals, a revenges i a la lluita pel control d'un negoci multimilionari. I un altre element que també preocupa, de moment, cap dels presumptes autors d'aquests crims s'ha assegut al banc dels acusats. Els Mossos reconeixen que hi ha un problema greu. Ara bé, també insisteixen que aquesta violència no afecta la ciutadania de manera indiscriminada, sinó que es produeix dins un àmbit, el del crim organitzat. Però la pregunta és inevitable. Fins a quin punt podem considerar que és un problema aliè quan les execucions es produeixen a plena llum del dia, en carrers cèntrics, davant de testimonis i en espais que formen part de la vida quotidiana de milers de persones? Catalunya s'ha convertit en un escenari massa atractiu per les xarxes internacionals del narcotràfic? Estem davant d'un repunt puntual o d'un canvi de dimensió en la violència associada al crim organitzat? Hi ha més armes, hi ha més diners, hi ha més grups criminals operant al nostre territori que fa uns anys? Avui en parlarem amb l'intendent de la Prefectura dels Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, i li preguntarem si hem d'acceptar que les execucions a plena llum del dia formin part de la nova realitat del país o si encara som a temps d'evitar que Catalunya faci un pas més en el camí de la narcoviolència. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que ja és divendres. Per fi és divendres 12 de juny del 2026.
2: I som a les portes d'un cap de setmana de ple estiu, amb sol i amb més calor. De fet, avui ja comencen a pujar les temperatures, amb sol al matí i algunes nuvolades de tarda en zones de muntanya.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que continuem amb aquest accident des d'ahir al vespre a l'altura de Flix, a la C12, on s'obre encara un pas alternatiu en direcció Lleida i que provoca un quilòmetre de lentitud en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, fa tot just uns instants registrem un segon accident, en aquest cas a la C32 entre Esplugues de Llobregat i Barcelona, que en sentit sud obliga a tallar dos carrils de circulació i provoca ja un quilòmetre i mig de lentitud. Per altra banda, tenim una darrera incidència, es tracta d'una avaria a la AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que en sentit nord obliga a tallar un carril de circulació provocant fins a 3 quilòmetres d'aturades ja des del Papiol.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els punts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Senyores i senyors, per fi, el Mundial de Futbol ha aixecat el taló.
1: El suplement del Mundial de Futbol, el món a RAC 1.
0: Aquesta nit passada ha arrencat la Copa del Món dels Rècords. Per primera vegada a la història hi participen 48 seleccions, més que mai, amb més d'un centenar de partits programats, 104, tota una fita. També és la primera vegada que el Mundial es disputa en 3 països diferents, Mèxic, els Estats Units i el Canadà. Com que cap dels tres es volia quedar enrere, la FIFA i els països anfitrions han acordat celebrar 3 cerimònies inaugurals diferents. Aquesta matinada ha tingut lloc la primera ciutat de Mèxic, però avui n'hi ha 2 més de previstes. Una a les 9 del vespre, hora catalana, a Toronto, al Canadà, i una altra ja de matinada a Los Angeles, als Estats Units. Després de la primera cerimònia inaugural, una de les seleccions anfitriones, Mèxic, s'ha imposat a Sud-àfrica 2-0 en el duel que encetava la competició. El resultat ha quedat eclipsat per una altra fita històrica. L'àrbitre ha ensenyat 3 targetes vermelles. Mentrestant, fa un parell d'hores s'ha tancat sense sobresalts el segon partit del Mundial que enfrontava Corea del Sud i Txèquia, amb victòria dels coreans per la mínima 2-1. Però aquest any es repetirà el guió del 2021 a Qatar i la Copa del Món anirà molt més enllà del terreny estrictament esportiu. Arriba en un moment especialment convuls des del punt de vista geopolític, sobretot després que Donald Trump hagi fet saltar pels aires els consensos internacionals que havien endreçat el món les últimes dècades. En l'últim any, el president dels Estats Units ha amenaçat d'annexionar-se al Canadà o de bombardejar Mèxic, els dos països amb qui ara ha de compartir l'organització mundialista. De fet, avui Donald Trump ha protagonitzat una altra de les seves rebequeries i ha plantat la cerimònia inaugural a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. està enfadat perquè volia que el primer partit de la competició l'acollissin als Estats Units. La FIFA ho va descartar perquè ja organitzen la gran final a Nova Jersey, però Donald Trump no en tenia prou i volia que el seu país ho assumís tot. L'absència de Donald Trump ha contribuït a descafeinar la cerimònia d'inauguració, que ha passat sense pena ni glòria, malgrat els intents de la FIFA de convertir-la en un gran homenatge a la diversitat cultural de l'Amèrica Central. De fet, ni tan sols hi ha anat la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ni el primer ministre del Canadà, Mark Carney. Només han brillat amb llum pròpia Shakira, J Balvin i Maná, que han estat els grans protagonistes de les actuacions centrals d'aquesta cerimònia d'obertura a Mèxic. Shakira hi ha interpretat Dai Dai, l'himne oficiós del Mundial, vestit amb roba tradicional mexicana, i també hi ha fet acte de presència un altre colombià, J Balvin. En la discoteca, que calor, llega para la muñeca. La nota local, en canvi, l'ha posat la banda mexicana Maná. L'escenari el presidia una Copa del Món impressionant, de mida colossal, però el guió de l'acte ha estat tan previsible i avorrit que tothom estava més pendent de les vacances a la llotja que de les actuacions musicals. Ara bé, els estirabots de Donald Trump van molt més enllà de les seves carbasses a la cerimònia inaugural a Mèxic. El president Trump també està fent la vida impossible a algunes seleccions que han de participar a la competició. Una de les que té en el punt de mira, evidentment, és la de l'Iran. De fet, avui hem corroborat el que ja sabíem. La Casa Blanca només concedirà visats de 24 hores a la selecció iraniana i obligarà els jugadors i l'equip tècnic a desplaçar-se des de Mèxic i tornar-hi el mateix dia abans i després de cada partit. Trump també ha vetat àrbitres pel seu origen, com el somalí Omar Abdulkadir. Ara, per intentar compensar aquest greuge, la FIFA, sorprenentment, l'ha designat per xiular la Supercopa d'Europa, que enfrontarà el PSG i l'Aston Villa a mitjans del mes d'agost. És a dir, un àrbitre de Somàlia dirigirà la final de la Supercopa d'Europa. Per acabar-ho de redonir, com si no n'hi hagués prou amb els vetos de l'administració Trump, la FIFA també s'ha posat exquisida amb la selecció d'Haití. Resulta que el màxim organisme del futbol mundial els ha prohibit una de les seves equipacions perquè inclou una il·lustració de la revolta d'esclaus que va desembocar la independència d'Haití. La FIFA considera que és una al·lusió bèl·lica i ha obligat a l'equip haitià a canviar la samarreta. També ha aixecat molta polseguera els preus bestials i desorbitats de les entrades que han convertit aquest mundial en el més car de tota la història. El repunt s'explica per la decisió de la FIFA d'imposar preus dinàmics. És el sistema que fan servir moltes productores quan organitzen grans concerts. L'espectador paga més o menys en funció de la demanda. Si hi ha desenes de milers de persones que volen comprar una entrada, el preu s'enfila. Si no hi ha demanda, el preu baixa. El problema és que una Copa del Món arrossega multituds i, per tant, el sistema acaba obligant a desembutxar autèntiques fortunes. Per exemple, per veure el debut d'Espanya dilluns, contra Cap Verd, l'entrada més barata costa més de 500 euros. I la més cara pot enfilar-se gairebé als 2.000. Però és que, si algú vol anar a veure la final de Nova Jersey, els preus són encara més bèsties, d'entre 2 i 10.000 euros. Però és que a les pàgines de revenda s'hi poden trobar entrades per aquesta final de 2 milions d'euros. 2 milions per veure en directe un partit de futbol. Els abusos dels Estats Units i els preus desmesurats han irritat molta afició. Aquesta nit centenars de persones s'han manifestat a Ciutat de Mèxic abans del partit inaugural. Molts protestaven pels preus de les entrades, però d'altres també han aprofitat l'aparador que els ofereix la Copa del Món per reclamar millores laborals o denunciar la crisi de l'habitatge que també existeix a Mèxic. Ho ha seguit el corresponsal de RAC1ADF, Marcel Sant Romà.
4: El Mundial masculí de futbol ha arrencat a Ciutat de Mèxic i ho ha fet amb intensitat. Des de bon matí d'ahir, la principal avinguda que condueix a l'estadi Azteca, Calçada de Tlalpan, estava tancada davant les manifestacions programades. A més, el ferrocarril que circula per aquesta avinguda fins a l'estadi només s'hi podia pujar ensenyant l'entrada pel partit Mèxic-Sud-àfrica. Les marxes convocades tant pel principal sindicat de l'educació com per col·lectius de mares de fills desapareguts en la crisi del narcotràfic van transcorrer de forma generalment pacífica i van mostrar l'enuig que ha generat la situació del país davant del Mundial. Així ho explicava una de les manifestants.
5: Este es un Mundial para los blancos, Para los gringos, para los extranjeros, México fue anfitrión, pero los mexicanos no estamos invitados. Un boleto no nos alcanza, los mexicanos ganamos una miseria.
4: Enmig del malestar social, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum no va anar a l'estadi i va preferir veure el partit en un dels 18 fanfests instal·lats arreu de Ciutat de Mèxic. A la tarda, tot i la forta pluja, centenars de mexicans van celebrar el triomf de la seva selecció al monumental Ángel de la Independència, al centre de la ciutat, com marca la tradició.
0: L'altra gran seu, als Estats Units, tenen baldecaps fins i tot els periodistes. Molts dels que s'han desplaçat per cobrir aquest Mundial de Futbol denuncien cues llarguíssimes per acreditar-se arran de tota la paperassa que els exigeixen les autoritats dels Estats Units. És una situació mai vista abans en una competició internacional d'aquestes dimensions. Un dels afectats és l'enviat especial de RAC1, Damià López, que fins i tot s'ha perdut el partit inaugural perquè s'ha hagut de passar més de 4 hores fent cua per aconseguir l'acreditació. Ja la té. Anem cap als Estats Units, des de la seu de la selecció espanyola Atlanta. Als Estats Units tenim allà el Damià López. Damià.
6: Doncs sí, les últimes hores hem viscut en primera persona el tràmit sempre feixuc, necessari però feixuc, d'haver de recollir l'acreditació pel Mundial al centre de premsa, però el cert és que mai, mai, en un gran esdeveniment d'aquestes característiques, un Mundial, Eurocopa, Champions, per l'experiència pròpia i també pel que ens havien avisat ja companys que havien anat a recollir l'acreditació per aquest Mundial, mai ens havíem trobat amb una burocràcia tan pesada, inoperant, amb una gentada com la que ens vam trobar ahir a Atlanta, un centre de premsa que semblava una sala d'urgències amb gent pel terra, periodistes i voluntaris barrejats, només un parell de treballadors de la FIFA mirant de posar ordre. En definitiva, un punt fosc més el que hem viscut en aquestes primeres hores de Mundial. Com a mínim, això sí, RAC1 ja té a la mà l'acreditació pel Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic.
0: Malgrat aquests obstacles, recordeu que a RAC1 us oferirem una àmplia cobertura del Mundial. Entre RAC1 i RAC+1 podreu seguir en directe un partit cada dia. A més de tots els que juguin a la selecció espanyola, com us explicàvem abans, el combinat de Luis de la Fuente no debuta fins dilluns a les 6 de la tarda, hora d'aquí, contra Cap Verd. La gran notícia pel seleccionador espanyol és que Lamine Yamal ja està en plena forma i podrà acompanyar l'equip des de la primera jornada d'aquest Mundial, Damià.
6: Lamine Yamal està recuperat i a disposició de Luis de la Fuente pel debut de la selecció espanyola, el debut del Mundial contra Cap Verd. Dilluns a Atlanta, el davanter blaugrana, ahir ja es va entrenar amb normalitat amb la resta dels seus companys, igual que Nico Williams. El tercer tocat, Víctor Muñoz, en canvi, continua treballant a banda. Sigui com sigui, tant Lamine com Nico sortiran, en tots els casos, des de la banqueta. Pedro Porro, lateral del Tottenham, va parlar ahir aquí a Chattanooga. Va explicar que els dos davanters estan evolucionant bé de les seves lesions.
7: Bueno, ellos también están recuperándose al 100%, que es lo que nos interesa, ¿no? Sabemos que vienen de una lesión complicada los dos, porque los isquios, bueno, yo también lo tuve en esta temporada, tuve 3 semanas y también me tocó un poco el tendón, es normal, son cosas que te puede pasar en el fútbol, están recuperándose, están felices, están con el grupo y bueno, eso es lo más importante, ¿no?
6: Avui Espanya torna a entrenar-se a la Baylor School. Demà dissabte ho tornarà a fer i a continuació ja s'instal·larà a Atlanta, on dilluns farà el seu debut mundialista contra la selecció de Cap Verd.
0: Aquest matí el tret de sortida del Mundial de Futbol és notícia a la premsa mundial. Donem un cop d'ull a les primeres reaccions dels mitjans dels països anfitrions. Marina Arbós.
8: A Mèxic, la jornada titula Mèxic fa història inaugurant el seu tercer Mundial de Futbol entre música llatina i milers d'aficionats. De fet, el diari Excelsior xifra en 500.000 les persones que van viure l'arrencada del Mundial al centre de la capital. Als Estats Units, el USA Today qualifica d'inoblidable i desbojarrada la inauguració i afegeix que la victòria de la selecció mexicana va estar a l'altura del que tots els aficionats esperaven del Mundial. En canvi, avui el New York Times es fixa en el segon partit i titula Corea del Sud derrota la República Txeca davant de milers de seients buits. I al Canadà, el Toronto Star posa l'ull en el debut d'avui de la selecció del país i també en la polèmica estratègica de les autoritats de revendre entrades dels partits més importants per eixugar el dèficit pressupostari de l'organització del Mundial.
0: La cerimònia d'inauguració del Mundial a Mèxic, encapçalada per Shakira, també ocupa avui totes les portades dels diaris editats tant a Espanya com a Catalunya. Ara bé, en panyes interiors, molts fan una lectura crítica d'aquesta Copa del Món pels embolics extraesportius i geopolítics que l'envolten. Se'ls ha llegit l'Albert Pedrol.
9: Santi Noll escriu a Mundo Deportivo que els Estats Units estan més pendents de les finals de l'NBA que no pas del començament del Mundial de Futbol i destaca l'absència a l'estadi de la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ahir en la victòria 2-0 de l'equip mexicà contra Sud-àfrica, com a mostra de solidaritat, diu, per la gent que no pot assumir l'elevat preu de les entrades. El diari Sport destaca la cerimònia d'inauguració a la portada i Xavi Ortuño escriu que Mèxic, a través d'una actuació plena de color de Shakira, va reclamar el seu lloc en un torneig que té el focus mediàtic posat sobre els Estats Units. Carles González destaca l'esportiu que l'estadi Azteca va obrir el taló del Mundial, blindat per les forces de seguretat a causa de les protestes socials a la capital mexicana. La Vanguardia afirma, Mèxic es reafirma, reivindicant els seus avantpassats i posant el futbol com a motor de la unitat dels pobles. I a Madrid, el Marca critica els alts preus de les entrades, diu, allunyar el futbol del poble pot ser una ruïna, mentre l'AS parla d'autèntica festa. Ahir a Ciutat de Mèxic, Diego Barcala defineix el Mundial com el futbol il·lusionant, ja que per ell que els millors d'un país s'enfrontin als millors de l'altre s'assembla bastant a l'esport més pur.
0: Però abans ja ho avançàvem, l'arrencada d'aquesta matinada és només un tast. Ara queden dues cerimònies d'inauguració més, al Canadà i als Estats Units, els altres dos països organitzadors. La primera serà a Toronto, aquesta nit a les 9 del vespre hora aquí, amb Michael Bublé i Alanis Morissette com a protagonistes. Després, la selecció local, el Canadà, s'enfrontarà a Bòsnia-Herzegovina. Unes hores més tard, a les 3 de la matinada, Katy Perry serà la cap de cartell de la cerimònia nord-americana de Los Angeles, abans que la selecció dels Estats Units debuti davant la de Paraguai. Al llarg d'aquestes setmanes de Mundial, al Món RQ oferirem un suplement radiofònic diari per repassar tot el que hagi donat de si cada jornada de la Copa del Món. Avui, per començar, de la cerimònia inaugural a la Ciutat de Mèxic, escoltem el comentari que posa una persona que va ser ahir en aquest estudi del Món RQ, el periodista, escriptor i col·laborador del programa Manuel Javois.
10: No hay mejor templo que el Azteca para inaugurar un Mundial, el lugar en el que un ser humano, Diego Armando Maradona, voló tan cerca de Dios que Dios les enseñó a los hombres lo que pasa cuando alguien vuela tan cerca de él. Ahí México empezó el Mundial con las piernas pesadas de tanta historia. Después de una ceremonia inaugural anodina, llegó el juego, llegaron los goles, empezaron también las lágrimas. Da igual lo que pase, da igual la mafia que manda en el fútbol, llevándolo para aquí y para allá por intereses ajenos al aficionado. Da igual el precio de las entradas, da igual todo. Como se demostró en la vergüenza de Qatar acogiendo la mejor final de la historia. El fútbol siempre manda. Como dijo el dios de la Azteca, la pelota nunca se mancha.
0: Gràcies, Javois. Però cada suplement radiofònic d'aquest Mundial al Món RQ el tancarem amb una contracrònica, una lectura alternativa d'aquesta Copa del Món. Aquest matí la primera la signa la directora del diari de Tarragona i col·laboradora del Món RQ, Natàlia Rodríguez.
11: Recordo perfectament la primera línia de l'entrada a l'enciclopèdia Monitor de la saleta de casa. S'encuentren les antípodes. Oh, antípodes, hi ha una paraula més bonica? A les antípodes hi tenim Nova Zelanda. I de Nova Zelanda m'agrada tot. I a partir d'ara també m'agradarà la seva selecció de futbol, que competeix en un Mundial per segona vegada a la seva història. Els All Blacks són els millors rugbistes del món. Sorry, Australia. Per això del futbol amb els peus ho porten pitjor. Però no desesperen. Tenen la haka, la dansa màgica per acollonir els contrincants que acostuma a funcionar, i tenen a Tim Payne. Gràcies a un influencer argentí, el Tim té més seguidors a Instagram que habitants de Nova Zelanda, que també té més ovelles que habitants. I el seu himne, No Pain, No Gain, qui no pateix no triomfa, ha rebentat les xarxes. Jo, entre Shakira i Tim Payne, ho tinc clar. Go New Zealand!
0: Són les 8 i 18, més enllà d'aquest Mundial, als Estats Units. Tothom està pendent dels cops de volant de Donald Trump. Ahir el president dels Estats Units va tornar a fer les delícies de Robert Armstrong, el periodista del Financial Times, que va encunyar l'acrònim TACO, Trump Always Chickens Out, és a dir, Trump sempre es fa enrere. Ahir al matí, el president nord-americà advertia a l'Iran que aquesta matinada s'enfrontaria a una onada de destrucció sense precedents, però va acabar reculant a última hora amb un missatge a les xarxes socials. Ahir al vespre va anunciar que suspenia qualsevol atac i va donar per enllestit un acord de pau amb el règim dels ayatolars. Ara bé, com és habitual, dels anuncis pomposos i grandiloquents de Donald Trump a la realitat, hi ha un salt importantíssim. L'Iran ja ha desmentit que hagi firmat cap pacte i només reconeix que aquestes negociacions de pau estan avançant, però molt lentament. El calbot dels ayatolars ha obligat Donald Trump a matisar el seu missatge eufòric a les xarxes socials aquesta matinada. En una roda de premsa que ha fet el despatx oval de la Casa Blanca, ha hagut d'admetre que l'acord encara no està tancat, però també ha garantit que està molt a prop de firmar-se. Escolteu.
12: It'll be soon.
9: El pacte serà aviat, potser aquest cap de setmana.
8: I el líder suprem de l'Iran hi ha donat el vistiplau?
9: Entenc que sí.
8: I quan l'acord s'assigni, els Estats Units aixecaran el bloqueig?
9: Sí, és part del pacte. I veureu com els preus de la gasolina cauen en picat.
0: Ara bé, quan els periodistes li han preguntat en aquest saló oval pels detalls de l'acord, Donald Trump ha confessat, vaja, que és encara una mica massa conceptual, vaja, que costarà encara poder-ho materialitzar.
9: És un memoràndum d'entesa molt sòlid, una mica conceptual, però acabarà passant. I si no es fa per qualsevol motiu, cosa que no m'imagino que passi, perquè ells el volen signar tant com jo, o fins i tot més.
0: I com la gent s'enganxa a qualsevol possibilitat d'esperança de pau, doncs això és per un altre dels mercats, que avui obren, per exemple, han obert a l'Àsia amb pujades entre el 3 i el 7%. L'altra gran notícia és que el preu del petroli s'ha desplomat a les últimes hores i ara el barril de Brent cotitja per sota dels $84. El problema és que la guerra a l'Orient Mitjà havia disparat tant els costos energètics l'últim trimestre que bona part del mal a l'economia ja està massa fet. El més greu és el repunt de la inflació, que a la zona euro continua per sobre del 3%. Ahir, finalment, el Banc Central Europeu va decidir moure fitxa per posar fre a aquesta escalada dels preus. Després de 3 anys sense tocar els tipus d'interès, ara Christine Lagarde, la presidenta del Banc Central Europeu, ha decidit apujar-los concretament un 0,25% fins al 2,25%. L'objectiu és refrenar tant com es pugui l'economia per frenar la inflació, però la mala notícia pels consumidors és que aquest augment dels tipus encarirà l'accés al crèdit i disparà l'Euribor, l'índex que és la referència de moltes hipoteques. La inflació encara és més alta als Estats Units. Si a Europa és del 3%, atenció, perquè a Nord-Amèrica supera ja el 4%. Però els problemes per Donald Trump no s'acaben aquí. Des de fa 15 dies que cada dia milers de joves es reuneixen per protestar contra Trump a Albània. I direu, quina relació té el president dels Estats Units amb Albània, amb aquest petit país dels Balcans? Doncs resulta que la seva filla Ivanka i el seu gendre, Gerald Kushner, impulsen 2 megaprojectes turístics a una reserva ecològica de la costa albanesa de l'Adriàtic. La ciutadania albanesa s'ha revoltat per intentar aturar-los i ja fa 12 dies consecutius que manifestacions multitudinàries omplen el cor de Tirana, la capital. Són les protestes més bèsties de les últimes dècades a Albània i no sembla que s'hagin d'aturar de cap de les maneres. Els manifestants reclamen al cap del primer ministre del país, Edi Rama, per haver-se plegat als interessos dels Estats Units, però en canvi ell defensa el projecte i recorda que continuarà injectant milions de dòlars a l'economia d'Albània. Encara plana internacional, però en aquest cas aquí a Europa, a Brussel·les, avui entra en vigor el nou pacte migratori de la Unió Europea. Després d'una dècada de negociacions duríssimes, ja és oficial. Queda completament enterrada la política d'acollida migrant que va impulsar Angela Merkel el 2015. Ara, el nou pacte endureix dràsticament les polítiques migratòries. Serà més complicat que un immigrant obtingui el dret d'asil i, en canvi, s'agilitzaran els mecanismes per expulsar els que visquin a Europa en situació irregular. Entre les mesures més polèmiques pensades per fer fora els nouvinguts que hagin entrat al continent sense cap tipus de permís, n'hi ha una molt polèmica: crear camps de deportació en països que estan fora de la Unió Europea. Més detalls amb l'eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
12: Mai un pacte i una política havia recollit tan clarament l'evolució social, política i demogràfica de la Unió Europea. La nova política migratòria s'ha negociat durant 10 anys, una dècada en què s'ha passat d'obrir portes a immigrants que fugien de la guerra de Síria a pagar diners a Turquia per retenir-ne a la majoria. 10 anys en què s'ha passat de les portes obertes d'Angela Merkel a que Giorgia Meloni obri el camí a construir camps de deportació d'immigrants als Balcans, l'Àfrica o l'Àsia Central. 10 anys en què el Parlament Europeu i la majoria de països han passat d'una majoria política de centre a conservadora o ultraconservadora. Després de 10 anys, polítiques més dures. El pacte recull més control d'entrada als immigrants amb tecnologia biomètrica, reforç de les policies frontereres, possibilitat d'expulsar famílies amb nens i retorns més ràpids als països d'origen. I un pacte on fins i tot la solidaritat, paradoxalment, té un preu. Els països en primera línia de pressió migratòria, entre ells Espanya, tenen dret a demanar reubicar-los a altres països, per exemple Alemanya, però aquests s'hi podran negar pagant 20.000 euros per immigrant que no vulguin acollir.
0: Aquesta nova política migratòria de la Unió Europea no haurà fet gens de gràcia al Papa, que ahir feia crides a acollir els nouvinguts des de les Illes Canàries, l'última etapa de la seva gira per Espanya i Catalunya. D'aquí a una hora, Lleó XIV agafarà un avió per volar de Les Palmes a Tenerife, allà hi passarà el matí, i a la tarda ja torna cap al Vaticà. En 7 dies, el Papa haurà passat per Catalunya, Madrid i les Canàries, 3 parades molt diferents. A Catalunya, la part més social i espiritual, a la capital d'Espanya, les masses fervoroses, i a l'arxipèlag canari, el missatge social per denunciar aquesta crisi migratòria. El pontífex ha aprofitat que molts migrants arriben en pastera a les Canàries per denunciar la situació que pateixen i exigir a Europa, a tots els governs europeus, que converteixin l'acollida en una de les seves màximes prioritats. Enviat especial de RAC1 a Les Palmes de Gran Canària, informa Arnau Mañé.
13: Lleó XIV esgota les últimes hores aquí a les Canàries, posant tot el focus en la crisi migratòria que s'hi viu. Parla molt clar, en aquest tema recorda el Papa Francesc, i exigeix que les autoritats frenin aquest drama humanitari. El pontífex assenyala els governs.
14: Este drama debe convertirse en examen de consciencia para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
13: Això Lleó XIV ho deia just al davant de Pedro Sánchez, just davant de bona part del seu govern, i ho deia al port d'Arguineguín, un dels punts crítics de la ruta de migrants. És una de les portes d'Europa en pastera. De fet, el pontífex es dirigia directament a les desenes d'immigrants que eren allà.
14: No son números ni expedientes. No entreguen su existencia a quienes comiercen con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero. Són cantos de sirenes.
13: Aquesta tarda el Papa posarà a punt final el seu viatge a l'Estat i tornarà a Roma. Serà en aquest vol de tornada on Lleó XIV en farà una valoració i respondrà les preguntes d'actualitat.
0: Després del seu pas pel Bernabéu, a les últimes hores hem sabut que el Real Madrid ha nomenat Lleó XIV nou soci d'honor del club, la màxima distinció que atorga l'entitat. La junta que presideix Florentino Pérez destaca que la figura del pontífex és un referent mundial en la promoció de la pau, la solidaritat i la justícia. El Madrid també afegeix que l'acte d'aquest diumenge amb el Papa al Bernabéu veus una imatge històrica per l'entitat. Recordem que durant el vol que portava de Roma a la capital de l'Estat, Lleó XIV va dir que el Papa va amb tots els equips, però que Prevost és del Real Madrid, tot i que es va tallar el vídeo inicial, i si el veiem sencer, diu el Papa és del Real Madrid i de l'Atleti, que això ja ha sortit l'Atleti de Madrid també a reclamar la seva part del pastís de les preferències de Prevost, que al marge de ser del Papa, també a títol individual, ell diu que és del Madrid i de l'Atleti. En el cas del Papa, la visita per Catalunya encara coeix el cas dels 600 cantaires expulsats de la Basílica de la Sagrada Família, perquè alguns es plantejaven cantar el cant dels segadors i enarbolar estelades al final de la benedicció de la Torre de Jesús. Ahir molts d'ells van protestar contra l'actuació de la policia, que els va fer fora del temple per la porta del darrere. Uns 300 cantaires indignats es van plantar a les portes de la Sagrada Família i van alçar la veu per cantar els segadors.

0: La cantada improvisada va agrupar 300 cantaires, com deien, de les corals afectades, però també s'hi va sumar molta altra gent que els volia donar suport. Informa Eulàlia Carrascal.
1: Sí, una protesta que alternava cançons com el Virolai,
2: Rosa d'Abril,
1: el cant de la Senyera, o el cant dels ocells, amb càntics a favor de la independència i contra l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Els manifestants van tallar el carrer Sardenya davant la façana de la Passió, van cantar durant una hora sencera i van acabar a l'altra banda, la façana del Naixement. Tot plegat ho va organitzar una persona que no era entre els 600 cantaires expulsats. És la Gemma Planella, de l'Orfeo Català, que explicava a RAC1 que no es podien quedar de braços plegats.
3: És el nostre dret com a cantaires. Per nosaltres és un goig poder cantar cants que formen part de la nostra cultura, i crec que era la intenció, no?, quan venia el papa aquí, no?, com poder-li mostrar tota la cultura de Catalunya i qui som. I em sembla totalment fora de lloc el que han fet, i és que sempre fan el mateix. I teníem ganes de cantar aquí i perquè podem fer-ho.
1: A la concentració també hi havia diverses cares conegudes, com ara l'expresident Quim Torra.
0: A les últimes hores hem conegut nous detalls de com es va gestar la protesta dels cantaires dins del temple. La idea de cantar els segadors just després de l'acte del papa van començar a rumiar-la el dia abans de la missa del pontífex. Durant l'últim assaig general, la iniciativa va córrer com la pólvora entre alguns grups de participants, però no es va concretar si tiraria endavant o no. Ara els partits i entitats independentistes surten en tromba a defensar els cantaires. A tots ells els ha tret de polleguera l'actuació dels agents policials, que qualifiquen d'inadmissible. Per tot plegat, exigeixen explicacions urgents als màxims responsables dels cossos de la policia, però això no és tot. Junts per Catalunya i la CUP han activat la maquinària al Parlament i al Congrés perquè els dos governs, tant el de la Generalitat com el de l'Estat, hagin d'aclarir què va passar. Esquerra també demana explicacions, però en aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona. Informa Laia Colomer.
4: Sí, rebuig unànime de l'independentisme a l'expulsió dels cantaires dimecres de la Sagrada Família. Entitats com Òmnium, l'Assemblea o l'Associació de Municipis per la Independència han posat el crit al cel. També els partits independentistes. Junts per Catalunya ja ha demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, al Parlament, i la del ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés. Volen que aclareixin el paper dels Mossos i la policia espanyola. Els de Carles Puigdemont i la CUP, a més, també han registrat preguntes al Parlament. En parlaven els portaveus Josep Riu.

0: Cosí Xavier Pellicer.
1: Ni els cantaires tampoc representaven cap mena de perill per a la seguretat ni el desenvolupament de l'acte. I que, sense cap mena de tipus d'explicació, se'ls va treure en bloc de la Sagrada Família, i això és inacceptable.
2: Et sembla inadmissible el desplegament policial que s'ha fet i la cacera de bruixes que s'ha realitzat contra el moviment independentista?
0: I Esquerra demana explicacions, però l'alcalde Jaume Collboni, a través d'un prec, qualifiquen de vexatori el tracte als cantaires.
3: Ara ve la Sagrada Família i la delegació del govern espanyol a Catalunya fan pinya i justifiquen l'expulsió dels cantaires. En un comunicat, la direcció del temple recorda que l'acte tenia un programa tancat i que en cap cas incluïa l'himne nacional de Catalunya. També subratllen que la Basílica és un temple catòlic on no s'hi poden entrar banderes durant les celebracions religioses. En la mateixa línia, el delegat del govern d'Espanya, Carlos Prieto, assegura que la tasca de la policia espanyola era vigilar que se seguís fil per randa el que deia l'escaleta de l'acte pactada amb el Vaticà.
4: Evidentment han de procurar que hi hagi un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement havia acabat l'acte, nosaltres convidem a tothom a sortir de la basílica i evidentment hi ha uns espais de sortida determinats. Si va haver algun moment de tensió, nosaltres no ho vam veure.
3: D'aquesta polèmica que ha atacat l'espectacular benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, escoltem els comentaris que signa la periodista del diari Punès i col·laboradora del Món a RAC1, Sandra Vicente.
5: Després de dies i dies parlant quasi en exclusiva del Papa i de la benedicció de la Sagrada Família, la notícia del batejat, des de la ironia, com a comando cantaire, era la cirereta que ens faltava. L'expulsió de 600 intèrprets només perquè alguns duien estelades i tenien la intenció de cantar els segadors ens fa tornar a tocar de peus a terra després de tants dies alçant la mirada. Val a dir que l'acte al Temple de Gaudí va ser exquisit i impressionant, però més ho hagués estat si el cor hagués estat al complet. Cal reconèixer la capacitat de reacció dels organitzadors, que van substituir les veus en directe per una gravació. I potser és precisament per aquesta precisió, pulcritud i puntualitat suïssa que des de la Sagrada Família es van posar tan nerviosos quan van veure venir el més mínim indici de sabotatge. És cert que, veient el resultat final, no era un dia per deixar res a la improvisació, però també hem de posar de relleu que el boicot d'aquest comando era onejar alguna estelada i cantar els segadors, que no és ni més ni menys que l'himne de Catalunya. I tot i que jo sigui una ferma defensora de la separació entre l'Església i l'Estat, crec que haver sentit alguna estrofa dels segadors durant aquesta visita tampoc no hagués estat ni un crim ni un pecat.
3: 8 i 32 minuts, el que també va eclipsar dimecres la visita del Sant Pare a la Sagrada Família va ser l'enèsim tiroteig mortal als carrers de Barcelona. No parlem d'una percepció, sinó d'una realitat preocupant que les dades també reflecteixen. Des del gener, els tirotejos a Catalunya s'han disparat més d'un 30%. Perquè us en feu una idea, si en tot l'any passat van morir 8 persones en un incident amb arma de foc, des de principis d'aquest any ja en sumem 6. Els Mossos ja fa temps que se'n sumaven al problema, però ara admeten que comencen a agreujar-se perillosament i fan una crida a abordar-lo amb molta contundència. L'intendent Toni Rodríguez subratlla que totes les víctimes estan relacionades amb el crim organitzat.
6: Hi ha una relació amb dinàmiques criminals que en la gran majoria de casos són globals, són internacionals. Aquest és el patró comú que hi ha en molts d'aquests casos. Ningú mata si no té una raó molt poderosa per fer-ho o si li falta el control en una acció determinada. En aquests casos que estem parlant, l'homicidi, l'assassinat, forma part de les dinàmiques criminals quan ho necessiten. Aquest és el patró comú que les uneix.
3: Els Mossos reclamen sobretot més recursos destinats a la branca investigadora del cos. Informa Benet Iñigo.
7: Assassinats a plena llum del dia com el del carrer Balmes aquest dimecres, que s'han acumulat en poques setmanes, generen molta alarma social. Atrapar els sicaris és complicat, però sense restar-li importància, l'intendent Toni Rodríguez ho encapsula en uns protagonistes concrets.
6: És un fet molt perimetrat que afecta estructures internes del crim. No té una afectació exterior. No som aliens a la dimensió emocional i social que provoquen aquests fets i que afecten a la convivència i a la tranquil·litat amb la que la ciutadania disfruta de l'espai públic.
7: Que s'estengui l'ús d'armes entre grups criminals per controlar zones de Catalunya preocupa tant o més, perquè significaria que les pistoles passen a formar part del dia a dia. En tot cas, per reduir l'alarma, la consellera d'Interior, Núria Parlon, planteja més presència policial, però per atacar l'arrel del problema, el narcotràfic, més investigació.
8: Doncs el govern de la Generalitat treballarà saturant l'espai públic, millorant les investigacions, tindrem més recursos, més Mossos i Mosses d'Esquadra per fer aquesta feina, per millorar l'especialitat d'investigació.
7: El tipus d'arma que més està creixent, per cert, és l'arma curta, la pistola, més fàcil d'amagar, i que és un altre indicador que les estructures criminals han endurit l'aposta.
3: El Departament d'Interior també ha posat negre sobre blanc la seva proposta d'endurir el Codi Penal. L'objectiu del govern català és que qui porti armes de foc hagi de passar 5 anys a la presó i que els que plantin marihuana acabin tancats 9 anys, Benet.
7: Interior lamenta que avui en dia surt barat tenir plantacions de marihuana o portar armes a sobre. En tots dos casos, el Codi Penal contempla penes d'entre 1 i 3 anys de presó. Condemnes baixes, que segons el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, també impliquen poques presons preventives i tenen poc efecte dissuasori. Per això proposen equiparar les penes per plantar marihuana, ara considerada una droga tova, a les de substàncies com la cocaïna, que són el triple, de 6 a 9 anys, i per tenir armes també pujar el llistó.
9: Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys. Nosaltres pensem que això ha de tenir una pena que impliqui, a més, en coherència amb la legislació europea, la major part de països, Alemanya, Itàlia, se situen en els 5, en els 6 anys de presó, que implica que una persona que la policia, doncs, l'agafa pel carrer, la identifica amb una arma de foc, automàticament passarà un temps, tindrà una mesura cautelar.
7: Una reforma del Codi Penal, però, implica l'aprovació del Congrés, una maquinària que, segons el govern, es posarà en marxa, tot i les dificultats.
3: Avui passarà pel món a RAC1, precisament una de les veus més importants del cos dels Mossos d'Esquadra, els sentíem abans, parlant de l'intendent Toni Rodríguez, de la prefectura dels Mossos d'Esquadra, al costat del Benet Iñigo i dels tertulians habituals del divendres. Encara en successos, avui ens tornem a llevar amb novetats del cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares. Llegim al periòdico que el Departament de Salut ha decidit obrir un expedient i sancionar l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, el centre que va activar el protocol per violència infantil. D'aquesta manera se sumarà als altres dos hospitals expedientats, Sant Pau i Sant Joan de Déu. La Conselleria de Salut considera que els professionals no van actuar a temps i ara farà pagar a la direcció dels centres una multa de 6.000 euros. Ahir van declarar davant del jutge precisament els quatre metges de la Vall d'Hebron que van atendre el bebè. Tots van assegurar que mai havien vist lesions tan greus en una criatura, i això que alguns d'ells tenen una llarga trajectòria visitant infants maltractats. També van reiterar que les lesions que havia patit el nen no podien ser de cap manera accidentals. I el temps serà protagonista a les pròximes hores, però a la Costa Brava els serveis de rescat ha intensificat el dispositiu per mirar de trobar el noi de 16 anys que dimecres va desaparèixer a Roses mentre feia una excursió guiada amb motos d'aigua. Ara s'hi han afegit diversos drons i una nova dotació dels bombers. Ahir a Pals, a 40 quilòmetres d'on es va perdre la pista, el noi, la policia local, hi va trobar la moto d'aigua. De moment d'ell, ni rastre. De tornada a Barcelona, els Mossos han detingut un home txetxè que Rússia buscava des de feia més de 20 anys per homicidi, robatori, tinença d'armes i explosius. El van trobar ahir al districte de Sant Martí de Barcelona. Encara a Barcelona, la justícia ha deixat en llibertat provisional el productor de cinema Xavier Atance, acusat d'haver agredit sexualment tres treballadores, tres noies de 24, 26 i 30 anys. El cas més extrem és el de la noia de 26, que relata que l'hauria violada mentre estava pràcticament inconscient. I una notícia que sembla impossible. Els Mossos han detingut un home que conduïa begut i en només dues de les quatre rodes del cotxe. Va passar la matinada de dimecres a la P7, a Vilaseca, al Tarragonès, segons alguns testimonis que van avisar els Mossos. L'home conduïa fent ziga-zagues, hauria xocat contra una tanca i hauria perdut dos dels pneumàtics d'un costat del vehicle. L'home no es va aturar i va conduir 8 quilòmetres més, fins que el va aturar la policia. El detingut anava absolutament borratxo, multiplicava per 4 la tassa d'alcohol permesa. I a Burgos encara continua aixecant polseguera el cas dels 5 nens que va agredir sexualment una companya de classe de 12 anys. Els van aixecar la faldilla de la nena i li van tocar el cul en una festa privada fora de l'escola. Però l'acció quedarà impune perquè tots els agressors són menors de 14 anys i, per tant, inimputable. De fet, fins i tot han pogut tornar a escola després de l'expulsió de 5 dies que li van aplicar. I el temps.
0: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
3: Som a les portes d'un cap de setmana que serà de ple estiu, predominarà el sol i es disparen les temperatures. Mònica Usar, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Puja la temperatura i de moment no es veu que torni a baixar de manera molt clara.
10: Exactament, pugen les temperatures avui, màximes que es mouran entre els 28 i els 33 graus, però puja més el cap de setmana, que és quan s'intensifica més aquesta calor, màximes de 37-38 graus fins i tot cap a les comarques de Ponent. Puja demà la temperatura, però encara més de cara a diumenge, i de moment es manté força sostinguda la setmana que ve. I avui matí de sol, només amb algunes boires en punts de la Catalunya central, sectors interiors de Girona, i a la tarda alguna nuvolada en zones de muntanya. I al cap de setmana el sol com a protagonista, i diumenge a la tarda només amb alguns ruixats al Pirineu. I ara mateix al voltant dels 21 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 18 a Lleida, 15 a Girona, 13 a Viladrau i 20 a Mataró.
3: Està emocionada, la Mònica Usart, perquè...
10: He corregut.
3: Ja hi ha de l'emoció de rebre el primer Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba. Fa una hora hem sabut que el jurat ha decidit aquest premi per unanimitat, després de valorar la tasca divulgativa que la Mònica fa de la meteorologia a través de diversos canals, evidentment a través de RAC1, però també a la tele i amb la publicació de llibres. El jurat d'aquest guardó destaca també l'ús planer de la llengua catalana que la Mònica fa servir per transmetre el seu coneixement a tots els públics. La Mònica rebrà aquest reconeixement, aquest premi, el dia 1 de juliol a la Casa Prat de Saba de Vic, en un acte marcat en la Festa Major. Per molts anys.
10: Moltes gràcies i felicitats a tu també, perquè aquest premi al final és de tots, perquè si no em donéssiu... No, però si no em donéssiu el micròfon per poder parlar de Meteo, més últimament crec que encara més que no pas abans, fa 20 anys no parlàvem tant de ciència ni del temps, no divulgàvem tant, i avui en dia cada cop ho fem més i expliquem més coses i la gent a més l'interessa.
3: Està interessada, està molt interessada. Per exemple, està molt interessada en saber si en algun moment s'acabarà aquest suplici d'aquesta calor tan bèstia.
10: Doncs mira que hem tingut uns dies que encara, sí, perquè puja no. Molt... No, de moment no. Sí que potser dilluns, dimarts, baixa un pèl la temperatura, però estarà bastant per sobre de la mitjana, 3, 4, 5 graus per sobre del que tocaria, per tant, paciència.
3: I la revetlla?
10: Ui, la revetlla. No ho tenia a punt, això, a veure. Deixa'm veure...
3: Falten...
10: Ui, pinta més mogut. Ara. Les temperatures sembla que es mantindran altes, però hi ha més probabilitat de pluja que no pas aquests dies, però falta molt.
3: Falta molt, encara.
10: Esperem-nos.
3: La calor fa pujar el risc d'incendis, sobretot a l'oest del país, a l'Empordà. Avui el pla alfa dels agents rurals està tenyit de groc i de taronja, que indiquen un risc entre moderat i alt a les comarques de Lleida, del Pirineu Occidental, de les Terres de l'Ebre, del Camp de Tarragona i algunes zones de la Catalunya central. Passa el mateix al Cap de Creus i tota la zona de l'Empordà. En canvi, avui hi ha un risc d'incendi baix al Barcelonès, les comarques de Girona, el Pirineu Occidental i també l'Aran.
11: Mal de cap, dolor muscular, amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
12: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
11: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
12: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: Avui hem conegut una d'aquelles dades que glacen la sang, augmenten els casos de maltractaments de gent gran. És terrible. En 5 anys han crescut un 50%. Hi ha conegudes 1.700 denúncies l'any passat. Ho alerta la Fundació Alzheimer Catalunya i els Mossos, que fan prevenció i acompanyament tant a víctimes com a agressors. La majoria de casos que atenen són per maltractaments psicològics, però també econòmics. Els agressors són sovint els mateixos fills que els hi roben objectes, diners o suplanten la identitat per demanar crèdits als bancs. Les joies que José Luis Rodríguez Zapatero guardava al seu despatx tenen un valor d'1.300.000 euros. Aquesta és l'estimació que fa de moment la joieria que ha taxat tot el material per fer l'informe judicial. Ara aquesta taxació s'ha d'incloure en el sumari del cas pel qual s'investiga Zapatero, que haurà de declarar la setmana que ve a l'Audiència Nacional. A la crònica judicial hi ha un altre nom destacat, l'empresari Alberto González Amador. El jutge que investiga la parella d'Isabel Díaz Ayuso per enriquiment il·lícit autoritza l'OUCO a investigar els seus comptes bancaris. El magistrat ha tardat mig any a prendre aquesta decisió. Jordi Armenteres.
13: Ja revisaran 12 anys i mig de comptes corrents. Són comptes que González Amador té en 16 entitats bancàries diferents. El jutge Antonio Viejo no justifica el perquè ha trigat tant temps a permetre el moviment de l'UCO, mig any. Amb això el que es pretén és resseguir el catàleg real de béns de la parella d'Ayuso i es vol comprovar si hi ha un increment del patrimoni desmesurat. Una de les sospites són els cobraments de la multinacional Quirón, que és l'empresa que més subcontractes assumeix a la sanitat pública de Madrid.
3: 8 i 43 minuts, avui hi ha prop de 46.000 joves de Catalunya que des d'ahir s'han tret un pes del damunt. Són els que feien la selectivitat i que aquest dijous van acabar els exàmens. Ara molts ja pensen en les vacances, quedar amb els amics o recuperar hores de son fins a saber les notes que es publicaran abans de Sant Joan, en principi el dia 23. Ahir l'examen més destacat del dia va ser el de llengua catalana i literatura, on els protagonistes van ser Pere Caldés, Joan Maragall o els microplàstics, Audal Martínez.
14: La prova de català demanava als alumnes que analitzessin el conte L'arbre domèstic de Pere Caldés. També havien de resoldre qüestions a partir d'un vers del poema El comte Arnau de Joan Maragall. I l'examen també tenia referències a Santiago Rossinyol i Pere IV. En canvi, no hi va aparèixer cap autora dona, tampoc clàssics de les Pau, com Mercè Rodoreda. També va sorprendre el text de l'exercici de comprensió lectora, un article sobre microplàstics extret del web d'una asseguradora mèdica privada. Sigui com sigui, la majoria d'estudiants van trobar fàcil la prova i ara ja pensen a desconnectar, ho explicaven a RAC1.
15: Jo em vaig a Irlanda, 3 setmanes.
16: Gaudir d'aquesta llibertat, no tenir pressions.
17: El dilluns marxo a Malta per desconnectar.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
3: Parlarem de la que és una de les grans estrenes cinematogràfiques d'aquest any. La nova última pel·lícula que ha fet Steven Spielberg, que es diu El dia de la revelació. Aviam què diuen les crítiques i sobretot què diu el nostre Toni Vall sobre aquesta pel·lícula que, pels que som devots de Steven Spielberg, ja estem a punt per anar als cinemes, per omplir les sales i veure aquesta nova pel·lícula d'aquest geni.
4: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
5: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
6: Què?
5: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
6: Sense pagar?
5: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
6: Ah! Fem parlar, i ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Consulta citroën.es.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
12: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
14: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
15: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
14: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a cccb.org.
16: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
17: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
18: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb E són l'upgrade de les vacances. Amb Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge menor.

0: que des de 60 euros. Balearia.
1: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
2: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
3: I els frescos d'Aldi!
2: Alt.
3: Aquesta setmana estalvia amb la banana 0,97 al quilo.
2: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
5: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
6: I pot ser tot això sent professional.
5: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
7: 9 minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. En cinema, avui arriba a la gran pantalla una de les estrenes més esperades d'aquest 2026. El dia de la revelació, de l'Steven Spielberg. No. És una pel·lícula de ciència-ficció sobre extraterrestres amb Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth com a grans protagonistes, amb la música del mestre John Williams. I amb el guió de David Koepp. Ahir la majoria de la crítica internacional es desfeien elogis cap a la nova obra de Spielberg, però avui la premsa de casa nostra està una mica més dividida. S'ha llegit les crítiques a Martí Esteban.
8: A La Vanguardia, Jordi Batlle titula trepidant i brillant i li posa 4 de 5 estrelles. Creu que és la pel·lícula més spielbergiana dels últims 50 anys i parla de 2 hores i mitja de cinema exaltant i d'un espectacle exquisit. A l'Ara posen un semàfor verd al director i Xavi Serra parla d'un espectacle cinematogràfic imperdible. I afegeix, tenir un mestre com Spielberg dirigint amb l'energia i l'entusiasme d'un adolescent i expandint una filmografia excepcional en pel·lícules com aquesta no és d'aquest món i cal celebrar-ho. A l'ABC, Oti Rodríguez és una mica més moderat i li posa 3 estrelles. Creu que és una pel·lícula digna de Spielberg, vistosa, amb un ritme veloç, imparable i amb uns protagonistes que són estimulants. Ara bé, lamenta que el film més llarg té trams d'acció sobrants i menys emoció i tendresa que la que va aconseguir amb Els marcians d'ET. Carlos Boyero és molt crític al País i el titular directament li pregunta «Però això què és, admirable Spielberg?» i s'estranya que, tot i la seva contrastada saviesa, hagi fet una pel·lícula tan densa sense cos ni ànima. I remata que després d'aquesta experiència desastrosa necessita tornar altres de les seves obres. I en la mateixa línia, al periòdico, Nando Salvà escriu que Spielberg ja no s'entén amb els extraterrestres i afegeix que el dia de la revelació és profundament decebedora per la poca traça i la confusió que exhibeix.
7: Vegem què li ha semblat al crític de cinema i col·laborador del món a RAC1, Toni Vall.
9: A Steven Spielberg no se li acaba la corda. Farà 80 anys el proper desembre i sembla un jove amb ganes de menjar-se el món. Disclosure Day és una festa de talent, d'ambició i d'aromes de cinema clàssic. Spielberg se cita a si mateix amb una seguretat i una capacitat narrativa fora de mida. Ha imaginat una espècie de barreja entre ET i els arxius del Pentàgon, una història sobre secrets d'estat i sobre les persones que s'hi rebel·len en contra. És un film addictiu, magnètic, instal·lat sempre en la brillantor i l'autoexigència. Una història que potser en mans d'algú altre resultaria impossible de filmar, però que Spielberg afronta i resol com si fos un joc de nens. És un gegant insuperable, un tità de l'art del segle XX que no es mostra ni cansat ni saturat de res ni de ningú i que s'espolsa l'autocomplaença com si fos una total irrellevància. És tal el devessall de temes, estímuls i interpel·lacions que proposa el film que un acaba senzillament rendit, saciat, extasiat de llum encegadora. Un espectacle sense comparació possible.
7: Doncs cap al cinema. Avui, precisament, també hi arriba la coproducció catalana Ivan en Hadoum.
10: Oye, ¿tú te has hecho todo esto año? trabajar por ahí de temporera.
7: Premiada a la Berlinale i al Festival de Màlaga, posa llum una història d'amor LGTBI en temps de foscor, dirigida per Jan de la Rosa, explica com el protagonista s'enamora d'una companya de feina a l'hivernacle d'Almeria, on tots dos treballen. Entre el repartiment hi ha Hermínia Ló i Úrsula Díaz Manzano. Una altra estrena destacada és la memòria de les papallones.
11: Mamà, la nona juga amb mi, tu m'ho vas prometre.
12: Ani, es diu Ani.
7: És el debut del llargmetratge de la directora catalana Marta Viña Barbís. Explica la història d'una dona marcada per una infància complexa amb Núria Florença i Ivan Massaguer com a protagonistes. Pels més petits, al cinema també hi aterren en català dues pel·lícules d'animació infantil, El col·legi dels animals màgics 4 i Els pedes ossos. I si teniu ganes de riure, teniu una cita amb una comèdia que es titula Una pistola, una bala i un oso panda.
13: Hòstia, un objetivo, una bala.
7: El cineasta català Oriol Cardús estrena el seu primer llargmetratge de ficció amb aquesta història que explica com un director de cinema abandonat per la seva parella, sense feina i amb el compte bancari al límit i una depressió profunda, li arriba un paquet misteriós a casa que li acabarà canviant la vida. La música també és un dia d'estrenes importants perquè avui treu disc Olivia Rodrigo. You seem pretty sad for a girl so in love i és el tercer àlbum de l'artista nord-americana. El nou treball inclou també aquesta cançó que sona de fons, Stupid Song, o també la col·laboració amb Robert Smith dels Cure, que tots dos van estrenar al Primavera Sound. Olivia Rodrigo presentarà aquest nou disc a la gira d'en Ravelet, que passarà per Barcelona el maig que ve. Avui també estan d'enhorabona, després de 18 anys, els fans de Carly Simon. La recordada autora de grans èxits com Let the River Run o Your Surveying torna amb Hole, el primer avançament del disc que publicarà aquest pròxim mes d'agost. I Bibi Tricks també té nova cançó, Gafes de Sol. Ara, com estrena friki de la setmana, tenim amb una persona que es converteix en el nou Manolo del Bombo musical amb una cançó dedicada a la selecció espanyola de futbol. Ni més ni menys que Kiko Rivera.
14: Vamos a España, vamos a ganar. Todo un país vuelve a soñar. Manos
7: arriba. Doncs això. Traspassat Manolo del Bombo, s'ha fitxat a Kiko Rivera. Avui que a casa nostra, Alfred García també treu nou single.

0: Més estrenes, l'Ali Bigut explora la vida familiar i la maternitat a Tranqui Funky Mama.
1: Tranqui Funky Mama, no farem un drama, si ens estimem a casa tota la resta és guau, guau.
0: Aquesta cançó forma part del seu nou àlbum Quan ningú ens mira, que sortirà a la pròxima tarda. Avui que a Vic hi arrenca el Cabró Rock amb Oques Grasses com a cap de cartell. També hi seran, entre d'altres, la gossa sorda.
2: I obrirem una altra porta evidència de mentides.
0: Joan Dausà.
3: I no saps com t'he trobat.
0: Oh, la fúmiga.
4: I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabi l'estiu.
0: Entre molts altres, perquè el Cabró Rock a la zona esportiva de Vic també hi passaran Figaflaues, l'Exambusto, els Tiets, Buos, Maria Jaume, Su, Uineta o els Amics de les Arts. El festival, que plegarà unes 60.000 persones, serà l'inici de gira d'aniversari, també de Teràpia de Xoc.
5: Sense tu, jo no puc, sense tu, si no hi ets...
0: La banda de la Garrotxa celebra 20 anys i al llarg de l'any farà diversos concerts per commemorar aquesta data com aquest del Cabró Rock d'aquesta nit. Que a Barcelona el Mago Pop medita si compra el Jove Teatre Regina, ara que s'ha sabut que tanca el 15 de juliol després de 38 anys perquè no li renova el contracte de lloguer. En un comunicat al qual ha tingut accés RAC1, Antonio Díaz explica que valorarà reprendre les negociacions per comprar el Teatre Regina amb l'únic objectiu que continuï sent un teatre. Ahir la directora de la sala, Mariona Campos, es queixava que l'edifici estigui a la venda i que els propietaris no el renovin el contracte de lloguer.
6: El Regina desapareix. El perquè és una trista combinació de factors que tots enfilats fan que no tinguem una altra sortida que baixar la persiana del nostre estimat Jove Teatre Regina. Que les coses es podien haver fet d'una altra manera per evitar aquest final, nosaltres no en tenim cap dubte. El Jove Teatre Regina tanca perquè l'edifici on es troba a la sala està en venda i no se'n renova el contracte de lloguer.
0: Durant 38 anys, aquest Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicat al teatre familiar, ha programat més de 10.000 funcions i ha acollit més de 2 milions d'espectadors. I a les 9 en punt del matí, a la resta dels esports, Florentino Pérez ha complert com a mínim una promesa electoral. Mourinho ja és oficialment nou entrenador del Real Madrid.
7: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: Florentino va comprometre's a portar Mourinho si guanyava les eleccions i el Madrid ho va fer oficial ahir. El retorn de Mourinho també té derivades. La més cridanera és el fitxatge a punt de tancar de Bernardo Silva, l'exfutbolista del Manchester City. Si feu memòria aquí al Món a RAC1, us vam explicar que el Barça i Bernardo Silva tenien un acord tancat. I així era. És a dir, hi havia acord tancat amb el jugador i amb el seu representant, en Jorge Méndez. L'acord era total i absolut. Es va pactar ajornar l'anunci unes setmanes per un tema fiscal. El Barça estava d'acord, tot estava d'acord. Va aparèixer... El problema era que Bernardo Silva volia més diners. I més quan va aparèixer l'Atlètic de Madrid. Quan apareix l'Atlètic de Madrid, Bernardo Silva truca a Deco i li diu que hi ha una oferta superior per part de l'Atlètic de Madrid. Deco diu que no vol pujar de la xifra. Es parlava d'uns 14 milions d'euros bruts. Bruts. I per què no volia pujar Deco la xifra? Doncs per no rebentar un límit de diners, un límit salarial, que faria que molts jugadors de l'equip, del club blaugrana, anessin en fila índia a demanar millores de contracte. Per això no es pujava d'aquesta xifra per fitxar Bernardo Silva amb 32 anys. El problema és que llavors l'Atlètic, és quan apareixen aquelles declaracions fa una setmana de Bernardo Silva després d'un partit amistós de la selecció de Portugal i diu que jo només aniré al club que m'estimi més. I és en aquell moment quan Deco i el Barça veuen que alguna cosa estranya està passant. I a partir d'aquí apareix el Real Madrid, que rebenta el preu de Bernardo Silva, però no li rebenta només el Barça, també li rebenta l'Atlètic de Madrid. I la trucada de Mourinho desencalla la situació i per això un acord que estava tancat amb el Barça, tancadíssim, es trenca perquè vol jugar amb el Real Madrid, que li posa una fitxa molt superior a la que oferia el Barça. Qui no sembla que aterrarà al Bernabéu és Rodri, la primera promesa electoral d'Enrique Riquelme. Aquesta nit a la SER, el mig centre del City, no ha confirmat pas que tingués res aparaulat amb l'empresari de 37 anys.
8: Manu, te voy a ser sincero, yo la verdad que he estado un poco al margen, es verdad que te llevan cosas, pero yo al final no sé muy bien de dónde vienen las cosas, intento centrarme en, ya te digo, en lo que me toca, lo me toca ahora, pero entiendo también, ¿no?, que forme parte del juego, del, pero ni he pensado ni estoy tomando decisiones, entonces poco más te puedo decir porque es la, ya sabes que yo soy muy diferente.
0: Veurem, perquè queda molt encara per començar la Lliga. Mentrestant, el Barça té decidit renovar Ferran Torres, que té contracte fins l'any que ve. Us ho vam avançar aquí al món a RAC1 i avui ho publica també Mundo Deportivo. Avui que llegim una notícia sorprenent al periòdico. Xavi Hernández ha acusat el Barça de fer-lo fora dels Legends, l'equip de futbolistes veterans del club. L'exentrenador blaugrana considera que el club li ha posat la creu i que, per tant, l'han fet fora dels Legends. Encara en clau Barça, però en bàsquet, l'equip de Xavi Pascual té la final de la Lliga CB a tocar, concretament a només una victòria, després d'imposar-se ahir de 7 punts al Tenerife en el segon partit de l'eliminatòria al Palau. Si el Barça guanya un dels 3 pròxims partits, jugarà la gran final de la Lliga. A l'altra semifinal, avui a les 8 del vespre, i en directe a RAC+1, el Joventut de Badalona juga a la pista del València. L'equip que entrena Pedro Martínez domina l'eliminatòria ara per una victòria a 0. Avui que el bàsquet està de dol, però també ho està per la bona gent. Eduard Portela ha mort, el que va ser president de la CB durant 23 anys, a banda d'entrenador del Barça, del Montgat i del Sant Josep de Badalona, entre d'altres. Portela era d'aquelles persones que deixen petjada sense necessitat d'alçar la veu. Els que el vam conèixer era un home pactista, dialogant, constructor de ponts i amb una humanitat que desarmava. Molts esperàvem cada Nadal aquella trucada seva, breu, però plena d'efecte, perquè sempre trobava una bona paraula per tothom. I així era l'Eduard Portela, un home que feia sentir important als altres. El seu llegat esportiu és enorme, enorme, el personal encara més. Des d'aquí, una abraçada immensa a la família, especialment a la Maria Planes, la companya inseparable, la dona inseparable de tota una vida de l'Eduard Portela. En Fórmula 1, la notícia Toni Clapés. Avui arrenca el Gran Premi de Barcelona-Catalunya amb els primers entrenaments a quarts de dues del migdia. Poca broma, perquè podria ser l'últim Gran Premi de Fernando Alonso a Montmeló. Informa Quim Salvador.
9: Ho va dir ell mateix ahir a la roda de premsa prèvia. Té 44 anys i aquesta temporada està sent un desastre per l'Asturià i el seu equip Aston Martin. Només ha sumat un punt a les 6 primeres curses. Fernando Alonso.
10: Sure, it's gonna be a special weekend. Probably my last Barcelona race.
11: Segur que serà un cap de setmana especial, probablement la meva última cursa de Fórmula 1 a Barcelona. Vull donar les gràcies a tothom, miraré de gaudir del cap de setmana, tot i que no seré competitiu. No seré gaire estona al cotxe a la qualificació, a la cursa espero que sí, però no amb el ritme que tots voldríem, però sempre ha estat una celebració venir a córrer aquí a Barcelona. És el meu 23è Gran Premi aquí i tots han estat màgics. Aquest darrer també ha de ser màgic.
10: Magical and this last has to be magical as well.
9: Després va matisar que no decidirà fins després de l'estiu si es retira o continua, però com que la Fórmula 1 no vindrà a Montmeló l'any que ve perquè el nou Gran Premi de Barcelona-Catalunya és Villarugal, el d'Espanya se l'ha quedat Madrid, és més probable que aquest cap de setmana sigui el darrer a casa nostra com a pilot de Fórmula 1 en actiu.
0: La cursa, recordem, diumenge a les 3 de la tarda i en directe als Superesports de RAC1. Finalment, en waterpolo, el Barceloneta jugarà la final de la Champions després de guanyar el vigent campió, el Ferencváros, aquesta Champions League, a la tanda de penals. La final és demà a Malta i el rival serà el Prorreco d'Itàlia.
12: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: I el trànsit?
13: Autovivo, ara és el teu moment a Sant Boi. T'ofereix aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC. Allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
14: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui divendres amb un accident actiu a la ronda de dalt a l'altura d'Esplugàs que talla dos carrils de circulació en sentit sud i provoca retencions encara des de Sant Gervasi. A la C32 Esplugàs també en sentit nord hi ha retencions de 4 quilòmetres. Per altra banda, queden encara retencions habituals, sobretot al vessant Llobregat per la A2 i la P23, concretament des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei en direcció Barcelona. També al Besòs hi ha cues cap al nus de la Trinitat de retruc amb afectacions de les dues rondes en sentit sud. També, finalment, al Vallès hi ha congestió en direcció Tarragona entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
15: Autolivo.es.
13: Hi ha ofertes i després hi ha oportunitats. Nou Opel Frontera GS Electric. 100% elèctric amb 8 anys de garantia especial, sense entrada i per només 169 euros al mes. I aquesta és només una de les moltes ofertes que trobaràs en vehicles nous d'ocasió i motos. Només fins a final de juny. Autolivo.es.
0: I a les 9 i 8 acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 assaborint ja l'estiu, perquè ja tenim aquí l'anunci que situa a l'horitzó l'inici de les vacances.
16: No coneixeu la història del canyot?
17: Del canyot?
16: El canyot?
17: No.
16: Amb N-Y no et sona?
18: No coneixes la història del canyot?
17: Què és el canyot?
16: A veure, imagineu un paio de l'interior que no ha vist mai el mar.
17: Jo que anava amb botes a la platja.
0: La xarxa està rebent unes crítiques meravelloses, meravelloses, perquè per celebrar els 150 anys d'Estrella d'Am, la històrica empresa cervesera, ha creat un anunci amb la col·laboració de molts artistes, esportistes i famosos en català. Per exemple, hi apareixen l'Eric García, la Clàudia Pina, en Marco Corella, la Musca, la Laia Costa, el Santi Balmes, l'Álvaro Cervantes, l'Oriol Pla, en Jordi Roca, la Jessica Goicochea, la Iria del Río, la Lily Rowland, la Rels B, l'Àngela Marmo, la Mireia Oriol, la Paula Amàlia, la Greta i el Nil Ojeda. Entre tots ells expliquen la llegenda del canyut amb l'acompanyament musical d'un clàssic dels Beach Boys, Wouldn't It Be Nice. Doncs avui, aprofitant l'anunci d'estiu d'Estrella d'Am, el món a RAC1 i amb en Jordi Saumell, repassarem 20 de les cançons més populars d'aquests anuncis d'Adam que van arrencar l'any 1994. Ja fa més de 30 anys amb aquesta cançó que molts, els boomers, segur que recordareu.

Així, uns quants anys més, fins que la campanya reinventa amb un lema, Mediterràniament, que arrenca amb aquest recordadíssim Summer Cat. O l'aparició d'un grup que havia ja desaparegut del mapa, s'havien separat, però que van reajuntar-se després de l'èxit monumental que va tenir aquesta cançó amb un anunci d'estiu d'Adam. Segur que tots ja el recordeu.

O qui no recorda el que està considerada una de les millors cançons de la història d'aquests anuncis d'Adam d'estiu. Una cançó que va fer-se famosíssima del Santi Balmes amb els Love of Lesbian, que es titula Fantastic Shine.

0: Totes elles cançons que s'han incorporat a l'imaginari col·lectiu i que s'han convertit en sinònim de vacances d'estiu i de celebració de l'amistat. Aquest matí, cap a quarts d'onze, repassarem amb en Jordi Saumell les 20 de les cançons més recordades dels anuncis d'Estrella Damm, amb l'esperança d'invocar un desig. Que les vacances arribin ja el més aviat possible, que no podem més.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
2: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 9 i 13.
3: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
4: Actimel, l'aliat que ajuda al sistema immunitari cada dia, us ofereix el perquè de tot plegat.
5: Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor, Ernest Folk, i els periodistes, Jordi Bosch i Glòria Serra.
0: Saludem a aquesta hora el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Bon dia, director.
6: Bon dia. Hem aconseguit arribar el divendres, eh?
0: Sí.
6: Fantàstic. Quina setmana, tu.
0: Quina setmana.
6: Quina setmana.
0: Pues que cada setmana diem quina setmana. És que és
6: sí,
0: una
6: però
0: cosa
6: aquesta
0: tremenda.
6: És especialment intensa en tots els aspectes.
0: Hola, Glòria.
6: Ara ja ens acostem. Quan acabem el programa?
0: Aquí nosaltres sempre acabem els últims. Acabem el 17 és divendres, la programació acaba el 19 de juliol, diumenge. O sigui, ens queden 5 setmanes. 25 despertadors, més o menys. Hola, Glòria Serra, bon dia.
7: Bon dia, guapos.
0: Bon dia.
8: Què tal?
0: Bon Hola, dia. Ernest Folk, bon què, dia. Tal?
8: Què tal?
0: I des de la capital d'Espanya, Jordi Bosch, bon dia.
9: Bonjour, des de la Chaise Longue.
0: De la Chaise Longue, ah. Com no podia ser d'una altra manera.
9: Sí, perquè feia dies que no ho deia i em pregunten a vegades la gent, encara ho fas des de la Chaise Longue? I dic sí.
0: Doncs magnífic, doncs magnífic. Què dius, Ernest?
8: No, Jordi, bon dia. És veritat que ha causat bon tant d'impacte la visita al Papa a Barcelona, la preciosa inauguració de la torre, o sigui, que hem tornat una mica a l'esperit aquell de l'admiració por el català.
0: No. A mi aquestes comparatives...
7: Bueno, escolta'm una cosa.
8: Jo li estic fent una pregunta al Jordi Bosch,
7: no
8: que
7: sé
8: és...
7: si l'admiració por el català, perquè l'Ernest ja s'ha enfilat molt, però jo que vaig estar ahir a Madrid, no, es parlava d'una altra cosa, i amb una barreja d'enveja i felicitació, excepte algun cas puntual d'una mica... Tothom, però va ser unànim, eh?
0: O sigui, va ser
7: començar a arribar i va ser unànim tothom
8: dient-me
7: com
8: Green,
7: feu les coses.
8: Hi ha una novel·la de Graham Greene que us recomano molt, que és El nostre home a l'Havana. Doncs Jordi Bosch és el nostre home a Madrid i jo li he fet una pregunta, a mi m'interessa molt.
0: Aviam, atenció, Jordi.
9: En aquesta visita, que ha estat molt densa, hi ha hagut actes de naturalesa molt diferent. És a dir, la celebració de la Sagrada Família és molt potent, molt menys que la de Montserrat, per exemple, des del punt de vista català i espanyol i universal, probablement, sense entrar. És que la Sagrada Família va ser molt potent. Ara bé, això entra en col·lisió, la col·lisió es produeix si tu compares l'acte de la Sagrada Família amb l'acte del Santiago Bernabéu o la de la plaça de Lima. Per què? Hi ha actes que ha fet el Sant Pare a Madrid que han estat potentíssims, com per exemple la missa i el tema d'aquell del Corpus que va fer la Cibeles. Allò va ser una cosa impressionant.
0: 1.200.000 persones.
9: Jo a la tarda vaig anar a veure el Papa en un acte que es va fer pel món empresarial i de la cultura, etc. En un recinte, etc., que no va haver-hi gaire show allà, sinó que va ser bastant sobri, va semblar bé, però... diríem La part que, encara que l'acte de la Sagrada Família té una part pues, religiosa, perquè hi ha una missa, i una part que no ho és, diríem, i la part de la missa pues, va ser doncs, també diríem, amb una dimensió de donar-hi, amb tot el respecte al sentit litúrgic, un punt d'espectacle, també. Eh? Mm. Per què? Perquè el marc t'ho dona. Si tu compares la cosa més, diríem, civil, no només religiosa, doncs, esclar, no té comparació. Jo crec que en els actes del Bernabéu i de la plaça de Lima, i etcètera, algunes coses que van fer, pues van tenir un punt xabacà, una mica.
7: Jo crec que aquí està, efectivament, el tema de la comparació, és a dir, la felicitació no va ser per tot el viatge, a veure, no va ser per... Ah, que bé que va quedar Montserrat, sinó perquè la comparativa de l'escenografia, fins i tot la de l'estadi olímpic, fins i tot la de l'estadi, comparada amb això que estàs explicant, efectivament, Jordi, aquí és on hi havia el gap, però que el gap, que el van veure més potser els madrilenys del que el van veure, nosaltres el veiem, però els madrilenys van dir, ostres, poden haver quedat bé, carai, quina cosa més cutre que vam acabar fent, no?
10: Però tot plegat el viatge, tio...
9: Dit d'una altra manera, imagina't que no hagués vingut a Barcelona ja. I que no hagués anat a Madrid. Mm. Imagina't que es hagués produït. Jo crec que alguns actes estarien sent criticats en aquests moments a Madrid. Sí. Mm. D'acord? Per posar un punt de com podria anar. Eh? Sí. En canvi, altres serien realment molt aplaudits, com per exemple el que he esmentat de... Jo crec que el tema de la missa a la Cibeles els hi va sortir molt bé. Mm.
10: Però jo crec que en general no sé si és el Papa, si és el nou equip que hi ha al Vaticà, ha sigut un viatge diferent. Lo de Canàries d'ahir va ser espectacular. És a dir, pensar que no es limitaria només ell a venir i fer la seva homilia, el seu discurs en un lloc tan emblemàtic com aquell, no, és que a sobre van venir a parlar immigrants que han estat afectats explicant els seus problemes, històries humanes de la gent que ha vingut aquí i explicant-li al Papa. L'acte mateix a la parròquia de Sant Agustí amb la gent, deixant que la gent vingués i digués la seva, com aquella escena tan maca amb aquell nano petit de 6 anys que li feia preguntes, no? Tot ha estat molt ben sí, treballat,
8: només ben fet. Només amb dos asteriscos. Primera, home, parla més dels abusos sexuals, o sigui, afronta aquest tema, perdona, a menors, tens un problema, tu, Papa, i tu, Església Catòlica, bestial, que no ho heu afrontat, i, home, hauria hagut d'anar de cara amb això, perdoneu. I segon asterisc, quan vas al Congrés de Diputats, que és la seu de la sobirania del poble, ni se t'acudeixi insinuar res de l'avortament, ni dels homosexuals, ni de res. Per què? Passa una cosa, que aquí ens organitzem, es diu Sobirania Popular, votem, i els senyors parlamentaris s'organitzen. Ho dic perquè... Allò per mi, no, si estic molt d'acord amb tot el que esteu dient, he dit dos asteriscos. Quan vas a la sobirania del poble, vigila molt amb el que dius. I ho dic perquè la producció ha estat esplèndida, l'organització esplèndida, per mi podrien haver retallat una mica, vull dir, tot això s'ha fet una mica llarg, però esplèndid, la Sagrada Família espectacular, estic molt d'acord. Però hi ha hagut algun detall que els productors de la cosa haurien hagut de vigilar una
10: però mica. Però ell té que dir la seva opinió. El que no podem dir és que només ens agrada el Papa quan diu que les coses que a nosaltres ens agrada i que a nosaltres ens van bé. Llavors, en el tema de l'avortament segurament no estarem d'acord amb el que ell diu, però s'ha de respectar que té aquesta opinió i dir-lo. El tema dels abusos, escolta, jo crec que ha sigut prou clar. No l'he vist altres antecessors parlar amb aquesta contundència, segurament a Francisco. I s'ha vist amb ells? Ha tingut un moment per veure's amb les víctimes? Escolta, jo penso que tampoc es tracta de...
8: Ha estat
10: molt contundent amb això. I la feina que està fent amb aquest tema és important. S'ha criticat molt a la premsa de Madrid de que Montserrat no ha parlat d'aquest tema. Escolta, no tenia per què venir a Montserrat i parlar d'això. Ja ho ha dit en altres llocs, en altres moments. Entens?
7: Amb el tema de l'avortament i l'eutanàsia, aquest és un tema central, diguéssim, al cor de la doctrina eclesial. Seria estrany que el Papa es pronunciés d'una altra manera. El que sí que ha fet el Papa aquest, com va fer també el seu predecessor, però ell de forma més manifesta, és que, tot i estar en contra de l'avortament, sí que entenc que l'Església ha d'acollir a les dones que han passat per aquest procés. Què dius? Vaya tonteria. Bueno, és un canvi, perquè, a més, l'Església Catòlica és una església d'equilibris que en aquests moments està vivint una guerra molt dura, entre els sectors més ultres, amb un suport decidit, per exemple, per part de la política actual nord-americana, i aquells més moderats o que volen canvis interns, com parlar, per exemple, del sacerdoni o la posició de la dona. Això per un costat. I del tema dels abusos sexuals, jo crec que tot el que es faci és poc, perquè la història és tan llarga, no d'abusar sexualment, d'encobrir els abusadors. Aquest és el pecat de l'Església. No que haguessin abusat, que en tot col·lectiu proper als nens sempre hi ha abusadors, per això tenim un registre de delictes sexuals aquí, perquè no puguin estar en contacte amb criatures, sinó d'haver-los encobert i d'haver-los continuat movent per totes les parròquies del món. I jo recordo, vam fer un reportatge no fa massa, l'últim cas, a Màlaga, el 2016, és a dir, tampoc fa tant de temps, i també un bisbe que encobreix un sacerdot abusador. Amb tot i això, et sembla poc, no ho dic com a excusa, només dono la dada, però aquesta trobada del Papa amb víctimes d'abusos sexuals, que no han sigut les associacions més importants, per cert, a una part de l'Església no li ha agradat. Aquesta part més ultra voldria que es continués com abans, que això són pecats però, i es renten a casa.
0: Una cosa només amb el que deia l'Ernest, jo ho vaig dir l'endemà d'aparèixer al Congrés dels Diputats, a mi que opini el que vulgui, només faltaria perquè és la doctrina de l'Església Catòlica. El lloc sí que em va semblar adequat. A més, tampoc anirà. Quan vagi a París no anirà al Parlament francès. I quan vagi al Regne Unit, tampoc.
8: És el lloc. És el lloc.
0: És a dir, que parli d'allò que ha costat tant d'aconseguir, com és, per exemple, el tema de l'avortament, el dret a l'avortament de la dona, la decisió de la dona d'avortar o no. Clar, en aquell Parlament
10: d'això... L'eutanàsia, són els temes que l'Església...
0: Dit això, és el lloc, jo estic amb l'Ernest.
7: Innovació,
0: no sé, Jordi Bosch,
7: innovació, sí. Innovació de 7 minuts.
0: Sí, Jordi, digues.
7: Hipòcrita, innovació Bosch, de 7 minuts.
8: Estranya,
0: un moment, deixeu el Jordi Bosch.
9: A veure, primer, hi ha un gran triomfador d'aquesta visita del Sant Pare, que són les audiències televisives. Sí. És a dir, Televisió Espanyola i TV3, que, per cert, va haver-hi una cooperació bona perquè lo de la Sagrada Família va sortir bé, perquè realment la realització televisiva va encaixar molt bé. Però,
7: espectacular.
9: Dit això, les audiències han estat extraordinàries. Tan espectaculars que et fan entendre, pues, el milió de persones que hi havia aquí a la Cibeles, que et fan entendre la gent que va anar a esperar-lo al camí de la Sagrada Família, que evidentment no era aquesta quantitat, però que era important, i també explica els 7 minuts del Congrés dels Diputats. I també explica que en l'acte del Movistar Arena que es va fer aquí a Madrid amb el món empresarial, sortissin junts els presidents de les patronals i els presidents dels sindicats. Fer un discurs a favor del pacte social. És a dir, que tothom s'ha deixat encomanar una mica amb un punt eufòric perquè això era molt important. I primer, la gent des de casa seva, que ho ha vist, i a més, era des de com a cantoixament i d'interès informatiu, és una cosa diferent, espectacular, que tu veus amb interès. Primer, i la segona que voldria dir és què queda d'aquest viatge del Papa? Perquè el Vaticà sí que feia temps, inclús en vida de Francesc, que havia plantejat dues coses pendents. Una, com va fer el Papa Francesc anar a Lampedusa, anar a Canàries. Anar a Canàries era una cosa pendent, perquè és la frontera sud d'Europa, amb el tema de la migració. Això a l'agenda del Papa Francesc ja hi era. I el tema Gaudí, que es fa el dia del centenari, és a dir, també hi era. Després s'ha afegit el tema de Madrid per donar una dimensió més general espanyola, més madrilenya, més el que ja sabem com van aquestes coses, que sempre s'acaba passant per aquí, i evidentment té una importància i té una rellevància, no la vull treure. Dit això, acabo. Sí. O la tercera cosa que vol dir és què queda d'aquest tour de force del que jo desconec informació concreta, que hi ha hagut respecte a l'encaix de la realitat catalana respecte a un viatge que té una gran dimensió espanyola amb un Papa mig iberoamericà i que és segur que li costa entendre, per molt que sàpiga els catalans i la Verge Montserrat, etc, la visió iberoamericana, i per això estan passant moltes coses les que estan passant, no és favorable a tot el procés independentista de Catalunya ni un procés de diferenciació amb Espanya. I això, per això ens passen determinades coses que passen. I com el tema de l'idioma. Per tant, a mi m'agradaria pensar que en aquests moments aquest papa i aquesta administració del Vaticà, què es queda de realment d'haver vist que aquí hi havia una realitat pròpia?
0: Són les 9 i 27 minuts. Hola, Joan Ferrer, com estàs?
11: Hola, bon dia.
0: Molt bé. Anem a votar el millor diàleg de la setmana. Atenció, que avui ja... avui ja teca. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a dialing@recu.net amb la paraula clau a l'assumpte, així de senzill, posem en joc. Atenció. Això és de les coses més buscades, com ell explicava, amb el món a RAC1 en aquests moments al món. Un àlbum de la col·lecció del Mundial i una caixa de 50 sobres de cromos Panini. Ho dic perquè... No, és que hi ha cues. És a dir, hi ha llista d'espera als quioscos. Perquè no n'han fet tants, és a dir, ha hagut una demanda bestial. I parlàvem amb el director general de Panini i ens explicava que a nivell mundial és una passada i que segurament abans de Sant Joan, però clar, que ara falten 15 dies, ja estarà regulat.
8: No,
0: però...
8: no, jo ja estic buscant el cromo de Panini de l'escut d'Haití.
0: Pues mira.
8: L'escut d'Haití, sí, aquest que ens segueixen per raons boges, i me'l demano.
0: Un àlbum de cromos de la col·lecció del Mundial i una caixa de 50 sobres de cromos Panini. Per poder veure i viure tot el Mundial, una subscripció a DAZN. Ho dic perquè qui vulgui veure tot el Mundial està a DAZN, doncs, per poder veure i viure el Mundial, una subscripció a DAZN. També un abonament doble per la 5a edició del Magnífic Fest, que es fa a Lleida el 19 i 20 de juny, i on gaudireu amb actuacions com Love of Lesbian, Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana i més artistes, si voleu anar qui són, magnificfest.com, magnificfest.com, abonament doble, 19 i 20 de juny. I un xec per valor de 100 euros, com cada setmana, per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya. Atenció, doncs, avui a la traca que tenim de tòmbola. La setmana té 5 talls finalistes. El primer és aquest.
12: El Xavier Melero és molt fan del Primavera Sound, però espero que es posés crema solar per anar-hi.
13: El dia abans que aquest programa, ara somriurà l'amic Melero, perquè no només és letrado, literato, sinó que és melanòman.
14: La teva crema solar, factor 50.
13: Sinó que és melanòman, melanòman.
15: Muchos dermatólogos defienden este estilo de vida.
13: Anirem cap a la zona de primavera.
0: Correu a dialing@recu.net, assumpte Melero. El segon finalista, atenció.
12: Com una criatura durant la cavalcada de Reis, Mònica Hernández crida al papa durant la seva visita a Montserrat.
0: Aviam.
16: El podem beneir.
17: Col nostre Déu.
0: Atenció, que ja s'acosta cap a la Mònica Hernández. Atenció, ai, ai, ai.
16: Serà impossible perquè no tinc el braç tan llarg, ara mateix tenim una tanca. Aquest és el moment, ara.
17: Un león.
16: Papa Lleó. Una salutació a RAC1. M'ha mirat i m'ha saludat. Papa Lleó!
0: M'encanta.
16: Papa Lleó!
7: És la del mes.
0: Papa Lleó.
7: Papa Lleó.
0: Assumpte Mònica. El tercer tall.
12: A la nova ràdio de Reus tenen un tècnic de so que és igual o més melanòman que Xavier Melero.
18: Doncs, amics i amigues, ho tenim tot preparat. Benvinguts.
19: Lluís, quan vulguis pots tancar la cançó. Gràcies.
0: Ara, assumpte Reus, el quart tall.
12: Els joves cada vegada comencen abans a tenir relacions sexuals.
0: I Sanitat enllesteix un pla per distribuir preservatius de franc als joves d'entre 6 i 22 anys.
17: Què?
0: Als joves d'entre 6 i 22 anys.
17: El sexo no tiene edad.
20: Serà a partir de l'any que ve i només caldrà presentar el DNI a la farmàcia.
0: Assumpte joves. I el cinquè... i últim tall. Atents.
12: El president en funcions del Barça, Rafa Juste, anuncia una querella contra Florentino Pérez amb una paraula que faria sonrojar Pompeu Fabra.
21: I ara, Rafa Juste, l'actual president del Barça, l'ha qualificat de ploramiques i ha anunciat que el demandaran tot plegat en una rebregada molt contundent.
22: Quan el president del Real Madrid
2: amb una roda de premsa dantesca, que per mi va ser un butxorn.
11: El català incorrecte passa.
2: Que per mi va ser un butxorn, butxorn.
22: És motiu de ses.
2: De roda de premsa, que no mereix dir-lo un president d'un club.
23: Per majoria absolutíssima, hem demanat que aquest tall vagi al diàling.
24: ¿Qué tenemos aquí? ¿Un jodido bromista, un bufón?
23: Almenys al començament, sí. Per l'utilització de la paraula butxorn.
25: Senyor! Sí, senyor!
0: Butxorn. Butxorn. Assumpte Rafa. En joc, recordeu, l'àlbum de la col·lecció del Mundial de Futbol i una caixa de 50 sobres de cromos Panini, una subscripció de Zon per poder veure i viure tot el Mundial, un abonament doble per la cinquena edició del Magnífic Fest que es farà a Lleida la setmana que ve i un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya. Són les 9 i 32 minuts. D'aquí uns moments parlarem d'un tema que encara no ha sortit aquí. Sí. Que és del que va eclipsar el dimecres la visita del Papa a Catalunya, que va ser l'execució. L'execució sorprenent.
10: Nova. A la porta d'una comissaria.
0: Què? A la porta d'una comissaria de policia.
10: Va ser això.
0: Al carrer Balmes de Barcelona, un dels carrers més cèntrics i més transitats de la ciutat, i a la plena llum del dia, perquè no havíem arribat, eren les 10 del matí. Però abans... els articles que tenim la Noemí. Hola, Noemí, com estàs? Bon dia.
26: Molt bon dia. Hola. I bon divendres.
0: Bon divendres. Què tal?
26: Ja tenim aquí la venda privada del Corte Inglés, només fins al 15 de juny. Trobaràs marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i un 15% addicional en electrodomèstics. Aprofites per donar-te un caprici? Tens fins a un 15% de descompte en electrònica. És el moment de canviar el televisor, aconseguir un mòbil o un portàtil nou per les vacances, emportar-te uns auriculars nous per l'avió. Tots els teus favorits de marques com Samsung, LG, Xiaomi o JBL. Aprofita aquesta pausa en la teva rutina per renovar els electrodomèstics de casa. Tens un 15% addicional en marques com Balai, Haier i AEG. I en marques de petit electrodomèstic com Dyson, De'Longhi o Rumba. Descomptes també en tecnologia, moda, accessoris, calçat i molt més. Només fins al 15 de juny a la venda privada del Corte Inglés. A la botiga amb la teva targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i a l'app inicia sessió al teu compte i paga amb qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per Financiera El Corte Inglés EFCSA i subjecta a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i les marques participants al departament o a elcorteinglés.es. No acumulable a altres promocions. I ja per acabar, recordar-te que aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre i així podràs fer les teves compres amb comoditat. Doncs per meva res més, que acabeu de passar bon divendres i bon cap de setmana. Adéu-siau!
3: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
27: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones que hi treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
28: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
30: Jo no puc treure'm del cap això.
31: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
32: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
33: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
4: Vaja, Carles.
1: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
4: I tu què li vas dir?
1: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
5: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
6: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
7: I ara estic amb això.
31: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
9: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
18: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
19: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
22: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
34: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
35: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a Seat.es.
36: El perquè de tot plegat.
0: Aviam, 9:15. Hola, Benet Iñigo, bon dia.
37: Hola, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Aviam, què portes aquí sobre? Incidents amb trets arma real.
37: Bé, doncs porto allò dades, no? Allò que parlem moltes vegades de fets puntuals, com l'assassinat d'aquest dimecres al carrer Balmes, doncs una mica ampliar el focus, mirar una mica el panorama per... Hi ha més casos o és que ens hi fixem més, no? Allò que sempre ens preguntem. Doncs no, les dades, més macro, ens diuen que sí, que hi ha més tirotejos reals, per dir-ho així. És curiós perquè les dades ens diuen que en l'últim any i mig han baixat els avisos per incidents amb armes de foc, és a dir, hi ha menys trucades per incidents, però els que hi ha són més greus perquè hi ha més armes reals, que a vegades es feien servir armes simulades, no? Hi ha més armes reals, i hi ha més incidents, un 30% més, que acaben a trets, sigui amb morts o no.
0: Quins números són?
37: Doncs mira, el 2024, incidents de trets n'hi va haver 69. El 25 ja va pujar a 93. Per tant, estem parlant d'una crescuda important. I en el que portem d'any, ja en portem 50. Per tant, anem a un ritme de créixer aquests incidents amb arma de... que acaben a trets.
0: I això, per?
37: Doncs el que ens expliquen els Mossos, i que suposo que ara hi entrarem més a fons, és que tot l'àmbit del crim organitzat vinculat al narcotràfic doncs ha anat fent un increcendo en l'ús d'armes de foc per atacar-se, per protegir-se, i això doncs, ha acabat derivant en aquest augment dels incidents.
0: El Toni Rodríguez és l'intendent de la prefectura dels Mossos d'Esquadra. Intendent, bon dia i moltes gràcies.
38: Hola, bon dia.
0: Clar, s'han disparat un 30%. Per què?
38: Jo no diria s'han disparat, jo diria que han augmentat. No hi ha un increment sobtat d'aquests elements. Hi ha un increment sostingut, mantingut, i això és cert. És un increment que ve derivat, i respon a la seva pregunta, com a conseqüència d'un fet preocupant, que és el narcotràfic. Miri, de tots aquests fets que ara explicava el seu company, nosaltres els analitzem, cada un d'ells en detall. De tots aquests fets que explicava, la gran majoria són trets intimidatoris, trets que serveixen per intimidar, per exhibir, o força, o tant en un territori com per exhibir una força per part de determinat individu que pertany o no a determinada organització. Altres trets són... Miri, li explicaré un cas, un hospital proper a la frontera amb França que apareix una persona amb un tret i ve a assistir-se. Aquella persona no vol col·laborar, només té una ferida per arma de foc. Aquest és un fet que comptabilitzem. On s'ha produït aquest fet? Clar, no el sabem. És un lloc proper a França. És aquí o és en lloc o és en altre lloc? Perquè no hi col·labora. Hi ha una xifra elevada, un increment mantingut, del qual, per cert, veníem advertint ja fa bastant de temps que com a conseqüència indesitjable de l'expansió del mercat del narcotràfic. No només al nostre territori, al nostre país. És un problema global que ens afecta a tots. No està circumscrit a un indret específic. És global.
0: Jo me'n recordo fa 10 anys, o 11, o 9, no ho sé, més o menys, que una visita, no recordo el del nom d'un cap dels Mossos d'Esquadra, que efectivament ens va alertar i va dir, per exemple, va venir a dir, som una de les capitals d'Europa, jo crec que ara ja ho som, una de les capitals d'Europa amb la marihuana. Sí, les capitals d'Europa de la marihuana, però sí. No de l'ús de la marihuana, no. De les plantacions enormes de marihuana. Sí. Això continua sent així.
38: Sí, miri, la península Ibèrica sempre ha estat un lloc a nivell geogràfic, és important estratègicament. Primer perquè és frontera amb el primer productor mundial de haixís, que és el Marroc, i després perquè els seus ports i la seva entrada a través dels ports a Europa, lloc on es dispara el preu de la substància que arriba aquí, i això ha generat durant molts anys una certa logística, infraestructura, d'organitzacions que aprofitaven aquesta conjuntura geogràfica per desenvolupar, diguem, logística en el transport i la distribució de substàncies estupefaents. Això ja existia. Què vol dir que hi ha estructura? Vol dir que hi ha naus, transports, logistes, persones que s'hi dediquen, contactes que hi ha entre la droga que arriba i la droga que ha de sortir, una distribució. Això fa anys que existia. Aquesta situació... I consum. L'estat espanyol és un estat fortament consumidor de substàncies estupefaents. Per tant, la droga que s'importava, part era consumida i bona part d'ella, la gran majoria, era destinada a l'exportació europea. A aquesta situació, des de fa molts anys, sobradament coneguda per tothom, s'hi afegeix un element que és el que ens preocupa i que venim advertint des de fa bastants anys, i és aquest, convertir-te en productor de la teva pròpia substància. I per què? Entre altres raons, perquè per produir la marihuana no necessites el que diem l'element exterior. No necessites ni un cuiner, ni fórmules químiques, és plantar en un lloc una determinada planta i cuidar-la d'una determinada manera per assecar-la. Aquest know-how ja es tenia aquí des de fa molt temps, perquè ja hi ha una certa cultura del cànnabis, de la utilització del cànnabis, s'ajunta tot i ara tenim estructures de crim organitzat que han entès això com a finestra d'oportunitat de negoci, la logística que feia molts anys que ja estava implementada i s'han instal·lat o han deslocalitzat, diguem-ho d'aquesta manera, la seva producció.

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. Hi trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fbest.org.
2: És el que són organitzacions internacionals, centre directiu de les quals no està arrelat aquí, està en un altre lloc. De fet, els fets que hem tingut coneixement aquestes darreres setmanes és possible, com a hipòtesi, perquè no en puc parlar-ne, però és possible que ni s'hagi preparat aquí, ni s'hagi decidit aquí, ni les persones que han participat estaven aquí fa 5 dies, és bastant probable. Llavors, és una indústria enorme que mou un capital enorme i que s'estructura a partir de clans segons determinats orígens, territoris segons la geografia urbana en determinats territoris, i el mercat s'autoregula d'aquesta manera.
3: Uh-huh. Quan parlem de narcotràfic, a quines drogues ens referim principalment? Marihuana i cocaïna?
2: Sí, marihuana i cocaïna serien les que més afectació tindrien ara. Miri, en quant a marihuana, són dades de la Unió Europea, hi ha un potencial mercat de 84 milions de consumidors i 24 milions en el darrer any. Segons la Unió Europea, cada dia 3 milions i mig de persones cada dia consumeixen marihuana. Amb aquesta enorme demanda, les organitzacions s'estructuren per poder proveir, per poder produir i proveir. Clar, és un mercat brutal que seguirà expandint-se en tant en quant a nivell internacional no hi hagi un consens superior al que tenim avui dia.
3: L'entrada d'aquesta droga. Evidentment, poden entrar des de França, poden entrar en cotxe o en camió sense cap tipus, teòricament, de problema. Però si no és per aquí, és impossible supervisar si entren per mar, per exemple, supervisar les tones que puguin arribar per mar i controlar-les, o és impossible de controlar?
2: Nosaltres tenim el port de Barcelona, el port de Tarragona, Palamós i determinats ports esportius. La cocaïna arriba a territori, diguem, ibèric, sobretot per mar, les grans quanties arriben per mar i arriben repartides en diferents ports. El volum de mercaderies, perquè la velocitat del mercat formal és tan elevada, el volum de mercaderies susceptibles de ser revisades és ínfim en comparació amb els milions i milions de tones que es mouen cada dia. Llavors aquí aquestes organitzacions troben espais per poder introduir la droga.
3: Quins espais serien, per exemple, en contenidors o on?
2: Sí, majoritàriament la cocaïna entra en contenidors i per via marítima quasi tota ella, potser és el 90% de tota la cocaïna que entra és via marítima, una part en contenidors i altra part en allò que es coneix com el narcolanxes, utilitzant flotes pesqueres que en alta mar alijan la substància en petites embarcacions, però molt ràpides, per portar-les a la costa.
3: Intentant, de la mateixa manera que quan nosaltres comprem algun producte hem de passar i venim amb avió, o venim en tren, o venim, hem de passar per un arc per poder saber què hi ha allà dins. És a dir, jo no puc passar ni res, ni de marihuana ni de cocaïna per un avió, ni amb un tren, ni res, ni amb un barco. El dubte que tinc és, no es poden controlar l'arribada de contenidors i saber què hi ha en aquests contenidors, no sé de quina manera, però per saber si entra o no aquestes quantitats de droga?
2: Vigilància duanera i la Guàrdia Civil, que són els cossos competents en ports i aeroports, estableixen els seus sistemes d'alerta o els seus mecanismes per detectar aquells contenedors o aquelles... Sí, aquests vaixells que poden venir de rutes calentes. Són ells que han d'explicar com fan. No, el cos de Mossos no està en aquests espais. La gran quantitat, l'enorme, la milionària quantitat de tones que es mouen i les dificultats que tenen és l'espai que jo li deia per on poder entrar i per on entra molta part de la cocaïna que entra a l'estat.
3: Ah, hi haurà un problema també que si controles també tots els contenidors, el problema que pots tenir és un problema de temps a l'hora de fer entrar altres mercaderies.
2: Enlenteixes el funcionament normal dels mercats i suposo que això és un enorme problema pel funcionament normal dels mercats. Però fixi's que això és una analogia al que passa amb les estafes. Les estafes, per què succeeixen?

0: majorment succeeixen per l'enorme velocitat en les transaccions de les operacions, que no dona temps a fer comprovacions. Si tu poses intermediaris entre l'ordenant i aquell que ha de rebre el bé, allò enlenteix la transacció i hi ha menys benefici per les empreses i pel sector.
1: D'acord. Benet.
2: Vostè ha parlat, intendent, d'un augment sostingut dels incidents amb trets reals, per dir-ho així, i ha parlat dels actes intimidatoris, de l'exhibició d'armes per controlar territoris. Les últimes setmanes, allò que ha provocat més alarma social són més aviat potser les execucions, no?, en ple carrer, un pistoler que s'acosta al seu objectiu i, com el carrer Balmes o al barri de la Marina o en altres punts, doncs ataca directament a la víctima. No sé si aquests casos, estem parlant de casos més aïllats, per dir-ho així, i que d'alguna manera, tot i l'alarma social que provoquen a nivell policial, no els preocupa tant com aquesta exhibició o aquest intent de control de territori a través d'armes de foc.
0: Sí, crec que ho he definit bastant bé. Són fets gravíssims, són fets que no podem incorporar al que seria una delinqüència estructural amb una xifra ordinària. Cada societat té un nivell de delinqüència associada que forma part de com aquella societat s'estructura. Això és així. La nostra missió és reduir-lo al màxim. Però és una quimera parlar de la seva desaparició, perquè la delinqüència és consubstancial a les persones. Llavors, quan es parla de si tal ciutat o tal altra ciutat és segura o no és segura, s'ha de fer en consonància amb quin és el seu nivell de delinqüència estructural, la que suporta aquella societat, igual que suporta altres externalitats d'altres tipus, no? Ara bé, aquests fets que són tan greus, que són tan freds i que tenen un impacte tan sever per a la consciència i per a la tranquil·litat de les persones, no hem d'incorporar-los a aquesta normalitat estructurada o a aquest rang estructural de delinqüència. No ho hem de fer, perquè no formen part. El que sobta i el que apela i el que xoca és que no formen part d'allò que considerem el rang estructural d'una societat. Topen amb aquesta situació i llavors depassa, desborda la normalitat. Aquesta reflexió que jo li faig és concomitant i és coherent amb la que vostè feia. Són fets molt reduïts, és veritat. Són molts pocs fets, de suficient gravetat cada un d'ells, només faltaria. Però són pocs fets i molt enclavats dintre del control intern, de la disciplina interna entre les organitzacions.
1: Val. Glòria.
3: Bon dia, intendent.
0: Bon dia.
3: Totes les vegades que els comandaments policials, com és el seu cas, ens han explicat com funciona la penetració en un territori de les màfies, de la droga i el tràfic, hi ha uns elements comuns. Vostè n'ha descrit la primera part i després avança amb la corrupció de les institucions fins a acabar al final amb allò que se'n diu un narcoestat, que no dic ni molt menys que estiguem allà ni en aquest camí. Però sí, en l'apartat de la corrupció estic pensant en el cas dels Països Baixos, que deu conèixer molt bé, en el qual sí que és veritat que ja comença a haver-hi senyals de corrupció, sobretot pel que fa als ports, a Amsterdam, a Rotterdam, i les màfies ja instal·lades a territori, no viatjant, no planificant-ho des d'un tercer terreny. Això, per un costat, li pregunto si aquí els hi preocupa que puguem donar aquest pas, i la segona pregunta és si hem estat com a país laxes amb el tema de la marihuana, per una certa tolerància social que també ha comportat penes més baixes, i això, una tolerància social al cultiu, al tràfic i al consum de marihuana.
0: Respecte a la primera pregunta, efectivament és un cas o una situació que coneixem bastant perquè l'hem estudiada. Els Països Baixos, en un moment determinat, per cert, Països Baixos que estan adherits també als convenis de Viena, que són els convenis que regulen la fiscalització. És tan il·legal la marihuana als Països Baixos com a Espanya. El que passa és que els Països Baixos apliquen un concepte que és el de la oportunitat, que aquí no té cabuda legal. Els Països Baixos apliquen l'oportunitat, poden perseguir o no de manera legal, una determinada dinàmica de consum o de venda per al consum recreatiu, en aquest cas de la marihuana. I això és el que es coneix com els coffee shops. Els Països Baixos opten per una línia de separar el consumidor local, el consumidor recreatiu, que no té cap tipus de relació ni vincle amb organitzacions i que vol consumir, els separen de cercles criminals i permetem que hi hagi una venda o un consum en un lloc tolerat en aquesta activitat. Aquí és il·legal, això. Ells han aconseguit, i és una bona via, però què passa? Que no han mirat el que és, diuen, la porta del darrere. Aquest enorme volum que se'ls ha acumulat per darrere de capital, bé, il·lícit, submergit, i que ha pogut corrompre determinades estructures de mercat i formals en els Països Baixos. I tenen el problema les organitzacions que tenen, perquè efectivament s'hi han instal·lat amb una forta infraestructura i s'han vist amb la desinvoltura o la desinhibició de fer amenaces contra altres institucions o inclús d'atemptar contra periodistes. Ens preocupa, i tant que ens preocupa, que determinades estructures o sistemes de funcions s'hi puguin instal·lar. I és una de les alertes que nosaltres tenim sobre la taula cada vegada que veiem episodis com aquests, amb aquesta desinhibició i desinvoltura. És una alerta, és una conseqüència del gran problema que és el narcotràfic, però també és una alerta per nosaltres en aquest sentit.
1: D'on són?
0: I m'havia fet una sí. segona pregunta, perdoni. Sí.
3: La laxitud davant de la marihuana, sí.
0: Bueno, nosaltres pensem, i ahir es va comentar en seu del departament, que la nostra legislació al voltant del narcotràfic i de les armes de foc és més tèbia que els països del nostre entorn immediat, i això pot ser afavoridor de penetració o d'arribada de persones que consideren aquest territori més favorable. I pensem que ho és, i així ho hem traslladat, i és en el sentit de que ahir es proposava, efectivament.
1: Val. D'on són, preguntava, aquestes bandes normalment?
0: Doncs tenen múltiples orígens, inclús bueno, bandes nacionals, bandes autòctones, bandes de la zona dels Balcans, de Centre Europa, de les Illes Britàniques, de la zona del Magreb, bandes de la zona dels Països Baixos, italianes, persones d'origen xinès que es poden dedicar també, perquè això mou molt de capital, i el capital, estructures que, internacionals de moviment de mercaderies i de capitals també són utilitzades. Tenim una pluralitat d'orígens sense descuidar la pròpia que també hi actua.
1: Ernest Folch.
4: Sí, intendent, bon dia. Jo volia bon tornar dia. Un moment sobre l'execució que ens va colpir a tots al carrer Balmes. Clar, és una execució absolutament inèdita al nostre país perquè es produeix a plena llum del dia en un dels carrers més cèntrics de la ciutat davant d'una comissaria i en plena visita del Papa. Llavors, perdoni, però aquí hi ha molts factors que fan pensar, i la meva pregunta és molt senzilla. Això és un missatge? Ens estan dient que farem el que ens doni la gana quan ens doni la gana? És a dir, hi ha com un missatge d'intimidació de cara a les forces de seguretat també dient fem el que volem? Hi ha un missatge en aquest crim, creu vostè?
0: D'entrada, la premissa no la comparteixo. No és inèdit. No és la primera ni la segona vegada que passa. Una altra cosa és que el lloc, les circumstàncies i el moment en què ha passat
4: això dic,
0: hagi tingut la repercussió. Efectivament, sí, la repercussió mediàtica que ha tingut i que em sembla no només correcta, em sembla lògica que l'hagi tingut i la gravetat del propi fet l'ha fet com singular, quan en realitat no ho és. Les conseqüències d'aquestes grans màfies del narcotràfic, una de les quals és la violència, una altra de les quals és la proliferació de les armes, provoca que hi hagi aquest increment que abans es comentava, episodis amb armes que abans no passaven tant, és que ara hi ha més armes. Hi ha més armes com a conseqüència de l'activitat originària que és el narcotràfic. I en referència a l'avís, jo particularment, i amb tota la honestedat, i no és per rebaixar ni tensions ni preocupacions, jo no ho crec. No ho crec. Les màfies que investiguem, la manera com treballen, poden ser fredes, despietades, poden ser... però també poden estar en bombolles a part. Vostè ho deia, davant d'una comissaria de policia, no sembla excessivament professional fer-ho, ja veurem la investigació on ens porta, però no sembla excessivament professional. Sí que és desinhibit i desacomplexat, efectivament. Però no crec que sigui, jo no ho veig, ni el nostre ecosistema social i criminal està en aquest estat, afortunadament.
2: Una mica en la línia, una de les preguntes que es fa a gent és com pot ser, no?, que no se l'hagi enxampat al moment, en un lloc tan cèntric, amb tanta policia al carrer. Clar, investigar aquests casos concrets de professionals o fets tan potser preparats, no?, perquè és una execució, com dèiem, per part dels Mossos és complicat. I no sé si fins a quin punt atacar l'estructura, la que facilita tot això, com ens està explicant, doncs, evidentment, és molt més a llarg termini, molt més complicat que no pas investigar fets concrets, però el que genera l'alarma és el fet concret.
0: Efectivament. Per què no se'l va enganxar? Imagini, ja veurem la investigació, torno a dir-ho. Ja veurem què ens explica i com s'esclareixin els fets. Enganxar un autor d'aquest tipus de fets quan ni s'ha planificat aquí, ni s'ha decidit aquí, només hi ha un desplaçament per executar i marxar, si és que fos el cas, ens deixa una finestra d'oportunitat per actuar tan petita, i a més, si ho has preparat expressament, és molt petita per poder actuar. Necessites un cop de sort, estar molt a prop, que algú t'avisi, que tinguis l'oportunitat d'enganxar l'autor in situ immediatament. I aquesta oportunitat no es va donar, malgrat que hi va possibilitats, però no es va donar. Hi havia una comissaria davant, fins i tot. Fixi's que havent-hi la policia a prop, al davant, i no es va donar l'oportunitat. I després, en quant a les estructures, efectivament, no només hem de resoldre el fet i de tenir l'autor perquè se'n vagi a presó, és que hem d'esbrinar quina és l'estructura que hi ha darrere, quin grau d'implantació té, si és que ho té, al territori, i desmuntar aquesta infraestructura del territori perquè deixi d'actuar en aquest territori. Segurament aquestes organitzacions tenen ports, tenen espais en molts territoris diferents, de molts estats diferents, i que utilitzen a conveniència segons cada cas i cada moment.
1: Una pregunta, hi ha alguna novetat sobre el tema d'aquest sicari que va matar aquesta altra persona i que va fugir?
0: A quin cas es refereix?
1: El cas del carrer Balmes, eh?
0: No, de moment no tenim cap novetat que pugui explicar. La investigació avança, hi ha secret de les actuacions, per tant, a la reserva ENDEC, però no tinc cap cosa a comentar ara que respectant la reserva sigui d'utilitat pública, per dir-ho d'alguna manera.
5: Jordi Juan. És que intentant el que més va quedar l'intenció en la línia de les preguntes és que a sobre no va tenir ni la prevenció de posar-se ulleres de sol, és a dir, anava a cara descoberta, tenim la foto, als pocs minuts de produir-se el d'allò. Llavors, encara que jo crec que hem de fer un esforç de no crear alarmisme social, les autoritats polítiques ens recorden que la comparació del primer trimestre d'aquest any respecte a l'any anterior, a Catalunya hi ha hagut un descens del 7% dels delictes, Espanya ha crescut, i tot això segurament és així i és veritat. Però la sensació que hi ha al carrer és alarmisme, perquè no estem acostumats amb això. Llavors la meva pregunta és, no sé si m'ho pot dir o no, ha canviat dintre de l'organització del cos de Mossos d'Esquadra? Han donat alguna instrucció vostès als agents, a les patrulles, que són les que estan al carrer i que són els que d'un dia per l'altre es troben amb gent de màfies que a la més mínima van amb una pistola i foten un tiro, que no és una cosa que estiguem molt acostumats en aquests d'allò? Hi ha un canvi, algun consell, alguna forma d'actuació? Perquè suposo que la mateixa alarma que genera els ciutadans la tenen l'alarma els propis agents de seguretat que diuen, escolta, estem davant d'una gent que no actua d'una forma normal, no? Que la més mínima agafa una pistola i fot un tret. Hi ha hagut instrucció, algun canvi, alguna recomanació?
0: No, també la premissa no seria del tot exacta o no estaria del tot d'acord, no? És una persona, la més mínima, fot un tret. No són fets quantiosos, és veritat, és que no vull rebaixar de manera artificiosa una realitat per calmar, no són fets quantiosos. Hi ha increment de fets amb utilització d'arma de foc? Sí, és preocupant, ho és, ja ho hem dit per què, i fa molt de temps que ho venim dient. Els nostres patrulles saben quan surten al carrer quins són els riscos als quals s'enfronten. Els formem els patrulles, els expliquem, donem informació. Miri, estem fent més controls que mai. Hi ha estratègies, com la del Pla Campà i altres plans actius, en què s'intervé molt sobre espais, s'intervé molt sobre persones, es van moltes identificacions i molts escorcolls. Intervenim moltes armes blanques que es porten pel carrer, però fruit d'aquests escorcolls no hi ha un gran augment en trobar armes de foc. Les armes de foc no s'estan portant pel carrer, afortunadament, esperem i lluitem perquè això sigui així durant molt de temps, de la mateixa manera que es porten altre tipus d'estris. Això no està passant i no passa que cada dos per tres un treu un arma i dispara. Això no és contradictori i no resta preocupació a aquests fets que vostè deia. I els nostres patrulles que fan cada dia una feina brutal i que han aconseguit, estan aconseguint moderar, baixar i reduir la delinqüència que tant afecta a la ciutadania, són plenament coneixedors i prenen totes les mesures i ho seguiran fent i així el recolzarem.
1: Jordi Bosch, alguna pregunta?
6: Bé, ha quedat molt clar la qüestió de logística que té el país, però sí que li voldria comentar que, esclar, en els darrers anys hi ha hagut un moment que s'ha volgut fer una campana al voltant d'aquests fets, com si fos efectivament, un tema logístic. Aquí venen, passa la droga, se'n va, i hi ha gent que en un moment donat fa puntualment actes delictius, com aquest gravíssim que hi ha hagut aquesta setmana, però com si no anés amb la realitat del país, però la realitat del país, l'impacte que té tot això, tot aquest moviment de droga i de delinqüència, està començant a ser important en barris, amb la reacció de la gent dels barris que ho està passant malament, amb una petita delinqüència que ve associada a tot això. És a dir, la resposta policial pot ser sempre molt més concreta que l'institucional, però institucionalment sí que el missatge sempre ha estat durant un temps que això era una cosa que no tenia que veure amb nosaltres, que passava aquí i que se'n anava. Vull dir que l'impacte dels nostres barris i les nostres ciutats, sobretot Barcelona i l'àrea metropolitana, entenc que ja està sent important. És a dir, el fet de que hi hagi aquesta delinqüència internacional, això té un impacte. No sé com ho estan valorant vostès.
0: Sí, tant que té un impacte, és un impacte que no... Barcelona és una primera capital europea, Catalunya és un primer territori europeu, no és gaire diferent d'altres capitals europees i té una sèrie de problemes similars als que tenen altres territoris. Per què ha de ser diferent? Per què no havia de tenir un impacte al narcotràfic en el nostre territori diferent d'altres? És cert que hi ha diferències per situació geogràfica, per idiosincràsia socioeconòmica, per moltes raons, però com no ha de tenir un determinat impacte? I tant que el té. No només tant nosaltres que hem negat o que hem fet aquesta campana que deia vostè de la situació, sempre hem treballat amb ella, de fet fa molts anys que considerem que un dels vectors principals de xoc i d'atac contra la nostra societat i la tranquil·litat ve del narcotràfic, i en aquest cas, o majorment, per la marihuana. Mira, ahir em feia una reflexió un company seu, ara que parlava de l'impacte d'aquests fets, i la reflexió era sobre el dany que produeix aquest fet. Clar, ahir o l'altre dia es produeix la mort violenta d'una persona i allò se circumscriu a aquest fet, no? I em deia, però saps el dany que provoca això a la societat? Efectivament, provoca un enorme dany. És que el narcotràfic té una toxicitat per a la salut pública i té una toxicitat social també. Hi ha una certa desadequació del tipus penal, de com la norma protegeix a la ciutadania respecte de la realitat. I és aquí on nosaltres introduïm o instem les millores.
1: D'acord. Doncs fins aquí. Per cert, que hi ha hagut una notícia d'última hora que em passa el Jordi de Planell des de la redacció. Avui que entra en vigor el nou pacte migratori europeu, la policia ha desarticulat, la policia espanyola a Manresa, una xarxa criminal dedicada al tràfic irregular de persones. Creaven passaports falsos de la República Dominicana per facilitar l'entrada de persones llatinoamericanes sense visat. Hi ha 6 detinguts, un d'ells tancat en presó provisional. La xarxa també es dedicava, tachin tachan, al tràfic de drogues, i els agents han comissat 8.000 plantes de marihuana.
3: Bueno, la diversificació empresarial, sí, no?
1: Sí, exacte.
2: Tal qual.
0: Sí, sí.
1: Tal qual.
0: Sí, sí, sí.
1: En fi, Toni Rodríguez, moltes gràcies per acompanyar-nos, intendent.
0: A vostès, que tinguin bon dia.
1: Són les 10:09 minuts. Un segon, sisplau, que de seguida continuem aquí. Alguna cosa més?
2: No, simplement que a vegades volem solucions immediates en moltes coses i les solucions immediates no hi són, i això és un problema que ha anat creixent a mesura que creixia doncs, tot aquest sector, i per tant, clar, quan esclaten casos com el de Balmes ens posem les mans al cap i com pot ser que no se solucioni ràpid, però quan et diuen que la recepta és mig llarg termini, doncs...
3: Bueno, clar, però s'ha de fer, jo li he posat el cas de Països Baixos, perquè Països Baixos, efectivament, es va centrar molt el debat amb els coffee shops, però el problema no estava als coffee shops, el problema estava a Rotterdam i a Amsterdam.
6: No, estava la logística, a l'aport, clar.
3: I
6: exacte.
3: Els diners, correcte. L'enorme, ingent quantitat de diner que s'ha de blanquejar, serveix també per corrompre, és a dir, per corrompre petits comandaments, cars intermitjos, va pujant, va escalant, i també, atenció, perquè aquest blanqueig de capital també incideix en la crisi de la vivenda. Hi ha molts d'aquests pisos que es compren que es paguen amb diners a la droga.
2: De fet, jo recordo fa uns, pocs anys, al voltant de la pandèmia, que els Mossos d'Esquadra havien anunciat una nova estratègia per lluitar contra el tràfic de marihuana, que era, doncs, ja que desmuntem plantacions i n'apareix una altra, intentem centrar-nos més o dedicar més recursos d'investigació al blanqueig de capitals, a l'estructura econòmica, perquè no sigui tan fàcil.
3: És que això és el que fa, és que s'implantin. Llavors, aquests que ara estan a Montenegro, arriba un moment que no només es traslladen, és que obren sucursals. I llavors,
4: entrem en una altra fase. Diguem. Molt ràpid, jo tinc la sensació que la missió de l'intendent era lògica, que era rebaixar l'alarmisme. Clarament, aquest era el missatge. Ara bé, per moltes voltes que li donem, no estem acostumats a veure execucions
1: amb pistoles. És el que diu el Jordi Juan, el que deia.
4: No estem acostumats a això.
1: El dia del carrer val més.
5: El dia que hi ha més policies a Barcelona de tot l'any, amb diferència. I aquest senyor es planta allà davant d'una comissaria i d'allò encara descoberta sense dir i se'n va i agafa el metro.
1: Per cert, que hi ha una paraula que és molt pitjor que un assassinat, que és execució.
3: Sí, sí.
1: És terrible. La paraula assassinat és espantosa, perquè en el fons és el mateix.
4: L'execució posa els pes a punta.
2: Exacte. Sí, per un costat crea molta més alarma social i ara l'intendent potser no, hi ha, no ho ha dit d'aquesta manera,
4: no,
2: però...
4: No, però és que ho era, perdona.
2: No dic d'execució, dic que a nivell policial, ahir parlant amb gent de Mossos, et deia, diu, això és molt greu, genera molta alarma, però a nivell policial investigues un assassí que va a un objectiu, queda tot una mica tancat i entre cometes hi ha risc sempre de que algú més d'any quadral surti rebent, però deien... A nivell policial ens preocupa bastant més que a determinats barris hi hagi grups que es facin amb el control del barri en el dia a dia, que la violència i les armes de foc estiguin allà dia a dia. Ens preocupa més a nivell de risc per la població que no per accions puntuals, tot i que pugui no generar tanta alarma perquè passa als marges.
3: Criatures mortes per bales perdudes en barris.
5: Els responsables policials, segurament, estic d'acord amb tu, tenen aquesta preocupació, però t'asseguro que els polítics...
2: Els ciutadans
5: els que manen a dalt són plenament conscients de que això és un problema i que s'ha de recordar.
1: M'agradaria tant, he de dir una cosa, m'agradaria tant algun dia seure en una mateixa taula, en una mateixa taula, vull dir aquí, a la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major Josep Lluís Trapero. Per tant, demanaré a Jordi Ramos...
4: Per parlar d'això.
1: Per parlar de tot.
3: Per parlar de tot.
1: Però, evidentment, per parlar d'això. Perquè una cosa és el que hi ha, i els números i tot plegat, i una altra cosa que és el Jordi Juan. Que és que en plena llum del dia hi ha una persona que li fot un...
4: No, i que estem ja en fase sensible. És a dir, en els propers dies passa una cosa semblant a aquesta...
5: Jo vaig anar fa 4 dies a renovar el DNI a aquesta mateixa comissaria.
1: Perquè bàsicament allà és això, eh?
5: I a la porta no hi ha un, ni dos. Hi ha
1: sí, però normalment policies. Són policies que estan dedicats a la gestió del...
5: Sí, però els que estan a la porta igual. No són uniformats. Sí, sí. Ja sempre hi ha un uniformat a la porta.
1: Sí, clar, però un uniformat a la porta, clar, de cop i volta apareix un pàjaro per allà, li fot un tiro al cap amb un altre i marxa.
3: Però la sensació d'impunitat que té el pàjaro, com tu li dius, aquesta és la que marca el que tu et penses. Escolta'm, si un tio creu que se'n sortirà, i de fet se n'en surt de moment...
1: Volia saber que guanya un paio que arrisca la seva vida, de tota la vida a la presó, o molts anys a la presó, o fins i tot de la seva pròpia vida, per fotre-li un tret al cap.
3: Està inclòs en els riscos laborals. Notes que hem investigat trames criminals, sobretot estrangeres, saps que la majoria d'ells paguen una quota perquè si van a la presó, perquè ells calculen que cada 5 anys hauran de petar a la presó en un país o altre... La dona i els nens, la seva família, la mare, qui sigui, rebi aquest sou per poder-se mantenir.
1: Vitalíssim. Sí. Pràcticament un quart d'onze. Bueno, què? Tot bé, Benet?
2: Tot bé.
1: Demà tens la presentació dels castells, no? De la temporada castellera.
2: Home, demà és l'hora del pati.
1: Sí, demà és l'hora del pati. Que m'han dit que l'esmorzar suau. M'han dit que si vols venir Jordi Bosch, que estàs convidat, eh?
2: Demà, a Nulles... organitzat per RAC1 i el Forn de Nulles, fem la presentació de la temporada castellera de Castells a RAC1, que pinta bé. No puc dir res més avui.
1: Ah, pinta
2: però pinta bé?
1: Bé,
2: pinta bé. Ah. Pinta bé l'esmorzar i pinta bé la temporada castellera.
1: Ja m'ho han dit.
3: Com explica l'esmorzar, no, almenys?
2: Bé, aquesta és la tercera edició, és la primera vegada que hi farem un programa especial per RAC1, d'11 a 12, però només dir-vos que l'any passat hi havia xuletón, vieires, pernil, formatges, i evidentment
1: Jordi Bosch s'ha sentit
2: molt de pa
1: bé.
2: I molt bo, perquè el pa del Forn de Nulles és exclusiu.
1: Oh. Sí, doncs allà hi serem.
6: He escoltat la paraula xuletón.
2: Sí, l'any passat, bé, aquest any no sé quin és el menú, però perquè us feu una idea del panorama.
3: Bueno, s'ha aixecat a la xeslong com un resort,
1: no? Un esmorzar de forquilles, no de forquilla, de forquilles.
3: Perdona, i de ganivet de serra, perquè...
1: És aquest. Home, és aquest.
2: L'any que ve t'hi convidem,
1: això.
2: Jordi Bosch.
6: M'ha entrat gana, ja.
1: Un quart d'onze.
6: T'he de dir una cosa, Benet,
2: digue'm, digue'm.
6: Perdó, eh? Jo he vist castells... he vist castells a Girona quan hi ha fires...
2: Aquest cap de setmana n'hi ha.
6: A alguns llocs de les comarques gires que hi ha hagut. Mai he vist... A Barcelona, per la Mercè, mai he vist cap element important, cap concurs o cap demostració
3: de fer,
6: o cap de les
3: fer.
6: Celebracions a les grans capitals dels castells de Catalunya.
3: Ho has de fer, no s'oblida mai.
2: Tarragona, Valls, Vilafranca, no, per exemple.
1: Sí. He fet Vilafranca?
6: Exacte.
3: Sí, també. Sí.
1: Valls no, i mira que he estat convidat,
6: si
1: fa, eh?
6: Si surt d'alcalde el nostre amic, li direm que...
1: Sí, efectivament, l'Eduard Pollol.
3: S'ha de fer, s'ha de fer,
1: després,
3: és inoblidable.
1: No he estat a Valls, i en canvi sí a Tarragona.
2: Home,
1: habitualment, sí, perquè...
2: L'any passat va ser divertit a Tarragona.
1: A Tarragona s'ha de divertir perquè l'alcalde
6: Rodríguez
1: em convida sempre a assistir-hi perquè, i clar, jo flipo veient, però és que a més és que ja no és només la veritat cromàtica que es veu des de dalt en una plaça, sinó senzillament el concurs en si, que és meravellós.
5: Jo vaig a Vilafranca i vaig conèixer un casteller que em va venir a saludar, que es deia Albert Batet.
1: Ah, sí, esclar, efectivament.
2: Aquest ja el coneixia d'abans.
1: Hi ha molta gent que és coneguda, que és castellera, des del Albert Batet, l'actor Vial Duran,
2: el Benet Iñigo, el Sergi López, el Benet Iñigo, exacte. Aquí a la casa, Arnau Mañé, Laia Colomer, Joel Penya, vull dir que tenim uns quants aquí representants.
1: 10 i 17 minuts, gràcies, Benet, fins ara.
2: Un
1: segon, que ara parlarem... Un moment, del Mundial de Futbol. Però és que el Mundial de Futbol té unes connotacions que no...
4: El Mundial de Política, vols dir?
1: Sí, esclar. El mundial de Geopolítica, perquè almenys ahir se'n diu va guanyar Mèxic,
4: els
1: però...
4: Els partits no se sap què passa, a l'altre sí.
1: Sí, efectivament, en parlem d'això i després, abans d'acabar, bueno, parlem d'estiu, de l'estiu.
3: Home.
1: Que ja ens ve... Oh!
3: Ai.
7: RAC 1.
8: En aquest de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 neguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
9: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que estàs sens dubte...
12: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem!
13: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, la Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
14: Aquest estiu comença amb un Audi. Del 10 al 12 de juny arriben els Audi Ocasión Days de Movento Sarsa. 3 dies per descobrir una gran selecció d'Audi d'ocasió amb condicions especials de finançament. Entrega immediata i unitats limitades. Audi A1, A3, Q2, Q3, Q5. T'esperem a Movento Sarsa, Audi a Terrassa, Granollers, Manresa i Vic. 3 dies Audi.
15: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
16: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
17: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
18: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
19: Tren amb destinació la teva feina. En parada a Deixa els nens al col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard com cada matí.
20: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna. Quedam les amigues.

0: Ganas de mes, ganas de bombón.
1: Te mana al alto bar o cafetería.
2: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
2: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Ràdio en directe.
6: Contingut a la carta.
5: Podcast.
6: El que vols, quan ho vols.
5: A l'aplicació de RAC 1.
7: El perquè de tot plegat.
8: Són les 10 i 22 minuts, comença el Mundial de Futbol i comença d'una manera estrofolària, que és que bueno, els tres presidents dels tres països que organitzen aquest Mundial
9: no han anat a veure'l,
8: que és una cosa excepcional. L'altra història són els preus de les entrades. L'altre dia, torno a repetir, en Joan López Alegre, que normalment va al Mundial, a l'Eurocopa, amb la família per veure un partit de futbol, va desestimar l'opció d'anar-hi pels preus de les entrades, que són absolutament...
10: Per la porqueria aquesta que ens matxaca també els de la música, que és el preu obert. Si hi ha demanda, puja. Si no... Però què és això? Això s'ha d'acabar,
8: ja, però és que en aquest cas també hi ha llocs que no hi ha demanda. Ara vaig a veure com estan els preus avui. Ara vaig a veure del partit de dilluns a les 6 de la tarda entre Espanya i Cap Verd, que és apassionant.
11: Bueno, l'ahir de Corea, sembla ser que Corea República Txeca, sembla ser que estava a mig buit a l'estadi.
8: Sí, eh?
11: Vull dir que això...
12: Però això és el que esteu descrivint és el futbol, el món i la geopolítica segons Gian Infantino. Perdó, m'he equivocat. Segons la màfia. Llavors, bàsicament és el futbol. El futbol ha d'evolucionar definitivament cap a un esport per multimilionaris. Jo m'alegro molt que Clàudia Sheinbaum ahir tingués la sensibilitat de no anar...
11: Si la raó va ser aquesta, està molt bé.
12: No, és que ja ho han dit que la raó va ser aquesta.
11: Està molt bé.
12: La raó de Donald...
10: Ella ho va explicar així, va dir, me'n vaig amb la gent que la ho està veient en una pantalla, perquè tothom ho haurà de veure en pantalla, perquè els preus són impossibles per les persones normals.
12: També us he de dir, perquè conec una mica la política de Mèxic, hauria tingut un problema molt greu si arriba a anar. Vull dir, també ho ha fet com a defensa lògica.
10: Però és millor motiu que el del Trump, que no hi va anar per la rebequeria perquè no li havien fet la inauguració al seu país.
12: Sí, no, llavors el que vull dir és, el futbol segons Gian Infantino és un futbol, diguem-ne, per multimilionaris, és un futbol on la política estigui controlada, d'aquí el que ha fet amb l'escut d'Haití, que resulta que l'escut d'Haití no pot portar la revolta
10: d'esclaus que va donar la independència al país.
12: Contra els esclavistes. Per tant, segons Gian Infantino, tota la política ha de ser només la política occidental homologada i violenta, que amb ell...
10: I els Emirats.
12: Que amb ell li convingui.
10: I la pasta dels Emirats.
12: I finalment, segons Gian Infantino, sí, el futbol que toleri totes les mesures anti-immigració de Trump, perquè ell, amb tot això, expulsa l'àrbitre de Somàlia sense cap problema. És a dir, estem fent una mena de bombolla distòpica en el qual s'humilia els immigrants, s'humilia els símbols polítics i s'humilia la gent que no té diners. Això és el nou futbol, segons Gian Infantino, que és el que vam inaugurar.
11: I rendeix honors a Donald Trump, que li dones un premi a Nobel de la Pau. Com no tens el Nobel de la Pau, t'inventes un premi per ell.
10: I una copeta
11: i estarà felicíssim d'estar amb ell. Per cert, un Donald Trump que cada dia està ballant la llenca. Iran fa ballar la llenca, perquè cada dia li fa dir una cosa diferent. Ara farem l'acord. Bé, ara els matxacaré. Estem a punt de fer l'acord.
12: Apoteosi del taco.
11: I cada dia els diran, el que diu aquest senyor no té cap mena d'importància.
12: Apoteosi del taco.
11: És impressionant. Em sobta que la societat americana, de veritat, no hi hagi una reacció davant del president que tenen.
10: És increïble, vist des
11: d'aquí, sempre es diuen el mateix, que vosaltres, els europeus, no teniu ni idea de la mentalitat americana, totalment d'acord. Però, francament, em costa de creure com poden tenir aquest president
12: els
11: americans.
10: Perdona, hi ha el cap del Pentàgon i el vicepresident i tota la colla que els manen. Són tots terrorífics, però terrorífics, terrorífics.
8: Mira, estic entrant a la pàgina oficial de la FIFA.
10: I què? A veure...
8: Per anar a veure el partit Espanya-Cap Cap Verd. Si vols una, si vols anar a veure el partit, diguem-ho, amb una llotja d'honor, val $3,350 per persona.
12: Bueno, això...
8: Val, no, no, no.
12: A la Lliga Espanyola, Espanyola també trobes
8: no,
12: preus aquests.
8: Sí, sí, un moment, un moment. Però no pots anar per comprar el, per aquest partit, no pots comprar-ho per la pàgina de la FIFA en aquests moments. Vale? No, només pots comprar aquest tipus d'entrades. Si te'n vas amb un altre Hello Tickets, per exemple, que és una de les empreses que gestiona també la, la, els partits de, del Mundial, et trobes que per anar a veure el partit Atlanta, això és Atlanta, el Mercedes-Benz Stadium, per anar a un partit, diu que queden poques places per aquesta data. Una entrada on n'hi ha...
10: Wow.
8: Sí, ho diu wow, perquè és que efectivament la més barata que veig ara és, a dalt de tot, $723 perdó, euros. 723 euros per persona. Si vols veure'l darrere la porteria, a la més barata són 964 euros. També n'hi ha de 1.534.
10: Bueno, i allà dalt de tot, 821, que sí. Veus veure amb llarga vista i telescòpic.
8: Efectivament, perquè... efectivament. O sigui, estem i darrere el corna, 1.535 euros en aquests moments. Jordi Bosch, què dius?
9: No, que mira, ara precisament estava planificant el cap de setmana i si optava per un apassionant Corea-Txèquia o Estats Units-Paraguai o demà un Canadà-Bòsnia o un Qatar-Suïssa. Sí. I no acabo de fer aigua clara. Crec que el dilluns comença el Mundial que juga a Brasil. Eh?
8: Sí.
9: Però amb tots els respectes cap als altres països i tal... lligo una mica aquesta qüestió dels preus, evidentment, amb, també amb l'extensió tan extraordinària del Mundial que juga tot, no hi dic que jugui tothom perquè els italians s'han quedat fora, però vaja, em sembla una exageració. Crec que part de tot això té que veure entre els pactes de la FIFA i el comitè organitzador. A mi m'agradaria veure d'aquí 4 anys quan es jugui el Mundial a Espanya, Portugal, Marroc, bàsicament Espanya, quina línia de preus es produeix. És a dir, em falta la informació de quin pes ha tingut la FIFA en determinar els preus i quin pes el comitè organitzador, que és un comitè organitzador gens públic, sinó privat, bàsicament, no? Llavors, sí que és cert que aquí s'ha incorporat el tema que això... i és car, tot. És a dir, pot ser car un partit de Brasil amb Alemanya, però això no té cap sentit, com quan abans ho deia l'Ernest, que s'han començat a veure estadis mig buits, no? Per tant, tampoc sé exactament quin tipus de pactes tenen la FIFA i el comitè organitzador amb les federacions que juguen aquests partits. No sé si els hi donen uns paquets més barats, sé que hi ha algun descompte, però aquí també hi ha molt mala maró. Ho he vist a la premsa esportiva d'aquí, que es deia que el preu que se li donava a les federacions és baix. Mm. Els mundials de futbol necessiten camps plens i necessiten que les aficions d'aquests equips puguin viatjar. I puguin viatjar vol dir que sigui una cosa que estigui a l'abast no només de quatre rics. En aquest Mundial és als Estats Units. Anar de França o de Portugal o d'Itàlia a Espanya, doncs mira, agafes el cotxe i venen cap aquí. Però això és un viatge que exigeix un vol transatlàntic per tots els europeus.
8: Efectivament.
9: I vol dir, si vas per un partit no vas per quatre. Per tant, el que no pots fer és expulsar la gent. Mm. I aquí es fa aquesta cosa, l'oferta de demanda, amb Bad Bunny. S'ha estat a punt de dir en Bugs Bunny. Amb Bad Bunny ho tenia tot ple. Podia haver posat 100 euros més a les seves entrades i ho tindria ple, em pregunto. És a dir, aquí l'oferta a la demanda està fallant pel que estem dient en els partits del Mundial. Que no passi com ha passat amb altres aconteixements que han tingut d'acabar regalant les entrades. El futbol és de la gent i s'ha de fer proper a la gent. I és cert que a vegades arribar a un partit val molts diners i que s'ha de pagar, com la final de la Champions, que el que fan és pagar, fer-te pagar 1.000 euros per una croqueta.
8: Clar,
10: mira, però ara diré...
9: És de la gent, insisteixo. Per tant, aquí hi ha un forat que s'ha d'intentar resoldre.
8: Partit Espanya-Uruguai, segon partit, d'avui en 8, la setmana que ve. Diguem-ho que és un partit amb molt més
10: pes,
8: pes. Sí, pes, i sí, que no pas un partit entre Espanya i Cap Verd.
9: Home, hi ha colònia, uruguaiana, Estats Units.
8: Val. En aquests moments, qui vulgui comprar una entrada per via oficial, val, la més barata, 1.181 euros. Ja no et parlo de les intermitjanes, que estem parlant de 1.800, 1.700, aproximadament. I les més cares, l'entrada més cara, està en aquests moments, més enllà del Trophy Lounge i tot i el VIP i tot això, estem en 6.250 euros.
10: Jo crec que tothom entén que la final no pot tenir el mateix preu que qualsevol altre partit. O que fins i tot algunes seleccions o algunes trobades, ja no parlo de les semifinals, això és el mateix pack. Però jo crec que aquí és la institució la que ha de vetllar perquè tot s'iguali. És a dir, que hi hagi una mitja ponderada que no faci fora la gent. Això que m'estàs explicant fa fora la gent. Fa fora la gent. Sí, hi haurà algú que dirà, mira, els meus estalvis, doncs goita, me'ls gastarem això. Però aquest serà un, la resta de gent farà números i dirà, escolta, jo no pot ser, perquè tinc que pagar el casal dels nens, el no sé què. En fi, les vides de les persones. Llavors, al capdavall acabarà amb el que tu dius, que ja està passant, eh? Perquè el futbol s'està entrant en un aire de luxe que hi contribueixen des dels grans xeics que compren equips i que a cop de talonari els converteixen en una cosa d'estrelles i aquí es produeix també la inflació de les estrelles, etc. Tot plegat està contaminant el futbol d'una manera que al capdavall acabarà allunyant a la gent i serà una cosa...
8: Deixa'm afegir...
11: A veure... Tu, perquè és veritat, i tot el que diem, i està bé que ho diem, i està bé que ho denunciem, i està bé que comptem, si podem, volem fer-ho, tots els convidats que aniran gratis, perquè hi ha els sponsors, federacions, exjugadors, que això és una altra. Hi ha tota una grada sencera de gent que no ho pagarà un duro, que són convidats. I el lío que hi ha amb tot això. I podem criticar-ho i dir-ho, però al final la pilota és la pilota.
10: Sí, i al final, però per això fa més ràbia, Jordi.
11: Al final
10: Jordi.
11: Ens tornarem bojos amb la final, i jugui qui jugui, i veure els jugadors, perquè és un espectacle.
10: Però per això fa...
8: Escolta'm, demà a les 12 de la nit juga a Brasil, i jo no me'l perdo.
10: Sí, però imagina que tu dius, vull que una vegada... No, vull compartir-ho amb el meu fill,
11: però
10: no?
11: Però ho dius per allunyar-lo, no? Sí. No.
10: Digues, escolta, m'agradaria compartir amb els meus fills anar a veure un partit del Mundial, per un record familiar. Això és impossible.
11: Ahir a casa, un fill estava com boig veient el partit de Mèxic, dic, escolta, això de Mèxic-Sud-Àfrica, quin interès té? No, es comença el Mundial.
8: Comença el Mundial, sí, senyor.
9: No, però comparo amb una final, Glòria, comparo amb una final del Barça. És a dir, el que no pot anar a Sevilla perquè no pot anar a Sevilla perquè no té en aquells moments els recursos, doncs pues no hi pot anar-hi. Però sí que hi ha una gran massa de gent que amb els seus estalvis, amb el seu esforç, pot fer una operació raonable.
10: I tant, és a dir, raonable.
9: Agafar
10: l'AVE,
9: anar a Sevilla... Exacte. Llavors, això és el que permet que hi hagin aquestes masses de seguidors que donen aquest color. Jo recordo la final de Sevilla, que hi vaig anar-hi, que em va semblar extraordinària la que vam guanyar el 2-1, bueno, 3-2 a Madrid. Llavors, vull dir tot això que aquí... El tema raonable ha desaparegut.
10: Totalment.
9: És a dir, no es tracta ja del que va justet i tal. No. Una persona que diu, escolta, jo agafaria i faria un paquetet i m'aniria a veure... Mira, m'aniria a Estats Units, que puc trobar me fan una ruta, he trobat uns hotels, etc. Aquest no arriba, tampoc. És a dir, fins i tot el que té uns estalvis per canviar les vacances per això i gastar les vacances amb això, no ho pot fer-ho.
10: Aquí,
9: no ho
10: aquí
9: pot
10: vaig.
9: Pagar. Mm. O sigui, ni un petit ric ho pot pagar.
8: Aviam.
9: Llavors, aquí estem.
8: Sí, i deixa'm dir una altra cosa, i és que, canviant de tema, ara que parlem de futbol, que a Deco li haurem de donar la Creu de Sant Jordi, perquè el que està fent és encarint tot el mercat a les copes del Real Madrid. Ho dic això perquè des d'aquí 8 a les 6 i a les 7, per si de cas, vaig dir que l'acord del Bernardo Silva amb el Barça era total. I quan dic que era total, era total. Qui el problema havia? Firma. Deco se li va fer una oferta, que aquesta oferta el que no volia era que fos més alta, tenint en compte que ell volia venir al Barça, i que el problema primer era que Hansi Flick no el veia estrictament necessari. Després Hansi Flick va dir, bueno, si està bé de preu, endavant. El que no volia Deco era que el preu es disparés perquè generés una inflació dins del vestidor que feia que la setmana que ve es trobessin ja els representants de tots els jugadors demanant augments de sou. Per tant, l'oferta que se li va fer era una oferta, no és que no era ni a la baixa, era una oferta a la baixa si la comparem amb el Manchester City i clarament a la baixa amb l'oferta que li ha fet al Real Madrid per fitxar-lo.
12: I si l'acord era total, perquè no ho havien firmat?
8: No havien firmat per un tema, segons tinc entès, perquè va demanar firmar-ho després del Mundial per un tema fiscal. Llavors no es firma per un tema fiscal.
12: O sigui,
8: un moment.
12: Ens estava enredant.
8: No, al cap d'una setmana va venir una oferta...
9: No,
8: explica, Jordi, tu el que saps. Espera, que acabo l'operat. Si dic alguna bestia, m'ho dius, eh? Al cap d'una setmana arriba una oferta de l'Atlètic de Madrid, i superior a la del Barça. I allà el jugador dubta i surt fent unes declaracions la setmana passada que a Can Barça no agraden gens, començant pel president Joan Laporta, que és aquella frase que diu... Quan li pregunta, bueno, ¿cuándo vendrás al Barça, tal, no sé qué, no sé cuántos? O si vienes al Barça y tal. Y la respuesta de ella es, bueno, ahora no es el momento de hablar de este tema, yo iré al club que me quiera más. I llavors arriba una última oferta, que és quan Florentino guanya, Florentino diu, ara tot el que el Barça
12: toqui,
8: i l'Atlètic de Madrid toqui, jo ho tocaré. I diu, Julián Álvarez, diu, ojo aquest nom, Guardiol, el central del City,
12: ho dinamitaré tot.
8: Parla de Bernardo Silva. Doncs el de Bernardo dinamitaré i encariré preu si cal. I com el Barça va amb la tranquil·litat de tenir una plantilla ja feta, arriba al Madrid amb Bernardo Silva i li fa una oferta, segons tinc entès, de, en brut, 6 milions més que el Barça pel jugador. 6 milions més que el Barça del jugador. Quan parlem de... I
12: a
8: més llarg.
12: A l'any.
8: I més anys de contracte. El Barça li ofereix 2, el Madrid li ofereix 4, amb l'edat que té. Llavors aquí el Barça diu, escolta, pues te'n vas al Madrid, si vols, accentuat pel tema que Mourinho...
9: L'estimen, clarament.
8: Que va fitxar pel Madrid. Digues, Jordi, tu diràs.
9: No, que sí, que amb aquestes xifres, evidentment, l'estimen més.
8: Clar, evidentment.
9: Per tant, ara, a veure, no, només això que dèiem, sí, és un tema fiscal, passa amb tots els jugadors que estan a la Lliga anglesa.
8: Britànica,
9: sí. Britànica, en el territori britànic, les condicions que tenen són extraordinàries. Ara no entraré a dir-los, però sí que, evidentment, necessita que aquesta operació, diríem, el porti a que almenys la meitat més un dia de l'any hagi estat residint allà, no a Espanya.
8: Efectivament.
11: Per mi el que és molt important...
8: Perdona, hi ha una llei Mbappé, també, a Madrid, eh? Jo tampoc ho oblidem, per un tema fiscal. També.
9: Sí, però no, aquesta és extraordinària, perquè...
11: Sí. L'opinió del Flick... És a dir,
9: la de Gran Bretanya és extraordinària,
8: sí,
9: Jordi.
8: Sí, ho sé. Digues, Jordi Juan.
11: No, la d'opinió del Flick... És a dir,
9: perdó, Jordi Juan.
11: És molt important, és un equip d'entrenador. I mira, Gundogan era un magnífic jugador, extraordinari jugador, i, escolta, el Flick no li encaixava en el seu esquema, sí. I va marxar. Aleshores, en el cas de Bernardo Silva, si realment no és una aposta clara d'entrenador, no es complica la vida. No. Aquí el que es tracta és un equip, no es tracta de tenir jugadors, molt bons jugadors, i Bernardo Silva, que és un jugador extraordinari, però és veritat que té una edat,
8: i
11: 4 anys...
13: El Madrid el necessita, és la meva pregunta.
12: No, el Madrid necessita...
8: El Madrid necessita vol dir que hi ha jugadors com els Antic Paz, o com Arda Güler, que havia fet una temporada molt digna la temporada passada, que seran o plats de segona taula o no.
12: No, però la pregunta de la Glòria, el que necessita el Madrid és dinamitar el Barça. Això és el que necessita Florentino per viure i és el que
13: està
12: fent.
13: Des de Mourinho
12: a Bernardo Silva. Jo estic d'acord amb el que deia Jordi Juan, que a més jo crec que estem tots bastant d'acord amb Flick, és a dir, Bernardo Silva, jo no vaig acabar d'entendre mai el Barça. No semblava una prioritat, tenint en compte que hi ha un overbooking al mig del camp del Barça. I, per tant, no, clarament no era un fitxatge que el Barça hagués de prioritzar. On estem tots d'acord que el Barça ha de focalitzar els seus esforços, és en el nou, o en una cosa semblant al nou, com seria Julián Álvarez. Per tant, si Bernardo Silva ha de distreure d'això, escolta, bon vent i barca nova. Vull dir, el Barça, al final, això és el de Cruyff. Si vostè vol venir, encantat, i si no, fora. Sí. Si volem la gent que vol venir, si no fora...
13: Crec que aquesta estratègia...
8: Però estava fet, Estava fet.
13: Però que aquesta estratègia...
12: Potser és una bona notícia,
13: aquesta
12: mira.
13: Estratègia...
12: Potser ens ha fet un favor.
8: No sé.
13: Aquesta estratègia de talonari i estrelles o jugadors destacats o volguts, no sé si és la millor que pot utilitzar el Madrid per enfonsar el Barça en un moment que té un equip consolidat i, sobretot, una idea d'equip. Una idea d'equip. No sé si
11: necessita un Rodrigo, necessita un mig del camp, un servei, clar. No necessita un Bernardo Silva.
8: No sé si és Rodrigo la persona, segons m'expliquen també, Rodrigo té algun altre...
13: Home, si l'estratègia és aquesta...
8: Algun altre problema de físic, és a dir, no físic, és a dir, veurem com està després de les operacions de genoll. Crec que té un problema a l'esquena que se l'haurà d'arreglar, per tant, clar, tot això també compta. El problema és que aquí hi ha un director esportiu A l'Atlètic de Madrid hi ha un director esportiu i al Real Madrid no sabem qui és el director esportiu.
14: Florentino.
12: Hi ha un tot, que ho fa tot.
8: Totum revolutum. Aviam, 19 minuts per les 11. Escolta, tenim una història... Us en recordeu el contenidor de fa 15 dies, crec recordar, d'una persona que crec que la Resfolk coneixia, coneix, vaja, que és la...
12: Laura Escorihuela.
8: Correcte, la Laura Escorihuela. Doncs resulta que aquesta ha estat la setmana de la selectivitat. Hi ha hagut prop de 46.000 joves catalans des d'ahir que s'han tret un pes de sobre bestial. Entre ells n'hi ha una que ho ha fet a mitges, que ha superat els exàmens, però es pot trobar que no li hagi servit absolutament de res. Sergi Ambudia, bon dia.
15: Hola, bon dia.
8: Estic parlant de l'Anel. Sí. Pots recordar qui és l'Anel?
15: Sí, ara ho deies, és la filla de la Laura Escorihuela, coneguda per, entre altres coses, haver traduït els llibres de Harry Potter al català. L'Anel ha acabat segon de batxillerat, després de treure, segons ens ha explicat la Laura, 6 excel·lents, 4 matrícules d'honor, tot plegat amb una mitjana de 9,4. Per tant, alumne ultraexemplar. Però potser haurà estat tot inútil. Per què? Doncs perquè va fer el primer de batxillerat al Regne Unit, empesa per haver llegit els llibres que havia traduït la seva mare, i allà també va treure notes excel·lents, però ara el Departament d'Educació es nega a convalidar-li el títol perquè no ha presentat un paper que no pot presentar. Més que res, perquè el Regne Unit ja no el dona, aquest paper. O fas els dos cursos del batxillerat allà, o no te'l donen. Però això no vol dir que les notes de primer no comptin. De fet, el Ministeri d'Educació ha donat la raó a la família de l'Anel i els ha dit que havent fet i aprovat el que allà s'anomena Year 12, el curs ordinari anglès que equival a primer batxillerat, ja n'hi ha prou per convalidar el títol.
13: No cal aquest paper.
15: Però el departament continua enrocat en la mateixa posició, ens ho va explicar la Laura, i es va plantar en el següent punt, que era que l'Anel ha de tornar a fer primer i com que no guarden les notes, després haurà de tornar a fer segon de batxillerat. Per tant, haurà de repetir dos cursos. Mm. Tenint en compte això, se li va denegar també a l'Anel fer la selectivitat aquest any. Però, com ara deia el Jordi, sí que ha pogut fer la selectivitat gràcies a la intervenció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
8: Hosti, Laura Escorihuela, mare de l'Anel, bon
13: dia.
8: Quina
13: agonia, per favor.
16: Bon dia.
8: Aviam, com és que l'Anel ha pogut fer la selectivitat?
16: Doncs mira, perquè vam parlar amb una advocada que es va estudiar el cas, va llegir el nostre recurs que havíem presentat al departament i va dir, jo penso que teniu fonaments legals per recórrer i ho farem. Aleshores, i demanarem unes mesures, no cautelars, no, cautelaríssimes, en què el tribunal està obligat a respondre en 48 hores, sense, a més, inaudit a parte, es diu que és sense demanar, o sigui, tan urgents que sense demanar que als altres que contestin. O sigui, perquè ho dic jo. I sí, sí, i aleshores el tribunal ens les va concedir i amb 48 hores, això, xapo.
8: Mm-hmm. I això va ser perquè vau presentar per la via judicial, entenc, clar.
16: Exacte, sí, sí, que ens ha costat una petita fortuna, vull dir que això també...
13: És el que t'anava a dir, perquè això té un preu, i té un preu no barat.
8: I ara com està el cas? Més enllà de les cautelars, el TSJ s'han de pronunciar encara? O sigui, ha de resoldre...
16: Bueno, ara la Generalitat ha d'enviar l'expedient al tribunal, ells ho han de mirar, aleshores ja serà públic i aleshores nosaltres presentarem la demanda i iniciarem el procediment formal i sobre la qüestió de fons. I, clar, que pot trigar, diu la nostra advocada, que 6 mesos, però uns altres advocats ens han dit que 5 anys també. Vull dir que potser acabem la carrera i aleshores, no sé, li diuen que no val perquè... Perquè ha de tornar a fer el primer de batxillerat.
13: Mare meva.
8: Per tant, esperar sense saber què podrà fer la teva filla l'any que ve.
16: No, sí, no, perquè la mesura que està cautelaríssima invalida la resolució del departament i aleshores és com si no existís i sigui, ella pot seguir el seu camí.
13: Pot estudiar, pot fer la carrera...
16: Però
13: té l'espasa de Damocles de què carai passarà amb això.
8: Per tant, hi ha periodes d'inscripció a les universitats que ho pot seguir... que l'Anel haurà de fer per tenir plaça a la universitat, i sí. Això, clar,

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Busques cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions? A motorocasion.com hi trobaràs vehicles a minou, revisats, garantits i amb finançament a mida. Motorocasion.com. El veus, el vols, te l'endús.
3: L'ocasió intel·ligent.
2: Motorocasion.com.
4: Vens el primer.
5: Sí. I el departament què diu?
6: Per l'amor de Déu, però quin espant.
4: Pues això... Pues això, que, bueno, que vale l'apanyo i que tal, i que aleshores si aprova aquests exàmens de primer, aleshores l'any que ve haurà de repetir segon.
6: A veure, espera't un moment. Permeta'm un moment. El departament ha acatat la resolució, perquè no li quedava una altra, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i li ha permès presentar-se a la selectivitat, per la qual cosa ella pot cursar estudis universitaris si treu la nota, etc. Però el departament,
4: sí,
6: al mateix temps...
4: No. No, perquè no és ben bé el Departament d'Educació, és el Departament d'Universitats. Bueno,
6: ah, clar, és, no? Un altre departament. Però el d'ensenyament segueix d'on R que R.
4: Sí.
6: I per no fer la barrabassada de completa, que és repetir dos cursos, ha dit farem barrabassada mitja, que sí, en repeteixi només un.
4: Clar, però ens han dit que assistència obligatòria, clar, de 8 a 3, t'imagina't?
6: Mare.
4: De 8 a 3, està ja asseguda, excepte que presenti un certificat mèdic i no sé què. Però bueno, de moment, ells, el que diuen...
7: En resoldre aquest tema, sense esperar a la decisió judicial i marcar-se al tanto d'un cas tan evident que és un problema burocràtic, solventar-ho...
8: Un moment, però Jordi Juan, senso. El Jordi va fer una pregunta molt pertinent. Jordi.
9: Sí. No, la pregunta és si en aquest procés, que a més s'ha fet públic a través de RAC1, si han aparegut ja més persones que es troben en una circumstància similar.
10: De situació actual, que s'hi trobin ara, no. A nosaltres.
8: Val.
10: A nosaltres. No sé si amb la Laura o alguna cosa així sí que s'hi han posat en contacte. El que sí que ens havia arribat algun cas era de gent que s'havia trobat en la mateixa posició que l'Anel i que al cap de 4 o 5 anys judicialment els havien donat la raó.
8: Imagina't.
6: Quants?
8: 4 o 5
10: 4
8: anys.
10: 5 anys. Oh.
8: Què dius?
6: Que...
9: Bueno, quan toca, sí.
6: Per favor.
8: Laura, saps alguna cosa, tu, no? Hi ha algun cas com el teu?
4: Similar, d'un nen que els seus pares se'n van... Bueno, tota la família se'n van anar a viure a Irlanda, vull dir que això no té res a veure amb el Brexit, és una cosa de convalidacions. Se'n van anar a viure a Irlanda, la família, i va tornar, i aquest va fer fora el quart de l'ESO i el batxillerat. No, perdona, l'ESO. I aleshores no li donaven el títol de l'ESO. I ell va començar primer de batxillerat, igual que la meva filla, amb un volant condicional, a que li donessin el títol de l'ESO. Va fer el primer, va fer el segon, i quan acabava el segon no li donaven l'ESO. I el volien fer recular 3 anys.
6: Ai, mare.
4: No, és que és de bojos.
6: És espantós.
4: Però al final, ho vam poder apanyar.
8: El Departament d'Universitats no ho sé, però el Departament d'Ensenyament aquí s'hi ha de posar de ple, perquè és que és clar, és que és una barbaritat. És una barbaritat.
4: I et dic una cosa. Uns amics que tenien aquesta família que vivien fora, o sigui, no vivien a Catalunya, i aleshores la convalidació no la demanen via Generalitat, la demanen via Ministerio, van trigar 3 setmanes a contestar i a donar-los-hi la convalidació.
6: Doncs està claríssim on està el problema i el tap, no? Està claríssim.
8: En fi, Laura, gràcies.
4: Aviam què passa. Molt clar.
6: Ànims.
4: Moltes gràcies, perquè realment, gràcies a vosaltres i a VilaWeb, que va publicar una entrevista molt completa, tenim a tota Catalunya escandalitzada amb aquesta injustícia.
8: Efectivament.
4: Escandalitzada. Sí. Hem rebut missatges per tot arreu. I tenim diversos polítics també interessats en el tema. O sigui que moltes gràcies. Vinga, i a veure si entre tots trobem...
6: Vinga.
8: Gràcies, Laura, que vagi bé.
4: Gràcies.
8: Adéu, 9 minuts i les 11. Un segon, sisplau, que anem recollint i ens posem ja de cara.
6: Vinga.
8: A l'estiu. Ja,
6: Sí.
11: RAC1. El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
12: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
11: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
12: Si busques el millor, recorda.
11: Només Daikin és Daikin.
13: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca.

0: Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
1: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
2: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
3: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
2: Tu creus? Jo pensava que era normal.
3: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
4: Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMarkt i un airfryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial. Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.
5: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir... Somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: El seguro de coche de Línia Directa es uno de los mejor...
7: Valorado.
6: En España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
7: Y otra.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Hi ha vacances i vacances. Perquè les vacances amb E són l'upgrade de les vacances. Amb Balearia tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Balearia, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Balearia.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
10: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Bankinter, banca d'empreses.
11: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
12: Tus juguetes favoritos vuelven a los cines y no vienen solos.
13: Hola, soy Lilipad. Vamos a jugar.
12: Ahora se enfrentan a la tecnología.
14: ¡Es el fin de los juguetes! ¡La extinción! ¡Otra vez no!
12: No te pierdas el reencuentro más esperado.
15: Bonnie aún nos necesita.
12: Toy Story 5, el miércoles 17 de junio, solo en cines.
16: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
17: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
18: Verisure.
19: El per què de tot plegat.
20: 4 minuts i arribarem a les 11 en punt del matí. Tira, tira, tira. Hi ha pocs grups que aboquin tant l'estiu com els Beach Boys, i aquesta cançó de l'històric grup californià que es diu Wouldn't It Be Nice ha estat l'escollida enguany com a banda sonora de la campanya que des de fa més de 30 anys també ja ens porta l'estiu, que és el d'Estrella Damm. Els pròxims minuts volem repassar alguns dels grans èxits que els anuncis d'estiu d'Estrella han incorporat ja en el nostre imaginari. Hola, Saumell.
18: Què tal? Bon dia.
20: Bon dia.
18: Escolta, no és la primera vegada que Estrella Damm tira de clàssics. Aquest any són els Beach Boys, però l'any passat, si us recordeu, eren el Josep Montero i la Rita Payés que feien una versió...
20: Josep Montero de Oques Grasses.
18: De, sí, que feien una versió d'un èxit de Belén Sebastián. I fa dos anys... Yes, també era un èxit, el Yes Sir, I Can Boogie de Bacara, una cançó del 77 que aquesta vegada versionava l'anglesa Debbie. Fa just 20 anys la música era de Status Quo.
20: No me'n recordo.
18: Fa 20 anys, fa 20 anys.
20: No.
18: I l'any 2007...
20: Tampoc el recordo.
18: Cançó del Bar Bacara que Aretha Franklin va immortalitzar, I Say a Little Prayer. El 2002, el triomfito Naim Thomas versionava també, feia una versió de Nick Lowe. O l'any 1995, l'anomenada Estrella Band versionava també una cançó popularitzada per Ringo Starr. Hem plantat ja el 1995, tirant enrere 1995, però tot just un any abans Estrella arrencava, de fet, la seva tradició de campanyes d'estiu amb una d'aquelles cançons que molts encara recordeu.

0: que també era una versió d'una cançó del 1959 de Bruce Channel. La popularitat d'aquella campanya i d'aquella cançó van decidir el fabricant de cerveses a instaurar aquesta tradició estiuenca amb cançons festives que van fer molta fortuna a finals dels 90 i principis dels 2000. Recordareu també, per exemple, aquesta.
1: Que per cert, he de dir que la majoria de la gent de la redacció no la coneix perquè és molt jove, aquesta cançó. Però sortien uns animals...
0: Fets amb ordinador...
1: Sí. Estàs parlant de l'any? Quin any?
0: Això, el 96.
1: El 96.
0: I el 97... Love and Respect, de Supati and the Party Animals. I després comença una trilogia, la de Jordi Cuvino.
1: Sí,
0: era el 1998.
1: Espera, home, això ho sentiu una mica, home, és molt maca.
0: Vinga, va, que no estigui.
1: Però això està creat aquí, això. Penseu
0: Jordi Cuvino. El grup era un grup que es va crear precisament per fer cançons
1: que d'estrella. Blue for You.
0: Blue for You, que també van fer concerts i gires.
2: Sembla fet a Dallas, això.
1: Sí. Però espera.
0: I l'any següent, Jordi Cuvino també crea el Limiting Jam.
3: Mítica.
2: Aquesta és generacional.
1: Clar, però és feta per un català, això. Sí, i per un grup que cantaven, que era el Blue for You.
0: I el Cuvino també va fer aquesta.
3: L'Ernest i jo ens hem posat el banyador per anar ambientant.
0: Vosaltres ja tancaríeu la paradeta, eh?
3: Sí.
0: Quan semblava que la fórmula, de fet, s'estava esgotant, l'Estrella es reinventa amb una nova filosofia d'anuncis que van més enllà de la festa, exclusivament, i que invoca una altra cosa, la celebració de l'amistat, per exemple. I ho van fer amb una cançó que semblava, de fet, fet expressament per a l'anunci. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you tonight. Però no era fet expressament per l'anunci. Eren els suecs Billy Division and the Dancers que havien publicat la cançó 5 anys abans. Però es va
1: convertir en una cançó.
0: De fet, és l'èxit més important del grup.
1: Quan, amb els 150 anys, van actuar al Gran Teatre del Liceu, sí.
0: I precisament amb aquesta cançó es pot considerar que comença una època daurada.
1: Una segona època daurada.
0: És veritat, una segona època daurada amb altres èxits com aquest altre.
1: Aquesta jo m'atreviria a dir que és la cançó...
0: És la teva cançó?
1: No. És la cançó que va... No. És la cançó que jo crec... És un grup que es deia de Triangles que estaven separats.
2: No.
1: I que es van ajuntar després de l'èxit que va tenir aquesta cançó aquí.
2: Aquí jo ja veig, no sé si us passa, Cales de Formentera, de Menorca. Ja començava amb les Cales turquesa.
0: De fet, l'anunci estava gravat a Menorca. Sí. L'any següent, el 2011, es va gravar al Bulli i a altres llocs de Catalunya. I wish I could see you soon. I had

0: L'any 2012, You Can't Say No Forever. Un anunci gravat a la Serra de Tramuntana, a Mallorca. El grup era suec, per cert.
1: Sí. Ara aquesta, per mi, és la cançó que segurament ha tingut més èxit. Em preguntaràs si és la meva? No. Però m'agrada molt. Però la meva és anterior a aquestes. Perquè aquesta sí que és... Tira, tira.

0: Love of Lesbian, Santi Balmes, de fet, amb la primera d'unes quantes col·laboracions que va fer després amb Estrella. El 2014 va ser el torn de The Vaccines.
1: Em porta més, t'he de dir que amb els cops que l'he vist em porta més el Nada és impossible del Mago Pop, perquè el Mago Pop l'ha agafat aquesta cançó.
0: Sí. I el 2016, Those Little Things, de Ramon Mirabet. Una tornada absolutament encomanadíssima.
1: Sí, totalment. Això ho sé com una pega dolça.
0: L'any 2019, prepandèmia, una altra manera de viure. Hi ha d'haver una altra manera de viure. Va començar una sèrie d'anuncis, amb missatge ecologista.
1: Sí.
0: De fet, a causa de la pandèmia, es va repetir l'any següent la mateixa cançó. I l'any 2021, aquesta, ja una mica recuperats de tot plegat.
2: Aquesta és un hit.
0: Estrella d'Am toca la porta de Rigoberta Bandini per...
3: Ah, mític. Què passa? Aquesta i Tonight, per mi, les meves favorites.
0: Doncs han sigut 20 cançons. N'hi ha unes quantes més, hi ha algun any amb cançons instrumentals, hi ha hagut repeticions, però segurament hi haurà bastant de consens que aquestes són les 20 grans cançons d'Estrella
3: d'Am. No?
0: Per cert, desconec si els d'Estrella d'Am ho han fet expressament o no, però l'anunci d'aquest any, d'aquest estiu, el vam conèixer ahir,
1: sí.
0: 11 de juny. Sabeu què va passar l'11 de juny de l'any passat? Fa exactament un any. Moria amb 82 anys Brian Wilson, gran líder i compositor dels grans èxits de Beach Boys, entre els quals Wouldn't It Be Nice. I una altra curiositat encara relacionada amb l'anunci d'aquest any, que explica la llegenda del Canyut, la història d'un amor d'estiu, com tots els amors d'estiu, doncs això, que s'esveixen. El protagonista de la història és un noi que s'enamora d'una noia que el salva d'un moro ofegat. Aquell estiu es converteixen en inseparables i la nit de Sant Llorenç, a la terrassa d'un bar, es fan el primer petó del primer amor d'estiu del noi, després d'aquell estiu, però ell ja no la torna a veure mai més. De fet, ningú la recorda, només ell. Des d'aleshores, torna cada nit de Sant Llorenç al mateix bar, a la mateixa taula, a esperar si torna. Sabeu quin és el punt fort de les llàgrimes de Sant Llorenç? La de la pluja d'estels, el 12 d'agost. Què passa aquest any, el 12 d'agost?
3: L'eclipsi.
1: Ostres, tu. Escolta, i lo de la història del Canyut?
0: Sí, aquesta de...
3: Al final és boníssim. La frase final que ho tanca tot, no?
1: Clar, la història del Canyut és la història d'un...
0: Va, que explica ma mare d'aquest noi, diguéssim, que s'enamora perdudament de la noia que el salva d'un morir ofegat i que després d'aquell primer estiu, d'aquell primer petó, torna cada any al mateix bar, a la mateixa taula.
3: I el més bonic és que aquesta història s'explica per microfrases amb un elenc de persones que és espectacular que abarca la gastronomia, la música, els actors... En fi.
1: Jordi Roca. El pastisser del celler de Can Roca. Però és que després, a partir d'aquí, hi ha l'Anna Castillo, la Laia Costa, l'Álvaro Cervantes, l'Oriol Pla, la Jèssica Goicoechea, l'Eric García, en Cucurella, la Clàudia Pina, vestit de Sant Gent, la Muixca, la seva germana també, la Greta, és a dir, una quantitat de gent espectacular, i al final apareix el Canyut. Hola, Canyut, bon dia, moltes gràcies.
4: Hola, bon dia, Catalunya.
1: Bon dia. Tu ets el Canyut, oi?
4: Sí, jo sóc el Xavier.
1: El Xavier. Que abans,
4: però no sé exactament a qui truqueu.
1: Clar, perquè és un ésser llegendari inventat. Perquè abans...
4: No, no és inventat, eh?
1: Ah, no és inventat?
4: No, el que passa que hi ha hagut una sincronia, suposo que amb l'Oriol Villar, o en fi, tot plegat, ha sigut la meva... Els meus, diguem, antecedents biogràfics són bastant així, en aquest sentit.
1: Ah, bé. Perquè tu, a banda de ser el Canyut a l'anunci d'Estrella d'Am, la teva professió principal és ser pintor, no?
4: Exacte.
1: I com acabes protagonitzar l'anunci d'aquest estiu d'Estrella?
4: Bueno, aviam, no donarà temps aquí. Vull dir que si un dia tu i jo ens trobem i fem una cervesa, una Estrella, t'ho explico. Perquè hi ha com dos vies. Una és molt psicodèlica, que és la profunda, i l'altra, diguem, és l'ordinària, que és que, bueno, a través d'Instagram, jo faig molta propaganda d'Instagram de la meva manera de viure, que és la meva gran obra d'art, no? i amb l'esperança que em contractin per fer les pel·lis que a mi m'agradarien o coses que a mi m'agradarien com aquesta. Llavors, al final, un director de càsting que en tenia com molt vist per Instagram em va presentar en les parts, no? Diguem, a Canadà, a Villar i a Estrella, i es van posar d'acord, i com que em feia molta il·lusió el projecte, i el que m'assegurava el director de càsting, que això era molt jo, i vaig dir, hosti, la veritat és que és molt jo.
2: Perquè com ets tu, llavors?
4: I em feia molta il·lusió.
2: Com ets tu, llavors, Xavier? Com el Canyut, més o menys, o no?
4: Ja, bueno, soc diversos, que tots estan controlats a la taula de mescles, però són bastant extrems. Un és super canyut i l'altre, o sigui, és un canyut encara una mica més accelerat, no? Els Beach Boys, allò amb una mica de beat, techno. Però després té un altre vertent que és molt Cinto Verdaguer, que és normalment la que havia instal·lat. Llavors, quan surto, la gent quan surto es pensen que sóc una força de la naturalesa molt canyutesca, però en realitat jo acostumo a viure bastant reclòs.
2: On vius?
4: Vic a frontera amb el Baix Empordà.
2: Frontera amb el Baix Empordà.
4: Sí, al Bosc.
2: Al Bosc. Tu abans és veritat que t'havies negat a sortir en un anunci de whisky anglès?
4: No ben bé. Bàsicament em van fer un càsting pel carrer, perquè jo ho vaig acceptar, perquè la noia em va dir que si feia aquest càsting ella ja quedava lliure i podíem anar on volguéssim. I al cap de 3 dies aquest mateix director de càsting em va dir, hòstia, estàs a punt de guanyar, has quedat segon, has de fer un callback, no sé quantos, i al final la vaig guanyar, però per mi va ser una mala experiència fer cues, presentar-me, diguem, d'una manera, diguem, no sé, tan física, i porta 15 anys aquest director de càsting, cada 3 anys em diu, això és per tu, li dic, mai més, tio, dic, t'ho agraeixo molt, però aquesta vegada tot va ser molt màgic, perquè va començar amb un tren, amb un AVE anant a Madrid, i jo tornant, doncs el director de càsting, l'Edu, m'apretava molt i em va agradar moltíssim el projecte. A més, Estrella Damm i Canadà, doncs soc molt fan jo d'aquesta gent, de tot el que fan, sempre.
2: Sí. Quan parlem de tot això, es va sorprendre que triessin una persona desconeguda. Desconeguda, entre cometes, eh? Desconeguda, eh? Per fer
4: sí, d'un personatge
2: protagonista en un anunci que precisament destaca perquè està prenyat de famosos. Sí,
4: bueno, aquesta jo trobo que és la gran virtut de l'anunci. El Canyut es podria dir que d'alguna manera som tots, no? Però perquè s'entengui més, vinc a dir que per mi el Canyut és una espècie de nen, el nen interior que tots tenim a dins, més o menys bloquejat, i que és verdaderament, diguem, l'aglutinant de la comunitat, no?, del nostre país. Llavors, clar, vull dir, qui més qui menys té un Canyut a dins, pues, no?, que voldria, saps, fer, no sé, ballar els Beach Boys, no?, no suïcidar-se i seguir ballant els Beach Boys a perpetuïtat. Llavors, esclar, el fet de que li hagin donat la volta, no?, són com els VIPs que, no sé, li rendeixen com un tipus de deferència o de cortesia amb una persona completament desconeguda, que és la de batalla, la de peu a terra, la de tota la gent que està brindant. O sigui, deia el Celine, a Viatge al final de la nit, que tot l'interessant succeeix a l'ombra, no? I per mi això és completament cert. Llavors, a mi m'agradaria pensar que la gent que no és coneguda ni vol ser coneguda, doncs se senten identificats en aquest canyut.
2: A l'anunci comparteix bàsicament pla amb dos dels grans, amb l'Álvaro Cervantes i amb la Laia Costa. On ho vau rodar, aquesta escena?
4: Aquesta... És que just amb ells vaig coincidir a Cadaqués, però em sembla que l'escena va ser a Salguer.
2: Al Salguer. Val, una altra cosa. És veritat que rodaràs una pel·lícula... Treballaràs amb l'Enric Auqué?
4: Si Déu vol, sí. Bueno, amb l'Enric som amics de fa molts anys, jo el considero un germà. I, de fet, conec l'Enric de la vida de poble. Ell és de Rupià, sí. I diguem que el nostre idili està completament fora, diguem, de la faràndula i de, diguem, saps què vull dir, de la superficialitat dels seus èxits, cosa que valoro enormement. I, bueno, sempre que ens enredem, diguem, amb les bardisses, portem anys parlant amb que ens faria molta il·lusió fer un western contemporani. I llavors aquí s'hi va afegir un amic nostre, director, molt jove, el Miquel Faus, i estem amb això. I, bueno, ja hi ha una productora, que és l'Enrique Lavigne, que és molt, molt, molt reconegut, i això representa que tirarà endavant l'any que ve.
2: Molt bé. T'agraeixo molt, Xavier González, que ens hagi acompanyat al Canyut del nou anunci que dura 3 minuts llargs aquí d'Estrella d'Am. Moltes gràcies, Xavier.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Igualment. Adeu. 11 i 12 minuts, al Canyut.
1: El Canyut.
0: Okay. Ja el tenim aquí, l'estiu.
1: Sí. L'Edu de Valle, on para, que hem d'anar cap a la...
3: Ah, però jo pensava que no el veig.
1: Hem de buscar l'Edu de Valle, eh?
0: Ja li he dit, dic, ui, encara que jo les cançons i el Canyut.
1: No, res, diu, bueno, ja vindré, ja vindré. L'Edu, home, que tenim aquí. Mira'l.
3: Mira'l, sprint, ve l'esprint.
1: Té fons, ell té fons i comença... Té fons tan físic com... Com
5: escolta, hem disfrutat, eh?
1: Que hem disfrutat, amb aquestes cançons, Jordi
5: Mosch. Jo m'ho he passat bé. Jo m'ho he passat bé. A part de que jo vaig amb pantalons curts i samarreta, avui...
1: Ho tenia.
5: Ei, vaig vestit, eh?
1: Ja.
5: Cuidado,
1: eh? Elegant.
5: Però m'he sentit més identificat amb el tema de l'estiu. I el que sí m'ha donat compte del pas del temps és que, esclar, és que estem parlant de fa molts anys, perquè jo deia, aquesta és de fa 3 o 4 anys, no, i potser era fa 10 o 12. Uh-huh. I per tant, quedant gravades com una cosa molt recent, no? Uh-huh. Jo que no surto gaire a la nit, ja, però com que surto a vegades a l'estiu, em fa gràcia quan vas a aquests llocs, que hi ha una mica de pista de ball, que es diuen clubs o discoteques i coses d'aquestes, o les carpes, etc, que quan surt una d'aquestes cançons, hi ha una generació que són la gent que tenen entre, no sé, 16, 17 i 25, que es llancen a la pista perquè consideren que aquesta cançó és la seva. Mm. O sigui, hi ha un sentit generacional que s'associa a la cançó al llarg dels temps a un grup de gent d'una edat determinada. I em fa molta gràcia perquè només passa amb els anuncis de l'Estrella, no? Mm. O de l'Adam, no sé si és de tota la marca o només de l'Estrella. Mm. Però vaja, em sembla un encert espectacular i tots ho esperem, no? És com abans els anuncis de la loteria i aquestes coses, que a veure què fan aquest any, no?
1: Sí.
5: Doncs em sembla espectacular. Suposo que deu haver-hi recopilatoris ja de tot això.
0: Abans en feien, però...
1: Ara em demanen, hi ha algun company, l'Àngel Pérez del Mundo Deportivo, i entre d'altres, van començar, amics meus, m'han començat a demanar que fer llista d'aquesta... Llista Spotify. Hi ha una llista d'Adam. Hi ha una llista d'Adam a Spotify. El problema és que les cançons aquelles antigues dels 90 i tal, has de buscar per sentir la cançó, l'has de buscar a través de YouTube perquè no hi són. Les del Blue for You, per exemple, no hi són. No hi són. Aviam. Hola, Edu.
6: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Estàs bé?
7: Condis t'ofereix aquesta secció.
1: Va bé.
6: Sí, i tant. Si dura, si la peça del Saumell dura 3 minuts més, vinc amb el flotador d'ànec directament i el banyador. Sí. Perquè unes ganes ja de platja i d'estiu. Sí. Que...
8: Veia escales, eh?
1: Platja no cal.
8: Veia escales.
6: Sí. Sí.
1: Estiu sí, platja no ho sé i la calor no. Però bueno, endavant, sisplau, tu mateix.
6: Molt bé. A veure, com esteu vosaltres? Bé?
1: Mira.
6: La setmana...
3: Pedalejant.
6: Setmana tranquil·leta, no ha passat gran cosa, no?
3: No
6: ha passat gran cosa.
3: Cap,
6: cap notícia molt destacada. Només us diré una cosa. Si a nosaltres se'ns ha fet llarg, no em vull imaginar com de llarg se li estarà fent al pobre Sant Pare. Perquè, mare meva, quina agenda, tu. I tothom volent-lo veure, i tothom volent-lo tocar, i tothom volent-hi parlar.
3: Nadons a tot i
8: plena. Estic d'acord, l'escaleta és molt exagerada.
3: Terrible.
8: És
6: una mica...
8: A mi em sorprèn com aquesta escaleta, al presentar-li al Vaticà, no hi ha hagut algú que ha dit, està molt bé, però retallem-ho, això. Perquè el matarem. Ho trobo molt exagerat.
6: I tothom volent-hi parlar. Mira, per exemple, Jordi Basté ha rememorat els millors temps de Super García. Mireu què li demana el gran Arnau Mañé, ombra del papa, aquesta setmana.
9: Jo vull connectar amb l'avió del papa.
10: Ah, bueno.
9: No, esclar.
10: Els teus desitjos.
9: Fem-ho. Avui li pots regalar alguna cosa o pots parlar amb ell avui o no?
10: Crec que avui no tindrem contacte. Però
9: llàstima.
10: Tampoc porto res més.
9: Si teniu contacte, truques i no es pot fer una entrevista, però un saludo als oients de RAC1 i tot això.
6: Un saludo als oients de RAC1, demana. Com quan els 40 principals entrevisten a Ricky Martin. Un saludo per a los oyentes. Sí. De fet, has estat una mica obsessionat, la veritat. Això és del dimecres a Montserrat.
9: Jo vull fer una cosa, que és demanar-li a la Mònica Hernández.
10: Ah, sí, digues.
9: Perquè, esclar, si es para el papa a prop teu, podem tenir, aviam si diu alguna cosa per RAC1.
10: Ho intentarem.
6: Sí, i aquest intent... Com a resultat, té ja un moment que és història d'aquesta emissora.
10: Papa Lleó! Més salutació a RAC1!
3: No puc!
10: M'ha mirat i m'ha saludat.
6: Sí, i tant. I tant, que també han dit, escalf, Mònica, escalf. Estem amb tu. La Mònica és tan fan del papa com jo, de Jordi Armenteres, que entra a l'antena no quan el saluden, sinó quan a ell li dona la gana.
11: Qui més qui menys podrà sortir satisfet i podrà sortir enfadat d'aquest Congrés dels Diputats.
9: Molt bé. Qualsevol cosa ens ho fa saber.
5: D'acord? Basté.
11: Fins ara.
12: Sé que no m'has saludat.
9: Hombre, Armentera, una cosa... que tal, és que clar, hòstia, ara aparegut l'Espritzània.
6: Sí, exacte, ningú ha definit millor Jordi Armenteres, l'Esperit Sant. És que ell entra en antena quan vol perquè, a canvi, t'aguanta quan... te l'aguanta quan faci falta, l'antena, vull dir.
9: Perdó.
12: Ritme a la vida, sisplau.
9: Perdó, és que se m'ha tallat.
12: No, no s'ha tallat.
11: No, se't sent perfectament.
12: Sí, sí, se't sentit per... ara sí que s'ha tallat, finalment. Doncs crec que hem d'aguantar el directe des del Congrés dels Diputats en aquests moments, el que està passant.
6: Sí, sí, sí, ell podria haver tirat 3 hores, eh? Aviam. Escolta, estic pensant que hi ha hagut molta crítica aquesta setmana a l'acte de rebuda del Papa al Santiago Bernabéu a Madrid. Jo les trobo injustes, aquestes crítiques, què voleu que us digui? No n'hi ha per tant. Potser no va ser el gloriós espectacle visual de la Sagrada Família, però s'ha de ser molt valent, per recrear-li al Papa una partida del FIFA, del videojoc, allà al mig del Bernabéu amb els narradors i tot, eh? I l'home més estava encantat, que se li veia. Podria haver estat molt pitjor, on vas a parar. Li podrien haver posat una narració una mica més agosarada.
9: ¡Ay, mi madre, el bicho!
6: Us imagineu el Papa entrant al Bernabéu al crit de ¡Ay, mi madre, el bicho! O també li podrien haver regalat un tàper de cocido madrileño, cosa més folclòrica, o un casset del Fari, o un toro d'aquells que et posen sobre la tele, o en lloc de Bustamante li podrien haver posat un altre cantant. Clar. O millor, en lloc d'Enrique Iglesias, podrien haver portat a cantar en Joan López Alegre, que té una versió una mica diferent d'aquest tema.
13: Hi ha gent que és religiosa i és d'esquerres, hi ha gent que és religiosa i és de dretes.
9: Religiosa.
6: Per què diu religiosa, quan és mil vegades més difícil dir religiosa? És una experiència religiosa i besar la boca tuya merece una aleluya. Espera, que és... què són aquests aplaudiments? No era tan bo aquest acudit. Ah, no, és el Congrés, que encara estan aplaudint el Papa 5 dies després. Ara, si parlem de música, com fèiem ara, el nostre home, sens dubte, és Pere Mas.
14: La sensació que ja vaig tenir quan Gaudí gira el cap va ser la mateixa sensació que en Moment de la Fletxa. I, a més, igual que a la Fletxa, que la música anava fent... i fot tun-tun-tun-tun-tun als Jocs Olímpics...
6: Perdó, és John Williams? És el John Williams de Matadepera? Tororo, xu-xu-xu... Mira, fem una cosa, comparem-ho amb l'original per degustar com cal aquesta peça genial.
14: Que la música anava fent... i fot tun-tun-tun-tun-tun...
6: Molt bé, Pere, fantàstic.
11: Doncs estaves també, perdoneu.
3: No estava la mala.
6: Molt bé. Escolta, per cert, jo crec que hauríeu d'estar celebrant una gran notícia. Una gran notícia, no sabeu quina? I és que, atenció, ja fa 10 minuts que no tenim cap tiroteig a Catalunya! No ho diguem molt alt, que no se sap mai què pot passar. De fet, no descartem que el pròxim tiroteig el protagonitzi Jordi Basté, que mira què va dient als seus tertulians... coses com aquesta de dimarts.
14: És que, de debò, us mataria tots, però a la vegada m'entusiasma estar amb vosaltres.
6: És fantàstic. Vinga, va, que acabarem enviant ànims als autèntics herois de la setmana.
11: Oi?
6: Exacte. Els nostres estimats i patidors joves que han fet la selectivitat aquests dies, gent que tenia els nervis a flor de pell, com l'equip del món a RAC1. És explicar la notícia, ja hi ha accidents a l'estudi.
15: Avui també és el primer dia de la selectivitat. S'hi presenten gairebé 46.000 estudiants i comença a les 9 del matí.
6: Què ha passat aquí? Què ha passat aquí? Aneu trucant a l'hospital. Ara, els autèntics triomfadors de la selectivitat han estat Jordi Basté i els tertulians del dimarts. Atenció a la pregunta d'examen que els planteja l'Esteve Giral i que converteix l'estudi, sembla això, una convenció de graduats de Harvard. Atenció, eh?
16: I us proposo un joc. Els han demanat de formar una paraula.
6: Ai.
16: I el que els demanaven en castellà és en més. Adjectiu més ar. Sabríeu respondre?
14: Sí. No.
16: En més adjectiu més ar.
17: L'adjectiu... I què, hem de fer una paraula?
16: Sí, hem de formar una paraula. Us ve al cap alguna paraula?
14: No res.
16: Si no, us ho dic jo.
18: En diumenge.
17: En castellà.
16: En castellà. En castellà. En friar, per exemple. En friar.
18: En més... Fent més, no en una part.
14: Sí, clar,
18: no,
14: que ja t'ho dic, fes veure que sí que ho sabies.
18: El Basté està compensant, està com el gatet aquell...
9: Però enfriar vol dir enfriar, però llavors vol dir enterrar també, o clar, no sé què.
14: Per què no?
6: En fi, escolta...
3: Perquè era un adjectiu, no un...
6: Escolta,
3: un substantiu.
6: Ens veiem al setembre, un cap de setmana.
9: 11 i 22.
19: Tenim carn.
20: I també peix.
19: Tenim fruita.
20: I tenim verdura.
19: Tenim amplis horaris.
20: I botigues al teu costat.
19: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
20: I estem molt a prop teu.
19: T'esperem! Cognis, molt de barri, molt d'aquí.
2: Per cert, que... que no, tu també...
3: No, sí, jo també, he patinat,
2: Aviam, 11 i 22.
3: He patinat, amb enterrat.
2: Hola, polls!
3: Doncs mira,
2: no tira bé ni xur!
3: Doncs exactament això, és el que vinc a explicar-vos, que sorpresa segur que ho sentit per tot arreu, Seguritats Direct ara és very sure, i és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global, perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. No només canvia el nom, perquè continuaran sent els primers en protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Els primers han a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir el servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Així que recordeu, Securitas Direct, ara és
2: very sure,
3: la teva companyia de sempre més forta que mai. Us en recordeu quan hi havia allò del Sabadell i el, BBVA?
2: Pues estem això,
3: estem a la mateixa immersió, una mica. Estem a la mateixa piscina.
2: Efectivament. Són les 11 i 23 minuts. Gràcies, Jordi Bosch, Jordi Juan, Ernest Font, Glòria Serra, Noemi Polls, Edu de Vall. Ens veiem la setmana que ve, si Déu vol.
3: Vinga.
2: Gràcies.
3: Bon cap de setmana.
2: Moment, recull Sergi Ambudio amb la metatertúlia final de l'última hora del món a RAC 1.
4: Actimel, l'aliat que ajuda el sistema immunitari cada dia, t'ha ofert el perquè de tot plegat.
21: El perquè de tot plegat.
4: RAC 1.
22: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
23: Normal.
22: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
23: No pot ser.
22: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
4: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
24: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
25: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
26: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
4: El confort és fàcil a l'estiu. Si és Daikin.
27: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
4: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
27: Si busques el millor, recorda.
4: Només Daikin és Daikin.
28: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
29: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
30: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
31: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancel·la. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
32: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
33: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
34: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
35: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
36: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
37: Què és la bellesa?
0: Per què ens obsessiona?
1: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
0: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a cccb.org.
5: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
6: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
8: Avui estem amb l'Ona Dell, tècnica agrícola de Matlle Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
9: Albercoc, sens dubte. Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients. Per això els deixem madurar l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
10: Ametlle Origen. El gust és nostre.
11: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
12: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
13: Verisure.
14: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
15: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
16: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
17: Històries de rentar roba amb Deter Solín.
18: Com ha anat amb la bici?
23: Oh, quina suada!
18: Doncs ja saps.
23: Sí, ara poso la rentadora amb Detersolín Esport.
18: Així m'agrada. Detersolín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
17: Els detergents Detersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
37: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
2: Dos quarts de 12.

0: Santi Jiménez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, amic.
0: Marc Puga, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Sergi.
0: Joan Ferrer, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: David Broc, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: I...
4: Oi, compte.
0: Primera...
2: No, això és molt fort.
4: Compte.
0: Guardonada amb el Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba, Mònica Usar.
5: Bravo!
0: Bravo!
5: Bon
0: dia,
2: bravo! Felicitats!
1: Ja era hora que et diguessin
2: un premi. No, ja era hora. Això vol dir que ja som veterans.
0: Quan es creés un premi
1: quan
0: fet
1: recull...
0: a vida...
2: Sí. No, el premi et fa gran.
1: Et recomano que quan el recullis diguis... No l'agraeixis, digues...
4: Ja era hora.
2: No, home,
4: massa heu trigat, massa heu trigat.
2: No em sortiria mai.
1: Estàs a punt de no venir-lo a recollir.
2: No.
6: Com et sents?
2: Molt agraïda, molt emocionada i, bueno, que es reconegui la comunicació científica.
0: Ara.
2: Això és important, no? I, a més, que és un premi que realment no només és per mi, deixeu-m'ho dir, eh?
1: Va, va. No, no et facis la molesta.
2: Jo quan vaig entrar...
4: És per flipping, no, el premi?
2: No, però només feia la previsió del temps.
3: Possible.
2: I ara què fem? Ens passem molts dies parlant de temes científics,
4: sí,
2: de
4: però...
2: mitjo, com passar...
1: Però qui parla, tu?
2: Es dona molt més espai per fer-ho i, per tant, doncs, molt agraïda per
1: ja
2: això.
4: Hi ha molta gent que es dedica a això i els premis només se'ls donen a unes quantes persones escollides. Mònica, modèstia fora.
3: Molta gent en parla, però pocs fan que s'entengui.
0: Us he dit que...
3: D'aquí el premi.
2: Molt maco i molt cert.
0: He d'explicar que el jurat ho ha decidit per absoluta unanimitat.
4: Sí? Cap dissident, no?
0: Després, ni de conya.
1: No hi ha hagut vot particular, perquè si no anem i els hi toquem la cara.
4: Això t'ho envia un oient? T'ho envia un oient, això?
0: Així funcionen els premis. Després de valorar la tasca divulgativa que fa de la meteorologia a través de diversos formats, atenció...
2: Perquè,
0: més enllà de la ràdio, cosa evident, la Mònica Usart també fa ús d'altres mitjans. Llegeixo literalment, el motiu pel qual ha rebut aquest primer premi.
2: Va.
0: Fent ús d'altres mitjans com la televisió, la publicació de llibres per infants i per adults, conferències o tallers, i atenció, sense deixar de buscar noves fórmules de divulgació com l'analítica de cançons que esmenten algun fenomen.
1: Ara sí que ens ho guanyem.
2: Gràcies.
4: O sigui, el premi és nostre, també.
1: El premi és nostre, també.
2: Ara sí. Ho hem de celebrar. Sí.
4: Molt bé, Mònica, moltes felicitats.
1: Quan cobres els premis,
2: gràcies.
1: Com tots els premis que donen, no? El diplometa i cap endavant.
2: No necessito cobrar res més. El reconeixement ja és molt gran.
0: 1 de juliol, el recull?
2: 1 de juliol, sí.
6: Nervis.
2: A Vic, el recullo. Si voleu venir, esteu més que convidats.
4: Ja has de fer discurs i aquestes coses.
2: Crec que sí.
6: Has de pensar outfit.
2: Això és el que porta més problemes.
4: Aquesta pavala és així, eh?
2: Sí. Sí.
1: No siguis frivolat, l'outfit.
2: Si podeu triar-lo vosaltres, l'outfit, doncs m'anirà bé.
4: No, és que al final serà el problema serà aquest.
2: Sempre. Sí. El meu problema sempre és la roba.
6: Sí. Sempre és un mal de cap.
1: Plourà a Vic el dia 1 de juliol?
2: Sí. Per probabilitat podria ploure.
1: Paraigües a la bossa.
2: M'agradaria que es posés.
4: Seria un bon dia perquè plogués.
2: I així podria posar bambes.
0: Cal, hem de saber si és a cobert o no. Entenc que sí, perquè és a la casa Prat de Saba.
2: Però hi ha uns jardins, no sé ben bé si es farà.
1: I farà el còctel.
4: Còctel.
2: Clar, home. Sí.
0: Llengonissa, no?
2: I de benvinguda. Hi haurà núvols d'aquells de llaminadura.
4: Sí. Però aleshores, aquesta secció ja té dos premiats.
0: Sí.
4: El Santi i la Mònica. No està gens malament.
2: Ja.
4: Semblava que aquesta última hora...
1: Semblava que era amb la pandilla. Va
4: semblava que, mira, no fos, xavales, és una horita.
2: Som importants.
0: Gent...
1: I mira.
4: Gens malament. Molt bé.
6: Qui serà el proper? És la pregunta.
1: Si jo he guanyat algun premi.
2: Sí, jo.
1: No estàs tan lluny, eh?
2: Sí. Estàs a prop nostre. Sí.
4: No, enhorabona, Mònica.
2: Gràcies.
4: Si algú mereixia un premi, ets tu.
2: Moltes gràcies. Molt l'agradaria.
1: Més que jo.
2: A tots.
4: Efectivament, per suposar.
6: No ho hem dubtat.
0: Recollim també. Però recollirà la Mònica, en aquest cas. 1 de juliol a la Casa Prat de Saba en un acte emmarcat a la Festa Major de Vic.
2: Clar que sí.
0: Aquest primer premi
2: Primer.
1: Perquè ara, no, vés a saber quantes edicions no, fan, però el primer és teu.
2: Home, esperem que no s'acabi mai, eh? Que obrim les portes a tot el món de la ciència.
1: I pots repetir l'any que ve?
2: Espero que no.
1: Home, sí,
4: que pots repetir.
0: L'any que ve,
4: Abel Caral,
1: Albert
4: Caral.
1: Ets
2: l'Ibera.
1: Ets mundo duplantis dels premis de comunicació científica.
4: Per què no pots tornar a guanyar? Si ho has fet igual de bé?
2: Hi ha tantíssima gent que faria...
4: No hi ha tanta gent, eh?
2: Sí, que sí. A més, no només
1: és com les 5 primeres copes d'Europa del Madrid. Això, les 5 primers premis els guanyes tu.
2: És ciència, ciència.
4: A més, si li dona a l'Abel Caral, anirà amb els pantalons curts.
1: No, no el pot guanyar mai.
4: No podem estar representats.
0: Allà darrere la tril no es veurà.
4: Sí, però això...
1: I pot tocar-se la panxa.
4: Efectivament.
1: El discurs tocant la panxa.
0: El segon premi de comunicació científica Ràdio Associació Memorial fantasava d'anar per l'Abel Caral.
4: Sí, sí. L'hem decidit nosaltres, el premi.
0: Que la gent vegi que puja allà a rebre'l i de cop baixa el micròfon i apunta cap
4: avall. Sense dir res.
0: S'aixeca
1: la samarreta.
0: Sí. I comença a picar el lateral.
4: Sense dir ni hola.
2: Estic per dir-li que vingui el dia 1 i sí, no? Que surti amb mi.
0: I al típic moment allò del públic fent... Te'l
1: retiren el premi.
4: Tothom es posa la peu, no?
6: Sense entendre res.
0: Bueno, va, anem al diàleg, va. Avui hem de votar el millor diàleg de la setmana. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a dialing@recu.net, dialing@recu.net, i a l'assumpte del mail li poseu la paraula clau que us indicarem. Així de senzill, avui en joc... Atenció. Un àlbum de col·lecció del Mundial i una caixa de 50 sobres de cromos...
4: Aquest m'interessa a mi, eh?
0: Panini.
6: Uau.
0: Sí. A més, per poder veure i viure el Mundial, una subscripció a The Zone.
6: Ah, és bo, això.
0: No, atenció, és premi de final de temporada.
6: És heavy, eh?
4: Molt bé.
1: Molt bé.
0: A més, un abonament doble per la 5a edició del Magnífic Fest,
4: bé.
0: Se celebra a Lleida el 19 i 20 de juny, on gaudireu amb les actuacions de Love of Lesbian, Joan Dausà, Lauren Meyers, Svetlana i més artistes que podeu descobrir a magnificfest.com. I si això no fos prou...
4: Què més?
0: L'habitual, el clàssic.
4: Ah, xec.
0: Xec de 100 euros condis,
4: que no pot faltar.
0: Va. Per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya. La setmana té 5 talls finalistes i el primer, Joan, és...
5: El Xavier Melero és molt fan del Primavera Sound, però espero que es posés crema solar.
7: El dia abans que aquest programa, ara somriurà l'amic Melero, perquè no només és letrado, literato, sinó que és melanòman.
8: La teva crema solar, factor 50.
7: Sinó que és melanòman.
9: Muchos dermatólogos defienden este estilo de vida.
7: Anirem cap a la zona de primavera.
0: Correu a dialing@recu.net, a l'assumpte del mail i poseu Melero.
4: No pot ser, tio.
0: Aquest és el que vas enganxar.
1: Va trucar un oient, per dir-ho.
4: És obra mestra, eh? Obra mestra.
0: Melero.
4: Les millors de l'any.
0: Segon finalista, Joan.
5: Com una criatura durant la cavalcada de Reis, Mònica Hernández crida al papa durant la seva visita a Montserrat.
10: Aviam. El Podem beneir.
11: El nostre lleó.
12: Atenció, que ja s'acosta cap a la Mònica Hernández. Atenció,
10: serà impossible perquè no tinc el braç tan llarg. Ara mateix tenim una tanca. Aquest és el moment, ara.
11: León.
10: Papa Lleó. Una salutació a RAC1. M'ha mirat i m'ha saludat. Papa Lleó. Papa Lleó.

0: Aquest és molt bé. Està molt bé.
1: Sí, sí,
2: aquest
1: sí.
2: És molt bo.
0: Està molt bé.
3: Veurem.
4: Bon nivell,
0: el públic ja sobirà.
4: Bon
0: l'audiència a vegades sorprèn, És que és veritat que la Mònica la deixes...
3: Sí, eh?
0: La deixes allà un parell
3: de... No necessita gaire. No necessita
0: amb el micròfon obert.
2: És papallau.
0: Papallau.
2: Ah, des d'aquí ja li... Santità!
3: Papallau, papallau.
0: Perquè és un crit com una mica retingut.
5: Sí. És molt, és rotllo, vull cridar-lo, però no vull...
4: És que s'estava barallant allí amb la gent, periodistes, donant cops de colze...
2: Noi!
3: Qui su?
0: Correu a dialing@recu.net i a l'assumpte, en aquest cas, hi heu de posar Mònica. Res més. Tercer finalista, Joan.
4: A la nova ràdio de Reus tenen un tècnic que recrea amb la música igual o més que Xavier Melero.
5: Doncs, amics i amigues, ho tenim tot preparat. Benvinguts.
6: Lluís, quan vulguis pots tancar la cançó. Gràcies.
3: Sí que s'estava allargant una mica. Sí. S'estava fent una mica llarg.
4: I l'he retallat, eh?
2: Sí?
4: En 30 segons, sí.
1: Imagina't.
0: Assumpte Reus. Quart finalista, Joan.
4: Els joves cada vegada comencen abans a tenir relacions sexuals.
7: I Sanitat enllesteix un pla per distribuir preservatius de franc als joves d'entre 6 i 22 anys.
8: Què?
7: Als joves d'entre 6 i 22 anys.
9: El sexo no tiene edad.
10: Serà a partir de l'any que ve i només caldrà presentar el DNI a la farmàcia.
0: Assumptes joves. Jo he de dir que vaig rebre un missatge a aquella hora del matí de la Yael.
3: Sí.
0: I no em va dir, crec que el estàs equivocat. Em va dir, és del 6!
1: Quina barbaritat, no?
4: S'ho va creure.
0: De que repartíssim preservatius a nens i nens.
2: Quin tamany fan els preservatius?
0: Per nens de 6 anys. Pot ser que s'hagi equivocat el Basté. No, no.
8: És del 6!
4: Globus d'aigua.
0: Estem perdent el nord.
4: Globus d'aigua.
2: I les cases aquestes hauran de filar molt prim, eh?
1: Globus minis.
0: Exacte. Assumpte joves. I cinquè i últim finalista, Joan.
4: El president en funcions del Barça, Rafa Juste, anuncia una querella contra Florentino Pérez amb una paraula que faria sonrojar a Pompeu Fabra.
11: I ara, Rafa Juste, l'actual president del Barça, l'ha qualificat de ploramiques i ha anunciat que el demandaran tot plegat en una rebregada molt contundent.
12: Quan el president del Real Madrid, amb una derrota de premsa dantesca, que per mi va ser un butxorn...
13: El català incorrecte passa.
12: Que per mi va ser un butxorn...
14: És motiu de ses.
12: De roda de premsa que no mereix dir-lo un president d'un club.
7: Per majoria absolutíssima, hem demanat que aquest tall vagi al diàling.
15: ¿Qué tenemos aquí? ¿Un jodido bromista? ¿Un bufón?
7: Almenys al començament, per la utilització de la paraula butxorn.
16: Senyor! Sí, senyor!
3: Molt fan. Molt fan.
2: Jo crec que butxorn... Es pot imposar i acabar...
3: Hauria d'acabar acceptant-se.
0: Hauria de ser normatiu.
3: I EC, sisplau, que facin alguna cosa.
2: Butxorn.
3: Ja estirem això.
4: La cosa que deu estar entre butxorn i Mònica i papalló.
2: Ja.
3: Melanoma, no?
4: Ja
3: n'hi ve.
4: Ja molt nivell, Joan. Molt bé, Joan.
1: Sí.
0: Bona feina, Joan. Correu a diàling.
1: Bé, Joan, bé.
2: Bé, xaval, bé.
4: A veure si comencen a arribar els premis.
2: Premi pel Joan, home.
4: Ja. A veure si sobra alguna cosa, gent de Vic.
0: Un primer premi, creu-lo, també. Correu a diàling.
2: Primer premi del diàling.
0: Sí, ja. Sí. Primer i últim.
1: Una edició.
0: Assumpte Rafa. En joc, recordo, el xec de 100 euros condis per comprar a qualsevol supermercat de Catalunya, un abonament doble per la cinquena edició del Magnífic Fest, que se celebra a Lleida, 19 i 20 de juny, una subscripció a DAZN per veure i viure el Mundial i un àlbum de la col·lecció del Mundial i una caixa de 50 sobres de cromos. No 50 cromos.
3: No.
0: 50 sobres de cromos.
3: Quants n'hi ha cada sobre? 5? Són? No sé si 5 o 6 o 7. Bueno,
0: 6 o 7, em sembla.
2: Pues mira, obriu un cada dia.
3: Ahir mateix em van obrir un davant meu i no vaig ser capaç de saber quants cromos hi havia.
4: Estaves comptant bitllets.
2: Ell sap el que factura, el cromo li pela.
0: Pràcticament 3:15, un segon de tot.
17: RAC 1. I si
8: no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mapfre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mapfre. Anem on vas.
9: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a BBVA.es.
14: Si vols ser la compra bé, atan a carrer.
16: Aquest partit gaudeix de la victòria més fresca amb la síndria sencera ratllada a un preu imbatible de 89 cèntims al quilo, o pren la davantera amb la llonza de porc a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Només del 12 al 14 de juny.
14: Si vols ser la compra bé, atan a carrer.
17: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
18: Hola, Pepa. No venies avui amb els nens a veure la mare? És que sóc al súper del Corte Inglés i hi ha un 50% de regal en congelats i gelats. O alguna cosa dolça per la canalla? I ja que hi soc, m'emporto cireres, que la tarrina de 500 grams està a 2,99 €. I són molt maques.
19: Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
20: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
21: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
22: Jo no puc treure'm del cap això.
23: Taca, taca, taca, taca, taca, taca.
24: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat.

0: Vivo Prunes.
1: Hi ha ofertes i després hi ha oportunitats. Nou Opel Frontera GS Elèctric. 100% elèctric amb 8 anys de garantia especial, sense entrada i per només 169 euros al mes. I aquesta és només una de les moltes ofertes que trobaràs en vehicles nous d'ocasió i motos. Només fins a final de juny.
0: Auto Vivo Prunes.
2: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
3: Ja tornem que ens hem trobat.
4: Ah, sí.
5: On?
4: Sí.
5: No, per antena no.
3: No, a Sala B, ens hem trobat de festa.
5: Ah, la Sala B.
3: Sí, ens agrada la festa.
6: Un dia que
7: Sala B és, el, és la sí. Sala B del Lucegat.
5: Lucegat. Un dia que surti me la trobo.
8: Un dia que surts, eh? Un,
3: jo
8: un
3: igual,
8: dia, el dia que vas sortir.
3: Jo ja sou un cop a la vida, que anava.
7: Jo últimament surto molt poc.
5: Era tard, quan us vau trobar?
3: 2-3, no? Del matí,
5: sí,
3: potser.
5: Sí. I sí. Ha estat físic,
3: correcte.
5: Mental, bé? Bé, sí.
3: Home, ens en recordem els dos.
6: El mental no ha estat mai bé.
5: No, però ja m'entens.
6: Bé, animats, contents.
3: Bé, de festa, de ballar.
5: Amb el puntet, però sense exagerar.
3: Sí, perfecte, amb el puntet de dissabte.
8: Incidint amb diferents colles d'amics.
3: Ah, exacte.
7: Si no veu quedar vosaltres dos.
6: No, ens vam trobar.
3: No, home, no ho diríem, tampoc.
5: Clar que no.
6: Vinga, tira'm els dies
3: mundials. Anem amb els dies mundials.
8: Tu no ho diries, tu ho diries.
3: I tant que ho diries.
6: Sí,
3: no,
6: que ho diries,
3: que
6: clar.
3: Va, efectivament.
5: Ho diria als taloners, aniria als taloners a explicar-ho.
3: A donar exclusiva.
7: Què hem celebrat aquesta setmana?
3: Doncs mira, el dilluns, això, Mònica, t'agradarà, va ser el Dia Mundial dels Oceans.
8: Oh,
3: sí, home. Eh que sí? No sé si tens alguna curiositat d'oceans o no.
9: Bueno, que s'estan escalfant molt els oceans.
5: Sí, no?
9: Els últims dies tenim moltes notícies de mar i oceà.
5: Caldo,
9: sí. Un as de calor ja oceànica, sí.
3: Jo he llegit que el punt més profund conegut dels oceans és a la fossa de les Mariannes, sí. Que és al Pacífic Occidental, sí. Per tant, ja, avui.
8: Molt bé, molt bé.
3: Vinga, i el dimarts va ser per mi un dia molt especial, perquè sí. Era 9 de juny, i el 9 de juny és l'aniversari de la cosa més bonica del món, que és l'ànec Donald.
5: Ah! Oh.
3: Sí.
6: Pensava que anaves a dir el Melendi.
5: Sí, jo també no pensava dir Melendi.
3: En el meu rànquing potser el Donald està per sobre, eh, Melendi? Per mi és
8: Donald
3: molt important.
8: Està per sobre, Melendi.
3: Crec que sí. De fet, no menjo. Jo menjo animals,
6: tant
3: jo menjo tot, eh? Però...
6: No
3: menjo ànec, jo. És l'únic animal que no menjo perquè em fa molta pena.
5: Fa coseta, sí.
3: Pel petitó, pel Donald.
8: Però Donald, aquest que va sense pantalons.
3: Sí, sí, el dibuix animat.
8: I quan surt de la dutxa es posa una tovallola.
3: Sí, que mono. I això és perquè el 1934 s'estrenava als Estats Units la primera pel·lícula de l'ànec Donald i per això se celebra el Dia Internacional del Cuacuito.
5: Va ser alguna cosa especial?
3: Que mono.
5: No va ser res especial.
3: No, algun any li he fet un pastisset a un nino.
5: Sí?
3: Aquest any no, no tenia temps.
8: O també el tio Gilito i els tres nebodets.
3: Sí, és que jo em sento una mica part de la família, ja. Sabeu?
8: Tu ets una...
3: Sí, sóc una més.
8: Una més.
3: Em convien a casa. Vinga, anem amb dimecres, que és un dia interessant, perquè era el Dia Mundial de la heràldica.
5: Oh. Ah.
3: Atenció, sí. Que això estudia la simbologia que hi ha en els escuts, els emblemes hereditaris que queden plasmats en els escuts i aleshores doncs, se celebra aquest dia.
7: Alguna curiositat, Mònica, usar sobre...
3: Sobre heràldica?
9: És que no. No seria el meu tema, no m'han premiat per això, saps?
3: No et donaran premi per a l'heràldica, tu.
8: Gran timo fan alguns heraldistes, perquè tu dius, no, fes-me l'escut de la meva família, tio.
5: S'alimenta.
8: S'alimenta directament. Campo de gules con dos alfajores.
5: S'alimenta en 5 minuts. O
8: sigui... I ja està.
3: És maco, però l'escut en els cavallers de les pel·lis i tal. És una, és una cosa que queda maca, eh? Que, sí. Dijous, ahir el Dia Mundial del Càncer de Pròstata.
5: Ah, important, important.
3: Molt important. És el càncer més comú entre els homes i estem escoltant November Rain, perquè el mes de novembre els homes deixen que els hi creixi bigoti com a símbol de conscienciar la població sobre la malaltia.
5: November, no? El Movember.
3: Sí, exacte. I anem amb divendres. Avui, no sé si ho sabeu, però és el Dia Mundial del Doblatge.
5: Ah,
3: ah, això us interessa.
7: Sí. Com ho dia, pràcticament.
3: Home, Trump, perdona.
8: Clar, Donald Trump, el millor doblador de Donald Trump.
3: Fes-nos una veueta, va.
9: Un premi, sisplau.
8: No. Ah, perfurar.
6: Noruega?
5: Però tu ja, ets conscient del fanatisme que desperta això, no? Hi ha fans d'això.
7: Malauradament.
5: Sí, ja ets conscient, no?
6: T'han demanat ja notes de veu doblat.
7: Bonica Noruega.
8: Hi ha un gran duel, perquè ell el doble durant la setmana i el Blai durant el cap de setmana.
7: No, el Blai fa de Hansi Flick.
8: El fa molt bé a Hansi Flick.

0: sí, fa molt bé a Hansi Flick.
1: És, no, però fa molt bé.
2: Fa molt bé a Hansi Flick.
3: El Blay és més, potser més sobri, no? És una cosa com molt més...
2: Soc molt fan de...
3: Tu te'n deixes a...
0: I hem de guanyar aquest partit. Aquest cap de setmana és molt important.
2: Jo crec que hauria d'anar... L'hauria de fitxar el Barça, el Blay, perquè les xerrades tècniques les fes el Blay amb aquesta veu que té. I jo crec que aniria tot molt millor.
4: La prèvia del partit contra el Racing.
0: Vinga, nois, som-hi.
2: Som-hi. És molt important. molt bé, Blay.
5: Però passa que quan coneixes la persona, el doblador, no?, que li poses cara, en aquest cas, Sergi Embudio, per exemple, quan ho escoltes, no fa com gràcia, en plan, s'escolta diferent, saps?
3: És diferent, canvia la perspectiva.
5: Sí, canvia molt. Sí. Doncs res, fins a 15 dies mundials de la setmana. Estàvem escoltant Constantino Romero, un mica del doblatge, una gran veu.
3: Una cosa, setmana vinent portaré alguna cosa, val, de la meva secció, i aleshores volia sotmetre a debat si volíeu dolç, salat, beguda, menjar, és a dir, que
5: deixa triar,
3: que m'orientéssim una mica.
4: Aquí
3: menjar.
4: Jo votaria salat.
2: Jo prefereixo salat.
5: Salat, fa de vermut.
3: Hi ha quòrum.
4: Unanimitat, sí.
3: Buscaré alguna cosa estranya i pertorbadora.
2: I si no pot ser molt escarosa, t'ho agrairia.
3: No, com és escaró, millor, no?
6: Sí, per mi, endavant.
2: Mònica, és...
4: Res, ara tornem, eh?
7: RAC 1. El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: I acaba la carrera en un temps rècord, en la que estàs sens dubte...
10: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
11: Torna al Festival de Música de Cambrils.
12: Del 28 de juliol al 10 d'agost amb Joan Dausà, Ana Torroja, Siloé, Valeria Castro,
11: Jethro Tull, Coldplay, tribut a Coldplay, la Ludwig Band, Lucrecia i molt més.
12: Entrades i info a festivaldecambrils.cat. Això comença.
13: Pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
14: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
15: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
14: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
16: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
17: Césped Solución.
18: Més informació a céspedsolucion.es.
19: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
5: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
20: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
5: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
20: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
21: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
22: Tot allò que t'agrada,
21: molt més fàcil de trobar.
23: El que encara no has escoltat
24: i segur que t'agradarà.
22: Un nou aparador d'àudios i podcast.
21: Endreçats i a un sol clic.
22: Per triar i remenar.
25: Amb tot el contingut dels programes.
26: I també els podcasts originals de RAC 1.
27: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
21: I som tots.
25: Més fàcil.
26: Més directe.
25: Més intuïtiu.
21: Més RAC 1. Tots som un milió.
0: Ràdio en directe.
1: Contingut a la carta.
0: Podcast.
1: El que vols, quan ho vols.
0: A l'aplicació de RAC1. El món a RAC1.
2: 3 i les 12. Ja tenim el tall guanyador, el millor diàleg de la setmana, i és, atenció, aquest.
3: Aviam.
4: El podem beneir.
3: El nostre lloc.
6: Atenció, que ja s'acosta cap a la Mònica Hernández. Atenció, ai, ai, ai, ai.
4: Serà impossible perquè no tinc el braç tan llarg. Ara mateix tenim una tanca. Aquest és el moment, ara.
3: León.
4: Papallaú. Una salutació a RAC1.
2: Joan, qui s'endú el xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya? L'abonament doble pel magnífic Fest de Lleida, on gaudireu amb les actuacions de Love of Lesbian, Joan Dausà, Lori Meyers, entre d'altres. El pack de 4 entrades per l'experiència immersiva els últims dies de Pompeia.
23: No, ens hem equivocat.
2: No, aquest ens hem equivocat, però era la subscripció de The Zone pel Mundial,
24: sí, pel Mundial.
2: I l'àlbum Panini,
24: Amb
2: del
24: 50,
2: Mundial,
24: 50 sobres.
2: Amb 50 sobres, que són 350 cromos.
23: Ara, i la Montse Girona.
2: Qui s'endú tot això?
23: La Núria Fabregat.
2: Molt bé. Visca la Núria.
23: Doncs ja ho tindríem, eh?
2: Que ho deixi.
28: Sempre la
2: Núria. I què tenim?
23: Que ho deixi del Mundial.
2: La resta de diàlegs, Joan, que tenim
23: un moment de temps. Doncs tenim el nou anunci d'Estrella Damm, que explica una història molt bonica.
29: Ara sí que ja comença l'estiu.
30: No coneixeu la història del Canyut?
31: Del Canyut?
30: El Canyut?
31: No.
30: Amb N-I-G no et sona. No coneixes la història...
29: Explica la llegenda del Canut.
31: Ah,
29: el Canyut, perdó, el Canyut, que està... que és una història molt xula. Explica la llegenda del Canut... És una història molt xula.
23: I no sé què van fer per Montserrat, però el Marc Simon va prendre algun aroma que jo diria que no era d'allí, eh?
32: I estan buscant on dinar, si vols li demano. Marc, on dinareu? Estàs en directe, eh?
33: És conya.
24: Mare de Déu. No.
32: Amb el Marc Giró.
33: Hola, Marc Giró. Hola, estàs en directe i vaig drogada.
32: Marc, on dinareu?
33: Eso droga, ¿no?
34: Necesito ayuda.
32: Estàs en directe, eh?
33: Es coña.
35: Campanya antidroga. Generalitat de Catalunya.
28: Ai, meu meu.
2: Marc Simon, eh?
23: Sí.
24: Xima.
28: Icònic.
23: I amic.
2: I gran amic. I gran persona.
28: I tant.
2: Bueno, escolta.
23: Un reto.
2: No? Que tingueu molt bon cap de
23: setmana. La setmana més.
28: Home, igualment.
2: Una més aquí. Qui s'ha de premiar la setmana que ve?
28: Veurem.
2: Ah, veurem.
28: Will, sí.
24: D'aquí 7 dies ho descobrirem. Em sento com Messi avui.
2: Sents com...
28: Sí, jo també, Santi.
2: Que tingueu molt bon cap de setmana. Tornem dilluns a les 6 en punt del matí. Gràcies per la confiança. Adéu, adéu.
23: Adéu.
0: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
36: Bon dia, són les 12. La policia continua buscant el pistoler que fa dos dies va matar un home al carrer Balmes de Barcelona a plena llum del dia i davant d'una comissaria. Els Mossos no només volen saber qui són, tant l'assassí com la víctima, que sembla que estarien relacionats amb grups criminals de l'Europa de l'Est, sinó que volen esbrinar si al darrere tenen o no una estructura a Catalunya. L'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, ha explicat al Món que tenen moltes dificultats a l'hora d'investigar aquests delictes, tot i que es cometin en llocs públics.
37: Els fets que hem tingut coneixement aquestes darreres setmanes, és possible, com a hipòtesi, perquè no puc parlar-ne, però és possible que ni s'hagi preparat aquí, ni s'hagi decidit aquí, ni les persones que han participat estaven aquí fa 5 dies, és bastant probable. És una indústria enorme que mou un capital enorme.
36: Aquest any els Mossos ja tenen constància d'una 50ena de tirotejos, al voltant d'un 30% més que l'any passat. Han deixat 6 morts i 18 ferits. Gairebé 9 de cada 10 menors de 14 anys catalans té alguna xarxa social i 6 de cada 10 en té més de 3. De fet, un 14% dels infants de 10 i 11 anys dorm gairebé cada dia amb el mòbil a l'habitació i un 35% admet que el fa servir de matinada. Són dades d'un informe impulsat per UNICEF que s'acaba de presentar al Palau Macaya de Barcelona des d'allà, del Martínez.
38: L'estudi es va presentar fa uns mesos arreu de l'Estat, però ara s'han analitzat les dades concretes de Catalunya. L'estudi constata que 4 de cada 10 infants de 5è i 6è de primària tenen mòbil. És una dada que a secundària es dispara i arriba als 9 de cada 10. Aquest ús del mòbil, molt sovint a més, és addictiu. Un de cada 10 infants i adolescents hi dedica més de 5 hores al dia entre setmana i el doble al cap de setmana. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta dels perills d'aquesta tendència.
39: Si tenim un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos, de no entretenernos y de enfrentar, de hacer introspección, de pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando, cómo me entero. No, rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito y yo no me construyo.
38: Altres dades alarmants són que un 62% ha parlat amb algun desconegut a internet i gairebé un 10% ha rebut missatges de contingut sexual, sobretot en el cas de les noies.
36: Més coses. Lleu 14 reclama que els ciutadans espanyols acullin les persones migrants amb dignitat. El papa ha intervingut fa només uns minuts en un centre d'acollida a Tenerife, on ha recordat que tothom pot trobar-se en una situació similar. D'aquí unes hores s'acaba el viatge del pontífex a l'estat. Enviat especial de RAC1 a Tenerife, Arnau Mañé.
3: És la tònica habitual d'aquesta part del viatge del papa a l'estat. Lleó 14 insisteix en la crisi migratòria de les Canàries i aquest cop en un dels punts més delicats de les illes, el centre d'acollida Les Raíces, on aquí fa uns mesos van amuntegar-s'hi 4.000 persones que havien arribat irregularment. Doncs bé, el papa ha demanat concòrdia entre els migrants i concòrdia amb la ciutadania. Ha fet el discurs en francès perquè moltes de les persones que l'escoltaven, migrants, han vingut de l'Àfrica.
5: Je vous invite également...
7: Els convido també a vostès a oferir el tresor de la humanitat, de somnis i de cultura que han portat en aquestes illes. Aquest intercanvi l'hem de viure també amb responsabilitat per deixar a les generacions futures un llegat de civilització de l'amor. Pot ser una ocasió de trobada i enriquiment mutu entre els pobles.
5: Et d'enrichiment mutuel entre les peuples.
3: Aquesta tarda el papa tancarà el seu viatge a l'estat després d'una setmana a Madrid, Catalunya i ara les Canàries, tornarà a Roma.
36: Ione Belarra haurà de pagar 9.000 euros al jutge Manuel García Castellón, que ja està jubilat. La justícia ha condemnat la líder de Podem a indemnitzar el magistrat perquè considera que en va perjudicar l'honor quan el va qualificar de corrupte en una piulada. Castellón exigia una reparació de 350.000 euros, finalment en seran 9.000. I el portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat perdó per haver induït a l'error amb les joies que van trobar al despatx de l'expresident espanyol. Luis Arroyo va dir que el valor de les joies era d'entre 30 i 50.000 euros i resulta que es va quedar molt curt. La taxació que ha ordenat el jutge Calama determina que estan valorades en 1.300.000 euros. Encara en clau judicial, el jutge del cas Leire també ha imputat Jacobo Teijelo, l'advocat de Santos Cerdán. Haurà de declarar el 25 d'aquest mes a l'Audiència Nacional. I encara un apunt abans dels esports. Ha mort als 88 anys el pintor David Hockney. Va ser un dels artistes britànics més influents de la segona meitat del segle XX, un dels màxims exponents també del pop art. A partir de la dècada dels 60, el seu quadre més famós, Retrat d'un artista, es va vendre per més de 90 milions de dòlars a la casa de subhastes Christie's de Nova York. Els esports amb l'Albert Pedrón.
8: El Girona ha anunciat el primer fitxatge de l'estiu. Es tracta d'Alexander Pischur, un davanter centre de 2 metres i 4 centímetres d'alçada. L'atacant, que ha firmat per 5 temporades, assegura que el seu principal objectiu no és individual, sinó que és el de tota la plantilla tornar a primera divisió.
9: Crec que el repte més gran per tots nosaltres és tornar a primera divisió. El meu objectiu principal és aconseguir el títol de segona i pujar a primera.
8: Encara en futbol, avui es disputen dos partits més del Mundial. A les 9 del vespre, el Canadà rep Bòsnia i Herzegovina. Abans del partit, que es jugarà a Toronto, es farà la segona cerimònia d'inauguració del torneig que encapçalaran artistes canadencs de fama mundial com ara Michael Bublé i Alanis Morissette. I unes hores més tard, a les 3 de la matinada, Katy Perry farà de cap de cartell en la cerimònia dels Estats Units. L'equip nord-americà que s'enfrontarà al Paraguai a Los Angeles. A motor, aquest migdia comencen els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Podria ser l'última cursa amb un meló de Fernando Alonso que decidirà el seu futur a final de temporada. En bàsquet, avui a les 8 del vespre, en directe a RAC+1, la penya juga a la pista del València. L'equip de Pedro Martínez domina les semifinals de l'ACB per una victòria a 0. I després, un quart d'hora després, a un quart de 9, l'Igualada d'hoquei patint jugarà a Riazor contra el Liceo al primer partit de la gran final de l'Hockey Lliga.
10: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
36: I el temps, som a les portes d'un cap de setmana que serà de ple estiu. Predominarà el sol i es dispararan les temperatures. Fins i tot diumenge es poden superar els 36 graus a Ponent. Tot plegat amb algunes nuvolades de tarda en zones de muntanya que només deixaran ruixats diumenge al Pirineu. És tot, ens actualitzem d'aquí una hora mal comptada a la una i també al portal de notícies RAC1.cat.
11: El minut
0: cada minut de RAC1.
1: Més fàcil.
0: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
1: Actualitzada.
0: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
1: Renovada.
0: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
1: Escolta.
4: Ciutadans de Catalunya.
0: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
6: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
11: Figueres!
12: Sí!
11: Pinyonet de Puigventós!
12: Sí!
11: Riu de Llots!
12: Sí!
11: Cabanes!
12: Sí!
11: Serra de l'Eixample!
12: Sí!
11: Palafrugell!
12: Sí!
11: Girona!
12: Sí!
11: Mataró!
12: Sí!
11: Nou Barri!
12: Sí!
11: Blanes!
12: Sí!
11: Lleida!
12: Sí!
11: Cortés!
12: Sí!
11: Lloret!
12: Sí!
11: Terrassa!
12: Sí!
11: Font d'en Fargues!
12: Sí!
11: Delta de l'Ebre!
12: Sí!
11: Delta de l'Eixample!
12: Sí!
11: Montcada!
12: Sí!
6: Sarrià! Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
13: Bon dia, Òscar Dalmau.
6: Avui, Manel Vidal, Noelia Caranezzi, Oriol de Balanzó...
13: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
6: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
13: Heu de saber que ja ha arrencat, ja ha començat, ja han inaugurat el Mundial de Futbol Masculí.
6: Ui, ja jo ho vaig veure.
13: Sí.
6: Vaig veure les imatges, sí.
13: Va veure alguns dels dos primers partits, el Mèxic 2, Sud-àfrica 0,
6: no.
13: Això va veure?
6: No, de partits no. Jo vaig veure el partit de la Shakira.
13: El partit de la Shakira.
6: La Shakira, nenes,
13: és veritat,
6: ojo,
13: No, és veritat que la Shakira, la cantant colombiana...
6: Sempre treu el cap,
13: Sí, sempre treu
6: cada mes et recorda alguna cosa.
13: Sí, Shakira va actuar en una inauguració que la majoria ha qualificat de descafeïnada.
6: Fixa't tu, quina creu, que arrossega aquesta noia.
13: Per què?
6: Perquè és de Colòmbia,
13: sí.
6: El país del cafè.
13: Ja.
6: Que et diguin descafeïnada.
13: No, però no li han dit a ella. Sí.
6: Perquè el cafè ve de Colòmbia.
13: Sí, però no només hi ha cafè.
6: Si fos d'Equador també li podries dir, no? Perquè a Equador també tenen cafè, però...
13: A Jamaica, també hi ha cafè.
6: Però qui ets ara, tu? Juan Valdés, ara?
13: No, home,
6: un entès en cafè?
13: Sí, sóc un entès en cafè. No, entès no, però també hi ha cafè al Brasil. De fet, és el primer productor de cafè mundial, diria.
6: Ens explicaràs ara la torrefacció com es fa?
13: No. Al Vietnam, a Indonèsia, a Etiòpia hi ha cafè.
6: Sí, molt interessant, molt bé. Bueno, escolta'm, anem a lo que interessa. Heu sentit la cançó de la Shakira?
13: És quina cançó?
6: Ojo, la Shakira que ha fet la cançó del Mundial.
13: Un altre cop.
6: Després del Waka Waka.
13: Sí, ara, unes quantes.
6: Ara es diu Dai Dai.
13: Sí.
6: Que li has pogut dir bum bum.
13: Sí, o...
6: Xiu xiu. Pam pam.
13: Bam bam.
14: És en italià.
6: És igual.
14: Que no hi són, els italians.
6: La qüestió és que parla de molts futbolistes,
13: Sí,
6: la Shakira...
13: en aquesta cançó...
6: Ojo, he aprofitat per començar a repassar tot de futbolistes del Mundial.
13: Menciona grans estrelles del futbol masculí que han participat en els Mundials al llarg de la història. No només les d'enguany. Any, diguem.
6: Sí,
13: Sí.
6: Dius totes les estrelles dels Mundials?
13: Sí, bueno,
14: majoria.
13: Un bon grapat.
6: Podem escoltar el moment de la cançó que menciona tots els millors futbolistes de tots els temps dels Mundials? Per favor,
15: Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo,
16: el Vive, Iniesta, Beckham y Kaká,
15: Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguai, Argentina, Colombia.
6: No ha dit Piqué,
13: No.
6: Us heu fixat o no?
13: Sí.
6: I mira que ho tenia bé, perquè hi ha un moment que diu el Pibe, Iniesta, Beckham i Kaká, Messi, Mbappé i Gerard, saps?
13: Ah, no.
6: I no, aquí podia haver rimat.
13: I diu Salah. Bueno,
6: mare de Déu. Per què deu ser?
17: Home, jo crec que diu,
6: és un oblit,
17: diu
6: no?
17: Piqué i vostè es passa una setmana cridant.
6: Home! Imagineu, nenes.
13: Clar, em planteja, un cop he sentit la cançó, que no l'havia sentit abans, Cristiano Ronaldo fa coma? És Cristiano coma i Ronaldo? O és Cristiano Ronaldo...
14: Tornem-ho a sentir.
13: O ja mata les dues coses, perquè Ronaldo, evidentment, tant Ronaldo com Ronaldinho són dos jugadors que mereixen...
17: Ronaldo Nazario és molt més llegenda dels Mundials que Cristiano Ronaldo.
13: Exacte. I tot
6: si tu dius Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo.
13: Clar.
6: No, són dos jugadors,
13: Són dos jugadors.
6: Cristiano Ronaldo. El Ronaldo era el grassonet o l'altre?
13: Bueno, és que els dos ja...
6: Bueno, el nom ja donava pistes. El Ronaldo és el grassonet i el Ronaldito és més petit.
17: No, encara en tercer.
14: És que Ronaldito és un altre.
6: És prim.
14: És un altre.
13: Bueno, sí, ara parlarem del Mundial, del preu de les entrades, que ha generat moltes crítiques.
14: Sí. El preu de les entrades.
6: Sí.
14: La primera crítica que ha de generar aquest Mundial és que no ens deixen participar com a país en aquest Mundial. I som una potència. Catalunya al Mundial.
6: Bueno,
14: Catalunya a Eurovisió.
6: És...
14: Catalunya a... volem un papa català. Aquesta és una... Perdoneu, eh?
6: Ja.
14: Un altre, ja n'hem tingut
2: teníem
14: uns quants.
2: Teníem un papa, que era un grup, però...
14: No, això no feu...
12: Tota la cachimba... Sempre anaven drogats, aquests.
14: No feu broma.
12: Anaven...
2: Espero que sí.
6: Es punxaven porros pel nas, eh? És allò que fa la...
14: No feu broma amb això, eh? Dic de tenir una selecció com cal, amb cara i ulls. És que fins i tot els britànics tenen Escòcia, tenen Gales, tenen...
2: Irlanda del Nord.
14: Irlanda del Nord.
6: Sí, sí, però això no, aquí no...
14: La que m'agrada a mi és Irlanda del Sud, que és la bona. Bueno, és que han aconseguit, després de 900 anys, els ha costat una miqueta, però al final tenen la seva selecció i les seves merdes, que és el que jo vull. M'entens? Jo vull que el nostre equip participi al Mundial.
6: Ja, però no, de moment
14: perquè,
6: no és possible.
14: Per què no és possible?
6: És una història una mica llarga.
14: No és llarga, és ocupació, ja l'he explicat. Apunteu-vos-ho.
6: Què?
14: Us imagineu una selecció d'aquest Mundial entrenada per Guardiola?
6: Sí.
14: A la porteria Joan García o David Ralla, pots triar. Amb Cubarsí, amb Marc Pubill, amb Cucurella, Eric García, Olmo, Casador, Bernal, Lamine Yamal, Gerard Moreno i Víctor Muñoz. Ara ja sabeu per què no volen que tinguem selecció.
6: Vale, escolta, no cal cridar.
14: Calli vostè, senyora.
6: Per favor, que tinc
14: tenim selecció per guanyar el Mundial. I ara ja sabeu per què no volen que siguin lliures. Perquè podem guanyar el Mundial i Eurovisió. I tenir un papa.
6: Bueno, escolta'm, els homes ja heu acabat de jugar els cromos.
2: Ja? Un moment, Angelines.
6: Els cromos del Panini.
2: Sí, i vostè ja ha acabat amb la seva obsessió per Shakira.
6: No, perquè, és que escolta'm, la Shakira va fer una actuació...
2: Sí.
6: No sé si la veu veure, heu vist imatges de la Shakira? No!
2: Expliqui-la.
6: Nenes,
2: aviam.
6: Home, l'heu de recuperar, eh?
2: Expliqui vostè.
6: Aneu a l'internet i poseu allà, quan ja surt com un requadro,
2: sí,
6: i heu de posar Shakira. Actuació.
2: Pot fer un català, eh?
6: Mundial.
2: Si ho fa en català, respon, eh? Home, ha après a parlar en català.
6: Què em dius,
2: ara? Sí.
6: El Google?
2: El Google, sí. El Google i tots. I fins i tot hi ha intel·ligències artificials que tu els hi parles en català i contesten en català. I cada cop més, sí.
6: Doncs tu li poses allà al Google, dius actuació, Shakira Mundial.
2: Sí.
6: I veureu les imatges que, bueno, en fi, va fer una actuació tan ràpida i amb tan poques ganes se la veu. Sí, no es va treure ni les ulleres de sol. Tu te creus que actua amb les ulleres de sol?
2: Bueno, és com d'estrella.
6: Amb les amigues, bueno, és que, claro, ja vam comentar.
2: No li ha agradat,
6: clar,
2: eh?
6: Bueno, em vam fixar. Dius, heu fixat que va amb ulleres de sol? La Pilarín va ser la primera que ho va veure.
2: Home, és el primer que veu, sí.
6: I jo me la quedo mirant.
2: Sí, és el típic que baixes del cotxe, no te les treus.
6: Mare de Déu, senyor. Ara resulta que després de deixar-ho amb el Piqué, ara la Shakira... va amb ulleres.
2: Va amb ulleres.
6: Va amb ulleres,
2: no,
6: sí.
2: No, és el mateix.
6: No. No és el mateix, no?
2: No.
6: Després de deixar-ho amb l'home, doncs, bueno, es deu haver alliberat.
2: És fumut, sí.
6: Saps? Ella ja avisava la cançó aquella del Soltera.
2: Soltera? Quina és aquesta? Fa un parell de 3 anys.
18: Yo tengo el derecho de portarme mal.
2: De portarme mal?
18: Pa pasarlo bien.
2: Sí.
18: Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera.
2: Sí.
18: Se pasa rico soltera.
2: Se pasa rico soltera.
6: Fixa't,
2: molt bé. Era com un missatge enviat, no? Com una ampolla enviada a l'oceà de la solteria.
6: Sí, sí,
2: és a dir,
6: bueno, ara jo faré el perreo.
2: Ara faré el perreo.
6: I el perreo del Gerard, pues
2: bueno,
6: jo crec que va amb ulleres de sol perquè es deu haver fet algun retoc als ulls.
2: Bueno, que faci el que vulgui, que ja és gran.
6: Això passa. Sí. Es deu haver retallat les parpelles o alguna
2: cosa. Com s'ha de retallar?
6: Sí, home, la vol fer operar l'hòstia aquesta.
2: Però què dius? Retallat les parpelles? Que sembla que estiguis despert sempre?
6: Bueno, és que si no sembla que estiguis dormit sempre.
2: No, home, no.
6: La parpella cau l'ull, llavors això s'ho retalla.
14: És com el xarpeis, que si no li fas un manteniment, si no el podes, el xarpei...
6: No. Perdona, el xarpei no se li treu cap, no, ni se li fa cap.
14: Se li ha de treure, és com fimós.
6: Que li has de retallar la pell a un xarpei. El xarpei és així, és la raça.
14: Que raça.
6: Penja la pell.
14: Ja està sent racista de gos.
6: No, home, no.
2: No, home, és que si li treus la pell que penja un xarpei et pots fer, no sé, una manta.
6: Però ja és un altre gos.
14: No, es treure-li, li has de fer una cua darrere al cul.
6: Què dius, home?
14: Has de recollir-li la pell com si fos una... com si l'estiressis.
6: Com una nova.
14: Però sembla que tingui 3 anys sempre.
6: Doncs escolta, si veieu l'actuació de la Shakira al Mundial, se la veu allà cantant sense ganes, però sense ganes, eh?
2: Sí.
6: Com si tingués el cotxe aparcat en segona fila i no hagués apagat ni el motor.
2: Home, senyora.
6: De dir, escolta, aparco aquí, vaig a cantar i ara torno. Serà un minutet.
2: Va ser curtet.
19: Va deixar una nota, no?
6: I tal qual,
19: en un minut.
6: Tal qual, va sortir del cotxe, va cantar i va marxar.
2: Uh-huh.
6: Una mica més i surt amb el bolso posat, eh?
2: Buah.
19: Perquè avui dia no, ja no pots fiar de ningú, eh? Mm-hmm. Quan sortiu a un escenari, sempre amb el bolso, eh, nenes?
14: Bueno, menys quan balla sardanes, que es ballen amb les mans agafades, perquè així ningú pot entrar al centre on es guarden les bosses, o sigui, es fan comunitat...
19: Oh, bueno, però això és la...
14: És com Securitas, que ara se diu Berisur, sí, sí.
20: Però de la cultura... Es diu sardana.
14: Però de la cultura catalana, o sigui, és increïble.
19: Bueno, i es veu que per aquestes actuacions ja diuen, no sé si ho heu sentit, això, que hi ha rumors, que la Shakira de debò no hi va a aquestes actuacions.
14: Com que no hi va?
19: Diuen que hi envia una doble.
13: Però com ha d'enviar una doble?
19: Fixa-t'hi, els planos de la televisió sempre se la veu de lluny. No és... Hi ha algun que li fan així de prop, com que porta ulleres de sol, i va la cosa tan ràpida, i es va bellugant, pues, el que jo et digui.
13: I aleshores no és Shakira.
19: Jo diria que és la doble.
13: La doble.
19: La doble.
13: I si no és Shakira, qui és?
19: Pues la doble, com es deu dir la doble de Shakira? Chocura.
13: Chocura, però si no és Shakira, Chocura, no ho sé, però en tot cas...
19: Bueno, i una altra cosa, i una altra cosa, perquè aquí al Mundial hi ha una lluita molt bèstia per veure qui ha anat a més Mundials.
13: Sí, entre Messi, Cristiano Ronaldo...
19: No, no, no, entre la Shakira i el Gerard Piqué.
13: Claro.
19: Qui ha anat a més Mundials? Exacte, la Shakira.
13: Què diu?
19: Nenes, la Shakira ha anat convocada a més Mundials que el Gerard Piqué.
13: Ah, sí?
19: La Shakira ha actuat a 4 Mundials i el Piqué només en 3. Sí.
13: Bueno, mira per un, eh?
19: Les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen, saps?
13: Sí, bueno, clar.
19: Gling, gling.
13: Gling, gling, clar, clar, clar.
19: Luego si paguen Hacienda ja és altra cosa.
13: No és veritat, això ho hem sabut, que pagava Hacienda i
19: bueno,
13: ha sigut Hacienda.
19: Una vegada, li han donat la raó una, però altres li va tocar pagar.
13: El va pagar.
19: Sí. Bueno, sí. Escolta, jo a la Shakira li faria un monument i li donaria el trofeu que més il·lusió li pot fer una dona cookie.
13: Què és?
19: La targeta d'honor del Bonpreu Esclat.
13: Bueno.
19: Nenes, quina il·lusió, targeta d'honor.
13: De seguida connectarem amb els companys de Ràdio Latina Internacional, RLH, perquè ens expliquin com s'ha viscut l'inici del Mundial a Mèxic, concretament, que és on s'ha fet la gala d'inauguració.
20: Sí.
13: I també parlarem de la xarxa de tramvies que creixerà per diversos punts del país. Ah, el de Rodalies es veu que no s'acaba d'implementar, el d'anar a peu i anar amb un burro tampoc,
19: molt bé, per tant,
13: es veu que s'han tret de la màniga ara el tramvia.
19: Això és el que estava demanant la gent, eh?
13: Sí.
19: Autobusos que vagin sobre vies, que compliquin encara més el trànsit.
13: Ara en parlarem, eh?
20: Sí, no. Fins ara només hi havia tramvia a l'àrea metropolitana de Barcelona, però la consellera de Territori, Sílvia Paneque, perdoneu, va explicar ahir que s'han projectat fer passar tramvies pel Bages, per la Costa Brava, també.
14: Buah, la Costa Brava.
20: Sí, entre Alcanar i Roquetes, també, a través de l'Ebre, o entre la Seu d'Urgell i Andorra. Vull
13: dir que... trobo molt adequat que s'expliquin nous projectes de tramvia justament la setmana que es commemora que fa 100 anys que un tramvia va atropellar Antoni Gaudí.
19: Sí, la veritat.
13: I no podria ser que tot això de l'atropellament fos una mica com que van voler rebentar la festa aquesta, de com que havia sortit una mena d'engendre a Madrid? Pot ser que volguessin rebentar la de Barcelona i per això van fer fora 500 persones?
20: 600.
19: Avi, sisplau, no s'adormi.
13: Vols veure un dron?
19: Va, home.
13: Bueno, fi...
19: Escolta'm, potser ja comença a ser hora que diguem la veritat, no?
13: El què?
19: Home... Tothom ho sap. Diguem-ho, el tramvia no va atropellar l'Antonio Gaudí.
13: Ah, no?
19: Gaudí era un abuelo que anava a la seva...
13: Què vol dir que anava a la seva?
19: Creuant el carrer sense mirar...
13: Bueno, però això és una cosa que s'ha tret vostè del barret.
19: Un senyor que deambulava...
13: Què vol dir deambular?
19: Pues ell, les seves històries, les seves cabòries... No, és que era un geni. Bueno, anava sempre pel carrer, pensant només en construir edificis amb el Lego, i aviam el que faré... I va creuar en vermell i...
13: Patapam! Què té a veure això?
19: Té a veure amb que els catalans sempre sou les víctimes.
13: Home, no.
19: I aquí hi ha un pobre tramvia... que sempre se l'està acusant d'assassino.
13: Sí, no crideu tant, però deu una cosa... Podeu deixar de fer això que feu tota l'estona, durant totes les temporades?
19: Què fem?
13: Sembla pobres. És que és una cosa que em treu de pollegra. Mira que a mi el transport públic em fa fàstic, especialment per la part de públic. Lo de transport, mira, t'ho concedeixo, però que sigui públic, ja sabeu que si s'ha de barrejar més gent... Tu on veus gent, jo veig malaltia.
19: Tu veus ja infecció, ja veus...
13: Infecció de pulmonar. Jo veig una cosa de no sé, tisis, o alguna cosa com del segle XIX, no? Però encara em feu més fàstic quan parleu del tramvia, perquè és un tren que no és ni un tren, no? No. Tampoc arriba a ser un metro perquè no va per sota terra, que és l'única cosa positiva del metro, perquè almenys així no veus a la gent que puja al metro. La gent amb alegria cada matí, no?
19: Bé,
13: a les 6 del matí.
19: Avui a la competència també parlarem... De què parlem? Del cinema?
20: Sí, que està perdent espectadors, perquè només 4 4 de cada 10 catalans tenen l'hàbit d'anar a veure pel·lícules directament al cine.
19: Vaja, vaja. Déu-vos guard, Frank.
2: Déu-vos guard.
19: Què fas avui, malparit?
2: Bueno, una mica de calma. Marc Antoni Mateu, vostè és actor de doblatge professional. Bon dia i bona hora.
19: Boníssim dia.
2: Sí.
19: Sabeu quin dia és avui?
2: Avui és divendres.
19: No, no,
2: és...
19: però més enllà del divendres.
2: Més enllà del divendres, avui,
19: avui
2: és dia 12
19: és
2: de juny.
19: Avui és el dia mundial del doblatge.
2: Mm-hmm. Ha trigat tant a dir la frase que el Dia Mundial del Doblatge està a punt d'acabar-se. Eh? Vostè quan dobla...
19: No siguis amargat, Frank.
2: Home, no, tampoc és amargat, és vostè que...
19: És el dia dels dobladors professionals sí, de pel·lícules.
2: Doncs felicitats.
19: Escolta, ja som divendres. Com aquell programa de TV3 que presentaven el Xavi Coral i l'Espartac Peran. Mm. Te'n recordes, Frank?
2: Sí, perfectament.
19: Recorda!
2: Però que li dic que sí, que me'n recordo.
19: Eren temps molt millors, Frank.
2: Ah, sí?
19: La meva mare ha dit... Encara no havia marxat amb l'Steve Bennett.
2: Amb qui?
19: L'Steve Bennett.
2: Sí?
19: L'Steve era el meu tècnic de llums de confiança.
2: Ah, jo...
19: Fins que el vaig enxampar en un rodatge dins del camerino de la Meredith.
2: Uh-huh.
19: Ficant-li el canó de llum.
2: Bueno, deixa estar. Què volia?
19: Res, ara que dieu que cada cop hi ha menys espectadors al cinema, tinc la solució per fer que la gent vagi més al cinema.
2: Molt bé, que la gent...
19: Què està de moda ara mateix a Catalunya? Exacte.
2: Eh?
19: Els tirotejos pel carrer.
2: No, home, no.
19: Sí? Tinc raó o no?
2: A veure, un moment.
19: Tinc raó, no, no ho sento!
5: Sí!
19: Malaïts bastards!
2: Però què fa?
20: No es fiqui amb la gent. Vens
2: sortir al públic, home, ja ho fem nosaltres,
13: això. No es fiqui amb la gent, que avui ha vingut gent de tot arreu, però en especial ha vingut una gent de la... Veniu de Platja d'Aro o d'on venim? Venen de tot... Venen de la Costa Brava.
19: Ui, la Costa Brava, que maco que és tot allò, eh?
2: Sí, no s'ha dit mai.
19: Qui ve de la Costa Brava?
13: Són unes persones que venen...
19: Oh!
13: Bueno, m'ha explicat...
19: Tota aquesta colla, eh?
13: Senyor, d'on ven... Vostè de part de qui ve? Vull dir, vostès han tret una...
19: Passa-li el micròfon.
2: Sí,
19: Noelia, per favor.
13: Aquest senyor...
2: Ha sigut una pregunta concreta.
13: El primer que m'ha preguntat, aquest senyor, quan entrarà...
2: Al final, el de la gorra.
13: El senyor de la gorra. El primer que m'ha preguntat, aquest senyor...
2: Bon dia,
13: bon dia. Bon dia, senyor, un moment, que estic parlant. A veure, el primer...
17: Home, li han donat un micro a la mà.
13: És que al final tothom té un micro, però em podeu deixar... Aquest senyor, ha sigut vostè que m'ha dit si podíem treure la bandera?
17: Ara pot parlar.
2: Sí, jo. Ha tret una bandera, què és això?
7: Però el de la bandera és aquell noi d'allà, eh? El que la porta...
13: Ah, el noi...
7: La custòdia és ell.
13: La custòdia ell. Quina edat té el noi? Quina edat té vostè?
19: Expliqueu quina bandera és.
13: Sí, un moment, ara ho explicarem.
7: Jo tinc 27.
2: No, 27. Ai, 27.
7: 27. Al revés. He canviat els números.
13: O sigui, 72 anys.
7: 72.
13: I la bandera aquesta és la bandera que hi posa Maddox.
7: Sí.
13: D'acord? I Maddox, perquè ens entenguem, què és Maddox? O què era?
7: Bueno, Maddox era una discoteca que, bueno, ja està tancada des de fa no sé quants anys.
13: Hi han vingut un grup de persones d'entre 27 i 72 anys que es van conèixer a la discoteca Maddox i
19: tots
13: van,
19: allà?
13: I van amb una bandera de Maddox.
19: Sí que hi havia fulleteio allà, el Maddox. Home, a la discoteca. Sí, home, sí, ja la conec.
13: Aleshores, el primer que ha preguntat és, puc treure la bandera? Dic, ja està, una etarra o alguna cosa així. O algú de l'Ira, o el que sigui.
19: Després negociarem amb el de la bandera perquè m'interessa aquesta bandera.
13: Bueno,
19: jo tinc discos dels anys de finals dels 60 a la discoteca. Guaita com aplaudeixen.
7: Pink Floyd, Deep Purple... Bueno,
19: tota aquesta colla van actuar allà, eh?
13: Tota aquesta colla... I vosaltres, que éreu treballadors o només usuaris que anàveu allà?
7: Eren dansaires.
13: Dansaires?
17: Els van fer fora de la Sagrada Família.
19: Que maco, eh? I llavors allà us veu conèixer ballant el Ball del Fanalet,
2: eh? Allà ballàvem, el Fregadís, ballàvem el Fregadís.
21: Com a persona... Bon dia,
19: Juli.
21: Com a persona discotequitzada...
19: Sí, tu has anat a moltes discoteques.
21: Jo he anat a moltes discoteques.
19: No vas viure per qüestions generacionals Maddox, però va ser una gran discoteca al Costa Brava.
21: Exacte, el que celebro és que tenim arrels. O sigui, no venim d'algun lloc, venim de discoteca Maddox i anteriorment discoteca La Caverna de Plató. I anteriorment, discoteca Big Bang. I anteriorment, o sigui, és increïble que nosaltres, o sigui, si hem d'anar enrere en el temps, tenim gent que ens han precedit, tenim gegants que sortien de la discoteca a les 4 de la matina i se n'anaven a fer un pa amb tomàquet. Gent increïble. A quina hora sortíeu normalment de la discoteca?
22: Anàvem a la tarda.
19: Bueno, al ball de tarda, escoltar sardanes...
13: No, home, no,
19: sardanes... I després, pues bueno...
21: Al final tot lliga, perquè al principi van començar a sortir a la tarda, després van començar a sortir a la nit, després a la matinada, després al matí, i ara ha tornat el vespreig.
19: Ha tornat el vespreig.
21: Perquè hi ha una connexió entre dues... perdona, hi ha connexió entre generacions.
19: Sí, molt bé.
21: Bueno, ara sortirem d'aquí, ens fotrem una pirula i allà.
20: Vinga. Només dir-te, Juli, que ara mateix estic mirant, jo crec, si no m'equivoco, que la discoteca Maddox estava a l'Avinguda Costa Brava 12 de Platja d'Aro, i ara mateix hi ha un doner kebab que també fan pollastres a l'ast. Vull dir que...
21: També posa a ballar un bon doner que va, que posa a ballar el cul.
20: Bueno, però, balla, clar, però balla, balla el kebab, sí,
3: ha
20: sí.
3: Desaparegut la discoteca, no? Sí. La van sí. Enderrocat, anava a dir, perquè la discoteca, l'edifici era espectacular, això.
20: No, doncs ara ja no.
3: No.
20: Ah, sí!
13: Atenció, hi ha polèmica. L'edifici sí, no és el doner que va. Li podem passar un moment al micròfon a...
3: El de la bandera, a l'abanderat.
13: A l'abanderat, bon dia.
5: Sí, doncs mira, fa molt pocs dies que vam estar allà i buscàvem, perquè no sabíem on era, i va passar una senyora, una mica més gran que nosaltres, en aquest any 30 o així.
13: Sí, exacte.
5: I li van preguntar i ens va ensenyar que l'edifici es conserva, que havia comprat no sé quin propietari, sí, i de moment es havia planificat tirar la terra, però va dir que de moment estava aturada.
3: Fixa't, hi faran pisos, hi faran apartaments.
13: Hi faran apartaments.
3: Això hi poses pladur i pots fotre-hi 300 persones o 400.
13: Sí, això diu Salva de Vella.
3: Sí, sí.
13: Molt bé, doncs moltes gràcies i un aplaudiment.
20: Per Maddox. Sempre Maddox.
13: Dansaires de Maddox,
20: Dansaires de Maddox. És el nom del programa,
3: Jo no entenc. Estàvem parlant de tirotejos?
13: Sí, perdó.
3: I ha sortit la discoteca.
20: Parlàvem, perdó. Intento recuperar el fil del tema. Estàvem parlant que hi ha menys gent que va assíduament al cinema, sí. I tu deies, Marc Antoni, que ara el que s'hauria de fer és...
3: Són pel·lícules amb tirotejos. Més pel·lícules amb tirotejos, que és el que agrada a la gent.
13: No, a veure, és cert que a Catalunya en un any i mig hi ha hagut 14 morts i 46 ferits per trets.
3: Efectivament. Doncs escolta'm, totes les pel·lícules acabarien molt més ràpid amb un tret. Saps aquelles pel·lícules
13: que
3: se't fan llargues? I dius, escolta, aquí haurien de matar ja l'antagonista o el protagonista i que s'acabi. Això,
13: sí, sí, sí.
3: Per exemple, imagineu-vos com aniria el Carràs. El Carràs, de la Carla Simón.
13: Què vol dir?
3: Jo sóc el prota i tu l'antagonista. Fem-ne un fragment.
13: Aviam. Amb tirotejos, El Carràs amb tirotejos.
3: Hola, sóc el pagès del Carràs. Treballo en un camp de presseguers, però m'hi volen posar plaques solars per la merda aquesta de les energies renovables. Putos hippie flautes. D'on trauran els préssecs per menjar? Sí. És que es... Pot fer suc amb la llum del sol? Què collons?
13: Calla, pagesot. Jo sóc el dolent i vull posar plaques solars al teu tros de presseguers. Deixa't estar de recollir préssecs i dedica't a alguna cosa que t'agradi, com intimar amb cabres.
3: Un moment. Què és aquesta merda de riure? Aquí posa riure de malvat.
13: Sí, però com que jo no puc estudiar el paper...
3: Ah! Ah! Ah! Ah! Moriràs!
13: Ja, però jo no tinc temps d'estudiar el paper i, per tant, no faig una interpretació tan bona com la que puguis fer tu.
3: Però què és aquesta merda de riure?
13: No ho sé, m'ha sortit així.
3: Sí. Això és el que va dir ta mare quan et va veure néixer. No sé, m'ha sortit així.
13: Escolti, una cosa. Aviam.
3: Li va dir la llevadora. Ha vist el seu fill? No ho sé, m'ha sortit així.
13: A veure, un moment.
3: Esforça't més, d'acord? Sí, a l'hora de doblar una pel·lícula, tornem al final de la teva frase.
13: Calla, pagesot. Deixa't estar de recollir préssecs.
5: Deixa't estar,
13: perdona.
3: És dolenta.
13: No, ja.
3: Anem a la presa número 345. Torna-hi.
13: Calla, pagesot. Deixa't estar de recollir préssecs i dedica't a alguna cosa que t'agradi, com... intimar amb cabres.
3: Bé, passarem per alt, aquest riure. No ho aconseguiràs pas, tinc un as sota la màniga. O millor dit, tinc un revòlver sota la màquina. Ah, no, perdona.
13: Comencem?
3: M'he equivocat jo.
13: S'ha equivocat ell. Que consti en acte. S'ha equivocat ell.
3: Escolta, m'estàs fent massa befa.
13: No, home,
3: I qui té l'arma sóc jo.
13: D'acord?
3: Vinga, tornarem a doblar. Tornem-hi, no ho aconseguiràs pas. No ho aconseguiràs pas!
13: Perdó.
3: És meva, la frase.
13: Ja.
3: És meva, la frase! Perdó. Me la volia robar!
13: No.
3: Està escrit aquí!
13: Ja, sí, però per un moment em pensava que jo era Mateu i Mateu és vostè.
3: Mare de Déu, senyor.
13: Sí, perdoni.
3: És l'última vegada que et demano que m'ajudis a doblar una pel·lícula.
13: Segur? Sap greu.
3: Anem aquí, no ho aconseguiràs pas.
8: Un molt bon homenatge al dia del doblatge.
3: Sí, m'està quedant molt professional, sí. Som-hi! No ho aconseguiràs pas! Tinc un as sota la màniga. O millor dit, tinc un revòlver sota la màniga. Acosta un ull al canó del revòlver. Mira què hi ha aquí dins. Fins aquí al Carràs. Ha passat de llargmetratge a curtmetratge.
13: Gràcies, Marc Antoni. Aviam. I ja que parlem de tirotejos, és notícia un altre titular de successos.
9: Ara que ha passat, no m'espanteu, Que hi ha molta inseguretat,
13: Un
9: porc senglar amb xarrampió ha clavat un ganivet a una iaia de l'Eixample?
13: No ha passat això.
9: Això està a punt de passar,
13: No digui bajanades. No, la notícia és que els Mossos han detingut un home que conduïa begut. Aquesta és la notícia relativa. Ara l'explicarem.
3: I què?
2: Home, que...
19: Fins aquí tot normal.
2: Sí, però...
19: Ara, ara resultarà que tampoc pots conduir havent begut.
2: Venga, home, no, no, no, home, no, no.
20: Ara no, ja fa uns dies.
19: La repressió contra la llibertat no s'acabarà mai.
2: No, bueno, però, escolti, el tema és que el conductor que conduïa begut circulava amb només dues de les quatre rodes del cotxe. Eh?
19: Perdona?
2: Buah.
19: I per què l'han detingut?
2: Home.
19: Li haurien de donar un premi mòbil.
2: No, home.
19: Això no t'ho fan ni els equilibristes del Cirque du Soleil.
2: A veure, Gep.
19: Home.
2: L'home circulava sense dues de, la, de les quatre rodes, directament anava sobre les llantes metàl·liques, o sigui, una es portava pneumàtic i l'altra era llanta, anava sobre les llantes. Oh. Llandes, llantes, llandes.
19: Llandes,
2: Alfredo. Eh? No, no, no.
18: Alfredo
2: no.
18: Llanda.
2: Alfredo Llanda.
19: És un truc per recordar-me jo de com va.
2: Sí, no, que en català són llandes, mira, tu, són molts anys dient llantes.
19: Pues
2: i
19: sí,
2: al final...
19: nosaltres a casa sempre n'hem dit llantes.
2: Sí, bueno, sí, però...
19: Ara ja sabem per què serveixen les llantes aquestes.
2: Sí?
20: El tema és que aquest home quadriplicava la taxa d'alcoholèmia permesa, va xocar contra una tanca, però va continuar conduint i va fer 8 quilòmetres només amb dos pneumàtics.
19: Bravo, bravíssim. Vull conèixer aquest campió.
2: Sí?
19: Li ensenyaré a conduir el cotxe d'una altra manera, també original, que és com ser conduir jo, que és sense mans.
2: No.
19: Ho heu fet, això? Conduir
2: no,
19: sense mans?
2: No, s'ha de conduir sense
17: mans.
2: A mi
17: em va ensenyar el meu pare.
2: No, no, l'altre, però...
19: Només tocant... claro, quan li dius això a la gent s'espanta, diu, hòstia, ja, però i com condueixes? Però com és que no tens un accident?
2: No.
19: Jo dic que condueixo sense mans.
2: Eh?
19: Però jo toco el volant.
2: Molt bé.
19: Només el toco amb els genolls.
2: Ja, però
19: aixeco una mica els genolls però i amb els genolls vaig controlant el volant.
2: Sí, però és que això...
19: Mentre una mà, les mans les tinc lliures.
2: Sí?
19: Amb una mà fumo.
2: Sí?
19: I l'altra la trec per la finestra amb una llauna de cervesa. Sí. I vaig xerrupant.
17: És l'anunci d'Estrelladam d'aquest any, eh?
19: Sí. Això no t'ho ensenyen a l'autoescola?
2: No, no, no.
19: Ah, més divertida serien les classes.
2: Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
19: Tot seguit les repassem.
1: No cal moure't de RAC1 per escoltar la competència.
2: Vinga, això que hem dit fa dos minuts, que ahir va començar el Mundial...
19: Escolta'm, de tota manera, no cal que dissimuleu. Aquí a RAC1 podeu anar amb Espanya tranquil·lament, vull dir, escolta'm...
21: Per sobre del meu cadàver. RAC1 que facin el que vulgui, però aquí en aquest estudi no vull ningú que vagi amb la selecció que ens vol esborrar.
19: Escolti, senyor Mohamed...
21: Ja només mira aquell escut que porten, que és com una presó, de meter-ho tu aquí dentro, de dir, jo amb aquests no vaig ni de conya.
19: Senyor Mohamed...
21: Abans aniria... qualsevol altre, jo que sé, no sé ni qui juga.
19: No us hi feu més mal, hòstia, aneu amb Espanya, que sí, que allò de la cera de família dels petardos va quedar molt maco, que molt xulo, allò dels drons amb la cara de Josep Maldonado, el cel.
2: Però què diu? No era Josep Maldonado?
19: Bueno, el senyor amb barba, home, pot ser qualsevol. No, la pots... gent, oh, Antoni Gaudí... Sí, segur que era l'Antoni Gaudí.
2: Era Antoni Gaudí, seguríssim.
19: Podria ser, vamos, qualsevol persona...
2: De la manera més senzilla possible.
19: Qualsevol persona amb barba.
17: Sobretot per context.
2: Home, sí, és com l'humor, amb context guanya molt, perquè tu pots dir una cosa que la treus de context. De qualsevol manera et poden fotre a la presó, però en context...
18: Escolta,
2: també
18: no feu...
2: et poden fotre a la presó.
18: No feu broma, perquè això és dels drons.
2: Sí.
18: Heu sentit com ho van ensejar, això?
17: Ah, ojo, sí. A l'Empordà, no?
18: Ojo,
17: sí,
18: van anar a l'Empordà,
2: sí.
18: A la nit,
2: clar.
18: A fer, amb els drons, de cop i volta, doncs allà a Ventalló, per exemple,
2: sí.
18: La gent va començar, bueno, es va acollonir.
17: Hi ha algú que es va fumar, en porro i va dir...
18: I es veu que va passar un cotxe,
2: clar.
18: Mentre estaven allà jugant amb els drons aquests de llum, amb la cara de l'Antoni Dalí aquest.
2: Gaudí, Gaudí.
18: I llavors...
2: Estaven fent proves perquè
18: Salvador
2: tot s'ha de
18: ser... Salvador Gaudí,
17: Antoni Gaudí.
18: Antoni Dalí?
17: Sí.
18: Salvador Gaudí. Gaudí. Bueno, el que sigui. El senyor aquest amb barba.
21: Bueno, pel capellà aquest espanyol, Antoni Gaudí.
18: Bueno, doncs estaven fent allò dels drons i de cop i volta va passar un cotxe i va parar... Va baixar un senyor,
2: sí.
18: Acollonit,
2: clar.
17: Home, clar.
18: Va fotre a córrer.
17: Home.
18: Que es pensava que eren omnis, allò de dir, hòstia, però què és això?
17: Home, clar, imagina't que dius, aquest porro no puja.
18: Claro.
17: I al cap d'un moment veus
20: Antoni
17: Gaudí al cel.
20: Dient-te,
2: doncs acaba de pujar.
20: Sí, creues els aiguamolls de l'Empordà, però despullat i cridat.
18: Sí, sí. Bueno, no és broma, i es veu que es va posar a gravar-ho amb el mòbil.
21: Clar, i no pot ser.
18: Per enviar-li, que és el que fas normalment, per enviar-li a l'Iker Jiménez, del programa aquell d'Horizontes, el primer, dius, això ho gravo i em forraré.
2: T'imagines que l'exclusiva d'això de Gaudí, la dona Iker Jiménez...
17: Amb Florentino Pérez.
18: Aquest ha estat fantàstic, eh? I unos omnis. Platillos voladores...
2: Que hicieron la cara de l'Antonio Gaudí, no? Una cosa així.
18: Bueno, doncs, no va pues veu que va sortir el realitzador de TV3, el Paulí Sobirà, va sortir corrent amb una pistola...
2: No, home, no,
20: i el va matar,
18: disparant
20: eh?
18: Aquest home de dir no gravi res!
20: No,
18: no es pot pujar això a les xarxes, perquè si no descobriran el pastís. Ha de ser una sorpresa el dia de la cena de família.
20: El Paulí és un professional.
13: aquest senyor, el realitzador, deu ser la persona que més malament ho ha passat aquesta setmana.
17: A part del papa.
13: A part del papa. Entre el papa i el Paulí, que els dos són papa Paulí.
17: El papa Paulí, sí.
13: Tu imagina't...
17: El que és que el Paulí també és papa, d'una nena que es diu Habana.
13: Exacte. Perdona.
17: Sí? Habana, sí, sí, sí, el Paulí.
13: Doncs imagina't-el.
17: No parli malament del Paulí Sobirà.
13: Que no, que no.
17: Que és el fill del meu farmacèutic de quan jo era petit.
13: Perdoni.
17: Farmàcia Sobirà.
13: Estan passant moltes coses.
17: No, no. El barri de la Bordeta, parròquia de Sant Medir, la farmàcia Sobirà.
13: Potser no volien donar tantes dades.
17: No, escolta, no se n'avergonyeix de la família.
13: Sortirà del cotxe, vindrà amb la pipa i a fotre un trist.
17: O és un germà, porta la farmàcia.
13: Ah, sí?
17: Sí, home, sí, tant.
20: Era la farmàcia del papa, però la farmàcia del papa del Paulí.
17: Doncs truqueu al Paulí i que li digués un germà que necessitaria supositoris.
20: Però et va escorpir la torrada.
21: Bueno, va entrar per un lloc i va sortir per un altre.
17: Sí, sí, molt bé, molt bé. Amb vaselina, sí, sí, va anar
20: com,
17: la
20: com
17: mar de
20: com bales.
17: Glicerina.
21: Sí, sí. Glicerina.
17: Bé, escolteu...
13: No, us puc explicar el que volia explicar abans que sortís la biografia d'Òscar Dalmau?
17: Expliqui, avi,
13: no, que ho deu haver passat molt malament, no només per això, que han hagut de fer tots aquests assajos...
17: El Paulí Sobirà, el realitzador de la cerimònia aquesta de la família.
0: De la farmàcia de...
17: El germà del farmacèutic i fill del farmacèutic.
13: De la Bordeta, doncs això. Tu imagina't el moment en què en Paulí diu punxa amb la 3
17: sí?
13: I li han desaparegut 500 persones
20: 600.
13: O 600 que les ha fet fora la policia espanyola. I això com ho resols? I no només el realitzador, sinó el regidor, que és un senyor que ha de dir estigueu preparats. I se gira i diu estigueu preparats a la paret. Per què? Perquè han fotut fora aquesta
17: gent. Sí, és veritat. Clar, hi havia allà un buit,
13: tu imagina't...
17: que tot allò havia de ser llums.
20: Va pensar que hi havia 600 persones que havien sortit a fumar, saps? Vull dir que...
13: Exacte, han sortit tots, i tots els cantaires tots fumant.
17: Tu imagina't el senyor de l'Empordà que va veure el Gaudí allà amb els drons, sí, que es pensava que li havia pujat el porro.
0: Sí. Gaudí Sobirà.
17: Pues imagina't. Després veu allà que han desaparegut 600 cantaires, de dir, mira, ja els han abduït els extraterrestres. Això.
20: És la pel·li de l'Spielberg.
17: A veure, un moment, que no sé com hem anat a patar aquí, però estàvem parlant del Mundial.
0: Ahir va començar el Mundial de Futbol del Canadà, Estats Units i Mèxic, que durarà fins al 19 de juliol, i és la primera vegada que el Mundial es disputa en tres països diferents.
21: Sabíeu que podreu seguir tot el Mundial al meu canal de Twitch? Que
17: tu tens un canal de Twitch?
21: Sí, col·laboro amb el Gerard Moreno.
17: Gerard Romero, deu ser.
21: Ah, també.
13: Bueno, és Gerard Moreno, que és
21: el seu germà. És el seu germà.
17: Col·labores al
0: seu germà i es diuen de cognoms diferents.
21: Perquè són de pares i mares diferents.
17: Col·labores al seu canal, Gigantes. Un nom que tenia sentit quan Van Gaal era...
0: Koeman.
17: Koeman era? Deia Gigantes.
20: No hi havia internet.
17: Ah, doncs Koeman.
21: Ells encara no ho saben, però jo puc aportar molt. A mi me flipen els mundials i, a més, se necessita algun lloc on se faci en català soco.
17: Però escolta, si no en tens ni idea de futbol, Jean-Paul.
21: Tu saps que en ple 2026 te puc denunciar si me fa sentir malament.
17: No, home, no et faig sentir malament, però dic el que fa el cas.
21: Els joves no ens podrem comprar mai un pis, però sí que tenim el poder de dir no me parlis malament, que me'n pots fer pupa a la salut mental. I te'n puc denunciar i cancel·lar. I te poden cancel·lar i que hagis d'anar a treballar a la farmàcia de la Bordeta.
17: Bueno, escolta'm...
21: Que no, si està molt guai, però la gent quan entres no t'aplaudeix, aquí sí,
20: Això és veritat.
17: Escolteu, hem d'anar a publicitat, però quan tornem, continuem parlant del Mundial amb en Jean-Paul Desgrava, amb Charlie Carol, amb els companys de Ràdio Latina Internacional, en fi, no s'acaba això.
4: Nosaltres som la competència.
10: Un gran programa.
17: De dilluns a divendres.
21: Amb els Oscars.
23: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
11: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
12: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
11: S'ha confirmat la xifra?
12: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garel d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
15: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
24: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
25: Es la española una aceituna como ninguna. Como ninguna.
26: Si no hi ha la española, no hi ha aperitiu.
27: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
28: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
29: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
30: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
31: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
32: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
33: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
34: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
35: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
36: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
37: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
38: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponès.
39: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
40: I els frescos d'Aldi!
39: Al!
40: Aquesta setmana estalvia amb la banana 0,97 al quilo.
39: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
40: Que poc que costa comprar bé!
41: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
42: Verisure.
43: Recu presenta
44: la competència.
45: Ballem,
46: és el millor programa que he sentit mai.
47: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
2: Ja tornem a ser aquí, això és la competència. Primer la competència, després els anuncis. Noemi Polls, bon dia i bona hora.
48: Hola, bon dia.
49: Hola.
48: Doncs mira, jo us porto la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt bé perquè poses casa teva en mode fàcil. És a dir, fàcil d'entendre què cobreix i què no. Fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en queda satisfet. Però no és tan sols això. A més, també pots estalviar perquè si t'hi canvies et milloren el preu de l'assegurança actual directament.
50: Així que
48: truqueu al 917-700-700 o podeu anar directament a liniadirecta.com. 917-700-700.
50: T'ha faltat fer allò de piri, piri, piri.
2: No, això no fa. Això fa l'anunci.
50: Guaita'l, guaita'l. Veus, veus, veus.
0: Bé, continuem aquí a la competència parlant del Mundial de Futbol Masculí, que ja ha començat.
1: Sí. A la inauguració d'ahir no hi van assistir ni el president dels Estats Units, Donald Trump, ni la de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ni el primer ministre del Canadà, Mark Carney.
0: Va, vinga, va.
2: Conrad Consum, va. L'Agència Catalana de Consum, bon dia i bona hora.
0: Bon dia, molt a favor de tots aquests presidents i primers ministres que no van anar a la inauguració del Mundial, que es fa als seus països.
2: Sí, tu.
0: Imagina't, jo també ho faig molt, això. Si tinc algun compromís que em fot mandra... Vaig apurant fins a última hora i al final envio un WhatsApp 3 minuts abans i dic, hòstia, perdoneu, que al final no podré venir, que tinc la mare a l'hospital.
2: La mare a l'hospital,
0: sí.
2: Molt bé.
0: I llavors, clar, com que no m'agrada dir mentides, doncs li he de trencar una cama a ma mare, no?
2: Què dius?
0: Perquè jo sóc mandrós, sí. Però mentiré mai!
2: Home, va, molt bé, gràcies. Que
0: és
2: vagi
0: així.
2: Bé, sí.
0: I per cert, que parleu del Mundial, a mi no em molesteu fins al 19 de juliol, eh?
2: Sí.
0: Quan s'acabi, això. No vull ni una reclamació consum. Ni em truqueu, ni m'envieu mails, ni m'envieu coloms missatgers.
2: No, res, clar,
0: res.
2: Deu voler seguir el Mundial, vostè, per veure com ho fan els jugadors a l'Espanyol, suposo, no?
0: Agul la mare.
2: No, que també hi van, o sigui...
0: Te'n rius o te'n fots?
2: No.
0: No n'hi ha cap de jugador perico al Mundial.
2: Ah, no, hòstia, doncs ho he dit una mica sense... Em sap greu, ara.
0: Tenia en Charles Pickel.
2: Sí.
0: Charles Pickel, que bueno és.
2: Sí.
0: Que juga al Mundial amb la República Democràtica del Congo.
2: Ja. Yeah.
0: Però, malauradament, acaba de marxar de l'Espanyol.
2: Bueno, doncs Pickel ja no...
0: És a dir,

0: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
1: Ai!
0: Ni aigua.
2: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IOA més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: Déu-n'hi-do.
5: I heu de saber que els que ens agrada el futbol ens el fotrem pel cul com si fos una batiba inversa, això del Mundial. Tots! Un partit darrere l'altre.
4: Oh, quin fàstic, gràcies.
5: Em penso passar un mes sencer espaterrat al sofà mirant partits de matinada despullat,
4: sí,
5: amb el ventilador del sostre al 12,
4: sí,
5: i bevent gaspatxo directament del tetrabric.
4: Quina imatge tan poc edificant. Sí, és una cosa...
5: Un Mundial és un esdeveniment canònic per tots els aficionats al futbol. Encara recordo el primer Mundial que vaig veure, Mèxic 86.
4: Sí.
5: El Mundial de la mano de Dios de Maradona, eh?
4: Molt bé, Charlie, el 86, eh?
5: Vaig veure el Mundial sencer a les teles de l'aparador d'una botiga d'electrodomèstics del carrer Indústria.
4: Que maco, quina...
5: Abans no calia tenir DAZN.
4: No, home, no.
5: I pagar i deixar-te el sou allà amb una plataforma. Abans tot era més senzill.
4: Molt senzill,
5: el 86,
4: sí,
5: encara em pensava que els meus pares s'estimarien per sempre.
4: Bueno, escolti...
5: I que jo podria ser davanter del Barça.
4: Sí.
5: I mira, mare, quan m'aixeco del sofà faig més sorolls amb la boca que una granja de gallines.
4: Però no s'enfonsi, Charlie.
6: És que és així.
4: Sí.
6: Deixa'm posar-me bé una
4: has
6: mica.
4: Has de fer una mica d'exercici.
5: Em fa molt mal els genolls, eh? Una, sí, lesió de lligaments i, sí, menís que em va arruïnar la carrera quan,
4: sí,
5: tenia 10 anys.
4: Ah, sí?
5: Jo prometia molt.
4: Sí.
5: Però per sort ha començat el Mundial!
4: El Mundial, bravo! Molts aplaudiments.
5: Bravo! Mèxic va guanyar 2-0 el partit inaugural contra la gens poderosa Sud-àfrica.
4: Sí.
5: O com m'agrada dir-ne a mi, els Bafana Bafana.
4: Ah, sí?
5: No ho heu sentit mai, això?
4: No, sincerament,
5: sí,
4: no.
5: Això és un argot dels periodistes esportius. No. Ens agrada.
4: Eh?
5: És molt important dir sempre els sobrenoms de les seleccions africanes.
4: Ah, per exemple?
5: Els de Costa d'Ivori són els elefants.
4: Els elefants,
5: els elefants de Costa d'Ivori.
4: Els d'Egipte, per exemple.
5: Els faraons d'Egipte.
4: Els faraons d'Egipte.
5: Els lleopards del Congo.
4: Bueno, però...
5: Els periodistes esportius practiquem el racisme. Sí. Però és el racisme simpàtic.
4: El millor racisme, eh?
5: I també es va disputar un altre partit ahir. Corea del Sud es va imposar a Txèquia 2-1.
4: Sí.
5: O com hem pogut llegir al Twitter del programa El Chiringuito. Japón arranca con muy buen pie en el Mundial.
4: Però no era Corea del Sud?
5: O sigui... Sí, però els del Chiringuito, japonesos i coreans, s'assemblen molt.
4: No,
5: fixa't, però... tu.
4: Bé, racisme, no, menys simpàtic.
5: Eh? És un racisme menys simpàtic, efectivament. Sí. Repassem la classificació actual del Mundial.
4: A veure, un moment, s'han disputat dos partits. No crec que calgui repassar classificació.
5: De moment, sí, guanyen el Mundial Mèxic i Corea del Sud amb 3 punts.
4: Sí.
5: I amb 0 punts.
4: Sí.
5: Sud-àfrica. Txèquia. Espanya. Portugal.
7: Totes les...
4: No, ja està, sí, són totes.
5: Totes les seleccions,
4: sí,
5: ja, 0 punts.
4: Sí, 0 punts perquè encara no han començat. Ja,
5: però deixeu-me-la repassar tota.
4: No, que són 85.
5: Home, però quina merda de repàs de la classificació és aquesta?
7: És que no cal, quan només s'han disputat dos partits, que més en diversos grups.
4: Ja anirem parlant del Mundial, tu.
5: Mira, escolta, me'n vaig cap a casa.
4: Sí,
5: vaig a preparar la prèvia del Canadà-Bòsnia-Herzegovina d'avui.
4: Hòstia, quin partida.
7: A les 9 del vespre.
5: Atenció, a les 9 del vespre, eh? Tots atents a Bòsnia-Herzegovina, sobretot.
4: Per què?
5: Bòsnia-Herzegovina té un jugador que es diu Tabakovic. Sí. Amb aquest cognom gaudirem molt. Un home que només sortirà al camp ja tossirà.
4: No, molt bé, descansa.
5: No pot córrer. Tabakovic.
4: Jo espero que hi hagués un titular que sigui Tabakovic es fuma algú. Saps?
7: Es fuma al Canadà. Sí, senyor.
5: Podria ser.
4: Doncs moltes gràcies. Nosaltres tornem de seguida. La competència.
5: Atents a Tabakovic.
8: RAC 1. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
10: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
11: Escupi.
10: Avui en fem servir moltes més.
11: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
10: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
12: Autodivo Punes.
13: Hi ha ofertes i després hi ha oportunitats. Nou

0: carretera GS Elèctric. 100% elèctric amb 8 anys de garantia especial, sense entrada i per només 169 euros al mes. I aquesta és només una de les moltes ofertes que trobaràs en vehicles nous d'ocasió i motos. Només fins a final de juny. Autovivo Cures.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: Estàs pensant a comprar-te un Audi A1? A Audi Mogauto tenim el que busques. Nou o Audi Selection Plus. Vine a provar-lo i emporta-te'l des de 231 euros al mes. A més, els 5 primers accediran gratis a l'Audi Drive Experience al circuit oficial. Audi Mogauto, Avinguda Meridiana 85. T'esperem!
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Busques cotxe? Aquí el tens! A Estelantis en Lluç, Sant Feliu, concessionari oficial Peugeot. Hi trobaràs vehicles nous i d'ocasió de totes les marques, revisats, garantits i llestos per emportar. Servei postvenda amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Fàcil, ràpid i sense complicacions. Estelantis en Lluç, carrer Joaquim Castells 2, Sant Feliu.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Més de l'acceleració a Mazda Roma Coruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mazda aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Roma Coruma.
8: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
10: Escupi.
9: Avui en fem servir moltes més.
10: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
9: Nova Honda SH 125, l'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
11: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
12: Més immediat que mai.
11: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
13: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
14: I pot ser tot això sent professional.
13: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
16: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. Hi trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fabest.org.
17: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
18: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
17: Tu creus? Jo pensava que era normal.
18: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
19: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
20: El pot d'Euromillones ja té guanyador.
21: 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses.
20: Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
23: Verisur.
24: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona el triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
27: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
28: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
29: Què?
28: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
29: Sense pagar?
28: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
29: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Consulta citroën.es.
30: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
31: Doncs hi deixem aquí, tornem dilluns amb la competència. Bon cap de setmana, feu bon dans. I ara el vostè primer amb en Marc Giró, però abans les notícies de la una amb Núria Travessa. Bon dia.
32: Hola, bon dia.
31: I amb l'Albert Bassas. Bon dia, Albert.
33: Bon dia.
32: Ho hem sabut fa poca estona, el jutge Santiago Pedraz també investiga José Luis Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delicte fiscal. Ha obert una peça separada després de saber que l'expresident espanyol tenia a la caixa forta del seu despatx peces valorades en 1.300.000 euros, no en 50.000 euros, com havia assegurat el seu portaveu, que avui ha sortit a disculpar-se. Insisteix que Zapatero ho explicarà tot quan declari davant del jutge. També avui hem sabut que Ione Belarra haurà de pagar 9.000 euros al jutge Manuel García Castellón per dir-li corrupte i acusar-lo de prevaricar en un missatge a Twitter. Ell en reclamava 350.000. També han condemnat Belarra a difondre el contingut de la sentència a la mateixa xarxa. De moment, la diputada de Podem ha anunciat la condemna, això sí, però ho fan una piulada en què carrega novament contra García Castellón. No li diu corrupte, però l'acusa de viatjar Cartagena d'Índies amb els corruptes de Plus Ultra, de protegir els corruptes del PP i de fer guerra bruta judicial contra el seu partit. Continuem pendents també del Papa, que avui acaba la seva visita a l'Estat. Avui és a Tenerife i des d'allà ha tornat a fer una crida a l'acollida de migrants.
34: No puede permanecer indiferente ante las víctimas de los naufragios y de la falta de ayuda ante estos cementerios del mar. Es un fracaso para la familia humana. No obstante, quedar solo en una ciudad y expuesto a quienes se aprovechan de la vulnerabilidad. Integrar es impedir ese segundo naufragio.
32: La crida que ha tornat a fer el Papa el mateix dia que ha entrat en vigor el nou pacte migratori de la Unió Europea que complica l'accés a l'asil i facilita l'expulsió de migrants en situació irregular. També us explicarem que gairebé 9 de cada 10 menors de 14 anys té alguna xarxa social i 6 de cada 10 en té. Atenció, més de 3, ho diu un informe de la UNICEF que recull altres dades preocupants. Un 14% dels infants de 10 i 11 anys dorm gairebé cada dia amb el mòbil a l'habitació i hi ha un 35% que admet que el fa servir de matinada. Justament al Palau Robert avui obre a portes una exposició sobre el canvi tecnològic que s'ha viscut al món els últims 26 anys, amb tots els beneficis i dubtes que això genera. L'espai és gratuït, estarà obert fins al 27 de setembre. La Montse Martí ja s'hi ha passejat i d'aquí a una hora ens explicarà què hi podem trobar. I el Teatre Lliure bufa les espelmes amb una temporada plena de picades d'ullet als grans muntatges dels seus 50 anys d'història. Miquel Mas Fiol dirigirà una nova versió de La Vella Helena que els fundadors del teatre van estrenar l'any 79 i la directora brasilera Cristian Jataí oferirà una visió contemporània de La Senyoreta Júlia, que Canal Isaran i Lluís Omar van protagonitzar l'any 85. El llibre encetarà la temporada amb l'òpera dels Tres Rals, que també inaugura el Grec sota la visió de Marta Pazos i recupera un dels grans èxits de la temporada passada, L'Herència. Digue'm, Marc.
0: Soc el Marc Giró. Estem a Reus, aquest aplaudiment és per tu. Mira, bravo. Estem al Gaudí Centre de Reus, eh? T'ho dic així de clar. I és que això que deies d'aquest Bertolt Brecht, de l'òpera de Tres Rals, de la Marta Pazos, saps qui col·labora, saps qui fa actriu? La Marta Bernal, que és una de les glòries cabareteres.
32: Ah, clar, per favor, i en parlava la gent.
0: És genial. Bueno, doncs fantàstic. Què vols?
32: Doncs mira, les entrades ja estan a la venda, si volen, per aquesta nova temporada del Lliure.
0: Fantàstic. Escolta'm, ara una mica d'esports i ja veuràs que estarem.
1: Sí, avui actualitzarem les carpetes de mercat, per exemple, el cas Bernardo Silva, que en un gir de guió...
0: A tu fer una pregunta. Ai. Avui es veu que he vist que hi ha un partit de futbol d'això del Mundial, que ja n'estic... Porten dos partits i ja n'estic jo cansat.
1: Sí, cada dia en tenim.
0: Però el d'aquesta tarda em sembla que és Bòsnia-Canadà. Això exactament sí, a qui li interessa. Amb tots els respectes per Bòsnia i per Canadà, diguéssim. Però...
2: Els que són fans del Mundial els miren tots.
1: Sí, però t'he de reconèixer que hi ha partits amb més cartell, també és veritat.
0: Perquè que sabran de futbol, a Bòsnia i a Canadà, que són dos països que particularment... Jo diria que, bueno, Bòsnia potser...
1: No, home, no són potències potser com altres països, però està bé. Tots els partits són bons, Marc.
2: És futbol, Marc.
1: Sí, exacte.
0: Tu no els defensis perquè tu els teus fills...
2: Els meus fills ho miraran més, els miren...
0: Bueno, perquè hi ha les típiques mares que estan contentes que els seus fills mirin futbol.
2: Contentes no, ho acceptem i punt.
0: Bueno, perquè creieu que si estan mirant el Mundial no estan drogant-se ni amb corros als parcs.
1: Bé, està bé.
0: Aquest és el problema que teniu vosaltres i esteu vosaltres contentes per això. Però bueno, fes això que anaves a dir, no sé què, de la cartera aquesta de...
1: No, sí, de mercat, perquè et deia que Bernardo Silva, en un gir de guió inesperat, s'allunya del Barça per fitxar pel Madrid. El migcampista portuguès també ha plantat a l'Atlético i tot apunta que serà un dels reforços per la nova era de Mourinho a la banqueta del Madrid. El dia que el Girona també ha fet oficial el seu primer reforç, després del descens a segona, el davanter ucraïnès Oleksandr Pishur, de 2 metres i 4 centímetres, que fitxa per 5 temporades procedent de la Lliga hongaresa. A banda de tot això, també, com dèiem, farem el menú de la segona jornada del Mundial, a les 9.
0: La Lliga hongaresa també...
1: També tela, sí, una mica.
0: També t'ho dic, que n'ha fitxat, et diu, t'has d'anar a Hongria a la Lliga hongaresa, a jugar a bàsquet, a més, no sé què collons és.
1: No, és futbol, el que passa que té mira de jugador de bàsquet, sí, perquè fa 2-0-4. Et deia que sí, a les 9 tenim el Canadà-Bòsnia i si no pots dormir a les 3 de la matinada, Estats Units-Paraguai. A més, serà l'estrena de les altres seus, amb actuacions musicals a la cerimònia d'inauguració com Katy Perry, Michael Bublé o Alanis Morissette.
0: Va ser un nyap, no? La inauguració va ser un nyap, eh? No? Va ser una mica deslluïdeta, no? Vull dir que ja...
1: Mira, no va ser la Sagrada Família de Barcelona, sí, va ser.
0: Home, perdona, on estigui la inauguració de la Sagrada Família de Barcelona...
1: Un altre nivell.
0: Clar, veníem de la inauguració de la Sagrada Família de Barcelona i ens va semblar la inauguració del Mundial exactament un nyap. Perdona, és que clar, nosaltres... No? Hi ha gent que està dient que era el Big Bang, les Olimpiades de 1992 i la inauguració de la Sagrada Família de Barcelona, els tres moments fundacionals d'aquesta catalana terra i sobretot de Barcelona, clar. Digues, perdona.
1: I també tindrem...
0: que no ho volia fer, però és que no...
1: Res, no pateixis. Un ull posat als primers entrenaments lliures del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que comencen d'aquí una estona. Connectarem amb en Quim Salvador des del circuit. Parlarem de bàsquet, perquè avui la penya juga a la pista de la València al segon partit de la sèrie de semis a partir de les 8 i en directe a RAC+1. Els verd i negres, de moment, perden 1-0.
0: De vegades, escoltant-te, perdona, divendres jo estic tan cansat que és que em sembla que estic boig jo tot ara. Estic a Reus, que estic genial, que no m'hi quedi viure. Què t'anava a dir? T'escolto parlar.
1: Sí.
0: I entenc, escoltant-te tu, el feminisme ha fet molt, jo crec, però realment ha fracassat, en el fons, de fons ha fracassat, hem fracassat les feministes, perquè escoltant-te les notícies que dius, el motor, el futbol, els diners de senyors que van i venen a Hongria, tot això, o sigui, crec que hem fracassat total. No? O sigui, és decepcionantíssim.
1: Però què voldries, que no, no digues
0: que res?
1: Ah, val. Jo bon cap de setmana.
0: El temps, doncs, el temps. Ho hem aconseguit.
3: Ei, que s'acosta el Cabró Roc! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
0: Escolta, doncs genial, ara sí el temps, eh?
32: Sí, aquesta tarda creixeran nuvolades en zones de muntanya i comencen a pujar les temperatures, que encara ho faran més durant el cap de setmana. S'ha d'intensificar la calor amb màximes per sobre dels 35 graus a Ponent. Diumenge s'esperen alguns ruixats de tarda només al Pirineu.
0: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Núria Travessa. Una forta abraçada. Xavi, com es diu el senyor?
2: Albert Massas,
0: endavant amb el Mundial i tot això vostre. I a l'aquest aplaudiment és pels serveis informatius de RAC1, el 14-15. Ens trobarà. La trobem a les dues amb vosaltres. Visca total. Des de Reus, eh? Mare de Déu.
30: RAC1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus, amb la col·laboració de Vermuts Miró. Vostè Primer. A RAC1, amb Marc Giró.
0: Home, amb l'Ernest Ferrer, la realització des de Barcelona, Joel Fortuny, Esther Ramadosa, què tal estàs?
2: Bon dia, molt bé.
0: Aquest programa també l'estem fent des de Reus, des d'exactament el Gaudí Centre de Reus, ciutat natal de Gaudí. Diuen els de Reus que va néixer aquí, els de Riudoms diuen que va néixer allà, bueno, hi ha un lío patatero.
2: També ens acompanyen el Jaume Vallès, el Vicente Zaucedo, el Xavi Cupido, el Jordi Calafell, el Marc Simón, la Isabel Vinaixa i la col·laboració de l'Ajuntament de Reus i Vermuts Miró.
0: Com no, mira, els del Vermuts Miró estic aquí, tenen una cara de pijos que no poden amb ella. Clar, quan fa? Tu, ui, per favor. Ara, jo no puc acostar. Com et dius?
4: Soc l'Àlex.
0: Àlex Miró o Àlex, com us dius?
4: Àlex Soler. Àlex Soler.
0: Àlex Soler, però ets... Que espijo, perquè són els que fan la R final. Però tu ets de Reus o no?
4: Jo no soc de Reus.
0: Clar, clar, és que sí, fantàstic. Oh, fan els altres. Aquell a Reus són l'hòstia, patinet, eh?
4: Però visca Reus.
0: Bueno, vés en compte. Escolta una cosa. Bueno, però, els de Reus, els que venen a viure a Reus... Quan els considereu que són de... Quant temps ha de passar perquè es consideri que una persona és de Reus si ve a viure a Reus? 500 anys? Alcaldessa, digui vostè. L'alcaldessa Sandra Guaita, mira, un aplaudiment per ella, per favor. Quant temps és?
5: És depèn del que tarda en implicar-se a la ciutat.
0: Ah, s'han d'assimilar,
5: Ell s'ha implicat directament.
0: Home, perquè
5: sí, ja està incorporat, és de Reus, ja.
0: M'has portat un vermut Miró, zero en alcohol, pels alcohòlics, perfecte.
4: Amb zero alcohol, perquè sabem que no veus.
0: Exacte, alcohol. Però ara veuré...
4: T'hem portat un parell d'ampolletes de Miró zero, que acaba de sortir al mercat. I després t'hem portat una tercera cosa.
0: Sí, què és?
4: Si em deixeu fer una petita cunya.
0: Home, i tant. Bueno, està... amb la meva està pagant una mica tot també, això, Està perfecte.
4: Hem portat el vermut Miró Gran Reserva.
0: Ah.
4: Ha sigut, avui ha sortit a premsa ja,
0: sí,
4: reconegut com el millor vermut del món.
0: Home, un aplaudiment. Oh.
2: Bravo.
0: És que vermut, a Gaudí... Raku, què més vols? Però moltíssimes gràcies. Però tu ets amo o ets... No. Ets amo o ets...
4: Ja m'agradaria.
0: No? Ah, t'agradaria. Bueno. Bueno, està bé. Director de màrqueting, però ho fas molt bé. Escolta'm una cosa. Bueno, nosaltres avui ens acompanya una palomina per a ella, la Pepi Àuvia, que és... companya nostra de TV3 i, a més, a través del Parlament de l'Escola, i vostès ja la coneixen, col·laboradora d'aquest programa, perquè, a més, tu ets de Reus, ets del Morell, però vas...
6: Va créixer aquí.
0: I ets molt de Reus, a més a més.
6: Sí, esclar.
0: Perquè tu expliques...
6: Quan ho ets, ja ho ets, eh? Entres i ja està.
0: Ja està. Ja està, tu expliques que la gent de Reus sou molt de Reus.
6: Molt. I amb un orgull, una increïble. Cosa estranya. Sí.
0: Com si fossin nord-americans. Aquests nord-americans que són tan... Sí. Com si fossin espanyols. Saps aquests espanyols que estan orgullosos de ser-ho?
6: Sí.
0: Però no. Hauríem d'aprendre a dels de Reus, nosaltres, la resta.
7: Més.
6: Més.
0: Més, més. Tenim també la Tete Cabrera, que és doctora en periodisme i comunicació i experta en Gaudí. Fantàstic.
7: També soc de Reus.
0: També ets de Reus. Adéu.
7: Molt de Reus.
0: També us coneixeu tots, una mica si no arribem, perquè la Pepi anava saludant la quantitat de gent de Reus, però us coneixeu tots els de Reus. La senyora Lucy Redó, que és la responsable del Gaudí Centre, sí o no, Lucy?
8: Sí.
0: Fantàstic, eh? Perquè avui s'inaugura què, aquí?
8: Inaugurem a la tercera planta l'espai immersiu Gaudí i la Forja d'un Geni.
0: Nosaltres ho hem vist ja 10 minuts, que no te'ls pots perdre. És genial, eh? Hem après
8: moltíssim. Sí.
0: Perquè també és veritat que els catalans creiem que sabem de Reus, la típica cosa que creiem que sabem de Reus i no tenim ni la més remota idea, perquè com que ho tenim tan a l'abast, no aprofundim. Però abans, per favor, la nostra, com es diu això?
8: Anfitriona,
0: l'alcaldessa Sandra Guaita. Endavant. Dic Guaita, és Guaita, de veritat. Ah? Genial, eh? Un aplaudiment per ella. No sé si t'han votat molt aquí, perquè l'alcaldessa, ho he fet amb to, com perquè la gent aplaudi, Sandra Guaita, i he notat molta timidesa en l'aplaudiment, anem a tornar-ho a fer.
8: Hi haurà de tot, com a tot arreu.
0: No, a veure, amb tots vostès, la seva alcaldessa, Sandra Guaita, de Reus. Vinga, aplaudiu. Home, és que...
8: El pitjor no ha sigut ells tan sols, sinó que tenim treballadores municipals que tampoc han aplaudit. Bueno,
0: sí, no sé jo. El sou, ja. És que puja'ls el sou. Deu ben pagades o no? Aquí? Bueno, no és el sou. Sí, dius, sí, bueno.
8: A veure...
0: Escolta'm, bueno, la Sandra Guaita és alcaldessa de Reus, és pel PSC, i vas guanyar les eleccions l'any 23. Portes 3 anys.
8: 3 anys, sí.
0: De l'1 al 10, el balanç d'aquesta... Tu havies estat parlamentari, em sembla... Havia estat regidora també, i ara hi ha alcaldessa. Com va aquest primer mandat, diguéssim? Surten els comptes? Surten els comptes? Dos, la gent és feliç? A Reus?
8: A veure...
0: Exacte, espavila,
8: Sandra. Surten els comptes, sí.
0: Sí, val.
8: Dos, la gent és feliç. Jo crec que tenim la millor ciutat de Catalunya. Ah. I també la millor gent. O sigui, la ciutat les fan les persones. Per tant, jo crec que la gent majoritàriament és feliç a la nostra ciutat. I aquí, els de Reus són molt de la seva, ho hem dit totes, però la gent de Reus és molt de Reus, estem molt contents.
0: Però què vol dir ser molt de Reus?
8: Doncs molt de Reus, que Reus va primer de tot.
0: Ja
8: tinc una mica, em diu, cada frase, si són quatre paraules, tres són Reus. L'Ajuntament de Reus, el Gaudí Centre de Reus, la plaça de Reus,
0: tot és de Reus. Gaudí de Reus, per descomptat, tot és de Reus.
8: Amb això ja t'ho demostrarem, aquí tenim una experta, però t'ho explicarem.
0: Sí. He vist els papers que certifiquen que Gaudí va ser batejat aquí i que aquesta és l'Església Catòlica, no estan per hòsties, i bategen on néixer, diguéssim, perquè, clar, si no ho hagués constat, no? Aquesta és la teoria.
8: Tota la documentació que tenim a Reus és que Gaudí és de Reus. No tan sols el bateig, sinó també quan escolaritzen Gaudí a la ciutat, clar, que està escolaritzat aquí, el seu pare fica nascut a Reus.
0: Reus,
8: i l'altre dia que estàvem a la Sagrada Família, justament...
0: Vam anar a l'inauguració de la Sagrada Família.
8: Vam anar a l'inauguració. Espectacular.
0: Espectacular,
8: espectacular,
0: eh?
8: I clar, també...
0: Bueno, jo no tinc collons de dir res. O sigui, ja tindrem temps d'analitzar-ho. Però jo no tinc collons de dir... Ara imagina que algú digués a Catalunya... Home, a mi em va semblar els drons i aquell... El Gaudí picant l'ullet, bueno, ens va sorprendre una mica, bueno, allò sembla una mica... Jo no tinc collons de dir res de... Meravellós, tu!
8: Va ser meravellós. Allí va ser molt espectacular.
0: I tant. El papa el vas tocar? Et va
8: no,
0: tocar?
8: No, ni ens vam tocar ni un a l'altre ni un altre.
0: Bueno, també has estat estrany.
8: El que vam fer va ser la tomba de Gaudí, vam fer l'ofrena, i a la tomba de Gaudí, que és l'última cosa viva que tenim allà, bueno, ja mort, pobra, ficava Reusenc.
0: Reusenc.
8: Llavors ja, què més, quina informació més voleu?
0: De Reus al món. Llavors, aquí el que passa, també parlant una mica de la teva trajectòria com a alcaldessa, és que tens un pollo muntat bastant considerable, perquè dirigeixes un govern tripartit, el PSC, Esquerra Republicana i ara Reus. Hi ha bona entesa? Tot això com funciona?
8: Hi ha bona entesa.
0: A mi són els governs que m'agraden, aquests de... Aquells quan els de la dreta o l'altra dreta diuen «Ah, això és un gobierno Frankenstein». Però jo trobo que és exactament la democràcia es demostra aquí.
8: Bueno, la democràcia es demostra que el poble decideix uns partits i els partits s'han de ficar d'acord. La política és ficar-se d'acord, no parellar-se per no fer coses.
0: Sí.
8: I al final, bé, la veritat és que bé, treballem bé. I la voluntat... Jo vaig dir el primer dia, quan vam fer el pacte, vaig dir «El nostre objectiu és la nostra gent, que és la gent que viu a la ciutat».
0: Menys tant, mal, també.
8: Deixem... No, però... Bé, sí, però no està...
0: No, no
8: està nòmpli,
0: eh? No sé.
8: Però l'objectiu va ser què ens posa d'acord, amb què estem d'acord i treballem per això. No el que ens diferencia, perquè coses diferents en tenim tots.
0: I què us posa d'acord?
8: La ciutat. El 80% de les propostes que teníem per la ciutat i la gent també, les necessitats que té la ciutadania...
0: Ah, en els programes, veu?
8: Sí, tot això, van dir, tot... això estem d'acord. Vinga, tirem endavant.
0: I què és el que t'agradaria fer des del teu, des de la teva posició, des del teu partit o des de tu mateixa, que no acabes de poder fer? Precisament per tot el tinglado aquest del tir.
8: No, que no, nosaltres anem tirant. En aquest moment a mi em fa patir més, depèn de qui entri el 27, que hi ha forces que volen treballar i hi ha forces que volen distorsionar.
0: Clar.
8: Llavors a mi em fa patir una mica això, que la gent que no vingui a treballar pel poble o per les ciutats, no? Això és el que em fa patir. Ara anem fent. De fet, l'any Gaudí jo crec que està sent una experiència molt bonica per la ciutat també, perquè la ciutat s'està reivindicant i també posicionant Reus al món, perquè abans ho parlàvem amb tu, no? Que Catalunya, molta gent no coneix Reus, i som la desena ciutat de Catalunya amb nombre de habitants, però tenim coses espectaculars com Gaudí, però en tenim altres fills il·lustres de la ciutat que són absolutament rellevants. Tenim el sector agroalimentari tantíssim, no tan sols el vermut, que és un dels sectors. Tenim l'avellana de Reus,
0: imagina't,
8: que hem de treballar.
0: Home, però això de Reus no era, Reus-París.
8: Reus-París-Londres, que, sí, que es marcava el preu, exacte.
0: Del què? De
8: l'aiguardent, exacte. I, per tant, hem sigut un referent sempre. Al segle XIX érem la segona ciutat de Catalunya, per darrere de Barcelona.
0: Aquí passeges per aquesta ciutat. Veus que jo he de confessar, Si vaig venir a quan estava alcoholitzat i no m'entrava de res. Però jo no recordo haver estat mai a Reus. Es pot... És que, clar, jo al final trauran el carnet de català. Entre una cosa i una altra. Tu, sincerament, i he trobat una ciutat que dic... Ja t'ho he preguntat a tu, alcaldessa, dic, i aquí el diner d'on va sortir? Perquè jo veig aquí molta casa, almenys al centre. Hi ha gent que tenia diners i que volia, que ho demostrava. Jo no sé ara com esteu de pasta, però...
8: Bueno, ara la gent, no sé com estem, tirant tot el que podem. Però en aquell moment hi havia molts diners, hi havia alta burgesia i això es demostrava a les cases de la ciutat. Va. La gent es mostrava els diners, doncs, ficant-los i construint ciutat. També en aquell moment vam tenir... Mira, tenim coses curioses d'aquella època, a part de Gaudí. Tenim el primer matrimoni civil de tot l'estat, perquè era una ciutat molt liberal i no vinculada a l'església. Per tant, tenim el primer matrimoni civil i el primer cementiri confessional de tot l'estat.
0: Carai, noia, però sí que vindré a viure, sí.
8: Clar. Bueno, són coses curioses, perquè nosaltres al cementiri tenim el Déu Cronos, no tenim l'Àngel Caigut ni res. Tenim el Déu Cronos.
0: A veure, cremareu tots a l'infern. No entenc com us van convidar a la cosa aquesta de la inauguració de la catedral.
8: No va passar res, vaig entrar.
0: Bueno, anem a parlar del tema, perquè, perdona, em comentava la Lucy Redó, la responsable d'aquí del Centre Gaudí, que ara explicarem exactament on som. Vosaltres teniu una sèrie de documents, els que efectivament certifiquen que Gaudí va néixer aquí. També ens és una mica igual, no? Perquè això de Riudoms tampoc deu estar tan lluny, no? Diguéssim. Però vull dir-te que hi ha un... A Gaudí, realment, tot això de que ara el volen beatificar i tal... Espero que no passin per aquest centre tots els que ho han de fer, que el vulguin fer sant, perquè hi ha dos documents, un que certifica que va suspendre les matemàtiques dues vegades. O sigui,
7: principis d'aritmètica.
0: Principis d'aritmètica, que és la base, vamos, de dues vegades.
7: Sí, posa qualificació reprobado, que seria suspès no una vegada, sinó dues.
0: Dues, o sigui, fatal.
7: Sí, sí. I després l'altre document que jo... Amb Història Sagrada, doncs, també va tenir algun...
8: Mare de Déu!
0: Però això no se'n pot entrar al Vàtic a totes aquestes coses, no. Fer-ho sant, perquè com se'n vinguin aquí al centre de Reus i vegin que va suspendre Història Sagrada, quin any era això? El nen Gaudí suspenent Història Sagrada.
7: Ja quan estava aquí a la ciutat de Reus devia tenir uns 14...
0: Mare de Déu, senyor. Bueno, de totes maneres, també és veritat, alcaldessa, que ara estàvem veient, perquè aquí a la tercera planta heu fet aquesta cosa immersiva i hi ha un moment que explica el vídeo aquest. Jo m'he entrat moltíssim, és que és boníssim aquestes coses. La cosa immersiva és boníssima, eh? Per enterar-te quan ets cateta, t'enteres de tot i de sota i surts d'aquí millor del que vas entrar. I ara, comentava el vídeo, que als 14 anys ell va a Poblet.
8: Sí,
0: i també una cosa va per l'altra.
8: Amb l'Eduard Toda.
0: Que suspenia la Història Sagrada, però...
8: Però diuen que era molt bona geometria, també.
7: Sí.
8: Bueno, és això dels talents, no? Cadascú té el seu talent. És potenciar el talent individual.
0: Digue-m'ho a mi, digue-m'ho a mi.
8: Exacte, és potenciar el talent individual de cadascú.
0: Sí, sí.
8: I ell amb l'Eduard Toda intenta rehabilitar el monestir de Poblet.
0: L'Eduard Toda ens l'has de situar, eh?
8: Tu, també un historiador de la ciutat importantíssim, advocat. Bueno, tenia molts àmbits de
0: que era col·lega de Gaudí.
7: Sí. I bueno, que van ser amics tota la vida.
8: Va ser cònsol, exacte.
0: Va ser cònsol.
8: El paper egiptòleg. Sí.
9: Escolta, i volien remodelar, ells dos van anar a Poblet, que estava enrunat, diguéssim, en aquell moment, i volien remodelar-lo amb 14 anys i van dir, podríem remodelar Poblet.
7: Bueno, Gaudí, de fet, hi ha el projecte de reforma, és a dir, tenim els croquis, no, dels plànols, i després doncs, també vam fer tot el pressupost. És molt curiós, sí, no?, perquè veus el pressupost del material, dels obres que necessitarien, i bueno, aquí el que comentem és que ja veiem, no, que Gaudí de ben petit ja tenia molt clara quina havia de ser la seva vocació.
9: Clar. Escolta'm, Sandra, on som?
8: Estem al Gaudí Centre. El Gaudí Centre és l'únic espai d'interpretació del món de Gaudí.
9: Del món,
8: perquè ja saps que Reus és el món.
9: Sí, sí, claríssim.
8: No, però és l'únic espai d'interpretació.
9: És que jo ho noto, a més.
8: Sí, ho has vist. No, però és veritat, perquè hi ha molt d'estudi de l'obra de Gaudí, l'obra física de Gaudí, no tant del personatge, no tant això de les notes, del que va fer en la seva infància, com el va impregnar la ciutat i el territori, i el Gaudí Centre que va voler fa 19 anys, quan el vam inaugurar, va ser això, buscar un espai d'interpretació de Gaudí, perquè Gaudí va ser Gaudí, no? Per com el va impregnar el territori, la seva ciutat, el Camp de Tarragona, i com això té un impacte en la seva obra, que de fet heu vist algunes coses, no?, de les muntanyes de Prades...
9: Increïble.
7: Eren les xamanelles de la Pedrera.
9: Bueno, queda clar... Però queda clar científicament, diguéssim, no és que vosaltres digueu, anem fent una cosa xubinista, Gaudí és molt de Reus, i anar a buscar, o sigui, anar a retorçar el fet de que Gaudí fos de Reus i, per tant, tot passa per Reus. És que tot passa per Reus. Si és que ara tu veus aquí, dius, la muntanya de Prades, però si tot Gaudí. La sargantana aquesta mediterrània que deu tenir aquí a Punta Pala és Gaudí. No sé què és quan... No, vull dir que això és una cosa que és increïble. Sí, sí, sí, és veritat. Bueno, a veure, un moment. Aquí hi ha... tenen uns documents, no sé qui m'ho sap dir, això. Uns documents propietats de Gaudí al museu, que són de Gaudí, que eren Gaudí de veritat,
8: sí, això,
9: no?
8: Sí, això... nosaltres tenim un documents que el 1933,
9: sí,
8: Domènec Sobranyes es dona documentació a la ciutat perquè...
9: El Sobranyes era el seu col·lega arquitecte,
8: exacte,
9: i company,
8: exacte,
9: que després va seguir les obres,
8: exacte,
9: de la Sagrada Família, oi?
8: Ens dona documentació a la ciutat, i la ciutat doncs la rep, perquè la ciutat fa petició també de documentació de Gaudí en aquell
9: molt
8: moment.
9: Fet.
8: I llavors la ciutat ho guarda. I a més és absolutament rellevant en aquest moment, perquè després el 36 es crema una part de la Sagrada Família, on hi havia la documentació de Gaudí, on hi havia el seu taller, i per tant hi ha poca documentació d'aquella època, i la tenim nosaltres a la ciutat. I fruit d'això és el que tenim exposat justament al Museu de la Llibertat.
9: Doncs escolta, alcaldessa, no sé si vols afegir alguna cosa més, perquè ara aniré a entrevistar immediatíssimament a la Tete Cabré. Amb tots vostès un aplaudiment, ja veuràs que bé. A veure, Tete Cabré no, Tate Cabré. Tu ets doctora en periodisme i comunicació i experta en Gaudí, i a més, guia externa de la Sagrada Família.
8: Sí.
9: Es veu que es fots uns viatges als nord-americans, que flipen els nord-americans amb la Sagrada Família i les teves explicacions, no?
8: Sí.
9: Estan molt interessats els nord-americans.
8: Però t'he de dir que venen molt preparats, eh? Que abans de venir han fet els deures i s'han mirat documentals, han anat a conferències, i quan venen et pregunten ja directament les coses, no? No tens aquell símbol, no tens aquesta capella, perquè ja venen preparats. I això la gent d'aquí no ho fem, eh?
9: Tu ets una torradeta, de Gaudí, em sembla, o sigui, tu saps
8: torradeta
9: tot.
8: Torradeta i mitja.
9: Torradeta i mitja. Quan et ve això, la torramenta per Gaudí, quan et ve?
8: Em sembla que em ve ja el Bressolet, no?, al néixer, perquè, bueno, tota la gent d'aquí Reus som tots gaudinistes, evidentment.
9: Sí? Tothom,
8: no?,
9: és gaudinista.
8: Tothom sap la vida de Gaudí, ens fem tots de memòria aquí.
9: Le Corbusier és res, no?, diguéssim. Le Corbusier, també.
8: També, també.
9: I llavors, bueno, com diguis, senyora?
7: De Riudoms.
9: Vostè, ara parlarem amb vostè, perquè vostè m'ha ensenyat una foto que llavors amb la Pepi ens farà gràcia de veure-la.
10: Sí?
9: Sí, ja veuràs. Vostè, i què tal el de Riudoms, ve o no?
10: Nosaltres pensem que va néixer al mans del
9: Calderera. A veure, què?
7: Nosaltres pensem que va néixer al mans del Calderera.
9: Ah, bueno, perquè hem de dir que la família del Gaudí tenia distints mans.
7: Els pares són calderers i són de Riudoms.
9: Ja, senyora, però vostè troba que els hi ha d'aixafar. Vostè és molt valenta, perquè venia a Reus, envoltada de gent de Reus.
7: No.
9: Venia a reivindicar. Fantasiosament. Bueno, però devia... I llavors això ja el fa de Riudoms. Però el mà... Saps què vull dir?
7: No, jo no dic res. Jo dic...
9: Senyora, vostè es vol xafar a tot el centre de Gaudí d'aquí de Reus?
7: No ho xafo.
9: Però aneu a Riudoms i foteu el centre de... És que clar, jo què sé. Pues ara vas a Riudoms i et fots el centre Gaudí a Riudoms i endavant amb la cosa immersiva i tal. Però clar, que no pot ser és no invertir un puto duro. Nadie, que és de Riudoms... I aquí estem els de Reus remant pel tema de Gaudí. I ara ve ella aquí, en plan terrorista, davant de l'alcaldessa. Digues, si no riguis tant, perquè és que no té gràcia.
7: No passa res. Jo és que nosaltres som nascutes a Riudoms.
9: Però tu hi eres, tu eres llevadora.
7: No, a veure.
9: Quina edat tens?
7: Ho dic perquè... Jo, no, tinc 61 anys.
9: Tinc 250 anys i era la llevadora de Gaudí que estava allà a Riudoms. Però bueno, clar.
7: 61 anys.
9: Però tu et dones la sensació d'unes persones que tenen casa a Reus Parant que la seva senyora neixi a un mas, que allò hi havia una pols i hi havia una cosa horrible.
11: Es pot visitar el mas de la Calderera,
9: què,
11: eh?
9: Què?
11: Però és nou. Es pot visitar, eh? S'ha de dir que és un mas construït als anys 20. El mas de la Calderera de l'època de Gaudí era un cobert petitet.
9: Era un cobert, però què tenia? Que era Jesús de Nazaret, Gaudí.
11: Era un mas per anar a fer feines del camp.
9: A veure, no, aquesta senyora ens està torpedent. Ui,
11: ja, ja, ja. Ens està
9: torpedent.
11: No, però Marc, no trobo que... En el fons, jo trobo que està, que és bonic, perquè al
9: Vol?
11: Final... No, sí, és
9: una dona equivocada?
11: No.
9: Ara, una terrorista? Ara, policia!
11: No. Ara explicarem per què és bonic. No, perquè dona l'oportunitat, al final, que surti el tema de Riudoms, dona l'oportunitat d'explicar les històries que s'han muntat al voltant de Gaudí i la realitat empírica que hi ha amb els documents. Llavors, és veritat que Gaudí visitava molt Riudoms perquè hi havia la família, per part de pare, la mare era de Reus, de Reus, la mare. On parirà una mare? On parirà una mare?
9: Jo crec que
11: Reus. Si és de Reus,
12: a casa els seus avis.
11: No, la qüestió... Bueno, no, però que dona l'oportunitat, no, d'explicar que és veritat que el vincle entre Reus i Riudoms és històric, no tan sols per la figura de Gaudí. Estem a 3 quilòmetres, estem molt a propet i, per tant, tenim molt moviment amunt
9: i avall. O sigui, a veure, per dir-ho clar, Riudoms és un barri de Reus, senyora, que això digueu ja d'una vegada. Això li va passar a la Vila de Gràcia. Li va passar a Espluga de Llobregat.
11: No.
9: Li passarà a Reus, abans de Barcelona, que acabareu sent un barri de Barcelona. Joder.
11: No.
9: Nada de Riudoms, nada de Riudoms.
11: Riudoms és un poble, eh?
9: Va.
11: Ai.
9: Bueno, llavors, què
11: vols
9: dir?
11: Marc, jo crec que a Reus et deixarem tornar a entrar. A Riudoms no ho sé.
9: Com una cosa. On va néixer Gaudí?
11: Al mas de la Calderera.
9: Una fanàtica, és una fanàtica. Bueno, a veure, Tate, ens has d'explicar algunes anècdotes de Gaudí que no sapiguem. Per exemple, es veu que aquest home portava les butxaques, què?
11: Avellanes. I si vas a veure aquest monument que s'ha inaugurat aquesta setmana, que és del Joan Sarrumià als peus del campanar,
9: sí, que
11: veuràs unes avellanetes posades damunt d'una taula.
9: Val.
11: I un rosari i un sombrero.
9: I avellanes per què les portava?
11: Home, perquè era una cosa energètica. Ell era vegetarià, seguia la dieta del
9: doctor Naip.
11: Sí.
9: Quina, de qui seguia la dieta?
11: Del doctor Naip.
9: I quina és aquesta dieta?
11: K-N-E-I-P-P.
9: Bueno. Perquè et dic una cosa. Ara la gent està torradíssima. Ahir al programa n'hi havia una que va explicar que es va ficar un tubo per l'ano, que era allò. Es va hidratar el colon. Oh. Si la gent ara li diu, estàs hidratant el colon, i ja vàries s'han apuntat a la hidratació de colon, és increïble. Si ara vosaltres hauríeu de fer, t'ho dic també...
13: Limpieza anal de colon.
9: Limpieza anal de colon, alcaldessa, o sigui, increïble. Bueno. Ho dic perquè ara la gent diu, bueno...
11: Mira, crec que ho sé, per un altre.
9: No.
11: Gaudí menjava avellanes. Les avellanes...
9: Ho dic perquè ara tu poses amb solfa la dieta de Gaudí i la gent s'hi apunta.
11: Bueno, és que ho feien...
9: Perquè la gent són idiotes.
11: Ell no era un bolet que ara faré dieta. Ho feia el seu pare, ho feia tot el seu entorn, perquè ell era un home de molt avançat a la seva època amb tot. I llavors ja anava sense mitjons a l'hivern, es deixava amb aigua freda, perquè era un home sa. Fixa't a les fotos. Ell té 73 anys i està com un gínjol i camina i tal. Si no l'hagués pel carrer, vull dir que camina... Sí. És que tinc que parlar tan ràpid per estar al teu nivell que llavors m'ha fet les paraules. Caminava pel carrer molt de pressa.
9: Sí, clar.
11: I si no l'hagués atropellat el tramvia, hagués viscut molts més anys.
9: Els tramvies també, quin perill.
11: I què menjava? Què menjava?
9: Exacte, digues la dieta.
11: Doncs mira, menjava carxofes crues amb oli d'oliva.
9: Sí.
11: Es partia un ou ferrat amb qui tingués al voltant.
9: Què vols dir això? No
11: ho entenc. Que menjava molt poquet, era molt frugal. Menjava poquíssim i menjava avellanes, productes vegetals, oli d'oliva, i es vigilava molt.
9: Aquesta és la dieta del doctor quin?
11: Naip.
9: I d'on va treure aquest?
11: Era com un monjo suís, no? Sí. Pensa que a l'època de Gaudí ja hi havia nudisme a Barcelona, ja hi havia vegetarians, tenien les seves revistes, hi havia una cultura molt avançada per la seva època a Catalunya.
9: Després, de vegades tens la sensació que ens vam estancar, diguéssim,
11: sí,
9: eh?
11: Sí.
9: Però ara, clar. en aquell moment, sí.
11: Després de la Guerra Civil hi va haver una regressió i tot es va perdre, però abans de la Guerra Civil...
9: No, és que el feixisme és una regressió, però, vamos, clarament. I a més hi ha gent que hi deixa la pell. I llavors, escolta, les avellanes aquestes vegades les repartíem els xavals, que criatures que trobava pel carrer. Diu, nen, una avellana. El que feien les tietes abans, que et saps les tietes que estan tenint
11: carmela.
9: Sí,
11: doncs ell donava avellanes.
9: Clar, molt bé. Sí. Després necessitava el mar. Gaudí necessitava el mar. Aquí el mar està molt lluny o molt a prop?
11: No, 1.000 quilòmetres.
9: I quina platja tenim aquí?
8: Cambrils, Salou.
9: Ah, Cambrils, Salou, molt bé, molt divertit.
11: Sí, sí, i ell tenia la necessitat física de veure el mar i cada diumenge anava caminant a l'Escullera. Després d'anar a missa a la catedral, baixava caminant a l'Escullera del Port i es feia acompanyar d'aquests estudiants que eren com voluntaris de la Sagrada Família, el Puigboada, el Quintana, el Bergós, el que has dit abans, el Sugranyes, i anava amb ells la filla de Sugranyes, que es deia Conxita Sugranyes, que va morir fa molts pocs anys, i llavors ell explicava que Gaudí es treia avellanetes de les butxaques i els hi regalava el seu germà i amb ella.
9: Carai, carai. I escolta, era un home de família, tu dius.
11: Sí, és... li encantava estar amb els Sugranyes, amb els seus fills. Un dels fills, germà gran de la Conxita, el Ramon Sugranyes de Franc, va ser un dels pocs laics que va estar al Concili Vaticà II i era un dels que van tirar endavant amics de Gaudí a l'època de la postguerra. Era el seu corresponent a Suïssa. I sempre va estar molt lligat a Reus. El Ramon Sugranyes de Franc, fins a pocs anys abans de morir, venia, a l'Ajuntament li feia audiències. Era d'aquests reusencs il·lustres que hi ha pel món, que sempre estan vellen aquí.
9: No, és que ha dit que Reus
8: al món,
9: passa per...
8: Sí, sí.
9: Tot passa per Reus, o sigui, és que tu ara qualsevol rasques i pum, està Reus allà implicada. Una cosa, la seva creu va ser no haver-se pogut casar.
11: Sí, això pobre ho arrossegava com una creu, perquè ell era un home de família i la primera novia important, la Pepeta Moreu, que era de Mataró, li va donar carbasses.
9: I te'l va conèixer, la Pepeta Moreu de Barcelona?
11: O... Era la professora de la cooperativa obrera madronense, on ell treballava el 1883. I llavors...
9: Fet i què?
11: Qui?
9: Ell,
11: la ella?
9: Ell
11: va fer aquells arcs parabòlics, metàl·lics, que ara es visiten. Ara és una sala d'art i es visita, està al costat de l'estació del tren.
9: Sí.
11: I llavors ell anava allà com a arquitecte, perquè aquest senyor que ho portava, el Salvador Pagès, era amic d'ell.
9: Sí.
11: I era un senyor que també estava vinculat a Reus, també havia fet coses a Reus. I llavors ella era pianista, estava separada, havia tingut un fill. Ella. Era una dona molt adelantada al seu temps.
9: Que fas com per casar-se, com nosaltres, que ja et cases i ja quan fas una volta i llavors dius, bueno, ja ho he conegut tot. Passo dels tios, ara qualsevol... No, ara tu no sé si estàs casada o no, si t'ho puc preguntar.
11: Sí.
9: Però ara tu, per exemple, Déu no ho vulgui, el teu marit fugís, o tu digui... Tu ara tornaries a casar o morís, diguis, en tema, ja per dir-ho clar. Tu et tornaries a casar ara, un tio, et ficaries un tio a casa, no sé què, t'ho faries com la Pepeta Morell, diries, i una merda. Per molt Gaudí que siguis. No trobes? Has ficat un tio a casa que no coneixes de res?
11: Bueno, jo que en tinc un ja no m'hi...
9: Però imagina que desapareix. Fes l'exercici imaginatiu.
11: Mira, va desaparèixer i després quan va tornar m'hi vaig tornar a casar.
9: Mare de Déu,
8: que
9: què
8: passa? Està aquí.
11: Amb el mateix.
8: Aquí,
11: no hi és, no hi és.
9: Mare de Déu, sí.
11: El mateix, imagina't, va agradar.
8: Caramba.
9: Mare de Déu, però bueno, aquesta senyora...
11: Sí, tenim dos filles, que viatgen...
9: A veure, si això no és de Riudoms, una rara. Bueno, a veure, una cosa...
8: Li va donar carbasses, aquesta dona.
11: La Pepeta Moreu li va donar carbasses. Llavors ell, pobre, es va quedar superaixafadíssim.
9: Ja
11: i encara es va volcar més a la seva feina. Però després, quan ja tenia 40 anys, perquè en aquesta primera experiència en tenia 30,
9: ja,
11: es va tornar a animar, perquè aquí a Reus hi havia una família que es deia Canals, que eren parents dels Terrats, que quan ell era petit havia fet d'aprenent el vapor vell amb els Terrats. Doncs llavors es va enamorar d'una filla d'aquests Canals, que es deia Dolors Canals. I també es va fer moltes il·lusions, però ella era molt, molt religiosa.
9: Ja t'entenc.
11: I saps com va acabar, no, ella? Si era tan
9: de monja, clarament. Clar. Bueno, però sí. Això li donarà punts per Sri Lanka. Conocía señoritas y se convertía las señoritas en monja. Home, això és un miracle. Que no sigui aquest el miracle que estan buscant. Això el miracle com va? Perquè es veu que estan buscant un miracle de Gaudí.
11: Sí, però ja en tenen uns quants, eh? Però el que com, passa és però, que va molt lent.
9: Va molt lent, el miracle va molt lent. Però quin tipus de... Perquè aquest home tenia temps, a banda de fer arquitecte, tot el que feia la Sagrada Família, estava tot obsessionat, de sobte fer miracles. Vull dir, jo, per exemple, ara em diguessis, has de fer un miracle, però no tinc temps.
11: No, és que clar, tu t'imagines que has d'anar allà com Sant Ignasi de Loyola escanyat, doncs tornar-lo a la vida. No són així els miracles. Els miracles és que gent que es troba malament s'encomanen a ell i li resen i llavors es curen.
9: I això ho ha fet gent, però que despiste, no? Perquè hi ha gent que s'ha encomanat a Gaudí.
11: Hi ha una senyora que és descendent de Reus, que és científica, que ha viscut als Estats Units, que va tenir problemes de retina, es va encomanar a Gaudí i es va curar.
8: Però Gaudí estava viu.
9: Però paral·lelament
11: aquesta senyora està viva, Gaudí ja estava
8: mort.
9: No, Gaudí està mort,
8: Quan es va dir, el miracle pot ser un cop el Gaudí hagi mort.
11: Sí, clar. Si tu et trobes malament i t'encomanes a una Mare de Déu o a un sant...
8: Això ho hem de fer nosaltres, doncs.
11: Sí, si et trobes molt malament i t'encomanes a...
9: Escolta, però la senyora aquesta, abans d'encomanar-se a Gaudí, es posava col·liri o alguna cosa. Perquè això també valorem-ho, perquè a més si vas encomanant a Gaudí ara la gent, doncs vagin a urgències, eh?
11: Aquesta senyora...
9: Si vostè es veu molt apurada, jo aniria a urgències també. Ves encomanant a qui vulguis, però... Ah, però això és un lío, no? Perquè si ara algú es vol encomanar, jo m'encomano el Joel Fortuny i el fan sant perquè jo em...
11: No, home, tens que estar dintre d'aquest camí. Tens que ser una persona una mica creient, no? Perquè si no creus no et pots encomanar.
9: Perdona, però jo trobo que també és mèrit ser sant i no estar dintre d'aquest camí, o sigui, fer miracles fora d'aquest camí. L'Església Catòlica això ho valora moltíssim. Un descregut, els encanta, la gent. A l'Església Catòlica li encanta un descregut, una persona que va pel mal camí, que de sota es redreça i pum, et salva. Diu, sí. Home, és un sant perquè... M'entens què vull dir o no?
11: Bueno, és que Gaudí està una mica en aquesta onda, perquè Gaudí no és 100% un místic tota la seva vida. Ell, al principi de la seva vida, era un...
9: Considerem que és un místic, clar.
11: Ara, al final de la seva vida, a partir del 1911, que té unes febres grogues i llavors ho passa fatal, llavors es torna místic total. Però abans ja havia tingut una altra crisi, el 1894, que es quedava adormit al llit, vestit, amb sabates, el pare estava preocupat, i va trucar al Torres i Bages, que era el bisbe de Vic, un amic d'ell, que encara no era bisbe, i el bisbe li va dir, espavila't, que has d'acabar la Sagrada Família.
9: Ui, i ell va reaccionar.
11: I ell es va aixecar i va anar a la família a treballar.
9: Escolta'm, no tinc massa temps, no he de passar la publicitat ara, però Lucy Redó, que tu és la responsable del Centre Gaudí. Avui s'inaugura.
12: Sí.
9: La gent de Reus hi pot anar. Ah, jo m'estava fotent el micro aquest, el tenia a l'orella, quasi. Estava parlant a l'orella. Ara vostès em sentiran molt millor, no? No m'heu avisat, em voleu enfonsar, no?
12: Sentíem igual, Marc.
9: Ah, vale. Sempre. Escolta, miracle! Miracle. No, és que a mi al final m'acabaran fent santa, t'ho dic, i no vull, Ja he trucat al bisbat i que, escolta, jo vaig directe cap a santa i no vull de cap males maneres ser santa. Però és que jo veig que em passarà. És que una santa a pesar de la princesa per sorpresa, pues santa per sorpresa. I m'hi cago, Perquè no, perquè jo no vull ser santa. A veure, digues, s'inaugura avui a quina hora i la gent de Reus hi pot venir?
12: Perdó?
9: La gent de Reus hi pot venir?
12: Sí. Aquesta tarda, a 7:45, se fa l'acte inaugural.
9: Molt bé.
12: I després doncs, hi ha un espectacle sonor a la plaça doncs, que donarà peu a una projecció...
9: Un espectacle... Barada, ara
12: a la
9: hi haurà drons?
12: No.
9: No.
12: No podem fer
9: espòilers, però... Pues mira, menys mal. Escolta una cosa, i després...
12: La idea és, doncs, per a poder doncs, que tota la ciutadania doncs, pugui venir a gaudir d'aquest nou espai immersiu, tot aquest cap de setmana, doncs tenim les visites aquí al Gaudí Centre gratuïtes.
9: Gratuïtes, un aplaudiment, home, això és genial. I... Molt bé. Digues, digues.
12: A més, d'aquí dues setmanes, el 25 de juny, és el dia que Gaudí va néixer. Nosaltres aquí al Gaudí Centre, sempre per aquesta data...
9: Que va néixer a Riudoms, ja ho saps, no?
12: Una activitat
9: de... Aquesta senyora a un porxo, a una porxada del camp a Riudoms.
12: Doncs el 25 de juny fem portes obertes aquí al Gaudí Centre, doncs també hi haurà doncs, diferents activitats i visites gratuïtes, doncs per tots aquests que no haguem pogut assistir aquest cap de setmana, doncs també tenen aquest...
9: I suposo que Guarmut Miró a dojo, no? A punta pala, o no?
12: Zero i no zero.
9: Zero i no zero. Bueno, una mica de publicitat i després seguirem parlant de Gaudí i de Reus, sobretot, amb la Pepi Auvia, que té moltes anècdotes i moltes coses que ens has de recomanar llocs aquí... The Place to Be, The Place to Be, Reus. Moltíssimes gràcies a les tres, No marxeu.
30: Vostè primer, amb Marc Giró. Avui, 12 de juny, a les 10 de la nit, la plaça del Mercadal acollirà l'acte d'inauguració del nou espai immersiu del Gaudí Centre.
14: A més, els dies 13 i 14 de juny podràs visitar el nou espai gratuïtament. Reserva les teves entrades a tiquet.reusturisme.cat.
30: Una iniciativa de Reus Promoció amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
15: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
30: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com.
16: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
17: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
16: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a cccb.org.
18: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 € a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
1: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
2: Descobreix a Summit Salut com la intel·ligència artificial està transformant la salut. El 16 de juny, a la Torre Glòries de Barcelona. Una trobada amb professionals per parlar sobre el futur del sector sanitari. Amb el suport d'AstraZeneca, AbbVie, Grifols, Otsuka, Sanitas i GSK. Apunta-t'hi a lavanguardia.com/summitsalut.
3: Hi ha llocs que tens a prop, però que sempre et sorprenen. Redescobreix la Pedrera, els patis, el terrat més icònic de Barcelona i les golfes, on coneixeràs de prop l'univers de Gaudí.
4: Ara, promoció especial per residents a Catalunya. Entrada per només 12,50 €. I nens i nenes fins a 12 anys, gratis.
3: Una experiència única per temps limitat.
4: La Pedrera, més a prop que mai. Reserva ara a lapedrera.com.
5: El passat, el present i el futur del pop-rock argentí es troben al Bars Festival. El so psicodèlic, electrònic i elegantment decadent de Babasónicos es dona la mà amb el pop melòdic, funky i càlid de Silvestre i la Naranja en una cita doble que promet convertir Buenos Aires en una regió més a l'escenari del poble espanyol.
6: Apunta la nit de l'11 de juliol i vine a celebrar el so de tot un país. Entrades a la venda a bars.cat.
5: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
7: RAC1 i l'Ajuntament de Reus us estan oferint Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus, amb la col·laboració de Vermuts Miró.
8: Escolta, un aplaudiment, seguim aquí al Centre Gaudí de Reus. Hem dit que l'acte avui a 9:15 és l'acte per les autoritats. Si no ets autoritat, no cal que vinguis. A les 10 és el follon divertit. Perquè l'autoritat serà un rotllo patatero, no? Parlareu 6, tot allò, tal. Bueno, escolta, ve algú de Barcelona, un president, una...
9: Consellera.
8: Consellera de Cultura. A veure, tu, com et dius? Aixeca't, aixeca't, perquè jo no riu, que tinc una... Oi, filla, ara t'agafa la vergonya tot el rato donant la llauna i ara... Ara t'amagues. A veure, tu, com és la teva germana? Com a portaveu, sí. Tu ets de Reus o d'on ets?
9: Sí.
8: Bueno, que ho has dubtat, perquè la primera persona de Reus que dubta. Esteu fent festes o què és un lío, això? Us esteu saltant les classes o us queda acabat el curs?
9: Sí.
8: Sí, què?
9: Sí, doncs hem saltat per venir aquí.
8: Ara que escolto, és una de les nostres, un aplaudiment. Molt bé, molt bé. Molt bé. Tu no vols parlar? Després arribes a casa i dius, ah, volia parlar, podria expressar-me. Les nenes, les dones, heu de... Acaba de posar un micro.
10: Sí.
8: Heu d'ocupar l'espai públic. Exactament. Aprofita, digues hola.
11: Hola.
8: Ara. Amb tots vostès, Pepi Àuvia. Un aplaudiment, clar que sí.
10: Molt bé.
8: Molt bé. A veure, Pepi. Tu ets... Ui, sí, aquesta música era molt bonica, la que heu posat a la Pepi. No, escolta, tu l'escoltes. Ara, molt bonica, molt bonica. Escolta, Pepi, tu ets una històrica de l'àrea de Bastoria de TV3.
10: Sí.
8: Aquesta senyora que era de Riudoms, com et dius tu, la de Riudoms?
12: Victòria.
8: Que és una terrorista que ha vingut a aixafar-nos tot l'acte de Reus.
12: Bueno, no sóc terrorista, eh?
8: Sí, que ets terrorista, sí. A més, ens ha dat una foto que ens vam fer, tu i jo, fa quan?
12: 7 anys.
8: 7 anys, a on?
12: A on? A l'Està Passant.
8: A l'Està Passant, que t'estaves a l'Està Passant, a l'Està Passant. Ella, tu, la Pepi, cada treball a l'Està Passant.
12: Sí.
10: Molt bé,
8: clar, clar.
12: Sí, sí. I el meu fill treballa a TV3.
8: Ah, sí? On treballa?
12: És de Recursos Humans.
8: Ah, mira, els que us fan fora, Pepi, ja ho veus. No, sí, aquesta senyora havia de ser de Recursos Humans, una de Riudoms. És de Riudoms? Mare de Déu.
12: Sí, sí, sí.
8: Què? Senyora, no podem estar més per vostè, eh? Digues, què?
12: No.
8: Digues, acaba perquè tinc intriga.
12: Que jo fa 37 anys que visc a Reus, eh?
8: Hola! Tiflera.
9: Home.
8: I per què vius a Reus i no a Riudoms? Visita també a Riudoms.
12: Perquè
8: guapa.
12: Els treballs me van... Dico que Gaudí va néixer al Mas de la Calderera.
8: Vale, bé, que tornem-hi. Aquesta senyora és una falsanta. Sí. Bueno, Pepi, tu ets de...
10: Jo soc d'urgència d'adopció.
8: D'adopció, però
10: i
8: bueno.
10: I el que em fa més gràcia a mi és que quan vas pel món, a Barcelona, vas a estudiar, i comences a parlar, et diuen, que ets de Reus? I et crida molt l'atenció, perquè tenim un llenguatge propi a Reus. Aquest, aquesta... Quan parles i dius aquesta, pum, ja et pregunten si ets de Reus.
8: Però a Tarragona no ho fan, això. Ara
12: això no va dir.
8: Ah, no? Tu saps, alcaldessa, calla, Pepi, tu saps que una vegada alcaldessa, t'ho dic. Sandra, vaig estar una vegada a Tarragona i tot el... Fixa't tu jo si seré de Reus de naixement, que sóc una de Barcelona atrapada... Un de Reus atrapat en un cos de Barcelona, que...
11: el d'alcalde de Tarragona, que em va semblar molt guapo, molt simpàtic, li vaig dir, vaig tenir una queixa general, perquè em van dir, li ha fet la pilota a l'alcalde de Reus.
12: Sí, senyor.
11: Bueno, li estava tirant els trastos, que això... De fet, la van desestimar, perquè hi ha algú que controla el que diuen els mitjans de comunicació, llavors hi va haver una queixa que tal, o sigui, no et puc fer la pilota, que te l'hagués fet a moltíssim més, perquè em caus fenomenal, perquè si no et rebeu una queixa, no, per parlar a l'alcalde de Reus, li ha parlat com si fos un col·lega. És de socialista, també, saps que és col·lega teu o no?
13: Sí, sí, sí.
11: Pues en aquell li vaig estar dient tota l'estona, tot i que els altres em van posar la queixa, que jo no sé exactament aquesta gent, que deien ser idiotes, perquè li vaig estar dient... Escolti, aquí a Reus i a Tarragona, davant de la cosa aquella que tenen romana, m'entens que vull dir-te, no?
12: Teatre.
11: Sí, romà, del teatre.
12: El cinc,
11: és allò? Anar-li dient a aquell pobre home, que segons aquests altres controladors jo li estava fent la pilota, anar-li dient, escolti, aquí a Reus, molt bé, una altra vegada. I tota l'estona, ho pots creure o no? Perquè jo sóc de Reus, hòstia, anava. Llavors, a veure...
10: Per acabar...
11: Quines paraules tens, també?
10: Ho tenim un munt. Xalem. Aquí xalem molt.
13: Sí, aquí xalem molt.
10: Xalem molt.
11: Saps que això s'ha posat de moda a Barcelona? I ara em fot tan nerviós la gent de Barcelona que diu xalem? D'aquests que refistolen el català fins a límits insospitats, llavors diuen xalem, sent de Barcelona... Però, fi, això és apropiació cultural, macho. Tu ets d'arreu? No, doncs calla. Tu ets de Tarragona? Calla.
10: Després...
11: Digues, m'agrada, jo no sé què diem a Barcelona, o me gusta,
10: després,
11: no sé què diem, no?
10: Que també se'ns nota de seguida és el naltros,
11: naltros
10: i valtros.
11: Valtros, clar.
10: Que jo inclús quan ho escric, en altres i valtros. Sé que no està ben fet, però ho faig. Perquè la gent de Reus, és el que diuen elles, tens ADN de Reus.
11: Escolta, tenen unes costums pròpies aquí a Reus. Per exemple, sí, sí. Tinc apuntat aquí, anècdota de les coques de cireres.
10: Sí.
11: Això m'ho
10: fas
11: explicar?
10: Sí, sí, sí. Sí.
11: Ah, feliç.
10: Tota aquí la coca de cireres és molt típica per Corpus.
11: Ah, que bo.
10: Tothom
11: ara
10: menja coca de cireres.
11: Ara s'ha d'una
10: època, ara. És ara,
11: la setmana passada.
10: És ara. Hi ha hagut una tradició de pastisseries molt bones i inclús quan estudiàvem a les monges, el dia de Corpus menjaven, ens donaven la coca de cireres.
11: Simpàtiques les monges, no? Perquè...
12: I què va passar a la tele l'altre dia?
10: I l'altre dia a la tele vaig entrar a maquillatge i veig un trosset de coca de cirera al taulell.
11: Sí.
10: I dic, qui ha vingut de Reus?
11: Ah, sí?
10: Home, esclar, perquè és molt típic de Reus. El Grasset.
11: Ah, que el Grasset és de Reus.
13: Sí, és
10: de Vilaseca.
13: És de Reus, adoptat. Una noia de Reus.
11: Està casat amb una noia de Reus.
13: Sí.
11: Ah,
12: llavors, ho és o no?
13: Sí.
12: Ah,
13: sí. Viu a Reus, viu a Reus.
11: Viu a Reus, clar, el Grasset, mare de Déu. Escolta una cosa. Tu que ets de Barcelona, que ara vius...

0: RAC1 i l'Ajuntament de Reus us estan oferint Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus, amb la col·laboració de Vermuts Miró.
1: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
2: I em va explicar que la casa d'Òmnium la va regalar un republicà a Òmnium.
3: La de Reus, eh?
2: La casa de la plaça del Prim.
4: La casa Prim,
2: eh? La va regalar a Òmnium.
4: Confirmem això, no? Perquè cada vegada s'està...
3: No confirmo ni desmento.
4: Sí, però la va regalar...
2: La Muriel, eh? M'ho va explicar la Muriel Casals.
4: Carai, el pla perfecte aquí a Reus, abans de passar a publicitat, què seria? Què hem de fer? A Reus?
2: Home, el tomb de Ravals. El tomb de Ravals i passejar pel carrer...
4: Què vol dir, són tombs de Ravals?
2: El tomb de Ravals està... El centre de Reus està encerclat per unes arrabals i aquí es va fer un tomb. Es va fer, així com a Barcelona fan la volta, nosaltres aquí fem el tomb de Ravals.
4: Que a Berga fan goma.
2: Ah, sí?
4: Anem a fer goma, deien abans.
2: Doncs aquí està el tomb de Ravals, ho dic bé?
3: Sí.
4: Ja ho veu, no?
3: Anem al centre, a Reus.
2: Al centre.
4: Al centre...
3: Anem al centre,
2: anem al centre. L'Ester me preguntava, abans de venir, diu, de quan ets conscient de conèixer Gaudí? Dic, aquí coneixem Gaudí, Fortuny, i el general Prim des de que naixem.
4: Hosti, clar, és que és aquí
2: no,
4: de,
2: no, és, aquí, no és que ens conscient.
5: Bueno, de fet, aquí al Gaudí Centre tenim també un escrit, no, del pintor Salvador Dalí, que diu, sí. Prim, Gaudí i Fortuny són uns genis, jo també. Diu, que jo també, com tots els genis, jo també sóc de Reus.
4: Veus, si és que no passa aquí, és el que passa aquí. Bueno, moltíssimes gràcies, Pep i Àudia. Anem a fer una mica de publicitat, ja tornem immediatíssimament per fotre'ns un lloc que brindarem amb Vermut Miró, i punto. Sí. Cada més en té de fer-ho, tu, ens anirà genial, això. Vermut!
0: Vostè Primer, amb Marc Giró. RAC1. Avui, 12 de juny, a les 10 de la nit, la plaça del Mercadal acollirà l'acte d'inauguració del nou espai immersiu del Gaudí Centre.
6: A més, els dies 13 i 14 de juny podràs visitar el nou espai gratuïtament. Reserva les teves entrades a tiquet.reusturisme.cat.
0: Una iniciativa de Reus Promoció amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
7: Fer un vermut és fer amistat, és sentir-se a gust, és desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
0: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.
8: Hola, sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí, i a més t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
9: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
0: Sents el rugit de les brases? Torna Meat and Fire a Barcelona, el Festival Internacional de la Gastronomia del Foc. 3 dies de brases enceses, música en directe i amb més de 30 mestres de la brasa de tot el món. Del 12 al 14 de juny, al Moll de la Fusta. Més info i entrades a meatandfire.org.
10: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
11: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
12: Fresc 26, el festival d'estiu de

0: de juliol, 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sibení, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuet, Joan FrescFestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
3: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Ràdio en directe.
7: Contingut a la carta.
6: Podcast.
7: El que vols, quan ho vols.
6: A l'aplicació de RAC1. RAC1 i l'Ajuntament de Reus us estan oferint Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus, amb la col·laboració de Vermuts Miró.
8: Genial. Bueno, amb la col·laboració de Vermuts Miró, que ara m'explicàveu que el Vermut Gran Reserva de Miró, no? M'ho estaves dient, acaba de guanyar a Londres el World Best Vermut 2026, el millor vermut del món és de Reus.
9: És de Reus, home.
8: És increïble. Un altre lloc. Un aplaudiment. Una cata cega als millors professionals i, a més, a Catalunya no t'ho dubtaries. Senyora, vostè, abans d'acabar, no sé què ens explicava del campanar. Estem aquí al centre de Gaudí, però veiem un campanar que no és de Gaudí, és clar, clarament. Què és aquesta...
10: No, verem, jo vaig néixer aquí a la plaça i sempre tenim la... Verem Reus. La idea... El campanar és el més important que per nosaltres hi ha.
8: I tant.
10: Hi ha caps de moltes coses, no?, pel campanar. I siguis d'on siguis de Reus, veus el campanar. És una base, no?
8: Sí.
10: Dius, allà hi ha el campanar. Sí. Sóc a tal puesto, sóc a la dreta, sóc a l'esquerra.
8: Segueixo tant a Reus.
10: I Gaudí, sí. Estic segura que si aquest lema que hi ha hagut, mirem cap al cel, sí, és molt d'això, perquè Gaudí, on devia ser, sempre mirava cap al campanar. Perquè també diuen que les escales del campanar...
8: Sí, això ho diuen, ho diuen.
10: No
8: ho podem avançar.
10: Així que no parlàvem del campanar, jo per mi Reus és un 90% de la importància de Reus.
8: Home, i tant, i tant. Escolti, no, això del campanar, això que també aquest campanar de quina església és? Això, en diu una...
11: això es diu la Prioral de Sant Pere.
8: Sí, que... la Prioral de Sant Pere. Resulta que hi ha una exclusiva que no es la pots dir, no? Quan
11: no,
8: es dirà aquesta exclusiva?
11: No, el 18 de la setmana que ve, que sortirà el Diari de Tarragona.
8: El Diari de Tarragona, estiguin molt atents, perquè té una exclusiva sobre el campanar de la Prioral
11: de Reus,
8: d'aquí de Reus.
11: Sant Pere. De Reus.
8: I Gaudí, relacionada amb Gaudí. El 18, que és una cosa que és increïble.
11: Sí, perquè a partir de quan ja ho fem públic, ja sortirà tots els llibres d'història.
12: Caramba.
8: Farà història un cop més.
12: Que llesta que ets, també,
11: eh?
8: Escolta, moltíssima gràcia. Una mica més de felicitat i després ja sé que m'acomiado tu junts de veritat, eh? Ja veuràs.
6: Vostè Primer, amb Marc Giró. Avui, 12 de juny, a les 10 de la nit, la plaça del Mercadal acollirà l'acte d'inauguració del nou espai immersiu del Gaudí Centre.
13: A més, els dies 13 i 14 de juny podràs visitar el nou espai gratuïtament. Reserva les teves entrades a tiquet.reusturisme.cat.
6: Una iniciativa de Reus Promoció amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
14: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
6: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com.
15: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir nous looks per un estiu infinit. Explora les millors marques com Lacoste, New Balance i Sunglass Hut, per menys, en una destinació de shopping única. El teu viatge comença a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I sí. Després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
16: Molt bé.
9: Arribarem a tot?
16: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
17: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
18: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
19: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
20: Descobreix a Summit Salut com la intel·ligència artificial està transformant la salut. El 16 de juny, a la Torre Glòries de Barcelona. Una trobada amb professionals per parlar sobre el futur del sector sanitari. Amb el suport d'AstraZeneca, AbbVie, Grifols, Otsuka, Sanitas i GSK. Apunta-t'hi a lavanguardia.com/summitsalut.
21: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
22: Mal picant?
21: Què havia de ser, si no?
22: Però què va ser?
21: Apendicitis, operat d'urgència.
22: Ostres.
21: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
23: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
24: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
25: RAC1 i l'Ajuntament de Reus us estan oferint Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus, amb la col·laboració de Vermuts Miró.
8: Gràcies. Hem acabat. Moltíssimes gràcies, Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, gràcies a la TT Cabré, doctora en periodisme i comunicació, experta en Gaudí. El Luci Redó, responsable del Gaudí Centre, Pepi Auvia, sempre és un plaer estar amb tu. A tot l'equip, als equips tècnics, artístics i als dealers del nostre programa també moltíssimes gràcies. A tots a vosaltres que heu estat aquí al Centre Gaudí, no us perdeu la inauguració el dia 10, l'exclusiva al Diari de Tarragona el dia 8. I jo no sé què més dir ja. Bon cap de setmana i
26: gràcies,
8: que Déu hi faci més que
26: nosaltres. Gràcies.
25: RAC1 i l'Ajuntament de Reus us han ofert Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus, amb la col·laboració de Vermuts Miró.
27: Bon dia, passa un minut de les dues. El jutge del cas Plus Ultra també investiga Zapatero per contraband de joies i delicte fiscal. Ha obert una peça separada en saber que l'expresident espanyol tenia a la caixa forta peces valorades en 1.300.000 euros. El seu portaveu havia assegurat que no en valien més de 50.000. Avui ha sortit a demanar perdó.
25: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
27: De seguida, l'última hora del cas Plus Ultra, que complica la situació de Zapatero, però també hi ha novetats al voltant de l'altra casa. Leire Díez, del PP, farà comparèixer al Senat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Pere Mató, perquè expliquin les reunions que la lampista del PSOE va tenir amb dirigents de la Guàrdia Civil i la mateixa Fiscalia. I des del món judicial, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, llença un altre avís a Moncloa.
28: Deben ser protegidos los jueces de presiones, de injerencias externas o de veladas o no tan veladas campañas de desprestigio. No hay Estado de Derecho sin jueces independientes. Todo intento de injerencia en la independencia judicial supone una amenaza para el Estado de Derecho.
27: Perelló ha sortit en defensa dels jutges en un acte amb els presidents de les audiències. Últimes hores de la visita del Papa a l'Estat. Avui és a Tenerife una tornada a defensar l'acollida de migrants el mateix dia que ha entrat en vigor el nou pacte migratori de la Unió Europea que complica l'asil i en facilita l'expulsió. I el 14% d'infants de 10 a 11 anys dorm amb el mòbil a l'habitació i un 35% admet que l'encén de matinada. Ho diu un informe de la UNICEF que conté altres dades preocupants com aquesta. 6 de cada 10 menors de 14 anys té més de 3 xarxes socials. Pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
0: Bon dia.
27: Bernardo Silva no fitxarà pel Barça.
0: Sempre m'ha explicat que no era una prioritat pel club laurana, però en un gir de guió inesperat, el migcampista portuguès també ha plantat a l'Atlètic de Madrid i tot apunta que el seu futur serà al Bernabéu, sota les ordres de Mourinho al Real Madrid. El dia que el Girona ha fet oficial el seu primer reforç després del descens a segona divisió, el davanter ucraïnès Oleksandr Pishur, de 2 metres i 4 centímetres, que fitxa per 5 temporades procedent de la Lliga Hongaresa. Fora del mercat, avui es juga la segona jornada al Mundial. A les 9, Canadà-Bòsnia, i a les 3 de la matinada, Estats Units-Paraguai. Serà més l'estrena de les altres seus, amb les cerimònies inaugurals corresponents. Fora del futbol, estem pendents dels primers entrenaments lliures del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que ja tenim en marxa. En bàsquet, avui la penya juga a la pista del València, el segon partit de les semifinals de l'ACB serà a les 8 i en directe a RAC més 1 amb la sèrie dominada 1-0 pels valencians. I també arrenca la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, Liceu Igualada, a partir d'un quart de 9.
27: I som a les portes d'un cap de setmana de ple estiu. Mònica Usar, bon dia.
1: Bon dia, sí, es dispararan les temperatures tant avui com al cap de setmana, avui amb màximes d'entre 28 i 33 graus, però al cap de setmana podrien superar els 35 graus, sobretot cap a les comarques de Ponent, per tant s'intensifica aquesta calor i tot plat aquesta tarda amb algunes nuvolades que creixen en punts de muntanya però que no portaran gaires conseqüències. Demà començarem el dia amb temperatures també més elevades, fins i tot al voltant dels 20 graus en punts de la costa i diumenge pujant més aquests termòmetres amb sol i diumenge a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu.
27: Entrem en matèria, passen 4 minuts i mig de les dues.
2: 14-15.
27: El jutge que investiga José Luis Rodríguez Zapatero li amplia els delictes i l'acusa també de delicte fiscal i contraband. Ho fa per les joies requisades al seu despatx i l'alt valor, que ara sabem que tenen 1.300.000 euros. L'expresident espanyol ha de declarar la setmana que ve l'Audiència Nacional acusat de liderar, recordem, una xarxa de tràfic d'influències. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
3: Sí, bon dia. Per tot això, el jutge José Luis Calama li obre una peça separada per poder investigar concretament d'on surten les joies. La taxació provisional que ha fet una joieria de Madrid n'eleva el valor concretament a 1.323.915 euros. El jutge diu que no hi ha traçabilitat fiscal sobre la seva adquisició i, per tant, hi ha un indici objectiu i raonable, escriu, de possible existència de frau tributari rellevant. L'acusa de defraudar l'IVA, ho direm, l'impost de transmissions patrimonials, successions i donacions i l'IRPF. Demana a l'agència tributària si creu que se li ha d'aplicar més un tipus del 46% de l'IRPF. Però tot això també li demana que aporti documentació i proves, recordant que està citat a declarar dimecres i dijous de la setmana entrant.
27: Però també hi ha novetats, Jordi, sobre un altre cas que esquitxa el PSOE, el cas Leire. El PP ha anunciat noves compareixences al Senat, entre d'altres, del ministre de l'Interior i de la fiscal general de l'Estat, que s'hauria reunit amb Leire Díez.
3: Sí, llarga llista de compareixences en tres comissions diferents. El PP cita Fernando Grande Marlaska i Teresa Peramato perquè expliquin què saben de les reunions amb l'anomenada lampista del PSOE. Setmana que ve, dimarts, la directora de la Guàrdia Civil, divendres, la fiscal general de l'Estat, també cita a finals de mes Marlaska i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, que es diu Gertrudis Alcázar.
27: Gràcies, Jordi. A tot això, la presidenta del Suprem ha tornat a sortir en defensa de la judicatura. Isabel Perello carrega durament contra els dirigents polítics que qüestionen la independència dels magistrats i que veuen una mà negra en casos com el de Zapatero o Leire Díez. Per allò que també presideix el Consell General del Poder Judicial, ha parlat d'una campanya de desprestigi contra els jutges per condicionar-ne la feina.
28: Quiero reiterar mi absoluto respaldo a los grandes profesionales con los que contamos en la carrera judicial. Y en especial mi apoyo también a todos los jueces que se ven afectados por actuaciones y presiones que no son propias de una sociedad democrática avanzada ni de un Estado de Derecho y que no respetan el principio básico de lealtad institucional, que es un deber implícito en la Constitución.
27: Sense dir-ho, per allò, es referia a declaracions com les dels ministres Òscar López, que aquesta setmana deia que hi ha jutges que prevariquen, o Òscar Puente, que parlava de mitjans no democràtics per fer caure el govern espanyol. I justament també avui hem sabut que Ione Belarra haurà de pagar 9.000 euros al jutge Manuel García Castellón per dir-li corrupte i acusar-lo de prevaricar en un missatge a Twitter. Ell en reclamava 350.000. Xavi Pardo.
2: García Castellón va demandar a la secretaria general de Podem per vulnerar el seu dret a l'honor en una piulada el 2 de setembre passat arran de la jubilació del magistrat. Ara un jutjat madrileny li ha donat la raó. També condemna Belarra a difondre el contingut de la sentència a la mateixa xarxa social. De moment, la diputada de Podem ha anunciat la condemna en una piulada en què torna a carregar contra García Castellón. No li diu corrupte, però l'acusa de viatjar a Cartagena d'Índies amb els corruptes de Plus Ultra, de protegir els corruptes del PP i de fer guerra bruta judicial contra el seu partit.
27: Les 2:08, d'aquí a un parell d'hores, Lleó XIV tancarà el seu viatge a l'Estat. Després de 7 dies, el papa se'n torna a Roma. Abans, però, avui ha continuat denunciant la crisi migratòria a les Canàries. Aquest matí, el pontífex ha demanat als ciutadans espanyols que acullin amb dignitat totes les persones i que les ajudin a integrar-se. Enviat especial de RAC1 a Tenerife, Arnau Mañé, bon dia.
4: Bon dia, ara mateix Lleó XIV està a punt de començar l'última missa al port de Tenerife amb milers de persones per acomiadar-lo. Aquest matí, però, el papa ha visitat Les Raíces, el centre d'acollida més gran de tot l'estat. En 4 anys hi han passat 70.000 migrants. El pontífex ha saludat algunes de les persones que hi viuen i Lleó XIV ha posat el focus en la importància de la integració.
5: Integrar no significa borrar la història de quien llega ni exigirle que deje atrás todo lo que forma parte de su memoria. Integrar es un camino recíproco. Quien llega aprende a habitar una tierra nueva y quien recibe aprende a ensanchar su propia casa sin diluir su identidad ni cerrar el corazón al encuentro.
4: El papa també assenyala les màfies que s'aprofiten aquesta crisi i recorda a tothom que qualsevol ciutadà podria trobar-se en la situació dels migrants. Efectivament, aquesta tarda s'acaba el viatge de Lleó XIV i en principi valorarà tota aquesta visita en el vol de tornada a Roma.
27: Gràcies, Arnau. Aquesta nova crida del papa arriba el mateix dia que ha entrat en vigor el nou pacte migratori de la Unió Europea que enterra la política d'acollida impulsada per l'excancellera alemanya Angela Merkel el 2015. A partir d'ara, aconseguir el dret d'asil serà més complicat i expulsar migrants en situació irregular, Xavi, més fàcil.
2: D'entrada, la nova normativa amplia els temps que els demandants d'asil poden estar detinguts a les fronteres. A més, els països europeus poden evitar acollir migrants pagant una compensació per cada trasllat rebutjat. També s'agilitzen els mecanismes per expulsar les persones en situació irregular, encara que siguin famílies amb menors d'edat. Els països europeus fins i tot poden arribar a acords amb altres estats per crear camps de deportació.
27: L'Iran continua sense aclarir si, tal com diu Donald Trump, la guerra a l'Orient Mitjà s'ha acabat. El president nord-americà ha assegurat aquesta matinada que els Estats Units ja han cancel·lat tots els atacs perquè les converses avancen favorablement i l'acord és imminent. Trump treu pit que el règim dels ayatolàs ha acceptat no fabricar mai més armes nuclears.
2: És el que ha dit en una trobada amb periodistes al despatx Joval de la Casa Blanca. L'acord, segons ell, es podria signar aquest mateix cap de setmana a Europa per part de Washington i seria el vicepresident J.D. Vance, perquè Trump ha de presidir un acte esportiu pel seu 80è aniversari. Dilluns sí que viatjarà a França per participar a la cimera del G7, que es farà durant 3 dies a la població d'Evian.
27: I la possibilitat d'un acord de pau imminent ha fet disparar les borses. L'IBEX 35 puja aquesta hora més d'un 2% i es mou amb màxims històrics per sobre de la barrera dels 18.600 punts. Les esperances en l'acord tranquil·litzen els mercats energètics. El preu del barril de Brent, de referència a Europa, baixa més d'un 3% i cotitza ara a l'entorn dels $86. En espera de si tot plegat s'acaba estabilitzant, els carburants han empès al maig els preus a l'alça. A Catalunya han pujat de mitjana un 3,1% respecte a un any anterior. L'actualització del mes de maig arriba just l'endemà que el Banc Central Europeu va anunciar que pugen 0,25% els tipus d'interès de referència fins al 2,25%. Ara passen pràcticament 12 minuts de les 2, fem una pausa i repassem més notícies.
7: RAC 1. Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
10: Hola. Sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí, i a més t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
11: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans...
6: En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
9: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
11: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
12: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
22: a RAC1.cat.
15: El portal de RAC1.
27: Un quart de tres, ho dèiem, en començar, un 14% d'infants catalans de 10 i 11 anys dormen gairebé cada dia amb el mòbil a l'habitació i un 35% admet que el fa servir de matinada. Són dades d'un nou informe que alerta de l'ús problemàtic que molts infants i adolescents fan de la tecnologia. L'estudi també mostra que gairebé 9 de cada 10 menors de 14 anys catalans tenen alguna xarxa social i 6 de cada 10 en té més de 3, Eudald Martínez.
26: L'estudi l'han fet conjuntament UNICEF, el Ministeri per la Transformació Digital i la Universitat de Compostela. Fa uns mesos ja es va presentar els resultats a escala estatal i ara s'ha detallat la situació a Catalunya, on s'han fet més d'11.000 enquestes a joves de 10 a 20 anys. Un 62% ha parlat amb desconeguts a internet, un 16% ha arribat a quedar-hi i gairebé un 10% ha rebut una proposició sexual d'un adult. El director científic de l'informe, Antonio Rial, diu que cal més consciència per part de les famílies.
29: Fuera de los espacios comunes en el sentido de la comida, la cena, móvil no, por favor. Todos, con buen ejemplo también, no se duerme con el móvil la mesilla de noche. Tenemos ya porcentaje alto ya en primaria que tienen móvil y la mayoría tienen el móvil y ya. Y ya significa que lo puede utilizar indiscriminante 24 horas del día, 7 días de la semana. Más higiene digital en el hogar.
26: En molts casos, l'ús de les xarxes socials i la violència digital que en deriva afecta greument la salut mental dels joves. Gairebé una de cada 10 noies de més de 12 anys admet conductes suïcides, el doble que els nois. I un 14% dels joves han viscut episodis d'ansietat o depressió.
27: Justament al Palau Robert avui obre portes una exposició sobre el canvi tecnològic que s'ha viscut al món els últims 26 anys, des del telèfon fix a la intel·ligència artificial, amb tots els beneficis i dubtes que tot això genera. L'accés a l'espai és gratuït i estarà obert fins al 27 de setembre. S'hi ha passejat ja aquest matí la Montse Martí.
30: L'exposició comença en una sala fosca que recull tot d'aparells que d'aquí a uns anys molts no hauran vist mai a casa seva. Un telèfon fix, un Discman, una guia de viatges. Després camines per una mena de túnel del temps. Tots els dispositius de la sala fosca s'han transformat en un únic aparell, el mòbil, i una tecnologia que mou el món. L'expert en cultura digital, Genís Roca, és comissari de l'exposició.
31: El 2G, el 3G, el 4G, el 5G, i ara estem en un moment en què no tenim un aparell o una tecnologia, sinó que el que tenim és una infraestructura que mou el món. I això té pros i contres.
30: Genís Roca diu que la intel·ligència artificial obliga un moviment com el dels sindicats al segle XIX en defensa dels drets i el passeig convida al debat. Hi ha una sala on s'hi senten diferents reflexions.
32: Però que sigui un mestre
0: No crec que poden arribar...
30: I finalment l'exposició convida a tothom a respondre a la pregunta com creus que la tecnologia et canviarà la vida d'aquí a 20 anys? La resposta apareix exposada durant uns instants als mòbils penjants de la sala.
31: Tots tenim l'oportunitat i el deure, crec jo, de participar-hi. Si m'agradaria que al final de l'expo fos una crida de l'acció a no donar això per guanyat o per perdut i participar del disseny del futur.
15: 14:15.
27: Les 2:18, de tenir un pistoler en just després d'un assassinat no és tan fàcil com sembla, encara que dispari al centre de la ciutat, a plena llum del dia i davant de càmeres de seguretat. Davant la perplexitat que ha aixecat el crim del carrer Balmes de Barcelona aquest dimecres, perquè es va cometre davant d'una comissaria i a cara descoberta, els Mossos expliquen que aquestes execucions són molt ràpides i que el que és important és combatre el problema de Socarrel. N'ha parlat al Monarracul, intendent i membre de la prefectura, Toni Rodríguez.
8: Enganxar un autor d'aquest tipus de fets quan ni s'ha planificat aquí, ni s'ha decidit aquí, només hi ha un desplaçament per executar i marxar, ens deixa una finestra d'oportunitat per actuar tan petita. Necessites un cop de sort. No només hem de resoldre el fet i detenir l'autor perquè se'n vagi a presó. Hem de esbrinar quina és l'estructura que hi ha darrere i desmuntar aquesta infraestructura del territori perquè deixi d'actuar en aquest territori.
27: De fet, Benet Iñigo, la policia relaciona directament l'increment de tirotejos als grups criminals vinculats al narcotràfic.
16: Sí, el nombre de delictes amb trets ha crescut un 30% l'últim any i mig. Segons Rodríguez, la majoria són trets per intimidar i fer-se forts en un territori i una minoria assassinats com el de Balmes. Una tendència, en tot cas, que és la conseqüència d'una suma de factors.
8: El problema és que, a més de logista i d'infraestructura, si tu concentres en un lloc també la producció, tens tots els problemes derivats de totes les fases del negoci. Com a conseqüència d'ella, quin és? La proliferació i l'aparició d'armes de foc. Perquè les organitzacions criminals que es dediquen al narcotràfic, per dir-me, les seves disputes no ho fan a través de la llei, ho fan a través de la violència.
16: L'enduriment del Codi Penal que proposen és justament per dissuadir i perseguir amb més duresa aquests grups criminals a través dels quals arriben les armes, especialment pistoles, que és el que més ha crescut.
27: Més coses. Els Mossos investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far, a Vilanova i la Geltrú, Giró.
17: La policia ha rebut l'avís a 8:15 del matí després que uns veïns hagin trobat el cos de la víctima estès a la sorra. Tot i no presentar ferides d'arma blanca ni de foc, se n'ha fet càrrec la divisió d'organització criminal. Segons ha avançat el caso, fins a la zona s'hi han desplaçat diverses unitats dels Mossos, de la policia científica i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver.
27: Continua la recerca del menor desaparegut a Roses quan anava amb moto d'aigua entre l'Escalé i l'Estartit.
17: L'aparell va aparèixer ahir la nit a la platja de Pals i els equips d'emergència intensifiquen la busca després d'haver passat tota la nit monitoritzant la zona amb drons. Els bombers, que tenen un dispositiu terrestre amb 9 dotacions, han muntat un centre de comandament al municipi del Baix Empordà. A més, Salvament Marítim lidera la recerca per mar amb diverses embarcacions. També pentinen la zona diverses motos d'aigua de la unitat militar d'emergències.
27: Ha extingit l'incendi que aquest matí ha ferit un operari del port de Mataró per una fuita de gas.
17: Sí, l'home que manipulava un bufador estava fent treballs d'impermeabilització d'una paret d'un local comercial buit a la rampa d'accés al port. L'aparell ha perforat la canonada de gas i s'ha produït l'explosió i el foc. Els bombers hi han enviat 5 dotacions a la zona i han treballat conjuntament amb la companyia subministradora per tancar les claus de pas i extingir l'incendi. El sistema d'emergències mèdiques ha portat la víctima a la Vall d'Hebron amb cremades lleus a la part superior del tòrax.
27: Un ferit i 5 detinguts pel robatori violent a una joieria del plaça Artós de Barcelona, al districte de Sarrià.
17: Ha passat poc abans de les 11 del matí i s'han mobilitzat diverses dotacions dels Mossos i del sistema d'emergències mèdiques. Els agents han detingut 5 persones relacionades amb el cas i han atès una persona que ha resultat ferida durant el robatori.
27: I Badalona ha requisat 250 patinets elèctrics els últims 7 mesos que no es tornaran als propietaris.
17: Són gairebé uns 35 vehicles requisats cada mes. La Guàrdia Urbana justifica haver-los retirat de la circulació per conducció temerària o manca d'assegurança. Molts d'aquests patinets estaven manipulats i circulaven per sobre la velocitat permesa. Tot plegat gràcies a la nova ordenança de vehicles de mobilitat personal que va entrar en vigor al novembre.
15: 14:15.
27: Els sindicats de mestres i professors avisen que el curs que ve començarà amb més vagues. Aquest diumenge faran l'última mobilització del curs actual, una manifestació a Barcelona, a la qual a Udal s'hi sumen també les famílies.
17: Sí, la marxa sortirà a 11:45 del migdia de Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça Catalunya. La protesta la convoquen USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS, juntament amb les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Els portaveus de la CGT i USTEC, Íngrid Xavarria i David Caño, avisen que les mobilitzacions no s'acabaran aquí.
18: Continuarem
1: amb la lluita al curs vinent. El dia 20 se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya, on es decidirà la continuïtat de la lluita pel curs vinent.
3: És importantíssim ficar aquesta demanda concreta, que és que l'educació ha tocat fons. L'educació fa molts i molts anys que no està sent la prioritat de cap dels governs.
26: Això després d'un curs amb 22 jornades de vaga. Els sindicats recorden que aquestes setmanes, abans d'acabar el curs, hi haurà reunions als claustres i assemblees dels diversos centres per acabar de tancar les demandes del sector.
27: I ha mort als 88 anys el pintor David Hockney. Va ser un dels artistes britànics més influents del segle XX i un dels màxims exponents del pop art a partir de la dècada dels 60. El seu quadre més famós, un retrat d'un artista, es va vendre l'any 2018 per més de 90 milions de dòlars a la casa de subhastes Christie's de Nova York. Les seves pintures eren escenes a molt de color de Califòrnia, Normandia i el Regne Unit. Una de les seves singularitats eren les palmeres de grans dimensions que dibuixava les escenes de Los Angeles. La nova temporada del Teatre Lliure comptarà amb una trentena d'espectacles per celebrar que fa 50 anys. La temporada del 50è aniversari del Lliure inclourà 10 produccions pròpies, 13 coproduccions i 9 de convidades. Obrirà el 17 de setembre amb l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos, i tancarà amb una obra d'un llop, dirigida per Gara Roda, Bàrbara Padilla.
5: La temporada seguirà el 22 de setembre amb Tot fent la vella Helena, al Lliure de Gràcia, i el 22 d'octubre amb Júlia, 15 anys més tard. Per celebrar els 50 anys es farà una exposició al Palau Robert que es dirà Un teatre lliure. També es publicarà el llibre Cor calent, la gent del lliure, i el 3 d'octubre es farà la festa dels 50 anys. Així ho ha explicat aquest matí a la presentació de la temporada el director del Lliure, Julio Manrique.
18: Una festa que hem anomenat Viu el Lliure. Consistirà al matí amb unes visites guiades i al vespre fiestón a la plaça Margarida Xirgo. Hi haurà música i traurem un pastís ple d'espelmes 50 que bufarem per desitjar-li un llarg futur aquest teatre.
5: L'herència de Matthew López tornarà al Lliure al novembre. També trepitjarà l'espai la Ludwig Bank a la seva gira per teatres. Al febrer serà el torn d'un drama romàntic protagonitzat per Victoria Luengo i també de Relíquia, basada en la novel·la de Paul Wask. A l'abril es representarà Enric IV, dirigida per David Selves.
27: A Música Avui comença a Vic una nova edició del Cabró Rock, que és la sisena d'aquest festival, que ja és tot un referent de l'inici de la temporada d'estiu a casa nostra. Entre dissabte i diumenge hi passaran Oques Grasses, La Gossa Sorda,

0: Figaflaues, búhos, xulacs amb busto, detallets, Maria Jaume, els amics de les arts i el grup Teràpia de Xoc que celebra el seu 20è aniversari. Durant dos dies passaran pel festival més de 60.000 persones, tot un rècord d'assistència en un festival amb un cartell 100% en català, de fet, en aquesta edició. No només s'ha ampliat l'aforament, també ho fa el recinte. Corresponsal de RAC1 a Osona, Eudald Puig, bon dia.
1: Bon dia, un cartell amb més d'una vintena d'artistes. Serà una edició que comptarà amb el retorn de la gossa sorda, els lacs amb busto o Teràpia de Xoc, però també serà una edició de comiats, entre els quals els valencians La Fúmiga, però especialment emotiu, serà el concert d'Oques Grasses, amb l'adeu definitiu a la seva comarca, abans d'omplir l'Estadi Olímpic al mes d'octubre. De fet, els Oques han estat en 5 de les 6 edicions del festival, una mostra de l'èxit al Cabró, tal com ho asseguraven declaracions a RAC1 el responsable de comunicació del festival, Oriol Planeses.
2: Nosaltres estem molt contents, per una part, de poder tenir aquest concert d'Oques. Parla molt també del festival, que al final una banda que decideix no fer concerts fora dels seus de despedida pugui acceptar i pugui triar Cabra Rock com un dels únics que fa, significa que s'han fet molt bé les coses al llarg d'aquests 5 anys.
1: En aquesta edició no només s'ha ampliat l'aforament, sinó que també ha augmentat el recinte. Amb totes les entrades exaurides des de fa dies, el festival superarà el seu propi rècord d'assistència amb més de 60.000 assistents.
0: Pel que fa a estrenes musicals, avui ha tret disc Olivia Rodrigo. El nou treball inclou aquesta cançó que sona de fons, Stupid Song, també una col·laboració amb Robert Smith de The Cure, que tots dos van estrenar el Primavera Sound. Avui també estan d'enhorabona després de 18 anys els fans de Carla i Simon. L'autora d'èxits com Let the River Run ha tret el primer avançament del disc que publicarà a l'agost, i a casa nostra el Fred García té nou senzill. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Així, vine'm a buscar. I també en català, Joan Dausà i Mamaduixa han sumat forces en aquest nou tema. Julieta, que t'has mullat la samarreta. Vols pensar una estoneta. Es titula Papi, posa-la al disc. I ara el temps.
3: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: La calor s'intensifica de nou, Mònica, entre avui i el cap de setmana.
4: Sí, tornen a pujar una altra vegada les temperatures. Avui màximes que es mouran entre els 28 i els 33 graus, però el cap de setmana podrien superar els 35 graus cap a les comarques de Ponent. Temperatures que pugen de dia i també pujaran de nit, amb mínimes que es quedaran al voltant dels 20 graus a la línia de la costa. Aquesta tarda amb algunes nuvolades en zones de muntanya, però sense pluja, i el cap de setmana serà de ple estiu, amb sol i només alguns ruixats de tarda diumenge en punts del Pirineu.
0: Per cert, Mònica, moltes felicitats, perquè avui hem sabut que l'1 de juliol recolliràs el Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació, i és per la teva manera de transmetre tot el teu coneixement sobre meteorologia a tots els públics.
4: Sí, sí, per mi és un honor rebre aquest reconeixement. De fet, és la primera vegada que es dona un premi d'aquest estil, i jo crec que és un moment molt important dins de la comunicació científica. Els meteoròlegs normalment donem, doncs, aquesta informació, la intentem donar de manera molt planera perquè arribi a tothom, i en el moment que estem de clima complicat, de meteo complicada, doncs jo crec que és un reconeixement, doncs, que ens mereixem tots, no només en el meu cas, sinó tots els col·legues de professió.
0: Sens dubte, un premi ben merescut. Enhorabona, Mònica.
4: Moltes gràcies.
5: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
6: 14-15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
0: De seguida arribarem a 2:15, ho dèiem en titulars, Albert. Finalment, Bernardo Silva no vindrà al Barça.
7: No, contra tot pronòstic, el migcampista portuguès té un peu i mig, si no gairebé els dos, al Real Madrid. Això vol dir que també ha deixat plantat a l'Atlètic de Madrid. Marta Ramon, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Per convertir-se en un dels futbolistes de la nova era Mourinho.
8: Exacte, Bernardo Silva, recordem-ho, mai ha estat una prioritat per al Barça, sinó una oportunitat de mercat que es contemplava depenent de les sortides. Ni Hansi Flick ni Deco el tenien en el punt de mira perquè la seva demarcació ja està llargament coberta, però el migcampista es va oferir al club blaugrana i per això el consideraven com a opció a la recàmera per si, a més d'un migcampista, sortia també alguna de les peces del davant, una situació que anava més enllà, per exemple, exemple, de la sortida de Casado. També anava unida a que, per exemple, Roni marxés. Aleshores, podia obrir-se l'escenari si acceptava també venir amb un rol secundari i un sou adequat a les circumstàncies. El futbolista collava per resoldre el seu futur abans de l'inici del Mundial en Portugal i per això va arribar a dir públicament que volia anar a un equip que el volgués de debò. El Barça, però, no tenia cap mena d'urgència per fitxar-lo i Bernardo Silva, malgrat dir als seus entorns de confiança que el seu somni era jugar de blaugrana, no ha tingut paciència per esperar el Barça. Veient que el Barça no apostava per ell, tenia negociacions molt avançades amb l'Atlètic de Madrid, fins al punt que, segons els companys de la cadena SER, ahir al matí estava tot a punt perquè signés amb el club matalasser. Paral·lelament, però, el seu agent Jorge Mendes, també agent de José Mourinho, va treballar a l'opció del Real Madrid. Per això Bernardo Silva ha acabat plantant els del Cholo Simeone per apostar per vestir-se de blanc. El Barça s'ho miren tot des de la distància, centrats en el que realment els interessa, el fitxatge del davanter que ha d'omplir el buit deixat per Robert Lewandowski.
7: I precisament en aquest apartat, en el dels davanters, la direcció esportiva ja ha decidit activar la renovació de Ferran Torres.
8: Sí, ho ha avançat Mundo Deportivo. Aviat començaran les negociacions per allargar el vincle del valencià més enllà del 2027. I ara que mencionàvem Casado, la seva sortida no és imminent, però s'està treballant amb l'objectiu, com ja vam explicar, de tancar-la per mínim uns 20 milions d'euros abans del 30 de juny. Compta amb dues ofertes, l'Alil al Saudita, que és qui té la prioritat de Cancelo, i el Mònaco. I pel que fa al Mònaco, a qui ja té pràcticament lligat és Ansu Fati, tot apunta que la seva sortida pot accelerar-se del tot la setmana que ve.
7: Gràcies, Marta, bon dia.
8: Fins després.
6: A RAC1, 14:15.
7: Doncs ja ho heu sentit, aquesta és l'última hora del cas Bernardo Silva, en aquest gir de guió una mica inesperat, com dèiem, que acabarà fitxant, sembla, pel Madrid de Mourinho. Geo Montero, bon dia.
9: Bon dia.
7: Un Mourinho que ara sí, ja n'és oficialment l'entrenador.
9: Fins al 2029, el tècnic torna al Bernabéu 13 anys després i els blancs han pagat 15 milions per fitxar-lo del Benfica. La proclamació de Florentino va desencadenar l'oficialitat de Mourinho i en les pròximes hores s'haurien d'anunciar les incorporacions del lateral dret neerlandès Dumfries i del central francès Konaté. De fet, la Junta Electoral del Madrid va entregar ahir al vespre l'acte de proclamació de Florentino Pérez com a president fins al 2029. Era l'últim pas oficial pendent i immediatament després, com diem, el club va fer oficial ja aquest fitxatge de Mourinho fins al 2029.
7: I, en canvi, qui no aterrarà al Bernabéu és Rodri.
9: No, la primera promesa electoral del candidat a les eleccions, Riquelme, en declaracions aquesta nit a la cadena SER, al mig centre del City, no ha confirmat pas que tingués res aparolat amb l'empresari de 37 anys.
10: Manu, te voy a ser sincero, yo la verdad que he estado un poco al margen, es verdad que te llevan cosas, pero yo al final no sé muy bien de dónde vienen las cosas, intento centrarme en, ya te digo, en lo que me toca ahora, pero entiendo también, ¿no?, que forme parte del juego, pero ni he pensado ni estoy tomando decisiones, entonces poco más te puedo decir porque ya sabes que yo soy muy de frente.
7: Doncs, en Rodrigo, que no anirà al Madrid, però això no vol dir que es quedi al City, tampoc. Veurem què passa amb el seu futur. En tot cas, no oblidem que té un any més de contracte amb el conjunt anglès.

0: Deixem el mercat i ara sí parlem del Mundial de Futbol que ja tenim en marxa des d'ahir. Avui debuten els dos últims països anfitrions, el Canadà i els Estats Units, l'endemà de les primeres victòries del torneig que porten el segell de Mèxic i Corea del Sud. Albert Pedrol, bon dia.
1: Hola, Albert, bon dia. El triomf de Corea del Sud ha estat de matinada. L'equip coreà ha derrotat 2-1 la República Txeca, malgrat començar perdent amb un gol de l'excentral del Girona, Krejci. El partit ha començat a les 4 i s'ha acabat a les 6. Abans, en el partit inaugural, jugat ahir a l'estadi Azteca de Mèxic, l'equip de Javier Aguirre va guanyar 2-0 Sud-àfrica. El partit no passarà a la història pel nivell de les dues seleccions, però sí que ens va deixar un fet insòlid. Per primer cop en un partit inaugural, l'àrbitre va expulsar 3 futbolistes amb targeta vermella directa. Per aquest motiu, el més espectacular del partit va ser la cerimònia inaugural d'abans. Aquí sí que van brillar amb llum pròpia Shakira, J Balvin i Maná, els protagonistes de les actuacions centrals de l'obertura. A l'estadi la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que va regalar la seva entrada a un jove indígena de 21 anys. La mandatària es va posar al costat de la gent que protestava pels preus desorbitats de les entrades i va optar per veure el partit en una convocatòria popular a la ciutat. Ara queden dues cerimònies d'inauguració més, el Canadà i els Estats Units, els altres dos països organitzadors. La primera serà a Toronto, avui a les 9 del vespre, hora catalana, amb Michael Bublé i Alanis Morissette com a protagonistes. Després, la selecció local al Canadà s'enfrontarà a Bòsnia-Herzegovina. Unes hores més tard, a les 3 de la matinada, també hora catalana, Katy Perry serà la cap de cartell de la cerimònia de Los Angeles als Estats Units abans que la selecció nord-americana debuti davant del Paraguai.
0: Gràcies, Pedrol. I tot això mentre la selecció espanyola continua preparant el seu debut de dilluns contra Cap Verd amb Lamine i Nico ja fent treball amb el grup. Enviat especial de RAC1 a Chattanooga, Damià López. Bon dia.
2: Bon dia, Albert. S'apropa el debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verd. Serà dilluns a Atlanta i Lamine Yamal i també Nico Williams són les notícies positives per Luis de la Fuente. Els dos estan recuperats de les seves lesions. Ahir es van entrenar a bon ritme amb els seus companys i entraran a la convocatòria pel partit. La idea és que juguin sempre sortint des de la banqueta. Avui tornaran a entrenar-se aquí a la Baylor School de Chattanooga per continuar apropant-se al seu 100%. Ahir va passar per la sala de premsa Pedro Porro, un dels laterals drets de l'equip espanyol. Porro va valorar l'evolució física de Lamine y de Nico.
3: Bueno, ellos también están recuperándose al 100%, que es lo que nos interesa, ¿no? Sabemos que vienen de una lesión complicada los dos, porque los isquios, bueno, yo también lo tuve esta temporada, tuve 3 semanas y también me tocó un poco el tendón, es normal, son cosas que te puede pasar en el fútbol. Están recuperándose, están felices, están con el grupo y bueno, eso es lo más importante, ¿no?
2: A diferència de la Mini de Nico, a Víctor Muñoz li està costant més recuperar-se i continua entrenant-se a banda. Porro va valorar també Anthony Gordon, l'extrem del Newcastle i de la selecció anglesa, fitxat pel Barça. Porro s'ha enfrontat unes quantes vegades a Gordon, sent lateral del Tottenham, quan s'ha enfrontat al Newcastle.
3: Bueno, no soy analista ni nada, pero me he enfrentado con él en la Premier. La verdad que es un jugador muy rápido, muy versátil, también tiene mucho gol. Recuerdo que a nosotros no nos ha marcado un par de goles o tres. La verdad que es un jugador muy, para mí, muy muy competitivo, y es muy buen jugador y nada, le deseo lo mejor y que marque muchos goles también en el Barça, ¿no?
2: Espanya s'entrena avui demà a Chattanooga. Demà, quan finalitzi l'entrenament, ja viatjarà cap a Atlanta, on s'hi quedarà instal·lada en vista al debut mundialista contra Cap Verd.
0: Dues i 37, tanquem carpeta mundial i obrim de nou la del futbol de casa nostra, perquè el Girona ja ha fet oficial aquest matí el seu primer fitxatge per la temporada que ve en el retorn a segona divisió. Bernat Balboa, bon dia.
4: Bon dia.
0: Es tracta del gegant Oleksandr Pishur, a qui el club ja tenia emparaulat de fa mesos.
4: 2-0-4 l'ucraïnès, gens malament, un davanter centre que arriba amb l'objectiu de marcar gols, però també d'aconseguir l'ascens, de tornar el Girona a la primera divisió.
5: Crec que el repte més gran per tots nosaltres és tornar a primera divisió. El meu objectiu principal és aconseguir el títol de segona i pujar a primera.
4: Pixur era una de les operacions que els gironins tenien avançades des del gener i que avui ja s'ha fet oficial. El davanter de 21 anys firma per 5 temporades fins al 2031, després que el Girona hagi pagat 1 milió d'euros a l'Eto Futbol Club, de la primera divisió hongaresa. Nascut a Cheryshov, Pixur és internacional en les categories inferiors d'Ucraïna i comparteix equip a la sub-21 amb el porter del primer equip gironí, Vladislav Krapitsov. En canvi, un que arriba per un que marxa a Bassas, segons informa el periodista especialitzat en el mercat de fitxatges Fabrizio Romano, el Birmingham activarà la clàusula d'opció de compra de 7 milions d'euros per John Solís, després que el migcampista colombià hagi jugat cedit en el club anglès la segona part de la temporada.
6: 14-15.
0: I en el play-off per pujar precisament a segona, és a dir, encara primera ref, el Sabadell ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar cap a Zamora, on, no oblidem, demà a les 9 disputarà l'anada de la final per l'ascens. Anem cap a la nova Creu Alta, allà hi tenim en Pau Bonastre. Bon dia, Pau.
7: Bon dia. La plantilla arlequinada ha sortit fa una estona d'aquí de l'estadi en direcció a l'aeroport del Prat. A la tarda agafa un vol cap a Valladolid i d'allà per carretera fins a Zamora, el penúltim escull abans del premi més gros per un Sabadell que arriba reforçat gràcies a la nit màgica a les semifinals contra el Madrid-Castilla. Ferran Costa diu que l'equip toca de peus a terra i que ja ha girat full.
8: Però nosaltres estem decidits a seguir generant records. Penso que els millors moments estan per arribar, amb aquesta mentalitat vam arribar dilluns, com sempre fem a zero, amb tot per endavant, per construir-ho pas a pas durant la setmana, amb molta dedicació, amb molt bona mentalitat, ajudant-nos entre tots.
7: El tècnic no podrà comptar amb el davanter Agustín Cossia, l'única baixa, que va ser expulsat per doble groga contra el Castilla. Ferran Costa parla de l'autoconfiança com una de les claus.
8: A demostrar doncs, totes les experiències i totes les vivències que hem anat tenint durant la temporada i que la gran majoria hem respost amb molt bona nota, si no seria impossible que estiguéssim fent aquesta roda de premsa a aquestes alçades. Per mi la valentia és que confiem en nosaltres mateixos, que creguem, que sapiguem també que hem d'estar a un nivell altíssim, però que tenim la capacitat i la determinació per oferir aquest nivell.
7: L'equip tindrà el suport d'uns 400 aficionats al Ruta de la Plata davant d'un Zamora que va remuntar l'eliminatòria de semis, també, en aquest cas contra el Villarreal B, in extremis i passant per la pròrroga. Els lleonesos no han jugat mai a segona divisió. El Sabadell vol tornar-hi 5 anys després. Ara cal obtenir un bon botí abans de la tornada divendres que ve a la nova Creu Alta.
0: Ara un apunt més de futbol català amb el Nasti com a protagonista perquè s'està vivint una lluita sense precedents pel control del club. L'empresari suec Fred Wester, màxim accionista, s'ha postulat per primer cop per agafar les regnes de l'entitat i convertir-se en el nou president, tot i que l'actual Consell d'Administració no el vol. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
9: Hola, bon dia, Albert. Sí, de fet, amb el 7% d'accions que són ara mans de l'Ajuntament de Tarragona, el suec Fred Wester en tindria prou per convertir-se en l'accionista majoritari del Nàstic i poder prendre totes les decisions, fer-se amb el control del club. El suec va aterrar a Tarragona fa 5 anys, ha posat diners de la seva butxaca, però fins ara ha tingut un paper molt secundari. Cansat de veure que no té ni veu ni vot, va decidir sortir del Consell d'Administració ara fa un parell de setmanes.
10: I'm the biggest shareholder of the club.
11: Com a accionista majoritari, en els darrers 5 anys he aportat 6,2 milions d'euros al club i no he pogut prendre cap decisió. Per tant, quin sentit té seguir en un Consell d'Administració que no escolta les meves idees? Puc ser el president del Nàstic, sí?
10: I can be the president of Nàstic, yes.
9: L'empresari suec té 52 anys, es va enamorar de Tarragona, segons explica, quan buscava un club del futbol espanyol on invertir els seus diners. Mentre l'Ajuntament no mogui fitxa, el Nàstic seguirà dirigit per l'actual Consell d'Administració, amb empresaris tarragonins al capdavant, i Lluís Fàbregas, mà dreta de Josep Maria Andreu, com a president executiu. El mateix alcalde ha expressat públicament la seva por perquè algú de fora es faci amb el control del club tarragoní si això pot comprometre el futur de l'entitat a mig i llarg termini.
0: Veurem què passa. Gràcies, Esteve, des de Tarragona. I quan falten 2 minuts i mig per 3:15, repassem, Bernat, què més tenim a la resta del futbol.
4: Diverses novetats a la competició femenina. Naima García renova amb l'Espanyol fins al 2027 i afrontarà la seva segona temporada com a blanquiblava. A la 25-26, la davantera ha sumat 3 gols, una assistència i ha contribuït a l'objectiu de consolidar l'equip a la Lliga F. El Badalona Women ha confirmat també la renovació per un curs més d'Irina Uribe. L'atacant va disputar la passada temporada 17 partits i la va acabar amb 4 gols i 3 assistències. En canvi, el Madrid s'acomiada de la migcampista escocesa Caroline Weir, la màxima golejadora històrica del club, amb 63 gols en 125 partits oficials. Nemanja Gudel deixa el Sevilla després de 7 temporades i 261 partits, i pel que fa a la Premier, en clau mercat de fitxatges, el migcampista portuguès de 26 anys, Florentino, fitxa pel Burnley, procedent del Benfica. Per la seva banda, el Porto fitxa André Silva, que arriba lliure després de jugar amb l'Elx la temporada passada.
0: Ara sí, deixem el futbol i obrim pàgina poliesportiva parlant avui de motor, perquè hem tingut aquest migdia un ull posat, fins fa res, al circuit de Montmeló amb els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que just, com dèiem, ara s'han acabat. Marxem, per tant, cap allà també en directe. Quim Salvador, bon dia.
12: Bon dia, Albert. Un primer entrenament lliure força entretingut que ha dominat el pilot anglès de Mercedes George Russell, el segon del campionat, i que ens ha dibuixat un panorama interessant amb quatre cotxes diferents a les quatre primeres posicions. El segon és Oscar Piastri amb McLaren a només dues dècimes, tercer Charles Leclerc amb Ferrari a mig segon i quart el campió Max Verstappen amb Red Bull a sis dècimes. Com s'esperava, paper discret dels pilots espanyols amb Carlos Sainz 13è al Williams a un segon i nou dècimes i Fernando Alonso, que ahir avisava que aquest probablement serà el seu últim gran premi de Fórmula 1 aquí al circuit de Barcelona-Catalunya, 19è amb l'Aston Martin a dos segons i mig del millor temps de George Russell. No ha brillat a la pista Pierre Gasly, el francès d'Alpine, que ha estat 17è, però de moment és el triomfador del dia, perquè avui hem sabut que la FIA li torna al podi que va aconseguir la setmana passada a Mònaco i que li havien tret per sanció, per penalització, després de la cursa. El seu equip, Alpine, va reclamar, la reclamació ha funcionat i avui doncs Gasly ha recuperat aquest graó del podi de Mònaco que va aconseguir a la pista diumenge passat. No ha participat en aquest primer lliure el líder de la Fórmula 1, l'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, que és un dels pilots que ha cedit el seu volant a joves promeses de la Fórmula 2 per aquest lliure. Entre els joves, el que més ha brillat ha estat l'italià Leonardo Formaroli amb McLaren, que ha estat 5è, just darrere seu l'estonià Pol Anon amb Audi 6è. També ho ha fet prou bé el suec de Ferrari, Dino Veganovic, que ha estat 8è. La segona sessió arrencarà aquesta tarda a les 5, aquesta ja només amb els pilots titulars a la pista. La qualificació és demà a les 4, la cursa diumenge a les 3, la seguirem en directe als Superesports de RAC1. Un divendres de moment amb força ambient al circuit, malgrat que encara és dia feiner, la previsió per diumenge és de ple total, amb 140.000 espectadors, i una de les personalitats que no s'ha volgut perdre aquesta primera jornada del Gran Premi de Barcelona a Catalunya és el campió de MotoGP, Marc Márquez, que ha seguit atentament aquest primer entrenament lliure des del box d'Audi.
0: Anirem escoltant, Quim, a la tarda, els butlletins i també en el temps afegit. Gràcies, fins després.
12: Fins ara.
0: I ara ens toca parlar de bàsquet, perquè el Barça té a tocar la final de la Lliga. Els blaugrana viatgen aquesta tarda cap a Tenerife, on demà jugaran el tercer partit de semifinals, i en cas de victòria serien ja finalistes. Dani Aguilar, bon dia.
13: Hola, Albasses, bon dia.
0: Ara parlarem d'aquesta nova victòria ahir al Palau, important, però tenim en Dani, camí de València, on aquest vespre juga el segon partit de l'altra semifinal, a les 8, en directe, aquí a RAC+1, València-Joventut. Veurem de què és capaç la penya que vol tornar a l'eliminatòria a Badalona esgarrapant almenys un triomf.
13: Sí, el que va estar a punt de fer en el primer partit, quan va caure de només un punt i a la pròrroga contra els Taronja, portant la iniciativa durant tot el tram final. Avui, segona sala amb moltíssima expectativa després del partides que van viure fa tot just un parell de dies, amb encara més aficionats del Joventut, prop de 300 amb autocars que ha organitzat el club, i amb un element important. Aquestes alçades del curs, amb el perfil de plantilla que és la penya, i quan jugarà, atenció, el cinquè partit en 10 dies, aguantaran les cames, aguantarà el físic? Contesta breu, però concís, Simon Virgander, RAC1.
14: Sí, en playoff solo hay buenas sensaciones, no hay nada que duele y solo es cabeza, cabeza, cabeza.
13: Al capítol mèdic, Nate Roivers es va lesionar el turmell al primer partit per part valenciana, que ja tenia les baixes de Puerto i López Aróstegui. Per part de la penya, Antetomig és l'absència, tot i sent els companys a València. S'espera una altra gran entrada al Roig Arena, el primer partit fregant les 13.000 persones que van assegurar un dels millors enfrontaments del curs, pendents del nivell dels dos jugadors que van liderar aquest espectacle. Ja en Montero per part local, Ricky Rubio per part badalonina, tot plegat abans de tornar la sèrie a l'Olímpic.
0: Doncs a les 8, i com dèiem en directe a RAC+1, aquest València-Joventut, l'endemà que el Barça deixés contra les cordes el Tenerife a l'altra semifinal.
13: Sí, l'equip blaugrana, en cas de guanyar demà el Santiago Martín a Tenerife, s'haurà classificat per la via directa, tot plegat, després de guanyar 97-89 amb una nova mostra i al Palau Blaugrana de maduresa, de solidesa, i evitant un cicló que va passar ahir per al Palau de nom Patty Mills, l'australià del Tenerife, 36 punts, un punt menys, de fet, dels anys que té, oferint un dels millors partits en molts anys de cap jugador visitant al Palau Blaugrana en playoff. De fet, quan a Xavi Pasqual se li preguntava com es pot aturar Mills al tercer partit, va dir això.
15: Recuerdo un locutor que un dia dijo que la única manera de pararlo es darle más la dirección del pabellón, pues

0: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no. No i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
1: Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
2: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
3: Se va retre homenatge a Eduard Portela, que hi va morir als 91 anys. Una peça clau per entendre l'ecosistema actual del bàsquet a casa nostra. Va ser entrenador i secretari tècnic del Barça, un dels fundadors de l'ACB i també de la ULEP. I encara en bàsquet, en clau de mercat, l'Espart Girona ha anunciat avui el fitxatge de Tilbe Senyurek, la pivot turca que arriba procedent del Fenerbahçe. És la tercera incorporació d'aquest estiu i reforçarà el joc interior del conjunt de Roberto Íñiguez. I el Cedis, que també ha fet pública l'arribada de Paula Suárez, només 22 anys, però amb una àmplia trajectòria ja nivell internacional, que l'han dut a jugar a l'Eurolliga, la Lliga Universitària Nord-Americana i també la Sèrie A italiana. Entre les cites destacades que tenim per avui també hi ha l'hoquei patins, perquè Gemma arrenca la final pel títol de l'hoquei Lliga entre el Liceu i l'Igualada.
4: El favorit contra l'equip revelació. L'Igualada jugarà 22 anys després de la seva última presència en una final. El conjunt dirigit per Marc Montaner s'ha guanyat el dret a somiar després de protagonitzar la gran sorpresa de les eliminatòries. L'Igualada ha arribat fins aquí després d'estar contra les cordes davant el Barça i ha hagut de remar en contra. L'equip, com comentava l'entrenador Marc Montaner a RAC1, arriba cansat però il·lusionat.
5: Estem contents. No fa ni dos dies que ens vam classificar per aquesta final. Per tant, hi ha un cansament físic i mental que és així, no ens el traurem, però crec que l'equip té una il·lusió tremenda, és un equip, tots menys un, no han jugat mai una final de Lliga, per tant, jo tampoc. Per tant, tenim molta il·lusió, molta ambició. Estem aquí a la Corunya per intentar treure els millors resultats possibles. Intentarem preparar molt bé el partit, però ja et dic, l'equip està content i l'equip té moltes ganes i molta il·lusió de fer-ho bé.
4: El conjunt gallec arriba a la sèrie amb la Copa del Rei a la butxaca i líder de la fase regular. La final comença un quart de nou a la Corunya i es disputarà el millor de 5 partits.
3: I encara les seccions aquest cap de setmana també el tenim marcat en vermell al calendari d'handbol, perquè juga la Final Four de la Champions, ja ho sabeu, un any més, amb la participació del Barça, allà hi serà l'Albert Ferran. Albert, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, arriba l'hora de la veritat pel Barça d'handbol, el cap de setmana més important de l'any, el de Colònia, el de l'Anxes Arena. Fins ara la trajectòria és impecable. El Barça ha guanyat els 6 títols disputats, però perquè la temporada passi de notable a matrícula d'honor, diumenge el conjunt blaugrana haurà d'aixecar la 13a Copa d'Europa. N'és ben conscient, un dels blaugrana debutants a una Final Four i amb Barrufet, en declaracions a RAC1.
7: Aquesta samarreta sempre pesa, no? La samarreta del Barça és la més gran que hi ha, la que més pesa pel sentit de que has de guanyar tots els partits que jugues amb ella. Hem fet una temporada excepcional i al final, si no guanyes aquest cap de setmana, pues no és tan excepcional com sembla, no? Això és el Barça, som jugadors del Barça, sabem per què estem aquí i aquesta pressió pues ens agrada i volem que la pressió es converteixi en un resultat molt positiu aquest cap de setmana.
6: Barrufet, com dèiem, és un dels blaugrana que debutarà a una Final Four de la Champions. S'estrenarà demà jugant les semifinals a les 6 de la tarda contra l'Aalborg, el campió danès. Si el Barça guanya, supera aquestes semifinals, diumenge també a les 6 jugaria la gran final contra el vencedor del duel alemany entre el Füchse i el Magdeburg. Per Barrufet, el Barça, tot i només haver perdut un partit en tota la temporada, no es pot considerar el favorit.
7: No, gens favorit. Com he dit anteriorment, crec que estem a una Final Four on els quatre equips són els que més en forma han estat durant tota la competició i crec que si guanyi qui guanyi no hi haurà cap sorpresa. Els quatre equips podem ser campions i no hi ha ningú favorit.
6: L'equip ha fet aquest matí el primer entrenament a terres alemanyes, no a l'Anxes Arena. El pavelló per a 20.000 espectadors no el trepitjarà fins a l'hora de les semifinals.

0: I anirem tancant, gràcies Albert, amb waterpolo, perquè ahir l'Atlètic Barcelonet es va classificar als penals per la final de la Champions. 12 anys després, els mariners optaran a guanyar la màxima competició europea, Bernat.
1: Des del 2014 que l'Atlètic Barcelonet no disputava la final de la Champions, però la victòria d'ahir contra el Ferencváros va posar punt final al malefici de les dues últimes semifinals europees. Recordem que tant el 2023 com el 2025 l'equip mariner va perdre les semifinals contra el Novi Beograd, totes dues als penals. Però ahir, després d'empatar nou durant el temps reglamentari, finalment, també des dels 5 metres, el Barceloneta va classificar-se a la final per segona vegada en la seva història. El conjunt de Fran Fernández va vèncer per 4-2 als penals i el resultat final va ser de 13-11 davant d'un Ferencváros, campió de les últimes dues edicions de la Champions, que no va tenir prou amb la reacció de la segona meitat. Unai Aguirre, que va ser clau sota pals amb 14 aturades, també va ser important Alessandro Belotto i Unai Biel. Per tant, pròxima parada, dissabte, la final de la Champions a Malta contra l'Olimpiakos, contra el Pero, el Pro Recco.
0: Doncs vinga, ara sí, ja ho tenim. Gemma Bernat, feina acabada, tot i que sempre hi ha el clàssic que et demana si pots acabar això o allò abans de marxar, tu ho acabes sense hores extres, tot i que potser això no és el que vas signar, doncs que sàpigues que ara tens una paraula que sí que està al teu contracte i és el no.
1: No.
0: N, no. No a les hores que no et paguen, exacte, no, no el que no et correspon, no, no, perquè amb Legalitas dir no és molt fàcil. Legalitas, no et conformis. No. 900-106-09. 4 minuts per les 3, pausa, i ens actualitzem.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra. Valorado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
5: ¿En serio? ¿Aquí?
4: Sí, en este monasterio.
5: Y yo pensando que era una excursión más.
4: Si estos muros hablasen...
5: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
4: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
6: Gobierno de La Rioja.
7: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
8: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
9: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
10: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
11: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global, amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
12: Verisur.
13: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
14: A cada partit juguem tots amb els 50 que tornen totes les conserves Isabel, Albo i Cuca. Compren una i la meitat et tornen un cupó que et dona per molt. Fins al 24 de juny.
13: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
15: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
16: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
17: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
18: Si hi ha una veu que representa l'esperit del rock de carretera a Espanya, aquesta pertany a M-Clan.
19: Carlos Tarque i Ricardo Ripérez arriben al Bars Festival per celebrar 30 anys d'un llegat imbatible.
18: Veïnes com Carolina o Quédate a dormir convertiran la plaça Major en el temple del rock de l'estiu.
19: El 3 de juliol tens una cita amb el rock al poble espanyol.
18: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
13: Si vols ser la compra bé a
14: aquest partit gaudeix de la victòria més fresca amb la síndria sencera ratllada a un preu imbatible de 89 cèntims al quilo o pren la davantera amb la llonza de porc a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Només del 12 al 14 de juny.
13: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
20: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
21: Verisure.
22: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
23: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
22: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
23: I escolta el que vols.
22: Quan vols.
24: Són les 3. Actualitzem la informació i ho acabem de saber. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la sentència sobre l'amnistia el proper 16 de juliol. És una sentència que, si segueix els passos de l'opinió de l'advocat general, podria obrir la porta al retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. Última hora, corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
25: Sí, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha escollit la tercera setmana de juliol per fer pública la sentència de l'amnistia, una setmana on tradicionalment es publiquen les sentències importants abans de les vacances d'estius. És una sentència que afecta Carles Puigdemont i Toni Comín i la seva causa per malversació, però que també tindrà implicacions pels membres dels CDRs implicats en la causa per terrorisme. Al novembre ja vam conèixer l'opinió de l'advocat general, llavors el jutge europeu de creure que els fets de l'1 d'octubre no van afectar els interessos financers de la Unió Europea i va fer unes valoracions polítiques molt contràries a l'actuació dels jutges espanyols. Si ara el TJUE va en la mateixa línia, el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya podria estar més a prop.
24: Gràcies, Lluís. El jutge del cas Plus Ultra també investiga Zapatero per contraband de joies i delicte fiscal. Ha obert una peça separada en saber que l'expresident espanyol tenia a la caixa forta peces valorades en 1.300.000 €. El seu portaveu havia assegurat que no en valien més de 50.000. Avui ha sortit a demanar perdó. A tot això, el PP farà comparèixer al Senat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, perquè expliquin les reunions que la lampista del PSOE, Leire Díez, va tenir amb dirigents de la Guàrdia Civil i la mateixa fiscalia. Més novetat de l'àmbit judicial, la Fiscalia demana a l'Audiència de Barcelona que mantingui la fiança que va imposar Jonathan Andic per la mort del seu pare Isaac Andic, puja, recordem, a 1.000.000 €. La Fiscalia s'ha oposat al recurs que va imposar la defensa perquè té en compte l'altíssima capacitat econòmica del fill del fundador de Mango i la gravetat de les penes que podria afrontar. Últimes hores de la visita del Papa a l'Estat. Avui és a Tenerife, on ha tornat a defensar l'acollida de migrants el mateix dia que ha entrat en vigor el nou pacte migratori de la Unió Europea que complica l'asil i en facilita l'expulsió. I també us hem explicat que el 14% d'infants de 10 a 11 anys dormen amb el mòbil a l'habitació i un 35% admet que l'encén de matinada. Ho diu un informe de la UNICEF que conté altres dades. Per exemple, 6 de cada 10 menors de 14 anys té més de 3 xarxes socials. Pel que fa als esports, Albert, finalment Bernardo Silva no fitxarà pel Barça.
0: No era una prioritat pel club laurana, però en un gir de guió inesperat, el migcampista portuguès ha plantat l'Atlètic de Madrid i tot apunta que el seu futur serà el Bernabéu sota les ordres de Mourinho al Madrid. D'altra banda, avui es juga la segona jornada del Mundial a les 9, Canadà-Bòsnia, i a les 3 de la matinada, Estats Units-Paraguai. Serà, més, l'estrena de les altres seus amb les cerimònies inaugurals corresponents. George Russell ha liderat els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, segon estat Oscar Piastri per davant de Charles Leclerc. Carlos Sainz ha estat 13è i Fernando Alonso 19è. En bàsquet, avui la penya juga a la pista del València al segon partit de semifinals de l'ACB. Serà a les 8 i en directe a RAC+1 amb la sèrie dominada 1-0 pels valencians. I l'Igualada comença a disputar avui la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Serà contra Liceu a partir d'un quart de nou.
24: I pel que fa al temps, aquest cap de setmana es disparen les temperatures, Mònica.
26: Després de la baixada dels últims dies, tornen a pujar els termòmetres una altra vegada. De fet, avui ho faran a tot el país i demà i diumenge encara s'enfilaran més, fins i tot diumenge amb màximes que poden superar els 36 graus a les comarques de Ponent i temperatures que pugen de dia i també de nit, quan tindrem mínimes al voltant dels 20 graus en punts de la costa. Tot plat amb sol, tant avui com el cap de setmana, només nuvolades en zones de muntanya que diumenge a la tarda sí que podrien deixar alguns ruixats al Pirineu.
24: Les 3 i pràcticament 4 minuts. Tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents de l'actualitat ara als butlletins. El 900 Mireia Garolera.
0: I aquesta nit el Tu diràs amb l'Oriol Jové.
1: Informació.
2: Informació. I actualitat.
3: De categoria.
1: I mundial.
3: I també local.
2: Amb Núria Travessa.
3: I l'altre dels esports.
2: Que no és el Rocamora.
3: Perquè està fent de papa a les Canàries.
2: Núria, Bassas, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hola. No, que ja ha marxat el paper de les Canàries.
2: Sí. Està punt a punt. Ha sigut visita
0: ara, ara descansar, no, també?
1: Sí. Home, aquest senyor el matarà. No,
3: però un moment, ja ha marxat a les Canàries?
1: Ha anat un moment a Tenerife a veure el Teide i cap a casa.
2: Ha fet unes papes arrugades, perquè a mi li fan descompte, perquè és clar. Papa.
0: Bueno, hi ha molts papes arrugaus, també.
1: Sí. Poc arrugat està per lo papa que és, m'explico?
0: Home, perquè va viure a Latinoamèrica, això dona vida.
1: Tu creus?
0: Sí, entre la cocaïna i el clima.
2: I la meva pregunta és, aquest senyor que vola tant amb avió, té més wifi amb Déu quan està a l'avió o no?
1: Sí. Està més a prop del pare.
0: Sí, a ell li interessa volar perquè és quan pot parlar amb ell poc. És com, ell es confessa a l'avió.
2: Clar, és la seva sala de reunions.
0: Exacte, ell li va bé. Però va canviant, crec que de companyia. Cada país li ofereix aquí. Quan va estar a l'estat era Iberia, no? No hi ha un Papa Airlines.
2: No, un Papa Force One.
1: Hi ha el Papa Mòbil, però per ara no volen.
0: És el Batman, de veritat, eh?
1: Però amb la mà de capes que porta, si li agafa una ventada, potser sí que faria com de parapent, allò.
0: Tu, com la Marilyn Monroe, el Papa.
1: Exacte.
0: Tu el Papa el deixes caure... Mm. I cau ben plantat perquè aniria com la Mary Poppins caient, saps, amb la sotana.
1: Sí.
0: Saps? Perquè Déu l'ajuda. Déu is near.
1: Déu is Déu.
0: D'aquí ve Beni Vidi Vici.
2: El què?
0: Del Beni Vidi Vici ve d'això.
1: Beni Vidi Vinci.
0: Això. Vinci. Bueno, jo dic Vici perquè es deia Verònica.
1: És un tema del vi. Va molt reçot amb l'església.
2: Mare de Déu, quin nivell de recu,
1: el vi, l'església, tot està allà.
2: Venim d'un informatiu líder, el 14-15.
0: I venim de dir merdes líders.
2: I ara això...
1: Autèntica merda.
2: Demaneu perdó a la Travessa i al Bassas, eh?
0: A mi no em sap greu, eh?
1: Aquesta gent mereix relaxar l'ano de tant en tant.
0: Com?
1: De dir... Me suelto. Ara no,
2: mira,
1: cal. Ara no cal dir noms difícils. Aquest és un espai segur, Núria, i sí. L'altre.
4: L'altre, sí, bé.
1: No, i el Bassas. Aquest és un espai segur, aquí, nens... El que us vingui pel cap, no cal ni que us reflexioneu. Uf,
0: és fort perquè tu ets Albert Bassas i l'altre és Antoni Bassa,
4: sí.
0: No?
4: No, Bassas.
0: No, Bassas també? Sou dos Bassas?
1: Sí, no, que sou cosins?
4: No. Molta gent preguntava si era el meu tiet.
0: Però està clar que es van dur el talent.
4: Bueno, sí. I el...
1: No,
2: però estic d'acord amb el Guillem. Perquè és veritat que tu, Albert, si fossis bo, dius, mira, arriba per mèrits propi. Però clar, quan la gent... Clar, per mèrits propis.
4: Bassa, Bassa igual.
2: Però clar, com no ets tan bo, diuen, deu ser parent del Bassas.
4: No, llavors...
1: Saps imagines... que tens bo, tu, la pell? Com del Pape, tu ets de la família del Pape. Què deus tindre, 50, tu?
2: Hola!
4: Tinc unes mandonguilles que m'esperen i em sembla que aniré cardant al camp.
1: És que està molt content sempre i dic, a veure si el posem al to del Rocamora, que no vulguis estar amb nosaltres.
4: Dilluns ja vindrem una altra cara, no pateixis.
0: Tu imagina't lo dolent que ha de ser que substitueix el Rocamora.
2: Sí.
0: Vull dir, no...
4: Sí, realment, no.
0: Bueno, també t'ho dic, nosaltres som els talents dels clapers, vull dir que...
4: Però sí, no passa res.
0: Però a mi em caus molt bé, tio, i fas molt bé d'espíquer del Girona. És l'espíquer del Girona, eh?
2: I això que t'escriuen i vens a llegir dos minuts abans...
4: Hores baixes. Què?
2: No, que t'ho escriuen i vens a llegir dos minuts abans, que també ho fas molt bé.
1: Manoi!
4: En els bons ens ho escriuen, tot i que no sigui tan poc com nosaltres, però ens ho escriuen.
0: Bueno, deixem-ho anar.
1: Caque mate!
0: Bueno, i ara, Núria, tu què tal?
1: Molt bé.
0: La Núria és una ninja, la Núria, perquè quan veu que ja anem cap al fregau dels esports, ja ella va fent... Tu, i sé, marxó.
4: Ella contenta, sí.
0: Li agrada.
1: La Núria llegeix en automàtic. Jo la veig a vegades, de debò està pensant en la llista de la compra i va llegint la notícia.
0: Sí. Netanyahu, no sé què, dos de cogombres, i així, no?
1: A vegades.
0: Molt bé. Bueno, doncs vols marxar, no?
4: Però que no teniu res a vendre avui. Fotent temps fins a les 4 o què?
0: No. Jo crec que podríem fer una hora d'enllaç.
2: No.
1: A mi m'agradaria molt.
0: Una hora sense tirar la sintonia.
1: A mi m'agradaria molt. I crec que us aniria molt bé, vosaltres.
0: Sí. Ens han portat coses, al senyor, com es deia vostè, senyor? El Jordi, que ve des de Sants, no? Ens ha portat unes coses del Fort Maltà.
4: Bona pinta, això, eh?
0: Ens ha portat coca, sí.
2: Què és?
0: Ah, no, és coca, espera, vaig amb el senyor Jordi, un moment. Ara us aguanteu un moment que ens expliqui.
2: Vols que comencem el programa?
0: No, ara jo vull que el Jordi parli.
1: Sí, i ells ens emportaran un trosset de coca. Sí, que estan tots molt primers.
0: Què tal, Jordi, que has portat?
5: Molt bé, he portat croissants, que sé que us agrada molt.
0: Molt bé. I el Jordi ha tingut una cosa molt maca, i és que el Jordi ha portat croissants per la redacció, per l'equip del Versió, i croissants pel públic, perquè va sentir que l'altre dia va haver-hi una mica de lío.
5: Correcte, sí, exactament, és això.
6: Ho has portat perquè no ens fotem d'hòsties.
5: Exacte. Sí, sí.
2: Oi, perquè som uns morts de gana, som uns morts de gana. Aquí.
5: Correcte. Tota la raó.
2: Ja ens ho veus, quan veus aquí en directe.
5: I tant,
2: ja
5: i tant.
6: Ja detectes una mica la pobresa, no?
5: Sí, del tot, del tot.
6: Quan entra el claper es diu, bueno, porta un Rolex, porta, si no tant.
5: Sí, sí, bueno, és el que vaig veure l'altre dia i dic, va, perquè no hi hagin problemes.
6: Agrada molt que tenim oients, hòstia, fa l'aplaudiment pels nostres oients, que són meravellosos. Gràcies, gràcies. I per aquests croissants del Forn Altar, Núria, Albert, que voleu una mica?
2: Agafeu-la per després.
6: Mira, agafeu.
4: Amb el cafè.
1: És la recompensa per sí, insultar-vos. Sí, oh, quina bona pinta que fan! Ui, de moltes classes diferents. Sí.
6: Molt bé,
1: pues ja, Núria, guanyadíssim.
6: Ara jo sí que començaria.
2: Ara ja està això ja més o menys arrencat.
6: Sí, no? Ara sí, jo, mentre va sonar la cinto, després repartim una miqueta entre el públic, no? Que mengi sí. També.
2: Vinga, doncs que entri la sintonia del programa i anem repartint croissants.
1: Adéu!
4: Bon cap de setmana.
7: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
8: És un normal, home.
9: Ho passo de conya.
8: Pues vinga, anem.

0: Molt bona tarda a tothom. Passen...
1: Però ha vingut gent borratxa.
2: Sí.
3: És que no es pot ni començar el programa.
2: Aquesta hora és molt complicada. La gent ve de dinar i passa el que passa.
1: Jo si em remeno una mica, vomito el dinar, vull dir que farem, sí, farem una cosa tranquil·la.
0: Passen 11 minuts a les 3, som els d'Abans del Clapés, som...
4: Els Telecom!
0: Ara sí que hem arrencat el programa, eh? Ens ha costat, però ara, l'hem arrencat. I comencem a repartir, gràcies al Jordi Catullent, que ens ha portat cruzanets, que arriben des del barri de Sants al nostre públic.
2: Carruli, carruli, nois, aneu passant, que no puc estar fent aquí de cambrer.
0: Hosti, jo pensava
2: que els, programa, em sap greu.
0: Els de la ràdio érem uns morts de gana, però veig que el públic també, que no heu dinat.
2: Perdó, un moment, el Bassa Garra acaba de marxar?
0: Sí, perquè crec que ha anat a buscar gent del públic que no ha entrat, eh?
2: Ah!
1: Ha arribat públic tard, i jo que sóc com la portera d'aquí...
0: Entreu, entreu!
2: No, hola, que... no, passeu, passeu! Entreu. Quina hora són aquestes, eh? Hola, no, què passa, Cuqui? On vas?
5: Aquí. Aquí,
1: que tirin l'alè, a veure si han fumat abans de...
2: A veure, una mica d'alè?
5: No, home, no t'ho faré, això.
2: Ah, bueno, d'on veniu, d'on veniu, d'on veniu?
5: De Molins de Rei.
0: Ah, pensava que diria de fumar.
5: La Diagonal plena, i per això hem arribat també tard.
2: Vale, perfecte. Aquesta gent que no tinguin cursant, seieu allà, sisplau, eh? Què tal? Que sigui l'última vegada que arribeu tard. Com et dius tu?
6: Marta.
2: Marta, d'on vens tu?
6: Jo de Vilassar de Mar.
0: Ostres.
6: Ella, que és de Molins, i...
0: I has anat a Vilassar a Molins, i aquí?
6: No, hem vingut de Molins juntes.
2: Ah. Què fèieu a Molins, que hi havia?
6: No, casa seva. I treballem.
2: De què treballeu, es pot saber?
6: Assessores laborals.
2: Ah, xulíssim. Poca feina, mira. No? Molt bé. A què? Bueno, molt bé, escolta, la gent està aquí repartint a tope, molt bé, fora blanc. Què passa? Que hi ha un senyor que diu... Què?
7: Ja està, ja ens hem repartit tot.
2: Ara cap a l'altra banda. Mira, Jordi, reparteix per aquí. Si això és boníssim. De fet, aquest home d'aquí, has vingut amb el teu fill, no? Què tal? Com va? Tot bé?
8: Sí.
0: Com et dius? Com et dius?
2: Com et dius?
8: Leo.
2: Leo, encara estàs menjant, no?
8: Sí, tinc...
2: Escolta, has vingut amb el teu fill perquè és oient o perquè et tocava aguantar-lo?
7: Perquè el meu fill escolta la ràdio RAC1 concretament tot el dia.
2: Què dius? Perdona, home!
0: Quants anys tens, Leo?
2: Vine cap aquí, Leo. A veure, Leo, perdona. Perdona, porta això... Un moment, quants anys tens, Leo?
8: 13.
2: 13 anys i porta... Dóna'm això, porta un mini transistor? Perdona.
0: Però tu t'has jubilat als 13 anys, Leo?
8: Me'n vaig a dormir amb això i em llevo amb això.
2: És que parla com un senyor gran!
0: Perquè escolta la gent gran de RAC1.
2: Cap! Si no, queda de peu, queda de peu. Home, i llavors tu te'n vas a dormir, entenc que amb el tu diràs, de l'Aleix Pariser?
8: Sí.
2: I què tal?
8: Bé.
2: I a quina hora et lleves amb el Basté?
8: A les 7 i mitja.
0: I què diu el Basté a les 7 i mitja?
8: Bon dia, Catalunya.
0: I tu li dius bon dia, Jordi.
8: Sí, efectivament.
2: Efectivament. No, aquest és el Canut, eh? Vigila. Escolta'm una cosa, i llavors jo entenc que tu vas al col·le informadíssim cada matí.
8: Sí.
2: Quin curs, perdó, això 13 anys, quin curs estàs fent?
8: Segon d'ESO.
2: Segon d'ESO. Jo segon d'ESO no sabia ni què era l'IPF, vull dir, imagina't. O IPC.
1: I qui eres tu, sabia, segurament.
0: Sí. Ni on estava al col·le.
8: No, tranquil, jo tampoc sé què és l'IPF.
1: S'ho ha inventat, Leo.
2: Molt bé, però clar, però tu estàs informat de net en Yahoo, de tot, ho tens a top, això?
8: Sí, m'agrada molt estar assabentat del que passa al món.
1: Mare meva.
2: Mira, et dic una cosa, aquest nano ha de seure a la taula allà.
1: Jo estava pensant el mateix.
0: Seu aquí, amb nosaltres, Leo.
2: Vols seure amb nosaltres? Home, fora aplaudiment pel Leo. Jo crec que el Leo ha d'estar comentant el programa amb nosaltres. Home, és una màquina.
1: Els auriculars, tu mateix, Leo, benvingut. Sí. Després et farem firmar un contracte.
2: Podries dir... peu a terra Catalunya com el Basté, com fa aquestes coses, a veure com ho faríem. Tenim sintonia del món a RAC1, un moment, Leo, eh? Ara mateix, vinga, va, atenció.
0: Dir, Leo, mira, poc a poc, has de dir l'hora que és.
2: Exacte.
8: Sí.
2: Això són números, no sé si tu...
1: Està d'ella, que el Leo et passa la mà per la cara i d'altres coses.
0: Ell com a mínim ha arribat a segon d'ESO, eh? Que aquí no ho pot dir tothom.
2: Bueno, jo vaig quedar a primer de batxillerat.
0: Ah, bueno.
2: Però
1: està sobrevalorat, el batxillerat.
2: De moment hem arribat al mateix punt que el Leo.
0: Leo, tu has de dir l'hora i si us acabeu de llevar heu de saber que... I llavors ja arrenques el programa.
2: Vinga, va, fot-li. Vols una entrapa per fer de Basté, amb la boca?
8: No fa falta.
0: Endavant, Leo, com vulguis.
2: Fa les pauses del Basté, també.
8: Són un quart de quatre, pels que us acabo de llevar, sapigueu que...
0: Bravo!
2: Queda't.
1: Tot el programa amb nosaltres.
2: Home, això li passarem a ton pare, un Bizum, i ja està, aquestes colònies. A veure, vaig cap a l'altre costat del públic, perquè avui no sé si ho puc dir, però tenim una convidada VIP, eh?
1: Ah!
2: Això és gros, eh?
0: Sí.
2: Jo quan l'he vist entrar, dic, hòstia!
1: Jo he mogut les mans així.
2: Tu directament has de dir, soc molt fan.
1: Sí, n'ha tridit.
2: Tu no t'has amagat.
1: Hola, ets la de la sincronitzada. Soc molt fan.
0: Home, no t'ha dit ni el nom.
4: No. Quina barra.
1: El meu capítol preferit de la sotana és el teu.
2: Diguem-ho que tenim avui entre el públic aquí a l'estudi de RAC1, tothom...
1: Dempeus!
2: Dempeus per rebre Anna Terrés! Oh!
1: Mare meva!
2: Bueno,
4: Avui no, vinc d'acompanyant.
2: Avui vens d'acompanyant perquè és l'aniversari de l'altra Anna, que és la teva amiga.
4: L'Anna Tugas, que és la meva amiga, molt amiga, del Car de Sant Cugat, una gran confident de tots aquests anys i una part de l'equip de l'ONG de la Terrés, que ens ajudava a moure les cametes d'aquesta manera.
0: S'han sincronitzat amb el nom.
4: Totalment. I resulta que és una fan vostra.
2: Oh. Tu has vingut enganyada, entenc.
0: I tu no saps ni què fèiem aquí ara.
4: No, sí, home, una mica sí. Sabia que...
2: Però més a partir de les 4.
4: Mira, jo la veritat és que a totes hores estic a la piscina. O sigui, totes hores estic amb remull, per tant, faig el que puc i escolto el que puc.
2: Molt bé, molt bé. I l'Anna, que és el teu aniversari? Home, li canteu una mica d'anys. Home, ja. Agu, no, home.
0: La cançó...

0: Que hem de dir que l'Anna és tan generosa que el dia del seu aniversari ens ha portat croissants a tota la redacció de l'Versió, eh?
1: Sí, sí, sí. Com l'altra vegada que vaig venir, que vam estrenar la planta 3.
0: És que l'Anna, molt bé, molt bé.
1: I sempre que puc us vinc a veure.
2: Ai, que bé.
3: Cookie,
2: que
3: maca. Hi ha una quantitat de sucre avui, el que vindria a ser els telones i Versió?
0: Sí, el Toni mor.
3: No, és per matar un infant.
0: Un croissant més i el Toni peta.
3: No, jo tinc la vena horta.
0: Jo la vena Guinardó.
3: La quina?
0: La vena Guinardó. Tu la horta, jo la Guinardó.
2: Bueno.
3: Això és com la sincro, a vegades entra, a vegades no.
4: La brometa bastant fluixeta.
5: Sou ben poques soltes, eh?
3: Quina manera més fina de dir-nos.
5: Ens ho passem rebet.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Però escolta, Anna, gràcies per venir en un dia tan assenyalat. Fora aplaudiment per al nostre meravellós públic.
2: Mira si és meravellós que avui aquest públic podrà gaudir de la llet nostra, la llet feta a casa. Tu veus molta llet o no, Leo?
6: Sí.
2: És que s'ha de beure llet i ha de ser llet nostra.
0: M'agrada feta... molt tenir com a referent al Leo per anar-li preguntant coses.
2: Feta per famílies ramaderes d'aquí i la llet que lluita pel futur del sector lleter català. Amb cura de la nostra llengua i estima per la terra. Per això llet nostra és molt nostra.
3: I avui regalem.
2: Vols llegir-ho tu, Leo?
3: Regallet. Mira, vols llegir-ho tu, Leo?
0: No llegeixi el Leo perquè... falta. Mira, no, sí que fa falta. Venga. Perquè si no, no s'entendrà.
3: Pensa que jo no sé llegir gaire.
0: Mira.
6: I avui regalem 24 brics de llet nostra.
3: Ué!
6: 4 packs de iogurts.
3: Ué!
6: 2 packs de flam de mató.
3: Ué!
6: I 2 de flam d'ou.
3: Bravo! Ué!
6: Un lot ideal per gaudir de llet nostra, la llet de casa, la llet de tots.
3: Bravo! Ué! Bueno,
0: Alba!
3: Ens fotrà la feina, ens fotrà la feina.
0: Alba.
3: Sort que és un home. I no pot cobrir la quota de dona que tinc jo, no, perquè si no estaria
0: no, però,
3: fora.
0: Sóc la mateixa estatura, per tant, marxa.
3: Es fot una perruca.
2: Aviam, jo proposo... Ai. Això és una cosa que no hem comentat perquè l'estem improvisant ara mateix.
0: T'ha fitxat Leo?
2: Jo proposo que aquest lot ja se l'ha guanyat el Leo.
0: Sí.
2: Jo crec que ja se l'ha guanyat. Vale, ara farem el joc igualment, però se l'endurà el Leo.
0: Vale, jo crec... Vale, perfecte.
2: Tothom... Ja, el Leo ja guanya.
0: Tothom qui participa s'endurà el lot,
2: exacte.
0: No?
3: Perquè... A part que estem explotant un infant, vull dir,
0: no.
3: El volíem de donar.
0: Bueno, i pitjor encara, li estem pagant amb llet.
3: Bueno, jo em conec que fan samarretes que cobren menys, vull dir que...
0: Com?
3: Seguim.
0: Ah. Vale. El joc consisteix en que heu d'imitar una vaca.
3: Ha.
0: El so d'una vaca. Vale. Llavors, qui millor faci la vaca, s'endurà un fort aplaudiment perquè el pack se l'endú el Leo.
2: Exacte. Serà llavors... col·laborar pel pack del Leo.
0: Exacte. Algú se li dona bé fer de vaca? Que digui, uah, jo sóc una vaca professional, no?
3: Una alguna vaca per aquí?
2: Mira, jo veig per allà al racó un noi
0: sí, a veure.
2: Que ha fet un gest.
0: Sí, ha fet un gest de jo sóc la teva vaca que busques, no? A veure, ui, perdona, Jordi, que passo per aquí. A veure, com et dius?
7: Em dic Aitor.
0: Aitor, molt bé. Tu et sents vaca?
7: No.
2: Però t'has de posar el paper.
0: Que, tu, mira, t'he posat una musiqueta perquè et sentis que estàs en el camp, vale?
7: Vale.
0: Tu imagina't, ara... Vull que, mira quins ocellets. Vull que et sentis vaca, vale? Tu, dota't les tetes.
7: No.
2: És un exercici d'imaginació, Aitor.
0: Imagina que tens tetes, que estàs a quatre potes.
7: Vale.
0: Que tens taques blanques.
3: De tetes en té.
0: Però moltes tetes. Tu tens quatre tetes.
7: Vale.
0: I estàs a quatre potes. Com et sents ara?
7: Avorrit.
2: Bé. Estem entrant en el rol de vaca.
0: Bé, vale. Ara tu estàs remugant, no? Estàs menjant herba. Com et sents amb aquesta herba?
7: Malament.
0: De moment, bueno, et portem directament a l'escorxador si estàs tan malament, eh? Vale. Ara jo vull que amb tota aquesta informació que t'he donat...
2: No, fas. Deixa'l viure un rato.
0: Doncs hem matat a la vaca, Aitor. Jo vull que et surti un mu... De les tetes, vale? A veure com ho faré.
2: No, clar, que sigui de les tetes, potser de la boca.
0: Sí. A veure, com va?
3: Bueno.
0: Molt bé. Ara jo vull que facis de vaca catalana. Vale? Com seria una vaca catalana que està pasturant pel Pirineu?
2: Has de notar el matís, eh?
3: Molt bona aportació.
7: Puta Espanya.
0: Hòstia. La vaca catalana i separatista.
2: Quina mala llet, tu!
0: Hòstia, ara em sap greu perquè vull que s'endugui el lot a l'Aitor, eh? Bueno, gràcies per participar, Aitor, ets la
2: Aitor,
0: millor
2: Aitor, gràcies.
0: Adéu.
2: Doncs mira, l'Aitor, Leo, t'ha fet guanyar tu el lot de llet. Què et sembla? Content?
6: Content.
2: Molt bé, doncs...
3: És concís, però diu el que diria.
2: Hauríem de prendre nota de com ho fa ell, eh?
3: Corteta i al peu.
2: Clar que sí, va, hem d'anar a publicitat, que en uns minutets, d'aquí 8 minuts concretament, arribarem a 3:45 de la tarda, tindrem els millors anunciants,
3: ara,
2: i després, un dels millors músics, un dels millors creadors de contingut d'aquest país, és un senyor que l'heu vist en una habitació perfectament il·luminada, que es diu Julen, que ens fa riure, que ens fa pensar i sobretot ens fa ballar amb la seva música. Serà després d'aquesta pausa. Ara tornem.
8: Els taloners, els que van abans del clapés.
9: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
10: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
11: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
10: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a cccb.org.
12: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
13: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
14: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
15: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
16: Verisure. Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta El Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
17: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
22: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
23: Descobreix a Summit Salut com la intel·ligència artificial està transformant la salut. El 16 de juny, a la Torre Glòries de Barcelona. Una trobada amb professionals per parlar sobre el futur del sector sanitari. Amb el suport d'AstraZeneca, AbbVie, Grifols, Otsuka, Sanitas i GSK. Apunta-t'hi a lavanguardia.com/summitsalut.
24: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
25: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
24: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
25: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
24: Lletera Campllong, la llet de casa.
26: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
27: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
28: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
29: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
30: I després a cala meva mare, Olot.
29: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
31: Molt bé.
29: Arribarem a tot?
31: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
32: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
33: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
34: A cada partit juguem tots amb el 50 que torna en els iogurts grecs de Danone Pack de 4. En compres un i la meitat et torna en un cupó que et dona per molt. Fins al 24 de juny.
33: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
0: Jo vull informar que aquest estiu vindran moltes plagues de mosquits, de paneroles. Què, com ho tenim, això?
1: Pues d'una cosa a l'altra hem de morir. Amb el fàstic que fa viure aquí, hòstia, quan ens n'anem ja n'hi ha prou.
0: Però a vostè li agrada viure en general?
1: Quasi que no.
0: I hòstia, què podria fer per tenir més ganes de viure?
1: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar.
2: Hòstia.
3: Què ha passat aquí?
2: Però un moment.
3: Què ha passat?
4: Els taloners del versió
5: RAC1
4: i aprendre pels sagles migdiades.
1: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar.
6: Va, que en 2 minuts arribem a 2:15 de tarda. Si us plau, hem d'escoltar amb atenció aquest tamarro, eh?

0: Quim Tamarro i Quim Flow, això que sona és el nou senzill del Julen. El Julen és aquest músic que ha revolucionat doncs aquesta manera de relacionar la creació musical i les xarxes socials. Segur que us sona aquest noi fent cançons, fent divulgació musical des d'una habitació que abans ho comentava, molt ben decorada, molt ben il·luminada, per cert. I ara el Julen, doncs, que no para de publicar nova música, també estrena nou espectacle. Es diu Amor o potser no. Serà el 14 de juny al Golems Teatre de Barcelona. Avui ha sortit de la seva habitació màgica, la seva habitació de streamer i creador de contingut, per visitar-nos a l'estudi 1 de RAC1. Julen, bona tarda.
1: Bona tarda. Com esteu? Oh,
0: artista! A mi ja m'agrada els músics que entrevistem, que ja comença l'entrevista darrere del piano.
2: Sí.
1: Home, i tant, jo apunt sempre. És, ja... és una extensió de mi, ja. Oh. Sí, forma part. Sí, vinc de casa així, amb el patinet i el piano penjat.
0: Digue'ns hola amb un acord, com seré el teu acord d'hola?
1: Doncs faré... Hola... Que et sembla així molt tendre?
2: O
1: tu vols una mica més... És que no sé.
2: No, com, a mi ja va bé, eh?
1: Sí?
3: A l'Alba...
1: Estat, ella, tu el vols més seductor, que et conec.
3: Jo vull seductor, a veure.
1: Hola...
2: Està l'ella...
1: No m'estranya, no m'estranya.
3: M'he enamorat de tu, com el que portes a la samarreta,
1: eh? Tant, jo de vosaltres. Clar, si és una de les cançons, també, que trec, així que... De... Jo faig... L'altre dia m'han dit, ets com el Santiago Segura, que porta les samarretes de promo.
3: Però menys fatxa, no?
1: Exacte. Mira que el meu segon cognom, el de la meva mare, és Segura, però Segura, no Segura, eh? Atenció. Ja. Però això és l'única cosa que compartim.
3: Perquè tu ets de cognoms, perquè clar, el coneixem com a Julen, què és?
1: Soc Julen Gerricabeitia. Jo sóc nascut a Bilbao.
3: Tu ets... Bilbao, coño!
1: Opa!
3: Opa, i coño!
2: Opa, i, pues, Egunon!
1: Egunon. Bueno, ara Arratsaldeon, que estem a la tarda, ja.
2: I Urte Berrión.
1: També, home, i bon any nou, també. Sí, ja, per avançar, ja que estem.
3: Esquerricasco.
1: Esquerricasco, molt bé.
2: Ni Albanais, Bilbo, ni Sinais.
0: Li esteu ensenyant vosaltres
1: a... Això ja és nivell.
3: A mi m'agrada molt, perquè l'euskera té un punt que sembla a rotllo èlfic, i tu, Alba, tient això encara és més divertit.
2: Perquè jo vaig viure un any a Bilbao.
1: Ah, dir, però això ho has dit bé, eh?
2: Sí, perquè vaig aprendre a dir que era catalana.
1: Molt
2: perquè
1: bé,
2: m'estimessin.
1: És, això, és molt, això fa molta il·lusió.
3: I,
1: això fa molta il·lusió.
3: Vas néixer a Bilbao? I
1: nascut a Bilbao, vale. Vaig créixer a Bilbao fins als 8 anys, que vaig venir cap aquí amb la meva mare. La meva mare i família catalana, diguéssim, d'aquí, i llavors vam fer un canvi, i ara porto aquí des dels 8 anys, i el català ja el començo a...
0: Com a dominar.
1: Immersió lingüística, aquestes coses.
2: Venint de l'euskera?
1: Sí, exacte, tot era fàcil.
2: Tot era fàcil.
1: Tot era baixada.
3: Vull dir, clar.
1: Sí.
3: Increïble.
0: Bueno, estàvem escoltant aquesta cançó que es diu Red Flags, que a mi m'agrada molt, i jo me n'adono que tots tenim com alguna red flag que no suportem d'alguna altra persona. Quina és la red flag que et va dur a compondre aquesta cançó?
1: Jo crec que la red flag ha de ser una cosa que realment diguis prou, s'ha acabat, ja varia la persona, l'has de fer fora. Una de les que dic, per exemple, molt evident, és que parles malament a la teva mare. Això és una cosa...
3: Ara.
1: Sí o no? Hi ha una cosa de respecte per les persones, que per molt que tinguis confiança, digue-li la teva mare, el teu pare, el teu germà, la teva parella. Que lleig, no? No tenir una mica de...
2: Sí.
0: Tu fas pinta de parlar-li molt bé la gent, eh?
1: Sí? Home, a vosaltres segur.
3: Ai.
1: A vosaltres segur. Soc pilota, eh?
2: Sí. Ja no, ets de mata. Jo tenia molt fina.
3: Sí.
0: Recordem,
2: simpàtic.
0: Recordem que a la taula no només hi ha el Julen, també tenim el Leo encara, eh? Leo, tu tens alguna red flag o no?
4: No.
2: Tranquil, millor, ja no. Les descobriràs, no pateixis.
4: Sí,
2: venen soles.
4: Un company de classe que salta de col·le per no fer exàmens.
3: Perdona.
2: Red flag.
3: És un campanero, eh?
4: Sí.
3: Molt bé. I alguna pregunta pel Julen, el coneixies o què?
4: Una mica, per fuet.
1: Per fuet, també. Sí, sí.
0: Fas fuet, també?
1: Faig, sí. Espatec. No. Les cançons del fuet, sí, les cançons del programa Fuet.
2: Ostres, però, no. Leo, mentre mires fuet, no escoltes RAC1? No?
4: No.
2: Bueno.
3: El Leo se la pela tot.
1: L'hora del pati. L'hora del pati.
2: Exacte.
0: Escolta, Julen, clar, estem avasats a veure't amb cançons a xarxes, amb vídeos, concerts, però clar, ara presentes espectacle. Jo vull saber quina diferència hi ha ara que diguis no, ara faig un espectacle.
1: Doncs una cosa que tenia ganes de fer és justament portar una mica el que la gent coneix de la meva habitació cap a l'escenari. És a dir, he fet molts anys de gires de concerts amb les meves cançons i punt, diguéssim. És a dir, qui em conegués només de xarxes potser venia a un concert i no coneixia la meva música. Però una cosa que em ve molt de gust és això. És a dir, que qui vingui a l'espectacle no només sentirà cançons meves com aquesta nova que presento, sinó que hi ha un punt també del que la gent coneix del que seria la meva habitació. Una miqueta vull portar la meva habitació a l'escenari, però el tema és que no hi vaig sol. Vaig acompanyat de tres músics increïbles.
0: Dormen amb tu a l'habitació, també?
1: Sí, tot, sí. Fem bivac.
2: M'encanta. Escolta'm una cosa, t'hem vist fent un duet amb la Júlia Bonjoc?
1: També, també,
2: sí,
1: i tant.
2: Fet aquesta cosa que feu com de disseccionar
3: això,
2: les cançons.
3: Això m'encanta.
2: I vau utilitzar Red Flags per fer-la amb Els Miserables.
1: Exacte, què passaria si fos...
2: Què passaria si, i llavors ens ensenyeu com es munta tot, que per una persona com jo, que no parla llengua musical, i com molts al món, et peta la neurona. Anem a escoltar el resultat final.

0: és increïble, eh? Jo, la gent com tu, com el Ramon Gené, que també trobo que sou persones tocades amb la vareta, de dir, uau, és que són aquelles coses que jo no m'escoltaria que diu Mozart o què tal, però m'ho expliques tu, m'ho explica el Ramon Gené i dic, ah, pues mira que majo.
1: I que ho entenen. Ell sí. Pensa que aquí hi veu notes, un do, sí. Un sí. És que és loquíssimo, això,
2: no et pensis, eh? Jo he de dir que crec que potser t'he d'explicar-ho bé perquè tampoc ho entenc gaire, no tinc formació musical, acadèmica, com a tal, ho faig d'oïda, llavors...
0: Ets una estafa.
2: Alors, soc, correcte, soc una estafa i cada dia m'ho recordo.
3: No li pots dir...
0: Perdona,
3: no li pots dir al convidat que és una estafa.
1: Nosaltres no, estem ja sent està. Líders de la franja i som una estafa, sí, també.
2: I bé, i dormiu a les nits, oi?
1: I bé, home, que dormim.
2: Que sí, veure, sí.
1: No he de parar pas a ningú cor obert, jo, vull dir, no és tan gros. El que...
2: Exacte.
1: Va agradar col·laborar amb la Júlia, ella és una grande.
2: És que és la millor, sí, sí.
1: I alguna crac. Col·laboració somiada que tinguis allà... que t'encantaria. Viu o mort, ens és igual.
2: Mira, ostres, no, de morts, home, si de morts moltíssims i de vius també, llegendes... Mira, sí, re, un duet amb Elton John, diria, potser. No,
0: aquest està al limbo, eh?
3: Sí, has d'anar ràpid.
2: Exacte.
0: Aquest està en una fina línia.
2: No, però sí que hi ha una col·laboració que era bastant somiada fa uns quants anys i que l'he fet realitat i sortirà d'aquí pocs dies, el 18.
3: És una exclusiva?
2: Sí, però no us diré qui és, eh?
4: Exclusiva.
3: No, ja pots marxar.
4: Aquí vens a xerrar o que te puta casa.
2: Però gràcies, no us agrada aquest puntet?
1: Que mos posi la mel als llavis, home, i mos la treu de cop.
3: Digue-li a algú, Leo, digue-li a algú.
2: Així estareu pendents a mi, eh?
5: S'ha equivocat a pronunciar... Torna a repetir el que has dit, que crec que t'has equivocat. Has dit a tomar per sac. És de prendre per sac.
2: És una red flag, això, d'equivocar-te.
0: Dic, no, és una red flag que un nen de 13 anys em corregeixi.
1: O sigui,
0: no, jo marxo, jo marxo.
1: Li demanem que ens defensi, no, i el que fa és... No saps parlar.
0: Mira, Leo, a veure si... Això, tu ves a Catalunya Ràdio, a veure si et deixarien sobre la taula, eh?
5: Vale.
1: Sí, que ho deixaria.
0: Diu, vale.
3: Sí, d'aquí dos dies ens està fent la competència.
5: Els faig perdre audiència i així vosaltres sou més líders.
0: M'encanta! Tenim el nostre petit talibán. Fem una cosa, ara a les 4 marxeu us enviem amb el Francesc Garriga. Que arrenqui, sí, us enviem allà. Sí. Tu digue-li que ets molt fan, que el veies a...
1: De petit. Que el veies de petit. Dins.
3: Amb 12 anys. Però no ens despistem,
1: sí,
3: Julen,
1: sí.
3: Perquè ens has de donar l'exclusiva.
2: Sí. No, ara ja està, jo us he colat una mica i ara aquests dies estareu pendents del que pengi a xarxes per saber quin no, és
1: el... Podem fer un joc de... Sí. Cada un fa una pregunta de sí o no, però no es pot dir nom en aquesta pregunta.
2: Em sembla perfecte.
1: Per exemple,
2: va. Vinga.
1: Home, és un home?
2: És un home.
1: Vinga, ara tu una
0: però
1: pregunta.
0: No havia dit que no. O sí.
3: És un músic català?
2: És un músic català, sí. De moment Bruno Mars estava ocupat, sí.
0: Vale. És lo Pau de Pons?
1: Que no pots dir
3: no. No, pregunti.
0: Me'n costa molt pillar-lo dels jocs, eh?
2: Home, la vaca ho has fet molt bé.
0: A veure, sí, jo he de fer una pregunta.
1: Has de fer una pregunta que respongui.
0: Deixa'm que xerrim
1: sí,
0: més.
1: Sí, pensem.
2: Sí, sí, realment.
1: Pensa perquè és l'última que podem fer.
3: Jo tinc una idea.
0: Però què puc
1: fer? Tu tens una idea, però no podem dir noms.
0: Però jo he de fer una pregunta que...
1: Tu has de fer una pregunta que el Julen t'ha de respondre amb sí o no? Vale, pregunta-li si la seva nòvia es diu Sara Rui.
0: La seva...
2: Em sap greu, s'ha acabat el temps per les preguntes.
0: No, la seva nòvia és Sara Roy?
2: És que s'ha acabat el... Nois, jo no tinc més temps avui, ja. No puc contestar més coses,
1: que
2: ja.
1: Que quede ben aixecat.
0: És Gilda, a mi?
1: Està bella. Informa't. És que, mira, sí que som de pacotilla. Som els del Temu de la ràdio.
2: Ja, em sembla que ha relliscat una mica aquí l'estadella, però no passa res.
3: És un músic que també surt per la tele?
1: No podem fer més preguntes, em sembla.
2: Vosaltres heu fet les normes del joc i us les esteu saltant, em sembla, això.
0: Però per què no
1: de primer de concurs? M'ha pogut agradar una mica en algun moment.
0: Hòstia, el senyor Kay. Déu meu, aquella tos. Hòstia, que es mor.
2: És que sap qui és la col·laboració i està fent per...
3: No ens ho diràs, eh?
2: No us ho diré.
0: M'has espantat i tot.
1: És que jo no el vull apretar més perquè el Julen i jo abans treballàvem junts.
2: És veritat?
0: Sí. De què?
2: Home, què?
1: Feu-nos preguntes.
2: Tres preguntes, no, va.
0: Heu treballat també amb Miqui Núñez?
1: No, treballàvem al Raval junts.
2: Correcte.
1: Ell estava a la comunicació i jo estava en projectes socials, però de la mateixa fundació.
3: Ai, que mono. Sí, sí, ja no us heu retrobat aquí a
2: Raval. Sí, la volta a Ilo.
1: Complint somnis.
2: Exacte.
3: Escolta,
1: i dormint poc.
3: Ja que t'hem enxufat al piano, ens podria ser una actuació en directe.
2: Sí. Vinga, sí, home.
3: Però
2: si voleu,
3: lliure,
2: sí. Lliure, eh?
3: El que tu vulguis. Com si vols improvisar alguna cosa.
2: Ostres, no, a veure, ja que estic, faig alguna de l'espectacle de les que presento.
0: Ah, vale,
2: alguna...
0: va, foli, a veure, atenció.
2: Doncs, mira, em trec els auriculars per fer-ho més còmode, si no els molesta els tècnics.
0: Tu ets el músic.
1: Senta't segur aquí.
3: És un espai segur, Julen.
1: Mm.
2: Aquesta cançó és la que porto a la samarreta, que es titula M'he enamorat de tu, i diu... Això és una cançó d'amor que quedi clar des del primer segon. Si has de pensar-te alguna reacció per amagar que ja t'està...

0: Idarac-u.
1: Bravo, bravo, bravo, Julen. El podeu veure al Golem Teatre, amb aquest espectacle fantàstic. Diumenge?
0: Diumenge, a Barcelona, que tenen últimes entrades ja.
2: Com es diu?
0: Com es diu el què?
2: L'espectacle.
0: Ah, perdó, amor, o potser no. Sí, ho heu dit vosaltres.
1: Ho he dit jo abans, que no
3: m'escolta. Cadascú té el seu ritme, vale?
2: No, però perquè...
4: Fabila.
1: Jo sí, ho sabia.
2: El Bala no se'n recordava.
1: Un moment, Leo.
3: Leo,
1: has de fer una petita crítica de la cançó, eh?
0: Ostres, ara tremolo. Leo, sigui com a mi, sisplau.
5: Molt xula.
0: Ai, gràcies, gràcies.
2: Home, molt bé. Que doni pas a publicitat al Leo, no?
3: Sí.
2: Ara, hem d'anar amb les pífies de l'Alba Segarra.
3: Mira.
2: A veure.
3: Has de dir això. No, és que no està escrit el que he de dir. Mira, bàsicament has de dir que anem a publicitat i a la tornada seran pífies.
5: Anem a publicitat, a la tornada seran pífies.
3: Amb Alba Segarra.
6: RAC 1. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
8: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
9: La impressionant excursió als llacs de Colomers. La visita a la cascada de South Dead Beach. O l'adrenalina d'un descens amb ràfting per les aigües del riu Garona. Aquest estiu, impregna't de pura naturalesa. Aquest estiu, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus. Visit valdaran.com. Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
10: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa. Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: RAC 1. Si t'agraden els esports, aquest cap de setmana no t'allunyis a la ràdio.
13: Benvinguts al Superesports.
12: El dissabte i el diumenge, festival de cites esportives i totes a RAC 1. L'inici del Mundial de Futbol.
14: És dins l'àrea! El xut!
12: Les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
15: Podenós sol capturant el rebot del triple.
12: La Fórmula 1 a Catalunya.
15: Veu la bandera de quadres, això s'ha acabat. Quin espectacle de cursa.
12: La Final Four de la Champions d'handbol.
16: Christensen a l'extrem, mare meva, quina aturada!
12: La promoció d'ascens del Sabadell i molt més. Esport en directe. Més de 9 hores el dissabte i més de 10 el diumenge. Aquest cap de setmana, Esports i
6: RAC 1. Tots som un milió.
17: Ràdio en directe.
6: Actualitzada al minut.
18: Alertes d'última hora.
6: RAC més 1.
17: Notícies.
18: Podcast.
6: Contingut exclusiu.
17: Escolta.
18: Navega.
17: Descarrega.
6: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
17: Fàcil, còmoda.
18: Intuïtiva.
17: I renovada.
19: D'on ets, porpa?
4: de Nepal.
13: Hòstia, i molt bé, i parles un bon català, tio.
4: Una miqueta.
13: I llavors tu que ets el màquina d'aquí dels cambrers o què?
4: Cabran de ser.
13: Tu sabries dir-me la carta sencera?
4: Pimentos padrón, patates braves, calamars andalusa, alitas de pollo, champions alio, aquioli, mini pechuga de pollo, gamas a la aquioli, pulpitos, mequiones, vapor, mequiones, la marinera, tira de cangrejo, pincho moruno, bolsada de pollo, torta espanyol, chorizo al ron, albondigas, casera, salchitos de pay, bocadas de pollo, bomba picante y calabacín de a la romana, patatas fritas.
13: Calamar, calamar.
4: Calamares. No, calabacín.
14: Els taloners del versió RAC 1 i aprendre pels sac les migdiades.
1: Chirone, Chirola, ole, visca Barça.
5: Arriba el moment de repassar totes les pífies de la setmana perquè ens hem cobert de glòria.
1: Crec que hi ha un dels tres que la setmana que ve no torna, sí. Bueno, i el fitxen al Leo directament.
3: I per com que... llegeix, crec que sóc jo.
2: No, home, el Bizum que ens deu al seu pare, l'estem cuidant aquí l'infant.
1: Perdona, però ell està fent feina per la casa, queden zero. O sigui, el que nosaltres estem fent de cangur, no, ell ho fa de feina.
2: Està fent la beca.
3: Jo crec que amb un apocalipsi, no sé dels quatre, qui cuidaria aquí. Jo crec que el Leo mos cuida nosaltres, eh? Què, nens? Repassem les pífies?
1: Vinga!
3: Ole! Mireu, comencem per aquesta setmana, que per no saber no vam saber dir ni el número B de capítol que era.
1: Molt bona tarda, et passen pràcticament 7 minuts de les 3. Som els d'Abans del Claper, som...
19: els Telones!
1: Oh, yeah. Molt bona tarda a tothom i bon programa 410.
20: Home, sí, seguro.
1: 410.
3: Hola, hola, hola!
1: Ja escolteu perquè 410, abans d'arrencar...
20: No. Com que... com...
1: No?
20: No.
2: És el 408.
1: 408. I qui ha posat 410?
2: Jo...
1: Pues jo no. Qui ha posat 410?
20: Jo crec que estem en un moment molt loco.
2: No.
1: Qui ha posat 410?
2: A veure, jo sóc qui m'encarrego de canviar això.
1: Culpable!
2: I jo, o sigui, per això t'he dit 410, no? És 408. Això, al Google Drive puc mirar qui ho ha canviat, eh?
1: Ah.
21: Rebut, policia local, anem cap allà.
1: Pots mirar-ho ara?
2: No, des del mòbil no.
1: Ah,
21: merda.
1: No, de veritat no. Que no ho he tocat.
22: Anna, que te lo juro por mi abuelo.
23: Ho he fet jo, no me n'he enterat.
20: Quilipolla.
1: No, és... En qualsevol cas, bon programa 408.
24: Sí. Ara sí.
3: Bueno, voleu saber, no, qui va ser?
1: Home, i tant que volem fer-ho, sí!
3: És el següent tall.
2: Fer una puntualització molt ràpida.
3: I tant.
22: Claro que sí, guapi.
2: Que la Mònica Folqueta ha revisat el tema del Drive, que ja sabem qui ha posat programa 410.
1: Qui ho ha posat?
2: He sigut jo. Puc explicar-me, perquè clar, jo ja preparo tota la setmana i se'm va anar la flapa i estaria pensant el programa divendres i vaig posar 410.
23: És que és tontito.
1: Però és que si no ho hem revisat els altres no és culpa teva, és culpa de tots.
2: Però bueno.
22: Ui, que bonito.
3: Però qui ho ha fet malament ets tu.
1: Sasca! No, Alba, no assenyalem els companys.
2: Jo assumeixo la culpa i avui crec que he de marxar.
1: Culpable! Fuera de aquí!
3: Bueno.
2: Escolta, ja som al programa 410.
3: Avui és el programa 410. Ara. Parlant d'inicis malament d'aquesta setmana, va haver un dia que l'Estella quasi se mos ofegue començant el programa. Mireu.
19: Els Telones!
1: Guillem Estadella, que t'estàs ofegant, carinyo.
20: Te amo.
2: He passat malament la saliva quan he dit els Telones.
1: T'ha anat per l'altre forat?
2: Se m'ha anat cap a...
22: Disculpen. El problema es que me he comido una almendra justo antes.
3: Aquestes coses passen, a vegades t'anuegues en directe.
2: Em podria haver mort, eh?
3: Déu no ho vulgui, que quina feinada, que la moqueta és nova.
2: M'anuego només dient el nom del programa si hagués de fer sincronitzar.

0: Benvinguda al Club de les Indomables. Un grup de dones disposades a desafiar el seu destí. El Club de les Indomables, de Catherine Stockett. No voldràs que s'acabi la novel·la d'aquest estiu.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: Organitzat pel Gremi de la Construcció del Baix Camp.
4: Pues muy bien.
3: Els vencedors han estat Ramon Oliveres, amb 89 anys.
5: Fixeu-vos en aquest petit...
3: Amb 89 anys. I Jordi Gené, de
6: ¡Vas a arrancar-lo, por Dios!
3: Vilobí d'Onyanc.
7: Deixeu de fotre el ridícul.
3: Que han aconseguit la seva tercera victòria al concurs.
8: Doncs mira, els podem saludar, el Ramon i el Jordi. Bona tarda.
9: Bona tarda. T'has equivocat amb l'edat. Em penso que has dit 89.
3: No, 83 t'he dit, Ramon.
9: Sí? Seguro?
3: Estat Ramon Oliveres, amb 89 anys, amb 89 anys...
8: Quins nassos.
3: Ramon, perdona, estàs en un dia molt dur.
8: No, no, per la veu, sí. Sembles de 83.
3: No, sembles de 15, per la veu.
10: Sí, no he visto nunca una cosa más falsa y más mala.
8: Ai, Déu meu.
9: Ai.
3: Realment tinc més cara que esquena, nois.
8: Vas intentar que un senyor gran pensés que ja està amb problemes mentals,
3: sí,
8: eh?
3: Sí, aquest home no està... Clar, li vaig dir, ets tu que ets vellet i la memòria ja et falla.
8: Exacte.
3: I sóc jo, que simplement no coordino bé, jo tampoc has pogut fer sincronitzada.
8: Ah, no, no. Artística és ara.
3: Artística.
8: Sí.
3: Imagina.
8: Però segueix sincronitzada, eh?
3: Van molt sincronitzades. És increïble, és impecable. Lo que estàs tenint impecable és aquesta secció, perquè recordem que fins ara, cada secció de les pífies, jo cometeia una pífia. I avui no n'estic cometent cap.
8: Home, perquè ja n'has fotut bastantes hòsties al programa.
3: És marca de la casa, això. A mi, quan em van contractar, em van fer una prova de cagades. Em van dir tantes pífies per dia contractada. Us porto la metapífia de la setmana passada, que és la pífia que vaig fer a dins de la secció de pífies.
8: Vale.
3: Escoltem-la.
8: Sou conscients que podem entrar en una espiral infinita? Que si tu ara la cagues en la pífia de les cagades, la setmana que ve estaràs fent la pífia de la pífia de les cagades de les pífies?
11: La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh?
8: Vull dir que pots ser infinit?
12: Vinga, bendiciones, buenas noches.
3: És que és molt difícil, això, per mi. A mi això de la...
13: ¿Com se llama?
3: Com se diu, això de les paralitats?
8: Està intentant...
3: La... Com se diu, això de la física quàntica?
14: No soy de España.
3: Això s'ho inventen.
8: O què estàs intentant? Paral·lela. Estàs esforçant-te per no cagar-te a sobre.
15: Jo... Unes minutes més tard.
3: Segurament és això, la que he inventat una paraula nòvia... Nòvia no, nova.
8: Vinga! Olé!
3: No, no.
16: S'ha equivocat! S'ha equivocat! S'ha equivocat! S'ha equivocat!
17: Hòstia, que cabrons que sou!
3: I fins aquí una secció impecable de pífies sense cap pífia. Mal de setmana! Buah!
8: De moment.
3: A la secció de pífies que hi ha...
8: A la secció.
3: Estàvem fora.
8: Has dit a la secció.
3: Perquè és cap de setmana i el cuerpo lo sabe. Ah,
8: com ho sabíem, com ho sabíem que quedaria temps.
18: És viernes i el cuerpo lo sabe.
8: Anda, grasota. Va, que en 7 minuts arribem a les 4, però en aquests 7 minuts encara podem gaudir de lo Pau de Por.
19: Digue, ni gaudir, digue lo que vulguis.
3: Que bé que et queda aquest color.
19: Gràcies,
3: Alba. Amb lo moreno que estàs.
19: Ah, saps lo que m'agrada?
3: Porta un groc llimona.
19: Ahí está.
3: Queda molt bé, nen.
19: Saps el que és de dir per fer-me content?
3: Ara, clar que
19: jo avui estic molt content perquè m'he trobat a la Nata Res que no me l'esperava per res del món.
8: Home, sí, molt fan dels Taloners, ha dit des, de,
19: ah, sí?
8: des del primer
3: de
8: programa.
19: Sí, sí.
8: Des de fa 4
19: temporades. Aquest crio.
3: Te'l presentem, nen, és el nou col·laborador.
19: Com estàs? Com te dius?
20: Leo.
19: Leo?
8: És que porto, escolta tot el
19: de
8: dia
19: quina
8: la
19: casa ets? De quin poble ets?
20: De Barcelona, però tinc família al Pallars.
3: Ah, molt bé. El bon o el dolent?
20: El Jussà.
3: Ai,
19: el Jussà, el de baix.
8: Amb la Montse.
19: Però, a on? A quin poble?
20: A Figuerola d'Orcau.
8: Home. Home,
19: amb aquest poble, és el poble de la loteria.
20: Sí.
19: Amb aquest poble ha tocat la loteria 3 o 4 vegades. Amb aquella dona de baix a la gasolinera, li ha tocat la loteria... Sí. Ja saps de què et parlo.
8: Has tingut sexe amb ella o...?
19: No, però...
8: La coneix molt.
19: Vull més que sexe, hauria de casar-m'hi el dia de demà.
8: Si hagués tingut sexe amb el Pau de Pons, li hagués tocat dues vegades a l'loteria. A la tercera ja està bé, tenda.
19: Ah, és ton fill. Ja tenen una retirada. Sí, sí. També ets allà dalt, tu? O és per part de dona, val?

0: Una cosa, podem ser conscients i no normalitzar que de cop al Pau de Pons ja ha parlat d'una senyora gran de Figueroa de no sé on.
1: Que li va tocar la loteria.
2: Sí.
1: Sí, dos vegades.
0: Tu quantes dones velles coneixes de Catalunya?
1: Dones grans, entenc jo.
0: Sí,
1: més
0: bueno,
1: dilatada experiència.
0: No és despectiu, eh?
1: No, exacte.
0: Han fotut un jaque mate a la mort, aquesta gent.
1: Exacte. No, jo, és el meu públic, allò... És el meu target de públic.
2: El teu target, exacte.
1: És un públic molt agraït, per l'altra banda.
2: Sí. Però es refereix a nivell artístic o a nivell personal?
1: Tot una mica.
3: Bueno, perquè al final...
1: Amb mi es barreja una mica tot.
3: Pensen que és l'últim concert que veuran moltes vegades.
1: Exacte. Això... Sí, ara et volia fer un paral·lelisme, però tu, quan una cosa penses que és l'última vegada que la fas, sí, la fas amb més ganes i amb més ímpetut. Això passa així. Sí.
0: Viure amb la mort darrere l'orella t'ajuda a viure millor.
3: Bueno, i si paga la meitat del lloguer, també. Home, ja que la tinc tota l'estona al darrere, que pagui algú, no, la mort.
1: Exacte.
3: Molt bé.
2: Bueno, bueno, anem a pel tema, que has portat... Portes guitarra nova, potser?
1: Què et sembla?
2: És
1: sí,
2: nova,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí.
2: Aviam, ensenyala.
0: Però l'has comprat o l'has robat?
2: Aviam com sona.
1: No, la guitarra l'he comprat.
2: Com es nota que fas quartos, eh?
1: No, no, de fet vinc aquí perquè demà he d'anar al Cabro Rock aquest sí, i dic, deixa'm-la provar abans, els teloners.
2: Ah,
1: s'ha de provar les coses.
2: Ah, faràs allò que davant de tota aquella esplanada de gent la fas cantar al virulai?
1: Sí, sí, així. Farem coses d'aquestes.
0: Ai, que somriu mono, et fa il·lusió.
1: Em fa il·lusió. Jo sóc l'últim mono allà, perquè al final em foten allà perquè mentre els uns es canvien i arreglen l'escenari per omplir una mica.
0: Ets el Miquel del Roig del Cabró Rock.
1: Ah, ara ho has dit.
2: Sí.
1: Una mica el relleu generacional.
0: No, Canet Rock.
3: No.
1: No, no, jo del Cabró Rock, sí.
0: Sí, el Miquel del Roig del Canet Rock. Anem poc a poc perquè anem lluny.
2: Aviam com sona la guitarra nova, aviam.
0: Que maca.
1: És com de l'Elvis Presley.
0: Sí, ho he vist.
1: A més, l'he comprat de color blanc, perquè, com dius tu, perquè ressalti.
0: Et ressalta molt la pell. Té un punt d'hortera que m'agrada.
2: Sí.
1: Sí, bueno, és aquell puntet que sempre, eh?
0: Una línia fina, nen.
3: Sona bé, sona bé. Què cantaràs avui?
1: La cançó és lo de menys, és per provar la guitarra.
0: Es diu Taylor.
3: Quins collons.
1: Com la Swift.
3: A veure. Hola, mi niño.
1: Deixa'm treure els cascos, com que sempre us dic que m'atabalen.
2: Vinga, va.
1: Tu com però... m'has dit per això? Leo. No és un nom gaire del Pallars, aquest, eh? Quants Leos hi ha al Pallars?
4: No ho sé.
1: Allà més aviat es diuen Antonio i Josep.
3: Té dos germans més, Leo, Géminis i Balança.
1: A veure.
0: I Verge.
5: Però... Va, més caure en gràcia que ser graciós, no?

0: emergent.
1: Ole!
0: Un tiroteig al carrer o una manifestació. O el que és encara pitjor, un acte de graduació. Però des d'ara i ben bé fins a finals de juliol ja tornem a tenir aquí el Mundial de Futbol. Oh, yeah.

0: però en som uns altres que en canvi no tenim selecció.
1: Epa!
2: Ole, bravo!
0: El puntet aquest nacionalista.
2: Molt bé, Pau.
1: Soler, doncs...
2: certificam que la guitarra sona a la mar de bé, eh?
0: Sí, no, la prova t'ho ha sortit bé, no?
2: Sí, sí, sí, ja pots fer servir demà al Cabro Rock.
0: Demà que vindré...
3: A quina hora és la teva
0: funció? No em fotis gaire cas, però em sembla que és a les 9. I una cosa molt curiosa, que sí, jo no els hi vull retreure amb aquesta gent del Cabro Rock.
3: Ai.
0: Que jo mai he enterat del dia que actuava i dels horaris pel cartell de l'Instagram.
1: Això passa moltes vegades.
2: Per favor!
0: Sí.
2: Però...
0: funciona així el demà.
3: O sigui, no t'han dit...
0: sembla tot la gran cosa, però... pèl
1: en
0: veu.
1: En casa d'herrero, cuchara de palo, sí. I en català és a cal sabater, sabatetes de paper.
0: Ah. Correcte. I també el fill del sabater és el que va més mal calçat, també ho diuen.
1: Però no rime tan,
0: no rime
1: maca
0: tant,
1: com la
0: tant,
1: meva.
0: Et compro la teua.
1: Exacte.
0: Sempre tens raó, tu, Alba.
1: Sempre.
2: I, escolta,
0: I si no, te la dono.
1: Exacte.
0: És la manera d'anar bé.
2: Per actuar davant de tanta gent al Cabro
0: sí.
2: Rock...
0: s'ha de ser una mica desvergonyit.
2: No,
0: sí.
2: No, però puges catxet o no?
0: Què, al contrari... perquè representa que tu venen com... bueno, et veurà molta gent, tot
1: ah,
0: això.
1: Et paguen amb visibilitat.
0: Sí, o ni així.
1: Ara s'ha de fer la declaració de la renda de la visibilitat, sí, eh? Sí, perquè sí, paguen sí, molt amb visibilitat.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Home, està bé perquè... em sortiria pagar, eh?
3: Tu portes gravar, eh? Home, nosaltres també, malauradament...
0: què puges, tu?
3: No, aquest any no, aquest any tinc bolo. Aquesta nit actuo...
0: aquest en fot de quartos, aquest.
1: No. Aquest fa molt...
4: que llueva dinero.
0: Sembla ja que sí que no, com avui, un desmenjat.
3: Actuo
0: sí.
3: Un municipi que no sabia
0: com
3: que existia.
0: Com fet i deixat estar.
3: A Vilamacolum.
0: Vilamacolum.
3: Vilamacolum, però no porta accent,
0: és l'Empordà.
3: A Vilamacolum.
1: Com
3: Vilamacolum.
1: Saps?
0: I després, no, i a l'altra banda...
3: i està Vilacolum.
0: A l'altra banda de carteria, Vilacolum. Vilamacolum, de les millors festes majors de l'Empordà.
3: Sí.
0: I cap allà a les 7 del matí, 8 del matí, tiren dònuts a la gent.
3: No crec que duri fins tant,
0: i veïna, aquest any passat. Sí, sí.
3: Ah, doncs mira...
2: tu pots ser que visquis de festa major en festa major i no passis ni per casa?
0: I per això el lema dels 10 anys es diu 10 anys de festa major, que ho pots entendre com que fa 10 anys que feia això, o clar. 10 anys de festa major en festa major.
3: Clar.
0: He estat 10 anys de festa
1: major. Això
0: està tan moreno, perquè està sempre ras. Això està tan moreno, perquè tu estàs més, més aviat esblaqueïda.
1: Se m'ha acabat la crema aquella de la cara. Deu pujar.
2: Deu anar tirant, nois, que ja són les 4 de la tarda.
0: Oi, ja arriba.
1: I arriba l'artista.
2: Ui.
3: Tambor, és que és una estrella. Va,
0: sembla model de la Victoria Secret.
2: Jo, si voleu, el que faria és marxar i que parli amb el Toni, en aquesta horeta, des de les 3, hem fitxat un nou col·laborador, eh?
5: Sí, no, ja l'he estat escoltant.
2: Mira, te'l presento, sí, sí. Leo.
5: Què tal, Leo?
2: Toni, Leo.
6: Hola.
2: Ui.
1: Que estàs nerviós.
2: Ara s'ha posat tímid.
3: A nosaltres li és igual, eh?
0: Ho omit,
5: no, no, molt bé, molt bé. Sí, sí, a més, escolta la ràdio, he escoltat...
3: però porta un transistor,
5: si no,
3: petit,
5: que porta un transistor.
2: El tens aquí a mà, no? Aviam, encel-lo, aviam si sonem a RAC1.
5: L'hem de fitxar, eh?
3: Sí, mira.
2: Aviam, encel-lo. Aviam, com... apropa-la al micròfon, Leo.
3: A veure quina ràdio té sintonitzades, quan
0: sona l'altre. Ràdio Maria.
5: Sí, no, és que aquí, potser aquí dins no se sent bé, és un clàssic.
3: Aquí dins no se sent
6: RAC1. Que l'estic sintonitzant, sí. Que no és tan fàcil.
5: No, i més a RAC1. A RAC1 sí. Sempre la sintonització sempre és pitjor.
3: A veure...
5: sí. A veure, calla. Acosta-ho al micro, a la ràdio. Sí, a veure.
2: Primer ho troba.
5: Era. SFM,
3: Tira l'antena.
5: Sí, tira l'antena.
2: Ui, no arriba aquí. No,
5: això és aquí dins. És un búnquer, això.
1: És un búnquer.
5: És que en cas de guerra nuclear, aquí estem... estem tranquils.
6: No sintonitza aquí dins.
5: Sí, no, és aquí dins. No. És que no hi ha connexió amb l'exterior. Sí, sí. Ara que entre el Trump i el Putin estem arrasarats, saps? I el Xipín, o com collons es digui, el de Xina.
3: Xi Jinping.
5: El Xi Jinping.
3: El Xi Jinping.
0: Lo xino.
5: Sí, és igual. Vaig canviant els noms, que és una mica el que feia un pare, que al final rebatejava tothom. Veig que m'acosto a la seva edat, per tant ja estic entrant en aquesta dinàmica, saps? Bueno, molt bé, no?
3: Molt bé. I mira, tenim a darrere teu la nota res.
5: Ja ho he vist,
3: això, sí. Eh?
5: Tampoc escolta molt el vostre programa, però...
2: sí!
5: És l'amiga. L'amiga sí que he escoltat que l'escolta. Sí. Però la Teresa diu que tot el dia està submergida a la piscina.
3: Home, ben xacles.
5: I clar, no m'estranya.
3: Vem les xacles encara, eh?
5: Sí,
3: vull dir que està molt bé. Bueno. No, i després teníem una sorpresa. No sé si tens per aquí el senyor Santa Susagna.
5: Hòstia, perdona. No, senyor... sí, està...
2: el veig arribar.
5: No, és que he entrat jo, però no m'he recordat de cridar-lo.
3: Vale.
5: Sí, ara entrarà. Ara, un aplaudiment pel senyor Santa Susagna.
3: Ole.
1: Ole!
3: És que hi ha un tema... Fa un parell de setmanes, en un concurs del Detersolín, vam trucar una senyora que estava enamorada del senyor Santa Susanna.
5: Sí, senyor, sí, senyor.
4: Ah, sí, sí, me recordo perfectament.
5: Se'n recorda, eh?
4: Sí,
5: que deu ser de lo poc que ha caigut en aquest darrer...
4: A ver si ve, porque estoy en el dique seco.
5: No, és que ha vingut, no?
3: És que això és lo fort, que la senyora que va tirar la canya, el senyor Santa Susanna, avui ha vingut a públic. Hola, què tal?
1: Què tal?
4: Què tal, què?
1: Hola,
4: què tal, com estàs?
3: Home, el tens aquí davant, què li vols dir ara?
1: Ai, que s'aixeque.
7: Que hi ha una bandera vermella, una red flag.
3: Ai, què passa?
4: Una què?
7: No m'agrada la pizza amb pinya i em sembla que a tu sí.
4: Bueno, però se pode arreglar. Ja farem mitat i mitat, no hi ha problema. I què, ja has obert molt poc de sabó? Lo dic perquè si vol fem lavado a mano de... Que le va a tocar de Tersolín, el concurso de Tersolín.
3: No, veia que
4: li va tocar. Le estic preguntant si hi ha obert los pots de detergent, que si no hi ha rentaré mamà.
3: Diu que estava nerviosa per culpa teva.
7: Sí, perquè t'havia conegut, estava nerviosa i no vaig encertar la resposta.
4: Ah, no la va encertar? Bueno, pues ya, si ven a casa meva ja te donaré.
3: Un buen centrifugado, ¿no?
4: I no serà de marca blanca,
7: no. Un polvito tonto.
5: ¿Qué? ¿Qué? Ha dicho un polvito tonto.
4: Hostia, pero avísame abans que me tengo que meter la pastilla. Que si no, no...
5: Que hi ha criatures a la sala.
4: No, no, la pastilla de la pressió.
5: Home, es perdona, però és que
4: soy hipertenso.
5: És pel cop.
4: Sí, soy hipertenso. Sí.
5: No ho dic per mi, eh?
3: No. Estic veient el Leo, pobre, que avui està fent una mili.
1: El Leo dilluns que el passin a quart d'ESO.
3: Bueno, li vols dir alguna... És el teu fill, entenc, no?
7: Sí.
3: Aitor, a partir d'ara digue-li papi.
8: Vale.
3: Vols dir-li algú al teu pare?
8: Ets molt guapo.
4: Bueno, moltes gràcies. Bueno, això és meu fill, que és bisexual, el Lisandro.
7: El Lisandro.
4: Té un OnlyFans i jo lo gravo, con los nois i con las noies, lo gravo ahí en el garaje.
5: Hòstia, per favor. Ets molt sordi, tot
4: no, sordi no, és reciclatge de la vida.
5: Que no et volem robar més temps, Toni, hem de marxar cap de setmana. Veig que lo Pau de Pons va a l'Elvis Presley, total, eh? Els que de Cabró Rock ens han enviat un missatge que no cal que hi vagis.
4: Per què, que de ploure?
5: No, perquè... Amb lo bé que els has deixat... Que no cal.
4: No tens raó.
3: No, home, no s'ho
4: porten. Però pel que em paguen...
1: La Pau de Pons és com a marca barata.
5: Però entre que tu ho fas a desgana i ells no t'avisen, vols dir que no, el millor no és separar-se, cadascú pel seu camí?
4: No,
5: ells no et diuen que actuïs, i tu, pel que em paguen, perquè paguen una... Bueno, per compte, separeu els camins.
4: Jo ho faig amb tota la il·lusió del món.
5: Va, va, sí,
3: ara.
4: Sí, més que res per la gent que hi ha allà de públic.
5: Ah, bueno, això està bé.
3: La gent va per la Pau de Pons, eh?
4: El públic, sí.
5: La gent va per la Pau, no?
3: Ni la gossa sorda ni la fuma que n'hi ha
5: res. No, i els... també van els Oques Grasses, eh?
3: Sí, avui, últim... Bueno, primer concert de la gira de
5: primer de l'últim del...
3: Exacte.
5: I fins que tornin. Que tornen, que no tornen, que venen i repeteixen.
3: Sí.
5: Bueno, nois.
3: Bueno, marxem.
5: No, és que són les 4 i 5, eh?
3: Sí.
4: Anem-hi, va.
3: Què vol dir això?
5: Et vols quedar amb el Leo? Sí, si es vol quedar, que es quedi. Passa que no sé si hi cabrà, perquè ara aquí arriba...
1: A la falda. Té molt més recursos.
5: Sí, no, vull dir que necessitem el micro, però ara, si caps, quedes, cap problema.
3: Si caps, que...
5: Bueno, a quina hora has de marxar?
4: No fa gaire voltor, ell.
9: M'és igual l'hora. Estic fent crèdit de síntesi, per tant, no hi ha deures.
5: Ah! Està fent què?
4: Crèdit de síntesi.
3: Sí, això a la teva època no ho fèieu, no?
5: Està fent què?
3: Crèdit, no. És com un treball final, no?
5: Crèdit,
9: sí, és un treball final.
5: Tú lo que tienes que hacer es de hacer campana, loco. Ay, No he entès, això, el crèdit.
3: Això és com un treball final de...
5: Ah, treball final. Que acomiadi el programa en Leo. Ah, clar, clar. I llavors ja decidim si es queda o no. Sí, no, si es vol quedar, que es quedi, no tinc cap problema. Acomiada aquí la gent dels taloners, va.
9: Adéu, Estadella, adéu, Bala, adéu, Sagarra. Bon cap de setmana.
5: Molt bé!
1: Molt bé, molt bé!
10: Els taloners, els que van abans del clapés.
11: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
12: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
13: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
12: S'ha confirmat la xifra?
13: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garel d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
14: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
8: Verisur.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
17: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
18: Descobreix a Summit Salut com la intel·ligència artificial està transformant la salut. El 16 de juny, a la Torre Glòries de Barcelona. Una trobada amb professionals per parlar sobre el futur del sector sanitari. Amb el suport d'AstraZeneca, AbbVie, Grifols, Otsuka, Sanitas i GSK. Apunta-t'hi a lavanguardia.com/summitsalut.
19: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
20: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
21: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
22: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
23: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. Hi trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fabest.org.
24: Si vols ser la compra bé a Tanacarrer.
25: Aquest partit gaudeix de la victòria més fresca amb la síndria sencera ratllada, un preu imbatible de 89 cèntims al quilo, o pren la davantera amb la llonza de porc a un preu imbatible de 4 euros amb 89 al quilo. Només del 12 al 14 de juny.
24: Si vols ser la compra bé, estan a carrer.
26: It's showtime.

0: Lledoners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que té la mateixa facilitat per aprendre idiomes que la que tenia Michael Jackson.
1: Me han dicho que Michael habla muy bien el español. ¿Tenían tiempo ustedes por venir a Venezuela?
2: Sí.
1: ¿Ustedes saben que los éxitos de los cinco de Jackson han sido grandiosos en este país?
2: Sí.
1: ¡Qué bien habla! ¿Eh? ¡Qué bien! ¿Saben ustedes que mañana están en el Poliedro?
2: Sí.
1: ¡Perfecto! ¿Usted habla español?
2: No.
0: ¡Toni Clapés!
3: Bona tarda. Bona tarda, sigueu benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos al fantàstic públic del... que avui ens acompanya aquest divendres. Un aplaudiment per ells. Estudio de RAC1. Gràcies. Bé, abans de res, Montse Llussà, què tal? Bona tarda.
4: Què tal? Vas veure el partit ahir?
3: Quin partit?
4: No, no hi havia un partit ahir.
5: Doncs. Sí. Doncs
3: no, no el vaig veure.
4: Jo tampoc, volia saber què havia passat.
3: No,
4: no ho sabem.
3: No,
5: ah,
3: no, no,
5: no. Sud-Àfrica, 2-0.
3: Doncs no, no,
4: la Míriam no,
3: vaig veure.
4: No falla mai.
3: Bueno, és que els, no, però exacte, els que, a veure, els que seguim al Barça no tenim per què veure segons que tots els partits.
4: És que vaig veure una falera amb el Mundial, dic calla.
3: Bueno, no ho sé, tampoc. Jo no he vist pel carrer una, la gent corrent i celebrant la victòria de Mèxic.
4: Jo sentia això, sentia aquestes botzines.
3: No, sí. Ah, sí, ahir?
4: Doncs, juro que vaig sentir botzines.
3: Doncs deus estar rodejada de restaurants mexicans a casa teva. O d'una cantina, perquè...
4: Un sí que n'hi ha, tens raó.
3: Jo no he sentit absolutament... Sí. Doncs deuria ser
4: ara
3: això.
4: Sentem... Mira, ja està.
3: Deuria ser això,
4: ja
3: perquè a casa meva, que hi ha una discoteca... Bueno, al voltant de casa meva hi ha una discoteca... Bueno...
4: Antillana.
3: I una discoteca...
4: No sé.
3: De què? Com ho diríem?
6: Todos son de por ahí.
3: No, no em refereixo a això, no em refereixo a això. Que hi ha... Bueno, que hi ha... És com...
7: Com una boite.
3: És una boite on hi trobes tot tipus d'éssers.
7: Tots eren sud-americans.
3: No, no em refereixo a això. És com la taverna de la Guerra de les Galàxies.
4: Ah.
3: És una mica això.
7: Sí, que hi ha gent rara.
3: No saps, no saps... Què és què i qui és qui? No sé si m'explico.
7: Però s'entén la gent. S'entén la gent.
3: No sé si... És això. Tu entres allà i veus, doncs, una persona amb el...
7: Una trompeta al nas.
3: Un oso hormiguero, sí, sí. Sap? Un musclo poma. Un
7: musclo poma.
3: Bueno, tot és molt estrany.
7: El musclo no és
3: No saps, ben bé, gent amb tres cames, gent amb dos caps, vull dir que és una
7: el
3: mica...
7: El cargol és poma i el musclo és zebra.
4: Exacte.
3: Sí, però allà ho trobes tot junt. Per això ja li he fet la suma. Senyor Virgili, veig content i afalagat perquè li han portat... Avui li han tornat, mai millor dit, els llibres que va escriure. Són, no ens havíem trobat mai, hi ha hagut un oient que li ha tornat en directe els llibres que va escriure.
7: Esgarrifat de tot el que ha llegit. Ha quedat com a...
3: Per tant, què? Ara què em farà? Perquè
7: no, m'ha dit que li faci una signatura.
3: Ah.
7: Perquè això són les meves obres complertes. O sigui, us he vist, guaida.
3: Sí.
7: Endavant les atxes, que va ser
3: el primer...
8: Que portava un compact disc.
7: El segon...
8: No has dit
7: ser...
8: això.
7: Calla. El segon que va ser No anem bé.
3: No anem bé, el
7: que,
3: segon.
7: Que és una realitat.
3: Sí, home, i tant. Tota la vida.
7: I el tercer, que és la història de la xicolata...
3: Quants d'aquests estan descatalogats?
7: En total, dos.
3: Val.
4: Bueno...
7: Els dos primers.
3: Molt bé.
7: L'altre encara belluga.
3: En total, què ens anava a dir? Els que...
7: El total de pàgines, perquè les he comptades, sí. Perquè dic, les obres complen... Això són sí. Les obres
3: complen... No, home, i tant, per suposat.
7: 608 pàgines.
8: Carai. Toma!
3: Molt bé. Un, dos, tres, respon d'altra vegada. Sí, és com una mena de diccionari. I s'ha deixat incloure el llibre que vàrem escriure a tres mans amb el Josep Maria Batista, el Jaume Nolla, vostè, que hi feia unes pinzellades.
7: Vaig fer una entrevista a tu.
3: Exacte.
7: I tu em vas fer una entrevista a mi, i va ser de lo millor del llibre.
3: Bueno, era una manera d'omplir pàgines, també. No sabíem què fer i era la manera d'omplir pàgines. Bé, ara fa un moment, senyor Boigues, bona tarda.
2: Bona tarda, nano.
3: Ara fa un moment parlàvem amb els taloners del Cabró Rock, que entre avui i demà plegarà 60.000 persones.
7: Jesús.
3: I seran els Lacs en Busto, The Tyets, Buhos, Joan Dausà. Però, a veure, el plat fort és aquest vespre. Avui actua un d'aquests darrers concerts en aquesta recta final el Josep Montero, el líder, el cantant d'Oques Grasses, que el tenim en línia des del Cabró Rock. Josep Montero, bona tarda.
8: Bona tarda, cabrons.
3: Bona tarda.
8: En aquest festival es pot insultar la penya, no? Bueno, diu Cabró Rock, sí o què, tio?
3: Cabró, exacte.
8: Sí o què, es pot insultar la penya, o què, tio?
7: Oh, quins creix.
8: Està guapo, això, de poder insultar el públic, eh? El Gerard Quintana ja deia bona nit malparits,
3: sí,
8: tio.
3: Exacte.
8: I no passava res, tio.
3: No, bueno, era el segell del Gerard Quintana.
7: És un nyordo, és un nyordo.
8: És un cabró, aquell, també.
7: Un nyordo.
3: Però què fareu avui, en aquest ja precomiat d'Oques Grasses?
8: Bueno, no sé, tio. Com que en el Cabró Rock aquest també és bastant ben parit, porta grups que tenen nom d'animals, va a dir allò del Gerard Quintana, que té allò de sopa de cabra.
3: Sopa de cabra, sí.
8: Pues avui, no sé, pues allà tocant els Buhos, la gossa sort dels Oques. Els
3: Oques, sí que és cert, que tots són noms d'animals.
8: Ja, l'any passat va venir el Guillem Estadella, que també és un animal i un tros de cabró. Vull dir,
3: ah, molt bé, molt content que li diguis això.
8: Amb tant nom d'animal, crec que el Cabró Rock hauríem de tocar la granja o què, tio. La coneixeu, la granja?
3: No,
8: o què?
3: No.
8: Coneixeu la granja o què, tio?
7: Quins crits.
8: Que polla ja de conèixer-la, tio. Si és una cançó que vam fer un piló d'anys, tio. És en castellà, tio.
7: En castellà?
8: És en castellà, tio, la granja.
3: Ah, canteu en castellà.
8: Flipa, tio. Cantàvem en castellà, tio.
7: Quin fàstic.
8: Va, posa una mica la granja. Creieu que agradarà a Vic que cantem en castellà o què?
3: Molt.
8: Us agradarà a Vic que cantem en castellà, sí o què?
7: Quins crits.
8: Posa la granja, va, tio.

0: Ta de Mallol.
1: Però qui és Mallol?
0: No, cállate, oh. Con cuatro gallinas y cuatro patatas la vi la pasa de presa.
1: Aquesta lletra...
2: Esnyorda, esnyorda, esnyorda.

0: dolor.
1: Ah, ven a los trompetes, tío.
0: Con el tanzo.
1: Con el tanzo.
2: Y no se lo sabe Cañi.
1: Y en la vuelta de Mayor. Venga, va, Miquel, va con los trompetes, ni Miquel te va.
3: Quins crits.
4: Bueno, pots...
1: Yo soy alemana de la patata.
4: Bueno, va, provi.
1: Va, tio, aquest concert sí que estarà guapo, tio, i no el del puto papa.
5: Ara, un altre heretge.
1: Avui la penya fliparà, paio. I si no els agrada, ho engeguem tota la merda, sí o què? Què, voleu que ho engeguem tota la merda o què, tios?
3: Vale, sí? Engeguem a la merda un rato tot, què, com ho veieu? Ho engeguem a la merda un rato tot, o què? Doncs vinga.
2: Tot és ok.
1: Doncs vinga. Tota la merda. Vinga. Jo vinc i he actuat molts cops, tio. Sé que em posarem el públic a la butxaca fotent un gran discurs entre les cançons.
4: Escolta, farem una cosa, mira, com que dius que ho engeguem tota la merda, si no et separes...
1: Què passa,
4: mira.
1: Tio? Ja em vols tallar, tio?
4: Sí, t'engego la merda, eh?
1: Què vol dir, tio?
4: Au, adéu.
1: Què va fer? Venga. Que boca, tio?
4: No, vull dir
1: que boca, que... tio? Ah, ja he cantat, ja em fot el carrer, no?
4: Home, és que has d'anar al Cabró Rock, que has d'estar pendent del Cabró Rock.
1: Ets un tros de Cabró, clapé!
4: Vinga, gràcies.
1: Què passa, Vic?
4: Per favor, Montero.
1: Què passa, Vic?
4: Va, Míriam Díaz. Silenci. Míriam Díaz, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: A veure.
6: Per favor, aquest nom em crida.
4: Per on comencem?
6: Mira, tinc una última hora, que és que ha caigut la xarxa Meta.
3: Qui ha caigut?
6: Meta, és a dir, Facebook, Instagram, WhatsApp, tot el món està
4: gent
6: reportant problemes. Bueno, que ho sapiguem, perquè si la gent veu que el WhatsApp no arriba i no li contesten, potser és una mica...
4: El que té nassos és que la gent es connecta per WhatsApp i tot això, i aleshores, quan s'espatlla, ho hem de dir nosaltres a la ràdio. Pues que ho diguin ells amb el seu sistema.
5: Ara.
4: Hem d'explicar aquí si està espatllat o no.
7: És més fiable Telegram, eh? Apunta-te que això no te l'ha dit ningú.
4: No, sí, bueno, a Telegram...
6: Signal i aquestes coses.
4: El Telegram és d'un rus. També, li dic, perquè un dia, quan es destapi tot el de Telegram, no sé,
7: no,
4: potser se'l veu amb el cul a l'aire, vostè.
7: Ah, sí? Hòstia, no m'hi diguis.
6: Bé, però jo volia començar, Toni, de fet no volia, però el senyor Requesens m'ha obligat, gairebé a punta de pistola, a recuperar algun dels seus lemes nostrats.
8: Això és l'OS. En esta ciudad no hay espacio para dos como tú.
6: És que, Toni, només aquest matí, no sé si el públic ho sap, hem tingut un atracament a punta de pistola de 5 homes en una joieria a prop de la plaça Artós, aquí al barri de Sarrià de Barcelona. Sort que els Mossos, hi havia uns Mossos de paisà, els han pogut detenir infraganti, i els lladres han ferit el propietari doncs amb un cop al cap, que l'ha sortit ben ensangonat, pobre home. Després han trobat mort un home a la platja del Far, a Vilanova i la Geltrú, tot i no presentar ferides d'arma blanca ni de foc, doncs se n'han carregat la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, per tant ho tracten com un homicidi. L'han trobat uns veïns a quarts de 8 del matí que anaven a caminar
4: i l'han vist espès a la sorra. I el primer que et trobes de bon matí
8: un ja
4: és un cadàver allò. I si pot ser en estat de putrefacció,
8: sí, és millor.
4: És el millor esmorzar que pots tenir.
8: Que li surti un cuc pel ull.
6: Per favor.
4: No, sang, no, perquè si està mort fa dies ja està allò, està momificat.
2: Bueno, ja deu estar presa.
9: Has de fer veure que no l'has vist, ja està.
4: Home, perdó, si trobes un cadàver, suposo que ho dius, no?
9: Bueno, que et molesta pel camí on vas. Si no està ben bé davant, o si no passa per sobre... Has de tocar-lo, aviam, respectar-lo, el tato, no dic de trepitjar-li el cap.
8: No.
9: Respecte i passes per dalt.
6: Va, i recordem que encara s'està buscant el pistoler que fa dos dies va matar aquell home al carrer Balmes a plena llum del dia i davant una comissaria i vés a saber on és.
2: Busca'l.
4: Aquest està a Croàcia fent un flam.
6: Segur. Mira, aquest crim que recordem...
2: Perdona, segon.
6: Sí.
2: Per què està fent un flam?
4: Perquè el va comprar aquí. Va tenir, quan va deixar la pistola, va entrar amb un Condis d'aquests, que a més és una franquícia, que ho porta gent que no saben ni on està l'ampolla.
2: O sigui, no saben ni on són ells.
4: No, jo crec que són extraterrestres els que hi ha en aquests supermercats. Sí, tu els hi preguntes qualsevol cosa i mai saben res de res de res. Els han instal·lat allà i el dia menys pensat els tornaran a xuclar. I desapareixeran, perquè tu li preguntes on, perquè el català, evidentment, ja...
2: No,
4: però li dius la leche... Hòstia, noi... Aquest,
2: no sé, no.
4: Pues, va entrar, va comprar un flam, un
2: però
4: paquet
2: allò,
4: de dos...
2: De dos o de quatre?
4: De dos, i està a Croàcia ara menjant-se'l.
2: Ah, està bé.
4: Com a record.
6: Clar, davant la perplexitat que ha despertat aquest crim, fet a cara descoberta, els Mossos expliquen que aquestes execucions són tan ràpides doncs que els hi costa d'intentar doncs, trobar l'assassí, que és important a combatre el problema de Socarrel. N'ha parlat al Món RAC1 aquest matí l'intendent i membre de la prefectura, Toni Rodríguez.
0: Enganxar un autor d'aquest tipus de fets quan ni s'ha planificat aquí ni s'ha decidit aquí, només hi ha un desplaçament per executar i marxar, ens deixa una finestra d'oportunitat per actuar tan petita. Necessites un cop de sort. No només hem de resoldre el fet i detenir l'autor perquè se'n vagi a presó. Hem d'esbrinar quina és l'estructura que hi ha darrere i desmuntar aquesta infraestructura del territori perquè deixi d'actuar en aquest territori.
6: Toni Rodríguez, que ha explicat que tenen moltes dificultats a l'hora d'investigar aquests delictes, tot i que es cometin en llocs públics.
0: Els fets que hem tingut coneixement aquestes darreres setmanes és possible, com a hipòtesi, perquè no en puc parlar-ne, però és possible que ni s'hagi preparat aquí, ni s'hagi decidit aquí, ni les persones que han participat estaven aquí fa 5 dies, és bastant probable. És una indústria enorme que mou un capital enorme...
9: Aviam, un capital enorme, però realment aviam, la qualitat dels sicaris ha perdut molt, amb la globalització i això, ja no és el que era.
10: Què diuen? En base a què?
9: Aviam, has vist les imatges del tio, la foto? Amb pantalons curts? Va, si vas a matar, posa't...
10: Elegant.
9: La dona no ho ha vist quan ha marxat, si no li hauria dit, escolta, on vas? No, vaig a matar un i torno. Home, posa't alguna cosa una mica més elegant, vaig amb pantalons curts, que vas a fer una cosa important.
10: I tant.
9: I després no es tapa ni la cara, no portava ulleres fosques ni...
10: No, cara descoberta.
9: L'obsessió per sortir a la xarxa, suposo, per sortir allà a les càmeres d'aquestes de vigilància.
10: No, suposo que ganes de mos.
9: I els guants, posa't uns guants amb una mica d'elegància, que no deixi la...
11: Com hauria d'anar, segons vostè, un sicari, com s'hauria de vestir?
9: Uns guants blancs, una cosa, vestit bé, com les pel·lícules, que ho veus allò, gent elegant, i tapat de cara, una cosa professional que impressioni.
11: No, si l'ha destapat i no el troben, perquè s'ha de tapar.
9: Bueno, però per això, que potser també els policies també són una mica amateurs en aquest sentit, perquè realment també ha perdut qualitat tot aquí, el que mata i el que el busca, perquè tot és realment espanós.
10: Bueno, aquest matí, jo crec que tant el senyor Requesens com vostè, senyor Marcelí, viuen en un estat d'alerta.
12: Hòstia,
10: viuen en un estat d'atenció, en un estat d'alerta, que crec que s'haurien de relaxar, perquè la prova la tenim amb l'entrevista que han fet, bueno, l'entrevista que ha fet Jordi Basté, i després els tertulians que han anat preguntant
6: al Toni Rodríguez.
10: Atenció al seguit de preguntes i respostes de Toni Rodríguez, que certament les preguntes no han estat ben enfocades. Comencem per la primera.
13: Intentem, bon dia, moltes gràcies. Clar, s'han disparat un 30%. Per què?
0: Jo no diria s'han disparat. Jo diria
10: que... A veure,
0: que
10: para un moment. És que començar amb el Basté, dient s'han disparat, home, no és la millor manera d'entrar amb el...
11: millor verb.
10: Que és un intendent o...
6: És un intendent i un sotsinspector, sí.
10: Ja, el que ha sentit disparat, no anem home, bé. No. Endavant amb la cinta.
0: Jo diria que han augmentat. No hi ha un increment sobtat.
10: No s'ha disparat, s'ha augmentat.
0: D'aquests elements. Hi ha un increment sostingut.
13: Quan parlem d'organitzacions de narcotràfic a Catalunya, de quantes organitzacions o bandes estaríem parlant que tingui quantificats els Mossos d'Esquadra?
0: No és una perspectiva encertada per acostar-se al fenomen. Pensi que el narcotràfic és un enorme sistema industrial criminal, per dir-ho d'alguna manera.
14: Clar, és una execució absolutament inèdita al nostre país, perquè es produeix a plena llum del dia, en un dels carrers més cèntrics de la ciutat. Això és un missatge.
10: Prengui nota,
14: senyor. Farem el que ens doni la gana quan ens doni la gana.
0: D'entrada, la premissa no la compartim.
10: No! Tampoc ha entrat aquesta.
0: No és la primera ni la segona vegada que passa. No.
13: Una pregunta, hi ha alguna novetat sobre el tema d'aquest sicari que va matar aquesta altra persona i que va fugir?
0: Quin cas es refereix?
13: El que estava al carrer Balmes, eh?
0: No, de moment.
10: No!
9: I la pistola?
15: Han donat alguna instrucció vostès als agents, a les patrulles, que són les que estan al carrer? Algun consell, alguna forma d'actuació? Estem davant d'una gent que la més mínima agafa una pistola
10: i fot un tret. De la Vanguardia,
0: També la premissa no seria del tot exacta?
10: No
0: és una persona la més mínima fot un tret. No són fets quantiosos...
10: No, han estat encertats.
6: Intendent i membre de la prefectura, no. Toni Rodríguez.
10: Li heu buscat, li heu volgut buscar una alarma, una sensació, que al final és una percepció,
12: tot és percepció
10: d'inseguretat que no és. I la prova la tens que els tertulians del món RQ i el mateix Basté han quedat desactivats amb el que ens deia l'intendent. Tot i que l'explicació de que ja no s'ha disparat, sinó s'ha incrementat, però hi ha un increment sostingut. Realment era la parte contratante de la primera parte dels
16: que el fotin un tiro i llavors que preguntin si és una percepció o te l'han fotut.
10: Per què no li foten a vostè?
16: No, que te'l fotin a tu.
11: Una bona notícia, senyor Marcel, i el Robert ens acaba d'enviar dos llibres seus que els podem trobar a Wallapop.
10: Atenció, a Wallapop, eh? Alerta.
11: Tenim Endavant les atxes.
12: Sí, és el primer.
11: O quan diria que el venen?
12: Ah, que sí, jo pots comptar 10.000 o 30.000 euros.
11: El tenim a un preu ara mateix de 2 euros.
10: De 2!
12: Extraordinari.
7: Dos lardos?
11: I no anem bé a un euro.
9: A un euro.
11: I el tercer deuen regalar.
12: Com és lògic, el no anem bé,
9: clar,
12: més barat, perquè sí, sabeu que no anem bé.
10: No.
11: Vull dir que ho sapigueu.
12: Tot i que té més pàgines el no anem bé que l'altre.
7: Avui, l'altre té un discurs.
10: Avui, per cert, Míriam Díaz, tenim noves... noves... Se li complica el cas a Zapatero perquè tenim noves imputacions.
6: Sí, ara el jutge el vol investigar per les joies que, recordem, li van trobar a la caixa forta, ha obert una peça separada al jutge Pedraz, per...
12: Més d'un milió,
6: contraband...
10: Sí, el portaveu va dir en el seu dia que, que eren de 30 a 50.000 euros com a molt. Sí.
12: Un milió.
6: Doncs per contraband i delicte fiscal. Això després de saber-se, com deia el senyor Marcelí, que la taxació ha valorat aquestes joies en 1.324.000 euros. El magistrat, per tant, sospita que no les ha declarat i no hauria pagat l'IRPF corresponent.
16: I sort que és socialista.
6: Entre les peces hi ha la més cara, que és un collaret amb diamants i dues maragdes naturals, de 278.000 euros.
16: Hòstia.
6: Un collaret amb 13 safirs de 220.000 euros.
9: I no se'ls posava mai, eh? No vaig veure mai, però m'ho he posat ell.
12: Ell no.
6: Ella sí. Ha sortit un vídeo que portava un d'aquests collarets.
10: A Zapatera no l'hem vist mai.
6: No,
10: mai.
6: I un collaret amb diamants.
11: Igual ho feia per casa.
16: Sí, perquè te seies de la meva tieta Amèlia, eh? Si aquestes celles així...
10: Ara em voldran dir vostès que Zapatero per casa fa de mi querida senyorita.
16: Jo crec que es posa una peluca i es desvesteja dona.
12: Que t'estranya amb tot el que hi ha ara.
10: Ni m'estranya ni em deixa d'estranyar, però ho trobo molt tan tensiós que vostès pensin que Zapatero va vestit de dona per casa.
16: Me siento fluido y a casa me he visto de mujer.
12: No és tendenciós. Això no és tendenciós.
10: Vostès no ho sap.
12: Però tu t'estranyaria?
10: Home, a mi, no sé.
12: Però avui dia no saps si un és home, és dona,
10: és periquito. Però...
11: No.
16: La dona, el Zapatero, té cara d'home. I ell té celles de dona. Potser que quan arriben a casa es canvien els papers.
11: Home, Zapatero, celles de dona, perdoni.
16: Que aquestes celles
10: de dona, perdoni.
12: Sí.
10: Bueno, hi ha algunes dones, que se les es depilen totes les celles.
12: I s'ho pinten.
10: Se la pinten amb
16: la forma que és així de Zapatero.
10: Bueno, atenció, que el papa està ja enfinant la marxa de les Canàries.
12: Ja?
10: Sí, sí.
6: Home, perdoni.
10: Va tardíssim. Si no ha dinat, ni ha dinat. Mira, es torna a trobar amb el rei Felip VI. Hombre, otra vez.
6: La comiada a l'aeroport.
10: Ja no tenen res a dir-se, ja.
12: Que no surti l'Omella, d'un moment a l'altre.
10: Exacte, el porten al maleter.
6: Fixa't que aquí no ha tingut cap el cardenal.
10: És la baliza, l'Omella és la baliza. Digues?
6: Que dic, no ha portat aquí el cardenal de Canàries?
10: No.
6: Aquí no l'ha tingut enganxat tot el viatge.
11: Ai, ja prou, home.
10: Aquí se'ns va explicar que tots els jocs on va se li enganxa... Mira, perdona,
6: mira.
10: Home, ja hi som.
6: Home, ens ho diem.
10: Ja està. I tant, mital, ja està aquí xupant plano. Vinga.
12: L'Omella,
10: El d'allà.
6: Va, com dèiem, aquests collarets que són els més cars, però també peces que dins d'aquesta col·lecció costaven 25 euros. Fa uns dies parlàvem amb Josep Solanes, recordem, gemmòleg, especialista en diamants, gerent de Solanes Joier i membre de l'Associació Espanyola de Taxadors de Joies, i ja ens apuntava que les joies tindrien un valor proper al milió d'euros.
17: Estem parlant d'unes llàgrimes importants que no sé què poden pesar. No em sembla tot el que he vist que valgui milions, no m'ho sembla. Potser tot, arredonint-ho tot cap al milió podria estar amb un preu raonable, no molt més. Si fos natural, repeteixo, no li donaria més.
12: Fixa't.
6: I ja li semblava sorprenent en aquell moment que Zapatero guardés en un mateix lloc doncs peces de poc valor amb joieria de luxe.
17: Bastant incoherent guardar unes joies tan importantes junt amb unes altres tan senzilles. És com guardar un Rolls Royce al costat d'un utilitari. És dir, una cosa que crida una mica l'atenció, senzillament.
4: Clar,
17: però pot ser el mateix garatge guardat tot el mateix. Podria ser. Però sorprèn. Sí, no, amb uns rellotges tan senzills al costat, no?
4: Sí, els rellotges, quan els van veure, clar, no tenen el valor de les joies.
6: Ja ha dit 25 euros la més barata. Per tant, el joier que s'ha apropat força, com a mínim més, que, com deies, el portaveu de Zapatero...
4: Sí, no va quedar molt bé.
6: Suïssa Rollo, que va dir que eren joies de la família, i màxim 50.000.
4: Esperis, que anem a escoltar.
9: Ah, que escoltem. Esas joies proceden de herencia tanto de la madre de la esposa del presidente Zapatero, de Sonsoles Espinosa, como de la madre del propio presidente Zapatero, y también de regalos. He escuchado por ahí también, y el presidente lo ha desmentido, que si un regalo de Arabia Saudita por valor de 1,5 millones de euros. Bueno, en fin, estas circunstancias siempre empiezan los bulos a correr. Eso lo ha desmentido el presidente contundentemente, y ya digo que se ha hecho una estimación de entre 30.000 y 50.000 euros el valor de esas joyas.
4: Aquí, perdona, según el que diu Luis Arroyo, el presidente lo ha negado. Però sembla, per tant, que sí. Que...
6: Però sí que ha dit regalos, per tant, sí. Podria ser que algun regal...
18: Però aquest tio ja es veu que ja és el Zapatero, aquest. És d'arrel, ja és fals.
7: Què diu, hombre?
18: Ja veus amb el nom, Zapatero. S'hauria de dir joyero, ja que... Això per començar. José Luis Rodríguez Joyero. O banquero, ja que té la caixa fora i això. Saps? Ja veus que d'essència ja no aguanta. No tots... Si hi ha polítics que es veuen molt més senzills. Per exemple, el Puente. Aquest, el Puente, és el d'infraestructures.
4: Clar, sí que és cert.
18: Aquest està ben trobat. Tenim la Parlon. La Parlon és política. I es dedica a anar a parlar i a fer discursos. Vale, veus una coherència. Després igual te la fot igual, eh? Això no passa res, eh? Però de moment, d'entrada...
4: Sí. Era millor entrada.
18: Espera, no sé, altres que podia trobar el Trapero. El Trapero... suposo que hauria començar... Bueno, trapos sucios.
4: Ah, clar.
18: Tots tenen alguna cosa.
4: Sí.
18: El Zapatero diu que no li veus les sabates per allò.
4: Per exemple, el president Illa, d'on ve?
18: Bueno, li ha costat molt, treure els pressupostos davant. S'ha quedat aïllat, eh? Si li faltava pressupost i tal...
4: Sí que és veritat.
18: Veus una coherència.
4: Miri, un aplaudiment pel senyor Boyer. Ha estat aquí.
18: Estat
4: incisiu.
18: Sí,
4: no,
18: faig que puc, també.
4: Eh?
18: Faig que puc, eh?
4: No, ja ho veig. Ja ho notem, ja ho notem. Va, acabarem amb Elon Musk, que s'acaba de convertir en el primer bilionari del planeta, perquè la seva empresa, SpaceX, tot i que només té pèrdues, ja cotitza a borsa.
6: Aquí fent sonar la campaneta quan ha començat a cotitzar, 3:45 de la tarda, hora nostra, cotitzant el Nasdaq de Nova York i el Texas, amb les cicles SPCX, i un preu de sortida de $135 per acció. S'espera que sigui la sortida a borsa més gran de la història, superant de llarg qualsevol expectativa. La companyia de Musk preveu captar 75.000 milions de dòlars, col·locant més de 555 milions d'accions. Musk en parlava fa uns minuts així.
19: But there also have to be things that get you excited about the future.
6: Diu que hi ha d'haver coses del futur que fa sentir content quan et lleves al matí.
19: Because you can't wait to see what happens next.
6: Perquè no pots esperar per saber què passarà després.
19: That's the future that SpaceX wants to bring to you.
6: I aquest és el futur que SpaceX et vol portar. Si li surt això com estava previst, es convertirà en la primera persona al món que acumula una riquesa superior al bilió de dòlars, que és 1 milió de milions. Tindrà tants diners com el 46% de la població mundial.
4: Que demanem l'opinió molt ràpidament al professor d'Economia Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
7: Bona tarda.
4: Bona tarda.
7: Anem a veure. Amb el tema dels SpaceX del senyor Mas...
4: Sí, el tema
7: SpaceX, sí. Anem a veure. A SpaceX li exploten més coets que a Catalunya a la nit de Sant Joan. Això és brutal. Això és una dinàmica... diabòlica. Clar,
20: és que aquí és una dinàmica diabòlica, i perdó per l'expressió.
4: Però què refereix?
7: No, això que et vagin explotant coets i necessitis més diners per fabricar més. Pensi que amb tant coets que explota, el deute que té SpaceX és impagable.
20: Aquesta deute no es pot pagar, és a dir, no es pot pagar.
16: no es pot pagar. Per això surt a borsa per veure si pot recaptar diners. El deute és brutal, però brutal. I és l'últim coet que li queda al senyor Mas, que sortia a borsa. Si, pensi que, el senyor Clapés, si no li surt això bé, tindrà conseqüències terribles. Terribles, terribles. Ja li
20: les conseqüències d'això, és a dir, poden ser increïbles, increïbles. Brutal. Un terratrèmol.
16: Un terratrèmol, brutal. O Mas que ingressa diners, o és una hecatombe brutal, absoluta, ja li vaig avisar.
20: Perquè si això continua cap endavant, li asseguro que arriba l'apocalipsi.
4: O sigui, és... Bon, venint de vostè, no, veig que aquesta vegada sí que ho veu claríssim.
20: És la hecatombe absoluta.
16: Brutal, brutal.
18: Jo et dic una cosa, no entenc aquesta dèria que tenen els ricachons aquests per anar a la Lluna, amb els coets aquests, el Musk i tots els Bezos i tots aquests. Si la Lluna justament no et pots gastar els calés, si allà no hi ha ni comerç ni res. Si allà justament... És que és igual un tio ric que un pobre. Allà ho igual a tot. No tens ni bancs, ni bingos, ni casinos on jugar-te els calés aquests.
4: Sobretot bingos.
18: Ni caixers. Sí. No hi ha res. Aquí està ple. El que he dit aquí. A ells els interessa quedar-se aquí. Justament jo trobo tot al revés.
11: Vol dir que el destí d'un viatge ha de ser gastar. Anar allà a
18: gastar. Home, si ets multimilionari, on t'interessa estar?
11: Quan val el viatge?
18: Tu ets un multimilionari, on t'interessa estar?
11: Quan val el
18: viatge? Pots gastar els calés, no?
11: Se'ls gasten en el viatge, en l'experiència. Ah, bé.
18: Se'ls gasten en el viatge, tio. I després allà, un cop allà, què? Però vol anar allà, no?
11: Que no hi pot anar ningú, la Lluna.
18: Però per què vols anar allà?
11: Home, clar que tothom hi voldria anar, no hi pot anar. Però
18: si vols anar...
11: Però,
18: aviam, si tu hi vols anar, és per, si tu fas el viatge és perquè vols anar allà on va el viatge, no?
11: Però no a gastar, no a gastar, sinó a ser-hi.
4: Però bueno, ara imagina't, arribes a la Lluna.
10: Sí, però esperis un moment perquè estàvem aquí a veure... Digui, senyor Wiggins.
18: Això em fa molta gràcia, això. L'important és el... Això queda molt bé, l'important és el viatge. Si vas a una merda de lloc, no fais el viatge. El viatge està per arribar al lloc. Si no, ja no fas el viatge. És que hi ha un moment que també...
11: Però vostè diu anar a la Lluna a gastar, a gastar. A comprar botigues.
18: Però aviam, per què és ric ell? Sí. Ah, és ric per després anar a un lloc on no poder comprar, ja no sigui ric. Clar, si penses com penses tu, ja no sigui ric. El tio s'ha esforçat per ser ric, ha fet totes les... mil coses, i després se'n va a un lloc on no pot comprar res.
4: Estàs tapada, eh?
11: Vostè viatja per anar a comprar.
4: Estàs tapada, no
18: ho veus. Una cosa, tu vas a la...
11: Aneu de viatge per anar a les botigues.
18: Ah, una cosa que t'impressionarà. Tu vas allà, és que ni un imant de nevera te pot posar. Ni un imant de nevera de la Lluna.
11: Pots
18: lluna,
11: emportar el que hagin deixat els que hi ha abans.
18: No, és molt fort això que t'acabo de dir. Molt fort.
11: Si vostè va amb aquest objectiu de viatge, doncs... No sé.
18: Tu no tens imants.
11: Sí, clar que
18: en
11: tinc, però no vaig a comprar.
18: Tapa d'imants, I ara es fa la...
11: Novetat. Amb una llibreria que es diu Iberlibro, diu el Ponsi.
16: Sí.
11: 30 euros el seu llibre, senyor Manuel.
4: Hòstia! Per
10: això no circulen.
11: Bueno, és a Palència, però
16: no saben. A Palència! Tenen els teus llibres a Palència!
11: Endavant les atxes, 30 euros, una llibreria a Palència.
10: Fixa't. Va, voleu saber si la que va cantar ahir...
16: A l'Aina. Com el mus aquest.
10: Dic, voleu saber si a la inauguració d'ahir del Mundial a Mèxic la que va cantar és Shakira? Perquè la remolació diuen que no era ella. Que era una doble. Té els detalls, Laura fa.
16: A ver si era de Cruz y Raya.
1: Versió RAC 1.
21: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteixes l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
1: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.

0: Doncs aquí la tenim, Shakira. Laura fa bona tarda.
1: Dai, dai. Bona tarda.
0: Totes les cançons... A mi la Shakira... Pràcticament totes les cançons em sonen una mica igual, però bé. Posa. No, és que l'has tret, i ara, perquè la treu, aquest home?
1: Però té ritme, i per anar
0: sí,
1: a la festa...
0: Sí, no, ritme, tot té ritme. I una... També, mira, si vaig a gens...
1: No, tot no, això no té ritme, no comencis ja. Això no té res de ritme, no t'anima, però la Shakira té això, que ja faries... Sí. No faries amb la cama fora, així m'hauries el cul?
0: A mi m'agrada l'altra cançó del Mundial, la que...
2: Sí.
0: Com es diu aquesta?
2: Ara t'ho dic, sí, sí.
0: La que li agrada al Gerard Piqué.
2: ¿Dónde cojones está Curaçao, que l'han fet un podcast?
0: Aquesta és la que ens agrada a nosaltres. Mira-la.
2: Del podcast Línia de Cal.
0: Ja veuràs quin ritme. I atenció a la lletra.
2: Fita mia.
1: M'agrada.
0: Pues la lletra encara t'agradarà més.
1: A veure...
0: Més.

0: Jo lo suelto.
1: Això és racisme.
0: Bueno, si comencem, a veure, para un moment. Si ja comencem, que si això és racisme...
2: Pues que si ho és...
3: Escolta'm, el divendres...
2: Escolta, si ho és...
0: Bueno, ho és.
2: A veure... Ho haurem de dir o deixem passar tot.
0: No, algun marroquí deu robar iPhones, no?
2: Mira, hi algun espanyol...
3: El divendres passat...
0: No, clar, però ja, perdona, ja t'has carregat la cançoneta. A veure,
2: bueno, és com... que si és racista me la carrego.
3: El divendres passat vam fer...
0: És un comentari, a veure...
3: Collons, no em deixeu parlar.
0: No, perquè parla massa. Torna a posar la cançó.

0: Isla d'Epstein i tot, ho treu tot aquest.
1: No està mal, el que passa que és sexista, racista, té alguns punts, però el ritme no està malament. Per cert, que Piqué té molt embolica amb la Kings League. L'heu parlat d'això?
0: No,
1: m'he oblidat d'explicar.
0: No n'hem parlat.
2: No ens ho has dit.
1: La Kings League aquesta setmana comunicava que fan un ERO que es peten el 50% dels treballadors. Ho van romantitzar una mica i els treballadors ens van enviar un comunicat a la premsa dient el 50% som acomiadats, no han trobat la manera d'ajustar i d'ajustar despeses per no petar-se treballadors, però el 50% serem acomiadats, més tots els treballadors que estan així temporals, perquè la Kings League França i la Kings League Alemanya, sabeu que no acaben de funcionar, que em sembla un miracle que funcionin en algun lloc, perquè són quatre matats.
0: No, a mi el que em va sorprendre és com ha funcionat la Kings League, per exemple, aquí. No només a Catalunya, sinó a Espanya.
3: Sí. És lo mejor, Tete.
1: No, perquè van
3: pura nobleza.
1: Van pillar...
0: Jo vaig arribar a sentir moltes coses relacionades amb la Kings League de... que era el futbol del futur.
3: Ja, ves, Tete.
0: Que el futbol de 45 minuts... Això ho ha argumentat fins i tot per Gerard Piqué. Que el futbol de 45 minuts, que a la gent
3: acabat.
0: Jove no li agradava... No
3: avorreix
0: molt, que era insuportable.
3: Sí.
0: I que el format i que el dinamisme i que la gent jove que volia era la Kings League.
1: Va convertir la Kings League en la Isla de les Tentaciones.
0: La Kings League era el torneig de Popov i els pallassos del circo americano.
1: Sí, però va agafar...
0: Va
1: aconseguir que padrinés als streamers i a creadors de continguts que els nens de 15 a 16 anys que no tenen desenvolupat...
0: És que no era futbol. És que recordo, l'únic dia que me'l vaig mirar, com que tothom en parlava i aquí si deies que no t'agradava la Kings League, que eres un heretge, va ser el dia que vam fer el Camp Nou, jo vaig veure aquells partits que els va fer TV3,
1: i
0: vaig pensar, però això és el relleu del futbol professional?
1: Però és el mateix.
0: Sí, això era el Bombero Torero.
1: Però oi que la Isla de les
0: Tentacions... Amb un dau i el jutge allà jugui un sortint allà, xuta...
3: Sí, el penalti del president.
1: Que la Isla de les Tentacions no és amor, sinó que és un xou?
0: Sí, era el mateix.
1: Doncs
0: sí,
1: i agafes a gent que no vol pensar... I sobretot agafes a gent molt jove, perquè són molt adolescents, és el que... O sigui, la gent adulta no mirava la Kings League, perquè això eren...
0: Perdona, sí que hi havia gent que sí que la mirava,
1: De més de 40... mereixen ser
0: van omplir un estadi... No.
1: Jo crec que s'ha d'acceptar com a motiu de divorci si tens més de 40 i segueixes la Kings League. Vull dir, red flag, que aquell senyor no mereix viure amb ningú, mínimament
0: a tu. Bueno, aquest extrem no, però vull dir que era un...
1: Ho dic perquè si
0: perquè tu venien com, hòstia, la Kings League, el relleu del futbol, i la veritat és que no...
1: També Gerard Piqué va voler...
0: Per tant, que està de retallada perquè no acaba de funcionar la Kings League.
1: 50% que no funciona, i a més els treballadors s'han queixat perquè l'explicació inicial, tinc aquí el comunicat dels treballadors, no volien explicar la Kings League, que retallaven tant perquè no afectés una mica la imatge com de fracàs, i els treballadors han dit no, que se'ns peten a molts més i que la cosa està una mica complicada. Recorda't que Piqué també va voler posar normes al tennis.
0: Sí,
1: que només
0: normes. Va muntar un torneig amb la Copa Davis, que tots els tennistes anaven recordant de Piqué. El va fer un any, hi havia partits que jugaven a les 3 i 4 de la matinada, que jo no tenia cap sentit, i es va deixar de fer la Copa Davis amb aquest format, i des de llavors la Copa Davis que passa molt desapercebuda.
1: Recorda que amb l'Ibai van muntar el campionat del món de picar globus.
0: Sí.
3: Que ja guapo, eso fue lo mejor.
1: Això ja era de dir, però que busqueu gent curta directament.
3: La verca se lo ponía para despertarse.
1: Vull dir que si tens 3 anys...
0: Podes parar de reir ja, com un idiota.
1: Bueno, és el perfil d'algú que pot mirar competició de globus.
3: Ara vaig dir una cosa. Si nunca tengo un hijo, se llamará Kalenji.
4: ¿A qué?
3: Como la pelota que tengo, el de Carlón, de la marca Kalenji. No. La verca y el Kalenji.
0: No, jo ara vaig dir una cosa. O sigui, primer, no conec a ningú que posi noms...

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai, ni aigua.
2: Ibudol, el primer ibuprofen bevible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: Com volen, perquè no vull dir...
4: Però tu ho has fet, això?
3: Homes amb mitges? No. Però jo n'hi he portat...
4: Bueno, com que ho vius tan clar.
3: Sí. Però jo sé homes que han portat mitges.
5: Què dius,
3: homes
5: ara?
3: Que han portat... Bueno, si tens... sí,
5: mitges de senyora, eh?
3: És que no, la roba no és de senyor, senyora.
6: El zapatero, potser el zapatero.
3: La roba,
7: sí.
3: La roba és de qui ho porta.
8: Però vols dir mitges i pantalons damunt?
3: Sí, o com sigui. Okay. I el Bad Bunny l'altre dia anava amb faldilla de plisada.
4: Bueno, com el Miguel Bosé, això. Vam veure amb el Miguel Bosé.
3: T'haig de dir que potser la Shakira, com que era un esdeveniment tan espectacular, sí, es va voler punxar algú a la cara, no va calcular. Recorda com vaig venir jo fa un mes, que semblava...
4: Semblaves l'Oso Yogi.
3: Sí, o sigui, estava totalment deformada.
4: Semblaves Winnie the Pooh.
3: Sí, estava espantada tota l'estona, eh?
8: Estàs així com sempre, però ara més Zapatero, eh?
3: Sí.
4: Però ara estàs molt bé. Ja
9: està guapíssima.
3: Bueno, perquè va...
4: No, perdoni, la seva pretendent està a la fila del darrere.
9: Sí, però l'he portat al croissant i m'ha dit que no volia.
4: Bueno, home, però...
9: O sigui, que em sembla que...
3: Pues si t'ha dit que no insisteixis, que sou pesadíssim.
9: Croissant.
3: Que aquestes històries d'insistir fins que ja, això és agobiar.
6: Que la sigui, la persigui, eh?
4: No, aquesta dita jo crec que...
3: Aquesta dita no la casquem.
6: No, perdona, la que he dit sí, eh?
3: No.
6: El que la sigui, la persigui.
3: Això sí.
4: Ah, sí, sí, el que la sigui, la persigui.
6: Això és correcte.
4: Està orgullós de la...
6: Home, us he fotut, però ben fotut.
5: És que ho entès, la parla bé.
3: Bueno, a la vegada que sortien totes aquestes teories, tenim tot de teories de dir, sí que Shakira... És veritat que hi ha una imatge com oficial que ella té com una mena de forat, saps aquestes marques de verola? Al mig del front, i a la foto una mica oficial li han tret, però pot ser que li hagin tret com amb Photoshop.
9: Com Photoshop.
3: Vull dir que hi ha totes les teories... Home... És Shakira, eh? Vull dir que per altres coses potser és buscar una doble. Perquè, per exemple, Melania Trump va tenir un temps una doble que anava a tot arreu, que a més la van buscar fins i tot més alta. Vull dir, ja es veia que podies fer tu de Melania. Et posaven una perruca tu i eres la doble. Mira si s'ho treballava un poc, que et posaven a tu amb perruca i deien, mira, la Melania.
4: Realment era un espantocell.
3: Hi ha vídeos i tot de la Melania fake.
4: Falsa.
3: Es diu Melania fake, el hashtag de xarxes socials, perquè es veu que és una altra Melania. És que és més alta i tot que la Melania normal.
5: Això és com Putin, eh? Putin hi ha 25
4: o 30. Sí, també té dobles, també té dobles. Sí,
5: 25 o 30 corrents pel Kremlin, eh?
4: Bueno, escolta, tot això, aquí a l'aeroport de Tenerife Norte, aquest és el bo, no?
3: Està molt nerviosa Anabel Pantoja, perquè va al poble de l'Anabel
4: Pantoja. No, però és que a Tenerife hi ha dos aeroports i n'hi ha un que... porta virus.
5: El de Norte.
4: És el del Norte, no?
5: Jo diria que
4: és on està, l'avió del Papa,
5: Que és on baixa l'aire.
4: Doncs que vagin ràpid, que com canvi l'aire, el Papa el veig cap per avall amb l'avió,
3: S'està fent llarg, allò del Papa?
4: Bueno, està a punt de marxar,
3: Que no tornin un temps.
4: Està dinant, ara està dinant.
3: Que no tornin temps, per favor, perquè no podem ja de més Papa.
7: S'ha reunit amb el rei.
4: Bueno, però està jalant, home. Aquest home portava des del migdia, ha fet tres misses seguides aquí a Tenerife. Està desnutrit.
5: A quarts de cinc.
3: Han tingut un ull triant a la gent que ha acompanyat el Papa, perquè un dels cantants del Bernabéu, que ha sigut l'acte més vergonyós i més cutre en anys, un dels cantants...
4: Beret, sí.
3: Beret.
4: Tenim música del Beret? Metal. Beret, que ha actuat a Madrid... davant del Papa, i a Barcelona, també davant del Papa, a l'Estadi Olímpic. Ja. Què ha passat amb Beret?
3: Ja saps que actuaven sense cobrar i actuaven els que mínimament eren creients i els hi venia de gust actuar davant del Papa. El van detenir ahir per agressió sexual, que presumpta agressió sexual. Que...
4: No, el paret no.
5: Però com és possible,
3: Beret.
5: Això?
3: Beret. No, si Beret està mort, no?
5: Ah, no. És mort, que és mort.
4: Beret.
8: Fa molts anys que és mort, senyor.
5: Ah, de Becaire de Beret.
3: No.
4: És igual.
3: Detingut per agressió.
5: Tots ho expliqueu a mitges i no s'entén.
3: Es diu Beret, amb B de burro.
5: De
9: borriquito.
3: De borriquita, sí.
5: Conforme.
3: Amb B de burro. Beret, el van detenir ahir per presumpta agressió sexual a una noia que sabem que era major d'edat, gràcies a Déu, perquè ja només ens faltava això, i marca una mica el... com es diu, anava a dir protocol, no sé si és bon... que et detenen i

0: fins que un jutge no posa les mesures que toquen, es passa unes hores, que pot ser tota la nit, el jutge va dir, vale, pots sortir, però et traiem el passaport.
1: Sí, bueno, aquestes mesures que no serveixen de res, perquè ja ho hem comprovat en més d'una ocasió, que li si prenen el passaport, sí, no s'acosti a la víctima
0: 500 metres.
1: 500 metres i el dia següent l'assassina.
0: Sí.
1: Que són mesures que jo sempre penso que un tio que ja té unes intencions que són les de fer mal, doncs, aquestes mesures són absurdes.
0: Bueno, per
1: no serveixen per res.
0: Per això, quan hi ha aquests casos, hem de començar, no? Ah, bueno. I les denúncies falses, i ara serà no
1: ho dic, per exemple, pel cas de Figueres, que per mi va ser flagrant. O sigui, dos jutges, la policia, i al final aquesta dona va acabar assassinada. Vull
0: sí,
1: dir que
0: molt fort.
1: Mesures que no serveixen massa.
0: Sí, però de moment li han posat aquests 500 metres total, de distància.
1: Ui, sí, apa, que no se'l saltarà.
0: I a veure què passa.
1: Bueno, tenim a Rosalía. Per cert, Vicenç Lozano, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Bueno, ens vas dir que podria sorgir la sorpresa.
2: Em va dir un ocellet que potser actuaria a Montjuïc a l'acte amb
1: el
2: papa.
1: Sí, ho podem recordar, sí.
3: I a mi m'ha arribat d'un ocellet del Vaticà i d'organitzadors d'aquí, doncs la possibilitat que Rosalía pogués actuar aquesta nit doncs, a l'Estadi Olímpic amb un tema o dos, com a molt, però vull dir, una actuació. De fet, Rosalía ha suspès una part de la seva gira nord-americana, és a Barcelona, i han dit els organitzadors mateixos, han dit que hi haurà una gran sorpresa en les actuacions.
1: Aquest ocellet és un cucut d'aquests de paret, no?
2: És una cadernera, concretament. Que li costa una mica volar. Té una ala una mica guerxa.
0: La informació venia rara, ja, perquè si estava...
1: Home, si venia rara,
0: si estava als Estats Units i venia aquí per una emergència sanitària, no seria d'algun familiar, que tampoc podem dir, perquè ni ell, si ella ho ha dit, no podem dir-ho, i jo tampoc ho sé, perquè venen rumors de quin seria el familiar, però no ho podem dir, però si ve aquí per una emergència, no es posarà a cantar amb el papa, que aquí a Catalunya encara va ser bé, però ja et vaig dir que a Espanya la majoria eren rampoines. Vull dir que no trobo que Rosalía tampoc ho parà. Aquí bé, perquè Sergio Dalma i tot això...
4: Va ser preciós.
0: Però a Madrid va ser...
1: Bueno, es va especular que potser sortia davant de Montserrat, en plan sorpresa, sí. O fins i tot a la Sagrada Família. Això hauria quedat molt bé.
0: Jo crec que va...
1: A la Sagrada Família, en aquell moment, en un moment no sé quin...
0: Quan va sortir la vida Heidi, no?
1: Eh?
0: Quan va sortir aquella imatge de la vida Heidi.
5: Com perdona, és el Gaudí! És Gaudí, com la vida Heidi!
6: És que ets un comunista, és que és una comunista.
0: Era la vida Heidi.
6: Comunistes anarquistes.
0: És que és la vida Heidi.
6: Geteta de pa sucat amb oli.
0: És que és una poca cultura.
6: Va, dona, va.
5: Fora!
0: Sou unes caquetes.
5: Fora!
0: Sou, i us compren, ve un senyor vestit de gegant de Solsona i ja esteu totes comprades.
6: Nostre senyor te castigarà. Nostre senyor te castigarà per dir el que dius.
0: A mi, nostre senyor, com que no crec que es castigui, però era l'avi de Heidi. Jo no sé com era Gaudí, però aquell senyor...
7: Home, doncs ja ho podríem saber.
5: Doncs ara busques fotos.
6: Mala persona.
1: Bueno, a veure si ens calmem una miqueta, perquè...
7: Ah, no li dius res,
6: No, amb ella no.
5: I l'altre, posa la música.
0: Bueno, estic sola,
1: A veure, para màquines.
0: Estic sola,
7: no em deixen mai sola a mi.
1: A veure, una mica de calma. Aquí hi ha llibertat d'expressió.
5: Sí, clar, sempre...
7: les llàgrimes i emocionat. I ara no li pots dir
0: perquè està d'acord amb mi, no?
1: No,
0: estàs d'acord amb
1: ell,
0: mi.
1: No,
0: tu has vist a la vida Heidi.
1: Un moment.
0: Home, ja t'ho dic.
1: Jo, a mi em va ser...
6: A veure com ho faràs per quedar bé amb el que vas dir ahir i el que ara diràs per quedar bé davant de la fama.
1: A veure. Si no em deixeu expressar...
6: No puc.
1: Alerta.
6: Pareu.
1: A mi, el que va ser la benedicció de la Torre de Jesús...
5: Ja està tirant enrere. Ja és que tens la dignitat d'un xurro de merda. Així de clar t'ho dic. Tens la dignitat d'un xurro de merda.
1: Si és que no m'heu deixat expressar.
5: Perquè ja m'ensumo per on vas.
1: No, vull dir que em va emocionar, em va encantar.
6: Et va emocionar?
1: Em va emocionar i vaig felicitar l'Igor, que va ser...
6: Amb
1: l'Igor Cortadellas, el vaig felicitar... Ara que arriba la Laura Fa i diu lo de la viola de...
0: Ho veus?
1: Home, doncs ja ara...
5: M'ha
1: passat la imatge de...
6: Va, bandido.
5: Fora!
6: Fora, clapes, fora!
0: Mira què porta el papa. Conflicte. Si és que no hi ha res... Vostè ara, atabalats, deixeu-lo marxar i
1: riem. Ara s'està acomiadant ja de... Sí. Ara sí que està a l'aeroport de Tenerife. Perquè tenim els darrers agraïments del papa...
6: Calleu!
1: Que està encantat.
6: Calleu!
1: Posa'm el document. No, el document que tenim, sisplau. No, el directe.
8: Gràcies a Dios.
1: Mita'l.
8: Y a todos los que me han acogido.
4: y que de mil maneras han colaborado en la preparación y la realización de los distintos momentos en Madrid, Barcelona, Montserrat y aquí en las Islas Canarias. Regreso a Roma conmovido por el gran afecto con el que me han recibido.
1: Està maldat, eh?
2: Sí, el
1: to és...
5: Camina com un pingüino.
6: Arribarà a l'avió i caurà...
1: Però rebatut,
6: eh?
0: Camina així perquè...
1: Escolta, no t'està agradant? Mira els militars aquí, quan passa el... Has vist que es quadren tot?
6: Mira, Tom, preciós.
1: Sembla que els hi posin un supositori al cul a cada un d'ells. Es va passant, mira.
2: Oh, que tiesos. Mira, pom. Estan erectos.
0: Ei, camina perquè vas caldat. Eh? O vas caldat.
1: No, home, no, però dic als militars que posen firmes.
0: Però el papa jo crec que vas caldat.
1: Mira, ara ja està, eh? Ara sí que ja...
6: Ara ja sí, dius.
1: Ara sí que... I plora-ho,
0: no, ara
1: perquè
0: està pensant,
1: ja no em veuràs... Fins al proper papa no em veuràs
0: gràcies
1: cap més.
0: Gràcies a Déu. Està encara païnt.
6: Gràcies a Déu. Ara parlo de Déu.
0: Gràcies, ara és una paraula feta. Mira com se'n va, ja. I ara quan entri dirà... Madre mia, aquesta penya.
1: Sí, això sí.
0: Per
1: això,
0: favor,
1: això
0: no puc més. L'acte aquell del Paco González.
6: Mira, home, puja.
0: Com es pica,
6: fuig. Fuig, que més us ajudeu-me, eh? Fuig, que més us ajudeu-me.
1: El rei el salut, eh?
6: S'han caigut bé, eh, el rei...
1: Viva el rei! Escolta, calmis una miqueta.
6: Viva el rei!
1: Però com és
6: que... Què, però dieu aquí... I viva Espanya!
0: Sí, home.
6: Jo vaig votar Puigdemont, eh? No dieu ningú aquí viva Espanya i què posa...
1: Moment, home, que estem escoltant... Que vam... Mira.
8: Despedir-le el rei.
6: Però si sent més la turbina que la dona.
1: No, que està explicant... El rei ja marxa, eh? Ja l'ha acomiadat. Ara saluda els pilots.
8: Un moment a otro, com se cierra...
6: Hacéndolo bien.
1: ¿Eh?
6: Hacéndolo bien.
1: ¿O qué?
6: La conducción.
0: Se posarà davant, també, eh?
1: I, perdoni, torna'm un avió d'Iberia, que s'havia...
6: Això és el que et volia comentar. És molt estrany, això. Com és que no ve el d'Itàlia?
1: Va venir amb el de l'Itàlia, però a Iberia es va fer càrrec de tots els viatges per la península.
6: I ara me'n refiro.
1: I ara torna amb un avió d'Iberia.
6: Que es diu Parque Nacional Picos d'Europa, l'avió.
1: I què, no li sembla bé?
6: Això seria el nom, hòstia.
1: Bueno, vale.
6: Tu no et dius Antonio?
1: Sí.
6: Però això seria com es diu l'avió.
0: Està muntant una reunió d'urgència. No m'organitzeu més un viatge amb aquesta turra que m'han fotut, que no entès res. No entès ni la meitat del que li han organitzat.
1: Estàs en un estat de nervis que no és normal.
0: Demà hi ha reunió d'urgència al Vaticà.
1: No és normal.
0: I dirà, aquesta merda que m'heu fet, que no torni a passar.
1: Però quina merda, on està la merda?
6: I ara...
0: Tu vas veure el Paco González i l'altre, aquests d'esports?
6: No, allò de Madrid... Lo de Madrid va ser una xerlotada.
0: Allò
6: una xerlotada.
1: Però bueno, el papa s'ho mirava que li anava agradant, perquè m'hi agrada el futbol.
0: El papa anava arrugant el cap, que si tenim... Tenia els ulls que... Què diu ara? Un analista d'aquests d'imatge et diu que està, que no pot més, que no li va agafar un atac d'ansietat, de miracle. Que ell volia dissimular... O volia riure.
1: Però si ho estava disfrutant, el papa.
0: No va disfrutar res. Jo crec que l'únic una mica amb el virulai, però la resta li ha semblat...
1: El virulai que trobo que ha sonat poc.
6: Molt poc.
0: Però
6: pel que podia sonar...
1: S'ha cantat poc.
6: Ha sonat poc.
5: La va solo de la Pilarín Vallès i la Pilar Rahola, eh?
0: Sí. Imagina't.
9: I què ha vingut a dir el papa aquí?
1: Eh?
0: Home, vol que li repetim tot el que ha vingut a dir?
6: No. Primer de tot, ha vingut a dir que has de saber perdonar.
1: Sí. Ui,
6: però ho has de fer molt a poc.
1: Cuideu que porta el resum al senyor Virgili.
6: La qual cosa que amb vostè...
1: Escolti.
6: A poc és poc.
0: Ja. Ha vingut a dir que no es pot avortar ni l'eutanàsia, que per venir a dir això, ja que es quedi... Ja
6: no, i que vinguin més immigrants, ha dit. Que Canàries anar dient que sois com jo i vinc de pecar.
1: Com que només feu la lectura negativa...
6: Jo he explicat una
1: vostè,
6: cosa...
1: No, vostè ho ha explicat molt bé, però aquí...
0: Sí.
1: Aprofitaré per fer una pausa, per cert.
2: Tinc un medit un ocellet que Rosalía ha pujat a l'avió amb el papa i li farà un concert en exclusiva a Castel Gandolfo.
1: Jo no he vist que pugés, però bé, en tot cas...
2: Està allà dins de l'avió...
1: No l'hem vist.
2: Rosalía
1: que ha tornat, ha tornat a Boston a fer concerts.
0: Jo crec que l'associació, com que Rosalía tenia aquest disc tan eclesiàstic i tan místic, vam fer una associació, però ara ja està als Estats Units, i Rosalía ni papes, ni papis, ni papichulos.
1: Senyor Virgili, tenim un convidat amb el que vostè ha tingut un lligam professional.
0: M'encanta! Iango! És que treballa tan bé ell.
5: Diango?
1: Has treballat amb el Joan Pere?
0: Sí, vaig fer un programa.
5: Ah, sí?
0: Amb el Joan Pere? I ho vam petar.
1: Ah, sí? Aquell, com es deia aquell programa? De
0: 8 coses que vull fer
1: sí.
0: abans de morir.
1: Ah, sí?
0: Vam fer un i em va dir, sempre que me'l trobo, està, jo el vull...
1: Sí, està fora, està fora amb el Daniel Anglès.
0: Sempre que me'l trobo, ho vam petar perquè com que el vaig maltractar una mica, pobre Joan, però s'ho va prendre bé.
2: El vas maltractar?
0: No, maltractar no. Però...
10: A veure, sembla que no ho tinguis tot.
0: No, un moment, no és que el maltractés, ho dic irònicament, però com que no s'entera, jo li deia, però Joan... Perquè volia ser reporter i em posava
1: una estona... Sí, volia ser reporter, sí.
0: I jo li deia, però Joan, això que em proposes és una merda. Llavors ell, clar, no en tenia.
7: És que fa parles d'una manera poc fina.
0: Però era perquè tot el missatge arribi directe.
1: Sí, no, li arriba directíssim.
0: No va tenir, no va dir.
1: Bueno, doncs deixa'm dir que el senyor Virgili han fet una col·laboració.
10: Estem fent una obra de teatre.
5: Ah, sí?
10: Es diu L'auca del senyor Pere.
5: Ah, sí?
10: Fan un teatre condal.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
10: I ell és el protagonista i és com una auca... que hi ha uns rodolins,
1: i atenció,
10: parla amb un personatge molt especial que ara desvetllarem.
1: Exacte.
0: Ai, que genial.
1: Que no serà vostè. Ara ho desvetllarem. Ara ho desvetllarem.
11: RAC 1. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 € aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
13: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca a tu. QuadisBritish.es.
14: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
15: Césped Solución.
16: Més informació a céspedsolucion.es.
17: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
18: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya 2 invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
21: RAC més 1.
22: Aquest divendres, doble menú de bàsquet i futbol a RAC més 1. A les 8, des del Roig Arena, València 6 a Joventut. Segon partit de les semifinals de la Lliga ACB.
23: El Joventut que escriu una pàgina a la seva història recent.
22: Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. I des de les 9, pendents del Canadà-Bòsnia del Mundial de Futbol. L'estrenen la competició d'una de les seleccions anfitriones. Aquest divendres a les 8, València, penya de l'ACB i Canadà-Bòsnia del Mundial. Doble menú de bàsquet i futbol a RAC més 1.
21: RAC més 1.
24: Tots som
21: més
24: 1.
25: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
1: Vinga, que amb aquest ritme saludarem el Jordi Claret, però abans hem de parlar de Línia Directa.
7: De Línia Directa, per si us voleu sentir segurs de veritat, però segurs. La solució és Línia Directa perquè tenen una assegurança per tot el que importa el cotxe, assegurat la moto, assegurada el Tobi i el Max, també assegurats. I el més important, també tenen assegurança de salut i si t'hi canvies et milloren el preu de les teves assegurances, així directament, trucant al 917-700-700 o entrant a liniadirecta.com. 917-700-700 o liniadirecta.com.
1: Acaben de tancar la porta ja, eh?
7: Ja.
1: Perquè no torni a baixar.
2: Ah.
10: Pensava que em deies que m'havien
1: tancat. No, l'avió, l'avió, que acaben de tancar la porta, ja. Hi ha un que està aquí revisant.
10: Havia quedat
1: que no s'escapi, ja. Saps allò, vinga. I ara retiren l'escala. Abans, però, saludem... Bueno, ja tenim el... No només... ha vingut Joan Pere, sinó també el Dani Anglès, que és el director, col·laborador del programa.
10: Ui, aquest és el
1: vull dir que farem festa grossa.
7: És el que mana.
10: És el que fa...
1: Bueno, ja m'agradarà veure si és el que mana o fa el que li diu el Joan. Jordi Claret, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: A veure, papa, que com dèiem, està, ja està dins l'avió i el pilot hauria de treure les dues banderes aquestes que té instal·lades, perquè si no això no es pot enlairar.
3: Sí, està a punt de posar el punt i final al seu viatge a l'estat.
1: Aixecar la bandera, hombre! Amb si no, no puede arrancar el avión.
3: Amb les banderes encara a l'avió, però això sí, el papa que ja s'ha acomiadat, ha donat les gràcies a tothom, ha fet l'última rebuda a una llarga fila d'autoritats en aquest aeroport de Tenerife, i com dèiem, ja és a dalt d'aquest avió amb el que tornarà cap a Roma. Ho ha seguit tot plegat a l'enviat especial de RAC1, l'Arnau Mañé.
4: Punt final al viatge del papa a l'estat. Després de 7 dies, Lleó 14 tanca el recorregut que l'ha portat per Madrid, Catalunya i les Canàries per aquest ordre. A casa nostra, amb el pas per Montserrat, la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família i l'ús del català en pràcticament tots els seus discursos. Aquí a Tenerife, el papa ha acabat amb un missatge molt dur contra els governs que no acullen les persones migrants, denuncia la crisi migratòria i demana a tots els ciutadans que en facilitin la integració avui mateix amb un crit d'alerta contra les màfies que se n'aprofiten. En el pontífex arribarà aquest vespre a Roma en un vol on en principi valorarà tot el viatge i respondrà les preguntes dels periodistes.
3: Més qüestions. Donald Trump ha carregat contra l'Iran per divulgar detalls falsos sobre l'acord de pau. El president dels Estats Units acaba de fer un missatge a la seva xarxa social on ha acusat a Teheran d'actuar en mala fe, fent córrer desinformacions entre els mitjans iranians. En el mateix escrit també ha posat presses al règim dels ayatolars perquè s'acabin de decidir, això després d'assegurar unes hores abans, que ja han cancel·lat tots els atacs a la regió perquè les converses sembla que poden arribar a bon port aviat. De fet, segons Trump, l'acord es podria arribar a signar aquest mateix cap de setmana a Europa. A aquesta hora també ha sortit a la borsa nord-americana l'empresa d'Elon Musk, SpaceX. És un dels moments més esperats de l'any econòmicament parlant, perquè s'espera que sigui l'entrada al mercat més important de la història. L'empresa de satèl·lits no només tindrà un paper important en una nova carrera espacial cap a la Lluna, sinó que també pot marcar el futur de les telecomunicacions. Musk espera recaptar més de 500 milions d'accions, uns 75 milions de dòlars, unes xifres extraordinàries que faran entrar de ple SpaceX al Nasdaq de Nova York i de Texas. Les primeres conclusions, però, es podran treure quan la companyia tanqui el primer dia a borsa. Això serà a les 10 de la nit, hora catalana. Més coses, Instagram i Facebook han deixat de funcionar aquesta tarda, segons indiquen els usuaris. Les aplicacions no estarien deixant iniciar sessió ni enviar missatges i també mostren errors de càrrega. La incidència ha començat fa una mica més d'una hora i afecta tot el món. De moment, però, no se sap l'origen d'aquesta caiguda i Meta, la companyia que hi ha al darrere, no n'ha dit res. I últim apunt, la policia ha detingut un lladre que havia robat més de 80 portàtils d'una dotzena d'escoles de Badalona i de Santa Coloma de Gramenet. Els Mossos el van enxampar infraganti mentre intentava robar dimarts en una escola de Badalona. Era el tercer cop que entrava al mateix centre, d'on ja s'havien dut, de fet, 40 portàtils. El material robat superava els 3.200 euros en valor. L'arrestat té 37 anys i ja ha passat a mans de la justícia. I ara els esports amb el Bernat Balboa.
6: Fórmula 1 en marxa. Fa uns minuts han arrencat els segons entrenaments lliures del Gran Premi de Barcelona-Catalunya, circuit de Montmeló. Quim Salvador.
8: Queden encara 46 minuts perquè caigui la bandera de quadres, per tant el panorama actual ha de variar molt, però de moment el més ràpid és l'australià de McLaren, Oscar Piastri, seguit a dues dècimes per l'anglès de Mercedes, George Russell, que és qui ha fet el millor temps al primer lliure d'aquest migdia. El tercer, el campió, Max Verstappen, amb Red Bull, el líder Kimi Antonelli, amb Mercedes de moment té la setena posició provisional a més d'un segon i dues dècimes del millor temps. Paper discret de moment dels pilots espanyols, amb Carlos Sainz, 12è, amb el Williams a més de 2 segons i 2 dècimes, i Fernando Alonso, 19è, amb Aston Martin a més de 4 segons. Tot això el dia que hem sabut que s'han exhaurit ja les entrades d'aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya. Per tant, s'espera un ple de 140.000 espectadors diumenge aquí al circuit i es podria batre en tot el cap de setmana l'acumulat de 300.000 espectadors de l'any passat.
6: En futbol, Bernardo Silva no fitxarà pel Barça. No era una prioritat pel club blaugrana, però en un gir de guió inesperat, el migcampista portuguès també ha plantat l'Atlètic de Madrid i tot apunta que el seu futur serà al Real Madrid sota les ordres de José Mourinho. Mourinho. El Girona, per la seva banda, ha fet oficial el seu primer fitxatge després del descens a segona. El davanter ucraïnès Oleksandr Pishur, de 2 metres i 4 centímetres, arriba per 5 temporades procedent de la Lliga Hongaresa. Fora del mercat, avui es juga la segona jornada del Mundial. A les 9, Canadà-Bòsnia, i a les 3 de la matinada, Estats Units-Paraguai. Serà, a més, l'estrena de les altres seus amb les cerimònies inaugurals corresponents. En bàsquet, avui la penya juga a la pista del València el segon partit de les semifinals de l'ACB amb la sèrie dominada pels valencians per 1-0. El partit serà a les 8 des d'un quart d'hora abans en directe a RAC+1. I avui també comença la final de l'hoquei Lliga entre Liceu i Igualada a partir d'un quart de 9.
3: I el temps a aquesta hora es manté la tranquil·litat i el domini del sol amb un ambient força més càlid que hi ha tot arreu. La majoria dels termòmetres es mouen entre els 27 i els 31 graus, però s'ha arribat puntualment als 35 graus a la Vall de l'Ebre, al Pla de Lleida i a la Catalunya Central. El cap de setmana continuarem parlant de sol i la calor serà més intensa, però diumenge descarregaran alguns xàfecs o tronades de tarda al Pirineu.
0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
23: Un minut passa d'un quart de 6 de la tarda. Tal com us deia, ja ens acompanya a l'estudi de RAC1 el Joan Pera. Joan, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda.
23: I el seu director, en aquest cas, que és el Dani Anglès. Dani, bona tarda.
5: Bona tarda. Benvingut.
23: Per presentar l'auca del senyor Pera, que s'instal·la al Teatre Condal fins a, crec que, finals de...
5: Sí, finals de juny.
23: Finals de juny. Bueno, però això ho haureu de repetir, eh? Ho dic perquè... Oh. Perquè, bueno, jo...
9: De moment, finals de juny d'aquest any.
23: Sí, bueno, no, bueno, però això vol dir no. Però jo sí. us veig que això ha de tenir llarga trajectòria. Bueno, abans de res, el text del... Bueno, un moment, senyor Virgili.
11: No.
23: Després parlarem de vostè, sí, perquè no. Vostè ja ha fet una...
11: Jo ja m'espero.
23: Què seria una... Dani, el senyor Barcelí seria una estrella... una estrella convidada.
5: Però amb rol important, eh?
9: Ah, sí, què fa?
5: No, és que l'hem...
11: No, és que això...
5: Això es pot... Ho expliquem així directament.
9: I tant, digue-li.
23: No sé, jo, escolta, no vull fer spoilers. Per tant, si voleu dir només que fa una col·laboració.
11: Jo, que vulgueu dir.
9: És una sorpresa que la gent fa... Oh!
23: Exacte. Sí.
11: Fa, oh, aquí, okay. Ah, ja marxaré. No, no hi va haver un al meu costat que va dir... No, és veritat.
23: A veure, estem parlant, Joan, d'un text que és una autobiografia, és a dir, un repàs a la teva vida professional.
9: Bé, a mi no m'agradaria massa que fos així, no? Perquè és que llavors et diuen, ah, és la teva biografia, perquè ja et mores, oi? No, espera, no. No, és un recull d'aquells moments de la meva vida, una mica preguntar-me, com he arribat aquí? Com he arribat jo ara aquí? I llavors, fer una biografia és pretensiós i és un rotllo. Però, en canvi, una auca amb rodolins era molt, com molt divertit. I diu, mira, va la mar de bé.
23: Però ara que dius l'auca, la gent...
11: L'auca és la vida d'una persona.
23: Exacte, no, perquè no l'obra tot són rodolins, sinó que tu, per exemple, expliques moltíssim... Bueno, algunes coses sí que les comentarem, però és a dir, que fas una mica sí que fas el resum des de quan eres petit, per tots els...
11: Bueno, que va néixer a Mataró.
23: De pare anarquista. Pare anarquista, mira si m'ho sé.
12: Hòstia, pare anarquista?
23: Sí.
12: Hòstia.
23: Sí, pare anarquista. I la mare de Logroño.
12: Bueno, si la mare encara...
11: La mare
12: compensa.
9: He tingut molts problemes jo a la vida amb la mare de Logroño.
12: Sí. Ah, sí?
9: Perquè al col·legi quan deien... ¿De dónde es tu madre? I deien, es de Logroño. I feien... Ah.
23: A veure, Dani, el Joan Pera ha dit... El director és sempre l'enemic mortal de l'actor.
9: Això ho nego, rotundament.
23: No ho has dit mai?
9: No, mai.
5: Sí que ho ha dit, sí que ho ha dit. Jo li he sentit...
23: Bueno, aquí això està tret del periòdico de Catalunya.
9: A veure, jo nego aquesta frase... en el text, i em guardo la intenció.
23: Val. Per tant, està dit, però hi ha una intenció que queda ballada.
5: Mira, jo estic molt content com a director, perquè el Joan em va confessar, quan estàvem en els assajos, que tinc un rècord, que sóc l'únic director que em porta 3 amb el Joan seguides. Cap director abans ho havia aconseguit.
9: No, però tots m'estimen molt.
5: Sí. Molt. I tu a ells?
9: No, també. El que passa és que sempre diuen, t'estimo molt, i m'ho diuen, eh? Diu, però no treballaré mai més.
5: I en portem 3 i ens entenem molt bé. És veritat que quan dirigeixes el Joan, jo sempre li poso el mateix símil. Per mi, dirigir el Joan és com entrenar un equip on tens el Messi en el seu moment determinant, no? Que tu has de fer-ho tot molt, molt, molt bé, i deixar que ell faci la genialitat. O sigui, ell l'has de deixar anar per lliure dins de l'estructura que tu li montes. I aleshores penso que el Joan és el nostre Messi en aquesta funció.
23: Bueno, dius textualment, dius que... A veure que ho tinc per aquí. Dius, Joan Pere és un geni com Messi, que no el pots marcar massa perquè aleshores mates la seva essència.
5: Completament.
23: Per tant, què li has dit? Res.
11: Com que t'ha matat? No, home, no.
5: No, li marques molt el terreny de joc, no? I les normes, i això aquí no i aquí no, però dins de tot aquest espai ella ha de tenir el marge per fer el que vulgui.
9: Jo ho crec, eh? Soc molt obedient, eh? El director et diu aquí, jo em poso aquí.
11: Sí, però t'ha fet una cosa...
9: No sempre.
11: Però t'ha fet una trampa mortal. No sé amb quina intencionalitat.
9: Digue-li.
11: T'ha posat una escala a l'escenari. Que puges i baixes per unes escales.
9: Sí, i ha de ser aquella.
11: I ha de ser aquella, eh? I allí aquella escala. I tu l'omple de fum perquè no vegis l'escala.
9: L'altre dia ho vaig dir, dic, ara vaig cap allà, dic, ara cauré jo aquí dintre.
11: És que, esclar, això ho vas fer expressament, Daniel?
5: Home, a veure, perquè es mantingui en forma. Ah, perquè es mantingui en forma, i aquí puges i aquí baixes.
23: I el fitxatge del senyor Virgili,
11: aquí se li va
23: cuidar a veure. Com aquesta maco. Idea que realment... No hem acabat de... I a més, perdona, jo que he vist fragments de l'espectacle, home, jo pensava que era re, una pinzellada de re.
9: Del protagonista.
23: Bueno, quasi, escolta, he quedat parat. Té una... No, perdona, té una presència.
11: Sí, sí. Capdalt.
23: Bueno, el paper que fa és capdalt.
11: El paper que faig és capdalt. O sigui, jo ja no puc fer cap més paper al món.
23: El seu paper està relacionat amb aquest senyor que ara...
11: Que ara marxa.
23: A veure si ha marxat ja.
7: Encara no
23: ha marxat.
5: D'aquí, senyor Marcelí, qualsevol paper seria anar a menys.
11: Anar a menys. No puc fer ni Hamlet, no puc fer de Manolic, no puc fer res, perquè ja he fet el màxim.
5: El Joan ens va portar el text, era un text brillant, que comença amb un diàleg d'ell...
11: Perquè el text és del Joan.
5: Sí, el text és del Joan. I comença amb un text, amb un diàleg d'ell amb Déu, nostre senyor, quan el fa néixer, i determina com serà la seva vida. Decideix que serà català, fill de pare anarquista i mare de Logroño, que serà del Barça, que serà actor... O sigui, tot difícil, li posen tot difícil. I us hi ha aquest diàleg constant entre el Joan i Déu. Aleshores, Déu havia de tenir alguna veu, i li vam donar moltes voltes. Qui pot ser la veu de Déu per parlar amb Joan Pere? Qui té l'entitat? Qui està a prop de la divinitat? Qui pot entendre la dimensió de nostre senyor?
7: A mi no em ve ningú ara mateix.
23: Home, a mi, perdona, em ve el Jordi Buixadera, saps aquest?
7: Ah, sí.
23: Aquesta gent que, com deia el Miquel Calçada, sempre deia, aquests estan foradats.
13: Sí, aquests que tenen aquesta veu.
5: Però saps què passa? Que la meva sensació, quan parlàvem d'això amb el Joan, era que jo crec que Déu... Ja fa molts anys que fa la feina que fa, va gestionant com pot, també deu estar una mica cansat d'aguantar.
9: Ja ha de ser gran com el senyor Marcelí.
5: Ja, no? ja ha de tenir una mica de caràcter i de punt de vista. Sí. No?
23: Vols dir que està una mica fart de tothom?
5: Ja està una mica... Sí. Allò que dius, que ja va caient de la cadira, no? Ja s'adorm de tant en tant.
11: Sí, sí.
5: I és pensant en aquest tipus de Déu, qui pot ser? Qui pot ser?
23: Sí, sí. I Esther Muñoz, qui pot ser?
7: Doncs el senyor Marcelí, no?
23: Què?
7: Sí, sí, aquí tenim el tall, el podem escoltar.
14: No, escolti, jo així no m'agrada. Aquest panorama no m'agrada. No, perquè, esclar, mira, catòlic, de missa, xernego, del Barça. Jo així no es pot anar pel món. Que me'n puc tornar a casa?
15: No! Res de marxa atràs!
14: Ah.
15: Una vida és una vida.
14: Sí, bueno, però quina vida que em proposa? Clar, és una vida de TVO. Això més que una vida és una auca. Semblaré aquell de l'auca del senyor Esteve, del Santiago Rossinyol.
15: Exacte. Ah, i parlant de teatre, me'n descuidava. Seràs actor.
14: Oh, sí, actor? Mare de... Actor de Hollywood. D'aquells de Londres, que podré fer l'escurçó negre. Que hauré d'anar a Madrid. Ja veig que no passaré de l'Ebro.
23: Bueno, aquest tema, bueno, és vostè, se n'enfum del Joan Pere.
11: Sí, esclar, perquè serà actor i català. I no es veurà d'aquí.
23: Ja. Bueno, tot i que...
11: La seva tragèdia.
23: Segons tenim
16: entès... Tragèdia, no? És el millor que va passar.
11: És el millor que...
23: Bueno, el Joan Pere, tu vas formar a la Magisteri i Dret?
9: Sí. Com ho saps? Sí.
23: Bueno, mira, ho ha trobat l'Esther Muñoz.
7: Hem investigat sobre la teva vida, perquè, clar, a l'obra s'explica moltes coses, però és que la teva vida et dona per fer moltes obres, eh?
9: Tant tenia que guanyar la vida, tenia que portar algun diner a casa en aquella època, esclar. I el més fàcil era donar classes. I per donar classes, els van dir que has de tenir títol. I en un estiu em vaig treure el títol.
23: El títol de què?
9: De magisteri.
7: En un estiu. I el de dret?
1: I el de dret amb dos estius.
9: No, no. El de dret va ser després que vaig veure que a casa jo havia de ser alguna cosa i posa't a estudiar dret, però sembla que vaig anar dues vegades a classe. Em vaig examinar, vaig fer tres cursos, però me n'anava a fer teatre.
7: Vas anar a un judici. Vas tenir una experiència una mica negativa,
9: és que
7: és no?
9: Què va
7: passar?
1: Atenció al judici, perquè me l'ha explicat l'Ester Muñoz, i ja només del judici em pixava de riure.
9: Clar, perquè llavors, bueno, ja que estudies dret, vés a veure què passa amb això del dret, i un dia vam anar al Palau de Justícia a veure un judici. Que havíem vist lo del cine, 12 hombres sin piedad.
11: Sí, preciós, aquella pel·lícula.
9: I allà es discutien perquè hi havia uns senyors que havien agafat la patent d'un sifon. I tot el rato estaven amb el sifon. I el sifon anava amunt i el sifon anava avall. Això és veritat.
7: És verídic, eh?
9: El senyor del sifon encara hi deu ser. No sé si van guanyar o no, però jo vaig pensar, jo tota la vida he d'anar darrere d'un sifon.
11: És molt
9: I vaig deixar.
11: O sigui, vas anar amb un judici que s'estava... Hi havia la gran discussió de qui era la marca del sifon.
9: Del sifon. No, però no, de petar i que sortia el xorro.
16: El sifon de desagüe.
1: No,
7: sí, no,
1: sifó de sifó,
16: ah, de sifó de bebè, de bebè.
9: Allò que es bevia abans
1: amb el sifó. Sí. I que era llarg, el vas trobar
9: allà. Moridíssim. I a més, anaven vestits d'aquella manera. Dic, és que no m'hi veig.
7: No.
9: No. No. Perquè ara imagina't que em donen un sifon per discutir. Això no, no va bé. Jo no vaig deixar-ho.
1: Mira, això, veus, per exemple, no ho va explicar no l'obra, però en canvi, l'Ester Muñoz
7: ha
1: recuperat.
9: No, això no. Ahir també no ho sabia ningú, home. Déu, ara,
7: aquí al Versió ho sabem tot, eh?
9: Vaig a l'escarni públic.
7: Aquí ho sabem tot. De fet, sabem tantes coses teves que fins i tot hem indagat i hem averiguat ai, ai. Que els maristes de Mataró, els maristes Valdemia, sí. vas tenir un company sí. de pupitre
9: sí,
7: que era ni més ni menys que sí. Josep Maria Mainat. Sí o no?
9: El Mainat i jo estàvem...
1: Estàveu junts?
16: Estàvem junts, el que passa és que, bueno, mira... Bueno, on,
9: I amb el Mainat vam fer...
7: Fèieu obres?
9: Vam fer teatre i vam fer el Mercadero de Venècia.
1: Home, exacte.
11: Això són paraules majores.
9: Jo feia el Shylock i ell feia la Poncia.
11: Com? De dona, feia de dona.
9: I teníem 12 anys o 11
16: sí, sí.
9: anys.
16: Sí, sí.
7: Era molt petit.
16: Érem artistes, però mira, jo som...
9: Ell venia de Canet.
1: Sí, clar, és que eren de Canet.
9: Li dèiem el Canari de Canet, perquè cantava i era ros.
16: Era ros, sí, sí.
1: El Canari de Canet. Hòstia, però té conya, això del Canari de Canet?
9: Un dia m'ho va dir... Diu... D'aquella manera que te'n recordes com anàvem a col·legi.
16: Recordes com anàvem a col·legi? Sí.
1: Doncs anaven junts a col·legi.
9: Això sí que no ho sabia tampoc ningú. Veus?
7: Sí, sí. Veus? I recitava, Mainat recitava, perquè a tu t'agradava molt recitar. Sí. Recitaves Lope de Vega, San Juan sí. de la Cruz, Sagarras, Priu,
9: jo
7: Maragall,
9: sabia
7: Papa
9: tot allò, però ell era intel·ligent. Mira, ell sabia tot. Ell sabia la química, la física, les mates...
16: La ciència, la ciència.
9: I jo només sabia els versos.
7: Tu fes la cultura i ell feia una altra
1: ciència. Bueno, que perdona, per parlar de versos, Déu-n'hi-do els versos que recita, no?, el Joan a l'obra. O sigui,
5: és espectacular.
1: Que, aquesta immersió que heu fet...
11: Ho fan de tant en tant, sí, així, com qui no vol sí, la cosa...
1: Exacte.
11: Com,
7: te la col·loquen, eh?
1: No te la culo, vull dir que et fan una demostració, no?
7: Sí, sí, sí.
1: Per què ho inserit, això? Per donar-li, o sigui, per reivindicar que el Joan també, que ara en parlarem, sempre se l'ha vist només com un actor còmic i no allò que passa d'aquest país de les etiquetes, que no se l'ha... A vegades no s'ha pensat més en ell per fer doncs, coses més serioses.
5: Vas molt ben encaminat. Jo crec que la funció, en el fons, que és una funció per riure, vull dir que ara li posaré molta filosofia, però és una funció perquè la gent s'ho passi bé i es diverteixi, també hi ha com aquesta lluita entre l'actor, el que s'entén de vegades que és l'actor, que fa teatre clàssic, que fa drama, i l'actor, que és el Joan, que és l'actor que s'estima al públic, i l'actor que hagués pogut ser, o l'actor que és, o les coses que ha decidit fer, o les que no ha decidit fer, i aquí és espectacular quan es reivindica, sense voler-ho, fent uns versos espectaculars. O sigui, espectaculars.
11: Uns monòlegs.
5: I l'increïble és que el Joan aquests textos se'ls sap de memòria, és a dir, estàvem a sala d'assaig, i potser dèiem, escolta, per què no acabem la funció amb un tros d'alguna cosa clàssica, per exemple, no sé, de la Corona d'Espines, i et diu, ah, me la sé, i et deixen a 3 minuts de vers que se'n recorda que fa 50 anys ho havia fet i se'l sap de memòria.
17: I no s'equivoca, eh?
5: I no s'equivoca.
23: Però tu saps de memòria perquè els vas estudiar, perquè en el seu dia els havies de, sí, els havies d'interpretar. Sí, i t'han quedat a la memòria.
9: Sí, per això m'ha passat tota la vida. Al col·le, en els llibres aquells de literatura, sí, jo m'estudiava tots els versos. La perífrasi i l'oració i tot això, tant m'era. Però els versos sí que me'ls sabia de memòria. I va quedant. I després, al llarg de la vida, moltes vegades que et passa una desgràcia, llavors et surt la cosa. Et van sortint els versos. Però em van quedant. Em van quedar com a cosa teatral. Jo havia fet en el Romea, havia fet Guimarà, havia fet Rossinyol, i vaig tenir un cert èxit.
23: A veure, perdona, perquè sí, em sembla que estem veient... Podem posar el canal 24 hores? Perquè, atenció, el papa torna!
11: ¿Qué ha pasado aquí?
18: El pontífice León XIV, es verdad que por los gestos no parece...
23: Sí, sí, home, i tant que ha d'entrar Arnau Mañé, perquè el que estem... Això és que... Perdona, Joan, però clar, és que el papa ja el teníem enganxat. Havíem posat la silicona i tot perquè...
17: Però el rei on era? Era dins o fora?
23: No, l'ha anat a buscar.
17: Però què és tot això?
23: Puja.
5: Overbooking.
18: En media hora, cuando se suponía que, sí, el papa León XIV emprendía ya...
11: I entrés l'alfombra i tot,
18: A Roma y se despedía definitivamente de nuestro país después de 7 intensos días. No tenemos de momento explicación. Lo que tenemos es...
23: Això ho ha repensat el papa
11: i vol quedar-se a viure aquí.
10: Que no s'hagi descuidat alguna cosa que li van regalar.
11: L'aeroport és el que deies tu, el de los rodeos.
17: Jo crec... Toni, que hi ha una incidència a l'avió, eh?
23: Bueno, ara ens ho explicarà l'Arnau Mañé. O que no vulgui venir a viure aquí a la Sagrada Família. Com el Gaudí, saps?
9: El que vol és venir a veure l'obra meva.
23: Aquesta. Perquè no t'ha vist...
10: Home,
23: no t'ha vist.
10: I surt.
23: A veure, el nostre home a l'avió del papa, Arnau Mañé, bona tarda.
19: Hola, bona tarda. Ja ho esteu veient, no? Doncs,
23: bueno, però què passa?
19: Sortint de l'avió... Mira, el que ens han explicat a nosaltres és que hi ha hagut una incidència tècnica que l'estan revisant i que, per tant, abans d'enlairar-se, evidentment s'ha de revisar. El que hem vist és que ha pujat el rei, ha vingut a rebre el papa Lleó XIV aquí a l'avió i, pel que em dieu vosaltres, perquè jo ho veig d'aquella manera, ha tornat a baixar el papa a la pista un altre cop, a l'aeroport, esperant a que això s'arregli.
23: Però tu on estàs?
10: On pares?
19: Jo dins l'avió.
23: Ah, estàs dins l'avió.
10: Baixa corrents.
17: Moment. Perill.
23: Però un moment.
19: Jo sóc dins.
23: Tu estàs dins l'avió.
11: I què et dius per megafonia?
23: No. I per megafonia us han donat alguna explicació?
19: Sí, ens han dit que hi ha un problema tècnic, que s'està revisant, que els tècnics ho estan revisant, que hem de fer una mica de temps per mirar que tot estigui correctament i fins que no hi hagi el vistiplau no podrem enlallar-se. El que ha fet, evidentment, el papa, perquè jo sospito que això va per una mica llarg, és baixar, de fet l'ha vingut a buscar el rei d'Espanya i han anat a fer temps a la terminal privada d'aquí a l'aeroport de Tenerife. Per tant, farem temps.
23: Hosti, perdona, però Quini, o sigui,
11: no
23: ho trobo...
11: Mai. No
23: ho
11: havia vist mai.
23: És digne del teu espectacle, Pere.
9: L'hem incorporat.
23: Clar, havien retirat... O sigui, han posat... Digues.
19: Dic, aquest és el mateix avió que avui al matí ens ha portat des de Gran Canària, des de les Palmes de Gran Canària fins aquí a Tenerife. Per tant, no fa gaires hores que aquest avió s'ha enlairat. I ha aterrat perfectament.
10: Això ja devia anar...
23: Això, perdona, m'està començant a recordar. Aterriza com ho puedes, eh? Sí. És que aquest aeroport, ho he dit des del primer moment. Tu hi has anat mai aquí a Los Rodeos?
10: Tenerife.
23: Aquest aeroport...
10: Has anat a Tenerife?
9: Sí.
10: I què tal?
9: Feia una pel·lícula que es deia Yucatán. Ah. I van portar allà, sí.
23: Ah, et van portar? Bueno, però anaves a treballar, vull dir.
9: Sí.
23: Ah, no, per això... Però...
9: Ah, no, perquè què pensaves que anava a fer?
23: No, bueno, a part de treballar, dic que no sigui de vacances o...
9: No, vacances encara no he tingut temps, però ja hi aniré.
10: Ja hi aniràs, no ve d'un dia.
17: Perquè la Mili no la vas fer a Tenerife, no?
9: No.
17: No?
23: On la vas fer, la Mili?
9: La vaig fer aquí a Barcelona. Però també surt.
17: També surt, per això t'ho pregunto, sí, però...
9: Va ser l'única vegada que he estat a la presó.
17: No expliques on l'has fet.
10: Què dius ara?
17: Què dius?
9: A l'Emili em van posar a la presó.
11: Què dius ara?
9: Perquè jo m'havia escapat a fer teatre, el Romea. jo estava treballant al Romea, amb l'Adrià Gual, i, esclar, llavors les funcions s'acabaven a la una, a les dues, i a les vuit jo tenia que ser al quartel, i un dia em vaig a dormir i no hi vaig anar-hi. Però com que no em van dir res, vaig estar dies sense anar-hi.
11: Però...
9: El dia que em van descobrir, llavors, bueno, vaig dir que trucar, vaig dir, truqueu al capità general, dieu-los que estic al Romea. I no, no, em van posar a la presó.
17: I on te van tancar?
9: A
17: la model?
9: No,
11: no, el calabosso d'allà.
9: Aquí, el Bru.
17: Ah, Bru. Sí.
9: No, no, no era lletja, no.
11: Ah, estaves bé. Era neta.
9: Sí, jo encara me'n recordo que vaig menjar un bocata de sardina, que em sembla que no he menjat mai.
11: Oida, oida, mira.
9: Van portar un...
23: Bueno. Moltes, pels fragments que he vist de l'obra, moltes cleques, no?, per tant a l'Emili, però a abans a l'Emili, sí, sí. O sigui, ets una...
9: Bueno, en aquella època hi havia la mà... Amb...
11: Escolta.
9: Sí,
23: però estudiant també.
9: Però, que home,
23: també...
9: estudiant era imprescindible. No, si no et donaven la cleca, és que no t'estimaven.
23: Sí, sí, et repartien a base de bé. Bueno, també fas...
11: I he tingut 6 fills amb la mateixa dona.
17: Sí?
11: No ho explica,
9: sí. Bueno, perquè el nostre senyor em va dir la mateixa.
17: I tothom.
9: Ah, sí, i tot homes, però això ja és una mala jugada.
11: Bueno, això, no. Ho van fer expressament, no sé per què.
9: Esclar,
17: la dona, que t'ha durat molts anys, sí. La parella actual, però després tens l'altra parella, la teva estranya parella, que va ser en Paco Morán, d'ell
9: sí,
17: també
9: Paco
17: parles
9: Morán.
17: A l'obra, eh?
9: Va haver-hi uns anys, 13 anys, que vaig veure més el Paco que la meva dona.
23: Perdona, ara que estàs ja... Estem amb...
9: Bé, que estem Estamos amb sueltos.
23: Com el vas aguantar tants anys?
9: No sabe, no contesta.
23: Era, bueno. És que només veient un fragment d'aquesta auca del Joan Pere, del senyor Pere, ja dius que ell anava sempre a la seva. O sigui que tu vas inaugurar TV3.
9: Sí.
23: I ell ni sabia ni no, que havies inaugurat TV3 ni res. No, també i tant se li infotia que haguessis inaugurat TV3, que haguessis fet sèries a la tele, tant
9: sí,
23: se li infotia.
9: Ni em coneixia, ni sabia res de mi. Res de mi.
17: Perquè com us veu conèixer?
23: Però si ho expliquen al món... Bueno, hi ha un moment que no. El fragment que ho diu.
9: Jo llavors vaig fer una obra de teatre que va tenir un cert èxit, que era No pasteixis per sopar.
23: Sí, home, i tant.
9: I va ser aquelles funcions que... I llavors Focus, que estava... El Paco estava contractat per Focus i el Paco estava una mica així i se'ls hi va ocórrer amb molt bon criteri, suposo, ajuntar en aquests moments un català d'aquí i el Paco, que era un andalús, i la conjunció estava molt bé. Però tampoc a mi no em coneixien gaire, perquè jo sí que havia inaugurat TV3, havia fet, i encara em van dir, de ti, és que no se acuerda nadie, ja no existe.
11: Oh, per què t'ho va dir, això?
9: Això m'ho va dir un senyor...
2: No, ja pot dir, ja.
9: Sí, m'ho van dir.
11: No, és molt que... gros, això, amb tot és el que havies fet a televisió espanyola, que havies fet un munt de sèries.
9: Sí, bueno. però llavors, mira, jo havia passat en aquella època, hi havia molt poc teatre aquí, a Barcelona, llavors jo em guanyava la vida més fent doblatge perquè teatre no n'hi havia, i em van dir això. Intentarem fer aquesta funció amb el Paco Morán perquè t'hem agafat a tu, però no et coneix ningú, ja no s'acorda nadie de ti, ja no s'acorda nadie de ti.
11: Bueno,
9: provem-ho. I és veritat que no se'n recordaven de mi, perquè els dos primers mesos de l'estranya pareja, la funció no va anar gaire bé.
11: Fixa't.
9: No acabava de...
17: No hi anava la gent.
9: No hi anava la gent. Però tu diràs, anar a veure el Pere, que no sabia ningú qui era. I el Paco Morán, que ja estava així, no va venir gent. I llavors, de cop i volta, perquè... fa quatre... No pondremos nada de català, eh? No pondremos nada... Bueno, doncs no posem nada. Però noi, a la que jo li vaig deixar anar... tinc fred als ossos. ¿Dónde están los osos?
11: I va fer gràcia.
9: I llavors ja, d'allò ja va...
11: I va tirar amunt.
9: És curiós.
23: Va tirar tan amunt que va arribar a fer un Palau Sant Jordi, que això, Dani, això no...
5: Rècord Guinness de la història del teatre. És la funció...
23: Rècord Guinness.
5: Sí, és la funció de teatre de text amb més espectadors de la història. La funció de l'estrena
17: de pareja del Sant Jordi. Quant de temps la vau fer? 5 anys, no?
9: 6 anys.
17: 6?
9: Perquè vam fer 5, però hi una de gira, i al final 6 anys. Però vam ser l'estranya parella 13, perquè després vam fer La jaula de les loques, perquè...
23: Perdoneu, Toni. Sí, digues... Digues, Arnau.
9: Què passa? Què ha passat?
20: Des de l'avió del Papa, novetat, han parat els motors, eh? Han parat els motors, els han afluixat de revolucions, per tant, no és bona senyal, segurament.
11: Baixa.
4: Baixa de seguida.
20: No, baixar no, si no es mou, senyor Mercè.
8: Estàs al costat de la sala, bueno, perquè la sala d'on deia combustible.
23: Però escolta una cosa, jo, yes. A veure, jo crec que Ibèria, ara mateix, Ibèria de retruc el país, estem fent el ridícul. Perquè, clar, estàs en un aeroport que només hi ha un avió, i ara si hi ha... Sí. Clar, és que a los rodeos només hi ha aquest avió. I ara has d'esperar que vingui un altre avió si aquest no...
4: Que vingui l'italià.
23: Digues, perdona.
20: El primer detall, entre d'altres, avui a la tripulació d'Ibèria hi han persones importants d'Ibèria, diguem-ne. Entre d'altres, entre moltes altres, la cap de premsa.
23: Molt bé.
20: Que volia venir a donar una bona imatge, tot plegat. Segon detall. A pocs metres del nostre avió, de l'avió del Papa, més ben dit, d'Ibèria, hi ha el Falcon amb el qual ha vingut el rei d'Espanya. Res, a pocs metres d'aquí. El rei d'Espanya ha vingut expressament a acomiadar el Papa Lleó XIV. Ha arribat una hora abans que arribés el Papa i, en principi, se n'havia d'anar 5 minuts després que marxés el Papa.
4: Que prengui el rei.
20: El Falcon està aquí al costat. El Falcon està aquí al costat. Ja entenc que no, a tots no ens pot prendre, però, com a mínim, el Papa podria prendre'l.
4: I tant.
20: No ho sé. Aquests són els detalls que podem explicar, insistim. Nosaltres continuem a dins explicant-ho, però no tenim més informació que aquesta sensació de que això han baixat les revolucions dels motors i que, per tant, no és qüestió immediata la solució.
23: Jo, des de fora, perquè com que tu estàs a dins de l'avió, doncs clar, jo ara t'explico, sí. Des de fora, jo no veig ni un operari tocant res.
4: No.
23: No, de moment he vist 4 o 5 operats d'aquests amb el xaleco, allò,
8: sí, reflectant,
23: com si tinguessin pana, només els hi falta la balissa, però tocant l'avió no veig a ningú. I això sí, 3 o 4 parlant.
20: És una mica Sorrentino, la imatge, perquè estem a dins de la cabina de l'avió. Jo ara estic dret, amb alguns companys també, però és que miro endavant i veig diversos bisbes, diversos cardenals també drets, comentant la jugada.
4: Pobres bisbes.
20: Una persona...
23: No, la imatge és collonuda.
20: També com nosaltres, és curiosa, la imatge.
23: Sí, no, clar. És
4: que... pel·lícules italianes, que corren els bisbes.
21: Bueno, a ver, manga,
23: Sí, senyor. Tu t'ha passat mai quedar-te tancat allà en un avió que et tinguin 3 hores...
9: No, però procuro agafar-ne molt pocs.
23: Ah, sí? No, no,
9: em fa molt de por. Ho passo molt malament.
23: Igual, sí?
9: Sí, perquè penso, això no pot ser que s'aixequi, no s'aixecarà. Jo aquí, sense poder fer res, no. Una vegada vam anar a Nova York amb el Paco Morán, ens van convidar.
23: A fer l'estranya pareja, allà?
9: Sí, érem l'estranya pareja.
23: Ah, sí?
9: I ens van posar a la cabina dels senyors que portaven.
23: Home!
8: Tot el vol?
9: No, un ratet.
23: Un tros. I què, va agradar o què?
9: Sí, reien molt.
21: Això et dona calma, no?
4: O no. Perquè ara riuen de nervis. Que ara no riuen de nervis.
23: Què anaves a veure? El Woody Allen?
9: Bueno, no.
23: Perquè del Woody Allen també fa un mimetisme, Dani. Explica'ns-ho. Com ho vau pensar, això? Perquè veus a Woody Allen?
5: És increïble, Perquè de cop amb un gorro i les ulleres i la gabardina... I és tal qual com si tinguessis... És que jo crec que és més Woody Allen, Joan Pera, que el Woody Allen,
4: sí,
5: de veritat.
4: Sí.
5: Sí.
9: I en Rona, així, una mica així. Sí. Well. Oh, thank you.
23: Que darrerament, no sé si ho podries integrar, però el Woody Allen, quan li fan una entrevista a això, ara ja s'adorm i tot.
9: Sí.
23: És una cosa que està dormint i ara...
4: Yes.
9: Bueno, el vaig anar a veure fa un any i mig... a Nova York, allà.
23: Sí, amb el documental,
9: sí,
23: que van fer.
9: Al Central Park.
23: Sí, ja ho vam veure.
9: I va trigar a sortir, va baixar més tard del que havíem quedat, i a l'acabar li diu al representant que me'n puc anar a dormir. I li va dir, després de veure'm a mi.
21: De totes maneres, amb el Woody Allen, clar, tenim una barrera, que és la barrera idiomàtica,
9: sí.
21: Perquè, clar, ell no parla català,
9: no.
21: I tu no parles anglès, però...
9: Bueno, sí, parlo... Thank you.
23: Per tant, una conversa entre tu i Woody Allen, de què parleu?
9: No, però llavors...
4: Com va anar?
9: Amb un intèrpret.
23: Això està bé.
21: Però tu has intentat aprendre anglès o no t'ha interessat mai?
9: Sí, ho vaig intentar una vegada. Sí.
23: Una vegada?
9: Sí. Bueno, perquè, esclar...
21: Perquè, clar, hauria estat més carrer, encara.
9: Em va quedar al cap. Perquè tenia que dir a la taula table, no? Però és que s'escrivia table. Si a mi a table em fan dir table, ja li vaig dir, és que no ens en sortirem.
21: Tenim un problema.
9: Poseu la L, puesto.
23: I, clar, però això li deies a qui t'ensenyava l'anglès.
9: Sí, a la senyora del British aquell. Perquè és complicat.
0: Tu i jo haguéssim fet bona fila a estudiar anglès, eh? Perquè jo ho he fet, o sigui...
9: Però tu, van pagar... tu creus que table...
0: No, no.
9: Si escriu en table... No. Sí. M'han de dir table.
21: Sí. No. Complicar-ho molt, això,
0: ganes de complicar, sí. I pencil, saps? Pencil genera... Hosti, de què m'estàs parlant? Saps? Que al final és llapis i bolígraf. Dius, home, doncs...
9: No, però les coses, les coses normals, sí, perquè ell em va citar a les 11. Em va citar. Però jo a les 9 ja hi era.
0: Bueno, però bé, sí. Per tant,
9: però em vaig esperar fins a les 12.
0: Veig,
3: jo ja li vaig dir, eh? Jo ja li vaig dir amb ell, el Joan, quan va néixer, ja li vaig dir, dic, no...
0: Ah, que ara fa de Déu, vostè, fa de, sí, del personatge.
3: És que jo també mimetitzo una mica.
21: Sí, però a veure... Vostè creu els personatges una mica, eh?
3: No, però a veure un moment. L'actor s'ho ha de creure. No, perdoneu, eh?
0: Però espera,
3: l'actor ha de...
0: Sí, però ara un moment.
3: El que fa, per exemple, que et diré jo, el que fa de... una senyora que faci de monja, sí, es fica en un convent.
0: Sí.
3: Jo m'he hagut de Nadal, eh?
21: Ah?
0: I com s'hi va a dalt?
3: No ho facis dir, perquè és complicadíssim, eh? Mira, he hagut de Nadal...
9: Vosaltres sabeu el que és, que comença la funció, s'apaguen els llums, sí, i se sent el senyor Marcelí que diu... Us parla Déu. Exacte. I tothom queda...
3: Volem dir, on som?
21: No, nosaltres treballem amb Déu, ara. Vull dir, el tenim de company de feina.
3: Ara et diré una cosa, hi ha una cosa molt bonica que fa el Joan, que encén un ciri pasqual. És com un ciri pasqual.
0: Sí, ara que tota tenim el papa, no? Mira, ja van baixant els bisbes.
6: I està costant-se l'avió un camió remolcador.
0: Sí. Fa mala pinta, això, eh? No,
6: un camió grua.
3: Espera, digues, Arnau.
20: Mira... Petita informació que em sap greu, però jo diria que és mentida. Des de la conferència episcopal diuen literalment se retrasa media hora la salida del vuelo del Papa. Ah. És veritat que ja portem una hora i pico de retard. Per tant, aquesta media hora segur que no serà real i sospito que, encara que ho contéssim ara, mitja hora no serà l'hora de sortida del Papa i d'aquest avió.
9: El Papa pregost, aquestes 3 hores de tornar a Roma amb aquest avió seran rosaris continuants, eh?
0: I em vaig dir una cosa...
20: No, 3 hores, Joan. Sí. 4 hores i pico, que estem a les Canàries i hem d'anar a Roma.
21: Clar.
0: 4 hores a les Canàries, de vol. I ara vaig dir una cosa... Amb les ganes, Joan, que deu tenir d'arribar al seu vàter.
9: Sí. Clar, perquè això em passa a mi,
3: Clar. Veus?
21: Home,
3: i
21: el seu llit, evidentment...
3: O sigui, ha de ser el teu vàter, eh? A mi també em passa.
9: Jo, excursions de més de 4 dies, no les puc fer.
3: No.
21: Quan viatges, oi?
3: No, se fa un tap.
21: És l'aigua, eh?
3: És el canvi d'aigües, eh?
0: Sí.
3: O es fa un tap, o allò són les fonts de Montjuïc.
0: Deixeu-me preguntar al Dani Anglès, a veure, l'auca del senyor Pere, fins a quan? Perquè dic perquè...
9: Per sempre.
0: Home, per sempre sí, però de moment va fins al juny, fins a finals de juny.
5: Sí, tot el mes de juny, i després gira per Catalunya, evidentment.
0: Al Condal.
5: I al Condal fins al mes de juny, i després gira per Catalunya, que hi ha molts pobles de Catalunya que estan esperant el Joan amb candeletes.
0: T'agrada fer gira o...?
9: Sí, m'agrada molt.
0: T'agrada?
9: Sí.
0: A mi em faria mandra fer gira.
3: Tot li fa mandra.
9: No, però a mi m'agrada molt.
3: Però és que a mi tot li fa mandra, eh?
9: No, però saps què passa?
3: Li fa mandra aquí?
9: És arribar allà, la gent t'espera.
0: No, això sí, clar.
9: Et mima, t'estima. Sí. Arribo a casa amb 2 quilos de pomes.
0: Et fan regals com el Papa.
9: Amb llonganisses, amb enciamades.
6: Però tu t'ho quedes o fas com el Papa, que llavors es veu que s'ho venen tot?
0: El Papa ho reben, eh?
6: Sí.
9: Tinc 6. Hagi repartit tot.
3: Hi ha gana a casa.
21: Escolta, el Manel Cruz, que és un noi que ens escriu, diu, tinc la veu present de Joan Pere doblant un militar conductor de camió a Rambo Acorralado.
22: Dios mío, ya me acuerdo, Dios mío. Era así. Te recuerdo perfectamente, Dios mío.
0: No ho recordes?
9: No.
22: Eres el teniente Rambi.
20: Mira, escolteu, perdoneu. Escolteu, que ara ens avisaran, el comandant ens avisa d'alguna cosa.
21: Calleu.
20: Ara, just ha parat, perdoneu. Però just s'anava a dirigir-se a nosaltres.
0: Perdona, us acaben de tancar la porta.
6: Sí, i han enganxat una remolcadora.
0: Han tancat la porta.
3: Ui.
0: Ah, però...
21: Ara puja algú.
0: Silenci.
24: Nuestro equipo de mantenimiento sugiere remolcar el avión, darle la vuelta para ponerlo cara al viento.
22: ¿Cara al viento?
9: I no en tenen un altre?
0: No, és bo que no.
6: Digue-li que cregui més.
0: Perdona?
20: Doncs aquesta és la informació.
3: Repeteix.
6: Calleu!
21: Ara és en anglès.
0: Ah, que ara en anglès. Què ha dit?
21: De cara al vent.
0: Moment, no ho he sentit mai.
3: Sí.
0: Que l'avió l'han de posar de cara al vent.
12: Sí, papi, serà l'única manera que s'aixequi.
0: Moment, a veure. Però, escolta, escolta, bé, Arnau?
20: Sí, sí, però ara us explico quan parli, quan deixin... Mira, ara ha acabat. Sí, sí, ha dit això el que heu sentit perfectament, que l'han de posar de cara al vent per veure, entenc que una cosa tècnica, això sí que haureu de
6: buscar... Sí, la sonda PT...
0: No, sí, moment, silenci. Digues, perdona, Arnau, estem per tu.
20: El problema de motors que hi podria haver és que hi hagi hagut vent de cua i que això ho hagi pogut espatllar. Jo no en tinc ni idea, sincerament, no en tinc ni idea. Per tant, això, si algú ens ho pot traduir, us ho agrairia. Això és el que ha dit literalment el pilot de l'avió. Insistim, aquest avió que ha de portar el papa de Tenerife a Roma en el seu final d'aquest viatge a l'estat. Insistim perquè si estigui incorporant ara, el papa no és a l'avió perquè ha hagut de baixar perquè hi ha algun problema tècnic amb el seu avió. Per tant, de moment, encara s'ajorna aquesta tornada del papa al Vaticà.
0: No, però perdona, jo, mira que m'agrada el món de l'aeronàutica i he volat molts anys, fins que vaig tenir la meva filla, que ja se'm va passar les ganes de volar. Ja vaig,
12: per què?
0: Perquè ara, sempre que vaig amb la meva filla a l'avió, sempre tinc por de que ens estimbem.
12: I però...
0: Sí, tinc pànic, no puc, ja les passo, ara diria una paraula malsonant. Ho passo molt malament. I un dia recordo que vaig anar amb un avió de Plus Ultra, aquesta companyia que tant se'n parla,
12: i del Zapatero.
0: Vaig muntar un sidral perquè volia baixar a Islàndia de l'avió, perquè jo era el passatge del terror. Era el túnel. No havia vist mai un avió tan dantesc. I jo li vaig dir a la Josefata, li vaig dir, jo, perdone, però jo me bajo aquí.

0: però el vent, sí, home, però... el vent va més de pressa per sota que per damunt.
1: Sí, vale,
0: i això fa aixecar l'avió.
2: No podem veure el headwind, que es diu el vent de cara, permet en les operacions...
3: Ens estan remolcant,
2: sempre...
3: Sí, sí, ja, estan portant, vinga. Ah, veieu, eh?
2: Que els avions s'enlairen i aterren enfrontats a l'aire. Per tant, és necessari incrementar la velocitat de l'aire sobre les ales, generant més sustentació i així... necessites menys distància, sí,
3: però
2: per
3: aixecar-te. Ho esteu trobant tot normal?
2: No, no, no.
0: O sigui, jo no havia agafat mai un avió que lo tenemos que remolcar a la pista perquè és en l'aire. No havia vist mai.
2: Jo ho acabo de buscar.
0: I va el papa!
4: No, que el papa va aixar.
5: Ara ja no, eh? Ara ja no hi és, eh?
0: El papa l'hem tret...
3: Mira, a veure si...
5: Ara els periodistes.
3: A veure, que el Joan ha de marxar al teatre, eh? Que heu de marxar, eh?
1: A veure...
4: Què dius, Arnau?
2: Jo ho acabo de buscar, ja no ho sabia.
3: Digues, digues, Arnau.
2: Digues.
3: Que ens han fet asseure tots perquè ara ens estan remolcant o ens remolcaran encara més, faran aquesta prova que jo desconec ben bé en què consisteix.
2: Com explicat ara.
3: I decidirem el que...
1: Sí, sí.
3: Bueno, som els conillets d'Índies, eh? Si l'avió comença a volar...
6: Sí, sí, no, el papa no hi és, no.
0: Home, clar, clar que no hi és el papa.
3: I han baixat dos arcabisbes també, encara corren.
0: Corren, corren.
6: Els més llestos.
0: Sí.
6: Els més llestos.
3: Bueno, Joan, escolta, ens queda marxar al teatre.
7: Em sap greu. Bueno, hem viscut tres dies històrics, eh? El dia de la inauguració de TV3, al Palau Sant Jordi i el dia que el papa...
3: Què més vols? Què més vols?
5: Quina setmana, eh?
3: Vine un altre dia que, en fi, que ens ha encantat que estiguessis amb nosaltres.
7: Sí, però assegureu-me que no passi res.
3: Bueno, noi, és que clar, és que això no era... Jo pensava que aquest hora el tindríem ja a Roma, aquest home, no? El tenim aquí a Los Rodeos. Aquest aeroport, ja us ho he dit,
2: el porta Virosta.
0: Per cert, podríeu fer l'auca del senyor Pere i del senyor Clapés, perquè tots dos, nois...
2: Sí, sí.
3: No,
0: jo,
3: perdó, no parella de comedians, no, però de veritat, ho vaig passar fatal, fatal. I des que tinc una filla, és una obsessió dels avions, ho passo fatal. Sí, sí.
5: El tren millor, dic, perquè el Joan a l'espectacle
3: sí.
5: També parla de la Renfe, que té la
3: molt
5: Marina
3: bé, no?
5: La Renfe, eh?
7: Bueno, la Renfe és que dona la casualitat, se'm va espatllar el cotxe l'altre dia.
5: Sí.
7: Es va morir. Uh-huh. I vaig dir que anar amb tren.
5: I què?
2: Bueno.
7: Uau.
2: Experiències de la vida.
7: Era on té aquest tros del amb el Dani. Dèiem, i si el traiem? Perquè no fa gràcia.
3: No.
5: Sí que fa gràcia.
7: Així, principi,
5: gràcia. I tant que fa gràcia.
7: En principi sembla que allò no té... Mare Déu, el que arriben a riure en allà.
5: Montcada i Reixac. Quedeu-vos amb aquest poble, eh? Amb aquesta ciutat.
3: Montcada i Reixac. Quedeu-vos amb l'auca del senyor Pere, amb el Joan Pere, el senyor Virgili, i de Este Star.
0: Sí, no,
7: a mi, una de les coses que més m'ha agradat d'aquesta funció és haver conegut personalment el senyor Virgili.
0: Igualment, digui el senyor Pere.
3: Escolta, molts records, per cert, molts records a la teva dona, que sé que és una fan del programa.
7: És una gran
5: a la Meri.
7: Fan. Una gran fan.
3: Envia-li un super, super petó, que és un encant. I Dani Anglès, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres sempre.
3: Per acompanyar-nos. Ara tornem i a veure, us explicarem en quin punt està, perquè sí que som uns privilegiats de tenir l'Arnau Mañé dins l'avió del Sol. Ara tornem.

0: Versió RAC1.
1: La llei d'habitatge diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
3: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
2: Tu creus? Jo pensava que era normal.
3: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
4: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
5: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment.

0: Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, soci oficial de la FIFA.
1: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
2: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
3: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
4: Descobreix a Summit Salut com la intel·ligència artificial està transformant la salut. El 16 de juny, a la Torre Glòries de Barcelona. Una trobada amb professionals per parlar sobre el futur del sector sanitari. Amb el suport d'AstraZeneca, AbbVie, Grifols, Otsuka, Sanitas i GSK. Apunta-t'hi a lavanguardia.com/summitsalut.
5: Hi ha llocs que tens a prop, però que sempre et sorprenen. Redescobreix la Pedrera, els patis, el terrat més icònic de Barcelona i les golfes, on coneixeràs de prop l'univers de Gaudí.
6: Ara, promoció especial per residents a Catalunya. Entrada per només 12,50 €. I nens i nenes fins a 12 anys, gratis.
5: Una experiència única per temps limitat.
6: La Pedrera, més a prop que mai. Reserva ara a lapedrera.com.
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
10: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
13: Verisure. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.

0: Holiness.
1: Va, que estem posant ordre aquí a l'estudi de RAC1. Acomiadem el Joan Pere, que estava empatant la xerrada, amb el Dani Anglès. Estàvem tots repassant, en fi, comentant la jugada. Tot això, tenim l'Arnau Mañé en línia?
2: Sí.
1: A veure, ara us han donat la volta.
2: La volta.
3: I us han tret el remolque.
1: I ara torneu a estar sense el remolc.
2: Exacte. El que han fet és remolcar l'avió del Papa per posar-lo de cara al vent, que és el que ens explicava el pilot fa una estona, que sentíem en directe aquí al Versió RAC1. El que estan fent és revisar, diuen, si de cara al vent els motors poden funcionar correctament i, per tant, volar amb seguretat fins a Roma, però hem sentit aquell soroll que a vegades és típic d'engegar els motors, d'intentar engegar els motors. No, tampoc et podia dir si han aconseguit la missió. No sé si ho sentiu de fons. Vine, escolteu. No, res, no hi ha manera. Però és aquest soroll de fons que van intentant encendre els motors i que, per tant, en els propers minuts hauríem d'aclarir si realment aquest avió, amb el Papa o sense, pot volar cap a Roma.
4: I després ja està, ja va volant.
5: Ja va volant, ja arribarem, diu.
1: Hola?
5: Hola?
1: Sí, sí,
5: no,
1: t'estem escoltant.
5: Sentíem
1: sí.
5: La gent que parlava.
1: Però és que ara estem atents a veure què és el que passa dins l'avió. Us han donat alguna indicació més o no? Perquè ara tenim, veiem l'avió aturat, la porta tancada i esperant a veure què és el que es decideix,
3: però
1: no?
3: Estan engegant el motor per provar?
2: La indicació és que estan intentant engegar els motors per veure si pot volar aquest avió del Papa. Tothom ens han fet asseure, això sí, perquè estàvem per aquí al passadís pol·lulant i ens han fet asseure per fer aquesta maniobra dels motors, per remolcar-nos i per intentar posar-nos de cara al vent, però res més, no tenim cap més indicació del que hem anat explicant aquí al Versió.
3: És el soroll aquest típic que fa...
1: És el soroll de que quan mouen
2: aquest soroll, sí.
3: Los flaps, no són o què són?
1: Els flaps, sí. A veure, deixeu-me saludar a l'Enric Besora, que és pilot d'un Airbus 320 i divulgador d'aviació, a qui doncs, amablement s'ha posat en contacte amb nosaltres per explicar-nos exactament en quin punt estem. Enric Besora, bona tarda. Eric, m'havien escrit Enric, Eric. Eric, a veure, primer de tot, gràcies per acompanyar-nos. Explica'ns una mica... què és el que està passant, perquè el que ens està explicant l'Arnau Mañé, jo amb un avió no ho havia viscut mai.
6: Jo tampoc, la veritat, és una mica curiós tot plegat, però el que se m'acut és que els motors, per engegar-se, necessiten tenir un flux d'aire d'endavant cap enrere, no? I si hi ha molt vent i el vent els hi tira de darrere, pot ser que costi una mica. Llavors m'imagino que per això l'han girat, per tenir el vent de cara i així poder intentar arrencar. Però és una situació curiosa i rara, eh? No, això no m'ha passat mai a mi.
1: O sigui, tu, Eric, que com a pilot d'un Airbus, no... És que, clar, és que jo... No t'ha passat mai. Aleshores, aquesta maniobra que jo l'he trobat, el que deia... Jo no
6: curiosa.
1: Curiosa. L'avió el teníem, diríem... O sigui, ha donat la volta, li han fet donar la volta, i ara, perquè segons l'argument d'Arnau Mañé, era que el vent... impedia...
2: No l'argument, eh?
5: No.
2: Mira,
5: us
2: llegeixo literalment, sí. Literalment el que ens ha dit el pilot.
1: A veure, perdona, l'Eric està escoltant l'Arnau, no? Sí.
6: Sí. Vale, sí.
1: Vale, perfecte. Digues, Arnau.
2: Literalment, el pilot diu: "Nuestro equipo de mantenimiento ha sugerido remolcar el avión para ponerlo cara al viento e intentar una nueva puesta en marcha del motor, ya que el fallo se ha podido producir por un poco de viento en la cola." Això és el que ens ha dit fa una estona.
1: I això, Eric, com es tradueix? A veure, què ha passat aquí?
6: Tot i així és estrany, o sigui, però és això, els motors necessiten un flux d'aire per funcionar, ells han d'agafar aire de davant, passar-lo per dins i que s'encengui amb combustible, no? I el que passa és que si hi ha molt vent de cua, si el vent ve del darrere dels motors, pot ser que aquest flux d'aire no acabi de passar bé i llavors el motor no arrenca. Llavors és el problema. Pot ser un problema, ja et dic. Això a mi m'estranya molt que sigui jo, perquè realment hauria de fer molt, molt, molt vent perquè passés això, o no sé, o alguna cosa més. Ja, llavors, escolta, tant de bo sigui això, però...
1: Eric, tu que ets pilot, amb la circumstància actual, tu canviaries d'avió? És a dir, aquí hi ha un problema, amb aquest problema que s'ha generat, s'hauria de prendre la decisió de canviar d'avió?
6: Clar, pensa que els de manteniment són els que acaben decidint, bueno, és el comandant, però amb la suggerència de manteniment que dirà si aquest avió es pot fer servir o no es pot fer servir. Llavors, suposo que intentaran arrencar-lo, perquè deu ser només un problema de l'arrencada, i un cop s'arrenquin els motors ja està. Llavors l'avió estarà totalment en servei per volar. Tot i això, és el que et dic, són els de manteniment que diran si aquest avió serveix per volar o no serveix per volar.
1: Però perdona, dius, un cop arrenqui el motor ja està. Bueno, ja està. Si hi ha un problema, el problema persisteix, no? Perquè...
0: Jo no els tinc totes.
6: El problema en si és com, o sigui, imagina, pel que estic entenent, que sí, clar, sí. No estic allà i són dues hipòtesis.
1: Jo, escolta, t'agraeixo infinitament que t'hagis posat en contacte, perquè és que el que estic vivint aquesta tarda és que, clar, estic perplexa.
6: Sí. Jo et poso un exemple perquè ho entengui ràpid. Imagina't els cotxes abans que els hi fallava la bateria o el motor d'arranc i el tiraves cap avall,
1: sí.
6: amb una baixada, empaitant, i llavors funcionava.
3: Sí, sí.
6: Eh que sí? Doncs sí. Vindria a ser un símil així.
1: Val, o sigui, és qüestió d'empenya l'avió.
6: Exacte.
1: Com quan anaves amb els 600 i un cop ja el motor arranca i ja està. Val.
6: És com el que està fallant és com el motor d'arranc. Un cop estigui el motor engegat, ja estarà.
1: Ja està.
6: Que
5: no és al revés, perquè el vent ha de venir de cara, no?
6: En aquest cas...
1: I aleshores, si ara ell intenta engegar l'avió, ui, mala senyal, perquè veig una escala que s'acosta...
3: Però para pujar i no baixar.
1: Per això dic que si va a l'escala... Això vol dir que...
2: Malament. La de darrere o la de davant?
3: A darrere.
1: La de darrere.
0: Ui, darrere.
2: Doncs això vol dir que tard o d'hora haurem de baixar, eh? I haurem de baixar els periodistes, perquè si posen la de darrere, mala senyal.
3: Sí, sí.
1: Doncs ara mateix estan instal·lant la de darrere.
0: Ui, adiós. Adiós, Madrid. Adiós, Madrid.
3: Incidentes.
1: Clar, és que us han donat la volta i ara sortireu per la banda de l'altra. Escolta, no sé si veus per la finestra, Arnau, si hi ha més avions...
2: No. Ara això no ho veig. Ja et dic, insisteixo que jo el que he vist quan he pujat just a l'avió fa ja una bona estona és el Falcon del rei. Això és l'únic que hem vist. Hi havia un Air Europa uns metres, però ara intentaré veure si encara hi és, però sospito que encara no. És veritat que això és una terminal apartada, una terminal privada, que tampoc és habitual que hi hagin altres avions més enllà d'aquest Falcon que veiem del rei. Però ara investigo i us dic si veig altres avions.
1: No, abans, quan parlàvem que feia referència als avions que hi havia a l'aeroport, sí que hem vist un que s'enlairava, però aquest, clar, ja ha marxat.
0: Busca'l.
1: I queda el del rei. Ara veig el cotxe, aquest clàssic cotxe del Follow Me groc, que també s'aproxima.
2: Sí.
1: Jo tinc la sensació
2: el veig.
1: Que us desembarquen.
0: Sí.
1: Aquesta és la sensació. Sí, el pilot...
2: Si pensen posar la darrera, mala peça al telèfon.
3: Sí, està encarada darrere, sí.
5: Doncs... Espanya segresta el papa.
7: Culpa el Pedro Sánchez, eh? No n'es compte, eh? És que està això, vol fer?
8: Però aquest avió va amb una vela o algo?
1: No ho sé.
0: Però no té starter.
1: Bueno, l'Eric Besora, que hem contactat també, pilot, com dèiem, de l'Airbus 320 i divulgador d'aviació, si ja s'acosta a l'escala, vull dir, ja podem donar per finiquitat el viatge?
6: Bueno, això pot ser dues coses, o que sigui aquesta, o que algú de manteniment hagi de pujar a l'avió per veure des de dins què està passant.
2: Però no hauria de pujar per la de davant, Eric?
6: Depèn de com estigui fet i depèn de com ho vulguin fer. Però sí, jo m'inclino una miqueta perquè deu ser que desembarcaran. I sento no portar bones notícies, però m'imagino que Iberia no té un altre 320 a Tenerife esperant per si passava això.
1: I aleshores ara...
2: Vaig buscant restaurants.
7: Hi haurà de passar la nit aquí, no? El papa.
1: Ara preguntarem, no? A veure.
6: Doncs ara...
7: Heu
6: dit que hi ha el Falcon del rei, oi?
1: Sí. El Falcon, sí, perdona, sí. Podria arribar en 4 hores... És a dir, aquest Falcon del rei pot enlairar-se i arribar fins a Roma? Té prou capacitat o no?
6: Sí, jo crec que sí.
1: Sí,
6: sí.
2: Normalment fan aquests viatges llargs, també, per tant...
6: Sí.
1: El pot portar.
6: Jo m'imagino que sí.
1: Bueno, doncs, escolta, que s'arremangui el rei i que el porti.
6: Exacte.
8: Aquí la imatge de Déu surt perjudicada.
1: Per?
8: Tot això d'aquest... tot poderós i tot això.
3: De Déu no, d'Espanya.
1: No, sí, però amb això té raó, sí, el senyor Buigas. Sí, sí. Clar, Déu Nostre Senyor, quina prova està fent aquí?
0: No, el Nostre Senyor està fent una prova de paciència. Màxima al Sant Pare.
8: Això sí.
0: Per no engegar, a pastar fang.
3: amb les ganes que devien tenir de marxar.
1: Crec que això... crec que aquest, això, no, ja, en molts viatges del papa, no ha passat mai.
0: Mai, mai.
1: La imatge és... però, i Ibèria és allò que dius, si tinc he d'anar a comprar un bitllet, doncs... Pues,
0: no.
1: Potser que...
0: No, ni volis mai.
1: Que, bueno, a mi era la companyia de referència, però sí, clar, no, la imatge que estem tenint d'aquest avió...
0: Preocupa Pedro Sánchez.
1: Sí, sobretot. Bueno, escolta, doncs...
0: L'Arnau Millés, si t'has fixat, té un tremolor a la veu, que només vol sortir de l'avió.
1: No, ara ja s'estan... Mira, no, estem veient imatges per dins de l'avió, que hi ha alguns periodistes a 24 hores que estan emetent imatges... I, clar, quanta estona porteu dins l'avió? És que això també compta poca broma.
2: Mira, com a mínim en portem un parell. Ara t'ho confirmo per buscar l'hora exacta que hem entrat.
1: Cosa que em posi més nerviós que està tancat en un avió.
7: I el vàter funciona?
5: Bueno, escolti, home.
7: No, és que és important.
2: El vàter, jo hi he anat just al pujar. Mira, per sort amb això he fet... He encertat.
1: Escolta, em pregunta l'Àlex Arbiol si l'aire condicionat funciona.
2: De moment sí, de moment sí. Toquem fusta, toquem fusta. Mira, hem entrat a l'avió a 3:15 hora d'aquí. Per tant, 3:15 vostre.
7: Hòstia, 3 hores.
1: Sí. Mira, ara hem vist que s'ha enlairat un altre avió. Vull dir que avions no sé d'on surten, però que n'agafin on, no ho sé. Bueno, en tot cas, a veure, no, a veure, clar, és que la tarda se'ns ha complicat sense...
0: De mala manera. Sí,
5: en quina hora havíeu de ser a Roma?
2: Havíem de ser a Roma a 9:15 del vespre.
1: Escolta, i tu, perdona, per què has d'anar? O sigui, no pots baixar, diu, ja m'he quedat aquí.
2: Mira, Toni.
1: Perquè quines ganes de tornar a Roma.
2: És una molt bona pregunta que fins ara no m'havia fet, però que no està gens malament.
1: Clar,
2: el tema és que volant amb el papa hi ha dues coses. La primera és que per obligació i per seguretat ens encapsulen de Roma a Roma, és a dir, des de Roma, passant tot el trajecte fins a Roma, però és que a més tenia, i ara encara té, un interès informatiu molt important aquest vol, perquè és el moment en què el papa fa la roda de premsa, accepta preguntes als periodistes, entre d'altres. Llavors, justament ara també guanyarà importància saber com ho ha vist el papa. Però si no hagués sigut per això, també hagués sigut interessant escoltar les paraules del papa, entre d'altres, per exemple, preguntar-li pel català.
3: Ah, sí. Pues queda, encara no l'avió rebenti.
8: Diuen que tots els camins van a Roma, però tots els avions no, pel que veig.
1: A veure, deixeu-me acomiadar a l'Eric Besora. Eric, moltíssimes gràcies,
6: Gràcies a vosaltres.
1: Molt amable, gràcies. Pilot d'Airbus 320 i divulgador d'aviació. Anem als serveis informatius, sí, que ens estan esperant. A veure, perquè això és un no parar.
5: Em quedaran obrir.
1: Doncs suposo que Jordi, amb el Jordi Claret, amb el papa, no?, que el tenim... Bueno, i a més, allò que baixes a petar la xerrada amb el rei i ja arriba un punt que ja no sé de què deuen estar parlant, el rei i el papa.
7: I si han d'anar a la cafeteria a l'aeroport ja poden preparar suelto, perquè és caríssim, eh? Un entrepanell de pernil igual els hi costa 3.000 euros.
1: Sí, això és veritat.
0: No pot pagar!
1: Però a veure.
2: Nois.
1: Què pa? Digues.
0: Digues, Arnau.
2: Novetat. Ja em sap greu, però aixafo el butlletí.
1: No. Escolta.
2: Mireu, aquesta roda de premsa que us estava explicant fa un moment, que estava prevista pel viatge cap a Roma, jo sospito que no passarà, com a mínim, en aquest avió. Mira, estàvem preparant, o ja teníem preparat, tots els cables a banda i banda per enregistrar justament aquestes imatges, aquest so. Ens acaben de dir que guardem tots aquests cables, que, per tant, aquí no hi haurà cap roda de premsa, per tant, sospito, tot i que no ens ho han dit directament, que d'aquí uns minuts haurem de desallotjar aquest avió.
0: Tots amb l'avió del rei,
7: No sé si que... No, la xusma dels periodistes que no pugin, El rei i el papa.
1: Bueno, i sabeu... clar, ara... O sigui, us faran baixar? Això és el que t'he dit que he vist l'escala per la part del darrere. Dic, aquests els faran baixar. La pregunta és, esteu esperant un altre avió? No, en teniu coneixement d'això
2: encara? No tenim aquesta informació. Ara, mira, intentaré preguntar-la, bueno, quan fem el butlletí, però...
1: Molt bé, doncs
2: tindria sentit. Tindria sentit que anéssim a buscar un altre avió, clar.
3: El papa se quedarà com a Tom Hanks, ahí en la terminal.
0: Aquí està...
3: Ai, que m'ahogo.
0: Ai. Aquí està tan...
1: És una tarda, en alguns moments, d'idiota, però a nivell el cub. Bé, doncs, mentre desallotgen l'avió, Jordi Claret, a veure, a banda del papa, què més ens pots explicar?
9: Doncs mira, a banda d'aquesta notícia del papa, que de moment continua a l'aeroport, com ens explicava l'Arnau Mañé, també tenim altres notícies d'última hora, de fet, d'importants. L'Iran ha confirmat que que l'acord de pau és a l'Orient Mitjà és més a prop que mai. Després de diversos dies d'incertesa amb Donald Trump assegurant que aquest acord era qüestió de dies, Teheran, per fi, ha donat detalls d'aquestes negociacions de pau. En una piulada, ara fa uns minuts, el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha assegurat que les dues parts s'estan acostant. Diu que, literalment, que l'acord d'Islamabad no havia estat mai tan a prop de fer-se possible i recorda que fins que no el signin s'hauria d'evitar l'especulació. Araghchi també respon a les acusacions de Trump de filtrar informació falsa sobre l'acord de pau, deixa clar que continuaran actuant amb tota la transparència i que explicaran tota la lletra petita d'aquest pacte en els propers dies. I també ho hem sabut fa molt poca estona, el jutjat d'Osca ha fet un nou revés al MNAC pel cas Xixena. La magistrada ha rebutjat la petició del museu d'allargar els terminis per fer aquest trasllat i blinda el calendari fixat a l'abril. Tomba així la petició del MNAC, que demanava més temps per garantir tècnicament el moviment. La jutgessa deixa clar en la interlocutòria que tot plegat ja està estudiat i és del tot viable. La vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, celebra aquesta decisió.
10: Lo que no puede ser es que en un proceso ya de ejecución, donde el MNAC tendría que estar ya trabajando para que esos bienes se restituyan al monasterio de Xixena, volver a interponer dilaciones totalmente indebidas. Y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Xixena y para que los derechos que han sido reconocidos por la justicia para todos los aragoneses se puedan dar por cumplidos.
9: Ara, doncs, el MNAC té temps per fer el trasllat fins al maig de l'any vinent. I un últim apunt, SpaceX ha debutat a Wall Street amb un primer preu de $150, un 12% més del valor que s'esperava, que era de $135. Tot i que la borsa nord-americana oberta fa 2 hores i mitja, fins fa un moment no s'havia publicat el preu de l'acció. Comença, doncs, amb bon preu la companyia espacial d'Elon Musk, que podria trencar tots els rècords. Espera recaptar $75 milions i entrarà de plena al Nasdaq de Nova York i de Texas. I al temps, acabarem el divendres sense canvis, amb domini del sol i un ambient força més càlid que ahir a tot arreu. La majoria de les màximes s'han mogut avui entre els 28 i els 32 graus, però s'han superat puntualment els 35 graus a la Vall de l'Ebre. El cap de setmana es mantindrà el domini del sol i continuarà pujant la temperatura, però diumenge descarregaran alguns xàfecs i tronades de tarda al Pirineu.
1: Un minut per a veure si podem fer una mica menys de soroll. Un minut i un, passa d'un quart de set del vespre. La Marta Cailà preparada i a punt per acompanyar-nos fins les 8. Què tal?
11: Sí, senyor, molt bé.
1: Arnau Mañé, preparat també i explicant-nos des de dins l'avió el que està passant en aquest operatiu de retorn del Papa, cada moment...
2: Pel que faci falta.
1: Sí, sí, no sé exactament... més clar, el rei el tenim amb el Sant Pare. Sí,
7: quina llàstima que no hi hagi l'Omella.
2: A la terminal privada, entenc, sí.
1: Sí, estic per trucar a l'Omella, que els truqui.
7: Que li doni conversa. Almenys,
12: almenys ja creïn temes.
1: Home, a l'Omella no te l'acabes.
2: Sí, sí. Mira, escolteu, escolteu, escolteu.
13: Les habla el comandante. Lamento informarles de que nuestro equipo de mantenimiento está tratando de resolver la avería, pero van a tardar bastante hasta que esté completamente solucionado. Por esta razón, estamos coordinando... desembarcar el avión. Les haré más información. Muchas gracias.
1: Ara, aquesta és la notícia. Quines explicacions més tristes.
8: Tratando de resolver, eh? No resolviendo, no, tratando de resolver.
3: Es que ha de rebre una peça.
1: Diu,
3: de
1: por esta razón, y he fet una paradinha, vamos a tener que desalojar el avión. Bueno, doncs, Arnau, ara a veure si et veiem per la tele, perquè, clar, aquí al Canal 24 Hores ha trobat una mina i us estem veient...
3: I el bé que ens va a nosaltres, que ho anem veient tot.
1: A veure, Arnau Vila, bona tarda.
14: Bona tarda.
1: A veure, que tenim un comunicat, acabo de veure, del Futbol sí. Club Barcelona, ai, última hora.
3: Que ja, adeu!
1: Àlex sí. Arriol, sisplau, posa...
14: Sí, sí, com
1: aquestes
14: sabia...
1: Aquestes tardes acabaran amb mi,
14: eh? No. Acabaran amb tots, eh? Pot ser que...
11: Vols un rebentat. Cafè? Vols un cafè?
1: No, un cafè no. Encara no.
11: Per una tila?
1: No, si estic despert, cony, necessito relaxar-me.
3: Tienes que hacer las madrugadas.
14: Pues mira, això no et baixarà les pulsacions, perquè el Barça ha presentat la demanda de conciliació prèvia a una querella per calúmnies, és un pas necessari, contra el president del Madrid, Florentino Pérez, per les manifestacions... Ja l'han presentat. Per les afirmacions que es van fer el dia 12 de maig en aquella roda de premsa. Recordem, demanda de conciliació. Si el president del Madrid no es retracta del que va dir aquell dia, querella per calúmnies pel president del Madrid. Aquesta és l'última hora.
1: Molt bé.
14: Per tant, s'estaven preparant, feia dies que dèiem que es preparaven els recursos legals del Barça.
3: Sí, sí, molt bé.
14: Doncs avui, en divendres, sí, sí, una mica estrany, no? Sí.
1: Però bé. Bueno, el divendres és el dia que sí, et trobes a la bústia la carta d'Hisenda, eh?
14: I ja t'apanyaràs el cap de setmana.
1: Que tens una paral·lela o que la declaració està mal fet. Te la trobes divendres, sempre, quan és el cap de setmana.
14: Poc marge de maniobra.
1: T'agafa ja la cagalera i ja estàs enviant el missatge a al gestor. Oh, tio, que tinc una carta i no entenc res.
2: Tenim notícia, nois. Sí.
3: Ep, Arnau.
8: A veure.
2: Hola. Tenim comunicat oficial d'Iberia, em sentiu?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Perfecte. Comunicat oficial d'Iberia. L'avió en què Lleó XIV i la delegació vaticana anaven a desplaçar-se a Roma, amb problema tècnic, això ja ho hem dit, el passatge es desembarcarà i s'envia a hores d'ara un altre avió des de Madrid per fer el viatge durant el dia d'avui.
0: Ja t'ho he dit.
11: I això quantes hores són?
0: Dues.
14: I pico.
1: De Madrid a Los Rodeos, quantes tres hores són?
2: Tres.
11: Tres hores.
1: Per tant, abans de tres hores, el papa no marxa de...
11: Pobre home.
1: Se va quedar de after esta noche.
2: No marxa de Tenerife, no?
1: After. Tres hores? Papi after.
2: Sí, sí.
1: Realment és insòlit, eh? Realment és... Escolta, a tot això, perdona, l'Anabel Luna m'acaba de passar una fotografia que us havien donat un kit...
2: Sí, sí, sí, un kit d'aquests de vol llarg, per entendre'ns.
1: Sí, transoceànic.
2: Que l'he perdut. Sí, per entendre'ns, exacte, un d'aquests que et donen quan creues Atlàntic o quan són un viatge llarg.
1: Però mira, si aquest viatge era de 4 hores.
2: De 4 hores. És un necessaire amb... L'obro ara, per
1: primera vegada. Sí,
2: sí, sí. Un antifaç amb els colors de la bandera d'Espanya, per cert.
1: Un antifaç amb els colors de la bandera d'Espanya.
3: Quin fàstic! Jo hi vomitava i m'hi aixugava el cul.
2: A veure,
3: que està parlant l'Arnau.
0: És que estàs en un estat de nervis que no pot ser bo.
11: Això no pot ser bo. T'ha posat d'enveus i tot.
1: Un moment, l'antifaç amb la bandera d'Espanya, què més hi ha?
2: Sí, que són els colors d'Iberia.
1: Ah, ara. Digue-ho així, els colors d'Iberia.
2: Ara ho hem dit. Dos mitjons d'aquests llargs i gruixos, que la veritat és que ara no sé...
1: Per si vols descalçar...
11: Per si vols treure les sabates,
1: clar. Et poses al mitjó. Sí.
11: Hi ha molta gent que ho fa, que es treu les sabates.
1: Sí, sí, sí. I aquí a la redacció també.
11: També.
14: Ah, sí? Sí?
2: Un raspalladents, també.
1: No em facis parlar.
2: Crema de mans i un bàlsamo labial, per
11: cert. Sí, perquè deshidrates.
3: M'encanta.
11: No, l'avió et deshidrates. Hi ha, claro, noies que es posen cremes i tot.
0: No m'he deshidratat ni.
11: T'ho juro.
0: T'ho deshidrata.
1: Aquesta...
11: A Instagram, jo he vist...
1: Per què sones com... No sé.
11: No sé, què passa?
1: Ara.
3: Era com de megafonia al Carrefour. Sí.
11: Com metàl·lica. Ah,
1: no sé. Bueno, digues, parla.
11: Per Instagram,
1: sí,
11: m'han sortit noies,
1: sí,
11: que entren a l'avió i es comencen a posar, sí, crema, sí, perquè diuen que es deshidraten.
3: Porque estás más cerca del cielo.
1: Tu saps, el moment que passes, jo he passat més por en un avió, és quan estàs en un vol transoceànic, que has d'anar al lavabo, t'aixeques i veus la gent dormint. Sembla la morgue.
2: Hòstia, entre l'antifaç i les cares desencaixades...
8: No, mentre no vegis el conductor, el pilot dormint...
1: No, el pilot no el veus, però veus la gent que està allò... Dius, cony, quina por! I els pets van que volen, eh? La gent es fot unes...
8: Va, esclar, va, volen,
1: perquè és el halar que et donen, que ja és horrorós, i llavors la gent es deixa anar i... Vas passant per l'avió...
8: És el que aguanta l'avió, eh?
1: Bueno, Arnau, quan et baixin de l'avió ens ho fa saber...
2: Perfecte, sí.
1: Ui,
2: sí,
1: de moment, això sí, estem
2: per aquí.
1: Fins i tot ara ja veiem els operaris que estan descarregant ja tot el...
3: La bodega.
1: Tota la bodega,
2: les nostres maletes, les sí, nostres maletes.
1: Bueno, de moment, sí, que sempre hi ha unes caixes que, no sé... D'aquestes d'Iberia, bueno, que no sé què...
2: Deuen ser tots els regals que ha rebut el papa aquests dies.
1: Ah, doncs mira, ara es baixaran també. Potser que els deixin aquí ja, perquè total, si els han de regalar després. Bueno, doncs...
2: La figura dels castellers no, eh?
1: No, jo crec que també passarà a la botiga aquesta que en parlàvem l'altre dia.
8: No, els anaven a llançar a mig vol o els anaven a llançar?
1: Bueno, és possible.
8: Sí, és possible.
11: Hi ha un oient que ens escriu que diu Spain is different.
1: Home,
11: Spain
1: i tant,
11: is
1: quedat...
11: No,
3: mierda.
1: Com a campanya de publicitat d'Iberia, escolta, la millor campanya, no en poden fer una altra. Alguna cosa més, Arnau?
14: No, que sí, que tenen la pregunta
1: no,
14: del dia.
1: Sí.
14: Sí, sí, no,
1: que sí.
14: Que la pregunta del dia la trobaran als stories d'Instagram, que repeteixo per qui s'hagi perdut...
1: Sí.
14: Instagram,
1: que no sap ni el que és Instagram.
14: Que és el nostre perfil d'Instagram versió RAC1, on hi ha la teva cara, que és a la foto de perfil, que és exactament així, que cliquin allà en aquella rodona amb la cara del Toni.
0: Però és allò que anava malament, que ho he dit al
11: començament. No, ja s'ha
14: arreglat. Està ja mig fot, sí, ja funciona. Llavors allà s'obren, amb la cara del Toni, s'obren les stories d'Instagram. I allà poden trobar la pregunta, que avui és qui aixecarà la Copa del Món, Lamine, Messi, Cristiano o Rafinha.
3: El papa.
1: Molt bé. A veure, una de les coses que pot fer el papa és anar al cinema, perquè hi ha estrenes aquest cap de setmana, i ens les comentarà la Marta Cailà.
11: Atenció, perquè arriba un mes de juny a Movie Cinemas, que està ple de propostes per tots els públics. Avui, clar, avui s'estrena la nova pel·li de ciència-ficció de Spielberg, El dia de la revelació, ahir en vam parlar amb el Gorina, protagonitzada per Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth.
0: I ja t'avisen, que vienen els extraterrestres.
8: Efectivament.
11: Sí. Diuen que està molt bé.
1: Sí, diuen que està... Que ja ho ha dit el Gorina, la segona part...
11: Gorina li va posar un 5.
1: Si a Gorina li posa un 5, millor no hi aneu.
11: No, al contrari, al contrari.
0: Quan ell no li agrada una cosa és quan hi has d'anar.
1: No, bueno, per això, però és que aquesta diu que li va posar un 5.
11: Home, és molt justet,
0: un 5.
1: Serà
11: un 9.
0: Diu que va ser generós.
11: Serà un 9.
1: No ho sé, ja...
11: Jo faig el contrari.
1: Vale. Sí, jo del Gorino el contrari. Aquesta li agrada, jo no vaig. Tinc claríssim. Per això el tinc, és la meva referència. Pel·lícula que no li agrada. Hi vaig segur.
0: Cap allà.
11: Vinga, més propostes. Els fans de Disney i Pixar ja us podeu fer amb les entrades de Toy Story 5, no, que arriba a Movie el proper 17 de juny. No l'ha vist perquè encara no...
0: Ah, no.
1: El papa que agafi entrada.
11: I es poden comprar les entrades. I el 26 de juny celebrarem el final de curs amb High School Musical 3 a Movie Aribau Cinema.
1: Pel·lícula musical.
11: Tot això i molt més, com sempre, a moviecinemes.com.
1: Aneu-hi, que us ho passareu d'allò més bé. Ara ens retrobem, Arnau, fem una pausa i anem al consultori, no?
8: Ah, sí, fem el meu, sí.
1: Si ho diu aquest interès, no ho fem
8: bé. No, és que em sap que no ho fèiem ja. Com que ha passat això del papa, i pensava, ah, mira, no farà res avui.
11: Però vostè vol fer o no?
8: Bueno, mira, va, sí.
1: És evident...
11: Està preparat?
1: És evident que amb el que està passant amb el papa, algun damnificat hi haurà, eh? A qui li tocarà?
11: Ui.
3: Ai, no me digas que la rubia de la tele se queda sin...
1: No ho sabem, no ho sabem.
15: RAC 1. Endinsa't en la cambra de les meravelles, la nova novel·la de Maria Oruña. Un misteri addictiu, on l'art es barreja amb el robatori, la traïció i l'assassinat. La cambra de les meravelles, ja a la venda.
16: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
17: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 € aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
18: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I, per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
19: Hi ha ofertes i després hi ha oportunitats. Nou Opel Frontera GS Electric. 100% elèctric amb 8 anys de garantia especial, sense entrada i per només 169 € al mes. I aquesta és només una de les moltes ofertes que trobaràs en vehicles nous d'ocasió i motos. Només fins a final de juny.
20: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
21: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
20: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
21: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
15: RAC 1. 4 anys després ha arribat el moment.
22: Let's play football.
15: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
23: Compte França centrada, gol!
15: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
24: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol!
15: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
25: Final! Història de la Copa del Món!
4: tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Let's go! Tots som un milió. RAC1. Tots som un. Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
1: Doncs anem...
11: Amb el Cindy Buigas, què passa ara?
1: No, és que veig que Pakistan confirma que Estats Units ha arribat a un acord amb Iran. Per tant, sembla que estem més a prop de l'acord de pau.
11: Donald Trump diu que totes les parts han donat el seu vistiplau.
1: Bueno, això ho ha dit aquest matí, però després Iran ha dit que no.
11: Ja,
8: va, a la reunió...
1: Per anar actualitzant l'actualitat.
8: Que no hi vagi a Iberia, a la reunió, si no arribaran a un acord.
11: Vinga, a veure, comencem amb la primera crítica.
1: Exacte, anem amb el Cindy Buigas, el defensor i oïdor, una cosa complexa de dir, i oïdor de l'oient, i estan buidant l'avió. L'Arnau Mañé TV, línia oberta per quan vulgui.
11: I mentrestant comencem amb una bona crítica.
1: Molt bé.
11: En principi, molt normal, però que ens sorprèn, ens ha sorprès.
8: Sí, sí.
11: Des d'on ens la fan, aquesta crítica?
8: Sí,
11: diu el següent. Hola, sóc molt fan del Versió RAC1. Fins a ti, normal.
8: Sí, normal, habitual.
11: Us escolto sempre des de la feina. Normal, també.
3: Molt bé,
11: ara,
3: molt bé.
11: Atenció, perquè aquí ve el gir. Treballo a Catalunya Ràdio.
3: Ah! Oh! Oh!
11: Signat Jordi.
8: Doncs sí, és sorprenent.
1: Bueno, això no és, no és un primer cas. Conec un grapat de casos de gent que treballa a Catalunya Ràdio.
3: És molt mal fet.
1: I que ens escolta.
8: Sí,
1: i des d'aquí, per cert, moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
8: Vale.
1: Nosaltres no tenim mai cap problema...
8: No som racistes. No
1: tenim cap problema mai en parlar ni de Catalunya Ràdio, ni dels companys de Catalunya Ràdio, ni tenim cap por. Al contrari, convidem el Pérez Esquerdo, que està a Catalunya Ràdio. En canvi, ells... Curiosament, recentment em consta que sí que tenen algun problema amb que algú de Catalunya... que algú de...
8: De RAC1.
1: De... Sí, bueno, és igual. Vull dir que hi ha gent que té complexes i d'altres no en tenim.
8: No. Mira, la prova està que el tenim en línia.
1: Sí, el podem saludar.
8: Aquest, el Jordi.
1: A veure si el conec. Jordi,
5: sí, hola,
1: bona tarda. Hola, Jordi.
5: Fa un bon rato que estic aquí esperant amb això del papa i l'avió aquest. Bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Ens coneixem, Jordi, perquè he treballat a Catalunya Ràdio, ens coneixem?
5: Sí, i tant, home.
1: Vostè... Bueno, però,
11: et sona a tu, Toni?
1: Bueno, és que Jordi, esclar, però a quin departament estàs?
5: Jo estic a oficines.
1: Perdoneu, nois.
3: Epa,
1: sí, endavant, sí.
5: Aquí hi ha moltes oficines.
1: Sí, un moment, que està l'Arnau Mañé.
2: Disculpeu, tallo, perquè tenim la confirmació que el rei d'Espanya ha ofert al papa que se l'emportarà amb el Falcon cap a Roma i, efectivament, confirmem que aquesta és la idea del Vaticà mateix, que el papa voli a Roma amb el Falcon, veurem si acompanyat o no del rei d'Espanya, però que se'n vagi amb aquest avió privat de l'exèrcit d'Espanya cap a Roma, de tornada cap al Vaticà.
7: Viva el rei! Hòstia, això és un rei.
1: Bueno, això està bé, perdoneu.
7: Sí.
1: Si tens un avió...
7: Home,
1: a veure,
7: tens l'avió a punt.
1: Clar, abans el Ramon Escardó, que està a totes, m'apuntava amb un WhatsApp que el Falcon 900, que és el model d'aquest, que pot fer 6.000 quilòmetres d'autonomia. Amb el dipòsit ple.
7: Imagina't.
1: Per tant, ara la Marta Gailà, que és una experta en matemàtiques, ja has vist la confiança que generes als oients que ens acompanyen.
2: De sobres.
1: Sí, arriba?
2: Sí, tant.
11: No cal que faci càlculs, Doncs ja està.
2: Mireu, però jo diria que són 3.000, si molt m'apures.
1: Home, doncs aleshores... Tal com dius, estem veient com uns 4 o 5... No sé exactament qui són, però van amb traje i corbata... Bueno, o sigui, amb americana i corbata. Estan carregant l'avió del rei, el Falcon 900 aquest.
7: Sí, sí.
1: Les maletes i tot el trajín del...
7: Tota la parafernàlia.
1: Del papa. Sí, que el portarà cap a...
7: Molt bé.
1: Bueno, molt bé, un aplaudiment.
8: S'ha enrotllat tot.
1: Ja està, prou. Ja, vull dir, un aplaudiment mínim, Vull dir, ja està.
11: 3.000 quilòmetres,
1: Sí, molt bé.
11: Tal com deia l'Arnau.
1: Molt bé.
11: O sigui, digues,
1: Arnau,
11: digues.
2: No, això, que ens confirmen que efectivament se'n va a Roma, que que és que aquí hi ha una mica de problema. Dóna'm 30 segons, Toni.
1: Sí. Això sembla la cubana. També el Jordi, que el tenim en línia des de Catalunya Ràdio.
5: A mi també m'informen que sí, que pot anar a tornar, i si es deixa el mòbil pot tornar a buscar-lo i tornar amb el mateix Falcon Crest aquest cap allà.
1: Falcon Crest, no,
5: Falcon. Vull dir el Falcon.
1: Tu ets de Catalunya Ràdio, no?
5: Sí.
1: Ara començo a entendre algunes coses. A veure... digues, Arnau, perdoni un moment, Pérez, digues el que t'estàvem...
11: Ens ha demanat uns minutets, l'Arnau.
1: Ah, val, sí. No, és que m'ha semblat que, que ens parlava. Digui.
0: No, que els periodistes que passaran... Sí.
1: Bueno, a mi m'és igual, els periodistes.
0: No, que els han de fer preguntes al papa.
1: Bueno, doncs no, els faran i ja està, no hi ha preguntes. Ja està, les faran
0: un altre dia. Però català!
1: Bueno, és igual, el català ja n'hem tingut... El papa ha parlat català i ja està.
0: Molt poc, ja ets molt poc.
1: Perdoni, ha parlat més català que castellà amb una estadística que el Nacional va publicar.
0: Quatre paraules més.
1: Però això és més o no?
0: No, però quatre paraules més.
1: Bueno, això és com guanyar 1-0, és més o no? Doncs ja està. A veure, senyor Boigas.
8: No, que tenim aquest home aquí esperant.
1: Perdona, Jordi.
5: No, no passa res, jo tinc feina de l'abans.
1: Perdoni un moment.
0: Arnau.
11: Per situar-lo, aquest home treballa a les oficines per recordar... L'oient aquest,
1: eh? Ah, mal, sí. Jordi, treballes a les oficines.
5: Sí, no passa res, perquè ja vaig fent feina,
1: Sí. Vale.
8: Treballes a Catalunya Ràdio, estàs a les oficines. No, sí. No estàs al directe, suposo, perquè només faltaria que utilitzessis els cascos per anar al directe per escoltar-nos
1: nosaltres. Els cascos són els auriculars.
8: Els auriculars.
1: Aquesta tendència que teniu alguns, entre ells la meva dona, de quan parla dels auriculars dir els cascos, jo m'imagino la meva dona com la motomami a la nit a Catalunya Ràdio, que dius, cony, no són els cascos, són auriculars. I dalt amb els cascos de les ampolles.
8: La teva dona no en tinc culpa jo.
1: No, però és que ho acaba de dir vostè també, acaba de dir cascos, sí, però, cony, que són auriculars.
8: Però tu m'hi has sumat a la teva dona. Jo, no,
1: és que ha dit el mateix que ella.
8: Vale, pues
0: i
8: ja
0: si
8: està.
0: Te'n vaia... És que hasta això et posa nerviós.
1: Em posa, estic a casa...
11: Està molt alterat, eh?
1: Estic dormint, vull anar a dormir, l'estic escoltant, i els cascos. Cony, els cascos no, els auriculars, que no fem ràdio amb un casco d'aquests dies.
0: Per què no li truques i li dius?
1: Mira, l'Alba Carreras, també amb els cascos. Cony, que no són cascos, que són auriculars.
8: Ja,
1: veure, Jordi, de Catalunya Ràdio, no?
5: Sí. Us escolto amb els auriculars.
1: Ara anem amb tu. Vinga, endavant.
5: I me'ls trec quan ve algú al despatx i vol parlar amb mi, doncs me'ls trec perquè sóc una persona educada.
11: Que té un despatx.
8: Sí. Aquí no tenen despatxos, la gent. Aquí tots estem a la mateixa oficina, diguem.
1: No, és veritat, el Basté té despatx.
8: El Basté, sí, ho sé.
5: Jo tinc despatx perquè sóc el director.
2: De moment no.
0: Què?
8: El director de què?
3: De moment no, què?
5: De moment no, sí, sóc el director.
1: No, el director és que de moment no...
3: Ho ha dit l'Arnau.
1: Ho ha dit l'Arnau Vila, no ho ha dit vostè.
3: L'Arnau és des de Tenerife.
11: Tenim un creuament.
5: Ja ho he sentit ja que era l'Arnau, però feia la brometa.
1: No, però és que l'Arnau està a Tenerife, a los rodeos, i estava dient... No,
11: de moment no.
1: Perquè se'ns ha colat, però no és que fos el senyor Boigas.
5: Bueno, a mi no m'han d'explicar res.
1: Bueno, un moment. A veure, Arnau, estàs en...
3: Qui demana?
2: Estava parlant amb l'Anabel per línia interna i llavors...
8: És que només em faltava això.
1: Esperis un moment, que tenim l'Arnau. Alguna cosa més a afegir, Arnau?
2: No, que confirma... Mira, el comunicat d'ara mateix, el... El papa Lleó XIV, que tornarà a Roma amb un aeri del rei d'Espanya, com hem dit. L'avió marxarà d'aquí a Tenerife a les 6 de la tarda, hora local, és a dir, a les 7 de la tarda a Barcelona, i que, per tant, la resta farem el que podrem amb un altre avió d'Ibèria que arribarà en les properes hores de Madrid, com hem explicat.
1: Deixa'm dir que la cabina de l'avió, que l'hem vist a través de la televisió, el pilot ja ha posat les cortines. És això com poses la parabanda pel sol, que no s'escalfi la cabina. Ell ha plegat, ja no hi és, eh? Ja ha tocat el...
0: Si teniu els rosaris que us ha regalat el papa, feu-lo servir.
1: Bueno, teníem l'Arnau Mañé amb línia oberta. Ja heu baixat de l'avió, encara no?
2: No, ara baixarem. Mira, ara han obert la porta de darrere i ara començarem a baixar.
1: Jo hauria muntat un pollastre, jo. A mi tanta estona tancat en un lloc em posa molt...
3: No t'he de morbo?
1: A veure, que tenim el Jordi, que és company de Catalunya.
5: Ja sé.
8: Bueno, és director de personal o director de la neteja.
5: Ja sé què està passant aquí, que esteu parlant amb algú de Catalunya Ràdio i m'esteu boicotejant.
1: No,
5: és molt curiós que l'única vegada que truqueu algú de Catalunya Ràdio comenceu a interrompre la trucada...
1: No, però aquí hi ha un fet que sí que... aquí hi ha un fet que sí que em posaré la medalla, que ara mateix l'Arnau Mañé és l'únic periodista que està dins l'avió català.
11: No hi ha ningú de Catalunya Ràdio.
1: De Catalunya Ràdio no hi ha ningú. Per tant, té prioritat l'Arnau Mañé, no a vostè que diu que és director, però a mi no em ve... no envia el cap
5: això,
1: al director.
5: Per això us escolto.
8: Clar, exacte. Sí.
5: Per això us escolto vosaltres.
8: Bueno, es pot dir vostè, és director de què?
5: De Catalunya Ràdio, ja li he dit.
11: Ah, és el director de Catalunya Ràdio.
3: Sí. Què dius ara?
8: Vostè és el director?
5: Sí. El que està dalt de tot, vaja.
8: Escolta la versió, escolta la versió.
5: Sí, només us escolto vosaltres i ho faig durant tot el dia, eh?
1: Clar, per això es diu Jordi, no?
5: Clar.
1: Jordi Borda.
5: Sí, senyor. Bueno, ja no cal ni dir-ho, no? Bé, jo quan s'acaba el programa, llavors me'n baixo d'altres, us escolto sempre, eh? Sempre. Els vídeos d'Instagram també m'agraden molt.
3: Sí?
5: Sí, mentre entre tasca i tasca també me'ls miro, em fa molt riure, eh? És que m'ho feu passar molt bé, la veritat. Sou bons. S'ha de reconèixer que la resta de programes no us arriben ni a la sola sabata, eh? Per cert, i aquí anava jo, no us falta pas un imitador.
11: Com?
8: S'ofereix vostè, eh?
5: Sí, us ho dic perquè jo imito força bé diferents personatges.
3: Ah, sí?
8: Quins personatges sap imitar vostè?
5: Sí, imito molt bé el Clapés, el Xavi Franquesa...
8: El Clapés? Imita vostè?
5: El Xavi Franquesa, el Rocco, l'Ernesto, el Kaiser...
8: Ah, tot personatges de la versió, veig.
5: Sí, bueno, clar, perquè és l'únic programa que escolto i llavors només em surt imitar personatges de la versió.
8: Ah,
5: volen que els hi facin, a demostració?
8: Sí, home, sí.
11: Home, que imiti
8: Clapés.
11: A veure com ho fa.
5: Molt bé, d'acord, escoltin.
6: Ara que ens feia aquest retrat, clar, el jutge José Luis Calama també exposa que l'expresident, a través de la seva secretària i empresari Julio Martínez, que ara ens l'estava definint, va donar instruccions per construir una societat instrumental a Dubai.
5: Què els ha semblat?
7: Fa dues gotes de mercuri.
1: Miri, li vaig dir una cosa.
0: Felicito.
1: Clavat.
11: Mai ningú...
1: Impressionant.
11: Però vols dir això és una gravació?
1: No, és el director, és el Jordi Borda.
8: Jordi, perdoni, això és una gravació? No és una gravació, no?
5: Què diu?
8: Home, semblava una gravació.
5: A veure, també ho he fet, que es pensen que és una gravació.
11: Home, sí.
5: A veure, volen que imiti l'Alcaite?
1: No, jo el que m'agradaria és que em tornés a fer.
5: Sí, torno a fer.
6: Ara que ens feia aquest retrat, clar, el jutge José Luis Calama també exposa que l'expresident, a través de la seva secretària i empresari, Julio Martínez,
1: perquè ara ens
6: l'estava definint, va donar instruccions per construir una societat instrumental a Dubai.
5: Què has dit semblant?
8: Faci l'Alcaixer.
1: M'ha agradat més la segon cop. També fa l'Alcaixer?
5: Sí, l'Ernesto. Vinga, va, un moment, sisplau, silenci. Ara m'hi poso, vinga, pam.
9: Está clarísimo. Y nadie fuera de este loco que soy yo en este país, pues ha escrito esto.
1: Hostia, no, impresionante.
8: La Cailà, sabia fer, la Cailà? Amb aquesta veu que té vostè.
5: Sí, la Cailà,
1: que teniu imatges de tele o no? Perdona?
5: Sí, perdona.
1: Que teniu imatges de tele. Sí, Arnau, tenim imatges de tele. Acabem de veure el...
2: Doncs mira.
1: Perdona, acabem de veure el Lleó 14... que fer una
11: molt
1: pausa,
11: bé, Toni,
1: Lleó 14, agafant el cotxe i el portaven cap a l'avió, cap al Falcon, a l'avió del militar,
2: rei.
1: Del rei.
2: Perquè jo ara mateix estic baixant de l'avió d'Iberia, l'original, estic veient de fons aquest Falcon del rei d'Espanya, en el qual d'aquí a uns minuts ha de pujar efectivament Lleó 14, el papa de Roma, que recordem no podrà volar amb aquest avió d'Iberia per tornar a Roma, per tornar al Vaticà, i per tant, de moment, suposo que ho heu vist per la televisió, però tot està a punt perquè el papa en algun moment, efectivament, pugi en aquest Falcon. La resta de periodistes ja han desembarcat del vol d'Iberia i en reubicaran en algun moment en algun altre lloc, insistim. Hi ha un avió d'Iberia que ha de venir fins aquí des de Madrid i quan arribi tornarem cap a Roma.
1: Escolta, Arnau, però què diu el passatge? És a dir, els periodistes, els bisbes, aquest sèquit del papa que estaven a l'avió, quin és el comentari? Perquè, clar, és que això és esperpèntic.
2: La paraula més repetida és surrealista, però també hi ha molta resignació i molta resignació perquè no queda una altra opció. Perquè, a més, tampoc és que sigui una ciutat o una zona d'Espanya o de l'Estat que estigui comunicada per un altre tipus de manera. És que hem de tornar sí o sí amb un avió i ara mateix és la manera de fer-ho.
1: Ja, però
2: esperar, bàsicament.
1: No, però no és, no sé, la gent que en diu, no? Però no deixa de ser esperpèntic que l'avió...
8: Ha passat del modernisme al surrealisme. Del Gaudí a Dalí. Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé.
8: ha vist una mica la gamma de...
0: No, és que vostè és una eminència.
11: No, i he estat molt
2: no,
11: bé,
2: és que ho és.
11: Perdoneu.
2: És sí, el felicito sí, perquè sí,
0: és una eminència.
2: Sí, sí, sí. És ben bé que jo estic envoltat d'eminències, que són els bisbes, els cardenals, i vosaltres a l'estudi d'una altra eminència.
3: Sí, sí, sí.
1: Però escolta, i clar, i no sé, la imatge, les hores que porteu a dins, vull dir que realment és sorprenent.
2: També serà interessant a veure quines persones s'emporta amb el Falcon al Papa, perquè evidentment no volarà sol el Papa, volarà amb el seu màxim equip de confiança, però el Falcon també té un nombre de persones màxim per emportar-se. Per tant, hi haurà molta gent que segurament voldrà tornar amb aquest Falcon per fer dia, però que no, que s'haurà de quedar també amb nosaltres, amb la resta del bueno, passatge per tornar a Roma.
0: Però clar, el rei va amb el Papa o no?
2: No. No, no, no. El rei el que farà és esperar un altre Falcon que arribi de Madrid. Ui. També i que el torni a Madrid. Però la prioritat ara mateix és que el Papa pugui marxar cap a Roma en els propers minuts.
1: Quiero un Falcon y lo quiero ya. Això, perdona, això... A veure, quan ets rei s'ha de notar també.
0: Sí,
1: home,
0: sí.
1: A veure. Lo quiero...
11: Pero ya.
1: Lo quiero para ayer, el Falcon, eh? Venga, lánzame.
11: És que ara estic llegint que hi ha 5 avions Falcon.
1: Ah, bueno.
11: I ara s'obres, eh?
1: Perquè, perdona, el del Pedro Sánchez es veu el que va... això l'Arnau deu saber. Arnau, perdoni, Jordi, ara estem per vostè.
5: Sí, sí. Aquest fum que es veu del Falcon és normal? Que li surt aquest fum a l'avió?
1: No, això és que estan fent una barbacoa.
2: Mira, perdoneu.
11: Digues.
2: Acaba d'aterrar un avió d'Iberia. No sé si serà el nostre, perquè veig que és una Iberia Express, però no ho sé, potser tindrem sort i ja és aquí. Ja.
1: Per què vols d'Iberia Express?
2: Hi ha una filial, per entendre'ns, o una derivada d'Iberia...
1: Que es diu Express.
2: Que és més low cost, que és Iberia, però que és Express, i que ara acaba d'aterrar la pista aquí.
1: El Papa!
2: No sé si és, no sé si és aquest.
1: No, ara en directe, perdona, sí. Arnau, estem veient el sí. Papa, que surt de la terminal, ja...
2: L'estic veient jo en directe, també. L'estic veient no sé ara mateix sortint amb aquesta catifa vermella, acompanyat de molta seguretat. Nosaltres estem a la jardinera traslladar-nos. No sé si sentiu crits de fons.
1: Sí. Sembla que estiguem al corral de la Pacheca.
3: Ai, com l'Aure Postigo.
2: Que expliquem en directe i que això, que el Papa està saludant algunes persones. De fet, ara estan obrint les portes de la jardinera. Ens fan baixar? No ens fan baixar. És un moment una mica surrealista perquè ara estem a la pista, just a sota de l'avió. La gent de seguretat no sap ben bé què està passant. Veiem el Papa a pocs metres, efectivament, dirigint-se al costat del rei d'Espanya cap al Falcon, que l'ha de portar cap a Roma. Tots els periodistes...
1: El Papa està com una gallina, com si l'haguessin tallat el cap.
2: Sí, sí. Està perdut, eh? A banda i banda el porta, no? Sí, sí.
1: No sap. I atenció, perquè... crec que el faran caminar fins l'avió, eh?
2: Sí, doncs sí, de fet, jo veig el recorregut que ha de fer. Jo veig el recorregut que ha de fer i en té uns quants metres...
11: Pobre
2: sense catifa vermella, no sense cap tipus d'honors, envoltat del rei d'Espanya i de l'equip de seguretat, però, efectivament, li queda un bon trosset per anar fins al Falcon.
1: Però no li podien posar un cotxe, aquest home, no?
2: Ens hi acostarem una miqueta. Crido una mica perquè estic just a sota del nostre, nostre avió, d'aquest avió d'Iberia. Estic intentant acostar-me una mica cap al Falcon. Hi ha corredisses per acostar-se tots els periodistes cap al Falcon.
1: Campitxe.
2: Això està fent un despropòsit, perquè ara veureu segurament en les imatges que una bandada de periodistes ens estem acostant per intentar captar aquesta imatge, mentre el Papa continua fent aquest passeig fins al Falcon. Mira, ara la Guàrdia Civil ens frena a tots plegats, però estem molt a prop del Falcon, veient com tot el seguici del Papa, que per cert va saludant a banda i banda, suposo que
1: bueno,
2: això ja
1: remei,
2: és una mica automàtic.
1: Home, I escolta, no el paren els de la... Suposo que televisió, el que farà després el vídeo de mi viaje... Això que...
2: Sí?
1: Perquè després, clar, perquè després li passaran amb un VHS el vídeo de mi viaje por España.
2: Sí.
1: I el tio que l'està gravant també ara l'està gravant del clatell i de la part de darrere. I l'anècdota del viaje, que fue que s'estropeia la...
0: De fet, això, jo crec que després de la família tallen, eh?
1: Està arribant a l'avió.
2: Sí, sí, els li queden res, uns quants metres.
11: Ha anat àgil, eh?
2: Quan pugin i com s'acomiada del rei d'Espanya. És que ja et dic, el tinc aquí davant, a pocs metres del Papa Lleó XIV, que arriba amb tot el seguici, ara ja sí, a l'alçada del Falcon del rei d'Espanya, d'aquest exèrcit d'aire del Reino d'Espanya. De fet, ho posa directament al Reino d'Espanya. I està res, a pocs metres per arribar a aquesta petita escaleta cap del Falcon.
1: Vinga, ara fan baixar no sé qui, vinga, que baje.
2: El rei d'Espanya ara sí, l'acomiadarà just a la porta de...
1: Però escolta, tots aquests bisbes, tots aquests bisbes que van darrere també van a dins, a dins l'avió?
11: No hi caben,
1: sí, sí. No hi caben, eh?
2: És el que us deia. És el que us
1: que
2: deia,
1: t'avió no s'enlairarà.
2: No, només faltaria això ara, eh?
1: Home, però si està...
2: Que pugui encabir... El màxim de gent que puguin encabir el Falcon...
1: Perdona, busca'm les places del Falcon. Jordi?
2: N'hi deuen...
5: Sí, sí, haver... aquí,
1: ara estem amb vostè.
5: Només
7: d'una hora.
1: A veure, ara el papa s'està... El rei, una altra vegada, ja s'acomiadarà 600 vegades.
2: Acomiadant-se.
11: Mira, els models...
1: Jo crec que al final el rei li fotrà una colleja.
8: Vinga, passa, va arribar.
1: Perquè ja no saps què dir-te. Vinga, cap amunt. Ah, no. Que
11: el Falcon 900 acostuma a portar entre 12 i 14 passatgers.
1: No hi cap.
11: Com a màxim, 19. Com a màxim, 19.
2: Que el papa ara ja sí, el veiem entrar dins del Falcon, sí. Ara ja l'hem perdut de vista, per tant, podem dir que, efectivament, ara ja sí, el ara papa Lleó XIV, en comptes d'anar amb l'Ibèria, que l'havia de portar a Roma, ja és el Falcon del rei d'Espanya, que l'acompanyarà fins a Itàlia i després fins al Vaticà.
11: I jo no vull dir res, però aquests avions tenen 40 anys d'antiguitat, eh?
1: No, res,
2: això no vol dir res.
11: Els fan posades a punt constants, però...
0: Per no voler dir
2: fa
0: res,
2: setmanes,
0: ja ho has dit tot.
3: Ja no hi ha ni res.
1: Silenci, que parli l'Arnau. Si és que pugen,
2: fa unes
1: sí,
2: setmanes...
1: Mira. Tots,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, tres. Uns quants pujaran, uns quants. A veure, compteu-los.
3: 4.
2: Mentre anem comptant, faig... Us explico això, que fa unes setmanes...
1: Un moment, perquè, clar, a veure, canti amb veu tancada, que l'Arnau ens explicarà què va passar amb el Falcon. Digues.
2: Dic, fa unes setmanes, uns avions d'aquests que portaven a Pedro Sánchez cap a l'est d'Europa, no recordo quin país era, va haver de fer... cap a l'oest, més ben dit. No, cap a l'est. Va haver de fer a escala a Turquia, amb Pedro Sánchez dins, perquè per un problema tècnic va haver de fer un aterratge d'emergència. Un dels grans debats en aquell moment, de fet crec que en veu parlar al Versió, és que són una flota molt antiga
11: molt.
2: I que s'han de fer manteniment constant i que s'haurien de canviar. Doncs un d'aquests avions, un d'aquesta flota, és aquest que estem veient aquí mateix, on el papa Leó XIV acaba de pujar ara mateix.
0: Aquest home no arriba a Roma, eh?
2: Sí, home, sí.
11: Per favor.
1: Això és la de gasoil que gasten aquests avions?
11: Quants han pujat al final?
3: 11. El papa i 10 més.
11: I caben. 11 i caben.
1: Clar, aquí no pots fer 12, com la família real, 12. Que voles amb dos avions i si un s'estimba queda a l'hereu. Aquí, sí.
0: Aquí no, aquí hem de tornar.
1: Ara calla, que torna a baixar.
3: Va, baixa uno, el fotògraf.
1: El càmera, el de Mi Viaje, sí. El que li està fent la pel·lícula, sí. De Mi Viaje.
2: Aquest no l'han vist prescindible.
1: I ara volia pujar un.
11: Ui, baixa un altre.
1: Ara baixa...
11: Bueno, però ui, aquest... què passa ara?
8: Ha baixat tots?
11: Han dit que eren massa.
1: Han baixat tres o quatre. Massa pes.
11: Massa pes.

0: Mare meva.
1: Yo te solo digo una cosa, si la tapicería hablara...
0: Ay, oiga.
2: Pues mejor que no hable la tapicería.
1: Una cosa bárbara.
3: Pues bueno, ¿votareu o
4: què? ¿Eh? Sí, votareu, jo.
0: Clar que ho hem entès.
4: Per assegurar-me.
5: Jo no ho he entès, però és igual.
3: Que la tapisseria que està gastada. Està, això és el que està... Però ara han de tancar la trampilla. A tot això, Arnau, ara on estàs, a l'aeroport?
5: Sí. Jo estic en una jardinera que hem, ens han fet tornar a pujar, molt a prop de, del Falcon del Papa, que ens portarà, entenc jo, quan el Papa ja sigui a dins del Falcon o quan se'n vagi amb el Falcon, ens portarà cap a una terminal privada per fer temps fins que arribi el nostre avió.
3: Perquè aquest Iberia Express que has dit que arribava, és, era el vostre o no?
5: Jo sospito que no, eh, Toni? No. Em sembla que si venia de Madrid expressament encara tardava una bona estona.
3: Bueno, pues, bueno, tot això, a veure, si qualsevol cosa ens demanes pas, ara tenim el... I el rei està a la...
1: A peu d'avió.
3: A peu d'avió,
0: no? A peu de pista.
5: Sí, sí. Sí, sí, sí, esperant a que marxi oficialment i confirmar del tot que ja
6: pugui... Que saludi per la finestra com els nens quan van de colònies.
1: Que no l'hagin d'empenya,
5: que aquesta hora...
1: Eh? Que aquest avió no l'hagi d'empènyer, el rei, no hagi de també de fer una mica...
3: Digues, Arnau, perdona.
5: Dic, a aquesta hora el rei d'Espanya ja hauria d'estar a la Zarzuela pràcticament havent tornat de les Canàries, perquè ell havia vingut expressament només a rebre, o més ben dit, a acomiadar el Papa Lleó XIV. Per tant, a aquesta hora el Papa... Ai, perdó, el Felip VI, ja hauria d'estar a Madrid.
1: Bueno, però massa feina...
3: Espera el partit del Mundial, eh? No arriba, eh?
5: No. No, però avui no juga a Espanya, no?
3: No, però és igual.
1: No juega el lunes en España.
3: A veure, teníem el Jordi.
4: Sí, no recordo ja que teníem. Qui teníem?
3: Bueno, el director de Catalunya Ràdio que fa imitació.
0: Que fa unes imitacions.
7: Càsting, estava mig càsting.
4: Ah, sí.
7: Estava mig càsting.
1: Acaba de fer la Kaiser.
0: Ha fet la Kaiser.
4: Faci de Marta Cailà, faci de Marta Cailà.
7: Això és un càsting.
4: A veure si l'agafem. Agafi la Marta Cailà.
7: Sí, ara anava a fer una imitació de la gran Marta Cailà.
0: Ai.
7: Que ens agradaria tenir-la aquí a Catalunya Ràdio, però què hi farem? Ara m'hi poso, eh? Vinga.
0: Vinga.
3: Sí.
8: Ai, una filla amb un pare que està mirant l'ordinador i li diu, no, papà, esta es una noticia falsa. I ell diu, però com va ser falsa si justo dice lo que yo pienso?
7: Què li sembla, eh? Quan començo?
0: Això és una gravació,
7: Toni,
0: perdoneu.
7: Toni, quan començo?
4: Escolti, perdoni.
3: Però quin interès té com a director de Catalunya Ràdio a venir aquí a fer imitacions? No acabo d'entendre.
7: És que per mi el versió és una cosa que des de... Jo crec que sóc la peça que els hi falta, eh? Vostès tenen 400.000 oients i jo crec que amb mi passarien el mig milió, però en 2 setmanes.
4: No l'agafem, eh? És que es nota molt que això és una gravació. Són gravacions.
7: A veure, i si començo com a becari i m'encarrego una mica de les fotocòpies, vaig a buscar els cafès...
3: Però quines ganes de marxar de director de Catalunya Ràdio.
7: Vaig treballar de cambrer mentre estudiava, jo. Faré el que sigui, sisplau, va. Jo també sé fer massatges. La meva dona diu que els faig molt bé, tinc molt bones mans.
4: Penja.
7: Va, sisplau, faré qualsevol Àlex. Cosa que em diguin.
3: Penja.
7: Això, versió...
4: Penja.
3: Vostè és conscient que l'ha
4: fet esperar.
3: Acaba de penjar el director de Catalunya Ràdio, no vagi a buscar feina, eh? Atenció, Arnau, perquè el rei ja es retira d'on està l'avió, torna amb 5 o 6 bisbes que no han pogut pujar... S'ha fotut una ràbia.
0: S'han quedat a les portes. És allò quan estàs a la cua...
3: Han anat allà...
0: Ai, que m'aproxim.
3: A veure si a lo tonto... allò que intentes colar, però els hi han dit que no. Que vinga, tu i el càmera, saps? Vinga, per abajo.
0: Cap avall.
3: I res, ara l'avió, doncs ara, clar, haurien de tancar la porta i tot això. Vol una altra trucada?
4: Hi ha temps?
3: Sí, hi ha temps. Sí. Mira, ara arriba un Vueling. Ara ha arribat un Vueling. No, ja està. És que l'Arnau ara l'hem perdut. A veure, anem amb la...
0: Continuem?
3: Sí, anem.
0: Segona crit... Ah, què passa?
9: Hola?
3: No, que m'havia semblat que hi havia l'Arnau.
0: Sí, a mi també.
5: Hola?
0: Sí.
5: Hola?
3: Ah, digues, Arnau.
5: Dic que estic en moviment en una jardinera que ara sí que ens porten una tarda, per tant, no veurem imatges en directe. Del Falcon on el Papa Lleó XIV.
3: Ara arriba un avió, arriba un Vueling,
5: però Vueling vols dir que anem a volar? No ho sé jo, eh.
1: Ara no volen anar amb Vueling.
3: Bueno, Vueling crec que és d'Iberia, també.
5: Jo sí que vull anar amb Vueling, senyor.
0: Està arribant ara.
3: Però aquest avió anirà, aquest avió es portarà aquí, o sigui, es portarà a Madrid i després Barcelona,
1: no, a Roma.
3: O aquest avió es porta a Roma, també?
5: A nosaltres ens portarà a Roma, perquè aquí hi ha periodistes italians, hi ha periodistes, no, la majoria viuen a Roma, de fet, l'estrany sóc jo.
0: Però escolta, tu no pots demanar que ja que el Papa ja ha marxat, que et portin cap a Barcelona?
3: Que et facturin com un paquet d'aquela.
5: Puc tornar amb el rei, no, ara que penso?
3: Home!
0: Demana-ho.
3: Però perdona, un tio com tu, un tio com tu, amb els contactes que té, no pot pujar l'avió del rei?

0: No, majestat.
1: Moment, que el rei s'ha quedat tirat aquí i li ha deixat l'avió al papa.
2: Sí, sí, això és veritat.
1: Ara, clar,
3: li porten un altre falcon.
1: Ara ens hem d'esperar a que arribi el falcon del papa, per, bueno, del,
4: no,
1: rei,
4: del rei,
1: per portar el papa.
0: No, el papa ja va cap allà.
3: No,
0: el
3: papa
1: ja
3: està
1: anant a Roma. Ah, perdoneu, el falcon, del rei.
0: A veure, torna-ho a explicar, perquè...
5: Torna a començar.
2: No, el falcon del rei el té el papa.
1: I aleshores...
2: El rei espera un altre falcon que el porti a Madrid, i la resta de periodistes, la resta de cardenals i tot, esperem una altra Ibèria que ve de Madrid per portar-nos a Roma.
5: I la resta paguem tot.
1: Jo no vull dir res, però el falcon aquest de moment està aturat i no hi ha, no veig visos. És
3: ai,
1: més,
3: ara està... Ara va ser un cardenal.
2: No em diguis això, eh?
1: Sí, acaba de sortir un cardenal.
0: Hosti, que no era l'Omella, eh?
1: No, l'Omella.
3: Ara en puja un altre?
1: No, no, han baixat.
5: Un que s'ha equivocat de cardenal. Que tots van igual.
3: Calla, en puja un, ara puja un.
1: No, pugen dos, tres.
0: A veure, que sobren unes sitios.
1: No, clar, sobren tres.
0: A veure,
1: que suben tres. Suben tres. Sí, aquest avió ja se'l veu, que és un avió.
3: No,
1: avió...
3: En puja un altre, ara, eh? Un senyor.
1: Sí, sí. No, ara la falda, a la falda.
2: Mira la falda del papa.
6: Aquest avió encara té hasta cenicero.
1: Ara!
3: Ara han tancat la porta.
1: Que va en corda, eh? Una porta que l'han tancat amb una corda, eh?
3: Home, té 40 anys, ja ho hem dit.
6: Sí, si tenen hasta cenicero, com abans, que se podia fumar.
3: Tot és manual.
0: El papa no arriba a Roma, eh?
1: Ara els guardaespatlles que s'apartin, perquè si no quedaran xuclats pel motor.
5: Ara, com el Challenger, eh?
3: Ens diuen que el Vueling que ha arribat ara, que ve de Santiago. Ens està dient un oient que...
1: Però si
3: està seguint per Fly Radar.
1: Ah, hòstia, Fly Radar.
2: Ens acaben de portar...
1: Silenci!
2: Ens acaben de portar per la terminal comercial. O sigui, ara mateix jo estic envoltat de turistes que han vingut a fer les vacances a Tenerife i a veure per on ens porten a nosaltres, la
3: mare
2: veritat.
3: Mare meva.
5: Això és ara... el pitjor, amb els turistes, eh? Això és
2: a dir, que vosaltres ara ja sí que imatges en veureu més vosaltres que nosaltres.
1: Ja, yeah. O sigui, que estàs a la terminal...
2: Ara ja estem bueno, a cegues, ara ja sí.
1: Passa't pel duty free, a veure que ja...
6: Sí, sí, a veure si hi ha algun licor o algo, sin impuesto. Sí.
0: Hi ha ensaïmades.
2: Ja l'hi portaré.
1: Mira, ara hi ha 7 o 8 de guardaespatlles que, escolta, van tots, escolta, més estirats que un pal d'escombra, que ja marxen de l'avió per no ser succionats. Mira, mira, mira quines mirades. Sí, ja m'ha dit.
6: Todo con gafa de sort.
0: No tenen ningú protegit.
1: Les pel·lícules americanes han fet molt de mal als guardaespatlles, eh? Tots amb ulleres de sol, el walkie-talkie... Sí,
0: aquell telèfon olorant.
1: Ara és allò de...
5: El paquete está... El paquete está empaquetado.
0: El paquet està empaquetat.
5: El paquet està empaquetat i lo tenemos a punta para...
4: Despegar.
5: Para lanzar, eh? El paquet, ok. Paquet, ok.
4: Paquet blanco a punto de despegar.
1: Clar. Bueno, doncs, escolta, avui ho deixaríem aquí,
7: bueno,
1: no?
7: M'accepten o no m'accepten? Estic aquí.
1: No, no,
0: no, ja pengi vostè!
7: Sabeu imitar l'Eugenio?
1: No, segueixi vostè a Catalunya Ràdio, que com a Catalunya Ràdio no s'està enlloc.
5: Bueno, una vegada que ens truca un de Catalunya Ràdio i el tractem així.
1: No, perdoni.
3: L'ha penjat vostè, eh?
1: Va venir el Pérez Escarol ben tractat de fàbula, eh?
0: Sí.
6: I té veu de dona.
1: Bueno, això és una cosa que ara mateix presenteix. Miri, les 7 de la tarda, amb el vostre permís...
0: Tardíssim.
1: Vinga,
2: va. És l'hora que ha de despegar l'avió. A la sala VIP, eh?
1: Eh?
2: Entro a la sala VIP. Ens han posat a la sala VIP.
3: Ah,
0: home!
1: Us han dit que...
3: Que hi ha menjar, diu. Que hi ha menjar i tot, allà.
1: Quantes hores porten? Us han dit a quina hora arriba l'avió o no?
2: No, però pensa que la comunicació ens l'han fet fa uns 40 minuts i són, com a mínim, 3 hores de vol per venir.
3: Hola?
2: Doncs
5: es falla tot aquest país, eh?
2: Fins ara em sentiu o no?
0: Sí!
6: Envia un microcorte.
2: Dic que fins d'aquí 2 hores i mitja, 3, jo no conto sortir de Tenerife.
1: Bueno, escolta, ja anirem en contacte.
3: Hora,
1: Deixa'm dir-te que han tancat la porta, l'avió està encara immòbil i que hi ha 3 militars...
3: Què fan allà?
1: Bueno, doncs... Pues això, pues, fent guàrdia... O sigui, confirmant que...
0: A veure,
1: confirmant
0: si no ho saps,
1: que se'n va.
0: Si no ho saps...
1: Estan fent guàrdia, confirmant que se'n va... Mira, surten tres lletjos. Bueno, no cal, tota gent lletja, que enfoquen a la tele, que, escolta, distorsionen...
0: Però no trobes que hi ha gent més lletja que mai?
1: Molt, molt,
0: molt. Alguna cosa passa, eh?
4: Hi ha una passa, eh? Hi ha una passa.
0: Hi ha una passa de lletjó.
1: De gent lletja. A veure si arranca, estic aquí esperant. Bueno, aprofitem per anar a publicitat i... Sí, perquè, noi, ara és quan... Perquè això ha començat així, amb l'altre avió, eh?
3: T'imagines que ara no s'engega, aquest?
1: No arrencava, i al final...
2: L'hauran de posar de cara al vent.
1: I, disculpa, no vull ser pàjaro de mal agüer.
0: Però ho seràs.
1: Però estic veient la boira... que va caient a l'aeroport. Per la part del darrere sí, de l'aeroport.
3: Sí.
1: La boira està entrant sigilosament.
4: Per darrere, sí.
1: Ho ha vist o no?
4: Traïdora, sí, sí, traïdora. Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Es veia com baixava,
1: home,
3: clarament.
1: L'he vist claríssim.
4: I sense fer soroll, eh?
1: Sí, sí.
4: Que normalment les boires fan soroll.
1: Sí? Quin soroll fan?
4: Ah, no, no, no, no, no, no, no m'he equivocat.
1: I l'avió segueix allà immòbil, eh?
3: I els tres senyors també.
8: Sí, sí. Escolta, no li agrada tant als immigrants d'allò? Coi, que agafi un...
3: A veure què diu vostè ara, eh?
8: D'allò d'aquí una patera i vagi amb patera.
3: Va, escolti, per favor.
1: Va, fem una pausa i tornem. Vinga, fins ara.
9: RAC 1. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
11: Temps de vi torna de l'11 al 14 de juny a Vilanova i la Geltrú.
12: Amb més d'una trentena d'estants de cellers i gastronomia, Temps de vi tornarà a omplir la Rambla principal amb música en directe i una agenda d'activitats perquè visquis la cultura del vi d'una manera diferent.
11: Troba tota la informació a firatemsdevi.cat i gaudeix d'una fira única.

0: ganas de més, ganes de bombón.
1: Demana'l al teu bar o cafeteria.
2: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
3: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
4: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
3: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
4: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
3: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
4: RomautoNissan.com. A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
5: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
8: Fàcil, intuïtiva i renovada.
7: Versió RAC1.
9: Veig, què veus?
10: Veig que per fi veig.
11: Un dret nou, universal i sense paperassa. Fins a 100 euros l'any per veure-hi bé. Plan Veo, les ulleres dels més joves per fi de la pública. Informa't a veo.sanitat.gov.es. Ministeri de Sanitat, Govern d'Espanya.
12: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
13: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
14: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
16: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
15: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a ccb.org.
17: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
18: Palpicant?
17: Què havia de ser, si no?
18: Però què va ser?
17: Apendicitis, operat d'urgència.
18: Ostres.
17: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
19: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
20: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell. Aprofita-la.
21: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. Amb Baleària, tries viatjar a tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
24: Escolta, Jeroni, que tinc ioga. Te n'hi vas tu al súper del Corte Inglés? Porta oli, que tenen el bidó de 5 litres de Cosur Selección Verge Extra a 4,99 euros al litre. I aprofita-ho, que hi ha un 20% de descompte en cerveses, sucs, refrescos i aigües. Ho dic pels partits.
25: Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
26: A la botiga web i app.
0: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Descobreix a Summit Salut com la intel·ligència artificial està transformant la salut. El 16 de juny, a la Torre Glòries de Barcelona. Una trobada amb professionals per parlar sobre el futur del sector sanitari. Amb el suport d'AstraZeneca, AbbVie, Grifols, Otsuka, Sanitas i GSK. Apunta-t'hi a lavanguardia.com/summitsalut.
2: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
3: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
18: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
25: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
26: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
27: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
26: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
27: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
28: Si vols ser la compra bé a Tanacarre.
29: Aquest partit gaudeix de la victòria més fresca amb la síndria sencera ratllada, un preu imbatible de 89 cèntims al quilo, o pren la davantera amb la llonza de porc a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Només del 12 al 14 de juny.
28: Si vols ser la compra bé, estan a
30: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
31: Verisure.
32: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
33: Són les 7 de la tarda, 11 minuts. Acaba d'enlairar-se ara mateix aquest avió militar, aquest Falcon 900 de la Ford de l'Exèrcit de l'Aire, l'avió amb el que havia arribat el rei Felip VI a l'aeroport de Los Rodeos i que ara ha cedit al papa per tornar, el papa Lleó XIV, per tornar a Roma. Arnau Mañé, ara quedeu vosaltres.
34: Sí.
33: I el rei, perdona, i el rei?
34: El rei, el rei.
33: I deixa'm dir que la boira comença a fer acte de presència perquè quan s'ha enlairat ara l'avió s'ha perdut en un instant amb la boira.
35: És que s'ha passat la boira. De sobte ha desaparegut l'avió, s'ha endinsat dins la boira i ja l'hem deixat de veure.
34: El papa ja està facturat i arribarà a Roma sense problemes. Però aquí és veritat que hi ha part del govern espanyol, amb alguns ministres, hi ha el rei d'Espanya i, evidentment, tota la comitiva de bisbes, cardenals i també de periodistes que hem acompanyat al papa des del primer fins l'últim moment a l'estat. No a Roma, perquè havien d'haver tornat a Roma, però vaja, des del principi fins al final sí que això, queda el rei d'Espanya, l'espera que arribi aquest Falcon perquè s'emporti el monarca espanyol i que arribi aquest Ibèria perquè s'emporti tot el seguici del papa que per Roma.
33: Molt bé, doncs repetim, el papa ja s'ha enlairat finalment amb aquest avió del rei i es tracta d'esperar que arribin els altres dos avions, que tal com apuntaves, aquest Falcon tenen més de 40 anys i que periòdicament passen revisions i, clar, però no canvien els avions per allò que passa en aquest país, de què dirà l'oposició.
34: Sí, exactament així, perquè de fet el debat és tan absurd també fins al punt de que fa unes setmanes Feijó deia que o criticava que Pedro Sánchez hagués canviat el matalàs de la Moncloa després de 7 anys de Mariano Rajoy. Imagineu el que costa un matalàs, imagineu el que podria passar si Pedro Sánchez o qualsevol altre president decidís canviar tota la flota d'avions privats i que serveixen els ministres i el president d'Espanya i el, també el rei d'Espanya, perquè no només és cosa del govern d'Espanya, sinó també pels reis i per les infantes. Doncs imagineu què passaria si Pedro Sánchez, entre altres, decideixen gastar-se uns quants milions en això.
4: Bueno, el colchón era muy bueno, era de viscofreix.
33: No, aquí, clar, fins que no tinguem un accident amb un d'aquests falcons, doncs veig que poc reaccionaran. Bé, qualsevol cosa que... última hora que ens puguis explicar, ens la fas saber. A veure, ja estarem pendents a través del canal 24 hores, que encara té imatges en directe de si finalment arriben aquests avions o no arriben, o ja ens aniràs, si no, ja ens aniràs informant. Una abraçada.
34: Ja us portaré alguna cosa del Duty Free. Ara vaig a veure...
33: Molt bé, a veure què trobes. Arnau, una abraçada molt forta, excel·lent feina. Enhorabona, felicitats. Bueno, escolta, és l'únic periodista català que anava dins l'avió, Vull dir que hem tingut la suerte de los campeones, que es
35: diu. Sí, senyor. Com... Vull parlar de l'Institut Català d'Energia.
33: Ah, sí, home,
35: perquè veig que mires a l'Edgar i dic, momentet, sí. Que això és important.
33: Sí, no, fas ben dir-m'ho. A veure, què ens vols vendre?
35: Us vull parlar de l'electricitat.
33: Ah, mira.
35: Sí. L'electricitat, o sigui, fer-la servir com a forma d'energia és clau per aconseguir un model energètic més net i sostenible, tant a la llar com a la indústria o a la mobilitat. Consisteix, ara us explicaré...
33: A veure, que Pini Pont ja estan rient. Tot el dia rieu.
35: Què us passa?
33: Sembleu els nostres
35: estudis. És interessant.
33: Què us passa?
5: Estic rient de pensar que Deus està pensant. És realista.
35: Riu del que penses.
33: Riu del que jo penso, si no estic rient res.
5: Riu del que Pont està pensant en aquests instants.
33: Hòstia, Edgar, cada dia em sorprèn més. Però estic encantat que estiguis aquí,
6: Tente. Espavila.
33: A veure, sí. No, és el tema... Sí, l'electricitat, sí.
35: Consisteix a substituir progressivament tecnologies basades en combustibles fòssils, com el gas natural, el gasoil, la benzina, per solucions elèctriques eficients alimentades amb energia renovable. A la llar això inclou la substitució de calderes i escalfadors de gas o gasoil per bombes de calor, aerotèrmia, o sistemes elèctrics eficients i de cuines de gas per inducció elèctrica.
4: Sí, sí.
35: Fins aquí.
33: Pues
35: he acabat.
7: Torrons Vicenç, el Torró t'ofereix aquesta secció.
33: Doncs va, una recepció com et mereixes, tipus papal. Edgar Fornós, bona tarda.
5: Bona tarda.
33: Arnau Vila, bona tarda.
8: Bona tarda.
5: Quines criòries, tu. Sí, mira,
33: los hermanos que la traba.
5: Els divendres és un dia fabulós, no perquè vingui el cap de setmana, perquè ens entristeix perquè no hi som aquí, sinó perquè el públic que ve amb una energia. Avui ve gent de Castelldefels, ve gent de Roquetes, ve gent de Sant Boi,
33: de
5: Molins de Rei, de l'Eixample de Barcelona i de les Corts, que ens acompanya el Leo, que... diu que vol ser periodista.
33: No, perdona, el Leo ha estat de 3 a 4. Sí, passa senyor. Que és que no tenim micròfons lliures, però el Leo...
8: Li ha donat un guió, per cert, perquè se'l vagi mirant.
33: Sí, sí. És que... no. Escolta, ha estat de 3 a 4... Calla, que li passa a l'Edu Mutante. Sí. Ha estat de 3 a 4 aquí, amb els taloners, amb l'Estadella i amb el Bala. Ha fet uns comentaris sensacionals. Sí, escolta la ràdio amb transistor.
5: Oh!
33: Escolta la ràdio amb transistor.
5: I ha llegit també moltes coses.
33: Ha llegit text i tot, i ara jo dic, bueno, ja marxeu. I m'ha dit el pare, no, si ens quedem per veure els taloners. Què? Com estàs veient el programa?
9: Molt xulo.
33: Bueno, què t'ha semblat això de l'avió del papa que no ha pogut marxar?
9: Un desastre.
35: Sí, senyor. Molt ben definit.
33: Totalment.
9: Però és que després canvien els falcons perquè s'espatllen, l'opinió pública diu us heu gastat massa diners en el rei i s'enfaden tots.
33: Clar, no, és que hi toca, i hem dit que el fitxarem de col·laborador i ara he dit que marxeu. Diu no, ens quedem perquè ara arriba el temps afegit, que és un...
9: És la millor part, perquè l'esforç és la millor.
5: Que ens has fet molt feliços. Ens has fet molt feliços i aquest és el nostre motiu per seguir endavant. Escolta'm una cosa, tu has dit que vols treballar no a la ràdio, sinó a RAC1, a més a més.
9: A RAC1, sí.
5: Doncs mira, ara ja podem crear direcció, que ja et vagin preparant el contracte primer de pràctiques, amb tots els respectes, i després ja passarem aquí.
33: Això els agrada molt, el contracte de pràctiques, els encanta.
5: No, però això és un protocol per fer...
33: Sí, no, és el primer pas com a l'home. El primer passo per a la humanitat i el segundo contrato per a la Tierra.
5: Que gran, Leo. Escolta, doncs, que disfrutis,
33: I ara que parlem... A tu t'interessa el Mundial, el Barça, l'Espanyol, el bàsquet...
9: El Barça i el Mundial.
33: Ah, molt bé.
5: El Mundial, el Barça, molt bé.
9: Sobretot Tim Payne.
5: Oh!
8: Què? Molt bé, el novozelandès...
9: El novozelandès aquest.
8: Sí, senyor.
33: Ah, el lateral aquest, que aquest és el que t'agrada a tu.
8: El que s'ha fet famós...
33: Està més el dia que jo, no sé què
9: s'ha fet famós, que tenia 4.000 seguidors i ara té més seguidors... que el seu propi país té habitants.
5: Que sí, senyor, 11 anys, eh?
0: Bravo, bravo.
5: 13 a 11.
0: Sempre és
5: millor
0: per
5: enternament.
0: No, no, 13 a 11
5: tampoc. Millor que te'n posin menys, millor.
0: Jo, quan tenia 13, no deia ni hola. Era supertímid. Quan tenia 13, m'amagava sota la taula per no saludar ningú.
5: 13 fa por, és veritat. Bueno, vull dir que és una edat de primer
0: d'ESO. Por, por.
5: T'amagues a tothom.
0: Sí, sí, jo agafava el telèfon per por, perquè hi havia l'altra banda. Sí, sí. Bueno, què? A veure, fins ara, Leo. Anem a
5: la... Que suposo que el Leo hi haurà respost a la pregunta del dia, que avui, com sempre, avisem que ho fem a les stories d'Instagram. Ja no existeix Twitter en clau preguntes del Versió. Qui aixecarà la Copa del Món? Quatre futbolistes que poden fer-ho. Lamine Yamal, Espanya.
0: Poño.
5: Leo Messi, amb Argentina, que seria la segona vegada consecutiva. Cristiano Ronaldo, que no ho ha fet mai, mai ha guanyat un Mundial. O Rafinha, que Brasil no guanya.
0: Parada, home, aquella canalla, home, per favor. Què?
4: Que era un rugido de León.
5: I aquesta pregunta ja tenia moltes ganes de traslladar-la a la taula d'avui de divendres. Anaïs Martí, de La Vanguardia.
10: Hola, hola,
5: hola. Molt bona tarda. Bona tarda. Estem animats.
10: No, és un festival, això, avui. Sí.
0: Bueno, ens ho ha generat en l'avió. L'avió del papa, mira, clar. A partir d'aquí hem muntat la festa.
10: El papa flight. L'Àngel està controlant a veure per on va. Surt
5: Àngel,
10: o no?
5: Pere, de Mundo Deportivo.
8: Molt bona tarda, no l'he trobat, eh? Flight radar no surt, eh?
10: No. Ah, no? Jo també l'he buscat i tampoc l'he trobat.
8: Crec que deu tenir alguna mena d'atribució especial o alguna cosa.
0: És avió militar.
8: Clar, per això, per això, per això.
0: Per tant, tampoc podem controlar el fly radar del que ve a buscar el rei. Perquè
8: no,
0: tampoc el tenim.
8: No podem. No podem. Però deu ser per seguretat, també. No,
0: clar,
8: que no,
0: perquè si veus on està, li fots un coet i...
8: Correcte.
0: I a més és el papa, vull dir, que a veure.
8: Sí, sí, sí, no, no.
5: També ens acompanya l'Àlex Pintarell, company d'Esports de RAC1.
0: M'ha agradat molt això del fly radar, eh? Ai, fly, papa fly. Papa flight, m'ha agradat.
5: És per estar preocupats. La boira se l'ha menjat i no aplaneix el flight radar aquest. Sincerament...
0: Home, ara també... No, ara no comencem.
10: Ah, no,
0: que se l'havia del papa ha desaparegut com aquell de...
10: Que és normal.
0: Aquell de Malàcia. Malàcia...
10: Airlines, sí.
0: Malàcia Airlines, que va desaparèixer. No comencem ja.
10: M'encanta que posin la sintonia de l'host, eh?
5: Home,
10: és un puntazo. Estelar, aquesta
5: sèrie. És molt misteriós.
10: Sí, sí.
5: I tenint en compte que estem parlant de la figura celestial.
0: Això, el Xavi Alujas, el muntador... Un aplaudiment.
10: Bravo. Bravo.
0: Ha estat ràpid, buscar l'host.
5: El Xavi Alujas. Doncs bé, això si no us lliurareu de respondre aquesta pregunta, de mullar-vos. Qui aixecarà aquesta copa d'aquestes quatre opcions que donem, estimat Àlex Pintanel, Lamine Yamal, Messi, Cristiano o Rafinha?
11: Jo crec que Lamine Yamal. D'aquestes quatre opcions.
5: Va, un altre enyordo, ja pots marxar.
11: Jo crec que Espanya... té la sensació que tinc jo, al marge de Lamine Yamal com a estrella, que crec que té un bon equip. Que té un molt bon equip, amb jugadors que destaquen. És veritat que Lamine i Nico, que potser són els millors, a veure com arriben després de les lesions, però jo, si m'hagués de mullar, apostaria per Espanya.
0: Montponyo.
5: Àngel Pérez.
8: Qui crec o qui vull?
5: En aquest cas és qui aixecarà la copa.
8: Qui aixecarà la copa? Jo vull que no l'aixequi ningú perquè no m'importa el Mundial. O sigui, el veuré, però avui jo sóc del Barça i m'agrada el futbol de clubs.
5: De l'escola
8: Poqui, però crec que Lamine va com una moto. Crec que Lamine arriba desfermat. O sigui, crec que és un lleó dintre una gàbia i que a la que li obrin la porta destrossarà tot aquest nen.
5: Uf, ja està a punt, de fet, per Cap Verd. Anaïs Martí.
10: Vull una final Lamine-Messi.
8: Ostres.
0: Això sí que estaria bé.
10: M'agradaria molt una Espanya-Argentina.
8: I amb qui aniries?
10: M'és igual.
0: Jo tinc claríssim.
10: Si l'aixeca Messi seré molt feliç i si l'aixeca Lamine, doncs també. Però,
11: si Espanya o Argentina fallen en aquesta primera fase, si algú dels dos queda segon,
10: sí,
11: i l'altre primer es veuen les cares a setzents. Si els dos són primers... fins a la final ja no es poden trobar.
5: O sigui que es podria produir una final.
10: I tant que es podria produir.
11: Han de quedar els dos primers.
10: Seria màgic.
0: Home, tien.
5: Tu dius que ho tens clar, Toni, tu vols dir...
0: No, vull dir que seria màgic.
10: Però...
0: S'entén tot. S'entén tot.
10: Seria clarís tot, eh?
8: Amb qui aniríeu?
0: He dit que seria màgic.
8: Amb la màgia, amb la màgia.
10: Amb la màgia, amb la màgia de la pilota.
0: La màgia de la pilota.
5: Bé, doncs, de moment, Marta, no sé cap a l'audiència cap on es decanta. Si cap a Lamine Yamal...
12: No, es decanten per Lamine. Sí, sí, un 47% dels més de 700 oients que han participat a l'enquesta creuen que Lamine aixecarà la copa. A continuació, el més votat és Messi, que ha obtingut un 26% dels vots, Rafinha un 20% i Cristiano un 6%.
0: Què quiere?
8: Home.
4: Soy morir de rabo, eh?
5: Hombre. No vas a Mundial, no? No vas a Estados Unidos?
8: Però el deixen entrar.
4: Voy a mi casa...
8: no? Vull dir, necessitarà un visat, no?
35: Sí,
8: no,
35: Beto, eh?
8: Tot el tema burocràtic, entenc.
4: Beto, eh?
33: ¿Tienes visado para entrar en Estados Unidos?
4: Tengo visado para entrar debajo de mi casa.
33: No, pero lo tienes hecho para entrar en...
4: Tengo visa y mastecar, ¿eh? Esto es mi visado. Vamos, no toque la nariz, ¿eh?
35: Uy, uy. A México sí que pots anar sense problemes.
4: A México sí, con el barret de Mexicà. ¡Ah, mira qué barret bonic que porto! Mira, señores, como preguntáis, ¿cómo os atrevéis a preguntar quién ganará el Mundial, eh?
33: ¡Eso no pregunten ahí!
4: ¡Vamos! ¿Quién es el número uno, eh?
33: Sí,
4: va. No hay duda, ¿eh? España va a ganar, y te digo claro, ¡viva España!
1: ¡Viva España! Que lo digo delante de todo el mundo. ¿Eh? ¿Por qué digo viva España? Porque mi hijo y España son uno.
4: ¿Eh? ¿Eh?
1: Han luchado y han peleado por lo mismo. ¿Qué quiero yo? Que España gane el Mundial. No voy en contra de España. Yo voy a favor de España deportivamente.
33: ¿Eh? España y Lamine es uno.
4: Uno, ¿eh? El mismo objetivo, ¿eh? Como una barbacoa. Objetivo, asar la carne. ¿Eh?
33: ¿Cómo? ¿Eh?
4: El mismo objetivo.
33: Bueno.
4: España y Lamine siempre número uno. Sí, en cambio, sí. Yo de Marruecos no quiero saber nada, ¿eh? Nada de nada.
1: Hey, ¿y mi país natal? No es que diga Marruecos tal. Yo y Marruecos no tenemos ninguna relación.
33: Vale, pues si no te han preguntado. ¿Sabéis
1: por qué? Porque no ha habido nunca. Mirad qué idioma hablo yo. Yo no sé hablar marroquí, por ejemplo, como mi hermano. Yo parlo català.
33: Vale,
1: perquè he anat a l'escola. I el que no l'agradi...
11: És autèntic.
1: Què farem?
4: Què farem? Eh? Pues ganar el Mundial. Viva España, va.
33: Bueno, va, vinga. Va,
5: no tenim problemes a profunda amb aquesta qüestió, Marroc i Espanya. Eh? Ja hem viscut la primera part del Mundial, que era moltíssim, en 4 partits.
8: Molt interessant la primera part.
5: Aquest d'Àngel, a la inauguració amb Shakira. Shakira sí que
8: era ella.
35: Sí, sí, sí.
8: Segur, eh?
5: Confirmem que era Shakira.
8: Bueno, no sé, jo he vist molts dubtes que era una doble. He llegit per xarxes que no era ella.
35: Molts usuaris deien que no.
33: Un a un.
35: Era ella, era ella.
33: Sí, home.
35: Home, sí, si no vau veure les bambes que portava amb la plataforma aquella, que Shakira és molt baixeta. Bueno, i anava amb unes bambes, amb una mega plataforma per intentar guanyar...
11: Jo
35: vaig veure
11: canviar de persona,
8: això,
11: quan...
8: Okay.
35: Per les ulleres de sol i...
8: Igual algun rató que hi ha hagut, no, també? Sí, algun tema...
33: És evident que era la Shakira.
5: Era la Shakira. A nivell futbolístic, clar, el primer partit té més expulsions que gols. No sé què us va semblar a nivell futbolístic, aquest Mèxic...
33: Però algú, la pregunta és, algú va veure aquest partit?
35: Sí.
8: Jo, clar, molta gent.
1: No.
33: L'Anaís?
35: Jo estava treballant, vull dir, té justificació. Si no,
8: jo sencer no, jo he vist els highlights.
33: Tu no vas veure, tu?
8: Jo per gust...
35: A casa meva es va mirar,
33: bona elecció.
35: A casa meva els meus fills
33: casa
35: i el meu marit
33: casa teva,
35: amb l'àlbum obert de Panini,
33: Com? Com si fos la Bíblia.
5: Per saber qui eres de Sudàfrica.
11: Per identificar els jugadors.
8: No, però està molt bé.
35: Clar, no veus que el meu marit l'ha acabat? I aleshores té tots els cromos.
4: El meu marit és més rara que un perro azul.
33: Però quina manera de veure el futbol, no havia sentit mai.
35: Sí.
33: Veure el futbol amb un àlbum de cromos per anar-los identificant.
35: Sí.
8: Oh, és que el Mundial ho necessites.
5: Sí.
35: I tenen el trofeu del Mundial, que el meu fill té el trofeu.
33: Però què m'estàs dient?
35: Una reproducció, i el van posar al costat de la tele.
8: Mare meva.
35: Llavors són feliços, no?, amb 48 seleccions i aquesta barbaritat. No, ells encantats de la vida. Nosaltres normalment sopem a la cuina i ahir vam sopar al saló per veure la tele. Per veure el partit.
5: Què vau sopar?
35: No, pa amb tomàquet i amb
33: tomàquet. Però què t'importa?
35: No, no, no. Quan
5: feu futbol, el sopar és diferent.
8: A mi pot ser temàtic de les seleccions que juguen.
5: Això, fer unes fajites.
33: I avui què juga? Avui què juga?
5: Avui és Canadà. Contra, ho teníem aquí, Bòsnia i Estats Units-Paraguai. L'únic que Estats Units-Paraguai és a les 3 de la matinada.
33: Ui, a les 3.
8: Dos inauguracions. Inauguren la seu d'Estats Units, inauguren al Canadà.
5: I amb l'Anís Morissette cantant.
33: A tot això hem tornat a posar la U, sí, per si la inauguració... Perquè ja va començar a 8:15, però a 8:15 de... Sí, de 8, ja ho dic bé, la inauguració de Mèxic. Ja tenim posat ara la...
4: Me sembla que no la faran.
33: La tele, la U, que no sigui que comenci, però també apunten que començava aquesta segona inauguració a Canadà a les 8 del vespre. Ara fan La Promesa, que és aquesta sèrie que ja veia ma mare amb Pau Descansi, que ja es va morir fa 2 anys i que continua, vull dir que tot... Imagina la de capítols que s'ha perdut aquesta dona.
5: I mai passa res.
33: No, és que no s'acaba mai. És una sèrie que no s'acaba mai.
5: Lux Vintage...
33: S'ha acabat ella i la sèrie segueix.
35: Ai, tot. Jo la vaig descobrir ahir, mentre esperava.
0: vas descobrir? Ui,
35: sí,
0: la mare...
35: Ho vaig posar per
0: em ven a la sèrie aquesta. Té que et porta la... Ara no es veu.
34: És una sèrie...
0: La corbata mal posada.
34: És com veure la sèrie en Moviola. No passa res. O sigui, cada escena dura 6 hores.
5: Mira, hi ha coses noves, Toni, que sí que passen en aquest Mundial, Àngel, que a tu t'agraden els àrbitres. Hi va haver una de les novetats que vam viure... Va ser una de les revisions del VAR. Aquest és l'àrbitre brasiler Wilton Pereira Sampaio d'aquest partit inaugural Mèxic d'Àfrica. Va expulsar 3 jugadores.
2: Ataque Renan Belerende, comissario Sobrei.
3: Es
2: art direct de face
35: bon anglès.
0: De...
5: Va anunciar per megafonia la decisió del VAR per megafonia. És una de les coses que ha implementat aquest Mundial i que pot ser que arribi a la Lliga. Tu t'imagines el nostre estimat Gil Manzano, Àngel Pérez?
34: A la primera ho fan.
5: Sí. A la primera ho fan.
8: Seria molt divertit.
0: Però parla l'àrbitre.
8: Sí. Parla l'àrbitre i ho explica a l'estai per la megafonia. I para l'àrbitre li connecten el micro a la megafonia i explica revisada la jugada, confirmo el penal perquè hi ha hagut contacte entre el jugador 2 i el jugador...
0: Perdona, això estaria molt bé. A la Lliga ho pensen implementar aquí a la Lliga Espanyola?
8: De moment no està...
0: Doncs és una pena. Bueno, el que passa que potser molts àrbitres no saben ni parlar.
8: Aquest és el tema. Aquest és el tema.
0: M'ha parecido que ha sido penalti.
8: No, i...
0: Behind.
8: Està molt bé si la decisió és legal i honesta. Si t'has d'inventar alguna cosa i has d'explicar... Com ha passat aquesta temporada en moltes ocasions.
0: Si han de fer el pitjor,
8: sentida, fora de joc que no és. Aleshores, no pot, necessites
0: improvisar. Vols dir que la pirula s'aguanta poc amb el tabeu.
8: Correcte.
13: No? Hi behind. Home. Vamos a ver. Hemos hecho un follow review. En la behind review. Y hemos visto que, evidentemente, el Barcelona es el que...
0: Sí, siempre
13: vamos a joder.
35: Quina casualidad.
13: Siga jugando.
8: Eres el único árbitro del Mundial, Alejandro.
0: Sí, es él.
13: Por supuesto, vamos a estar.
5: Al vivo.
13: A que jode.
0: Veus que no sap ni parlar. Ves
35: practicant l'anglès, eh?
8: Pues igual l'hem d'escoltar parlant en anglès, Alejandro.
13: We are ready. Hi, we are ready. Everything.
35: No acaba d'acabar les frases, eh?
0: I ella ha de parlar en anglès a la gent?
8: Sí, home, clar.
0: Ui, mare de Déu.
8: Però ahir el meme és el primer meme del Mundial, perquè els jugadors ahir de la selecció... De la selecció.
0: Los sud-africanos.
8: Sí, els de Sud-Àfrica.
0: No l'entenia.
8: L'Anaïs diu bon anglès, però jo...
35: Escolta...
8: Si podem tornar a sentir, jo no entenc res del que diu.
35: Les explicacions que li van donar als jugadors, perquè va haver un Mundial bastant de parlar amb ells...
8: Les cares dels jugadors en aquest moment del vídeo...
0: Però potser els jugadors no entenien l'anglès.
35: Perquè
8: no entenien l'anglès, Arnau. Però si a Sud-Àfrica es parla anglès.
0: Qui?
8: A Sud-Àfrica es parla anglès.
0: Però els mexicans no?
8: Però no, les cares són del sud-africà.
35: Sí.
8: L'anglès, jo no sé. Sí.
0: Però potser no l'entenen, l'anglès.
8: Però tu has entès el document.
35: A veure.
8: És anglès, eh?
5: Sampaio, va.
2: Comissario Fabri és... Art direct de face de...
0: Però això sembla que estiguem a missa.
35: No s'entén res.
8: Però això és anglès?
0: Això no és anglès, això és portuguès.
35: Red car.
8: Què més vols?
34: Red car, fornós.
5: Aquestes megafonies als estadis no s'entén res mai.
0: No. A la missa, a l'església tampoc.
5: No, tampoc. Hi ha massa reverberació.
0: A l'església passa el mateix.
5: Sí. Avui sabeu qui parlarà, per ser aquesta nit, el tu diràs, amb el Damià López i l'Oriol Jové.
8: Home, el nostre amic, el musculat, no?
5: És de la gent.
8: El de Press Banca.
3: Por supuesto. Buenas tardes a todos.
35: Hola,
3: Anaís.
35: Hola, ¿qué tal?
3: Ángel, ¿tienes ya previstas las vacaciones?
8: todo preparado.
3: Alex,
8: todo
3: nada, preparado. Pues estaremos con Uriel Juber y con Damián. Y bueno, pues explicaremos ahí las cosas de la selección.
5: Esperemos que cuidis y mimis a la
3: mitad. Y daremos la exclusiva que Lamine saldrá de titular ya con los caboverdianos.
5: El Damián lo ha dicho que titular contra Campbell el dilluns, no.
3: Ya veréis.
5: Bé, dit això, Luis de la Fuente l'escoltareu aquesta nit, el tu diràs. Leo, estiga't atent perquè serà una bona entrevista segur. Aquesta nit ha parlat...
0: Ara el faràs escoltar aquest al de la Fuente?
5: Sí,
8: no, no és molt recomanable, eh?
5: Bé, si pots estar dormint potser
8: bueno,
5: millor.
8: Sí.
5: Qui ha parlat aquesta passada nit? El partidazo de la COPE amb Juanma Castaño, Elena Condis i companyia. És Marc Cucurella i atenció al que ha dit de Luis de la Fuente.
0: Cucurella, atenció.
3: Sí. Escuchar.
14: Pequeñito.
8: Un tatuaje. ¿Qué pondría el tatuaje?
14: El Luis de la Fuente.
35: ¿En serio?
8: ¿Perdona? ¿Te vas a tatuar la cara de Luis de la Fuente?
14: Creo que está bien.
8: ¿Cómo?
14: Creo que es un buen recuerdo, tal.
8: ¿Dónde lo pondrías?
35: ¿Dónde lo pondrías?
14: No lo he pensado.
8: Hombre, le pega el bíceps. ¿Eh?
14: Sí, el bíceps. Ya, pero no. Yo había pensado eso. Creo que está bien. Tenemos que comparar que la Eurocopa fue rojo, que ya fue bastante.
8: Sí.
14: El Mundial es más que la Eurocopa. Yo lo firmo.
8: Vale.
14: Firmo el tatuaje. Luego tendremos que ver el sitio y dónde.
8: Vale.
0: Fuerte,
34: ahora también ya no la guañarán, ¿no?
11: que no guanyaran el Mundial, que perquè clarament la promesa aquesta...
5: Tatuar-se la cara a Luis de la Fuente per guanyar el Mundial.
0: Fuat,
5: Marco Cunillas es va pintar...
0: Jo l'altre dia vaig anar al fisio i em va dir... Vam estar parlant de... Em va explicar gent que va al fisio amb tatuatges i tal, i em va dir que li venia un pacient que venia amb uns tatuatges que no tenien cap mena de criteri i que, entre d'altres, portava el tatuatge de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
35: Però què és això?
0: I li va dir, però per què el portes? No sé, m'agrada el ressò. I després amb un altre portava Pepsi.
8: Mare de Déu.
0: Però amb quin criteri? Diu, no, diu...
35: És per fer una entrevista,
0: li pregunto, aquest home. Sí, diu que, bueno, i que va tatuat de dalt a baix.
15: No, tonte, però tatuar-te... Tatuarte la cara de seleccionador de la Fuente. Jo me lo tatuaria en el
0: cul. A l'hora de tatuar-se, jo crec que hi ha llibertat absoluta.
5: I després hi ha la cama de Messi. Sabeu què passa amb la cama de Messi? La cama de Messi, l'Àngel ho sap, que es van aquí, no li va agradar un tatuatge.
8: No li va agradar i es va fer el blackout, que es diu, el total black, que és pintar-se tota negra.
5: Que sembla una cama ortopèdica.
0: Aquest tatuatge és aquell que era com una mà que agafava el vessó com si portés una copa, no?
8: Sí.
0: No,
8: i al final se la va pintar tota sencera.
5: Sí, és tota negra. Sí, de fet, seguint amb Cucurella, per cert, ara ja parla una mica de mercats i aquestes possibilitats. Vosaltres creieu que s'ha mullat quan li han preguntat quin seria el proper equip o si volia venir al Barça?
16: No. Home,
5: doncs,
16: sí, no.
5: Doncs mira, aquesta és la resposta.
16: És de la
17: Masia. ¿Tienes alguna preferencia entre Aleti i Barça, que són els que te quieren?
18: Ja està. No, la verdad que... Nada, pasa palabra.
5: Passa palabra, de la Masia del Barça. Anaïs, no sé com tu has entomat això de passa palabra a l'Atlètic de Madrid o Barça.
16: No pot dir res, perquè a part, Cucurella només pot fitxar pel Barça si marxa Alejandro Valde.
5: Això ho digue,
16: que és un futbolista de la Masia, igual que ell. El Barça ja ha triat a Cancelo després d'aquesta segona part de la temporada que ha fet amb el seu retorn. I és veritat que van haver-hi contactes amb els agents de Cucurella, però sota aquesta premissa, només si marxa Alejandro Valde. Llavors, clar, evidentment que no es pot mullar allà i dir no, perquè és que no ho saps si això passarà o no, i perquè és una falta de respecte molt gran cap a un company i amic teu com és Valde. Llavors, doncs, ja veurem. Jo el que tinc molt clar és que l'any que ve difícilment estarà al Chelsea, un equip que no jugarà Champions, porta 4 temporades allà, també tenen una situació econòmica complicada i per poc que pugui, marxarà.
5: És la situació veurem del ferrocarril a Can Barça, ara ho dèiem.
16: Sí.
5: Abans de sortir, correcte, deixin entrar. Per cert, farem una petita pausa i al tornar sentirem una persona molt emprenyada quan li pronuncien un nom, que és el de Bernardo Silva, i aquest és Àngel Pérez. Ui!
32: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
19: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
20: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
21: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
22: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
32: Torna al Festival de Música de Cambrils.
23: Del 28 de juliol al 10 d'agost, amb Joan Dausà, Anna Torroja, Siloé, Valeria Castro,
32: Jethro Tull, Coldplay, tribut a Coldplay, la Ludwig Band, Lucrecia i molt més.
23: Entrades i info a festivaldecambrils.cat. Això comença...
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
9: Més immediat que mai.
7: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
10: RAC1.cat és un portal de notícies.
12: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
10: RAC1.cat és fàcil.
12: Notícies.
10: Actualitzada.
12: Ràdio en directe.
10: Tot RAC1 és
12: a RAC1.cat.
24: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
25: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
0: Tornem a ser amb vosaltres. 20 minuts, arribarem a les 8 del vespre.
5: Ara el lletrat de Pérez,
0: sí, ara l'Àngel Pérez, que es veu que Bernardo Silva s'ho ha repensat.
5: S'ho ha repensat, jo crec que...
0: I diu que ve pagant el Barça. No, no que el Barça cobri, sinó ve pagant. Bueno, anem al Mercato, sí, i anem a aquest comunicat del Barça, que ve a dir que sí, no? Que finalment, que si no hi ha un acte de conciliació, que jo crec que no hi haurà, tiraran pel dret i aniran a la, sí, sí, aniran a la, per via judicial.
5: Judicial, efectivament, volen carallar-se contra Florentino Pérez, pel que va comentar, però sí, com sí, tenim un lletrat aquí a la taula, explica'ns o tradueix-nos el comunicat del Barça que ha fet fa una horeta i escassa. Què vol dir i cap on vol anar, això?
8: Com sóc un lletrat caducat...
5: No, perquè tens el títol.
8: Tinc el títol, però sóc un lletrat caducat, no exerceixo i no tinc això, però us porto una alumna avantatjada,
26: sí,
8: que ha fet els deures... Que ha fet els deures. Que és l'Anaïs.
0: Ah, molt bé.
8: Que és l'Anaïs i que ho explicarà.
0: Molt bé.
26: Amb tot luxe. T'ho explico, mare meva.
8: Amb tot luxe de detalls.
26: En fi.
8: Home, aviam, si tu tens clar, si vols ho explico jo, però si tu tens clar...
26: Tinc clars els... És una demanda de conciliació per demanar-li a Florentino Pérez que rectifiqui aquelles famoses declaracions del dia 12, sí, quan anuncia les eleccions al Real Madrid, que comença a parlar del cas Negreira, ens han robat 7 lligues, és una vergonya, el cas d'estafa més gran de la història del futbol, etc. Allà s'emprenyen i comencen a dir, ei, estudiem prendre mesures. Surt Juste, recordeu, l'altre, sí, dia, Senat, dient, ei, el Senat...
0: amb una paraula en cachorn, que forma part ja de la història del Barça.
26: Butxorn, el català correcte passa.
8: Hauríem de parlar de que Juste cada cop està més a prop de Núñez, sí, i de que s'està postulant com a successor de la Porta.
0: Ara que diu, això l'Anaïs, amb això del butxorn, jo, a mi... aposto perquè continuï Juste de president. M'agrada més el lèxic, la manera que té el butxorn...
26: Que t'expliqui l'Edgar com el va veure el dia de la celebració del femení, allà cantant l'himne del Barça.
0: Jo el veig...
27: Se sent molt còmode.
0: Crec que ens pot donar millors tardes de glòria que ara a la Porta. La Porta ja li sabem els... En canvi, butxorn ens va agradar molt.
5: Butxorn, Juste, està d'Erasmus, està rejuvenint, això li senta molt bé ser president.
0: Butxorn, butxorn.
5: Butxorn al nostre club.
26: Ens cau bé, ens cau bé.
0: Sí, sí, ens agrada. Ens agrada,
8: com digui el Sangus i el tenim.
0: Oh, bueno, és que és el nostre...
26: I els euros. Els euros.
5: Que tot això, teniu claríssim que Florentino no rectificarà de res.
26: Com? Bé, com això funciona de la següent manera. Ara, no, ara esperen que l'acte de conciliació no es produeixi, això és com el tennis, abans del setembre, no? Perquè venen mesos d'estiu, etc. Llavors, un cop es produeixi l'acte de conciliació que l'ha de citar el jutge, Florentino té tres opcions. O no presentar-se, o enviar un advocat, o anar a ell. El més normal és que enviï un representant o que no hi vagi. Si hi ha acord i rectifica, doncs cap problema, tots amics entre cometes i la vida segueix. que no, doncs el Barça el dia següent presentarà una demanda, una querella ja per la via, com es diu això, Àngel?
8: Això deu ser la via penal.
26: Correcte.
5: Ja va dir, just, que aniríem fins al final. Al final. Florentino ha fitxat a Mourinho.
8: Oi que ho ha explicat bé, Anaïs?
5: Molt bé,
8: gràcies. Jo no ho havia pogut fer millor.
5: Molt bé, però això ha sonat, i el Leo sabrà que fa segon d'ESO, la típica excusa quan has fet els deures que li poses al company, eh?
8: Bueno, una mica.
5: Dit això, Àngel, ara sí que t'has de mullar. Florentino ha fitxat a Mourinho, ara va directament a per Bernardo Silva, futbolista que volia anar al Barça, que l'Atlètic de Madrid fins i tot havia presentat una oferta dijous, i Florentino o Mourinho diu, aquest ve cap aquí. Què et sembla? No és oficial, però què et sembla? I si el Barça ha perdut una gran oportunitat deixant escapar Bernardo?
8: El Barça no ha perdut res, perquè hi ha entrada un personatge que s'aixeca pel matí dient-li que al Barça que sí, que per la tarda li diu a l'Atlético i que per la nit li diu al Madrid... Aquest tio no té cap tipus de paraula ni cap tipus de...
2: Com el senyor Williams, eh? Com el senyor Mico Williams, eh?
8: Que li ha anat molt bé el senyor... Aquesta temporada ho ha fet molt bé el senyor Williams.
2: Sí, perquè està tota allà amb la collonera inflamada que no podia jugar, doncs que es foti. Que tenia pubitis.
8: No, el Bernardo Silva al final, i ho vam explicar en un deportivo, Bernardo Silva no ha sigut mai una prioritat de mercat del Barça. El que passa que el Barça, com passa en tots els mercats i en tots els clubs, si se't posa per davant la possibilitat de fitxar un jugador, el Barça ho analitza, ho estudia, i el Barça diu, si per fer el play ens encaixa, si econòmicament ens quadra, si esportivament...
2: No el volem.
8: Va bé, podem plantejar-nos-ho, però el Barça, diguéssim, que no deixarà de dormir per les nits perquè Bernardo Silva se'n vagi al Madrid. El que passa que aquest home, ja et dic, com a paraula, o sigui, és molt ridícul dir-li que...
2: No,
8: perquè tu
2: pots
8: negociar amb diversos clubs, però dir-li que sí al Barça, que sí a l'Atlético i anar-te'n al Madrid...
0: El que passa és que jo crec que ho apuntava abans l'Anaïs, clar, ell s'havia d'esperar a que sortissin, i l'Edgar també ens ho explicava aquest matí a la redacció, a que sortissin dos jugadors del mig del camp per poder incorporar-se ell.
26: O Rooney, Toni, era Casado, que és el jugador que ja li han dit que hauria de sortir, un altre mig centre, o algú del davant, que és Rooney Bertazzi, que és aquest extrem dret, que és la posició que també podria ocupar Bernardo Silva. Clar, si tu t'has d'esperar que surtin no un o, sinó dos, i vols tenir la teva situació resolta abans que acabi el Mundial...
3: De totes maneres,
26: aquí... Doncs
0: I un moment, pot passar amb el Barça, que tal com en aquest matí m'apuntava l'Edgar, del Barça de moment no vol marxar ningú, que això és paraula de Guardiola, que ja m'ho va dir fa molts anys. El Barça mai vol marxar ningú.
9: Pep Guardiola.
0: I de moment, de tots els que havien de marxar, és que no marxa ningú, ni Ansu Fati, que es donava per fet.
26: Ansu Fati serà el primer abans del 30.
0: Bueno, però ja no es posen d'acord amb el sou.
26: Ja
0: de
26: saps
0: moment,
26: com...
0: Ja, vull dir que Ansu Fati, que era el que tenia més clar, marxava. Casado no marxa... potser sí que marxa Rooney.
5: Veurem si marxa cedit. Àlex Pintanet, la carpeta que està en Sufati, com està ara mateix?
3: Jo crec que els tres acabaran sortint. Veurem en quin moment i en quin tempo, però acabaran sortint. I el tema, Bernardo, hi ha una cosa que és molt clara. Si el Barça realment hagués estat interessat 100% des del principi, Bernardo Silva, jo crec que no m'equivoco, Bernardo Silva estaria jugant al Barça, o jugaria al Barça la propera temporada. És a dir, aquí Flick... considerava que la posició del mig del camp la tenia molt ben coberta, és cert, com deia l'Anaïs, que pot jugar també a la posició de Lamine, però jugarà poc allà, o jugaria, hagués jugat poc, però el Flick considerava que les posicions del mig del camp les tenia molt ben cobertes i que hi ha altres prioritats com el nou, i per tant, si el Barça hagués volgut realment fitxar Bernardo Silva, jo estic convençut que Bernardo Silva hagués acabat fitxant pel Barça.
8: I ens hem estalviat una possible bomba al vestidor, sota el meu punt de vista.
26: Sí.
8: Perquè Bernardo Silva no hagués vingut aquí amb un tarannà com el de Lewandowski aquesta darrera temporada, de dir, bueno, si no jugo, no la lio. Bernardo Silva hauria vingut a ser titular, hauria volgut a treure-li minuts a jugadors importants, i si no hagués jugat, t'hauria muntat el lío i t'hauria muntat...
2: Com l'Ibrahimovic! Aquell Ibrahimovic que vam tenir, que era un... Bueno,
3: igual. Si acceptava el rol, a mi sí que em sembla que fas un salt de qualitat...
8: Però tu creus que l'acceptava? Això
3: no ho sé, però si l'acceptava, crec que al final millores la segona unitat.
5: Àlex, va marxar Lewandowski, de moment no ha vingut un nou. Tu avui apuntaves informació sobre Ferran Torres. Acaba el contracte el 27, és ja pràcticament... Es renovarà?
3: Deia Mundo Deportivo, avui explicava el Roger Torelló que el Barça es planteja ja començar contactes. Hem pogut parlar amb l'entorn de Ferran. Ells de moment no els hi ha arribat res, només el que senten o el que veuen pels mitjans de comunicació, i el que sí que és cert és que m'explicaven que això els dona tranquil·litat. Per tant, entenc que, evidentment, si la postura del Barça és intentar renovar-ho i la Ferran està content aquí, tot i que està centrat amb el Mundial, jo estic convençut, no, Àngel, que en principi d'una manera o altra s'acabaran entenent.
8: Sí. No, i per mi és bona notícia.
3: Sí, també, per mi també.
8: Jo crec que al final Ferran, no només esportivament, sinó que és un tipus que a nivell de vestidor té molt més pes del que la gent es creu.
26: I és útil, molt útil.
5: Àngel, agafa el volant, que anem a un esport que t'apassiona.
8: M'encanta, m'encanta.
5: La Fórmula 1, anem cap al circuit de Montmeló, al Gran Premi de Barcelona, Catalunya.
8: El Toni m'ha mirat ja.
3: Avui estaràs content, Toni, eh?
5: El Toni
3: home,
5: està feliç.
3: Mira, mira, moment, avui. Endivina què estava fent fa un moment.
8: Mira, mira el resultat.
3: He mirat a veure com havien anat els segons entrenaments lliures.
8: Avui de moment, sí.
3: I no, passa que tocaré molta fusta, perquè aquest any els cotxes s'apaguen com...
8: Com, sí, les... com l'avió del papa.
3: Exacte. Sí, sí. Aquest any s'apaguen com l'avió... Mira, excel·lent, excel·lent metàfora.
5: Doncs mira, com tenim gent a tot arreu, evidentment al circuit de Barcelona-Catalunya, i tenim el Quim Salvador, company d'Esports de RAC1. Quim, com estàs?
9: Hola, molt bé.
5: Bona tarda. Escolta'm, Quim, mira, ara que el Toni estava pendent dels resultats, explica'ns, avui hi ha hagut dos entrenaments, crec que la jornada ja ha acabat. Com ha anat la cosa?
9: Doncs mira, sí, fa estoneta que s'ha acabat. El primer lliure del dia ha dominat Mercedes, de sorpresa, portant arrasant tota la temporada, amb el millor temps de George Russell, però a la segona sessió de la tarda, al capdavant, un cotxe de color papaya, per tant, un McLaren, l'escuderia de...
2: Ai, mira,
3: sí, sí. Ara, ara. Sí, sí, avui, sí. Avui estem ressorgint, però no sé si el ressorgiment serà com l'Ave Fènix, eh? Vull dir que això,
9: bé, diumenge... Almenys la fotografia d'avui és interessant, evidentment pels fans de McLaren, perquè el campió Lando Norris ha fet el millor temps i l'australià Oscar Piastri tercer, però també per la igualtat que hem vist a la classificació. Norris primer, segon Russell amb Mercedes a només 9 mil·lèsimes de segons, que això és poquíssim, i tercer Piastri a 57 mil·lèsimes també, és a dir, un sospir. Per tant, la fotografia del divendres és de certa igualtat entre McLaren i Mercedes. El líder s'ho ha pres amb més calma, Kimi Antonelli, que també de Mercedes ha estat cinquè, a gairebé sis dècimes. Jo no faria massa cas d'aquest resultat d'Antonelli. Però també és veritat que una cosa és la fotografia a una volta ràpida, que és el que es compta als entrenaments, i l'altra és la distància de cursa. Diumenge s'han de completar 66 voltes i aquí poden haver-hi més diferències. Però, de moment, el primer dia del Gran Premi de Barcelona-Catalunya no ha continuat sent un monòleg de Mercedes, sinó que aquí hi ha una escuderia i precisament és McLaren que ha tret el nas al capdavant. Va. Els altres equips, doncs, més lluny. Ferrari, amb Charles Leclerc, quart a tres dècimes, tampoc està massa malament. Verstappen amb Red Bull ja surt a més de vuit dècimes del millor temps de Norris.
3: Penseu que parlem de dècimes, eh?
5: I a Fórmula 1, amb Quim, hi ha una cosa que no és notícia, i és que Fernando Alonso no acaba de carburar. Crec que no ha passat de l'onzena posició en les sis primeres proves de l'any.
3: No, va guanyar un punt, en la darrera cursa, va guanyar un punt, va acabar desè, tot i que, Quim, això ens ho explicaràs, hi ha un cert en renou perquè avui s'ha recuperat la posició que va perdre a Mònaco per una sèrie de sancions a Pierre Gasly.
9: Sí, avui està feliç el pilot francès, tot i que no ha brillat a la pista. Alpine va reclamar precisament ahir, a l'arribar al circuit de Barcelona-Catalunya, la penalització que li havien posat a Gasly per excés de velocitat al pit lane que li havia costat el podi, que era el primer de la temporada pel pilot francès. I la FIA ha reconegut avui que l'errada era dels seus mesuradors i que, per tant, li treien la sanció i Gasly recupera el podi de Mònaco, per tant, una alegria per ell. I pel que fa al paper de Fernando Alonso, de fet diria dels espanyols, perquè Carlos Sainz tampoc està tenint una temporada massa lluïda, avui 14è Sainz a un segon i mig, amb un xic de sort pot optar a aspirar els punts, que són els 10 primers diumenge, però difícil, i Fernando Alonso 21è, penúltim, superant només el seu company d'Aston Martin, Lance Stroll, a 3 segons 8 dècimes. És veritat que diumenge passat, com diu el Toni, va fer el primer punt de l'any a Mònaco, havia acabat 11è, però després, pel ball de sancions que hi va haver, va guanyar una posició de ser un puntet, però va ser una mica un petit miracle i la tònica que ve sent tota la temporada i que també serà aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, ho deia ahir mateix el pilot asturià, és que no seran competitius, que ho tindrà molt i molt difícil per brillar. De fet, és significatiu, aquest cap de setmana la majoria d'equips de Fórmula 1 han portat millores aerodinàmiques, n'hi ha que en porten més, n'hi ha que en porten menys, però hi ha dues escuderies que no tenen res de nou als cotxes, i són Cadillac i Aston Martin, precisament, l'equip de Fernando Alonso.
5: Estarem pendents, Toni, de McLaren, sobretot, que és el teu equip, i la 33, que pinta encara molt lluny, a l'horitzó ni es veu. Sí. Gràcies, Quim Salvador, des del circuit de Barcelona-Catalunya. Una abraçada.
9: Una abraçada.

0: Però saps?
1: Pot ser que l'estadi m'ha semblat estigui mig buit.
2: Sí, sí, tu, sí, sí. Estava pensant el mateix.
0: Pot ser. Que,
1: està en mig buit.
3: Sí, sí. És un problema que també va haver...
1: Mira, mira, mira, mira. Ostres, no mig buit.
4: Sí, sí, no, completament buit.
1: Sí. Hòstia, doncs, perdó. Ja. No, és que, clar, amb una inauguració d'un Mundial que més de la meitat de l'estadi estigui buit...
0: I l'Azteca estava ple perquè era a Mèxic i tenen una febre de futbol.
1: Sabem qui està cantant o...
4: Ara ho busco.
5: No sé. Ah, però canten.
3: Hi ha una llista d'artistes, el que passa que jo no la reconec. Això clar, potser l'Edgar, que és més...
1: Això potser l'Anaís...
4: No.
0: Hi ha Michael Bublé, que apareixerà. Aquest,
3: sí. Però no és ell, eh?
0: A mi hi ha una versió que m'apassiona...
4: Alanis Morissette, no? Estel·lar.
1: Aquests no han sortit encara.
4: Ara no està aquí, eh?
0: No, encara no.
6: No sé qui és, però...
4: Per favor.
0: Sí, sí, sí, no, hi ha cantants de tot. A veure, realment, bueno, Bryan Adams, que evidentment ens apassiona. Bryan Adams és un dels bons.
1: Apassiona Mònica Usart, que des d'aquí felicitem pel seu premi de ciència de Ràdio Associació de Catalunya. Ara, el Bryan Adams, que l'aguanti ella.
0: No t'agrada el Bryan Adams, Toni?
1: Plasta, però de mucho cuidado.
4: Ens diuen que és Eliana que està actuant.
3: Totes les cançons de fotre.
7: És un pesat. Jesse Reyes és la de vermell.
1: És un tio per fotre a l'estuig de la guitarra i facturar-lo a Mallorca.
5: Con el papa.
1: Més pesat que la moto d'un hippie. Mira, ja s'ha acabat l'actuació, a veure. No hi ha ningú aquí, eh?
0: Per això posen fum, perquè no ho veig.
1: Els coets iguals que els de la Sagrada Família. Que, per cert, va ser l'única cosa que no els hagués posat allà baix, perquè van tapar molt, eh?
0: Sí.
1: Calla, a veure, que surt un altre.
0: Home!
1: Això es pot veure part de zona, aquells que no tingueu res més a fer, doncs mira, us ho podeu posar. Ara, escolta, aquí serà el...
7: Sembla de Lego, l'estadi, vist des de...
1: Sí, bueno, és de fireta, eh? Vull dir... Bueno, però que enfoquin qui canta, no? Qui surt?
6: Están con un dron que está ya prácticamente a la lluna.
7: Ens han dit Toni dient que no hi havia ningú i ens han dit el plano de la grada. Sí.
1: Aquest Mundial, perdona, però fa molt mala espina, eh? És que als americans no els agrada el futbol.
4: Les últimes actuacions eren, com deia la Jessie Reyes i la Alessia Cara.
1: Oh, ja. Jessie Reyes. M'estàs parlant de Jessie Reyes.
7: Com la Sonia i Selena de Canadà, no?
4: Exacte. Jo quiero bailar, eh? Jo quiero bailar.
2: Sabem si trama anirà avui.
1: I aquí ara mateix estan enfocant a dos homes totalment deprimits amb una copa de Danone que s'han comprat per passar el vespre. Hi ha un entusiasme, però vamos.
0: I la samarreta.
1: No hi ha un ambiente de futbol, hi ha un ambiente de drogadicció.
4: Pràcticament,
1: per haver... Sí, els veus, que no els veus que s'estan fotent Red Bulls per l'orella.
0: El Javi Muñoz ens ho està explicant, no?
4: Sí. Javi Muñoz. Mira, todos ahí quietos en el sofá.
1: Sí, sobretot. Mira, tan quietos que me voy a publicidad. Mira lo quieto que estoy. Venga.
8: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
9: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
11: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
12: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
13: Verisure. Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
14: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
15: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
14: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja

0: Les barques de pesca i moltes activitats més.
1: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la festa de la gamba.
0: Més informació a visitpalamos.cat.
2: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
4: Hola, Pepa. No venies avui amb els nens a veure la mare? És que sóc al súper del Corte Inglés i hi ha un 50% de regal en congelats i gelats. O alguna cosa dolça per la canalla? I ja que hi sóc, m'emporto cireres, que la terrina de 500 grams està a 2,99 euros. I són molt maques.
5: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
6: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
7: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
8: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
9: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
10: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
11: Doncs va, que aniríem marxant, ja us deixem amb la Mireia Garolera. Mireia, bona tarda.
12: Bona tarda, quina tarda, eh?
11: Sí, noi, escolta, ha estat una tarda històrica, històrica.
13: Que l'ha salvat el rei, eh?
11: Sí, bueno, no, el que ara hauries de parlar amb l'Arnau, a veure on el tenim, on està situat, a veure què en sabem. Perquè...
12: Sí, sí, no, és que ja el tenim, que ara ja, doncs ja, ja ens connectem a sobre.
13: Doncs viva el rei!
12: Escolti, sí, va, ja va dos cops, això, eh?
14: Viva Espanya!
12: Va, que són les 8 en punt, bon vespre!
11: Adéu, bon vespre!
12: Adéu.
11: A la baioneta.
13: Bon cap de setmana.
11: Tic-tac. Tic-tac.
15: RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: El papa se li ha allargat el comiat del viatge oficial que ha fet aquests dies a l'estat espanyol.
1: Les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas. Lamento mucho esta incidencia.
0: L'avió que l'havia de portar a Roma amb els periodistes s'ha avariat, ara sentíem com ho anunciava el comandant, i finalment Lleó XIV ha hagut de tornar al Vaticà amb el Falcon del rei Felip VI, que s'ha enlairat fa encara no una hora. Tot l'incident ha durat unes 3 hores i s'han viscut escenes pròpies a gairebé una comèdia. Els experts en protocol es deuen haver estirat els cabells perquè la imatge del papa i el rei pujant a l'avió, baixant-ne i després caminant una bona estona a les pistes per anar a buscar el Falcon, sense cap mena de dubte no entren en els estàndards d'un comiat d'un pontífex. De seguida expliquem com ha anat tot plegat amb l'Arnau Mañé, que ho ha viscut en primera persona. Un altre dels temes del dia. Avui hem sabut que es farà pública la sentència, quan es farà pública la sentència sobre l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà el 16 de juliol. Recordem que és una sentència que podria obrir la porta al retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. Avui, que de fet, la crònica judicial torna a anar ben carregada. El jutge Calama, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències, ara li obre una altra peça per aclarir d'on surten les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. El que diu el jutge és que tenen un valor molt alt, de més d'1.300.000 euros. Per altra banda, avui també tenim novetats destacables sobre el cas de Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare. S'ha filtrat un dels missatges que li hauria enviat el 2024, on deia: "No m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te", un text que ha fet que la Fiscalia demani que no se li retirin les mesures cautelars. Aquest divendres, que també hem tingut novetats d'un altre cas molt mediàtic, el del nadó presumptament maltractat pels pares. Avui, tant els familiars paterns de la criatura com els materns han admès davant del jutge que el pare de la criatura el tractava de manera brusca. I en clau econòmica, la notícia del dia és la sortida a borsa d'SpaceX, que no té precedents per la quantitat de diners que ha mogut, amb xifres que són estratosfèriques. Han aparegut, per exemple, 4.000 nou milionaris i han convertit Elon Musk en el primer bilionari de la història, fulminant tots els rècords. En marxa també aquesta hora un dels grans festivals del país, el Cabró Rock de Vic, entre avui i demà hi passaran més de 60.000 persones i servirà a Oques Grasses per acomiadar-se de casa seva. Connectarem també de seguida amb l'Eudald Puig. I pel que fa al temps, Martí Oliveres, som a les portes d'un cap de setmana de ple estiu.
2: Sí, avui el termòmetre ja ha arribat als 35 graus a la Vall de l'Ebre i al Bages, i tant demà com diumenge aquesta calor encara s'intensificarà una mica més a l'interior, amb màximes que podrien fregar els 38 graus al Pla de Lleida. Els propers dies també augmentarà la sensació d'aixafogor a la costa, sobretot a les grans ciutats, i tot plegat amb domini del sol, només algun xàfec de tarda al Pirineu, més probable de cara a diumenge.
0: Són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: El papa acaba el seu viatge a l'estat amb un punt final enterbolit. El viatge de Lleó XIV a l'estat es recordarà, sens dubte, per la cerimònia a la Sagrada Família, però també pel que ha passat aquesta tarda. Un problema tècnic que l'avió de tornada ha impedit enlairar el vol des de Tenerife fins a Roma. Finalment, després de més de 2 hores d'incertesa, el papa ha acabat agafant l'avió Falcon que li ha cedit la Casa Reial Espanyola.
3: El problema ha estat una avaria en un dels motors de l'avió que no s'ha pogut engegar correctament. El pilot avisava en un primer moment que l'avió no estava operatiu.
1: Les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas. Nuestro personal de a solucionarlo para que podamos iniciar nuestro vuelo. Lamento mucho esta incidencia.
3: Després d'això, el pontífex ha hagut de baixar de l'avió i tornar a la terminal de l'aeroport. Hi ha hagut moments de dubtes i imatges de cert despropòsit amb el papa caminant pel mig de la pista de l'aïllament diversos metres per embarcar el segon avió.
0: Finalment, i gairebé 3 hores després, Lleó XIV ha pogut enlairar-se amb l'avió de la Casa Reial. Tot plegat ho ha viscut des de dins de l'avió l'enviat especial de RAC1 a Tenerife, l'Arnau Mañé. Bon vespre.
4: Bon vespre. Ara mateix el papa sobrevola l'espai aeri del Marroc. De fet, ja ha enviat el telegrama protocolari que ho confirma i que no menciona res del guirigall d'aquesta tarda. Direcció Roma, Lleó XIV va amb el Falcon del rei, un avió de l'exèrcit amb el seu equip més proper i alguns membres de seguretat. Felip VI continua aquí a Tenerife esperant el seu vol privat per tornar a Madrid. La comitiva del papa, això vol dir cardenals, bisbes, gent de seguretat, també els periodistes que l'acompanyem, esperen a hores d'ara un altre avió d'Iberia que no aterrarà aquí fins d'aquí a 1 hora i mitja i que després, tal com estava previst, haurà d'anar fins a Roma.
0: Tot plegat després d'una escena rocambolesca amb l'avaria de l'avió que havia de portar el papa a Roma. Un dels motors no s'ha engegat i ha provocat un parell d'hores d'incertesa i imatges gens habituals, Arnau.
4: Exacte, el papa ja havia pujat a l'avió, ja s'havia acomiadat de tota la comitiva oficial, de totes les autoritats, quan el pilot d'Iberia obria la veda i avisava així a tothom.
1: Nuestro equipo de mantenimiento sugiere remolcar el avión, darle la vuelta para ponerlo cara al viento. Si fuera satisfactorio, podremos iniciar nuestro vuelo. Muchas gracias.
4: Doncs bé, de seguida, just després d'aquest avís, el rei Felip demanava que instal·lessin l'escala per pujar l'avió i convidar Lleó XIV a buscar una alternativa. Han baixat tots dos, s'han esperat a la terminal privada i, mentrestant, dins la cabina, la resta de persones esperaven durant pràcticament 3 hores abans que els desallotgessin de l'avió. Tot això fins que el monarca espanyol i el papa, després d'estar una bona estona a la terminal privada, aclarint la solució, finalment Felip VI l'ha acompanyat caminant a peu de pista fins al Falcon, que uns minuts després desapareixia entre la boira. Una metàfora, per tant, d'aquest final de viatge a l'estat accidentat de Lleó XIV.
0: Les primeres informacions situaven l'incident en un dels motors de la nau que no s'havia pogut engegar per falta d'aire. Ara bé, el pilot i divulgador d'aviació, Eric Besora, ha explicat al Versió RAC1 que el problema podria ser més gros perquè l'excusa del vent no és gens habitual sense condicions extremes.
5: Els motors necessiten un flux d'aire per funcionar i el que passa és que si hi ha molt vent de cua, si el vent ve del darrere dels motors, pot ser que aquest flux d'aire no acabi de passar bé i llavors el motor no arrenca. Llavors és el problema. Pot ser un problema, ja et dic. Això a mi m'estranya molt que sigui jo, perquè realment hauria de fer molt, molt, molt vent perquè passés això, o, no sé, o alguna cosa més.
0: Besora, de fet, ha assegurat que ell mai ha vist una incidència per aquest motiu. Sigui com sigui, aquest ha estat el punt final del viatge de Lleó XIV a l'Estat. Després de 7 dies per Catalunya, Madrid i les Canàries, tanca així el recorregut. El pontífex ha aprofitat l'últim tram del viatge per denunciar la crisi migratòria i les màfies que se n'aprofiten. Lleó XIV també demana que els ciutadans facilitin la integració de les persones que arriben irregularment a Europa. Arnau.
4: Exacte, Lleó XIV ara sí torna a casa després d'una setmana voltant per l'Estat. El papa tanca el primer gran viatge a Europa amb un ull posat a les Canàries i la crisi migratòria que s'hi viu. Aquest matí ha visitat les Raíces, el centre d'acollida més gran d'Espanya, i ha pogut parlar amb algunes de les persones que hi viuen. Després, Lleó XIV recordava la importància de la integració.
6: Integrar no significa borrar la història de quien llega, es un camino recíproco. Quien llega aprende a habitar una tierra nueva y quien recibe aprende a ensanchar su propia casa.
4: Lleó XIV també denuncia les màfies que s'aprofiten d'aquesta crisi migratòria i ho fa elevant el top per primer cop en aquest viatge.
6: Quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación. Trafican con personas y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse.
4: Aquest viatge, que ha acabat fa només una estona, fa uns minuts aquí a Tenerife, ha estat la primera vegada que un papa de Roma visita les Canàries.
0: Gràcies, Arnau. Tornem a connectar amb tu en temps de tertúlia. Fins ara.
4: Fins ara.
0: I més enllà del papa, també és notícia d'aquesta mateixa tarda. Ara sembla que sí, que l'acord de pau a l'Orient Mitjà és més a prop que mai. El Pakistan, que actua com a mediador, ha confirmat fa una estona que els Estats Units i l'Iran han consensuat un text d'acord de pau.
3: Ho ha anunciat a través de les xarxes Shehbaz Sharif, el primer ministre del Pakistan, que diu que ara treballa amb les dues parts per finalitzar les següents etapes. Després de diversos dies d'incertesa i amb Donald Trump assegurant que l'acord era qüestió de dies, Tehran, finalment, aquesta tarda, ha mogut fitxa. En una piulada, el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, assegurava que l'acord d'Islamabad no havia estat mai tan a prop i recordava que fins que no el signin, això sí, s'hauria d'evitar l'especulació. El ministre d'Exteriors iranià també ha deixat clar que continuaran actuant amb tota la transparència i que explicaran la lletra petita del pacte en els propers dies.
0: Les 8 i 10 a casa nostra és una tarda marcada per l'operació sortida pel cap de setmana. Ha estat una jornada complicada a les carreteres amb diversos quilòmetres de cua que encara s'acumulen a aquesta hora. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, bon vespre.
7: Hola, bon vespre. Doncs sí, com deies, ha estat una tarda complexa. Està previst que surtin de l'àrea metropolitana entre avui i demà 600.000 vehicles i s'afegeix la Fórmula 1 i això farà que sigui complex. De fet, aquesta tarda, com deies, hi han hagut diverses incidències a la P7. Ara mateix hem de destacar una topada a Freginals, en sentit Castelló, dos camions, un carril tallat i 4 quilòmetres de lentitud. En canvi, a la zona del tram de Granollers, entre cap a Santa Perpètua, hi ha 9 quilòmetres de lentitud. Això ha estat una constant i ve també d'un accident. També aturades a Barberà, Castellví de Rosanes i Gelida en sentit Tarragona, però amb tendència a anar millorant. Les rondes també s'han vist molt complicades, però ja milloren i molt, i ara mateix ens comuniquen una topada a la C33 a la Llagosta en sentit Girona, amb un carril tallat i 5 quilòmetres de lentitud. Com sempre, demanar-vos cautela. Molt bona tarda.
0: I aprofitem també per repassar el temps. Martí Oliveres, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Serà un cap de setmana calorós i plenament d'estiu, on sí, han de pujar més les temperatures.
2: Sí, ambient plenament d'estiu, com si fóssim a juliol, no pas a mitjans de juny. Per tant, temperatures altes per l'època, sovintejaran els 30 a molts punts de Catalunya, però fins i tot més de 35 graus als punts més càlids de l'interior, cap al Bages, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Pla de Lleida, fins i tot a prop dels 35 cap a la Conca de Tremp o la Vall del Segre, entre la zona de Pons, Oliana i Organyà. Per tant, temperatures molt altes en aquestes zones de l'interior, fins i tot poden tocar els 38 de cara a diumenge al Pla de Lleida, 37-38. També, a mesura que es vagi instal·lant aquesta calor, notarem més sensació de xafogor a la costa. Quan baixi la temperatura, pujarà la humitat i, per tant, aquesta sensació que notarà el nostre cos més aviat arran de mar les properes nits, doncs cada cop una mica més aixafogoses. Sense precipitacions importants a la vista, cap de setmana de sol, ideal per anar a la platja. La temperatura de l'aigua del mar, que també està una mica més calenta, més alta del que tocaria. O sigui que perspectives de bon temps amb aquesta temperatura que va pujant i com a molt alguna tempesta de tarda al Pirineu diumenge. Dissabte un dia més tranquil, sembla difícil que acabi plovent, i sí que entre diumenge i dilluns, doncs aquestes tronades de tarda al Pirineu i Prepirineu podrien baixar de cara a dilluns a Ponent i també a la Catalunya Central.
0: Gràcies, Martí.
2: Fins ara.
0: I és un dels titulars del dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la sentència sobre la llei d'amnistia en un mes mal comptat, el dijous 16 de juliol. Serà un any després de la vista sobre les qüestions prejudicials que va plantejar el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional i 7 mesos després que l'advocat general avalés gairebé la totalitat de la llei. Si la gran sala del TJUE segueix els seus passos, acostaria el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
8: La sentència és clau per saber el futur polític de Carles Puigdemont, Toni Comín, Oriol Junqueras i la resta de polítics a qui encara no se'ls ha aplicat l'amnistia. Al novembre, l'advocat general va avalar el gran gruix de la llei en totes les seves causes. A les preguntes que el Tribunal de Comptes va plantejar sobre la malversació, va dir que no li veia cap incompatibilitat amb el dret comunitari ni que el referèndum de l'1 d'octubre afectés els interessos financers de la Unió. I a l'Audiència Nacional va dir que amnistia al terrorisme és compatible amb la directiva europea. D'aquesta causa n'estan pendent 12 membres del CDR. A més, l'advocat Dean Spielman va desmuntar els arguments polítics que havia defensat la Comissió Europea durant la vista en contra l'amnistia i va criticar la no aplicació de la llei per part del Suprem. L'opinió de l'advocat general no és vinculant, però acostuma a marcar precedent en la sentència. Per tant, si la gran sala va en la mateixa línia, el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya podria estar més a prop.
0: Gràcies, Lluís. Doncs bé, ara un dels grans interrogants és saber quan podrà tornar Carles Puigdemont a Catalunya si finalment, com dèiem, el TJUE sentencia a favor de l'amnistia. El calendari està del tot obert i només se sap del cert que el retorn no serà immediat ni de bon tros. S'espera que el Tribunal Constitucional se'n vagi de vacances amb aquest tema damunt la taula i que no el resolgui fins a la tardor, Laia Colomer.
9: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té l'última paraula sobre el retorn de Puigdemont. En cas que el dia 16 Luxemburg avali l'amnistia, llavors la pilota passarà a la taulada del Tribunal Constitucional, que fa mesos que té pendent de resoldre els recursos de tots els exiliats i condemnats. L'últim ple del TC, abans de les vacances, és el 20 de juliol, només 4 dies després del TJUE, i amb un cap de setmana entremig. Per això, fonts del Constitucional donen per fet que els recursos es començaran a debatre després de les vacances d'estiu i es podrien resoldre entre setembre i octubre, però encara faltarà un pas més pel retorn de Puigdemont. El Tribunal Suprem és qui haurà d'aplicar-li l'amnistia. S'haurà de veure si llavors Pablo Llarena dribla la decisió del TC i se les empesca per endarrerir-lo més, o bé si tira definitivament la tovallola. Recordem que no només és el retorn de Puigdemont, també el de Lluís Puig i de Toni Comín, i l'aixecament de la inhabilitació a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa.
0: Precisament Esquerra Republicana confia que la sentència de la TJUE mantingui el criteri de l'advocat general, que ja va avalar la comptabilitat de l'amnistia amb el dret europeu. En un comunicat, els republicans també reclamen que el Constitucional i el Suprem no es mirin les musaranyes i s'espavilin a aplicar l'amnistia. En canvi, a Junts s'imposa la prudència i evitant parlar de calendaris. Sobre tots els escenaris i opcions que s'obriran a partir del 16 de juliol i com hi poden respondre el Tribunal Constitucional i el Suprem, avui l'hem preguntat al periodista del diari Ponès, Oriol Soler, què en pensa?
10: Malgrat el nerviosisme que començava a percebre's als partits independentistes, l'any que tardaran els jutges de Luxemburg per emetre la sentència sobre l'amnistia entra dins dels terminis habituals del tribunal. Al contrari que l'alta magistratura espanyola, el TJUE no compassa el seu calendari amb els esdeveniments polítics ni filtra el contingut de les seves sentències abans que es publiquin. La clau del proper 16 de juliol serà veure quin marge de maniobra deixa el TJUE als tribunals espanyols per interpretar la llei d'amnistia. Si el missatge de Luxemburg és clar i contundent a favor d'aplicar la llei, el Suprem ho tindrà més difícil per seguir amb la seva oberta negativa a amnistiar Puigdemont i Junqueras. Després de Luxemburg serà el torn del Tribunal Constitucional, que previsiblement obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia. A partir d'aquí, l'escenari és imprevisible. El més normal seria que el Suprem acatés l'ordre del Constitucional, però no es pot descartar que el Suprem, autoerigit en actor polític contra l'amnistia i el govern de Pedro Sánchez, s'instal·li en la desobediència i vulgui desestabilitzar el final de legislatura complicant el retorn de Puigdemont. Serà una tarda moguda.

0: banda de l'amnistia, en la crònica politico-judicial avui també hi destaca un nom propi, José Luis Rodríguez Zapatero, que s'enfronta a una altra investigació, ara per frau fiscal i contraban. El jutge que ja l'investiga per tràfic d'influències li obre una nova peça per aclarir d'on surten les joies que li van requisar del seu despatx. L'argument del magistrat és que tenen un valor molt elevat, més d'un 1.300.000 euros, per això li demana que porti documentació de tot el material que li van trobar. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
1: Sí, la pregunta que vol respondre el jutge és d'on surten les joies. Intueix que hi ha frau fiscal, que no se n'han pagat els impostos que toquen, i li demana papers i proves a Zapatero, que ja les pot aportar dimecres, que és quan està citat a l'Audiència Nacional. Hi ha joies de molt valor, desenes de milers d'euros, i també algunes peces que són imitacions i que no valen pràcticament res. Ell sempre ha defensat que són herències o regals. La taxació provisional que n'ha fet una joieria de Madrid n'eleva el valor a 1.323.915 euros. El jutge diu que no hi ha traçabilitat fiscal sobre la seva adquisició i que, per tant, hi ha un indici objectiu i raonable, escriu, de possible existència de frau tributari rellevant.
0: Per cert, que el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, avui s'ha disculpat per haver dit que les joies tenien molt poc valor. Ha fet servir les xarxes per dir que s'havia equivocat i que, evidentment, el valor real és significatiu. A tot això, el Partit Popular aprofita el calendari d'escàndols judicials del PSOE amb una allau de compareixences de càrrecs socialistes al Senat. Els populars citen el ministre de l'Interior i també el fiscal general de l'Estat, entre d'altres, Jordi.
1: Sí, aquest calendari arrenca dilluns que ve, Begoña Gómez davant el jutge Peinado, dimarts la directora de la Guàrdia Civil al Senat, dimecres i dijous Zapatero a l'Audiència Nacional i divendres que ve la fiscal general de l'Estat per explicar reunions amb l'Eire Díaz. També cita a finals de mes Marlaska, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar i alguns dels noms que apareixen al sumari del cas Plus Ultra, on hi ha imputat l'expresident del govern espanyol.
0: Per cert, que un jutge de Madrid ha condemnat Ione Belarra, la líder de Podem, a indemnitzar el jutge Manuel García Castellón amb 9.000 euros. Belarra el va qualificar de corrupte i prevaricador. La sentència no és ferma i encara es pot recórrer. I novetats també importants, les que hem conegut avui sobre el cas Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare. Cada dia que passa se'n saben més detalls i no para d'embolicar-se tot el cas. La fiscalia apunta que el fill hauria enviat missatges al pare on admetia la mala relació familiar. En un, de fet, li hauria dit literalment: no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te. Els missatges es celebrava un acostament de la relació, però la fiscalia considera que són un indici clau per mantenir-lo imputat.
2: El fiscal del cas es basa en aquests missatges de mòbil recollits en les investigacions policials per contradir la suposada bona relació entre pare i fill. La defensa assegurava que a partir del 2024 la relació entre tots dos havia millorat, però la fiscal ho rebat amb aquestes converses. En concret, subratlla la frase: no m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te, enviada 5 mesos abans de la caiguda mortal de l'empresari Montserrat. Aquesta tensió entre pare i fill és un dels arguments que la fiscalia posa sobre la taula per demanar que no es retirin les mesures cautelars: la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país o l'obligació de presentar-se cada setmana davant del jutjat. La fiscalia també subratlla l'enorme poder adquisitiu de l'acusat per alertar d'un risc de fugida molt alt.
0: A banda del cas Andic, el que també avança és la investigació del cas del nadó presumptament maltractat pels progenitors, que cada cop posa més el focus en el pare. Avui, tant els familiars paterns com els materns de la criatura han admès davant del jutjat que l'home era poc hàbil i fred amb el nen i que el tractava de manera brusca. Tot i això, deixen clar que no van veure cap símptoma de maltractament.
2: El germà del pare ha dit davant del jutge que l'home li va admetre que havia sacsejat el nen, que potser l'havia estirat fort de les cames i que l'havia embolicat amb molta força amb una manta per calmar-lo. Tot i això, tant ell com els pares de l'home han descartat que tingui pulsions pedòfiles. Per la seva banda, els familiars de la dona han explicat que la mare era molt curosa amb el nadó i estava preocupada per la salut del fill. Els familiars també han explicat que cap d'ells va veure l'infant la setmana abans que l'haguessin d'ingressar a l'Hospital de la Vall d'Hebron. El pare de l'investigat, per exemple, ha explicat que li van demanar que no els visités perquè la mare no es trobava bé. Els pares de la dona també han admès que durant les primeres 6 setmanes de vida del nen no el van veure gaire perquè els progenitors els deien que volien estar tranquils.
0: Justament avui també hem sabut que el Departament de Salut ha obert un expedient a l'Hospital de la Vall d'Hebron pels retards en l'activació del protocol contra violència infantil. En aquest cas s'afegeix a 2 hospitals expedientats més, el de Sant Pau i el de Sant Joan de Déu, que també van visitar el menor dies abans. Els expedients podrien acabar amb multes de fins a 6.000 euros. L'Hospital de la Vall d'Hebron ja ha anunciat que hi recorrerà. Passen 22 minuts de les 8. És una de les imatges d'aquesta tarda que ha fet la volta al món SpaceX. L'empresa espacial d'Elon Musk ha debutat avui al Nasdaq i ha batut tots els rècords, gairebé 65.000 milions d'euros recaptats i una valoració d'1,53 bilions d'euros. Aquest era el moment, ha estat la sortida a borsa més gran de la història i ha convertit Musk en el primer bilionari del món. Més detalls des dels Estats Units, corresponsal de RAC1 a Nova York, Martió.
3: Elon Musk ha fet sonar la campana del Nasdaq des de la seva base a Texas i per primera vegada simultàniament des de la seu de la Borsa Electrònica de Valors de Times Square. Al cor de Nova York, un grup de seguidors s'han presentat vestits d'astronauta mentre ahir hi van haver protestes en contra de les eines d'intel·ligència artificial que també formen part de SpaceX. Abans de fer sonar la campana, Musk ha reivindicat la necessitat de tenir motius per a la il·lusió. But there also have to
4: be things. Sempre hem de tenir coses que facin el futur més emocionant, que et facin aixecar-te al matí amb ganes de veure el que passarà. I aquest és el futur que us vol portar a SpaceX. And that's the future
3: that SpaceX wants to bring to you. Musk és l'accionista majoritari d'una empresa on el govern dels Estats Units aporta el 20% dels seus ingressos i la seva participació val per si sola prop d'un bilió d'euros.
0: Gràcies, Marc. La sortida a borsa de SpaceX no només no té precedents per la quantitat de diners que ha mogut, sinó perquè totes les xifres que l'envolten són estratosfèriques. Ho repassem amb la Montse Martí.
5: La sortida a borsa de SpaceX ha generat de cop i volta més de 4.000 nous milionaris, nous accionistes que ja tenen una part d'aquesta empresa espacial i tecnològica que va néixer l'any 2002. Ara la companyia concentra 9 de cada 10 llançaments espacials, té el monopoli dels llançaments a l'espera que Europa algun dia li pugui fer ombra. SpaceX, però, ja no és només el que era. També ara fa negoci com a tecnològic amb la seva constel·lació de satèl·lits Starlink per fer arribar internet a zones rurals i remotes. Un negoci rendible i que creix ràpidament. A banda, també té el seu negoci d'intel·ligència artificial i Twitter. Tot i els múltiples negocis, Elon Musk manté la idea, i aquesta tarda hi ha insistit, de desenvolupar la tecnologia necessària per convertir, diu, la humanitat en una civilització multiplanetària. La sortida a borsa de SpaceX ha creat 4.000 nous milionaris, com dèiem, i ha convertit Elon Musk en un bilionari, el primer bilionari de la història. La primera persona al planeta que ha arribat a acumular una riquesa superior a un milió de milions. Elon Musk ha fulminat tots els rècords. De fet, el segon més ric del planeta li queda a anys llum ara mateix.
0: En marxa a aquesta hora un dels grans festivals del país, el Cabró Rock de Vic. Entre avui i demà hi passaran més de 60.000 persones i servirà a Oques Grasses per acomiadar-se de casa seva. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me. Els osonencs faran el seu últim concert a la seva comarca, en un festival per on passaran grans noms de casa nostra com la Gossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga o Búhos. D'aquí a pocs minuts serà també el torn dels Tiets. Anem cap allà en directe, Eudald Puig, bon vespre.
6: Bon vespre. En marxa l'edició més multitudinària del Cabró Rock. Al llarg d'aquest cap de setmana passaran per Vic unes 60.000 persones, unes persones que, amb el que portem del festival, per ara ja han vist al dalt de l'escenari a Clima, Teràpia de Xoc i a Maria Jaume. Per ara el que fa és caloreta, tot i que el sol ja comença a marxar. El recinte encara no és del tot ple, però mica en mica va arribant tot aquest volum de gent. Tot plegat en la que és una edició de contrastos, per una banda, amb el retrobament del públic usonenc de Teràpia de Xoc, la Gossa Sorda i també de l'Axambusto, però l'altra cara de la moneda són els comiats. Per una banda, el de La Fúmiga, demà dissabte, però el més esperat és el comiat definitiu d'Oques Grasses de casa seva, de la seva comarca. Osonencs de Soc Arrel han estat en les 5 de les 6 edicions del Cabrot. De fet, s'espera que sigui un concert emotiu i amb sorpresa. Tenen, això sí, pràcticament dues hores d'actuació que arrencarà cap a 1:45 de matinada. Per tant, tot apunta que, a banda de ser el plat fort d'aquesta primera jornada, i per què no dir-ho d'aquesta edició, serà una actuació emotiva per dir adéu a la comarca que els ha vist créixer. Per endavant, això sí, moltes hores de concerts, moltes hores de música i de festa en la que és la sisena edició del Cabró Rock, la més multitudinària que s'està celebrant a Vic, a la capital d'Osona.
0: Gràcies, Eudald. 3 minuts i 2 quarts de 9. Nou cop judicial al MNAC pel cas Sixena. El jutjat d'Osca ha rebutjat la petició del museu d'allargar els terminis per fer el trasllat de les obres i blinda el calendari fixat.
2: D'aquesta manera, la petició del MNAC, que demanava més temps per garantir tècnicament el trasllat, queda tombada. La vicepresidenta del govern de l'Aragó, Mar Vaquero, ha celebrat la decisió judicial.
7: Lo que no puede ser es que en un proceso ya de ejecución, donde el MNAC tendría que estar ya trabajando para que esos bienes se restituyan al monasterio de Sixena, volver a interponer dilaciones totalmente indebidas. Y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sixena y para que los derechos que han sido reconocidos por la justicia para todos los aragoneses se puedan dar por cumplidos.
2: El MNAC té temps per fer el trasllat fins al maig de l'any que ve.
0: I els Mossos es defensen davant del tiroteig de fa 2 dies al carrer Balmes de Barcelona. Asseguren que és molt difícil detenir un pistoler que acaba d'actuar, tot i que sigui al centre de la ciutat i a plena llum del dia. Però més enllà de l'actuació immediata, subratllen que l'objectiu ha de ser frenar l'origen dels tirotejos, és a dir, parar els peus al narcotràfic i al crim organitzats. Benet Iñigo.
8: Les execucions són una part petita dels tirotejos que hi ha a Catalunya i són actuacions preparades. En una entrevista al Món RQ, l'intendent Toni Rodríguez reconeix que ni tan sols amb el desplegament que hi havia per la visita del Papa el van poder caçar.
9: Enganxar un autor d'aquest tipus de fets quan ni s'ha planificat aquí ni s'ha decidit aquí, només hi ha un desplaçament per executar i marxar, ens deixa una finestra d'oportunitat per actuar tan petita. Necessites un cop de sort. No només hem de resoldre el fet i detenir l'autor perquè se'n vagi a presó. Hem de esbrinar quina és l'estructura que hi ha darrere i desmuntar aquesta infraestructura del territori perquè deixi d'actuar en aquest territori.
8: Les dades no ensenyen cap patró en aquest tipus d'incidents, de manera que és difícil fer prediccions. En tot cas, està demostrat que més crim organitzat vol dir més armes circulant i més probabilitats que algú les faci servir. Per això la policia posa la banya en millorar la investigació de les estructures criminals, més enllà dels successos concrets.
0: Encara a Barcelona, avui s'ha comès un robatori violent en una joieria de la plaça Artós, a Sarrià. Ha acabat amb un ferit i 5 detinguts.
2: Ha passat poc abans de les 11 del matí. Fins allà s'han desplaçat diverses dotacions dels Mossos i del sistema d'emergències mèdiques. Els agents han detingut in situ 5 persones relacionades amb el cas i han atès una persona que ha quedat ferida durant el robatori.
0: I els equips d'emergències continuen buscant el menor desaparegut dimecres a Roses quan anava amb moto d'aigua amb uns amics. I per altra banda, els Mossos investiguen la mort d'una persona que han trobat aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú.

0: Dos quarts de nou. Atenció a aquesta dada. Un de cada tres infants catalans de 10 i 11 anys admet que fa servir el mòbil de matinada i un de cada sis dorm gairebé cada nit amb l'aparell dins la seva habitació. Són dades d'un informe que han elaborat la Universitat de Compostela per UNICEF i el Ministeri per la Transformació Digital i que un cop més alerten de l'addicció de molts menors a les pantalles. Repassem-ne la lletra petita en aquest informe que ha fet l'Eudald Martínez amb la Júlia Manero.
1: L'ús del mòbil, molt estès des de ben petits.
2: El 40% dels infants de 5è i 6è de primària ja tenen mòbil. La xifra es dispara fins al 80% a primer d'ESO i al 90% a segon. 9 de cada 10 adolescents de menys de 14 anys tenen almenys una xarxa social i 6 de cada 10 en tenen més de 3.
1: El perill de l'anonimat.
2: Un 62% dels joves ha parlat amb desconeguts a internet, un 16% ha arribat a quedar-hi i gairebé un 10% ha rebut una proposició sexual d'un adult.
1: Més consum pornogràfic que la mitjana estatal.
2: El 35% dels enquestats ha vist pornografia algun cop, 5 punts més que la mitjana estatal, i un 12% en veu un cop per setmana. Gairebé el 78% dels majors de 12 anys sap què és OnlyFans i el 9% coneix algú del seu entorn que ha guanyat diners gràcies a la plataforma.
1: Pitjor salut mental.
2: Gairebé una de cada 10 noies de més de 12 anys admet conductes suïcides. És el doble que en el cas dels nois. Un 14% dels joves també diu que ha viscut episodis d'ansietat o depressió.
0: I ara que parlem de xarxes, una exposició al Palau Robert de Barcelona convida a reflexionar sobre la tecnologia i els seus drets, dubtes, beneficis i límits. L'exposició, que per títol Tecnologia Invisible, repassa els canvis dels últims 26 anys al món, des del telèfon fix fins a la intel·ligència artificial. L'accés a l'espai és gratuït i està obert fins al 27 de setembre. S'hi ha passejat aquest matí la Montse Martí.
3: L'exposició comença en una sala fosca on s'hi poden veure aparells que d'aquí uns anys molts no hauran vist mai a casa seva, un telèfon fix, un Discman, una guia de viatges, després camines per una mena de túnel del temps. Tots els dispositius de la sala fosca s'han transformat en un únic aparell, el mòbil, i una tecnologia que mou el món. L'expert en cultura digital, Geni Roca, és comissari de l'exposició.
4: El 2G, el 3G, el 4G, el 5G, i ara estem en un moment en què no tenim un aparell o una tecnologia, sinó que el que tenim és una infraestructura que mou el món.
3: I el passeig convida al debat. Hi ha una sala on s'hi senten diferents reflexions.
5: Poden saber moltes coses, matemàtiques, ciències...
3: I finalment l'exposició convida tothom a respondre a la pregunta: com creus que la tecnologia et canviarà la vida d'aquí a 20 anys?
4: Tots tenim l'oportunitat i el deure, crec jo, de participar-hi.
3: La resposta apareix exposada durant uns instants als mòbils penjats de la sala.
0: I encara un apunt econòmic. Els carburants han empès al maig els preus a l'alça. A Catalunya els preus han pujat de mitjana un 3,1% respecte a un any enrere.
6: EAE Business School us ofereix aquest espai.
0: L'actualització del mes de maig arriba just l'endemà que el Banc Central Europeu anuncies que puja en un 0,25% els tipus d'interès de referència fins al 2,25%.
6: Amb EAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
0: Ara fem una pausa per la publicitat i de seguida us expliquem tot el que prepara el Teatre Lliure per celebrar els 50 anys. Ara tornem.
7: RAC 1.
8: Mira, és encara més bonic que la botiga.
9: I cap tot, com ens deien.
8: L'hem encertat. A Fàcil Mòbil compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Fàcil Mòbil, fes-ho realitat.
10: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
11: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
7: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
12: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
13: RAC 1. Si t'agraden els esports, aquest cap de setmana no t'allunyis a la ràdio.
14: Benvinguts al Superesports.
13: El dissabte i el diumenge, festival de cites esportives i totes a RAC 1. L'inici del Mundial de Futbol.
15: És dins l'àrea!
13: Les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
16: Poderós sol capturant el rebot del triple.
13: La Fórmula 1 a Catalunya.
16: Veu la bandera de quadres, això s'ha acabat. Quin espectacle de cursa.
13: La Final Four de la Champions d'handbol.
17: Christensen a l'extrem, mare meva, quina aturada!
13: La promoció d'ascens del Sabadell i molt més. Esport en directe. Més de 9 hores el dissabte i més de 10 el diumenge. Aquest cap de setmana, esports i
18: RAC 1. Tots som un milió. Actualitzada al minut.
19: Alertes d'última hora.
18: Tot el que sona a RAC 1.
19: Contingut exclusiu.
18: RAC més 1.
19: Fàcil.
18: Ràpid.
19: Còmode.
18: RAC1.cat.
19: RACU.CAT.
18: RAC1.cat.
0: I obrim la crònica cultural aquí al 9C. La nova temporada del Teatre Lliure inclourà una trentena d'espectacles per celebrar els 50 anys. Obrirà el 17 de setembre amb l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos, i tancarà amb una obra d'un llop de Gara Roda. Més detalls, Bàrbara Padilla.
20: La temporada continuarà el 22 de setembre amb Tot fent la vella Helena. Per celebrar els 50 anys es farà una exposició al Palau Robert que es dirà Un teatre lliure. També es publicarà el llibre Cor calent. I el 3 d'octubre es farà la festa dels 50 anys. Així ho ha explicat aquest matí a la presentació de la temporada el director del llibre, Julio Manrique.
21: Una festa que hem anomenat Viu el lliure. Consistirà al matí amb unes visites guiades i al vespre, fiestón a la plaça Margarida Xirgo. Hi haurà música i traurem un pastís ple d'espelmes 50 que bufarem per desitjar-li un llarg futur aquest teatre.
20: L'herència de Matthew López tornarà al lliure al novembre. També trepitjarà l'espai la Ludwig Van en la seva gira per teatres. Al febrer serà el torn d'un drama romàntic protagonitzat per Victoria Luengo i també de Relíquia, basada en la novel·la de Paul Wask. A l'abril es representarà Enric IV de David Selves.
0: I la meteoròloga de RAC1, Mònica Usà, rebrà el primer Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba. El jurat ho ha decidit per unanimitat després de valorar la tasca divulgativa que fa de la meteorologia i l'ús planer de la llengua. Usà s'ha mostrat agraïda i emocionada. Diu que és un honor rebre aquest guardó en un moment en què la meteo i els fenòmens extrems obren de tant en tant els informatius.
22: Jo crec que ho hem aconseguit una miqueta entre tots. Si fa 20 anys ens haguessin dit que obriríem les tertúlies parlant de meteo i que ens hi estaríem fins i tot hores, potser ens hauria sorprès. I en canvi, avui en dia jo crec que ens hem unit entre tots, entre periodistes, investigadors, gent experta en el món de la meteo, de l'astronomia. Tenim entre tots plegats un repte, que és fer arribar d'una manera entenedora tota aquesta informació doncs, a tots els públics.
0: Us recollirà el Premi l'1 de juliol a la Casa Prat de Saba en un acte marcat en la Festa Major de Vic. I ha mort avui als 88 anys el pintor David Hockney. Va ser un dels artistes britànics més influents del segle XX i un dels màxims exponents del pop art a partir de la dècada dels 60.
23: El seu quadre més famós, Retrat d'un artista, es va vendre el 2018 per més de 90 milions de dòlars a la casa de subhastes Christie's de Nova York. Les seves pintures eren escenes amb molt de color de Califòrnia, Normandia i el Regne Unit.
0: I en música, avui és divendres d'estrenes i ha tret disc Olivia Rodrigo. Wow. És el tercer àlbum de l'artista nord-americana. El nou treball inclou aquesta cançó que sona de fons, Stupid Song, també una col·laboració amb Robert Smith de The Cure. Olivia Rodrigo presentarà el disc a Barcelona al maig de l'any que ve. I avui també estan d'enhorabona, després de 18 anys, els fans de Carly Simon. L'autora d'èxits com Let the River Run ha tret el primer avançament del disc que publicarà a l'agost. I a casa nostra, Alfred García té un nou senzill. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Que no em salta. Es diu Vine'm a buscar, i també en català Joan Dausà i Mama Duixa s'han unit per fer aquest tema. Julieta, que t'has mullat la samarreta. La cançó es diu Papi, posa-la al disc. Quatre minuts i tres quarts de nou. Anem amb els esports. Pau Bombardó, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: El Barça presentarà una demanda de conciliació a Florentino Pérez per les declaracions que va fer contra el Club Blaugrana a la roda de premsa del mes passat.
1: És el pas previ a la presentació d'una querella per un presumpte delicte de calúmnies. Florentino Pérez va afirmar que el Barça li havia robat 7 lligues al Madrid gràcies als àrbitres. Aquesta decisió no agafa per sorpresa, perquè el mateix president interí del Barça, Rafa Juste, ja va anunciar aquest dimarts la intenció del club d'emprendre accions legals contra Florentino.
2: Ens trobarem als jutjats, perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça, aquest escut, no el taca a ningú, ni a l'emborrona ningú, ni a cap de vostès els toca ningú. I ens encarregarem nosaltres.
1: L'objectiu d'aquesta demanda és que el president del Real Madrid es retracti de les seves declaracions i, si no ho fa, el Barça presentarà la corresponent querella criminal.
0: A banda d'això, avui segona jornada del Mundial de Futbol amb la inauguració de les seus de Canadà i els Estats Units.
1: Després del partit inaugural del torneig a Mèxic, ara és el torn dels altres dos països organitzadors. Canadà debutarà a Toronto contra Bòsnia i Herzegovina a les 9 del vespre, hora catalana. Ja a la matinada, a les 3, Katy Perry serà la cap de cartell de la cerimònia de Los Angeles, als Estats Units, abans que la selecció nord-americana debuti davant de Paraguai.
0: Del futbol passem al motor, perquè avui ha començat el Gran Premi de Barcelona, Catalunya de Fórmula 1, amb domini dels McLaren a la pista i entrades exaurides. Quim Salvador, bon vespre.
14: Bon vespre. El circuit ha anunciat aquest migdia que ja no queden entrades a la venda per aquesta primera edició del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 i, per tant, diumenge s'espera un ple de 140.000 espectadors i durant tot el cap de setmana es pot superar la xifra rècord dels 300.000 acumulats del Gran Premi d'Espanya de l'any passat. Esportivament, l'anglès de McLaren, Lando Norris, que és el vigent campió del món, ha fet el millor temps del dia trencant amb el domini de Mercedes, això sí, per un escàs marge de 9 mil·lèsimes de segon sobre George Russell. El tercer ha estat Oscar Piastri, també amb McLaren, a només 57 mil·lèsimes, quart Charles Leclerc amb Ferrari a més de 3 dècimes i el líder Kimi Antonelli, cinquè amb Mercedes, a gairebé 6 dècimes. Els pilots espanyols han tingut un paper discret. Carlos Sainz ha estat 14è amb el Williams a un segon i mig i Fernando Alonso 21è, penúltim amb l'Aston Martin a 3 segons i 8 dècimes.
0: Gràcies, Quim. I a aquesta hora s'està jugant el segon partit de semifinals de la Lliga Masculina de Bàsquet entre el València Bàsquet i el Joventut de Badalona.
1: El primer partit va acabar amb derrota per la mínima dels catalans, que busquen sumar el primer punt en pista contrària.
0: A RAC més 1 estan seguint el partit en directe. Connectem amb ells. Xavi Puig, bon vespre.
15: Hola, bon vespre. Connexió amb el 9-C en aquest segon partit, play-off semifinal. De moment la cosa no pinta massa bé a València. Dani.
24: No, a 1-56 per al descans. Ara mateix el Joventut perd de 15, 52 a 37. Després de l'esmaixada de Jaime Pradilla ha sortit com una exhalació al València, com un tro en el primer quart en què s'ha enfilat fins als 30 punts i això ho està arrossegant el Joventut, que perd de 15 ara mateix, ho atura Dani Miret, 1-56 per al descans, 52 València Bàsquet, 37 a 6 a Joventut, en aquest segon partit de semifinals de l'ACB. El primer partit el va guanyar el València.
0: Gràcies, Xavi. Gràcies, Dani. Pau, alguna cosa més?
1: Doncs que n'hoquei patins està jugant des d'un quart de nou al primer partit de la final entre Lició i Igualada. De moment, amb resultat desfavorable per l'Igualada. 3 a Liceo, 0 Igualada.
0: Gràcies, Pau. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Abans de la tertúlia, com sempre, avui amb l'Ona Pardo. Ona, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat per explicar?
1: Doncs ens hem deixat per explicar que avui falten exactament 2 mesos per l'eclipsi solar.
0: Oh, mira, ja no hi pensava, veus, amb l'eclipsi. 2 mesos, d'acord.
1: Exactament,
0: veure,
1: 2 mesos.
0: Què diràs?
1: Mira, és que ja n'hem parlat molts cops. De fet, el 12 d'agost és això, no? Des d'alguns punts de Catalunya es podrà veure aquest eclipsi total de sol i les persones, justament, que estiguin al sud del país tindran un distanç de foscor a 8:45 del vespre per veure. El que no hem comentat tant, però, és com es viurà des d'altres zones de Catalunya.
0: Sí, que suposo, la deducció, bueno, ara suposo que ho explicaràs, la deducció és que ho veurem menys, o es podrà veure molt menys, no?
1: Clar, sí, i clar, perquè pensant, i no, justament, segona setmana d'agost segur que hi ha molta gent que ja té les vacances agafades i que no seran a les rodalies de Lleida, Tarragona o les Terres de l'Ebre, per exemple, no? Jo em preguntava això, com ho veurà una família que passi l'estiu a la Costa Brava?
0: A la Costa Brava.
1: O Pirineus. Segur que s'ho pregunta molta gent, no?
0: Doncs mira, per sort tenim aquí el Martí Oliveres que ens pot ajudar a explicar-ho. Només es veu bé, a veure, Martí, des de la meitat sud de Catalunya, no?
2: Sí, meitat sud i també de retruc una mica la zona de Ponent, perquè fa com una diagonal la zona favorable per veure aquest eclipsi total de sol, és a dir, que a la resta de Catalunya també ho veurem, és a dir, veurem com una mossegada, no serà total, que quedarà completament opac, totalment tapat, però sí que zones del centre i del nord de Catalunya doncs veurem un eclipsi parcial. Això sí, la totalitat, on serà festa grossa, serà doncs a l'extrem oest de Catalunya, és a dir, Ponent, però ben bé Segrià, a Pla d'Urgell-Garrigues, i ja sí, pràcticament totes les comarques de Tarragona, tant la zona del Camp de Tarragona com Priorat i Terres de l'Ebre. I el límit, aquesta zona entre la part total i parcial de l'eclipsi, seria, si tracem una diagonal des del nord de la ciutat de Lleida, travessem l'A2 en aquesta zona entre Lleida i Mollerussa i anem baixant, resseguint les muntanyes de la Conca de Barberà, Garrigues-Conca de Barberà, fins a trobar Vilanova i la Geltrú. Tot això cap a l'oest i cap al sud és un bon
0: perfecte.
2: Lloc. Perfecte.
0: Bé.
2: Eclipsi total.
0: Cap amunt.
2: Ara, cap amunt, doncs, per exemple, Sitges, que està tocada a Vilanova, doncs tindran un eclipsi parcial. A Balaguer, també, parcial. O sigui que hauran d'anar una mica més al sud o més a l'oest per veure aquest eclipsi. Com dèieu, Pirineus, Costa Brava, quedaran més lluny, serà com això, doncs una propina, podríem dir.
0: No funciona allò de la Catalunya vella i Catalunya nova.
2: No,
0: marca hispànica,
2: si normalment parlem de la Catalunya vella, no?, favorida per les pluges,
0: sí, en aquest cas,
2: doncs és al revés, les persones de la Catalunya nova favorides per l'eclipsi.
0: Vinga, gràcies, Martí i Ona, fins ara.
2: Fins ara. Fins ara.
0: Tres quarts de nou i gairebé 3 minuts.
3: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: tant, som-hi amb la tertúlia del 9C d'avui divendres 12 de juny. Ara ho penso, i clar, amb tant papa i tanta història, fa molts dies que no fèiem la tertúlia normal. Ara de com m'ha vingut al cap, i perquè començàvem el programa explicant el que passava a la Sagrada Família, explicant el que passava a l'Estadi Olímpic, i ara, clar...
1: Ara? No
0: sí,
1: fer,
0: mira, ens quedem ja que no sabem ja del
1: de
0: què,
1: la política
0: no?
1: catalana, doncs, sí. Queda molt.
0: Què tal, com estàs, Rafa López?
1: Molt bé, fantàstic.
0: Dolors Camats, què tal? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: També tenim l'Oriol Rivet i el Jaume Clotet. Bona nit a tots dos.
3: Bona nit.
0: I el Martí, que ja es queda, que és la banda sonora a quedar-se els divendres per saludar-nos a tots.
4: Bon vespre.
0: A veure, que arriba l'estiu i ja està. Ja tornem a estar fins al capdamunt, no?, de calor.
4: Sí, sí, sí, hem tingut aquest descans, eh? Molta gent, doncs, jo crec que ho ha agraït, aquesta baixada de la temperatura d'aquests primers 10 dies de juny. Ara, ahir hi ha 32 graus cap a Ponent i al sud, avui 35, avui ja una calor forta. Per exemple, a Lleida ha fregat aquests 35 graus, els han superat a Vinebre, s'hi han acostat al Carràs, estem allà ja. Aquesta calorada, doncs, que promet una mica... En el mal sentit, sembla de cara al 18-20 de juny. Falten uns quants dies, tot just és dia 12, però sí que sembla que a partir d'ara entrem en un escenari de segona quinzena de juny amb calor forta, calor potent, a cada cop més sensació d'aixafogor a la costa, perquè s'anirà acumulant aquesta escalfor a les grans ciutats, i l'aigua del mar també s'està escalfant. Ha anat oscil·lant, hem tingut a final de maig, sobretot, com una mica d'onada de calor marina, que va pujar més ràpid, amb aquella pujada a la temperatura també de l'aire. Ara ha baixat, està, mira, mig grau per sobre en el cas de Barcelona, i sí que els propers dies notarem com es va escalfant l'ambient, tant de l'aire com també de l'aigua del mar.
0: Què ha passat avui? Quin temps feia a Tenerife?
4: Mira, és habitual que a Tenerife es formin núvols baixos, boires... Clar, hem de pensar que estem en una regió ja subtropical, vents alisis també... Aquesta zona de Tenerife, clar, és un cim molt proper com és el Teide, als 4.000 metres d'altitud, en una zona... Això, subtropical, per tant, aquests corrents, aquesta força de l'oceà, aquests vents marítims carregats d'humitat, a partir dels 1.000 metres condensen, formen aquesta boira, sobretot a la zona de l'Orotava, si heu estat a Tenerife, la zona de l'Orotava.
0: Va dir que sí, el Rafa, sí.
4: I de fet, ho parlàvem amb alguns companys d'informatius que tenen records, fins i tot que és complex de vegades d'enlairar. Hi ha hagut períodes de complexitat d'enlairament d'avions en aquella zona, per això, per la boira a Santa Cruz de Tenerife. Per tant, jo crec que és normal, és una situació meteorològica força habitual a Tenerife i en general a Canàries, el vent i els núvols, núvols baixos, que per tant els avions doncs els travessen ràpidament, sí.
0: Tot i així, avui em sembla que el temps hi ha tingut poc a veure amb tot el que ha passat amb l'avió del Papa. Oi, Arnau Mañé, bona nit.
3: Hola, bona nit. Bueno, la resposta és que encara no ho sabem del tot.
0: Perquè a veure, havíem
3: d'esperar les explicacions d'Ibèria, que de moment no arribaran, com a mínim avui, perquè encara no saben del tot què ha passat amb aquest avió del Papa, que, recordem, ha hagut de canviar d'avió, ha hagut d'anar amb el Falcon del rei Felip en direcció a Roma. De fet, ara mateix sobrevola l'espai aeri del Marroc al Papa, i el rei d'Espanya continua aquí a Tenerife esperant el seu nou avió per tornar cap a Madrid. Per tant, aquest

0: que haurà, ens haurà de portar a Roma, perquè en principi tota la comitiva que acompanyava el Papa en aquest viatge, en aquest últim tram, en aquest últim viatge de tornada a Roma, estem aquí esperant que arribi aquest avió per acabar de fer el trajecte que havíem de fer ara fa 4 hores. De fet, aquesta hora, si fa o no fa, ja hauríem d'haver aterrat a Roma tota la comitiva i també a primera fila el Papa de Roma.
1: Perquè, Arnau, ara no sé, és la primera cosa que et ve al cap, l'opció de poder ja anar com directe a Barcelona, no, això no pot ser, eh?
0: Sí, es podria haver fet, el que passa és que també des de RAC1, la primera vegada que volem amb l'avió del Papa, hem decidit que per si de cas tornàvem a Roma per explicar
1: perquè
0: també tot el que pogués passar en aquest últim tram del viatge, encara que fos en aquest cas sense el Papa Lleó XIV. Hem decidit que per esperar qualsevol tipus de reacció del Vaticà, d'Ibèria, de qui fos, que tornaríem a Roma i que ja tornaríem a Catalunya més endavant.
1: Perquè
0: que no vindria d'aquestes hores més.
1: Ja és igual, no? Ja sumes. És a dir, el sí. Tema és, has dormit i has menjat en algun moment d'aquests 7 dies? Perquè t'hem sentit tota l'estona.
0: Menjar hem anat fent. Dormir més aviat poc, però vaja, l'ocasió s'ho mereixia també.
1: 100%. No, però aquest final de festa no te l'esperaves, eh?
0: No, la veritat és que no, perquè de fet ja portàvem una mica de retard en tota l'organització, en totes aquestes últimes hores del dia d'avui. Havíem de sortir a les 3 hores de les Canàries, 4 hores peninsular, i fins a 4:45 no ha aparegut el Papa a l'aeroport de Tenerife. Nosaltres ja anem esperant-lo a dalt de l'avió, però fins a això, amb una mica de retard, arribava el Papa a l'avió que l'havia de portar a Roma. Ha pujat, de fet s'ha acomiadat de totes les autoritats que l'esperaven a la pista de l'aeroport del Prat, s'ha acomiadat també del rei Felip VI, ha pujat, han tret l'escala habitualment, han tret la catifa, per tant, de fet el Papa ja estava assegut al seu lloc, i al cap d'una estona, al cap d'uns minuts, el pilot ens ha dit que alguna cosa no rutllava, que alguna cosa no anava bé i que possiblement havien de fer algunes comprovacions a l'avió. De fet, en aquest moment, el rei Felip des de baix ha demanat que col·loquessin un altre cop l'escala, que ell pujaria, efectivament ha pujat a l'avió on estàvem nosaltres, ha agafat per banda el Papa Lleó XIV i han baixat els dos per anar a buscar una alternativa i fer temps en una terminal privada. Tant temps han fet que finalment han trobat aquesta alternativa del Falcon que havia portat el rei aquí, que ara mateix està volant cap a Roma.
1: Quines informacions teniu? Perquè digues i et repregunto.
0: No, dic que informacions tècniques poques, sabem el que hem vist, el que ha passat, és a dir, la cronologia dels fets, però no sabem els motius, de què ha passat en aquest vol d'Ibèria, perquè de fet ens han fet fer una maniobra a l'avió, ens han remolcat per girar-nos completament i fer una prova del que ells han anomenat, que jo no tinc ni idea tècnicament d'aeronàutica, però que era una qüestió del vent de cua, han fet que el vent vingués de cap, i sembla que això no ha permès tampoc engegar els motors amb la seguretat que tocava. Tècnicament, insisteixo, jo no en tinc ni idea, però aquesta està la cronologia dels fets.
1: Per tant, a l'espera del que us puguin dir, que és la causa de tot plegat,
0: sí.
1: Ara vosaltres heu de tornar a Roma. És veritat que, en general, tal com funciona els viatges del Papa, sempre és quan es torna d'un viatge, és quan allà l'avió es fa un balanç i podeu parlar directament amb el Papa, no?
0: Sí, això ens ho hem perdut, perquè el Papa ja està a canviar de Roma i, per tant, aquest viatge no el farà amb nosaltres. Hem guanyat una experiència,
1: sí,
0: diguem-ne, surrealista, però com a mínim...
1: Sí, còmica...
0: L'hem explicat al versió RAC1 en directe durant tota la tarda. Però sí, efectivament, en aquest últim viatge sempre és habitual que el Papa faci una valoració del viatge en qüestió, en aquest cas a l'estat espanyol, que li puguem fer algunes preguntes. De fet, ja ens havíem repartit les preguntes que li havíem de fer i, entre d'altres, li preguntàvem o teníem la intenció de preguntar-li pels discursos en català, per com s'havia preparat aquests discursos en català. Per tant, ens quedarem amb la incògnita de moment de saber com s'havia preparat aquests discursos, i sí, això ha quedat en un no-res, perquè no tindrem la valoració final que havia de fer el Papa Lleó XIV en aquest últim tram del viatge. És una llàstima, però sí que, bueno, és també per motius de seguretat, el que hem fet és ràpidament trobar aquesta alternativa del Falcon.
1: Però tot i així, potser no es podria trobar la fórmula de si voleu tots ara cap a Roma...

0: una vegada s'arribi a Roma, no sé, trobar una solució.
1: Ja. Hi ha debat, entre els periodistes hi ha debat, hi ha propostes. El que passa és que no depèn de nosaltres, com podeu comprendre. Això és una qüestió que depèn de la sala estampa del Vaticà, la sala de premsa del Vaticà, que en el fons no deixa de ser una cosa informal a l'avió, tot i que es gravi, s'enregistri i s'emeti, no deixa de ser un moment de contacte amb el papa que s'enregistra i que és molt d'aquest moment, del moment de la tornada a Roma, des de qualsevol viatge. Fa una setmana es va viatjar a l'Àfrica i es va fer. De fet, ara s'havia de fer, estava tot a punt per fer-ho. Havíem ja llançat el cable fins a la part de davantera de l'avió, havíem ja preparat les càmeres, els companys de televisió, tot estava a punt de tocar. De fet, ja insisteixo, havíem repartit els torns de preguntes que havíem de fer i els temes que voldríem preguntar-li. Entre nosaltres, els periodistes de tot el món, us podeu imaginar que hi havia molts temes sobre la taula, però de moment aquesta és la situació.
0: I què està viatjant amb el papa? Perquè és veritat que el Falcon de la Casa Reial és petit. Ha donat la sensació, hi ha hagut un moment quan ho estàvem escoltant en directe també amb la transmissió que estàveu ja fent amb el clapés, que pujava molta gent, com uns 11 o 12, però no n'han baixat uns quants després.
1: A veure, n'hi caben uns 15, una cosa així, El que passa és que, evidentment, havien de mesurar molt bé qui anava i qui no. Evidentment, el papa, amb el seu equip més proper, de dues, tres persones segur, hi havia també gent de seguretat, perquè quan arribessin a Roma, algú l'havia de protegir, perquè teniu en compte que la idea és que voléssim un avió de pràcticament 100 persones i s'ha reduït a això, un equip de 15 persones. Llavors, han hagut de calcular molt bé qui anava i qui no en aquest avió que arribava a primer a Roma i tot el dispositiu que després haurien de fer allà, un cop aterrats a Itàlia. I vola la gent de màxima confiança, el seu secretari personal, i vola també un dels organitzadors d'aquests viatges, i vola l'equip de seguretat, i vola algun cardenal, algun bisbe molt, molt proper que necessitava també despatxar amb ell. Més enllà d'això, la resta, també el rei d'Espanya, continuen aquí a Tenerife esperant els vols.
0: Mira, deixa'm introduir també Arnau i la resta de companys aquí a la taula. Volem tornar a saludar el Julio Panizo, que és professor de protocol de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, que ens va acompanyar ja el dimarts aquí al 9C per explicar-nos com funciona tot això del protocol amb els actes del papa, etc. I Julio, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Em sembla que ens pots donar una mica de detalls i de context de què és el que ha passat aquesta tarda, perquè una situació així, no sé si tu la recordes, de veure realment un pontífex que vagi d'un cantó a l'altre, que fins i tot hi hagi algun moment que no sàpiga on ha d'anar quan ha d'acomiadar-se i ha de tancar un viatge tan important com aquest.
2: A veure, no és habitual, però no és impossible tampoc. O sea, sí que de viatges que ha fet el papa, jo no tinc constància, però sí que ha passat a vegades con algun viatge que ha fet el rei, quan ha anat alguna vegada alguna presa de possessió d'algun president iberoamericà, sí que ha passat alguna vegada que ha hagut algun problema amb l'avió i ha tingut que canviar d'avió o fer una escala en algun lloc per un tema d'algun problema, alguna incidència amb el vol. No és lo habitual, però clar, no és descartable que pugui passar.
0: Tu que domines tot això del protocol, com ha anat la cosa? Perquè clar, estava ja el papa, tots els periodistes, tothom que l'acompanya, no? El pontífex dalt de l'avió, quan s'ha detectat que hi havia l'avaria, interpretem que la cosa ha anat així, que algú de protocol precisament ha de seguida ha intentat de trobar la solució per resoldre això, el retorn del papa cap a Roma.
1: El que ens diuen...
0: Sí, digues, Arnau.
1: El que ens diuen és que el mateix rei Felip VI, des de baix de l'avió, quan ha vist que no engegaven els motors, ha detectat que alguna cosa no anava bé, i fins i tot ha estat ell el primer qui ha comentat la jugada allà i ha dit que s'hauria de trobar alguna solució perquè allò no pintava bé. Per tant, fins i tot des de baix, els que hi entenen, en aquest cas d'aeronàutica, el rei Felip VI ha fet molts cursos en aquest sentit, és un militar, ha fet l'acadèmia militar, per tant, podria haver detectat això realment. Doncs els que en sabien, suposo que ja de bones a primeres han vist que alguna solució s'hauria de trobar.
0: Julio.
2: A veure, Moltes vegades és la gent que treballa en temes de protocol, realment moltes vegades és un poc com un multitask. O sigui, tenim que fer moltes coses i moltes vegades una de les eines més habituals és gestionar l'imprevist. És a dir, surt una cosa que no estava prevista. Quan tu planifiques un acte d'aquest tipus, normalment es pensa hasta tot això que podria fallar per tenir prevista la solució per si falla. Però coses que habitualment poden fallar. Pues me pot fallar un tema de so, d'il·luminació, d'un transport, del papamòbil que se pinxa una roda, alguna cosa d'aquestes. Però clar, és una cosa que és més previsible. El tema de que un avió just abans de sortir tenia un problema és més imprevisible. I realment el que s'ha fet és una solució molt, molt bona, jo crec. O sea, segurament el rei ha pensat el problema con l'equip que porta ell, el cap de protocol de Casa Real segurament l'ha comentat el tema i han automàticament començat a fer trucades a nivell de Ministeri de Defensa. Pensem que els avions que porta el rei són avions que pertenecen al Ministeri de Defensa, són de l'exèrcit de l'aire, i entonces, automàticament han començat a fer trucades per a saber què opcions havies de portar l'avió, si imagino que han començat el tema de carga de combustible, si té carga de combustible, per la possibilitat de portar l'avió, i han fet tot l'encaix de totes les peces per poder fer el viatge.
0: Ahà. Tot i així, potser la imatge de que el papa caminés una bona estona per la pista, aquesta potser es podia haver intentat d'evitar?
2: El tema de que portessin a un cotxe fins ara a peu de l'avió del Falcon.
0: Per exemple, sí.
2: Però realment és que la distància que hi ha des del pavelló d'autoritats de l'aeroport no és massa gran de la que hi havia inicialment des del pavelló d'autoritats fins a l'Airbus que s'ha pujat.
0: Digues, Arnau.
1: És una distància entre avions. De fet, ja ens ha sorprès quan hem vingut a l'avió d'Ibèria, quan hem pujat a l'avió d'Ibèria, quan encara no sabíem que passaria tot això, ens n'hem adonat que el rei ja hi era i que a pocs metres hi havia aquest Falcon del rei que venia a acomiadar-se. No és una distància gaire gran, realment, perquè efectivament potser hagués estat fins i tot un punt ridícul pujar el cotxe al papa per fer uns metres que caminant han estat 2 minuts.
2: Sí, és que sí. És la distància és molt, molt semblant, per el que se veia a les imatges, en comptes d'anar tot dret a la sortida del pavilló és girar una mica a la dreta i tens a continuació el Falcon estava molt a prop.
0: No, el tema és això, que és una gran atenció mediàtica, es anava seguint pas per pas tot el que anava fent el papa i havia, clar, es captava tot, el desconcert de Lleó XIV, no?, en alguns moments, i tot això, doncs, esclar, és una situació que al final ha durat quasi bé, no, Arnau, que han set 3 hores entre tot plegat, no?, entre que suposadament
1: sí,
0: es marxava
1: plegat, sí.
0: I fins
1: sí,
0: que...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que és, al final, en directe... Hem viscut el serial tots en directe. Digues, Julio.
2: Jo crec que aquest desplaçament a peu també dona una mica de naturalitat a tot això. És a dir, són persones normals, tenen un càrrec, però en el moment que no estan fent una qüestió relacionada al càrrec, són persones normals, llavors han intentat solucionar el problema de la millor manera possible, han trobat aquesta solució i llavors, bueno, doncs anem marxant cap allà per a solucionar, perquè oficialment ja han fet la despedida, ja ens hem despedit de totes les autoritats que tenim i tal, doncs, bueno, doncs ara anem a solucionar el problema i jo crec que li dona un to, una mica de naturalitat, de normalitat, que també està bé veure'l.
0: Perquè l'opció de que el papa dormís, per exemple, a Tenerife, entenc que no es contempla, no? Vull dir, amb viatges o amb el protocol al final és el que diu és si s'ha de marxar que es marxi, no? Perquè se suposa que demà deu tenir també una altra agenda.
2: Jo crec que és més un tema de necessitat d'agenda del papa. Jo crec que si el papa no tingués urgència podria haver dormit. Pensa que també el problema és que la nit anterior l'ha dormit a Gran Canària, no a Tenerife. Entonces, jo crec que a Tenerife no havia lloc preparat pel tema de seguretat possible perquè el pogués pernoctar a Tenerife. Doncs imagino que han posat sobre la taula en aquest temps que ha passat d'incertidumbre, han posat sobre la taula personal de seguretat d'Espanya, de Casa Real, personal de seguretat del Vaticà i llavors el tema d'agenda logística i han mirat qual és l'opció més viable, menys problemàtica i entonces, jo crec que aquesta solució és la que han pensat que és la més viable per a solucionar el problema que pogués en aquesta situació.
0: I, Julio, et pregunto el que abans també li preguntava a l'Arnau, no? De qui creus que està rodejant o acompanyant el Papa en aquest viatge? Perquè, és clar, de les 100 persones que anaven a l'avió inicial s'ha hagut de quedar amb res, amb menys d'una desena, no?
2: Sí, però que els avions aquests no tenen massa capacitat. Jo suposo que haurà anat segurament el secretari del Papa, evidentment. El cap de protocol del Vaticà s'ha quedat a terra, perquè ho he vist jo. Per exemple, el cap de protocol s'ha quedat a terra. Sí, perquè ho he vist. Mm-hmm. Però, per exemple, suposo que haurà anat el secretari d'Estat, segurament, ha marxat amb el Papa, segurament no haurà quedat a terra. Suposo que alguna de les cardinals més directes que tinguin alguna cosa urgent a Roma, i llavors crec que l'equip més proper de tema de seguretat, o sigui, el cap de seguretat i dos o tres persones, i suposo que ells han trucat ja directament al Vaticà per dir-li a la tema Guàrdia Suïssa o Gendarmeria Vaticana, de, oye, fa falta muntar un dispositiu urgent que ens esperi a l'aeroport de Roma per portar el Papa al Vaticà. Entonces, tenen un equip a Roma segurament muntant el dispositiu de seguretat per muntar un dispositiu nou que faci el trasllat des de l'aeroport fins al Vaticà.
0: Sí, i Julio, per acabar, et volia preguntar, a nivell també de balanç, clar, les imatges de tot el... Hi ha hagut moltes imatges, hi ha hagut molts moments de tot el viatge del Papa d'aquests dies, però, és clar, amb un final així, que al final té aquest punt també de còmic, fins i tot, clar, és un moment que també ens quedarà gravats. No és només la Sagrada Família, la visita a les Canàries, quan va passar a Madrid, el Congrés, etc, sinó que també és aquest final de festa, podríem dir, no?
2: Jo, per mi és més una anècdota que una... Per mi és una anècdota més. O sigui, quan tu... És que quan tu estàs planificant actes, normalment hi ha moltes coses que passen que no és el que està previst. El que passa que normalment intentes que la gent, l'espectador, no se n'adoni. Entonces, un moment, quin se n'ha adonat de cap un problema? El que té tot l'acte en el seu cap i sap exactament al minut cada cosa que va passar. Jo crec que és una anècdota simplement d'una cosa que pot passar en altra circumstància i no arriba la gent, no se n'adona, i aquí pues, bueno, hem vist tot pues, una anècdota i bueno, pues, com se troba una solució, una anècdota, però que no té massa problema, ni té cap tema ni mediàtic ni informatiu. Jo crec que és més una anècdota que una altra cosa.
0: Ara que deies això, Julio, tu que t'hi dediques amb això del protocol, ha donat la sensació com que és molt habitual amb actes d'aquest tipus de tan rellevants i grans que sempre hi hagin girs de guió i que, clar, que la gent no ho sapiguem, però que és habitual, no?, que passin coses.
2: Sí, és que és impossible en un acte, i per exemple aquest dia són actes molt complexos, com moltes coses que han de passar una darrere l'altra, doncs és habitual que tu tinguis una planificació, però després que aquesta planificació surgen qüestions que no estan previstes i que t'hi hagi una mica ir adaptant les coses. Entonces el tema és, normalment el que intentes és que el públic, l'espectador, no vegi d'una forma molt evident, ui, aquí ha passat alguna cosa.
1: Entonces, de fet...
2: Moltes vegades estàs completament improvisant solucions urgents perquè no se n'adonin.
1: De fet, per improvisació, la que vam viure dimecres a la Sagrada Família, amb tot el tema dels 600 cantaires que havien de participar en la celebració final de la benedicció de la Sagrada Família o de la Torre de Jesús de Sagrada Família, també als últims minuts es va decidir que no sortirien aquestes 600 persones, i 600 persones que participaven a l'espai, també en un moment de crisi de protocol, suposo.
2: Sí, yo creo que por una cuestión a lo mejor de temps, de la hora que tenían prevista, y claro, desplazar 600 personas al exterior no es una cosa que es fácil en dos minutos. Entonces, muchas veces, bueno, pues improvisen, como ya so desde el interior, bueno, pues agafen el so del interior o lo porten al exterior y tienen el so necesario dels cantaires.
0: Doncs Julio Panizo, professor de protocol de la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Gràcies i bona nit.
2: Gràcies a vosaltres, bona nit.
0: Arnau, encara, si et pots quedar un moment aquí, perquè sí, també m'agradaria comentar una mica tot plegat amb els tertulians. Començo per tu, Jaume. A veure, ara ens deia el Julio, és una anècdota. No sé com tu valores tot el que hem viscut aquesta tarda.
3: A veure, primera, no és tan estrany. El mes de maig d'aquest any, quan Pedro Sánchez anava a la cimera de l'Europa que es va fer a Armènia, el seu avió es va espatllar i va haver un aterratge d'emergència encara i va passar la nit a Turquia, quan no estava previst, a prop d'Armènia, però a Turquia es va quedar a passar la nit per un aterratge d'emergència. Per tant, més greu encara que el que ha passat avui. Per tant, com estem dient, no és superfreqüent, al contrari, però això pot passar, i més amb els avions. I ha passat més d'una vegada que l'avió del president del govern espanyol s'ha espatllat, que deu ser un dels Falcons, com el mateix que avui han agafat el papa, el rei. Sí, sí. No té el Falcon del rei i el Falcon del president, són els mateixos. I per tant, està bé, la reacció del rei ha estat molt correcte, és a dir, no faran esperar el papa que arribi un altre avió, evidentment, el papa no pot dormir avui a Canàries, evidentment, per seguretat, i per tant havia de volar. El rei d'Espanya ha dit que volés. M'ha cridat l'atenció que l'avió ha sortit molt de seguida i, per tant, el combustible que tenia l'avió del rei era no només per anar a Madrid, sinó per anar a Roma, que és bastant més lluny. I, per tant, segurament he pensat que l'avió del rei d'Espanya deu anar sempre amb el combustible a tope pel que pugui passar. Per si està arribant a Madrid i hi ha un problema...
0: És una lògica sí, totalment, 100%, no?
3: 100%, sí? Per tant, segur està previst i, per tant, ell ja ho devia saber i ha dit, doncs li dono jo el meu avió. I, de fet, el rei d'Espanya s'està esperant també a l'aeroport d'allà i tampoc passarà la nit, evidentment, a Canàries perquè és molt més fàcil esperar un avió que passarà la nit al lloc.
0: Dolors.
4: Sí, crec que és el mateix. Ho explicava molt bé el Julio quan, no?, deia... Més que una anècdota, però aquestes coses passen i sobretot que aquí està la professionalitat de cadascú en saber reaccionar davant d'imprevistos. I ho deia el Jaume, no? Jo crec que aquí el rei ha estat un professional d'aquest tipus de visites, no? S'espera fins a peu de l'avió, fins que el convidat puja a l'avió i quan veu que no pot marxar, doncs posa a disposició el recurs que té a l'abast. Crec que, efectivament, no?, en aquest tipus de visites... Hi ha molt del que veiem, evidentment, és preparat, hi ha una part doncs, que a vegades s'ha d'ajustar a l'últim minut. Crec, de totes maneres, que aquesta ha estat una visita, excepte aquesta petita anècdota de l'últim minut, extraordinàriament calculada i preparada. És a dir, penso que el papa és cap d'estat i és cap d'una religió, però ha fet sobretot de cap d'estat. És a dir, és una visita molt política la que ha fet... No, Lleó 14, en el sentit de els missatges sempre ho estan de calculats, no? Però cada missatge en el lloc on l'ha fet crec que està molt pensat, tu pots estar d'acord o no, eh? Però molt pensat el que ha dit a cada lloc, davant de qui ho ha dit, com ho ha dit, amb la intensitat amb què ho ha fet. O sigui, a les tres visites que ha fet, Madrid perquè és capital, però el que ha vingut a fer a Catalunya, amb qui s'ha vist en el Raval, una visita en una presó... el fet de parlar català, evidentment, però després a Canàries, que és l'origen de tota la visita, ja ho havíem dit, no? Que és anar a veure el drama migratori, parlar directament, condemnar el tràfic de persones, parlar en el Congrés de polarització, parlar de discursos d'odi, parlar d'immigració, és a dir... No sé, a unes setmanes de que en algunes comunitats autònomes s'investeixin presidents amb la prioritat nacional per bandera, haver tingut el papa condemnant aquest tipus de polítiques em sembla que és, no és casualitat.
5: A veure, si alguns de nosaltres ja n'estem fins al capdamunt de papa, perquè, en fi...
0: Comentari rellet,
5: ja no és sí. Només, ja no és només que ha estat una visita... inusualment llarga, perquè normalment els viatges del papa no crec que durin tants dies, aquesta ha durat molt, sinó és aquesta mena de clima en el qual fins i tot els que es presenten com a progressistes i d'esquerres, etc., aplaudeixen fervorosament el papa, no? És a dir, hi ha una mena de nacional catolicisme transversal imperant que ha fet que pràcticament no hi hagi hagut cap crítica ni per forces que estic convençut que si governés, jo què sé, Convergència, Junts o el PP i portessin el papa, criticarien la despesa en seguretat, defensarien la laïcitat de l'Estat, defensarien que no es pot identificar cap estat amb una religió i, per tant, que no es pot fer doncs, aquesta mena d'identificació de l'Estat amb això. Doncs si ja nosaltres en podem estar una mica embafats de tot plegat, imagina't el pobre papa, un home que deu tenir unes ganes d'arribar a casa seva, d'arribar a la seva biblioteca i dedicar-se als seus estudis i a la intimitat del Vaticà, doncs escolta, no m'estranya gens que hagi agafat encantat, hagi acceptat encantat la invitació del rei i se n'hagin tornat cap, ajudeu-me cap a Roma, sincerament.
6: Home, jo suposo que arribis als 70 anys que esperis que jubilar-te i et proposin ser el cap de l'Església Catòlica, o per exemple ser director general de l'ONU, aquestes coses no sé si fan il·lusió o és més bé, aviat tirant a putada. Això ho va dir molt bé Benet XVI. Benet XVI va acabar fins amunt i era una persona que li agradava arribar a casa i estudiar i llegir les seves teologies.
4: Sempre es pot dir que no, eh?
6: Sí, però dir, com li dius que no l'Esperit Sant? Clar,
3: si només cal postular-se.
6: Clar,
3: perquè el que entra a papa surt cardenal.
6: Clar, si ets...
4: És a dir, exacte,
6: si
4: no,
6: ets el
4: no és obligatori.
6: Si ets el representant de Crist a la Terra i tu creus, clar, és que aquí partim d'una base. Aquí partim d'una base de que potser doncs, som una tertúlia potser més agnòstica, jo sóc protestant, és a dir, no tinc la figura del papa com a referent, però si tu creus, home, que et vingui a cridar l'Esperit Sant, doncs és molt important, el jefe t'ha llamado i tenen aquestes coses. Sí, evidentment, la diplomàcia vaticana fa el seu efecte. Fa el seu efecte doncs, durant la Guerra Freda i aquí a casa, i doncs, ajusta, i vam veure avui, llegíem a la Vanguardia, los ajustes, no? La carta ajustes, doncs, els justos que ha fet els seus discursos, perquè ho ajusta, evidentment, ho aplica. Per això és una Església Catòlica, perquè no diu el mateix doncs, a països nòrdics que a països del sud global, que a Catalunya, que a Madrid. I això ho tenen molt preparat. És a dir, no fan altra cosa. És a dir, la diplomàcia vaticana és un món paral·lel, però és un món molt interessant perquè està molt especialitzada precisament en adaptar-se. I pel que fa, no és gens estrany. És a dir, ells tenen un protocol d'urgències mecàniques, és a dir, això ho comporten. Fa poc van veure només el president Sánchez, van veure el president Trump, també que va haver de tornar a la base. Vull recordar que el papa Lleó XIV ja va tenir l'any passat un incident amb els Airbus, no us recordeu els Airbus que tenien aquests problemes informàtics de 6.000 Airbusos, també va tenir un problema el papa francès apropant-se a Mèxic que li van apuntar amb un làser, també va tenir Joan Pau II a Sud-àfrica, és a dir, que persones que viatgen moltíssim, que tenen aquest tipus de representació, és molt normal que tingui aquest tipus de fet. Jo crec que sí que és una jornada històrica, però no és una jornada històrica perquè mira el papa, sinó perquè l'ha reclamat tothom. I efectivament, com deia Ribeta, és a dir, l'esquerra... Jo ahir pensava que el papa aniria al bany i estaria el president Sánchez donant-li la mà, perquè era una cosa, sortia d'un lloc, anava a l'altre, li acomiadava el president Sánchez i ja hi era, a l'altre lloc, esperant-lo. O sigui, devia ser un ensurt per aquest home. Evidentment, perquè
1: de fet, avui,
6: perquè a la dreta, és avui... un referent moral, per la
4: a
6: dreta.
4: A veure, que tens l'Arnau que està comentant digues, coses.
1: Digues. Dic que avui, justament, per veu per mal, el desllorigador ha estat aquest Falcon del rei d'Espanya, que ha vingut expressament de Madrid a Tenerife només a acomiadar-se formalment del papa. És a dir, si pel que fos no hagués decidit fer aquest viatge expressament a acomiadar-se del papa, no sé quina hagués estat la solució per fer tornar a Lleó XIV a Roma. Però realment ha estat això, venir a fer-se la fotografia per acomiadar el papa. Ha arribat mitja hora abans, una hora abans que ho fes el papa i de moment continua aquí.
4: Rafa, no sé si has acabat,
6: Només una cosa, és a dir, és veritat que és un referent per la dreta. Per la dreta és un referent, per l'esquerra potser no tant. Pot ser un recolzament ètic i moral per molta gent d'esquerres. Aquí hi ha tradició, sobretot a Catalunya, més que a Madrid, perquè això també hauríem de veure com el catolicisme també té altres... És a dir, el catolicisme, el nacionalisme espanyol ho agafa com a identitat. El nacionalisme català no tant. És a dir, el nacionalisme català sempre ha estat més de lingüístic, més cultural, no tant des del punt de vista religiós. I amb això acabo. Què passa? Que Pedro Sánchez ho ha utilitzat. Ho ha utilitzat per dividir la dreta, ho ha utilitzat per un tema important com la immigració i per agafar aquesta bandera i dir, escolteu, veieu? I li mirava precisament al senyor Feijóo. Crec que el senyor Feijóo ha comès un error no venint a Catalunya. Jo crec que hauria d'haver vingut. És a dir, no acabo d'entendre una persona que necessita... Potser és el que més necessita doncs, apropar-se a Catalunya i el més necessita doncs, aquesta escletxa que hi ha entre el Partit Socialista i el Partit Popular a Catalunya la necessita reduir, i jo crec que era una gran oportunitat que ha perdut.
3: Aquest viatge té uns guanyadors i uns perdedors. Jo crec que els guanyadors són el Vaticà i el Papa, li ha anat superbé tot. Catalunya és un altre guanyador d'aquest viatge, crec. I el govern espanyol és un gran guanyador d'aquest viatge, és a dir, el govern espanyol ha tret molt de rèdit, no només de la imatge, sinó, per exemple, el tema de la immigració, és a dir, el papa ha donat munició al govern espanyol per tirar a propers temps, i en canvi, i el PP crec que està, com estic d'acord amb tu, que ha passat més de perfil, no ho ha fet prou bé, i el gran perdedor d'aquesta història és Vox, que és el partit que potser més abans podria haver fet una... aprofitar-se'n, amb l'avortament, per exemple, i no ho ha sabut fer. I, de fet, el papa els ha renyat molt amb temes com la immigració, i al final, si no m'equivoco, el Congrés Abascal va dir, el papa ha dit la teoria, la pràctica la fem nosaltres. Mm. És a dir, han sortit bastant malparats, incòmodes. Això també jo crec que forma part de l'aliança que té Abascal amb Donald Trump, amb el trumpisme, i, per tant, el papa aquí, no, aquest papa en concret, no els hi encaixava gens amb el seu discurs.
4: És que crec que quan deia que és una visita molt política, és precisament això, i a més crec que molt pensada, és a dir, no és casualitat que el Vaticà efectivament s'ho ha reforçat per això que heu dit tots, perquè té una presència inusual, jo crec sobredimensionada i lluny ja de la realitat quotidiana a l'estat espanyol, és a dir, és evident que aquest és un país de tradició catòlica, malgrat, no?, que la Constitució diu que és un país aconfessional, no s'ha vist per enlloc, hi ha hagut, no?, s'ha bolcat, però la societat política, la societat civil, la societat mediàtica, no?, perquè la premsa, totes les televisions i mitjans de comunicació de tots els credos, diguem-ho així, s'han bolcat amb l'esdeveniment. Per tant, és evident que al Vaticà li ha anat molt bé i al papa li ha anat molt bé, però també és evident, no?, que aquests discursos que parlàvem, no?, de condemnar la polarització, de visibilitzar la desigualtat, de posar en valor el tracte a la immigració com un fet positiu, també és un missatge molt polític i li ha anat molt bé també al govern espanyol i a una part de l'esquerra, no?, que deia l'Oriol. Però jo crec que les dues coses són compatibles, és a dir, tu pots tenir un discurs crític amb aquesta sobrepresència, no?, i jo crec que amb aquest volcar-se, crec que tots, insisteixo, mitjans de comunicació, institucions, a una visita o a un cap a un cap religiós, que només que ens traslladem a qualsevol altra religió i ens imaginem el mateix, no?, se'ns posarien les mans al cap. Per tant, aquest tracte de favor, però alhora pots reconèixer també que la música del que ha dit t'agrada, no?, i crec que aquesta aliança que fan els dos a nivell global, no?, no és casualitat que Sánchez i Trump, que Sánchez i el papa siguin les dues veus a nivell mundial que s'han oposat davant de Donald Trump, i per tant aquesta aliança de mostrar-se tan fraternals, per dir-ho així, tan amics, també els hi va bé.
0: Molt, molt breu, sí. I que ja siguin més coses.
6: El que passa és veritat que Espanya és un país de tradició. El concepte de tradició és molt, molt, molt discutit. És
4: Mira, tot el nostre calendari...
6: Ja. Sí, sí.
4: El decide, no?
6: Sí, cristià, sí, té un component cristià
4: catòlic,
6: important.
4: De fet.
6: Però si ara li preguntéssim...
4: Totes les festes majors.
6: Però quan li preguntem a la majoria, és a dir, aquesta majoria que es considera catòlica, els seus valors no són precisament els que diu l'Església. I sí que es té un biaix important, en referent, sí, sí. Però encara avui en dia els valors, diguem-ne, de la societat espanyola són uns valors molt liberals. Cosa que a mi m'encoruixeix molt, perquè quan l'extrema dreta diu que els immigrants no s'integren, et posen com a exemple que no s'integren perquè són homòfobs, no s'integren perquè són masclistes, no s'integren, és a dir, no s'acaben d'integrar, segons ells, a una societat liberal per la qual ells no han lluitat mai. És molt curiós això, eh? És el que l'extrema dreta diu, que l'immigrant no s'integra en els valors occidentals, i quan diu quins són aquests valors occidentals, llavors es surten els valors liberals, no? Els valors liberals progressistes, no? La igualtat de la dona, doncs la no discriminació per raó de gènere, cosa que després doncs fan altre discurs al tema de l'homosexualisme, no? I aquest lobby que hi ha perillós o hem arribat massa lluny, no? I jo vull recordar, perquè m'agrada que recordar com a cristià aquesta setmana, el tema de la prioritat nacional. I sempre, i ho he repetit molt, però m'agrada perquè és un missatge. L'Església porta 2.000 anys parlant d'això. Sí, la primera decisió, la primera de totes, no la segona, no, la primera de totes, que va fer l'Església cristiana quan es va reunir al Concili de Jerusalem, el primer, Pau, Santiago, Sant Jaume, estava tothom. La primera decisió va ser acabar amb la prioritat nacional de la salvació pel poble jueu i fer una salvació universal per tots els éssers humans. Aquesta va ser la primera decisió. I acabar amb una prioritat nacional que estava, des del punt de vista teològic, confirmant només per un poble. És a dir, clar, què ha de dir l'Església sobre la prioritat nacional del PP i Vox?
0: Arnau, a veure, ja per acomiadar-te, entenc que ara almenys podeu sopar alguna cosa de per aquí, no? O què?
1: Sí, sí, hem menjat per aquí, ja estem a l'espera que aterri el nostre avió, l'avió que ens ha de portar a Roma, que de fet és qüestió d'uns minuts que arribi, per tant...
0: D'Ibèria, també.
1: Sí, d'Ibèria, en principi, que ens portarà a Roma, esperem, sense cap incident. De fet, ara mateix ja estem repartint els bitllets del nou avió, per entendre'ns, i per tant és qüestió d'uns minuts que aterri i que puguem embarcar aviat per enfilar cap a Roma.
0: Per tant, voleu ara el vespre nits i
1: sí,
0: no us
1: sí,
0: espereu
1: sí,
0: a demà,
1: principi...
0: d'acord?
1: No, en principi és qüestió de mitja horeta que puguem sortir d'aquí a Tenerife, sí.
0: Per cert, pel que fa a la...
1: La mitja horeta potser he estat optimista, però d'aquí una horeta...
0: Ja no ve d'aquí.
1: Espero estar volant.
0: Ja no ve d'aquí. No, anava a dir-te, de la companyia d'Iberia, tenim algun input?
1: No, ni un. Havien de sortir a donar explicacions, a explicar què havia passat, però insistim, han cancel·lat aquesta roda de premsa, aquest moment d'explicacions, perquè encara no tenen clar ben bé què ha passat. Suposo que estan revisant l'avió i ens explicaran el que ha passat d'aquí a unes hores.
0: Doncs Arnau, molta energia, que ja ho tens, això ja ho tens. Ja s'acaba.
3: Es mereix el cap de setmana a Roma, l'Arnau.
0: Exacte, espero que ho deixis.
1: Demà tornarem, demà quan sigui, però en principi tornarem cap a casa.
0: Li agraden els aeroports?
3: Sí, ja ho veig, home, que aprofita cap de setmana. Home.
1: Sí, molt, molt amunt i avall.
0: Vinga, Arnau, una abraçada, vagi bé, bona feina.
1: Abraçada, cuideu-vos tots.
0: Adéu. Falten 2 minuts per 9:45. Una passem per la publicitat i tornem de seguida aquí a la tertúlia del 9-C.
7: 9-C, amb Mireia Garolera.
8: En aquell moment vaig veure la meva vida passar... Hi havia de viure més?
7: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
10: ¿Y cómo vais con la boda?
11: Muy tranquilos. Nos ha dicho la wedding planner que va a conseguir que sea el día más cualquiera de nuestras vidas.
12: Si en tu boda cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana. Por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
13: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
14: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
13: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
14: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
13: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
14: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
15: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
13: RAC105, la teva música a peu de carrer.
14: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
16: RAC1. Tria una carrera, tria una escola pels teus fills, tria una feina, tria un equip de futbol encara que no t'agradi el futbol. Tries la sèrie del dissabte a la tarda. Un destí, un número. T'has passat la vida triant. I ara, on vols viure quan siguis gran? Tria. Bouco. Residències per gent gran. Visita'ns a boucomayores.es.
17: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
18: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
19: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
20: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
21: RAC 1.
22: A la primera pedra som culturalment actius.
23: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
22: Econòmicament estables.
24: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
22: Psicològicament tranquils.
25: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat.

0: de la ficció, les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
1: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
2: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
1: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
3: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls. RAC 1. Tots som un milió.
4: En els seus 5 anys de vida, pel RAC & GO han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
3: RAC & GO, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC 1. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
5: No ho sé. Amb Mireia Garolera.
1: Passen 4 minuts de 2:15. Seguim aquí al 900 Temps de Tertúlia, avui amb el Jaume Clotet, l'Oriol Ribet, el Rafa López i també la Dolors Camats. Una altra de les notícies del dia és la sortida a borsa d'Espais X, l'empresa d'Elon Musk, que ha aconseguit recaptar 75.000 milions de dòlars i ja la valoren en més de 2,3 bilions. De fet, l'operació ha anat tan bé que ha convertit a Musk en el primer bilionari de la història. Per analitzar aquesta notícia i posar-hi una mica de context, a aquesta hora tenim en línia el catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, l'Oriol Amats. Bona nit.
6: Bona nit.
1: Ara ho dèiem, aquesta sortida en borsa d'Espais X ha convertit Elon Musk en el primer bilionari de la història. Què suposa que una sola persona pugui aglutinar tant poder i riquesa?
6: Doncs, seria millor que el poder i riquesa estiguin millor repartits. Estem en un món que globalment el món és ric, però tenint en compte la distribució que té aquesta riquesa a nivell mundial, doncs tenim milers de milions de persones que tenen problemes de subsistència, hi ha centenars de milers de milions de persones que passen gana i que no tenen les necessitats bàsiques cobertes. Per tant, doncs, seria millor que el ser humà hagués descobert no solament com crear riquesa, el ser humà a dia d'avui ha descobert com crear riquesa, ha descobert com generar aliments per tothom. El que passa que el que encara no hem descobert, o potser s'ha descobert però encara no es vol fer, és repartir-ho d'una manera millor.
1: El que ha passat avui, precisament, amb que Musk, això sigui el primer bilionari, també, i que hi hagi, la conseqüència és que hi hagi encara més desequilibri, hi ha més riscos encara pel mercat laboral, global?
6: Sí, la nova economia, que té, doncs, que ha creat empreses com a SpaceX, però també, doncs, empreses com les grans tecnològiques, sobretot nord-americanes. Aquesta nova economia, doncs, és una economia que en general, diguem-ne, simplificant molt, en general, doncs, diguem-ne que la piràmide dalt de tot de la població, doncs, hi ha unes poques persones que realment són molt més riques, i al mateix temps és un tipus d'economia que genera també, doncs, llocs de treball amb retribucions molt baixes. Per posar un exemple, doncs, la nova economia, doncs, ha generat, doncs, l'economia d'internet, que està molt bé, que té grans avantatges, però tot el que és la venda per internet, doncs, al final de la cadena, doncs, hi ha una persona repartidora que et porta el producte a casa. Aquesta persona, doncs, té normalment unes retribucions molt baixes i, doncs, en molts casos és difícil subsistir. Per tant, és una economia que, si no es regula millor del que s'està fent ara, doncs, és una economia que fomenta la desigualtat.
1: Fomenta la desigualtat, i ara ja vaig un pas més enllà. Pot tenir més riscos també per la democràcia que els pols, diguéssim, cada cop siguin més extrems?
6: Sí, evidentment, que unes poques persones puguin tindre molt poder, doncs això augmenta el risc. En la mesura que això està repartit entre més persones, doncs es dilueix el risc. I després també el que és molt important és com són aquestes persones. És a dir, si les persones que tenen tant poder, doncs, són persones molt assenyades i persones, podríem dir, centrades d'alguna manera en tot el que és l'aspecte social, les ideologies i tot, doncs hi ha ideologies més de seny, diríem, més centrades, i en canvi hi ha ideologies més que estan en els extrems. En la mesura que alguna d'aquestes persones estigui en un extrem, i si per exemple parlem del senyor Elon Musk, doncs ell no seria una persona que diríem una persona de centre a nivell doncs, d'ideologia política, ideologia social. Per tant, en la mesura que és una persona que ha fet cada mes doncs, d'una manera molt explícita, doncs, ha donat suport a determinades orientacions polítiques, no solament als Estats Units, sinó també a altres països, aquests dies mateix, aquesta setmana, doncs, al Regne Unit, a Irlanda, doncs, en la mesura que siguin persones de posicions més extremes, doncs, el risc augmenta.
1: Aterrem perquè ho entenguem els que no en sabem, eh? Què ha passat avui amb la sortida de la borsa de SpaceX? Perquè la pregunta és per què ara i per què això ha fet que es dispari d'aquesta manera el capital que pugui aglutinar el mateix Musk.
6: Normalment les persones que creen una empresa, és difícil classificar-ho perquè cada persona és un món. A vegades les persones que creen una empresa ho creen amb la vocació de crear una empresa familiar, una empresa que al cap de 20 o 30 anys doncs, serà transmesa doncs, als fills o les filles de la persona que ha creat l'empresa i per tant ho fan amb una orientació a llarg termini on no hi ha una codícia molt a curt termini, sinó que és un projecte de vida amb uns valors, amb un propòsit, amb una orientació familiar, per exemple, si parlem d'empresa familiar, no oblidem que a Catalunya, per exemple, al voltant del 70%, 75%, són empreses familiars. Per tant, aquest és un tipus d'orientació. Hi ha altres persones, i té molt mèrit també, i és bo per l'economia, hi ha persones que a vegades creen l'empresa més aviat amb una finalitat de crear una riquesa molt important al cap de pocs anys, 4, 5, 6, 7 anys. Aleshores, és el que a vegades diu doncs, fer doncs, un pelotazo, per dir d'alguna manera, no?
1: Sí.
6: Aleshores, això també existeix molt en el món de l'economia. No tots són inconvenients en aquest plantejament, perquè són empreses innovadores que generen molta innovació i que fan avançar el coneixement. I en aquest cas, l'empresa SpaceX doncs, és una empresa que està fent innovacions molt importants en el llançament de coets a la Lluna o similar, i també doncs, tot el que és internet, el control de l'espai pel món. És una empresa molt innovadora que ha fet innovacions molt importants. Abans d'aquesta empresa, doncs, normalment quan es tirava un coet, aquest coet, doncs, els coets només servien per una vegada. I aquesta empresa va ser molt innovadora perquè va fer com el que són els containers. Els containers, que les empreses que transporten containers doncs els serveixen moltes vegades. No? Doncs aquesta empresa va innovar i els coets es poden fer servir diverses vegades. És una empresa molt innovadora i és una empresa amb la que si, en aquests moments el que s'està produint és molta especulació. SpaceX en l'any 2025 ha perdut diners. Per tant, els que estan apostant per aquesta empresa doncs vol dir que tenen expectativa de que és una empresa que aconseguirà tenir beneficis. És molt possible que això sigui així. I estan pagant un preu astronòmic tenint en compte el que diríem els fonamentals. Els fonamentals és el que són els números reals que té una empresa de ventes, de benefici, que en aquest cas no són beneficis perquè està perdent diners. Per tant, hi ha en aquests moments molta especulació amb aquesta empresa. Això no és novedós, això ha passat al llarg de la història de la humanitat, doncs sempre quan una empresa té molta expectativa de futur, doncs si les persones hi volen invertir, i com que hi volen invertir hi ha molta demanda, el preu puja.
1: Clar, per això és tan atractiu en aquests mateixos moments, però ja veurem què passa, no? La idea és que potser sí, que continuï creixent, però no, clar, això tampoc se sap, no?
6: No se sap. El futur, no sabem si... Un tema molt senzill. El senyor Donald Trump sap si quan acabarà la guerra d'Iran? Doncs si no ho sap el senyor Donald Trump, i això és un tema que pot influir moltíssim en l'economia i pot influir també en el tema de SpaceX i moltes altres empreses. El que és important per una persona que potser s'està plantejant comprar aquestes accions, el que és important és saber que aquestes accions en aquests moments tenen un component molt important d'especulació. No és el mateix invertir, per exemple, en una companyia per dir alguna cosa, doncs, d'electricitat o d'aigua, que és un tipus de companyia que és bastant estable amb el que són els beneficis, les ventes, bastant previsible. En canvi, aquesta empresa de la que estem parlant té un component especulatiu molt important. És molt possible que aquesta empresa doncs, vagi cap amunt, però el preu que s'està pagant avui mateix, que s'està pagant, perquè ha tingut una pujada important a la borsa, doncs és una pujada molt important, i no oblidem que és una empresa que té pèrdues. Per tant, té un component especulatiu molt important, i això és el, convé que els estalviadors o les persones que vulguin es plantegin invertir-hi, que sàpiguen que té un component especulatiu molt important. I després també hi ha un tema important, que és el, això ja depèn de dels costums i la ideologia de cadascú, la ideologia econòmica, però normalment és desitjable que una persona inverteixi els seus estalvis o els seus diners en projectes, empreses, organitzacions que tenen un tipus de manera de fer, d'objectius, de propòsit, que estigui alineat amb la concepció de la pròpia persona. Poso un exemple. Imaginem una persona que està molt conscienciada pel canvi climàtic i que creu que s'han de tractar millor el planeta, etc. Doncs una persona que potser pensi així, doncs igual no ha d'invertir en una empresa que petrolera, per dir alguna cosa.
0: Clar, clar.
6: Per tant, sí, hem d'intentar que els diners tinguin una línia coherent amb la concepció que tenim i els valors que tenim. I aquest és un tema també important, i també és important saber qui hi ha darrere de les empreses en les que invertim. Si a darrere d'aquesta empresa hi ha el senyor Elon Musk, doncs potser convé que els inversors pensin si aquest tipus de aquesta persona amb la seva, que és una persona que té molt de mèrit perquè és molt innovadora, ha creat empreses molt importants, Tesla també l'ha creat ell, però hem de pensar si els diners els posem en projectes que estan alineats amb la concepció que tenim de la vida.
0: Ara faig una pregunta una mica trampa. Amb tot això que estàs explicant, recomanaries invertir-hi?
6: Jo me'n recordo sempre els meus pares que deien en amors i valors no assessoris.
0: Això és
6: un tema molt personal. El que sí és important és tenir en compte que quan s'inverteix, un ha d'invertir diners que no necessita. Quan inverteix a bolsa, un ha de col·locar diners que no necessiti a 1, 2, 3, 4 anys, perquè en bolsa pot passar de tot, la bolsa es pot enfonsar demà. Després és molt important diversificar, per tant, no invertir en una sola empresa, és invertir en 14 o 15 empreses de 4 o 5 sectors, això sí que està demostrat que funciona, diversificar. Llavors, amb totes aquestes prevencions, si algú inverteix un diner que no és imprescindible a 3 o 4 anys, que no representa més, o sigui que és una part de 15 empreses, una empresa entre 15. Si ho fa amb totes aquestes prevencions i algú creu, una persona que cregui, que admira el senyor Elon Musk, que valora tota la feina que fa i tot el que farà, i que creu en les expectatives d'aquesta empresa, doncs si es compleixen totes aquestes condicions, doncs potser podria considerar invertir-hi.
0: Crec que queda bastant clar el que expressa l'Oriol Amat. Com sempre, un plaer, el catedràtic d'Economia Financera. Gràcies per atendre'ns aquesta nit, el 9C.
6: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Bona nit. No sé vosaltres si teniu la temptació.
7: Si invertiríem, seguint les recomanacions de l'Oriol, no. Jo em quedo amb una cosa que deia, que efectivament estem davant d'una concentració de poder econòmic, tecnològic, industrial...
0: Mai vist.
7: Empresarial.
0: Sí, sí.
7: I que, per tant, amb capacitat d'incidència i polític, sobretot perquè té, no?, el president dels Estats Units, que eren amics, després ho van deixar de ser, i ara em sembla que estan en la fase de tornar-ho a ser, no? Però, en tot cas, té capacitat...
0: O sigui, és allò que estan tornant.
7: Ara em sembla que estan tornant.
0: Estan tornant.
7: Sí, sí. Però, en tot cas, la riquesa que mouen les seves empreses passa per davant del PIB de gran nombre d'estats i, evidentment, no té una capacitat econòmica i política, per tant, enorme. Però discrepo en una cosa que deia l'Oriol Amat, que deia aquesta concentració, no? Bueno, discrepo, en tot cas matitzo, que quan deia que, clar, no tenim instruments. Tenim un instrument com a mínim en les nostres societats de redistribuir. El millor instrument que tenim de redistribució de la riquesa és la fiscalitat. I, entre altres coses, per això Elon Musk és tan furibund contra institucions com la Unió Europea, que parla de redistribució de riquesa, que parla de limitar també la seva capacitat tecnològica o, com a mínim, la seva capacitat de fer el que vulgui amb la seva tecnologia, quan li posa límits a X abans Twitter, quan li posa límits a la protecció de dades, quan li posa límits a accedir els menors, per exemple, segons quines tecnologies, no? Ell, teníem unes declaracions recents d'ell que deia que la Unió Europea hauria de desaparèixer perquè és un monstre regulador, efectivament, perquè posa límits, també límits a la riquesa. I en això només, no?, una anècdota que l'altre dia veia, una anècdota no, no?, un altre exemple, l'alcalde de Nova York, que ha tret un impost de patrimoni similar al que aquí també a vegades es discuteix sobre grans patrimonis afincats a Nova York que tenen propietats buides gran part de l'any i que els està gravant, entre altres coses, per poder fer polítiques a la resta de ciutadania. Això és redistribuir. I el principal instrument de redistribució de riquesa que tenim és la fiscalitat. I hi ha gent que fa anys, tenia ara davant dades d'Oxfam, per exemple, que reclama que aquests instruments ja no siguin només estatals, és a dir, que no siguin impostos només del teu ajuntament o del teu estat, sinó que siguin globals, perquè si no aquestes grans corporacions són les que s'escapen. I avui els 12 homes més rics del món, que són 12 homes, tenen la meitat de la riquesa mundial, o l'1% més ric del món té el 21% de la riquesa mundial. I aquesta riquesa s'escapa de la redistribució perquè no tenim instruments fiscals per gravar-los. I crec que això és una cosa que ens hem de començar a plantejar seriosament.
8: A veure, el que ha aconseguit Musk amb SpaceX és espectacular. És a dir, és un fenomen brutal. És a dir, la demanda de minoristes multiplicat per no sé quants l'oferta de títols que sortien al mercat. Ha fet un tram per minoristes, cosa que en sortides de borsa moltes vegades no es fa, es fa una col·locació entre el que s'anomena institucionals, fons d'inversió, bancs, etc. Ell no, ell ha estat capaç de dir no, jo vull reservar un 10% per inversors minoristes americans i un 10% per inversors minoristes europeus, i no només ho ha col·locat, sinó que hauria pogut col·locar fins a 10 vegades més les accions. I malgrat retenir ell un 89%. És a dir, què vull dir amb tot això? És un visionari empresarial impressionant, segurament és la figura empresarial més important de l'actualitat, sense cap mena de dubte. La creença que hi ha en ell i la capacitat, la confiança que hi ha per part dels inversors en la seva capacitat de superar expectatives és impressionant. Tesla és un exemple. Tesla, és a dir, és un personatge contradictori a Musk, perquè possiblement ningú ha fet més que Musk pel cotxe elèctric. És a dir, la capacitat que ha tingut Tesla, quan va sortir ningú i creia en el cotxe elèctric, la capacitat que va tenir ell de crear aquesta empresa i convertir-la en el buc insígnia del cotxe elèctric, amb els beneficis que té això per a l'ecologia, i a darrere de la qual han anat totes les empreses tradicionals automobilístiques que s'han quedat totes enrere per aquesta incapacitat per innovar. Què vull dir amb això? La confiança que es té en ell no és una confiança cega i que no es basa en una idolatria i ja està. Es basa en una trajectòria empresarial que l'avala. És a dir, Musk ha fet milionari amb moltíssima gent, des de treballadors de les seves empreses, que en algun moment de la seva carrera van rebre com a retribució accions, fins a minoristes que un dia van comprar accions de Tesla i que avui potser ha multiplicat per 200 o per 300 o per 400 la inversió que van fer. Per tant, no traiem mèrit al fenomen, no traiem mèrit al fenomen empresarial, i intentem una mica també aïllar-lo d'aquesta derivada política, que evidentment ens sorprèn, ens pot no agradar, en funció de les nostres preferències, però sí que hem de ser molt oberts de mires, entendre que la innovació i la capacitat per generar productes i serveis nous és la que és, i aquest senyor la té. I aquesta confiança que hi ha en SpaceX, perquè, com ha explicat el professor Amat, ja ha aconseguit, en la seva curta trajectòria, coses impressionants de reciclatge de productes, de coets, de llançar una xarxa de satèl·lits que dona cobertura d'internet a zones absolutament remotes del món. És a dir, caricaturitzar Musk com un diguéssim, algú enemic de la humanitat, és una cosa bastant ridícula, sincerament.
7: Rafa i Jaume, versió breu.
9: Sí, és bastant ridícula, però ella ajuda bastant a fer-ho. És a dir, clar, ell, sobretot en les seves derivades polítiques, per aïllar-lo del concepte polític, ell ha participat d'aquesta creació política que hi ha actualment. Jo no li trec cap mèrit a Elon Musk, he llegit molt d'ell, no li trec cap mèrit a la vàlua individual de cadascú, a Bill Gates en la seva època, a Apple també, mai em surt el nom, el fundador d'Apple, etc. Però tampoc creem una, diguem-ne, un miratge de la individualitat. És a dir, SpaceX ha pujat per contractes amb la NASA, per contractes amb el Pentàgon, perquè hi ha un, diguem-ne, ecosistema d'inversió pública molt fort als Estats Units. És a dir, clar, és el geni individual, però també, clar, que em digui que és una

0: Aquesta és la major garantia que té en aquests moments Space.
1: Jo, només molt breu, perquè estic bastant d'acord amb el que heu dit, només una cosa, jo crec que és bo per la companyia i pel control del personatge, que és totalment imprevisible, que una part de la seva companyia, encara petita, per cert, estigui en mans d'accionistes. És a dir, quants més accionistes tingui la seva companyia, ell menys llibertat tindrà d'acció o tindrà més control per part de tercers, perquè els petits inversors o grans inversors, Google té el 7%, evidentment cada cop tindrà més pressió, i per tant, aquests estirabots que fa, aquestes coses com ara compro Twitter, aquest tipus de coses, si afecten a una empresa que està compartida, encara que ara té la majoria, evidentment, crec que ajudaran a centrar el personatge, que és el principal problema d'aquesta companyia, crec.
2: El tema veig que dona molt de sí, però se'ns acaba el programa. Un altre dia seguirem. Gràcies, Dolors Camats, Rafa López, Oriol Ribet i Jaume Clotet. Bona que tingueu nit. Una bona nit, un bon cap de setmana i ens veiem ben aviat.
1: Igualment.
2: Adéu-siau.
3: Bona nit.
4: No ho sé, amb Mireia Garolera.
5: ¿Y si cambiamos el suelo? Los niños se resbalan en la piscina y tiene que ser seguro.
6: Sí, y ponemos también el suelo para la barbacoa y el de la zona de comer fuera.
5: Vamos a Leroy Merlin. Nos ayudan a elegir y lo dejan instalado.
7: Disfruta un verano a prueba de todo con nuestra selección de cerámicas para exterior y piscina. Renueva tu exterior y vive tu hogar con Leroy Merlin.
8: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
9: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
10: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
11: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que més hi haurà concurs de Tarragona?
10: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adarnats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
12: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
8: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
13: Adelántate a las rebajas en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por la promoción de verano. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Disfruta de descuentos extras sobre el precio outlet en tus marcas favoritas. Solo del 17 al 23 de junio. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
10: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
11: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que més hi haurà concurs de Tarragona?
10: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adarnats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
8: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades. El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc

0: d'Espanya ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
1: Ràdio en directe.
2: Actualitzada al minut.
3: Alertes d'última hora.
2: RAC més 1.
1: Notícies.
3: Podcast.
2: Contingut exclusiu.
1: Escolta.
3: Navega.
1: Descarrega.
2: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
1: Fàcil, còmoda.
3: Intuïtiva.
1: I renovada.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: ¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
5: Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás.
6: Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
7: Torna el cicle de concerts a l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
8: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
7: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
8: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
7: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
8: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
9: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
7: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
8: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: No ho sé, amb Mireia Garolera.
10: Les 10, actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
11: Bona nit.
10: Què és el més destacat a aquesta hora?
11: Doncs que el Papa Lleó XIV arribarà en els propers minuts a Roma després de l'incident d'aquesta tarda a l'aeroport de Tenerife. El seu vol ara mateix ja és camí a Itàlia, al mar Mediterrani, just entre Catalunya i les Illes Balears. Està previst que en la propera hora aterri a la capital italiana. L'avió que havia de volar ha tingut un problema tècnic al motor i finalment, després de més de dues hores d'incertesa, el pontífex ha acabat agafant l'avió Falcon que li ha cedit la Casa Reial Espanyola. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, el professor de la Universitat d'Educació a Distància, Julio Panizo, explicava que no és habitual un imprevist d'aquesta manera.
12: Pensa hasta tot això que podria fallar per tenir prevista la solució por si falla. Pot fallar un tema de so, d'il·luminació, d'un transport, del papamòbil que se pinxa una roda, alguna cosa d'aquestes. Però clar, és una cosa que és més previsible. El tema de que un avió just abans de sortir té un problema és més imprevisible. I el que s'ha fet és una solució molt, molt bona, jo crec.
11: D'aquesta manera, el Papa Lleó XIV posa punt final al viatge de 7 dies a l'Estat.
10: I macrooperatiu dels Mossos d'Esquadra Barcelona contra el tràfic d'armes de foc.
11: És la resposta de la policia després dels dos assassinats en només 3 dies. Segons publica el periòdico, el dispositiu s'ha fet a diversos punts de la ciutat, a districtes com Sants Montjuïc, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. Els agents han fet controls preventius, identificacions i han fet escorcolls a persones que portaven armes de foc a sobre. També han inspeccionat alguns locals. Això després del tiroteig d'ara fa 2 dies al carrer Balmes de Barcelona a plena llum del dia i l'altre al carrer Mineria el diumenge.
10: I en marxa aquesta hora el Cabró Rock de Vic. El festival viurà el seu moment àlgid d'aquí a poc més de 2 hores amb l'últim concert d'Oques Grasses a la seva comarca. Anem cap allà en directe a Eudald Puig.
13: Cabró Rock en marxa. Unes 60.000 persones en 2 dies ompliran el recinte de la zona esportiva de Vic, que pràcticament pot penjar el cartell de Corit. Primera jornada on ja hi han passat Teràpia de Xoc, Maria Jaume, Prima i els Tiets. De fet, uns Tiets que han anunciat 9 discs pel 2027 i també ha actuat com a actuació sorpresa a King Africa. L'expectació màxima per Oques Grasses correrà la cireta del pastís de la nit avui en la que serà el seu últim concert a Osona, un concert que s'espera que sigui actiu, amb sentiments trobats, acomiadant-se de la comarca que els ha vist créixer.
10: És el que passa sempre quan s'està en festivals, en llocs on hi ha molta gent, que sempre les connexions són un pèl difícils. Ara ens explicava, doncs, això, l'Eudald Puig, com es preveu que hi hagi aquest concert d'Oques Grasses al Cabró Rock de Vic. Els esports, Oriol Jové, bona nit, què fareu?
14: Bona nit, doncs, entrevistarem Luis de la Fuente, seleccionador espanyol a 3 dies noms del debut d'Espanya al Mundial, dilluns contra Cap Verd, avui a la tertúlia amb Marc Marvà, Ferran Correas i Albert Fernández, i sentirem també protagonistes de la Joventut de Badalona, que acaba de perdre el segon partit de les semifinals de l'ACB a la pista del València, 90-76.
10: Doncs ho seguirem, com sempre, a partir de 10:45. Fins ara.
14: Fins ara.
10: I el temps, Martí Oliveres, bona nit.
15: Bona nit.
10: Què, la calor?
15: Doncs mira, s'intensifica aquest cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan es podrien fregar els 38 graus a Ponent, per tant, cap al Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, però també la Ribera d'Ebre, potser 35-36 graus, calor forta, calor molt intensa aquest cap de setmana en aquestes comarques interiors, no tant a la costa, aquí més 28-30, però notarem la humitat i, per tant, la sensació d'aixafogor que ha d'anar augmentant amb nits cada cop una mica més feixugues per descansar. Pocs canvis, sol i, com a molt, algunes tronades a la tarda, sembla diumenge i, sobretot, de cara a dilluns.
10: Doncs ho anirem seguint també, tant la calor com aquestes mini-tronades, podríem dir mini-pluja.
15: Sí, refrescada al Pirineu.
10: Exacte, gràcies. Vagi bé, Martí.
15: Bona
10: nit. Bon cap de setmana, bona nit.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Descobreix a Summit Salut com la intel·ligència artificial està transformant la salut. El 16 de juny, a la Torre Glòries de Barcelona. Una trobada amb professionals per parlar sobre el futur del sector sanitari. Amb el suport d'AstraZeneca, AbbVie, Grifols, Otsuka, Sanitas i GSK. Apunta-t'hi a lavanguardia.com/Summit Salut.
3: I si no haguessis de conformar-te? I si no et poguessin apujar el lloguer? I si no et poguessin acomiadar sense motiu? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocats sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
4: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
5: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa a la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que a més hi haurà concurs de Tarragona?
4: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adarnats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
6: No ho sé, amb Mireia Garolera.
7: Les 10 i 6 minuts.

0: Ja ho sabeu que el No Ho Sé, els divendres acabem, podria dir que ballant, perquè,
1: sí,
0: perquè és que sempre...
1: Sí.
0: Però és ballant al costat del No S'ha Parlat Prou. És que m'agrada molt perquè us veig totes dues amb la sintonia.
2: Què s'ha de fer divendres,
3: clar,
2: no, aquestes
3: hores? Sí, com que ja no anem a la discoteca, llavors ballem aquí.
0: Són la Candela Figueres i l'Anna Priscila Magrinyà. Va, a veure, què ens porteu avui?
1: Doncs mira, jo us faig ballar, perquè...
0: Iepa!
1: Us he dit que últimament... He recuperat una cosa que feia molt de temps que no feia. Jo al matí vaig cap a la feina i escolto la ràdio, i mentre escolto la ràdio, clar, tu no et pots entretenir... mira, si estàs escoltant la ràdio i llegint tuits, no estàs atents a...
0: Diuen que ara fem molt això, la
1: sí,
0: gent,
1: Sí, ho fem.
0: Però dues coses alhora.
3: Però escoltar de veritat i llegir de veritat és impossible.
1: És impossible. Per tant, jo al matí, com que vaig cap a la feina molt atenta escoltant la ràdio, ara m'he aficionat a això.
0: Quin retorn a l'infància, no?
3: És el retro-retro, no?
1: El Tetris, jo recordo que em van regalar la Game Boy al 1990, que és quan va arribar a l'estat espanyol.
0: Pioners, no, a casa teva, una mica, ja...
1: Bueno, sí, perquè a més a casa meva no érem gaire de videojocs.
0: No, em van voler anar a lo modern del moment,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i encara tinc, la Game Boy.
0: La primera?
1: I tant.
0: La Game Boy.
1: I l'única que vaig tenir, perquè és l'única consola que he tingut a la meva vida.
0: Ei, de les millors,
1: Jo tenia 8 anys, sí, Game Boy, que no Game Girl, vull dir, era Game Boy, però tot i així uns pares van decidir que me la regalaven, i te la regalaven amb aquest Tetris, no?
0: Però quan... tu la vas demanar? O va caure...
1: Saps que no me'n recordo? Jo crec que sí que la devia demanar, perquè si no, uns pares de què? havia sortit al setembre, a l'estat espanyol, havia sortit al setembre del 1990 i suposo que tots els xiquets i xiquetes anaven bojos per això.
3: A tu te la van portar, però a mi el que em van regalar va ser una espècie de Game Boy que no era Game Boy, on només hi havia el Tetris.
1: No, a mi em van regalar la Game Boy només amb el Tetris.
3: Però que eres molt millor.
1: Sí,
0: no, però per tant
1: no
0: es van regalar el mateix.
3: No, perquè a mi era una maquineta que només tenia el Tetris. Però tenia forma de Game Boy.
1: La Game Boy tenia els cartutxos i tu anaves canviant cartutxos.
3: Què passa?
1: Que jo em vaig quedar amb el Tetris i no em vaig comprar mai més cap altre cartutxo. Sí que crec que venia amb el Tetris i potser amb el Super Mario Bros.
3: Super Mario, no?
1: O potser me'l vaig comprar després, que és l'únic altre joc que em vaig comprar.
3: I encara la tens?
1: Sí, la tinc i encara em funciona.
0: No m'ho crec que funcioni a més.
1: Sí, t'ho juro. El que passa que, clar, el contrast és xungo, vull dir, perquè tot és molt fosc, no hi havia, no era... Després va sortir la Game Boy amb llum i aquestes històries. I aleshores, doncs, he rascat una miqueta sobre la història de... Més que de la Game Boy, del Tetris, perquè és una història d'un èxit no buscat. Ens hem de moure en el temps i hem d'anar a l'any 1984 i hem d'anar fins a Rússia. El programador rus Alexei Pajinov treballava al Centre de Computació de l'Acadèmia de les Ciències de la Unió Soviètica a Moscou i feia recerca... Attention, please, sobre intel·ligència artificial.
0: Home, pioner.
1: El senyor, el 84, ja feia recerca sobre intel·ligència artificial, I clar, allà a la URSS ho controlaven absolutament tot i ell, doncs, bueno, quan rebia tecnologia nova de l'estranger, deia, l'he de testar ja d'alguna manera, no? He de provar a veure com funciona això i tal. I va dir, si creo algun joc per testejar tota aquesta nova tecnologia que m'arriba... I què passa? Ens hem de posar en la seva situació. Als anys 50, o sigui, tirem a la joventut o molt més enrere, des dels anys 50, molts nens russos, com Pajinov, tenien molt poques coses amb les quals entretenir-se, Doncs jocs de taula, per exemple, triomfaven molt els escacs, clar, així de llestos en sortien aquests xiquets, I els trencaclosques, Hi havia molts trencaclosques. Recordeu aquella època en la que ens ho passàvem bé amb trencaclosques?
3: Sí. Només necessitàvem això,
0: Tenim bones edats, però vull dir que tot bé.
1: Sí.
3: Molt ben portats. Molt ben portats.
1: I Pajinov, dels puzzles, el que preferia era el pentòmino, que constava d'una capsa rectangular amb les 12 formes dels pentòminos, que són com el dòmino, però amb 5 quadrats. D'acord?
0: Sí.
1: A vosaltres us he posat un dibuixet, la gent que ens està escoltant no el veu, però
0: 5 quadrats,
1: que...
0: com un tren,
1: sí,
0: no? Un rere l'altre,
1: amb diverses formes. En lloc d'ordenar les peces per donar sentit a un dibuix, la finalitat era omplir, doncs, el cul d'aquella capsa, vull dir que quedés tot ben omplert, encara existeix això,
0: vull dir que
1: segurament molts de vosaltres hi heu jugat, S'ha de crear una tessel·lació, cobrir tota la capsa. Però escolta, m'estic enrotllant molt. Oriol, posa'm una miqueta de musiqueta del Tetris. Vinga, va, canviem una miqueta. Això és Hairstyle Germany, amb, doncs, Paginov, que li passava el mateix que ens passa a tots nosaltres, aquesta tonteria o no tonteria de la nostàlgia de la infantesa. Quan tenia 28 anys, va intentar plasmar el seu trencaclosques preferit en un ordinador, doncs amb tot això que li arribava de la intel·ligència artificial, pim-pam-pum, i diu, escolta, vale, m'encanten els pantòminos, però... hi ha 12 diferents, són massa complicats, i dels 5 quadrats que formaven cada peça, diu, escolta'm, en traurem una i farem els tetròminos, formats, com us podeu imaginar, per 4 quadrats, eh? Mm. Vale, llavors tenim Tetris, que dius...
3: No sé, 3?
1: No, no, Tetra, de 4.
3: Ah, Tetra, clar, jo de 3.
1: Tetra, de 4. I Lis, sí, que dius...
0: Som molt de lletres.
3: Som molt de lletres, sí, sí, totalment.
1: Lis d'on ve? No ve de pris, ve del seu esport preferit, que era tenis.
3: Tenis.
1: Ah, sí? Que no, mira, no. A sentir.
3: Aquí ho he pensat, però dic, no ho diguis, que la tornaràs a liar, Candela.
1: Llavors el senyor li agrada molt el tenis i va dir, doncs vinga, aquest joc es dirà Tetris. Una altra cançó, Oriol?
0: Va,
1: tira.
3: Cada cop és més maquinero, no? M'encanta.
1: Us estic preparant per anar de festa aquesta nit.
3: Saps quan passaves al nivell i començava la velocitat a accelerar-se? Doncs aquí va la nova música més accelerada. Sí.
1: Ell treballava amb un ordinador, que era una electrònica 60, una màquina amb un monitor que no podia mostrar gràfics, i aleshores els primers tetròminos eren lletres. Llavors tu veies, doncs, una línia de 4 A's, A, que era el palet aquell. Oh, que bé que ens va el palet a vegades, no? Quan,
3: el palet era fantàstic.
1: Has d'endreçar alguna cosa.
3: Quan volies eliminar moltes línies.
1: I va molt bé. Sí, sí. I el tio es comença a obsessionar amb aquest joc que s'ha inventat ell per passar l'estona i per doncs, testejar noves tecnologies. Què passa? Que ell comença a jugar al joc, però els seus companys de feina també.
0: També s'enganxen.
1: I aleshores tothom, allà en aquella oficina, comença a deixar de treballar i a només a jugar al Tetris, eh? Clar, al llarg dels anys la gent s'ha preguntat per què és tan addictiu al Tetris. A Paginov afirma que, clar, com que és tan abstracte, apel·la molta gent. Saps? Vull dir, no és una cosa molt concreta i aleshores apel·la molta gent. I mai veus el que has fet bé. Sempre veus el que has fet malament. I què vols tu? Corregir el teu error. Què passa? Que veu que això funciona molt bé i diu, bueno, pot tenir una sortida aquest joc. Però recordem que ell viu i treballa a l'URSS, que ho controlen absolutament tot. Però arriben 5 anys, després de 5 anys que tothom se l'ha passat...
0: I d'anar-hi donant voltes, no?
1: D'anar-hi donant voltes, tal, i passa alguna cosa. Passa això. Recordeu aquest so? Oriol, el podem tornar a...
0: Sí.
1: O sigui, quan encens la Game Boy, sona això. Tu, Candela, clar, com que no la
3: que
1: tenies...
3: Que no la vaig tenir, clar, no reconec, clar.
0: Val a dir que jo tampoc la vaig tenir, però l'entorn la tenia.
1: I podies jugar algun dia.
0: Sí, allò que els cosins, aquestes
3: coses. Que simpàtics que era que te la deixaven, els cosins, simpàtics.
1: El mil...
0: A mi també es feien jocs de mans.
1: El 1989 surt de la venda la primera Game Boy al Japó i es ven amb una còpia de precisament del Tetris, eh? I converteix el videojoc en el més popular que hi ha hagut fins al moment, i la Game Boy arriba, doncs, un any després a l'estat espanyol, que valia 18.900 pessetes, uns 113 euros actuals. Per tant, prou pasta rufa, eh? Però va, tornem a gaudir de la cançó i ara sí que anem a l'original. Bon records, eh?
0: Quan enganxa molt, també. La mateixa sintonia enganxa.
3: Sabeu que estarem tot el cap de setmana cantant això,
0: sí,
3: no?
0: Sí.
1: Doncs mira, ara precisament vull parlar d'aquesta cançó, perquè quan Nintendo incorpora la cançó al joc el 1989, ja feia més d'un segle que aquesta cançó existia, eh? No era la cançó del Tetris, la cançó del ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Sí. Es titula Korobeiniki, que voldria dir més o menys els venedors ambulants. I va néixer de les primeres línies d'un poema escrit per Nikolai Nekrasov, gran evocador de la pagesia russa de l'època. Voleu sentir l'original?
3: Som-hi, sí.
1: Vinga. Hem d'esperar una estoneta, eh? Però així us escalfo.
3: Dic que aquí no reconec res.
1: Aquí una mica ja.

0: Sí, no?
1: Sí.
2: Comprem.
0: Aquesta cançó es va publicar en algun moment a l'inici de la segona meitat del segle XIX i la història d'aquesta cançó parla de l'Ivan, que és un jove venedor ambulant que coneix la Catrina. Ai, coneix
1: Ivans,
0: una...
1: Catrina, sí, sí.
0: Clar, una pageseta... amb qui queda de nit en un camp de sègol, no pel que us penseu.
1: Home. Ah, no? Quedes de nit en un camp de sègol i què vas a fer?
0: Li ha promès vendre-li...
1: la collita,
0: sí. Li ha promès vendre-li els seus productes més barats que la resta de possibles clients, eh? Ah. I ara tornem a la persona que va crear aquesta cançó, eh? Nekrasov era fill d'un noble terratinent, però què va passar? El seu pare era un militar retirat i mai va pair que el fill optés per les lletres en lloc de seguir sent militar i, per tant, li va treure els calerons. I per això el noi va haver de començar a treballar i va començar a crear i a intentar vendre el que ell feia. I aquí ja tornem als anys 80... Hirokazu Tanaka va fer un rearranjament pel joc el 1989, que és la música que acompanya el Type A, el tipus A, que és aquest que escoltàvem ara. I aquí què passa? Que triomfa com la Coca-Cola o com el Tetris, el mateix Tetris, però Pàginov no veu ni un duro, perquè ens trobem a l'URSS i l'URSS controla absolutament tots els drets d'autor i els diners que es fan d'aquest Tetris se'ls emporta a l'URSS. I Pàginov està fotudíssim, ell vol fugir del país, és molt complicat i, bueno, doncs ha cedit durant 10 anys els drets d'autor al govern rus i diu, saps què? Jo me'n vaig d'aquí. Me'n vaig als Estats Units, me'n vaig als Estats Units, fugiré de Rússia i al final aconsegueix crear The Tetris Company i avui en dia es calcula que del joc físic se n'han venut més de 70 milions de còpies i per telèfons mòbils i altres plataformes puja a 520 milions de còpies i segurament això, ho he buscat abans d'arribar, segurament en aquest moment ja puja més,
1: no?
0: Què passa? El Tetris és bo pel cervell. Ho diuen els científics, amigues.
1: Home.
0: Ho diuen els científics. Hi ha un estudi de 1992 que diu que jugar al Tetris fa que el cervell funcioni de manera més eficient. Potser això ja amb les noves xarxes socials i tot plegat ha quedat una mica caduc, però en tot cas també diuen que el joc pot ajudar a tractar pacients amb trastorn d'estrès posttraumàtic.
1: Perquè o... relaxa o què? O...
0: Relaxa, et quedes tu allà... Sí, et quedes tu allà en el teu món, estàs tu sol i...
1: Mentre les peces no vagin a 300 per hora,
0: ah,
1: et relaxes.
0: Ja, quan arribaven sí, a 300 per hora... Sí.
1: Allò, allò m'estressava, aleshores.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquí ha deixat el pòdium molt alt, Candela.
3: Molt alt.
1: No sé si ho superarem, però ho intentarem.
3: A vinga,
1: almenys
3: a veure,
1: igualar-ho, va. No s'ha parlat prou que Popeye va existir.
3: Home, doncs...
0: Va ser una persona de veritat, eh?
1: Va ser una persona de veritat. El mariner forçut, amb una pipa a la boca, un ull allà mig tancat, amb braços impossibles i obsessió pels espinacs, estava inspirat en una persona real de nom Frank Fiegel. Tot i que va viure pràcticament tota la seva vida als Estats Units, en Frank va néixer el 1868 en una família polonesa i de ben petit ja van emigrar amb els seus pares a la ciutat de Chester, a l'estat d'Illinois, als Estats Units. I és precisament allà on entra en escena Elsie Crisley Segar, que és el dibuixant que anys més tard va crear en Popeye.
3: S'inspira amb ell, s'inspira... No li diu,
1: però ja veureu que al final se n'entera en Frank. En fi, el cas és que el Seeger també era de Chester i, per tant, coneixia perfectament el personatge d'en Frank, perquè era una autèntica celebritat local. Saps aquella gent de pobles,
3: sí, sí,
1: que tothom la coneix?
0: Sí,
1: però a veure,
0: sí,
1: no ets ni actor, ni cantant, ni polític, sinó que era el típic home dur de poble que li encantava...
3: Dur,
1: amb
3: múscul. De forçut.
1: Dur, i també robust, segurament, i
3: sí,
1: també fresc,
3: sí,
1: que li agradava resoldre els problemes a cops de puny.
0: Ah.
1: I n'acostumava a sortir victoriós, també s'ha de dir.
0: Clar, si era tan forçut.
1: Home, era forçut. En Frank vivia amb la seva mare a prop del cementiri i treballava de jornaler i feia feines relacionades...
3: Un moment, la frase aquesta, vivia amb la seva mare a prop del cementiri...
1: Sí, és un detall que...
0: Clar, hi ha gent que li toca a vegades, no?
3: No, però no és una mare...
1: No, que pot curtir el caràcter. estava, sí, no, la mare no estava dins del cementiri. Vull dir, vivien en una casa i resulta que la casa estava a prop del cementiri.
0: Norman Bates, eh? Vull dir
1: de... bé. Ara, així més ben explicat.
3: No. És igual, la frase m'ha fet gràcia.
1: Sí, exacte. Llavors, treballava de jornaler i feia feines relacionades amb els vaixells al riu Mississippi. Uns anys més tard, però, va passar a treballar com a cambrer en una taverna del poble.
3: Ui, cambrer.
1: Clar. I és aquí la taverna on va agafar la fama de ser un paio fortíssim amb una tendència a fer servir la força bruta quan hi havia, doncs, algun conflicte. Això sí, era un home dur, però de bon cor, i no arribava a les mans si no li buscaven les pessigolles. Que clar, potser no te les busquen, però tens les pessigolles molt a prop. Saps què vull dir? Que a vegades ja t'han ruixat i ja tens pessigolles. La veritat és que molts nens l'adoraven, perquè els hi feia demostracions de força, i que on es quedava dormint la mona fora del bar, perquè com a bon cambrer després acaba el torn i diu, me vaig a fer la cerveseta fora, i després potser en feia una altra i una altra, doncs els nens els despertaven i ell agitava els punys a l'aire allà. Saps, rotllo? Llest per la batalla. Llavors els nens els hi feia gràcia. Un personatge. De fet, s'explicava que entre aquell grup de nens que adoraven en Frank, doncs hi havia el dibuixant en Seeger. Llavors, era tal la fama del Frank al poble que els veïns li deien Rocky, perquè sempre estava, doncs, disposat a donar una bona bufa a qualsevol. En Frank li agradava fumar pipa i ho feia sovint a l'acabar la jornada laboral, també. Tenia aquest ull mig tancat a causa d'una lesió, encara que d'altres diuen que era un tic com permanent.
3: Ah, que podria ser... Ah, sí,
1: que era un tic permanent. I no tenia moltes dents, perquè amb tanta brana n'havia perdut algunes pel camí.
0: Ah, clar, això passa
1: per això aquesta mitja ganyota a la boca que té el Popeye. Faltaven dents. Ah. Llavors, ja ho veieu que en Frank té moltíssimes semblances amb Popeye.
3: Home,
1: que tots tenim al cap.
3: Era ell, ja està.
1: Era ell,
3: 100%.
1: Ja està. Ara bé, el tema de que li agradava menjar espinacs ja són figues d'un altre paner, perquè s'ho va inventar completament el creador, i no des dels seus inicis, perquè quan el Popeye va aparèixer per primera vegada en una tira còmica, el 1929, simplement era un mariner fort. Els espinacs ja es van incorporar més tard per promoure'n precisament el consum entre els infants, i perquè en aquella època es creia que contenien unes grans quantitats extraordinàries de ferro, que a veure, contenen ferro, però no les quantitats industrials que en aquella època es considerava.
3: Era publicitat...
1: Era publicitat.
0: Encoberta.
1: Clar. Encoberta, sí, sí.
3: I que potser els governs del moment van decidir...
1: Sí.
3: Potenciar això.
1: Posa-ho aquí i tal. Llavors, però els dibuixos van tenir el seu efecte, eh? Vull dir, l'impacte del personatge va ser tan gran als Estats Units que el consum d'espinacs es va disparar en un 30%.
3: És que aquestes coses...
1: Aconseguir que els nens mengin espinacs...
0: Mira, en Popeye en menja, menja en tu.
1: A mi m'és igual que en Popeye em mengi. Jo veia els espinacs i em posava una hora a plorar.
3: I
1: amb els espinacs pots treure de davant.
3: Els espinacs d'en Popeye, clar, anaven enllaunats.
0: Sí, és veritat, i se'ls fotia directament. De la llauna.
3: Que no són de, exacte, d'anar a la fruiteria.
0: Que no tenien ni unes panses, ni uns pinyons, ni allò...
3: Una mica més d'amor.
1: No, res. És igual, amb un nen petit li poses verd, i per norma general, com no li posis una patata fregida al costat, almenys era jo, no m'enganyaves, eh? Allò era verd.
3: Aquí podríem parlar molt. No obrim aquest meló, ara.
1: D'acord.
3: Precisament.
1: Doncs a casa meva, que em podien enredar, que jo veia el color verd al final, i no m'ho menjava. Bé, fins al punt que els productors d'espinacs van arribar a retre homenatge a Popeye amb estàtues i monuments en zones de cultura. Cultiu de verdures.
0: Oh,
1: era el seu patró, gairebé, sense ser-ho, no? Però tornem amb Frank, perquè no va saber de l'existència del personatge de Popeye fins 9 anys abans de la seva mort. Els qui el van conèixer asseguren que se sentia orgullós d'haver inspirat a un heroi tan fort, i malgrat que el seu creador, és veritat, en Seeger, mai va reconèixer haver-se inspirat en ell.
3: Però això, clar, si decideixes fer aquest pas... De
0: com a mi em digue-li.
3: Jo crec que has de preparar molt bé el terreny.
0: Demana permís o algo, comenta-li.
1: Sí, però potser no arribava a imaginar mai que aquell personatge que va crear triomfaria tantíssim.
0: Sí, però després van tirant tires còmiques, no?
1: Sí, i tant.
3: O per no tenir problemes, potser és això, sempre pots dir que és fruit de la imaginació, que no és pas veritat que ets tu, i així estàs com protegit. Va? No és per intentar d'entendre per què no li va acabar de dir, no?
0: Perquè no li demanés pasta, ja t'ho dic.
1: Exacte. Perquè després va marxar del poble i mira, ja està, em va inspirar en ell, però tampoc li he dit un altre nom. Jo què sé. El Frank va morir el 1947, amb 79 anys, va ser enterrat en una tomba al costat de la seva mare, al cementiri de Chester.
3: Al cementiri,
1: veus?
3: Sí.
1: S'havien mogut pocs centímetres des de la casa al cementiri, i la làpida no tenia nom. Però el 1996 es va posar una nova làpida amb una imatge del Popeye de 1929.
0: Oh.
1: Li van retre un petit homenatge. Actualment la seva tomba s'ha convertit en una mena de lloc de peregrinatge, per als fans de Popeye. I, de fet, la ciutat celebra cada any un festival dedicat al mariner més famós dels dibuixos animats.
0: Mengen espinacs?
1: Seria boníssim.
0: Home, segur que mengen espinacs,
1: no? Com els calçots,
0: no?
1: I qui se'n fot més, guanya. Saps què vull dir? Tum, estaria bé.
3: Ha de fer un mal de panxa, ara, de veritat. Molts espinacs. Vull dir, menjar-te molts espinacs.
1: Home, les verdures fan molts pets.
3: No, però...
1: també, qui pren moltes, sí. Clar, moltes verdures té flatulència. Si menges tant, potser el Popeye...
3: No, pa, de fer mal de panxa, segur. Ara, home, ara segur que hi haurà dietistes o qui sigui que et diu que no, eh?
0: Però, potser per això l'ull que li sortia, no? De, quan...
1: Jo estic parlant...
3: Que havia el cos.
0: Que, pam, sortia. Clar, potser ho acabes de descobrir,
1: jo
0: Candela.
1: Jo estic parlant sense coneixement, però... doncs això, que la ciutat celebra cada any un festival dedicat al mariner més famós amb permís del capità Haddock, de qui us en vaig parlar fa uns dies.
0: És una obsessió, eh, amb mariners, Candela?
1: Sí, no et pensis,
0: què passa aquí?
1: No, no, no, no, no busquis, no, no? No, no busquis, ah, no busquis res. No, no.
3: Però entre Popeye i el Haddock, amb què et quedes?
1: Hosti. Amb el
3: Haddock.
1: A mi un senyor fursut...
3: Sí,
0: no, però no m'agrada. Té mala llet, no? Vull dir...
3: I tampoc no... És que és difícil, també. Els dos personatges, bueno...
0: Jo em quedo amb l'Olive Oil, amb l'Olivia.
1: Espera. Per acabar us volia dir dues curiositats més, perquè el personatge de l'Olivia també està inspirat en un personatge real.
0: Oh.
1: Es deia Dora Paschel i era una dona alta i prima, us he posat aquí la fotografia al guió, la resta de gent s'ho haurà d'imaginar, que regentava una botiga de comestibles i que portava sempre un monyo baix, perquè l'Olivia portava un monyo sempre baix, despentinat. Sí. I despentinat, i també era pos molt alta.
3: Que ara també està com fa uns anys de moda, no? De portar un monyo així.
0: Ah, sí?
3: Sí, home,
0: ah,
3: sí.
1: El despentinat arreglat. Saps què dic jo?
3: Dir, aquest toc...
1: No és un despentinat
3: real. Està pensat, sí.
1: Tu m'has entès,
3: pris encara.
1: Jo una vegada vaig anar...
0: És que jo soc més de monyo alt, no de monyo baix. Però ara està de moda monyo baix,
3: però el monyo
0: baix,
3: alt has de tenir els cabells una mica més llargs, no?
1: I Rottenmeier, el monyo alt. Jo una vegada vaig anar amb una perruqueria i vaig dir... No, anava amb una...
0: Saps qui porta un monyo una mica alt, ara?
1: Qui?
0: Tu.
1: No, jo porto una pinça.
0: Ah, una pinça.
3: Però que això... I a més a més un jersei verd. Vull dir, tot el que va dient que no li agrada ara em va
1: s'espinar. Sí, no?
3: Exacte.
1: Per això que els monyos així desarreglats, però arreglats, són els més difícils. Una vegada vaig anar amb una perruqueria que tenia un esdeveniment i vaig dir, fes-me això. I em va dir, això és molt difícil, perquè són més hores. Ho has d'arreglar i després desarreglar.
0: Que sembli fet així en un moment, però que quedi supermaco.
1: Ah, exacte.
3: Clar. Ha d'anar molt enlacat, no, això? Perquè duri.
1: A mi no me'l van enlacar.
3: No te'l van enlacar.
1: Ara, moltes pinces sí que les portava i després me les clavava a l'hora d'anar a dormir. En fi, després hi ha un altre personatge, el J. Wellington Wimpy, que aquí era conegut com el Rocky Pilon, que també està inspirat en un personatge real. Vull dir, el Cigar, imaginació no et fa un aquí, gairebé, com diria la Núria Marín. Aquest personatge portava gorra i adorava les hamburgueses i està inspirat amb el senyor William Schuchert, que era un antic cap de joventut d'en Cigar, perquè el Cigar va treballar en una espècie de cine local com a projeccionista, doncs era el seu jefe.
0: Ah, doncs mira.
1: I el jefe comparteix...
0: No, no te'l volguessis trobar, que després et feia un dibuix i...
1: T'hauria fet un dibuix a la brisa, tu, per exemple. El jefe es veu que també era rodonet i li agradaven molt les hamburgueses.
3: Però jo ho entenc, que al final t'inspiris sempre amb personatges reals, no?
0: És però a vegades els barreges. Però es veu
3: o agafes una mica d'aquí i ell era com molt...
0: Els va descriure tal qual.
3: M'interessa això i ho faig tal qual.
0: Una mica d'imaginació.
3: Mira, el Frank, mescles tres o quatre.
1: Ja. El Frank en realitat no era mariner. I el Popeye sí que ho és, només havia treballat en algunes tasques. I després no li agradaven els espinacs. Aquí les grans diferències.
0: Ah, mira,
1: i tampoc estava enamorat de l'Olivia de forma real.
0: Doncs ja ho tenim, ja ho tenim.
1: Ja ho tenim, ja ho tenim.
3: Doncs vinga, ho deixem aquí, el no s'ha parlat prou i també el... anava a dir el tu diràs, no. El no ho sé. Ara us deixem pas amb el tu diràs. Bona nit!

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Dos quarts d'onze, bona nit. D'aquí a uns minuts, aquí al Tu diràs, Luis de la Fuente, seleccionador espanyol a tres dies del debut d'Espanya en aquest Mundial, dilluns contra Cap Verd, un Mundial en què la selecció espanyola vigent campiona d'Europa parteix dins el grup de favorites i que concentra la meitat, 8 dels 16 jugadors del Barça que disputen el torneig. Una tercera part de la selecció espanyola és blaugrana i d'aquí a uns instants conversarem des dels Estats Units amb el tècnic, amb el seleccionador, amb un Luis de la Fuente que aquesta temporada ha tingut estires i arronses amb el Barça i amb Hansi Flick, bàsicament per la gestió dels problemes físics de Lamine Yamal.
2: This is not to taking care about players.
3: I em sembla que això no és cuidar dels jugadors. Jo crec que Espanya té el millor equip del món, els millors jugadors del món, en totes les posicions. O sigui que potser val la pena que cuidin els jugadors joves, fent això. Això és el que puc dir.
4: Me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador. Creía que tenía pues esa empatía hacia otros seleccionadores, nada más.
1: Això va ser a principis d'aquesta temporada. Ara, a tres dies del debut contra Cap Verd, els problemes físics de Lamine tornen a estar al centre de les preocupacions del seleccionador espanyol, ara però sense el Barça jugant-se coses pel mig. I és, evidentment, una de les preguntes que li farem de seguida a Luis de la Fuente. Quina gestió té prevista fer, començant per dilluns, en el debut contra Cap Verd, de Lamine Yamal en aquest Mundial que, justament, està cridat a ser això, el Mundial de Lamine. De seguida anem cap als Estats Units. Tan bon punt el Damià López estigui amb el seleccionador espanyol, però mentrestant tenim en joc el primer partit del grup B. Ahir es van jugar els dos partits del grup A, el Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i el Corea del Sud 2, República Txeca 1. El grup B ha arrencat aquesta nit amb un Canadà-Bòsnia. Com el tenim, Clara Rodergas? Bona nit.
5: Bona nit. Doncs mira, 71 de partit. Ara hem tingut pausa d'hidratació i s'han encès també els aspersors de la gespa. No sé si estava previst o ha estat un problema tècnic, perquè ara mateix no es pot reprendre el partit perquè veiem diversos aspersors encesos a Toronto, on avui s'està disputant aquest Canadà 0, Bòsnia 1. De moment, Bòsnia, recordem, la selecció que va eliminar Itàlia a la repesca, els penals, que s'emportaria els 3 primers punts en aquest grup B, on també hi formen part Qatar i Suïssa, que s'enfronten demà a la nit. El gol l'ha fet Lukic al minut 21, la sortida d'un córner, l'únic gol del partit que de moment donaria la victòria a Bòsnia. Canadà, recordem, fins ara ha jugat 6 partits de Mundial en dues edicions, cap victòria, i de moment va camí de seguir amb aquesta mala ratxa, malgrat jugar a casa davant la seva afició aquí a Toronto, on hem viscut també una nova cerimònia inaugural amb actuacions musicals de Michael Bublé, d'Alanis Morissette, que ha interpretat l'himne del Canadà. De moment, però, l'equip anfitrió, un dels anfitrions que no pot amb Bòsnia, 0-1, queden 20, més l'afegit pel final.
1: Aquest partit que ha servit per inaugurar, com diu la Clara, el Mundial a Canadà, recordo que cadascun dels tres països anfitrions tenia la seva pròpia cerimònia inaugural. Mm-hmm. I aquesta matinada, de fet, s'inaugura el Mundial als Estats Units, és partit del grup D, però és el partit que juguen els Estats Units contra el Paraguai a Los Angeles aquesta matinada a partir de les 3. Fora del Mundial, avui ha fet un mes de la roda de premsa de Florentino Pérez, en què, ho recordareu, va convocar eleccions i va llançar diverses acusacions contra el Barça pel cas Negreira. Doncs bé, el Barça ha decidit no quedar-se de braços plegats i aquesta tarda ha presentat una demanda de conciliació contra Florentino perquè se'n desdigui. És el pas previ a interposar una querella per calúmnies. El dia que hem explicat també que en l'àmbit esportiu el club ha decidit activar les negociacions per renovar Ferran Torres i que també treballa per tancar la sortida de Casado abans del 30 de juny. Això malgrat que hem sabut també avui que un altre migcampista, Bernardo Silva, finalment no vindrà al Barça. Contra tot pronòstic, el portuguès ho té fet amb el Madrid. El factor Mourinho, evidentment, ha estat decisiu i és imminent que s'acabi de tancar tot. Per cert, parlant de fitxatges, el Girona ja ha anunciat el primer per intentar tornar a primera. És el davanter ucraïnès Oleksandr Pishur, de 2 metres i 4 centímetres i que arriba per 5 temporades procedent de la Lliga Hongaresa. De tot plegat en parlarem de seguida, a la tertúlia, amb el Marc Marval, Ferran Correas i l'Albert Fernández. Però abans, fora del futbol, el Joventut de Badalona ha perdut fa només uns minuts a València el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de l'ACB. Ha perdut de 14 a la penya, 90-76, I si els verdinegres no guanyen el tercer partit diumenge, a Badalona serà el València qui passi a la final. Tinc el Dani Aguilar, encara el Roig Arena, amb protagonista. Dani, bona nit.
6: Doncs sí, Oriol, bona nit amb el Guillem Vives. Després d'aquesta derrota, el guió està molt diferent respecte al primer partit. A València ha sortit amb moltíssima intensitat. Quines sensacions et deixa el partit?
7: Sí, no hem tingut opcions. Ells han sortit amb molt miqueta més d'energia. El rebot ens l'han dominat. Han tingut moltes segones opcions i de partir del rebot també ens han anotat molts triples. I malgrat no marxar mai del partit, perquè sempre estàvem allò 13, 12, 15, al final no hem pogut ficar-nos-hi del tot i res, felicitar-los. Ells avui han fet un millor partit i això és una sèrie que encara queda moltes pàgines per escriure.
6: Valia pel primer partit, també val per segon el fet que cada partit és un món. Vull dir que ho va comentar l'altre dia, no recordo qui, que sembla que quan es perd a play-off sempre s'ha de perdre, quan es guanya sempre s'ha de guanyar i cada partit és un món.
7: Sí, està clar que en aquestes eliminatòries sí que la forma de perdre no crec que marqui tant, sinó perdre d'un, perdre de 20, el que has de fer és el mateix, és tornar a recuperar-te físicament, tornar a recuperar-te mentalment, emocionalment, i ara tenim l'empeny de la nostra gent. Sabem que estem jugant un bàsquet molt bo a l'Olímpic, la gent està molt engrescada amb nosaltres i crec que la nostra energia degut a ells augmenta i això serà una de les claus del partit.
6: Precisament per això anava a acabar. Què li demanes, si és que li pots demanar alguna cosa a l'Olímpic, que el diumenge allò sigui una olla a pressió?
7: Crec que no farà falta que el Guillem vingui aquí a animar-los, perquè només veient la quantitat de gent que s'ha desplaçat a València els dos partits, només veient com ens animen, inclús avui en moments difícils ens els sentíem, que vinguin a disfrutar, a animar-nos. Ja saben que són molt importants per nosaltres, per l'equip, els valorem molt i que disfrutin d'una semifinals de CB.
6: Gràcies, Guillem.
7: Molt bé.
6: Amb el Guillem Vives, avui Oriol, després d'aquesta derrota complicada, però, com diu en Guillem, hi ha un tercer partit, hi ha un tercer salt, i tot tornarà a començar, com a mínim, en el partit concretament el diumenge a Badalona.
1: Doncs sí, a les 8 de la tarda es trasllada la sèrie cap a l'Olímpic amb la penya que ha de guanyar, insistim, si vol continuar en vida en aquesta semifinal, en què, sobretot en el primer partit, va tenir contra les cordes el gran favorit a guanyar aquesta lliga, que és el València. En la situació posada tenim el Barça. En l'altra semifinal, demà, Dani, Tenerife-Barça a les 8, tercer partit i primera oportunitat pels de Xavi Pascual de plantar-se a la final.
6: Sí, i jo crec que tenint en compte les sensacions, no és gens descabellat pensar que és el més probable que ha de passar, per bé que ahir ja vam veure el potencial de Pati Mills amb aquests 36 punts al Palau Blaugrana, que el Canàries és un equip molt experimentat, el Tenerife és un equip molt experimentat, que evidentment cada dia que passa pesen més les cames per al Tenerife, que és l'equip més veterà de la competició, per bé que el Barça, ja ho sabem, també té molta veterania a les seves cames. Ha arribat avui l'equip Canari a l'equip Barça de l'equip blaugrana a les Canàries amb una petita sessió d'activació i demà ja entrenament també, i el partit a les 8 del vespre, com deies, en directe a RAC1 des de Tenerife i fer el Santiago Martín amb la possibilitat de signar ja aquest primer finalista a primeres de canvi al Barça, Xavi Pascual. Un fet que, evidentment, com et pots imaginar, Oriol, pocs esperàvem fa tan sols unes setmanes.
1: Doncs sí, és una de les sorpreses que ens tenia guardades aquest final de temporada. Doncs demà et sentim des de Tenerife, Dani, gràcies.
6: Gràcies, ja marxem d'aquest Roig Arena, que l'estan desmuntant sencer, sembla. Ja ho veieu, ho escolteu de fons, sembla que l'estiguin desmuntant, a veure si ens desmuntaran nosaltres.
1: Que no t'agafi dins, que no t'agafi dins.
6: Una abraçada.
1: Apa, bona nit, bona nit. Per cert, avui hem tingut fitxatges a la Lliga Femenina. L'Espart Girona ha incorporat la pivot turca Tilbe Senyurek del Fenerbahçe i el Cadí la seu, la base navarresa Paula Suárez. I en futbol, dia de renovacions a la Lliga F, de Naim amb l'Espanyol i d'Irina Uribe amb el Badalona. Per tant, aquestes són les notícies pel que fa al bàsquet, també al futbol. De seguida, insistim, Luis de la Fuente, aquí al Tu Diràs, però abans dos apunts més. L'Igualada ha perdut 8-2 a la pista del Liceo, el primer partit de la final de l'Hockey Lliga masculina, diumenge el segon partit també a la Corunya, i a Montmeló, domini britànic, als entrenaments lliures del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es disputa aquest cap de setmana al circuit. el Mercedes de George Russell, ha estat el més ràpid al matí, el McLaren de Lando Norris ho ha estat a la tarda. Cap al final del Tu diràs, el Quim Salvador ens explicarà com ha anat el dia a Montmeló i trucarem a Antonio Carlos Ortega, tècnic d'un Barça d'handbol que ja és a Colònia per jugar a partir de demà la Final Four de la Champions. Tenim gol a Toronto, Clara.
5: Tenim gol d'una de les anfitriones del Canadà, empat al 79 de partit a través de Kyle Larin, que et deu sonar, si el recordes.
1: Del Mallorca.
5: Han passat al Valladolid i al Mallorca, com bé dius. Feia tot just 3 minuts que havia entrat al terreny de joc i en posició correcta, ara veiem la repetició, es regira dins l'àrea, bon control orientat i bona definició amb la cama dreta per superar el porter de Bòsnia i igualar el partit quan queden 10 minutets. Més l'afegim, mira, toquen un defensa, té una mica de sort aquí Kyle Larin i el Canadà, però el gol puja al marcador. Canadà 1, Bòsnia 1.
1: 20 minuts per les 11, Chattanooga, Damià López, bona nit.
8: Hola, Oriol, molt bona nit.
1: L'enviat especial de RAC1 al Mundial, des de la ciutat on la selecció espanyola ha establert el seu camp base aquests dies i on de seguida, Dami, podrem parlar amb Luis de la Fuente.
8: I tant, sí, sí, de seguida parlarem amb Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, a 3 dies del debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verd. Sabrem quines són les seves impressions, les sensacions de la Fuente, què pensa fer amb Lamine, quin minutatge li dona el debut, com veu Joan Garcia, que no partirà com a titular, la resta de blaugranes, en definitiva, què pensa el seleccionador espanyol a les portes del debut en aquest Mundial 2026, on Espanya surt com una de les grans favorites contra Cap Verd a Atlanta.
1: Doncs 2 minuts i de seguida el seleccionador espanyol Luis de la Fuente en directe al Tu diràs.
0: Tu diràs, amb Oriol Jové.
9: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensaliments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
10: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
12: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
13: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
15: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
16: el 63.985, 6, 3, 9, 8, 5.
15: Sèrie
16: 115.
15: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Tu diràs, amb Oriol Jové.
1: Pràcticament 3:15, com està el Canadà-Bòsnia després de l'empat dels canadencs, Clara?
5: Doncs sembla que ara empeny una mica més, la selecció canadenca. Ara joc aturat, perquè un futbolista de Bòsnia té alguns problemes físics, no sé si són rampes o simplement molèsties, està sent atès sobre la gespa. 7 més l'afegit per saber si això acaba amb repartiment de punts o si una de les dues seleccions canadenques se situa ja amb 3 en aquest grup B.
1: Doncs de moment empat a 1 entre Canadà i Bòsnia, a Toronto i a Chattanooga, i ja ens escolta Luis de la Fuente, seleccionador espanyol. Hola Luis, bona nit, buenas noches.
17: ¿Qué tal estás? Buenas noches.
1: A menos de 72 horas del debut de España en este Mundial contra Cabo Verde, ¿está la selección en el punto que quería Luis de la Fuente a 72 horas de este arranque? Y justamente ya has podido entrenar con los 26.
17: Pues sí, la verdad es que a estas alturas de preparación,
1: sí,
17: queríamos estar donde nos encontramos. Los jugadores están muy bien, están recuperados y trabajando los que tenían que estar con nosotros. Y la verdad es que hoy ha sido una sesión muy intensa, muy dura por el calor que está haciendo y estamos teniendo, pero estamos muy contentos de cómo han finalizado la sesión con el resultado de ella.
1: Eso te iba a preguntar. Estos últimos días no sé qué es más importante, si el tema físico y el adaptarse a las circunstancias de aquí, el calor y demás, o más a nivel táctico, pues el entendimiento entre los jugadores que quizás no están acostumbrados, ¿no? La mayoría a estar juntos durante el año, o un poco es la combinación de las dos cosas por igual.
17: Sí, yo creo que hay que buscar ese equilibrio entre ambas, pero fundamentalmente es un poco recuperar la convivencia, que es muy buena, pero desde marzo tened en cuenta que no hemos estado juntos. Entonces necesitamos pues estos entrenamientos para simplemente recuperar esa sensación de colectivo, de equipo. Nos ha venido muy bien los dos partidos anteriores, estos dos últimos partidos que hemos jugado, pero que duda cabe que del día a día es donde verdaderamente la relación pues se hace más intensa, y sobre todo el conocimiento de algunos jugadores que son nuevos en esta concentración y necesitaban pasar por estas circunstancias para integrarse ya en todos los aspectos a la dinámica del equipo. Así que estamos por eso muy, muy contentos. No, más que, y luego hay un aspecto también que apunta, que es el aspecto recuperador. Hoy en este Mundial entendemos, yo pienso que va a ser clave la recuperación y el descanso, y los futbolistas pues hemos intentado meterles muy poquita carga, pero a la vez que tuvieran la oportunidad de volver, insisto, a recuperar esa sensación que les acerque a la competición después de unos días que han estado algunos de descanso.
1: Uh-huh. De cara a ese debut del lunes, ¿qué le ha llamado la atención al seleccionador de Cabo Verde, ¿no? El rival que tenemos que esperar de ese primer partido.
17: Bueno, pues seguramente mucha gente se llevará una sorpresa cuando vea el potencial futbolístico de esta selección. Tiene jugadores que están jugando en Portugal, en Primera División, jugadores que juegan en algún otro país europeo, pero sobre todo que van a ver una selección con una potencia física tremenda, con una motivación excepcional, es su primer Mundial, ponerles en el panorama internacional, en ese escenario mediático que creo que para ellos también les viene muy bien, porque todos pensarán también, aparte en el colectivo, pensarán en su futuro también como jugadores individualmente, y porque el primer partido, si visteis ayer también los partidos tanto de México como de Corea, pues el primer partido siempre es muy complejo, es la verdad, hay que meterse rápido en la competición, hay que meterse en el ritmo de partido, y eso siempre entraña algunos inconvenientes. Entonces el equipo que más rápidamente se mete en la competición es el que está más cerca de tener luego un resultado favorable. Vamos a intentar que ser nosotros y desde el primer momento parecernos a nosotros.
1: Uh-huh. Al costat del seleccionador espanyol, el Dami López. Dami, preguntes per Luis de la Fuente.
8: Sí, sóc al costat de Luis de la Fuente, la qual cosa significa que sóc al costat d'un seleccionador, Luis, que estàs a 3 dies d'un debut mundialista, no? Tu tienes experiencia en el mundo del fútbol muy dilatada como futbolista, como entrenador, has estado al lado de los mejores, has vivido de todo, campeonatos en todas las categorías, pero un mundial todavía no. Tú ya has dicho en intervenciones hasta llegar al día de hoy, pues que la ilusión más o menos es la misma, pero no deja de ser un mundial, ¿no? ¿No hay un poco más de excitación que en el resto de competiciones?
17: Bueno, sí, porque todos somos conscientes de lo que se mueve alrededor. Hemos vivido Eurocopa, Nation, otras competiciones de clasificaciones, etcétera, pero nada que parecido a un mundial. El seguimiento que hay a nivel mediático, a nivel popular, a nivel de la calle, pues es tremendamente superior a lo que hemos vivido hasta ahora. En ese sentido, y somos conscientes de ello, pero lo vivimos con mucha naturalidad. Si algo otro hacemos e intentamos hacer en el día a día nuestro es transmitir esa calma, esa tranquilidad, esa seguridad, ese convencimiento de que haciendo lo que sabemos hacer, haciendo lo que podemos controlar, podemos andar un camino largo. Entonces estamos centrados únicamente en lo que podemos hacer, en lo que podemos controlar, donde podemos llegar. Lo demás está bien vivirlo, pero no nos saca de nuestro foco. Lo tenemos muy claro hace mucho tiempo. También llevamos muchos años trabajando. Seguramente todos algún día pensamos en seguir viviendo alguna experiencia así juntos, porque como os digo, hablamos mucho de cerrar el círculo, Eurocopas, Nation, Juegos Olímpicos, un Mundial. Pues somos una generación que hemos vivido y dedicado para estar aquí. Entonces tenemos el foco muy claro donde queremos llegar.
8: Sé que Oriol ahora te quiere preguntar por algún nombre propio, pero antes, Luis, sobre el tema del favoritismo, todo el mundo da España o favorita o entre el pack de 3-4 favoritas. Es innegable, ¿no? España es seguramente el equipo que como mínimo juega mejor, 30 partidos sin perder, campeona de Europa, que vamos a descubrir ahora. Pero hay otra realidad que no sé cómo tú interpretas, que es que desde que España fue campeona en 2010, ha ganado solo 3 partidos en mundiales. Ha ganado contra Australia, ha ganado contra Irán en Rusia 2018 y contra Costa Rica. ¿Cómo interpretas tú esa situación de que en los últimos 3 mundiales el papel de España ha sido el que es? ¿Eso te sirve un poco también para meter esa realidad a los jugadores de que el mundial es otra competición?
17: Sí, sin duda. Eso demuestra el nivel que hay en un mundial. Selecciones que tú has dicho, como comentabas, que parecen que seguramente a nivel mediático no tienen ese reconocimiento, y en el mundial te das cuenta lo difícil que es ganar. Eso es poner mérito, valor, lo que hacen los equipos que caminan largo en un mundial o cualquier competición, pero en un mundial que estamos ahora inmersos en ello, eso es primero, esa gran dificultad. Con respecto a lo del tema de favorito, yo creo que es un reconocimiento, no sale de nosotros, aunque sí estamos, nos sentimos capaces de disputar el mundial hasta el final, como el equipo más potente de la selección, como otros equipos tan potentes como nosotros, pero bien, insisto, como reconocimiento a esa trayectoria que tú estabas marcando. Pero qué duda cabe que habrá. Yo he repetido en alguna ocasión, y si me permitís tengo que reiterarlo, que es, para, en mi opinión, el Mundial con más candidatos reales a ganar el título. Y eso significa que puede haber 6, 8, 10 verdaderos candidatos favoritos a ganar el título, pero solo gana uno. Entonces, ser favorito te da la importancia, bueno, el reconocimiento que tiene, pero que no garantiza nada también.
1: Sí, Oriol. Totalmente. Entrando, Luis, en algunos nombres propios, claro, de lo que más te han preguntado en estos últimos meses, y estarás ya seguramente harto, es de la cuestión de la portería, con el si Joan García entraba o no entraba primero, después con el quién iba a ser el portero titular. Sé que Joan está en el radar de la selección y de la federación desde que está en las categorías inferiores y desde hace mucho tiempo. Pero ¿en qué momento Luis de la Fuente dice, ostras, lo llamo para el Mundial?
17: Mira,
1: no sé si hay un partido, ¿eh? No sé si hay un partido.
17: No, es una trayectoria, es un recorrido. Uh-huh. Pero de verdad quiero dejar constancia, que ya lo he comentado también en alguna ocasión, Joan García debuta conmigo en la selección sub-21, hace ya muchos años. Y le conozco muy bien y ha estado en los Juegos Olímpicos. Quiero decir que tengo no informes solo de, además de otros seleccionados, compañeros y amigos, sino del rendimiento que le he visto en cada uno de los partidos que ha jugado con la selección. Pero además, nuestra responsabilidad y nuestro trabajo consiste en seguir el día a día de todos los jugadores susceptibles de ser seleccionados, de ese campograma que tenemos siempre establecido, todos los técnicos, para realizar esos seguimientos. Y Joan ha sido un jugador, insisto, muy valorado desde hace mucho tiempo, sí, pero que se ha valorado este momento actual por circunstancias, por competición al máximo nivel con el Barça, con un rendimiento también muy bueno. El año pasado hizo una campaña muy buena, pero también tenía otros porteros muy buenos que también están haciendo una campaña, y no quiero olvidarme de Álex Remiro, que siempre le tenemos en nuestra memoria, porque es un futbolista excepcional, un portero fantástico, pero que yo hablé con él en su momento, entiende perfectamente que ahora le corresponde el papel a otro. Uh-huh. Que eso no quiere decir que tenga las puertas cerradas Álex, ni mucho menos, pero es el momento de Joan, de igual manera que es el momento de David Raya. Por eso quiero insistir una y otra vez, que no seamos injustos en

0: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
1: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
0: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
1: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
0: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
1: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
0: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
1: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
3: Les 11 i 11 minuts, acabem de conversar amb Luis de la Fuente, seleccionador espanyol a 3 dies del debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verd. Això serà dilluns. Luis de la Fuente, que entre d'altres coses comentava que segurament sigui el Mundial amb més seleccions candidates a guanyar-lo. Ha situat una forquilla d'entre 6, 8 i fins i tot 10 seleccions que poden arribar amb opcions de guanyar aquest Mundial. Ha parlat de Joan Garcia, que no hi va haver, diu, un moment concret de la temporada que penses, ostres, vaig a convocar-lo, sinó que doncs és el conjunt de la seva trajectòria qui el va fer incloure a la llista. No l'ha col·locat tampoc com a tercer porter. Després, evidentment, veurem a mesura que avança el Mundial quin protagonisme té o no té Joan Garcia. De la Mina ha dit que l'han de frenar i que sempre està demanant més i més, que no està, evidentment, per jugar dilluns 90 minuts, però que si el partit hi porta tindrà uns minutets. Si no, no, queda clar que no el forçaran, però que sí que està per jugar. La seva relació amb el Barça, ha dit de la Fuente, que és fantàstica, i ha enviat un missatge cap a aquells aficionats del Madrid que, com que no hi ha jugadors del Madrid en aquesta selecció espanyola, doncs potser segueixen i animen a una altra selecció, ha dit que, evidentment, és el seu problema. Final a Toronto, Clara, d'aquest Canadà-Bòsnia?
4: Sí, amb repartiment de punts. Canadà 1, Bòsnia 1. Recordem, s'ha avançat Bòsnia a la primera part amb un gol a la sortida d'un córner de Lukic. Ha empatat a la segona Kyle Larin amb una mica de fortuna perquè el seu xut ha rebotat en un defensa. És cert que a la segona part el Canadà ha trepitjat més l'àrea rival i ha fet mèrits per marcar algun golet més. De moment, però, primer punt que suma el Canadà en la història dels Mundials, perquè fins ara havia perdut els 6 partits que havia disputat.
3: Caram.
4: Demà, aquest Suïssa-Qatar del grup B, veurem si fa canviar algunes coses a la classificació o no.
3: Marc Marvà, què tal? Bona nit.
5: Què tal? Bona nit, Oriol.
3: Hola, Ferran Correas.
6: Què tal? Bona nit.
3: Albert Fernández, bona nit.
7: Hola, bona nit.
3: Portem 3 partits d'aquest Mundial. Acabem de viure aquest Canadà-Bòsnia. De moment, primeres impressions, ara que portem ja 24 hores de Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.
5: A veure...
3: No ha començat amb els plats més forts.
5: Sí. El meu
3: sé que vol
5: també,
3: ser diplomàtic. Sé
5: sí,
3: que vol ser
5: el
3: diplomàtic.
5: Meu teu també ho explica. Però alhora, o sigui, l'eufòria que hi havia i el que havia rodejat, jo crec, la prèvia extraesportiva, per sort ha anat una mica en consonància. És a dir, jo crec que tota la part extraesportiva que hem viscut, amb tota la part de l'àrbitre africà que no ha pogut entrar, tots els problemes de la selecció d'Iran que no ha pogut accedir als Estats Units i viatjarà... O sigui, ja hi ha hagut una prèvia extraesportiva que potser ens ha no desmotivat esportivament, però sí que t'ha deixat fred en una mica això que es diu de l'esports washing que s'havia fet a Qatar o que es fa amb la Supercopa d'Espanya amb altres països. La sensació és que als Estats Units es fa a la inversa, no? Com un esports washing a la inversa, que és per confirmar les polítiques més dures que als Estats Units està demostrant en el món, no? Tot això ho havíem vist a la prèvia i potser esportivament aleshores estem veient encara no hem vist el millor moment i va en consonància una mica en aquesta prèvia més descafeinada. A mi el que més em va agradar o més em va emocionar va ser el partit d'ahir en el Mèxic-Sud-àfrica, sobretot amb l'afició mexicana que va poder viure una victòria. I reforço aquesta part extraesportiva amb tot el problema polític que estan vivint a Mèxic, on recordem que no hi va anar la presidenta, per exemple, mexicana, i amb protestes al carrer, I vaja, Corea, Bòsnia, de moment no estem veient grans potències mundials futbolístiques.
3: No. Albert, tu t'has quedat de matinada amb el Corea-República Txeca perquè ets, ets el target.
6: Doncs t'he de dir que no, i a més m'ha sabut greu perquè...
3: T'ha sabut greu, vaja.
6: M'ha sabut greu perquè volia, però avui justament tenia un tema vendora. Estic entrant una mica també en, no, en aquests horaris i tal, però encara no he començat. Però, de fet, l'he vist repetit, això sí que és cert, l'he vist repetit aquest matí.
5: Has vist repetit al Corea. Sí.
7: Sabies el resultat o no?
6: Sí, sabia el resultat, sí. Però l'he vist repetit...
3: Encara té més mèrit.
5: Sí. Se't va rampar cara com així.
6: L'he vist repetit perquè... també a nivell professional...
3: Per fer els deures.
6: He de repetir un partit de Corea, a més contra Mèxic d'aquí poc, vull dir, per tant estava pendent. I he de dir que si parlem només de futbol... Jo precisament em quedaré amb Corea. Crec que és l'equip més divertit que hem vist, que juga millor, de moment. No crec que sigui un aspirant a guanyar el Mundial, però com a mínim comencem a veure, no, aquestes seleccions que poden donar un punt d'inesperades, no? I crec que Corea del Sud pot ser una de les seleccions que pot donar un punt una mica de bon futbol i qualitat.
3: Què tens més ganes de veure en aquest Mundial, Correas?
7: Home, jo ara ja tinc ganes que arribi el primer gran partit, que és aquest cap de setmana, el Brasil-Marroc.
3: D'aquí 24 hores.
7: Tot i que és cert que Marroc ha acumulat alguna baixa important abans que comenci el Mundial, com l'Adapte. Com l'Adapte, que és, estava en un moment de forma...
6: I Aguert, també.
7: Sí.
6: Aguert venia fluixet.
7: Sí, però Aguert estava en un moment de forma brutal.
5: Sí, és molt greu, l'Adapte.
7: Va acabar la Lliga amb el Betis fent gol pràcticament cada jornada, i bé, per una lesió d'última hora es queda sense Mundial, però evidentment és el primer bon partit o gran partit d'aquest Mundial, que és evident que, home, hi haurà partits bons a la primera fase, perquè alguns n'hi ha, a banda del Brasil-Marroc, doncs a l'Espanya-Uruguai, és un partit entre dues potències i algun més. Però
3: Anglaterra-Croàcia...
7: Sí, Anglaterra-Croàcia. No sé. Però el fet de ampliar el Mundial a 48 seleccions, a 12 grups, em sembla que són, clar, fa que hi hagin molts partits que... sí, perquè és un Mundial, que si no els veuries. Sí, sí.
5: Però alhora tens com aquesta part extraesportiva d'aficions i així, que també li dona més color, no?
7: Sí, perquè és un Mundial, i Mundial doncs, es veuen altres coses.
3: Però, sí, sí, i totes tenen la seva història, per exemple, vull dir, Cap Verd, ara en parlarem amb el Dami de Cap Verd, però...
7: Que hi hagi tantes seleccions fa que hi hagi, no sé, grups com, per exemple, avui han jugat... dues seleccions fluixetes, però és que, a més, en aquest mateix grup està Qatar, que també és... també és
6: i Suïssa, que tampoc seria Brasil.
7: Sí, exacte, sí, sí. Suïssa no és Brasil,
3: però... Suïssa...
6: Més comparació. Clar,
3: però Suïssa és la favorita.
7: Pinta que farà 9 punts en aquest grup. Per tant, home, jo no sé si...
3: Qatar de Lopetegui.
7: No sé si és bo ampliar el Mundial a tantes...
6: Campiona d'Àsia, per cert.
3: Sí. Bé, ho veurem. La selecció espanyola... Que
7: encara,
3: de...
7: encara ho volen ampliar més.
3: Sí, sí, a 64. Acabem de parlar de la Fuente, la selecció espanyola, com la veieu en aquest Mundial? No sé si la situeu com la principal favorita, perquè al grup de les favorites jo crec que tothom li posa, sí, però no sé si la considereu la favorita.
7: Jo crec que hi ha unes quantes. No puc dir que hi hagi només una. Evidentment, Espanya està entre les favorites. A mi la selecció que crec que té més potencial és França. Només que miris a Mbappé, a Dembélé, a Olisser, a Doué...
5: Cherki.
7: Cherki, no, no, sí, sí, sí. El potencial ofensiu de França és brutal. El que passa que és cert que crec que té un entrenador que és Deschamps, que a mi no m'agrada, i crec que fa malbé tot aquest potencial ofensiu que té. Però, home, això per mi fa França té un... és la millor selecció. Espanya també, però a Espanya, per exemple, jo li trobo a faltar un nou. Té a Oyarzabal, que ho està fent bé, té a Ferran, que també marca gols, però no té a Mbappé, no té a Haaland, no té a Kane, no té a Havertz, fins i tot. Però a banda de... però evidentment estan entre les favorites, però estarà a Espanya, estarà a França, estarà possible a Brasil, estarà a Argentina, no sé, a Portugal, a mi és una selecció que m'agrada molt també, crec que té molt, molt bon equip i té molt bon seleccionador. I després s'haurà de veure els encreuaments, perquè si les coses van bé, per exemple, a vuitens ja hi ha un França, teòricament hi ha un França-Alemanya.
3: No, no, sí, a la major, a mesura que vagin havent creuaments, evidentment, clar, l'emoció augmentarà.
7: És que és a vuitens, eh?
3: Sí, sí, sí. Sobre la selecció espanyola, Albert Marvà?
5: Doncs, a veure, per mi, sobre Espanya, el que el plus que té per mi és aquesta joventut que li pot donar una alegria o, al final, la minya mal debuta en un Mundial. O sigui, aquest plus, ostres, jo crec que ha d'haver-hi aquest plus en molts jugadors de la pròpia Espanya que li acaben de donar a la selecció francesa. Sí que alguns debuten, però França ja ha sigut campiona del món, no? I aleshores jo crec que aquesta part extra li pot acabar sumant, igual que potser aquest plus també el pot tenir Brasil en bastants jugadors debutants, també en jugadors que, o amb una selecció que fa anys que també no guanya, i a l'altra banda d'aquest plus, doncs potser hi ha Argentina, potser també hi ha Portugal, on Messi, Cristiano, doncs és el seu últim Mundial, és el seu sisè, a més, i és la cirereta, no?, del pastís, o sigui, és com, així com la min debuta, després Messi marxa, llavors són aquestes curiositats que jo crec que la il·lusió i l'alegria del debut pesa més, no?, que el comiat, però també hem de veure, sobretot, molta curiositat per el que diu el Ferran, eh? A partir que es comencin a emparellar en les eliminatòries, començarem a veure les seleccions que arriben bé, les que no arriben bé, i també com s'adapten a aquests múltiples canvis d'altitud. O sigui, ahir es va jugar a Ciutat de Mèxic amb una altitud que està a prop dels 2.000 metres, que en canvi quan es jugui a Miami estem al costat del nivell del mar. I aquests canvis, jo crec que els futbolistes els poden patir molt. Llavors, per exemple, els jugadors que juguen a Sud-amèrica deuen estar acostumats més a aquests canvis i potser s'adapten més ràpid. Vull dir, hi ha molts factors, jo crec, que poden, fora de lo que és només el terreny de joc, que també poden afectar en aquest sentit.
6: A veure, la selecció espanyola, realment, si tu mires línia per línia, és un equipàs, vull dir, això no hi ha cap mena de dubte. Crec que el porter, en la meva opinió, no és el millor dels tres, però és un bon porter, vull dir, és un porter suficientment sòlid com per guanyar qualsevol títol. La defensa, al final, crec que és una defensa també molt bona per competir, i a partir d'aquí el mig del camp és el millor. Potser Portugal et pot arribar a competir, Vitinha, Bruno, Joao, però crec que l'Espanya és una barbaritat. I després, crec que la diferència de la selecció espanyola amb la resta és que els dos extrems són unes màquines, són dels millors del món. Un és el millor futbolista del món, per mi, i l'altre, quan està en forma, és un dels millors extrems esquerres del món. Però, clar, ja no és només que no sabem exactament si poden recaure o no perquè són temes musculars, és que, a més, també porten un temps sense jugar. Lamin ja uns quants... un parell de mesos portarà, sí, no? Sí. Lamin sense...
3: Rodri, Sant Jordi, que és el dia que es fa mal contra el Celta.
6: Exacte, i Nico, vull dir, és que durant tota la temporada no l'he vist.
3: Sí, no han cadenat quatre partits seguits.
6: I a mi això sí que em dona una mica més de... No? Em fa dubtar, perquè si no estan aquests dos... Ferran és un bon jugador, Jeremy Pina són competitius, però el nivell passa per mi, de top a molt bona selecció, però no la més top de totes.
3: Perquè, Dami, ara que parlàvem de la Fuente, tu, per exemple, per aquest debut contra Cap Verd, creus que posarà tota la carn a la graella? O no sé si tu ja has començat d'alguna manera a dibuixar l'11 i si t'hi surten molts blaugranes en aquest 11?
8: Sí, jo crec que, aviam, la carn a la graella la posen tots els seleccionadors. No hi ha regals, encara que es tracti de Cap Verd. Jo no sé realment si hi haurà sorpreses, però a priori i d'entrada confiances no en té ningú, perquè, a més, una errada en el primer partit et condiciona. Dit això, jo crec que l'11 inicial bàsicament és el de l'amistós de Puebla contra Perú. Allà De La Fuente va ensenyar totes les cartes, no hi ha dubtes. Unai Simón a la porteria, Llorente i Cucurella laterals, Cubarsí i Laporte centrals, al mig del camp el de l'Eurocopa, campió Alemanya, amb Rodri, Fabián i Pedri, més com a interiors els dos, no tan a prop de l'àrea. Oyarzábal és el jugador més titular d'Espanya ara mateix, és el més indiscutible, Oyarzábal i deu més, i a les bandes, doncs, hi ha els únics dubtes ara mateix, no? L'altre dia va jugar Ferran i Àlex Baena, que ha estat titular els últims tres partits amb Luis de la Fuente. Això no vol dir que repeteixi contra Cap Verd, però ara mateix sí que Ferran i Baena sembla que podrien començar al costat d'Oyarzábal. Sobre la dinàmica dels del Barça, jo crec que una miqueta també s'ha de veure què passa amb Dani Olmo, que és un jugador que va de menys a més sempre en els tornejos. Jo crec que acabarà jugant, no sé si com a titular, però jo crec que el situaria com el 12è home ara mateix. També Gavi crec que jugarà. Eric García ho té més difícil, i Joan García és el tercer porter ara mateix, però a banda d'això jo crec que Cubarsí i Pedri titulars indiscutibles, Lamine quan hi sigui també, jo crec que dels 8 tenim 3 del Barça titulars sempre, i Ferran quan no hi sigui Lamine pot ser titular, però quan hi sigui Lamine és el substitut. O sigui, ah, que ara mateix aquesta és la línia dels 8, 3 titulars segur.
3: Ara parlarem de Ferran. Clau Barça avui és notícia perquè el Barça ha començat a treballar per ampliar-li el contracte, però abans, per tancar la carpeta selecció espanyola, sobre aquesta selecció de Cap Verd, que serà la rival de la selecció espanyola dilluns a partir de les 6, que és debutant en un Mundial, n'has pogut parlar justament amb un jugador capverdià.
8: Sí, correcte. Jo crec que ja podem començar a mirar cap a Cap Verd, perquè falten 3 dies pel partit i també perquè és una selecció debutant i té moltes històries al darrere, no? Selecció classificada per primera vegada. I avui et porto, Oriol, la primera història sobre aquesta selecció, i és la d'un internacional de Cap Verd, internacional actual que ha jugat a Catalunya. Es tracta de Jorginho Soares, nascut a Països Baixos, i que té la nacionalitat de Cap Verd, que ha estat a les últimes convocatòries i que a l'última llista, la del juny, la del Mundial, s'ha quedat fora per decisió de Bovista, el seleccionador. Cor trencat, eh? Cor trencat, el de Jorginho Soares, amb el que hi vam contactar fa uns quants mesos, quan vam saber que... A més, et puc dir que vaig estar parlant amb ell quan es va saber el sorteig. Estava molt il·lusionat i Bovista el deixa fora per decisió tècnica, un cop d'aparell que esperava ser el Mundial. Bé, ell és un coneixedor del grup, portava tota aquesta temporada sent un habitual, és defensa, juga al Montana, equip de la Lliga Búlgara, i bé, ens ha explicat el que suposa per Cap Verd com a equip i també com a país la classificació pel Mundial.
9: La classificació de Cap Verd pel Mundial per mi és molt especial, no només per l'equip, sinó pel que significa per tot el país. Ara tothom arreu del món sabrà una mica més sobre Cap Verd, i això és molt important per l'equip i per tota la gent que està vivint allà.
8: Per si algú es pregunta, Oriol, quins són els punts forts, no? de Cap Verd, en què s'ha de fixar Luis de la Fuente? Doncs ens ho explica el Jorginho Soares.
9: Els punts forts de l'equip de Cap Verd són principalment que tots els jugadors som com una família que treballem junts i units. Així és com hem aconseguit classificar-nos pel Mundial, perquè som com una família.
10: That's the way we got qualified for the World Cup, you know, because we are like really a family, you know?
8: I com et deia, el gran punt de Jorginho Soares va jugar al Terrassa. Ostres. Això al Marvà li encantarà.
3: Et sonava a Marvà? Jorginho Soares?
5: No.
8: No et
5: sonava. Fa dues temporades estàvem al... Jo crec que és Trujillo, no? Mm-hmm. Que
3: sí, això,
5: és l'entrenador canari.
3: Però va estar 4 mesos, eh? 4 mesos cedit a la segona volta.
8: Sí, pel Telstar neerlandès.
5: Ah, sí. És a dir, entra el nou propietari del Terrassa, que és un propietari grec, i arriben 3 o 4 jugadors
3: aquell
5: gener neerlandesos, i hauria de ser un d'ells. Però no li recordava el nom. Vale.
8: Clar, és neerlandès, nascut a Països Baixos, amb tots, la nacionalitat, no? de Cap Verd.
5: Bueno, és que... Podria ser de Curaçao, també.
6: Sí, sí. Ah, no, és Curaçao.
5: Curaçao són tots menys un.
3: Són portuguesos.
6: Sí, portuguesos, sí.
8: Hi ha Països Baixos A, i a partir d'aquí hi ha Països Baixos X, Països Baixos Z, no? Que és Cap Verd i Curaçao, no? Sí, no hi ha terme mig. Bé, li hem preguntat al Jorginho Soares com recorda aquells temps a Terrassa.
10: My time in Terrassa was something very nice, you know.
9: De la meva època a Terrassa en tinc un molt bon record. Era el meu primer cop que jugava fora de casa, de Països Baixos, i la veritat és que Terrassa va ser una gran experiència, molt divertida. Tothom em va acollir molt bé. A Espanya hi ha una gran passió pel futbol, i sí, tinc molts bons records de Terrassa i va ser una experiència molt agradable per mi.
10: Very good memories on Terrassa, and it was very nice to be there, you know.
8: Doncs aquesta és la història de Jorginho Soares, que viurà des de la distància la participació de Cap Verd, el debut de Cap Verd en un Mundial.
3: Déu-n'hi-do, doncs primera participació de Cap Verd. Alguna cosa de Cap Verd que tinguis vista, Albert?
6: Home, a veure, el jugador més conegut entenc que és Logan Costa, el central del Villarreal, que deu ser l'únic jugador realment car, no? que hi ha ara mateix. El que parlàvem, que Bebé s'ha quedat fora, i realment la resta de futbolistes són bastant desconeguts. Hi ha algun que juga a la Lliga Russa, pel que he estat veient, que clar, sobre la Lliga Russa ara mateix està completament desapareguda, però no, és un equip que en teoria no té cap mena de possibilitat contra la selecció espanyola.
7: Dami,
8: digue'm, Ferran.
7: Ai. I amb això dius? Que acaba de dir l'Albert, és necessari sí. Posar tota la carn a la graella?
8: Jo crec que sí, perquè és que un Mundial és especial. En un Mundial, tot això que acaba de dir l'Albert és relatiu. O sigui, tu em pots assegurar que en tots els partits de, aviam, ara que en vinguin tots, de Jordània, Uzbekistan, Haití, Curaçao, Cap Verd, quin més d'aquests nivells hi ha?
5: Sud-àfrica.
8: Bueno, en tots,
4: Irak.
8: Sud-àfrica, Irak. Perdran 3-0, 4-0, 5-0. No hi haurà cap sorpresa, m'ho pots assegurar? Pregunto.
7: Jo crec que, no sé, totes les que has dit ara, però la immensa majoria...
8: Bueno,
7: no faran ni un punt.
5: Sí, a l'Alemanya Curaçao, no? Crec que és. Alemanya Curaçao.
4: Sí, sí, sí.
5: Té pinta que a Alemanya, si hi hagués un... És a dir, si Kane estigués com la minja mal, jo crec que no jugaria Kane. Ho dic des de la llunyania, per tant, entenc, no?, que els alemanys pensin que en una Espanya-Cap Verd Lamine no jugui, per exemple. Potser els hi sorprenen els alemanys que jugui. O sigui, ho dic per fer la comparació i amb això que diu el Ferran Dami, que nosaltres ens ho mirem des de la nostra òptica, però si Kane estigués tocat i hagués de debutar amb Curaçao, jo pensaria, home, entenc que no jugui ni un minut.
4: No, no, és que de fet...
7: Bueno, vaja,
4: no,
7: és que... Jo puc entendre que jugui un quart d'hora per agafar ritme.
8: És que eres el punt.
7: Per després.
4: És el que li preguntaves tu a De La Fuente, no, Dami?
7: Més que res, més que això, no. No parlo, no parlo de Lamine només perquè sigui el jugador del Barça, eh? Ni Lamine, ni Nico, ni algun altre... Ni, bé, Víctor Muñoz, evidentment, m'imagino que no jugarà ni un minut.
5: Però... Miquel Merino està a 100% ja, Dami?
8: Sí, sí, sí.
5: Sí,
8: eh? Està a 100%.
6: Aquí hi ha un tema, Dami, que entenc que també pot anar referit a aquesta por, entre cometes, a que hi hagi una sorpresa molt gran. Crec que Cap Verd seria no molt gran, seria una de les més grans de la història dels Mundials. Però és cert que una petita relliscada segurament porta Espanya a jugar contra Argentina, a 700. I això, sí que és dramàtic, perquè clar, aquí ja sí que et veus abocat a jugar-te amb els campions del món.
7: Jo entenc que o sigui, un partit igualat, o igualat, crec que no. O sigui, crec que Espanya és molt millor, que Uruguai.
6: Uruguai.
7: Sí, crec que Espanya és molt millor que Uruguai perquè Uruguai tampoc arriba en el seu moment, però jo entenc que contra Uruguai juguis amb els millors, evidentment. Precisament per això, perquè no pots quedar segona del grup. Jo crec que podries pensar en una petita relliscada contra Aràbia Saudí, perquè bé, no és una selecció d'aquesta com les que acaba de citar el Dami, però amb Cap Verd.
5: Sí, Cap Verd està per sota d'Aràbia Saudí.
7: Si
5: féssim 7 nivells, potser, no?, de les 48, és el número 7, és el pitjor nivell.
7: Amb les que ha dit el Dami, amb Haití, amb Curaçao, amb
5: totalment.
7: Totes aquestes...
8: Sí, però jo vull dir que crec que s'ha d'entendre el punt del professional. O sigui, el debut sempre és complicat. Després que crec que hi ha una gran diferència respecte a quan parlem d'aquestes qüestions de selecció club entre temporada, no? Setembre, octubre, novembre, març, que és que després d'aquest partit, si ara aquest partit es jugués aquest Espanya-Cap Verd, o hi hagués un segon partit i després Lamine hagués de tornar amb el Barça, aleshores sí que podríem fer tots els comentaris que tinguessin a veure amb una participació posterior de Lamine amb el Barça. Però és que després hi ha 7 partits més d'Espanya, vull dir que aquest risc...
4: Sí, sí, que el primer damnificat, si a Lamine li passa alguna cosa, és De La Fuente.
7: Que per això mateix ho dic.
8: És De La Fuente, perdó. És
4: no. Però en aquest
8: Fuente,
4: cas ha de ser conseqüent.
8: Lògicament és Lamine, no?, perquè seria lesionat. Seria el Barça també, perquè seria una lesió que repercutiria en el futur, però De La Fuente vol guanyar aquest Mundial. Aleshores, si Lamine no li transmet amb màxima seguretat que es troba bé i De La Fuente i els metges no ho veuen clar, Lamine no juga segur, perquè després tens Aràbia, tens Uruguai, tens 5 partits més, és una cursa molt llarga, no posaràs en risc el teu millor futbolista, sense el qual és pràcticament impossible que guanyis un Mundial. Jo crec sincerament que aquí es dona la situació que el futbolista és molt difícil aturar-lo en un Mundial, que és un màxim aparador, és un màxim exponent, que tu veus que el del costat, que es digui Cristiano, Messi, Neymar, Harry Kane, tenen en molts partits contra rivals d'aquestes característiques com Curaçao, Haití, etc., que els van fent de 2-2 i de 3-3, que el jugador vol ser MVP del torneig, dic, Lamine i tots aquests, i volen també sumar en aquests partits. És difícil per Arros, tu ha dit, Oriol, Lamine és un pesat. Tu ha dit, és molt difícil. I aleshores, en la gestió, quan tu veus que Lamine està bé, jo crec que la gestió és, val, juguem un quart d'hora i el que deia el Ferran Correas, per agafar ritme, que després pot lesionar. Sí, són coses que poden passar, però jo crec que aquí hi ha una gestió conjunta en la que qualsevol cosa que li pugui passar a nivell d'equip, ara mateix, qui més hi sorprendent és De La Fuente, perquè perdria el seu millor jugador i el deixaria gairebé sense opcions de guanyar un Mundial, penso.
11: Sí, està clar. Dami, alguna cosa més que haguem de saber de la selecció espanyola abans de canviar de tema?
8: No, jo crec que ja pots canviar de tema, perquè ja et parlaria de Víctor Muñoz. Avui li han fet un passadís...
11: S'ha tornat a entrenar, que avui era el primer entrenament amb els 26.
8: Sí, li han fet un passadís de calbots, li va tocar a Lamine Yamal, a Nico Williams, també a Rodri, i a Unai Simón, que va ser el seu aniversari. Víctor Muñoz ja té Luis de la Fuente a tots els internacionals disponibles pel debut contra Cap Verd. Que jo crec que t'he de dir una cosa. Jo crec que Cap Verd competirà contra Aràbia. Vull veure aquest partit. I en què passa?
11: Per ells és,
8: la lluita pel tercer de grup.
11: És l'oportunitat de la seva vida, no? Vull dir, a vegades ho comentem amb les eliminatòries de Copa, quan hi ha un equip d'una categoria molt baixa que juga contra un primera, a vegades es donen aquestes sorpreses justament perquè l'equip de primera, ostres, és gairebé un partit que et fa una mandra increïble, però per l'equip de categoria petita, diguéssim, és el partit de la seva vida, i aquest contrast a vegades fa que hi hagin aquestes sorpreses. Per tant, veurem, escolta, estarem oberts a possibles sorpreses en aquesta fase de grups. Veurem si amb Cap Verd o no, que per cert fa una estona els veia amb un vídeo que ha penjat la mateixa Federació de Cap Verd amb els jugadors fent ballaruques, molt bé els malucs, els jugadors de Cap Verd. Aquest Mundial que sempre ens deixa continguts sensacionals.
7: Quan les seleccions africanes arriben al camp.
11: Ahir l'entrada de Sud-àfrica al partit contra Mèxic.
5: O Curaçao, heu vist que va amb un autobús
11: sí.
5: Molt vintage, fins i tot amb el sostre mig de fusta palla, i de palla, no? I tal.
7: Això és espectacular.
8: És brutal. Mira, quan tinguem 64 seleccions, tindràs 15 africanes. Vull dir que tindràs per triar i remenar.
7: Sud-àfrica, per cert, va arribar molt bé al camp, però després el camp
11: La del camp ja...
8: I fins i tot pots aprendre anglès en aquest Mundial.
11: Sí.
8: Amb l'àrbitre, no?, d'ahir, que dona lliçó d'anglès.
11: Sí. Els àrbitres ara, les decisions...
7: De moment, jo per mi, de moment, és la imatge del Mundial. L'àrbitre intentant parlar anglès.
6: El mític Sampaio, que és un mític àrbit brasiler que realment...
11: Sí, veurem competició, per veure qui parla millor anglès.
6: D'idiomes encara va fluixet.
11: Totalment. 11:37. Dami, demà més,
8: Demà més, perfecte. Fins
11: demà, Oriol. A descansar, no? Dami està a mitja tarda, clar. Perquè allà, clar, vull dir, ara si és, són quarts de vuit del vespre allà a Chattanooga. Àlex Pintanel, bona nit.
12: Què tal, Jove? Bona nit.
11: Ara ens deia el Dami que Ferran Torres podria estar perfectament en l'11 de Luis de la Fuente per aquest debut de la selecció espanyola dilluns contra Cap Verd. Hem de parlar de Ferran Torres, perquè avui el Barça ha començat, diguéssim, a treballar en la seva renovació, però serà després d'aquesta petita pausa.
13: RAC 1. Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
14: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
15: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
14: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
15: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
14: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
15: RomautoNissan.com.
16: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
12: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
19: RAC 1. Si t'agraden els esports, aquest cap de setmana no t'allunyis a la ràdio.
20: Benvinguts al Superesports.
19: El dissabte i el diumenge, festival de cites esportives i totes a RAC 1. L'inici del Mundial de Futbol.
21: És dins l'àrea! El xut!
19: Les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
22: Podenós Fol capturant el rebot del triple.
19: La Fórmula 1 a Catalunya.
22: Veu la bandera de quadres? Això s'ha acabat. Quin espectacle de cursa.
19: La Final Four de la Champions d'handbol.
23: Christensen a l'extrem, mare meva, quina aturada!
19: La promoció d'ascens del Sabadell i molt més. Esport en directe. Més de 9 hores el dissabte i més de 10 el diumenge. Aquest cap de setmana, esports i
24: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som 1.
25: Can everybody shout hey yo to Mrs. Couch Potato? She's in her own world in the state of San Diego. Drives a 98.
24: Tu diràs, amb Oriol Jové.
25: Pop's little girl, but he ain't too proud to say it all night. Singing how the hell I'm gonna stop her. Can you tell me am I ever gonna stop her? Now that she don't wanna be proper.
3: 20 minuts per la mitjanit, ara ho dèiem. Avui el Barça, diguéssim, ho explicàvem, ha decidit ja, Pintarella, activar aquesta renovació de Ferran Torres, que en principi havia d'anar per més llarg, pel que fa, no? Doncs aprofitant la llargada de l'estiu, no era una carpeta que en principi estés previst resoldre-la precisament aviat, però el Barça ha posat fil a l'agulla.
26: Sí, ho ha avançat Mundo Deportivo, el club vol renovar el contracte del davanter, més enllà del 2027, segons ha pogut saber RAC1, però l'entorn del futbolista encara no ha rebut cap comunicació per part del club i sempre s'han mantingut al marge al llarg de tota aquesta temporada, que se n'ha parlat i molt del futur de Ferran Torres, però sí que és cert que ja els ha arribat aquesta notícia, tot i que els dona tranquil·litat, el futbolista ara mateix està centrat única i exclusivament en el Mundial. Això sí, la sensació és que en el moment en què comenci la negociació s'acabaran entenent possiblement, perquè el desig del Ferran és continuar i és el desig del Barça ara és renovar-lo. Un Ferran que va arribar al Barça a l'hivern del 21 amb Xavi Hernández de la banqueta. Aquesta passada temporada ha estat la millor pel que fa als números, 21 gols, els mateixos que Rafinha, segon màxim golejador, per darrere de Lamine, que n'ha fet 24, fins al punt de convertir-se en el nou de Flick, que és l'onzè futbolista amb més minuts, superant fins i tot a Robert Lewandowski. Recordeu que al principi de temporada hi havia aquell debat, Lewandowski, Rafinha, cert que hi ha hagut lesions pel mig, però al final, doncs el de Foyos tanca sí, possiblement la temporada més completa des que està al Barça.
3: No, si una temporada mereix la renovació justament és aquesta.
27: Sí, i jo crec que es parla menys, però jo crec que s'ha de destacar la importància que té Ferran també dins del vestidor. O sigui, jo a vegades ho vull destacar, però a banda dels números que ha fet aquest any, a banda de ser l'onzè futbolista més utilitzat, per tant, ha estat en l'onze titular, diguéssim, ha sigut titular en aquesta temporada. Crec que és un jugador molt important pel vestidor, per molts dels jugadors, té molta ascendència i això també val, entre cometes, diners, o sigui, val una renovació, això. I això és molt valorat pel cos tècnic. Aleshores, també ara recordem, va marxar Ter Stegen, està fora, és a dir, en el nivell de capitans, no? O de lideratges també dels que parlava Flick, vull veure com acaben quedant els capitans la temporada vinent, o si segueix sent Araujo i tot, no? Segueix una mica igual, però jo crec que Ferran, dins d'aquests lideratges de l'equip, a banda de Rafinha, a banda d'Araujo com a braçalets o Pedri, crec que Ferran seria un dels jugadors que, si portessin el braçalet, no...
3: De fet, ja l'ha portat algun dia.
27: Sí, per això, però no aniria en discordança amb el que passa dins del vestidor, que són les decisions importants de qui les pren i quins jugadors doncs agafen pes a vegades a l'hora de parlar moltes coses que s'han de parlar a nivell de capitania, també.
3: Interpreteu aquest moviment com una posició del Barça per posar una mica de pressió cap a Julián o... com volem dir, Julián pinta que no el farem i per tant doncs anem a assegurar el que tenim, que és Ferran.
6: Com a mínim, el que sí ja és un canvi d'opinió, perquè igual una cosa és renovar i una altra és vendre. Vull dir, tu pots renovar un futbolista i acabar, i a més, per més diners venent-lo perquè ja té un contracte més alt i, per tant, és un jugador més car. Però sí és cert que el que més o menys s'havia filtrat del Barça abans d'acabar la temporada és que la possibilitat de que hi arribés una oferta per Ferran i marxés era una opció perquè el Barça volia fer caixa.
11: De fet, perdona, Albert, crec recordar que Flick, no sé si va ser a més talla abans de l'últim partit de Lliga o per aquelles dates, va ser una mica fred parlant de Ferran. No em voldria equivocar, però crec que
6: sí, a mi també em sona.
11: Va tenir l'oportunitat com de
6: parlar bé d'ell,
11: parlar
6: sí.
11: Bé
6: i va dir que està en una mala ratxa i tal, no? Una cosa
11: sí,
6: així.
11: Sí, sí, sí. Que vam pensar, ostres, potser el seu nom acaba...
6: Estrany en Flick.
11: Sí.
6: Però és cert que, al final, segurament perquè estan veient tal vegada la dificultat de fitxar un nou, que això és una altra, no és només pressionar a Julián, sinó que igual és complicat fitxar Julián o fitxar un nou que superi per molt a Ferran. I després ja el que els números que estava dient el Pinta. Estem parlant d'un jugador que és cert que abans, sobretot com a extrem, no marcava molts gols, però porta 40 gols en dues temporades, no sent titular indiscutible en cap de les dues. Sobretot en la fa dues temporades, on Lewandowski jugava més.
26: Aquesta temporada està dos mesos que no la...
6: Que no marca, no que té una mala ratxa, sí. Que això li passa a molts davanters del món, que no és l'únic davanter Ferran, però ha acabat molt bé. És un jugador que va a l'espai, que treballa com el primer, que no és ni molt menys... un jugador dolent amb la pilota als peus. No és Batistuta, però és un bon davanter. El partit que fa contra el Real Madrid, el clàssic, l'últim al Camp Nou, per mi és un escàndol de partit, assistint, movent-se, marcant, vull dir, és un gran jugador que en una plantilla de 23 futbolistes, per mi és perfecte i sensacional. Que t'arriba una oferta de 80 quilos o de 70 a la Premier, doncs t'ho hauràs de pensar, òbviament, però com segurament no és el cas, a mi em sembla una lògica de renovació.
7: A veure, jo crec que el Barça era o Lewandowski acceptava una temporada més, que era una opció, o renovar Ferran. Una vegada Lewandowski va dir que no, que marxava. Doncs tocava renovar Ferran, que després se li hagi fet suar, no sé si a Ferran o el seu representant una mica més, és un altre tema. Jo crec que més el seu representant que Ferran. Però és una renovació merescuda. Ha fet no només aquesta temporada, la temporada passada ja va fer uns grans números. Recordo que va ser màxim golejador de la Copa, va ser nomenat millor jugador de la final, que força la pròrroga amb aquell gol a última hora.
26: I et marca el gol al Metropolitano, el 0-1.
7: Exacte.
11: Cert que aquesta temporada va tenir aquella ratxa de 14 partits sense marcar. Es va fer llarga.
7: Crec que va ser el gener-febrer...
11: No, 14 partits.
27: Sí, i torna, però al millor moment...
11: Fins al derbi que no marca contra l'Espanyol, que fa dos gols.
6: També l'ha tingut Julián i pitjor.
27: Exacte, fa derbi, després marca a quarts de final contra l'Atlético, també, no?
7: I
27: en aquell moment fa un partidàs.
7: I a partir d'allà torna a fer, com deia l'Albert, jo crec que el dia del clàssic contra el Madrid possiblement sigui el millor jugador del partit.
26: Sí, els millors partits que ha fet ell, també.
7: Per tant, jo crec que ha merescut, i és això... Era necessària també, perquè encara no s'han posat d'acord, és necessària també perquè, entre altres coses, li queda un any de contracte i és cert que hi ha la norma en Deco que no comencin l'última temporada amb un any de contracte, tot i que ha hagut casos que no ha estat així, com el d'Eric García, per exemple, o crec que Frenkie també ho va fer. Però és que si no, Ferran no s'hagués anat. O sigui, Ferran, si tu li dius no, mira, és que et traspassarem, no hagués marxat. S'hagués quedat aquí un any i hagués marxat lliure l'any següent. Per tant, per ell és merescuda, però a més el Barça ha d'actuar amb tots aquests condicionants i renovar-lo sí o sí.
26: I a més el que no pots fer és debilitar la plantilla. És a dir, el nou que entri, sigui Julián o sigui qui sigui, entra en lloc de Lewandowski. És a dir, el que no pots fer és vendre a Far... Que no té cap sentit. I fa poc més d'un any explicàvem aquí, al Twitter, me'n recordo, que Flick, quan acaba la temporada, se'n va amb la sensació que Ferran ha de ser un jugador important la propera temporada, la que ha passat ara. I, de fet, no sé si la paraula es dubta o no, però al damunt de la taula, amb el debat possiblement intern... de qui havia de ser el nou titular aquesta temporada.
7: És que aquesta temporada jo crec que ha estat
11: Ferran,
7: molt més titular Ferran.
11: Sí, i tant.
26: I ho ha demostrat la confiança que té en Ferran.
27: Però alhora jo crec que en... o sigui, Ferran també s'ha de posar sobre la taula que si és el davanter titular la temporada vinent et seguiran faltant coses per apropar-te a guanyar la Champions. O sigui...
26: No, no, és que el del nou és indiscutible, eh?
27: Bueno, no, no.
26: És a dir... Renovi Ferran, no sol, que se'l renovarà, uh-huh. El nou és indiscutible, és a dir, el nou el necessites...
6: Sí, però quants nous però, hi ha al mercat que millorin Ferran?
27: Exacte, aquest és el tema. I és que tenir Ferran és molt difícil, ja.
11: I altra cosa és que els puguis pagar.
6: Els noms
11: els sí. I el que explicàvem, que si no es pot anar doncs, o dipositar una quantitat per portar algú amb cara i ulls, que des del cos tècnic, escolta, tenim a Olmo, tenim a Gordon, tenim a Ferran i anirem amb això.
26: L'altre dia explicàvem això. El Barça, no, evidentment, la prioritat absoluta del nou, però el que no faran és tornar-se bojos. És a dir, el que va passar fa uns anys, que si pago 150 per Coutinho, 150 per Dembélé, allò no tornarà a passar. I, per tant, hi ha unes bases, hi ha uns paràmetres, i el Barça no el superarà. A partir d'aquí, veurem fins on t'arriba, i a partir un cop es tanqui el mercat, ara, doncs veuràs que tens o deixes de tenir.
7: Ara, el Barça ha fet una primera operació abans de començar el Mundial, que és Gordon, amb això envies missatge a tothom. Primer, que podem fitxar, que podrem inscriure... que ja hem reforçat l'atac i a partir d'aquí comença el Mundial, aquí tothom digue-li Julián, digue-li qui vulguis.
6: Sí, però serà un parell de noms de futbolistes que no estan tan enredats.
7: De fet, Deco sí. Ha estat de vacances uns dies i després del Mundial ja en parlarem. En parlarem de tothom. Si Julián ha de forçar la màquina, ara no la forçarà, ara està concentrat en Argentina. Fins que no acabi el Mundial no crec que passin gaires coses. Ara, en clau entrades, en clau sortides, possiblement sí.
11: Mira, m'has fet una bona assistència perquè en clau sortides el Barça sí que... És que ets un veterà de les tertúlies del Tudirà.
27: Exterior,
11: com va
27: exterior
11: això.
27: En sí, plaça.
11: Sí, L2.
27: Com sortia... L2, L2 Correas era un gran central que treia pilota d'exterior,
11: No, la sortida de pilota, com a mínim, radiofònicament és impecable. Hem de parlar de sortides perquè en aquest cas el Barça sí que vol accelerar abans que acabi el Mundial aquesta operació sortida. 2 minuts i ho comentem amb el Pindal.
0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
1: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
4: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
9: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
10: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
20: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
21: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
28: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
29: Da igual donde estés.
30: Da igual cómo lo vivas.
31: Cuando juega la selección...
32: Todos estamos en el mismo sitio.
33: En la misma jugada.
34: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
35: Cuando todo eso llega.
34: Entonces sí. Entonces somos uno.
36: Somos uno.
37: Somos uno.
38: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
39: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
40: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
39: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
40: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.

0: 5 minuts i seran les 12. Ara rematarem l'assistència del Ferran Correas amb aquesta carpeta de sortides del Barça que, bàsicament, ara mateix té dos noms, que són els d'Ansu Fati i Marc Casado, que el Barça vol resoldre abans del 30 de juny, és a dir, en les properes dues setmanes.
1: Sí, haurien de ser les més immediates. Pel que fa a Casado, la seva sortida no és imminent. Quan diem no és imminent vol dir que no serà demà mateix, però sí que el Barça té aquest marge de 15 dies aproximadament per tancar-les. El jugador compta amb dues ofertes, de l'Al-Hilal Saudita, l'equip de Cancelo, i al Mónaco. El Barça espera treure no menys de 20 milions d'euros aproximadament pel migcampista de Sant Pere de Vilamajor. Pel que fa a Ansu Fati, ja ho té pràcticament lligat amb el Mónaco i tot apunta que la seva sortida es tancarà la setmana vinent. Per tant, són dues operacions que el Barça vol tancar abans del 30 de juny. Per tant, com diem, aquests poc més de 15 dies. Són
0: en el cas d'Ansu Fati parlàvem de 11
1: milions d'euros. Sí, sí.
0: Bé, la d'Ansu Fati una sortida clara, la de Marc Casado, tenint en compte els minuts i la participació que ha tingut, també és molt lògica, malgrat que, ara en parlarem també, que no acabi venint Bernardo Silva ni cap altre jugador aquí al mig del camp.
2: A veure, la de Casado, bàsicament, és, pel que sé, Flick va parlar amb ell, bueno, jo crec que va parlar amb tots els jugadors i els va dir el que esperava de cada un la temporada que ve i els plans que tenia amb cada un, i amb Casado va ser molt clar i li va dir aquest any has jugat el que has jugat i l'any que ve, si et quedes, potser jugues menys, perquè és evident, no? L'any passat, durant bona part de la temporada, Gavi no hi era i ara sí que hi és.
1: I Bernal tampoc, clar, comences la temporada amb Bernal i Gavi.
2: I que la temporada passada ja va jugar poc, doncs amb tots aquests jugadors encara jugaria menys. I per primera vegada des de fa molt de temps, perquè Casado és un tio que és més culer que el pal de la bandera, doncs accepta que el seu futur no està al Barça i està obert, evidentment, a sortir, però evidentment tampoc vol anar a qualsevol equip. Llavors, l'estiu és llarg i ja es veurà. Ell vol marxar, però acceptarà la millor oferta per ell, tant econòmica com futbolística. És cert que té... Que, a mi li agradaria, pel que sé, estar a Europa, però tampoc li fa... tampoc descarten a Aràbia, a l'Al-Hilal. I mira, si va a l'Al-Hilal, potser pot ajudar
3: Cancelo,
2: a rebaixar una mica... Bueno, a rebaixar no, perquè crec que Casado...
4: Val més que Cancelo,
2: val més que
4: no?
2: Cancelo, sí, sí. Però bé, podria afavorir una mica l'arribada de Cancelo.
3: Sí, sí. No, jo amb això que deia el Ferran... O sigui, és un moment difícil per la carrera d'un jugador que ha estat tants anys a la Masia, saps? És important que triï bé la sortida. Sí que si fa l'opció de marxar, doncs, a Aràbia, és una opció. Jo, Casado, ho compararia una mica... No és Gabri Veiga, perquè Gabri Veiga sortia del Celta, però té 23 anys, no? Em sembla, Casado.
0: Sí, sí, sí.
3: Vull dir que pot marxar dos anys i amb 25 pot tornar a Europa... i podria potser tornar al Mónaco, que ara a dia d'avui té potser la proposta, i amb dos anys guanya el que potser aquí en guanyaria amb 7 o 8. Vull dir, també jo crec que aquest pensament, a vegades hem de ser justos amb els jugadors que porten una carrera d'alt rendiment des de que són petits. O sigui, si Casado porta el Barça, crec que té, des de que té 10 anys, porta 12 anys en una escola del rendiment. O sigui, la Masia, a part de que, com diu l'Ernest Folk, que és Hogwarts,
0: sí,
3: també són 365 dies a l'any amb una pressió màxima, i s'ha guanyat potser també amb 22 anys o 23, dir, doncs, ara vaig a guanyar molts diners de tot el que m'he guanyat. D'altra banda, doncs, si la decisió és només esportiva, jo entendria que pogués triar el Betis o pogués triar opcions a dins de la Lliga Espanyola que li anessin a cor, o sigui, en consonància amb el seu estil de joc. Però ja és una decisió molt més personal, i jo vull reivindicar el respecte que prengui la decisió que vulgui, perquè crec que se l'ha guanyat.
4: Sí, a mi em deixa, o sigui, em sap greu, no? una espina clavada no tornar a veure el Marc Casado de la primera temporada que apareix al Barça, que no l'hem tornat a veure. O sigui, jo...

0: no he vist aquell futbolista que en aquell clàssic, els dos clàssics, tant el Bernabéu com en aquell 5-1 de la, no? 5-2 o 5-1 de la 5-2 de la Supercopa d'Espanya, era un futbolista que semblava que es podria fer mal amb el lloc de titular al Barça. O sigui, és que jo vaig pensar per un moment que era un jugador que adeu Frenkie de Jong, hola Marc Casado.
1: Hi va haver debat, hi va haver debat.
0: I no sé si no, pel que sigui, no ha pogut mantenir aquest nivell. És cert que hi ha moltíssims futbolistes en aquesta, no, al mig del camp del Barça, i sap molt de greu, però també és cert que de tant en quant algun sacrifici, entre cometes, s'ha de fer, no? I sembla que tot indica que és una solució bona per totes les parts, pel Barça i pel jugador.
1: Doncs Marc Casado, que com Ansu Fati marxarà del Barça, tot apunta en els propers dies, en les properes setmanes. Per tant,
2: Vin
1: Casado, del camp...
2: perdona, Vin Casado i 11 Ansu Fati, eh?
1: Sí, ara ho dèiem. Sí,
2: 31 milions per Ansu Fati i Casado, jo crec que serien bones ventes, per exemple.
3: I més la fitxa d'Ansu.
2: Sí.
1: Sobretot aquesta part també a nivell de fair play és important. Dèiem que el Barça perd, per tant, una peça al mig del camp. La Dansu ja no la comptava perquè evidentment portava tota la temporada fora, i no en sumarà cap perquè Bernardo Silva, contra tot pronòstic, pinta, té un peu i mig, per no dir els dos, al Madrid de Mourinho.
4: Sí, aquí a RAC1 sempre m'ha explicat que pel Barça mai ha estat una prioritat, però sí una oportunitat de mercat que es contemplava depenent de les sorties que podien produir-se al llarg de l'estiu. Flick considera que té la posició molt ben coberta, a diferència de l'inici de la temporada passada, ho comentàvem ara amb el Ferran, l'alemany podrà comptar des del principi amb Bernal i Gavi, això no va poder passar la temporada passada. Entén Flick que hi ha molta competència al mig del camp, molta qualitat, i que per tant l'esforç econòmic no s'ha de fer al mig del camp. Va ser el mateix Bernardo qui va oferir-se, però no ha volgut esperar a les sortides de Casado i Rooney. Primer va ser l'Atlètic de Madrid, i quan ho tenia tot llest per firmar, segons va explicar la cadena SER, Jorge Méndez el va oferir al Madrid amb la confirmació de l'arribada de Mourinho, i això ha accelerat l'operació. El Madrid li garanteix un rol principal, aquí no el tenia, i unes condicions econòmiques millors que les de Barça i Atlètic de Madrid, i per tant la decisió ja està presa i falta per veure quan s'acaba d'oficialitzar aquest fitxatge de Bernardo Silva pel Real Madrid.
1: Us sap greu que un possible jugador que n'havíem parlat, si us agradaria, si no us agradaria pel Barça, no vingui i acabi anant al Madrid?
5: A mi sí, perquè crec que Bernardo Silva és molt bo. I és cert que potser els seus millors anys ja els ha donat al City, però jo he vist a Bernardo Silva aquesta temporada alguns quants partits, no un ni dos, sinó alguns quants partits, per exemple la final de la CAP contra l'Arsenal, i encara està a un molt bon nivell. Ell va decidir deixar el City i buscar un repte a un altre... a una altra lliga, i volia jugar aquí, a la Lliga Espanyola. I sí, em sap greu. És cert que el Barça, jo crec que al mig del camp el té molt ben cobert, perquè té a Bernal, té a Gavi, té a Frenkie, té a Pedri, i a Olmo i a Fermín. Que podia jugar, com a vegades ha jugat al City, a la banda dreta, quan...
2: de fals extrem, sí, no?
5: Quan si li has de donar descans a Lamin, però també és cert que Lamin juga
3: sempre. Poc.
5: Vol jugar sempre, com feia Messi. Però jo crec que estar a la plantilla hauria estat bé, tenint en compte que, evidentment, arribava gratis i te'l podies permetre. Ha preferit anar un equip on sap que jugarà segurament sempre a titular amb Mourinho, i que evidentment crec que li paguen el doble del que li oferia el Barça. Ja està.
1: Qui és el gran beneficiat per vosaltres, el Barça, del fet que no vingui Bernardo Silva?
2: Home, Pedri, no? Segurament, o Gavi, potser.
1: Però Pedri,
2: no? La titularitat
1: la té assegurada. Olmo. Sí, Olmo?
2: En la mitja punta, tu creus que hauria jugat Bernardo?
0: És que Bernardo és un futbolista que pot jugar en moltes posicions.
4: A les tres del mig.
0: I en totes juga bé.
4: A la banda dreta, sí.
0: I crec que Olmo és un jugador que li ha costat ser titular al Barça, i amb la qualitat que té Bernardo li podria treure minuts. És que tinc... I a més, jo crec que a Pedri i a Frenkie i tal, ho té claríssim, no? Flick.
1: I Bernal
0: és un futbolista molt diferent per mi. Molt diferent. I crec que Dani Olmo podria ser un jugador. I Fermín és un altre futbolista que també, no, al final la juga a la mitja punta.
1: Et pot jugar a la banda, que és la funció que feia Bernardo.
0: Sí,
1: no?
0: Pot jugar a la banda esquerra,
1: sobretot. És veritat, no és la dreta, però...
0: Però és que jo crec que Fermín serà, jugarà sempre un munt de minuts. És, no m'imagino un escenari diferent per un migcampista que et pot fotre 20 gols en una temporada.
5: És que jo crec que jugaran tots molt. És un any postmundial. Els anys postmundial són duríssims. Sobretot pel Barça, que són 16,
6: sí, sí,
5: que n'hi ha
6: sí.
5: al Mundial. Arribant a molta traia. Sí, sí. Recordo que dèiem, ara recordo, no sé quan va ser, si va ser el mes de setembre, que dèiem aquí, no, és que els equips segurament notaran el Mundial de Clubs. I llavors al setembre, octubre, dèiem, ostres, doncs el Madrid no ho nota, en canvi el Barça que no ha anat, sí. Doncs mira, si al final ho va
6: notar el Madrid.
5: Ho va notar
6: sí,
5: el Madrid. Els anys postmundials són molt durs i necessites tenir dos jugadors bons per posició, perquè hi haurà lesions i hi haurà cansament. I a més el Barça que aspira a arribar a tot fins al final. Per això a mi Bernardo, amb les condicions que venia, em feia tilín. Però bé, si no vol, tampoc li pots...
4: Aquí un punt important. Un jugador que li diu si al Barça... ve l'Atlètic de Madrid, li ofereix un rol de futbolista principal i més pasta, dic-s'hi a l'Atlètic de Madrid, i segons apuntava la SER, el dia que vaig a firmar amb l'Atlètic de Madrid, em diuen que el Madrid també em vol i que a més em paga encara més, i me'n vaig al Madrid. No sé què vols que et digui.
6: A mi amb això, que, o sigui, jo crec que hi havia un detall important que crec que s'ha d'explicar, en el que Bernardo li ofereixen uns diners al Barça, ell consulta aquests diners que li ofereixen, quants diners nets són.
1: Mm-hmm. Tema de fiscalitat, que sí. A Madrid és diferent. Que...
6: Exacte, la fiscalitat aquí a Catalunya és d'un 52%. L'Atlètic de Madrid li ofereix els mateixos diners que el Barça, els mateixos. A Madrid és un 48%, per tant allà guanya un 4% més d'un sou del voltant dels 20 milions d'euros bruts. Un 4% són bastants diners. I aleshores, per això es decanta per l'Atlètic de Madrid... o ell s'espera que el Barça surti Casado i surti Rooney, no?
5: Sí.
6: Per si el Barça li dona aquest 4% més, per dir, jo només demano, o en el fons vull venir al Barça, però com a mínim el mateix que m'ofereixen a l'altra banda. I aleshores sí que al final es despenja el Madrid i li ofereix més que el Barça, que l'Atlético és sobre amb la fiscalitat més bona de Madrid, no? Però jo crec que és un detall... que potser si al Barça li hagués ofert més des d'un inici, Bernardo hi hagués donat el sí, encara que no hagués firmat, i hauria acabat, és una especulació, eh? I hauria acabat esperant les sortides de Rooney.
1: Jo crec que hi ha un aspecte esportiu evident, que és que el Madrid necessita... És a dir, és el que us anava preguntant, què és més, el que hi guanya el Madrid tenint-lo o el que hi perd el Barça no tenint-lo? És que jo crec que és evident.
4: Si el Barça hagués volgut, l'hagués fitxat, a Bernardo.
6: Clar, perquè li hauria pogut oferir una mica més econòmicament.
5: Sí, perquè ell la seva primera opció era el Barça.
4: Sí, sí. Això. Si el Barça hagués volgut, sí. I hagués considerat...
6: Si ha sigut la seva prioritat número 1, exacte.
0: Però el Barça està fent forat perquè ha de fitxar un nou, ha de fitxar segurament algun altre jugador,
5: és...
0: i no es podia, ara mateix no podia comprometre's amb
5: el Barça. Ha fitxat a Gordon, i ara si només ha de fitxar un jugador, només fitxarà un, que és el nou.
6: Sí, sí. Clar, Bernardo era una oportunitat de mercat, no era una prioritat, i pel Madrid és una prioritat, Bernardo, és una prioritat del mercat, o sigui, és que jo avui imaginava i dic Valverde, Bernardo, Bellingham, els tres del mig, si vols, o Tchouaméni, Bellingham, Valverde, i Bernardo et pot jugar d'extrem dret també, i tornen a jugar amb quatre dins, o sigui, és que et dona tantes possibilitats. Bernardo et pot jugar també de mig centre, també a veure com juga Mourinho, apareix Mourinho i juga amb tres centrals.
1: Li soluciona parcialment, creieu, el problema que ha tingut el Madrid i que ha arrossegat els últims dos anys al mig del camp?
5: No.
0: Crec que no és aquest tipus de futbolista que, en la meva opinió, necessita el Madrid, que és més... Rodri,
5: Rodri
0: sí. que o sigui, ajudarà, sí. Millorarà l'equip, possiblement, però no és el futbolista...
5: Que Florentino no vol a Rodri.
0: No vol a Rodri, no.
1: Per haver-se alineat amb Riquelme.
5: No, i perquè sí que és cert que...
1: I s'ha de pagar traspàs.
5: Florentino té aquesta política, que és que no paga traspassos per futbolistes de més de 30.
6: Sí.
5: I si no venen gratis, o alguna...
1: De fet, tres fitxatges, els tres han vingut gratis. Danfries, Konaté i...
0: Danfries són 20 quilos.
5: Són 20
0: milions. Ah, d'acord.
5: Sí. Bueno,
1: però bé, per 20 tens Tantoris, tens Konaté i tens Bernardo Silva.
0: Konaté no tant, però també, però són futbolistes ja d'una edat, no? Que no li queden... vull dir, no és el típic fitxatge de Florentino. Està sent un mercat ja molt no poc Florentino.
6: Arda Güler, Carreras, sí. O sigui, ha canviat la política totalment.
0: La política de sempre, pràcticament.
4: Després de
0: Mastantua,
4: ha tingut l'experiència.
5: No, tenia 150 milions per un.
1: Sí, sí. Teòricament, no? Sí. Teòricament els tenia, sí, sí.
6: La Julián, o sigui, l'oferta de Julián, podem dir que és el màrqueting sí, més gran de la història. No se la creia ni ell.
5: És
1: jo és complir que, la promesa electoral així a mitges sí. I encarir el fitxatge al Barça de passada.
4: Des de quan,
1: ja està,
4: des de quan fas un
1: amb la connivència de Mourinho.
4: Des de quan fas un comunicat anunciant que has fet aquesta oferta i que t'han rebutjat.
5: Jo no sé l'únic club al món.
4: No ho he vist mai.
0: No sé, fa el que voli.
6: No, hauria encantat que l'Atlético l'hagués acceptat.
5: Jo crec que Florentino...
0: Aquesta va jugar maestra l'Atlético.
1: No, és que Florentino no volia, segurament.
5: Perquè és que realment l'oferta no va existir. O sigui, va ser una trucada de telèfon. Mira...
1: No, és el que dèiem, que si a tu realment...
5: Ja me'ls imagino els dos. Tu, Cerezo, què? No sé què.
1: Què, me dices que no, no? Vinga, vale, adiós, xau, xau.
5: Al final
1: que si tu tens interès en un jugador, vull dir, a la que et diuen no, val, potser intentes negociar una mica. Sí, no et conformes amb que... D'acord, no, d'acord, no, pengem el telèfon.
5: Ell és... Hi ha un moment que a Riquelme li toca una mica la pera i se'n va allà i diu això dels 150 quilos, llavors ha de sortir d'alguna manera d'això que fa, tothom, no, Lissé, Vitinha, no sé què. Jo crec que ella sabia que aquí... per qui ofertés seria refusada, perquè sabia que ni Vitinha ni Olicé...
4: El comunicat Ferran, jo crec que el tenen escrit abans de presentar l'oferta.
5: I llavors fa Julián i Atlético de Madrid, perquè a més d'aquesta manera...
4: Li toco els nassos al Barça.
5: Exacte, li toco els nassos al Barça, perquè ara, evidentment, com a l'Atlético de Madrid li explica als seus aficionats que ha refusat una de 150
1: i que el ven per 100.
5: Una per 120.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. També et dic, Marvà, que si jo fos seguidor del Madrid no estaria gaire content amb Florentino, perquè és veritat, Dinamit és un fitxatge del Barça, possiblement, però té pinta de que m'has estafat amb les promeses electorals, perquè jo m'imaginava aquí el que diu el Ferran, no? Un Olisé, un Vitinha, i de cop i volta doncs resulta que és un comunicat amb
6: una
1: oferta refusada.
6: Era una cortina
1: refusada,
6: de fum.
1: Però bé. No sé si és l'efecte de Mourinho, vaja. Però en una setmana, la primera setmana de Mourinho al Barça, el Madrid ja li ha encarit Julián al Barça i ha signat un futbolista que també estava encaminat a venir al Barça com Bernardo.
5: Jo crec que aquesta temporada
1: serà divertida en aquest sentit.
5: Divertida per nosaltres, sí, per Flick, i per Flick ja et dic jo que no serà divertida.
4: Jo no entrarà, jo crec, Flick.
5: No, ell no entrarà. Ell no entrarà públicament, però evidentment...
6: Però li anirà marmant,
5: Li tocarà, sí. Li anirà tocant els nassos. Segur, entre Mourinho i Florentino. És que Florentino no ha parat des de fa temps, O sigui, Casnegreira, Bernardo, Julián, alguna més...
4: No, els àrbitres. S'acaba guanyant partits.
6: Mira, sí, dia a dia.
1: El Correas m'ha fet una altra boníssima assistència.
4: Com està avui?
1: Màxim assistent del Tu diràs, perquè avui justament el Barça ha presentat... ara parlem del Mundial, que ja tenim a l'Agut per aquí. Hola, Agut.
7: Hola, bona nit, tingui vostè.
1: Però el Barça avui ha presentat una demanda de conciliació contra Florentino Pérez per la roda de premsa, pel que va dir a la roda de premsa de fa un mes exactament, del 12 de maig.
4: Sí, recordareu que aquell dia el president blanc va atacar amb duresa al club, Blaugrana, pel cas Negreira, va dir allò que el Barça havia robat 7 lligues i que presentaria un dossier de 500 pàgines a la UEFA. El Barça ja feia temps que estudiava el cas i avui ha fet aquest primer pas presentant una demanda de conciliació prèvia a la interposició d'una querella per calúmnies. En el comunicat el club diu que l'objectiu d'aquesta demanda és que Florentino Pérez es retracti d'aquestes manifestacions. Veurem si ho fa o no. Si no atén aquesta demanda, com sembla que podria ser, i no rectifica, el Barça procedirà a la presentació de la corresponent querella criminal. Des del club creuen que amb l'estiu pel mig això ja no es resoldrà fins al mes de setembre.
1: Doncs com diu el Correas, estarem entretinguts. Portugal amb Bernardo, per cert, a punt d'aterrar als Estats Units. L'única selecció que faltava per viatjar cap al Mundial. També està viatjant-hi Robert Lewandowski cap als Estats Units. En aquest cas, per fitxar pel Chicago Fire. Ja té equip Lewandowski, no és oficial, però Lewandowski també anant cap als Estats Units. Ara hi tornem nosaltres, cap als Estats Units, i rematem la informació del Mundial amb aquesta prèvia del que tindrem a partir de demà, amb aquest, sobretot, primer partit estrella, aquest Brasil-Marroc que comentàvem abans, perquè a més acabem de parlar els protagonistes de la selecció brasilera, Miquel.
7: Sí, correcte. Acaben de fer declaracions als protagonistes dels dos equips, del Brasil i del Marroc, en el partit que segurament tots tenim més ganes de veure d'aquest tram inicial del Mundial, perquè el que hem vist fins ara, segurament, vaja, ens faria avorrir el futbol.
1: Doncs, Àlex Pintanel, gràcies,
4: Que vagi bé, adéu, bona nit.
1: Una pausa i de seguida l'Agut ens ho explica.
8: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
9: Da igual donde estés.
10: Da igual cómo lo vivas.
11: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
12: En la misma jugada.
13: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
14: Cuando todo eso llega.
13: Entonces sí. Entonces somos una.
15: Somos una.
16: Somos un
17: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
18: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
19: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
20: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
21: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
22: És el selector rei, ara està en moda funky sorra.
21: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
22: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
23: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
24: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa a la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que a més hi haurà concurs de Tarragona?
23: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adarnats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
8: Tu ho diràs, amb Oriol Jové. I got what you need, baby,
1: just come see me. I got the remedy. 12 i 17, el teu negoci demana resultats i a Ford responen amb fets. Tanquen el 2025 com a líder en vendes a Espanya gràcies a professionals com tu que confien en vehicles amb la màxima seguretat. 5 estrelles EuronCap a tota la gamma, tria elèctric, híbrid endollable o dièsel. I ara amb el Pla Auto Plus escollís més fàcil que mai. Ford Pro, fets, no paraules. Hem començat aquest Tu diràs explicant l'empat a un de Canadà i Bòsnia en el primer partit del grup B, que és el que suposava també la inauguració d'aquest Mundial pel que fa a les seus canadenques. Aquesta matinada a les 3, Estats Units-Paraguai, sense Donald Trump, per cert, en la inauguració estatunidenca, en aquest cas, del Mundial. A les 9 de la nit, demà, i en directe RAC1 Qatar-Suïssa, segon partit del grup B, que insistim ha començat aquesta nit amb el Canadà-Bòsnia. A les 12 de la nit, també en directe RAC1 Brasil-Marroc, a les 3 de la matinada Haití-Escòcia i a les 6 Austràlia-Turquia. Per tant, a partir de demà ja agafarem el ritme de 4 partits diaris i el primer plat fort, com dèiem, és aquest Brasil-Marroc. Com veieu Brasil arribant lluny en aquest Mundial? Correas, Albert, Marc?
6: Jo he vist porres fins i tot de gran decepció, sí. No? Vull dir, t'he dit que... O sigui, jo no l'he vist per dir-te, ostres, serà una gran decepció. Vull dir, a mi m'agraden els jugadors que tens, que té, sobretot de mig camp cap a dalt, ostres, fa patxoca. Vull dir que en aquest grup que de la Fuente t'ha dit 10 favorites, no?
1: Fins i tal, sí, entre, fins a 10, entre, no? 6 i 10, sí, entre 6 i 10 seleccions, pues, que poden lluitar-ho.
6: Estaria a Brasil...
1: Per mi un pel massa,
6: no?
1: Però...
6: Sí, no, clar, són moltes, però vull dir...
7: Però ja li has dit...
1: Opinió personal. No em posaré a discutir amb ell sobre això en aquell moment, però...
7: No, perquè ja costotegeu, no? Ja costotegeu-li, però he dit, oi, Lluís, que...
25: Ha posat a Itàlia, fins i tot.
1: Sí. Infantino ha fet declaracions sobre Itàlia dient que potser amb el Mundial de 64 seleccions
0: potser aconsegueix que
1: entri Itàlia a jugar un Mundial.
7: No, però això ens ho prenem en broma, però al final és... perquè ell ho ven com a democràcia i no és democràcia, perquè és clar com que cada selecció i cada federació té un vot, encara que sigui la número 1 o la número 2 milions del rànquing, com més seleccions posis en un Mundial, més vots tens tu per perpetuar-te en el càrrec, no? Per tant, ell ho ven com a democràcia.
1: Tot és política.
7: Clar, perquè arribi el futbol a Cap Verd i a Haití, a no sé on punyetes, que sí, però després aquí hi ha un rerefons que no és tan romàntic, sinó que és molt, molt més...
5: Això crec que s'ha dit des de sempre, des que va passar de 24 a 32, de 32...
10: Sí, sí, clar.
5: Sempre es va augmentant per això, per tenir més vots.
1: Sobre aquest Brasil-Marroc agut, que se n'ha dit fa una estona, fa uns minuts...
7: Sí, no fa pas gaire que han parlat els protagonistes. Ara sentireu Ancelotti fent una mena de castellano-italià-portuguès interessant.
1: Fent d'Ancelotti.
7: Sí, però no, realment bé, amb la cella al sostre de la sala de premsa i fent declaracions com a prèvia del partit. Aquest del grup C a Nova Jersey és la pentacampiona que s'enfronta, després de fer un paper molt trist a l'últim Mundial, a l'actual campiona d'Àfrica, als despatxos, però és l'actual campiona d'Àfrica, que per cert va ser quarta al Mundial de Qatar, ni més ni menys. Fa 24 anys de l'últim títol de la Canarinha, que tot i això és que ha jugat més partits en Mundials, 114, i quin ha guanyat més? 76. Serà el debut de Carlo Ancelotti a la banqueta de l'equip sud-americà en una gran cita.
12: De representar un país, el país de futbol, la selecció més laureada del món. Dos coses, responsabilitat i honra. Jo quiero aquest moment aprovechar con alegria, con felicitat d'aquest moment, perquè és un moment molt bonic da miña historia.
7: È un momento molto bonito da miña historia, diu Carlo Ancelotti, que sembla Passos de Vieira a la competència. José Antón, sí. Passos per part de mare.
1: José Antón.
7: Passos per part de mare.
1: Per part de mare.
7: Bé, en tot cas, demà no hi serà Neymar, sí que hi serà Vinícius. Li han preguntat, perquè acaba contracte el 30 de juny de l'any que ve amb el Madrid, li han preguntat per això i diu que ell ara se centra només en el Mundial i que ja en parlarà quan torni a Madrid, del futur al club, i li faria, això sí, molta il·lusió, per descomptat, aixecar el sisè títol de la història del seu país.
14: De tentar mudar història i voltar.
15: Intentarem fer història i tornar al Brasil al màxim nivell, d'on no hauria d'haver sortit mai. I el millor moment per fer-ho és ara. Fa temps que ens preparem i ara ja som aquí, a punt per defensar la selecció com tots somiàvem. Tot el poble brasiler ha d'estar amb l'equip animant, sent feliç i fent tot el possible per tornar al màxim nivell, com ho farem també els jugadors al camp.
14: Va fer de tot dins de camp per voltar al top.
7: Això és el que diu Vinícius. I si Brasil imposa, el Marroc també, per això que comentàvem que segurament ara té una de les millors generacions i ve de tocar títols, però és que a més Agraf, el futbolista del PSG, que és qui ha pres la paraula avui a la roda de premsa prèvia a banda del seleccionador Mohamed Ouafbi, diu que si hi ha algú que té por del Brasil, que en prengui nota.
16: Sabem perfectament contra qui jugarem i la qualitat dels jugadors que tenen, però nosaltres també tenim un bon equip. Potser no ho sabeu, però ens diuen els brasilers d'Àfrica.
14: Brasilian-africà.
7: Sí. Brasilian-africà. O sigui,
0: cert,
7: que...
0: Això és cert, eh?
7: No, si no, no dic que s'ho inventi. Sí, sí. Però vull dir, però que...
1: Jo no ho sabia.
7: Però veus, està bé, avui està bé treure-ho a passejar, perquè segurament l'Albert ho sap perquè és un consumidor de futbol internacional i el Marroc ho saben, però potser nosaltres i el gran públic no ho sap i d'alguna manera està venint a dir... que és el Brasil, però que nosaltres no ens anunciarem.
1: Marroc va arribar més lluny que Brasil a l'últim Mundial.
0: Sí, però o sigui, en aquest cas, el cel al Brasil d'Àfrica, sobretot perquè són jugadors molt de carrer, també, no? Són futbolistes de molta qualitat tècnica, que igual no són grans defensors històricament, vull dir, al Marroc, però, òbviament, no es pot comparar el palmarès de Marroc amb Brasil, que té 5 Mundials, però en aquest sentit, a Àfrica, el futbol alegre sempre l'ha representat Marroc.
7: Deixa'm dir per acabar que la selecció marroquina té jugadors com Brahim, com el mateix Agraf, com Amrabat, com Unahi, que sabem que algun dia és capaç de fer millors partits que d'altres.
2: El número 8, no?
7: El número 8, que va dir Luis Enrique, i no tindrà això sí Abde, que és la baixa més sensible d'última hora i que ha hagut de deixar entre llàgrimes la convocatòria de la selecció del Marroc.
1: No, no, i
5: que mira si té bons jugadors i podria tenir la Minya Mal.
1: I té dos jugadors, no la Minya Mal, però sí que té dos jugadors nascuts a Catalunya, el Marroc, en aquest
7: això
1: Mundial.
7: Això compta amb assistència o no?
1: Sí, prou bona. Perquè, clar, fins a aquest Mundial, fins a aquest Mundial només hi havia hagut un cas d'un jugador nascut a Catalunya que hagués jugat un Mundial amb una selecció que no fos Espanya, que era Sergei Milinkovic-Savic, nascut a Lleida, per cert, Sèrbia, però en aquest Mundial n'hi ha dos més, el segon i el tercer català de la història dels Mundials, que no jugaran amb Espanya, sinó que ho faran amb un altre equip, i tots dos estan amb la selecció del Marroc. Hola, Pau Bombardó, bona nit.
3: Bona nit.
1: Parlem d'Ismael Saibari, nascut a Terrassa, i d'Ayup Maimouni, que va néixer a Vic.
3: Sí, de fet, tots dos van jugar a les categories inferiors en equips catalans. Si et sembla, comencem parlant d'Ismael Saibari, que va jugar al Camparellada, però només ho va fer una temporada i quan era molt, molt petit en categoria benjamí. De fet, s'hi va estar molt poc temps a Terrassa, perquè al cap de pocs anys els seus pares van emigrar a Bèlgica. I bé, de fet, hem pogut parlar amb el Xaraf Edin Dinar, que és un coordinador i entrenador de la ciutat i que ha seguit molt de prop la carrera de Saibari, inclús quan era petit. I així el recorda.
4: Pues el perfil d'Ismael era un niño que le encanta el fútbol, que siempre lo ve salir con la pelota, tanto en el campo como fuera.
3: I tot això ho feia al barri de Camparellada, on era veí del Xaraf.
4: En nuestros barrios, pues, la única salida es del fútbol, es jugar en el parque, en el campo, pero es jugar al fútbol. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención después, porque cuando a mí a vivir en Bélgica, con su familia, cada vez que hablo con el padre, pues sí vi que está jugando, que está progresando, hasta que un día fichó por el PSV Eindhoven.
3: I el PSV, el seu rendiment i potencial golejador amb 18 gols aquesta temporada, doncs li ha valgut, com no pot ser d'una altra manera, la convocatòria amb la selecció del Marroc. I l'altre jugador català, que també jugarà al Mundial amb el Marroc, és Ayup Maimouni. Ell va néixer a Vic, com deies, va jugar algunes temporades al Voltregà, en concret 3 temporades, i durant aquella època el va entrenar el Jaume Codina, amb qui hem pogut parlar i que ens ha explicat que de petit ja destacava molt sobre la resta.
9: I veritat que els primers vist cops de vista dius, home, un esquerrà corren bé, vull dir, molt, molt ben coordinat, molt bé. L'esquerra bé, la dreta la tenia com la majoria d'esquerrans per arrepenjar-s'hi. Funcionava per banda, xutava molt bé i aquell any em sembla que va ser el segon màxim golejador o així.
3: I del Voltregà va marxar cap a Alemanya, on els seus pares van emigrar quan ell era ben petit. Un cop allà el Jaume diu que va perdre el contacte.
9: I allà li van perdre la pista. Fins fa mig any que va aparèixer que signava per l'Eintracht de Frankfurt, però mai res, fins que vaig veure la foto, i quan vaig veure la foto i hosti, fa la Ayup aquí.
3: I el rendiment d'Ayup Maimouni a l'Eintracht de Frankfurt li ha valgut per ser, juntament amb Ismael Saibari, els dos jugadors nascuts a Catalunya que jugaran al Mundial, però que no ho faran amb la selecció espanyola.
1: Els tenies vistos, Albert? Sí. Sonaven Saibari i Maimouni?
0: Sí, és que vaig fer l'altre dia un partit de Marroc d'aquests amistosos i clar, jo estava repassant... O sigui, a Saibari el coneixem més, la temporada del PSV també ha sigut espectacular. De fet, és el davanter...
1: I ja ha debutat amb la selecció del Marroc.
0: Sí, i de fet, en principi anava a ser el davanter centre titular... perquè ell no és davanter centre, però li agrada en aquella posició. Però clar, amb la lesió d'Abde s'està parlant bastant que ell pugui passar a la banda esquerra, afegir d'Abde, i entri el Cavi a jugar com a davanter centre. Però clar, mirant les fitxes vaig veure, ostres, Terrassa. No ho tenia tan present, però clar, la de Vic encara va ser més, no? Vull dir, no t'esperes que hi hagi dos futbolistes catalans. Maimouni no serà titular, però estic que serà un jugador que pot aparèixer per banda esquerra quan, no? Quan hi hagi més rotacions o canvis, 5 canvis, però Saibari serà jugador absolutament important al Marroc.
5: I ara ho mirava i està negociant el PSV amb el Bayern de Múnich.
0: Sí, sí, no, el volen grans equips. És que la temporada ha sigut brutal, el PSV. Ell no és un davanter centre, és un mitja punta, un jugador ofensiu també de banda i
3: efectivament ha fet 18 gols.
0: 18 gols, sí, sí.
7: I que va jugar contra el Girona a la Champions, tot sigui dit.
0: És cert.
2: És veritat.
5: sempre, sempre posant doncs... el Girona.
1: Després en parlarem, que el Girona avui ha fet el primer fitxatge.
7: Gegant,
1: de la... Sí, el gegant del Pi. Quan? 2-0-4,
7: Pixu, 2-0-4, Pixu.
1: 2-0-4. Doncs ara Pixa. Parlarem del Girona, Pixa. Però...
7: No. Com...
1: ucraïnès.
5: Ucraïnès. Jugarà a 4, però no com a mig. No?
7: Sí, bueno, pues, segons com estigui el sol, no el veurem. Allà
1: farà ombra. Ara parlem del nou fitxatge del Girona, però dèiem que amb Saibari i Maimuni són 11 jugadors nascuts a Catalunya els que hi haurà en aquest Mundial, els 9 que estan amb Espanya i ells dos que estan amb el Marroc. Tinc en línia el periodista marroquí Amin El Amri. Hola, Amin, bona nit, bones noches.
2: Hola, bona nit.
1: D'aquests dos jugadors, d'estos dos jugadores, queríamos hablar contigo, de Ismael Saibari y de Ayupa Maimuni, que son nacidos en Cataluña, en Vic y en Terrassa, pero que sí. Van a representar la selección de Marruecos, que es algo que, vaya, para la historia del fútbol catalán es un hecho que solo tiene un precedente, que es el de Sergei Milinkovic-Savic jugando con la selección de Serbia, pese a haber nacido en Cataluña. En este Mundial tendremos a dos representantes de la selección marroquí nacidos en Cataluña que jugarán su primer Mundial, porque son muy jóvenes los dos.
2: Sí, sí, sí, señor. Especialmente por Ayub Maimouni, que tiene 21 años de edad y quien es para mí la mejor sorpresa, la mayor sorpresa de la lista de Mohamed Wahbi. Por supuesto, Ismael Saibari, que es más confirmado como jugador de la absoluta de Marruecos, después que jugó con la sub-23, fue campeón de África a propósito en 2023. Uh-huh. Y que faltó unas cositas, unos pasitos para estar en Qatar, que no fue, pero ahora es parte integral de la selección de Marruecos.
1: Para los que no los hayamos visto un poco, cuéntanos un poco cómo son, qué le aportan a esta selección de Marruecos, que lo hizo también en el último Mundial, qué les puede aportar estos dos futbolistas, Saibari y Maimouni.
2: Bueno, a mí Saibari no es para presentar porque es ya el MVP de la Eredivisie en Holanda con el PSV,
1: sí.
2: que ganó dos campeonatos seguidos y que aporta ese elemento de sorpresa, de calidad, cuando juega como falso 9 o como 9.5, decimos, detrás de la red de la selección. Pero cuando juega él solo como atacante, aporta su piedra al edificio de la táctica de la selección. Pues por Maimouni es mucho más un ala, un destabilizador, mm-hmm. alguien que va por el 1-1 y bueno, que alguien que
1: tiene ese desequilibrio, ¿no? Un poco.
2: Hace un año, sí, y hace un año jugaba en amateur, que para mí es una ascensión fulgurante para este tipo de jugadores y bueno, por la sorpresa, por la falta de cómo saber si cómo juega, cuándo juega, dónde juega. Para mí puede ser un elemento de sorpresa de este equipo.
1: Uh-huh. Decías, Amin, que sobre todo la convocatoria de Maimouni te ha sorprendido, la de Saibari no, evidentemente, pero la de Maimouni sí. Sobre el proceso, digamos, para llegar a la absoluta, claro, son dos futbolistas que tanto eran seleccionables para Marruecos como evidentemente para España y también creo que en el caso de Saibari para Bélgica porque se trasladó ahí de pequeñito. Sí, ¿cómo es ese proceso que ha seguido en este caso la Federación de Marruecos para convencerlos, ¿no?, de que representen a Marruecos y no a otra selección?
2: Sí, pues hace bastante tiempo que la Federación Real Marroquí hace un trabajo enorme de scouting en la diáspora marroquí en Europa. Bueno, la verdad es que Saibari como Maimouni tienen este punto común que nacieron en España y sus familias respectivas se fueron hacia Bélgica y hacia Alemania cuando la crisis económica pegó a España en 2008-2009 y se trasladaron ahí, pero bueno, la operación de scouting va por toda Europa. Entonces, los ojos de la federación lo seguían, que sean en España, en Alemania, en Bélgica, en Países Bajos también.
1: Amin El Amri, muchísimas gracias por charlar un ratito con nosotros esta noche aquí en el Tú Dirás. Te deseamos lo mejor.
2: Molt gràcies i hasta luego.
1: Una abraçada, que vagi bé.
2: Chao, un abrazo.
1: Doncs Saibari i Amaimuni, dos jugadors nascuts a Catalunya amb el Marroc i que també s'hauran de seguir en aquest
0: mundial. I a l'estat espanyol hi ha algun més.
1: Sí.
0: Brahim i Akraf.
1: Sí.
0: Al final hi ha molta...
1: De fet, va sortir aquell quadre amb tots els jugadors que representaven una selecció que no era la del seu país de naixement. Sí. A part d'haver-hi moltíssims jugadors en moltíssimes seleccions, Marroc era una de les que en tenia més. No només...
0: 100 futbolistes del Mundial han nascut a França. 100.
1: I que no juguen a França?
0: No, comptant els de França.
1: 100. Ah, d'acord.
0: En total, 100.
1: O sigui, 26 de França i...
0: 23 de França, perquè hi ha 3 que no.
1: Per tant, 77.
0: 77 altres
1: francesos que no representen la selecció francesa en aquest mundial.
0: És una barbaritat. Sí.
10: I després crec que són 18 germans o 16 germans, que un és jugar en un país i un altre en un altre.
0: Sí.
10: Vull dir que aquesta també és una...
0: Els Williams, per exemple.
10: Els Williams seria un gran exemple. Sí.
1: Alguna cosa més del Mundial, Clara, que haguem de saber abans de...
11: Sí, quatre puntets. Un jugador de la Lliga Espanyola, Thomas Partey, amb gana, que es perdrà el debut contra Panamà, després que la gent ha negat l'accés al visat al Canadà. Recordem que Partey va ser acusat l'any passat de 5 càrrecs per violació i un d'agressió sexual. Al febrer també va sumar-ne 2 més. I segons la normativa del país, el que podem llegir a la web d'immigració del país de Canadà, si una persona ha comès un delicte o ha estat acusat, és possible que no se li permeti l'entrada al país. Per tant, tot apunta que Partey no pot jugar aquest partit, no pot entrar al Canadà per aquests delictes pels quals està acusat. Sí que podria jugar en principi els següents, però el debut contra Panamà se'l perdrà. Després, hem tingut cosa poc habitual, que és una renovació amb el Mundial a punt de començar. El seleccionador d'Austràlia, Toni Popovic, ha estat renovat just abans, poc abans del debut contra Turquia, que és el diumenge a les 6 del matí. Doncs, independentment del que passi al Mundial, ha allargat el contracte fins al 2027, fins a la Copa d'Àsia d'aquell any. Després, Escòcia, una de les seleccions que segurament desperta més simpatia, també per com va aconseguir la classificació amb aquell partit contra Dinamarca, amb la xilena de McTominay. Doncs McTominay és dubte ara mateix pel debut de la matinada de dissabte diumenge contra Haití per una indisposició. Està pendent de veure com evolucionen les proves que hagi de passar. I després, un últim apunt, que és la indignació de la selecció d'Algèria per drons que han sobrevolat els entrenaments de la selecció on hi juga, per exemple, el fill de Zidane, Lucas Zidane, el porter. Estan allotjats i entrenen, vaja, a Lawrence, a Kansas, amb entrenaments tancats a premsa i aficionats, però una televisió de Kansas va enviar drons i va difondre les imatges i això ha despertat doncs, una indignació dins del combinat d'Algèria.
1: Déu-n'hi-do, doncs aquesta és l'actualitat del Mundial més enllà del terreny de joc. Recordo, a les 3 de la matinada, Estats Units-Paraguai. Gràcies, Clara. Bueno. I gràcies també Marc Marroa, Albert Fernández, Ferran Correas, a seguir gaudint d'aquest Mundial.
10: Bona nit.
1: Nosaltres fem una pausa i de seguida el Jaume Naveira per rematar amb les històries del Naveira l'actualitat pel que fa al Mundial, però podeu anar trucant al 902-47-700 que regalarem la Blind Box de Wonder Goal, com fem habitualment aquí al Tu Diràs. Ara tornem.
13: RAC 1.
17: A Roma Auto ja tenim el nou Nissan Micra.
18: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
17: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
18: Descobreix el nou Micra a Roma Auto Nissan.
17: Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
18: romautonissan.com.
25: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
26: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
27: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
28: RAC 1. Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
29: Els gats estan guanyant territori, els gossos. I, de fet,
6: Europa es considera gatòlica, per dir-ho així.
8: Que bo, gatòlica,
6: hi ha molts més gats que gossos a Europa, en quant a les famílies, ho superen. A Espanya encara no. Tenen cognició social, que això vol dir que són capaços d'imitar conductes, que són capaços d'adonar-se que tu estàs malament, que tens por i, per tant, que ells han d'actuar en conseqüència, i que tot això se'ls havia tret i se'ls havia negat.
8: Per tant, ells s'empapen de les teves emocions. Són capaços de desxifrar el teu codi emocional.
6: Totalment. I ja no només s'empapen i ho detecten, si tu estàs bé o estàs malament, sinó que això actuen en conseqüència i els pot afectar.
12: Aquests i tots els continguts de la primera pedra els trobareu a l'aplicació i al web de RAC1.
19: RAC1. Tots som u. RAC1. La nit de dissabte a diumenge el Mundial de Futbol es juga a RAC1.
20: Let's play football.
19: A la mitjanit, just al punt de les 12, Brasil-Marroc. Estrena exigent per la Canarinha davant la revelació de l'últim Mundial.
21: S'entrada gol!
19: Viviu el partit en directe amb Jaume Molló, Miquel Agut i els comentaris d'Albert Blaia i David Brock. La nit de dissabte a diumenge a les 12, després del Tu diràs, Brasil-Marroc. El Mundial de Futbol es juga a RAC1.
22: Tots som un milió.
23: Fàcil, intuïtiva i renovada.
22: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1. Tu diràs, amb Oriol Jové.
1: 19 minuts i la una de la matinada. Ja ho sabeu que els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal. Descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa amb un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i dels capibares, ja ho saps, truca al Tu diràs i tindràs l'oportunitat d'emportar-te un pack Wonder Goal. Que avui s'endurà l'oient que ja tenim al telèfon. Hola, bona nit. Com estàs?
24: Hola, bona nit.
1: Com et dius?
24: Jaume.
1: Jaume, des d'on ens truques?
24: De Llagostera.
1: De Llagostera, molt bé. El gironès.
24: Exacte.
1: Ja saps com funciona la mecànica del concurs. Jaume, ens has de dir qui es mereix endur-se aquest pack Wonder Goal i qui no se'l mereix. Comencem per qui. A qui li donaries tu el pack Wonder Goal?
24: Li donaria el Fermín.
1: Molt bé, doncs li apuntem el vot.
24: Per barcelonista.
1: Molt bé. I qui no se'l mereix, Jaume?
24: I aquí no, pues, per no barcelonista i per el Bernardo Silva.
1: Mira, que se n'anirà cap al Madrid i al final no, no vindrà.
24: Exacte.
1: Al Barça. Doncs per tu...
24: Aquest... Vist al Barça, que no vingui.
1: Sí, totalment. Per tu aquest pack Wonder Goal, Jaume, ara t'agafem les dades. Gràcies per trucar i per sentir-nos.
24: Perfecte, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, bona nit. Ja ho sabeu, uniu-vos a la febre Wonder Goal, una col·lecció mundial.

0: I per rematar la qüestió del Mundial tinc el Jaume Naveira. Hola, Naveira, bona nit.
1: Què tal, Oriol? Bona nit.
0: Com portes les primeres hores de Mundial?
1: Doncs bé, vivint-les amb emoció, perquè al final doncs, sempre que arrenca una Copa del Món hi ha moltes ganes. Ahir vam estar a RAC1 comentant el partit inaugural, que va ser més conyes i parlar d'altres coses que narració, veient com estava el partit. I a la zona doncs, vaig estar narrant el Corea del Sud, República Txeca, que escolta, va anar de menys a més. I la segona part va ser un premi pels que ens vam quedar narrant-lo i per la gent que se'l va quedar mirant-lo a la tele, també.
0: Totalment. El Naveira s'ha estat mirant quins són els jugadors més joves que han debutat a la història dels Mundials i el que ha fet és classificar-los per categories en funció de com els hi ha anat, no?, posteriorment la seva carrera, oi?
1: Correcte. Correcte, sí, sí. I de fet, doncs, mira, arrencarem per la categoria més baixa, si li podem dir així, que és marcats per la desgràcia. I és que aquí hem de ficar tres jugadors.
0: Val.
1: Un és el debutant més jove de la història dels Mundials, que és Norman Whiteside, que va jugar al Mundial d'Espanya 82 amb Irlanda del Nord. I Whiteside va superar Pelé com a jugador més jove de la història dels Mundials en el seu moment, i per això el brasiler li va fer arribar fins i tot un missatge de felicitació, li desitjava que tingués una carrera tan exitosa com la seva, però les lesions constants de genoll van obligar-lo a retirar-se amb 26 anys, així que, vaja, va tenir una carrera massa curta. Després tenim també el cas de Femi Opabunmi, que amb 17 anys i 3 mesos va disputar el Mundial de Corea i Japó del 2002, Opabunmi és el tercer jugador més jove en debutar a la història dels Mundials, i era tota una promesa del futbol nigerià des del Mundial Sub-17 del 2001, però als 21 anys va haver de retirar-se per un glaucoma que el va deixar sec d'un ull i que el va afectar també a l'altre. De fet, va patir una forta depressió i va passar per moments econòmics molt complicats, i ell sempre va explicar doncs, que la seva dona va ser fonamental per sortir d'aquell forat. I després em quedo també amb Walter Brom, que va jugar amb la selecció polonesa amb 17 anys i 4 mesos al Mundial de França 1938 i que va anar convocat, doncs, com dic, en Polònia en aquest Mundial i que l'any següent va haver de combatre a la Segona Guerra Mundial, on a sobre es va haver obligat a combatre amb la Wehrmacht, amb l'exèrcit de l'Alemanya nazi, un cop que Hitler va envair Polònia. Dit això, va sobreviure a la guerra i va tornar a dedicar-se al futbol un cop que, bé, doncs que la Gran Guerra va acabar, però va morir molt jove, amb només 47 anys.
0: Aquesta és la primera categoria, els més joves de la història del Mundial que han quedat marcats per la desgràcia. Quins són els oblidats per la història?
1: Doncs Joe Martinelli, que amb 17 anys i 9 mesos va estar convocat, tot i que no va arribar a debutar, als Estats Units al Mundial de 1934, el segon de la història. Llavors es jugava tota l'eliminatòria directa i la selecció nord-americana va ser apallissada per l'anfitriona Itàlia als vuitens de final. I després parlem també de Stanislav Baran, que amb 18 anys i 2 mesos va jugar al Mundial de 1938 d'Itàlia. Igual que Walter Brom, també va estar en aquesta selecció polonesa i va poder reprendre la seva carrera quan va acabar la Segona Guerra Mundial, tot i que els experts de l'època coincideixen que aquests 6 anys de conflicte bèl·lic doncs van aturar la progressió d'un jugador amb un enorme talent que hagués pogut quedar en la història del futbol polonès.
0: La categoria següent és jugadors que han tingut o que amb el temps s'ha demostrat que havien generat un hype injustificat.
1: Sí, i el primer que comentem és Bartholomew Ogbeche, que amb 17 anys
0: Ostres,
1: i 8 mesos
0: sí.
1: va jugar al Mundial de Corea i Japó del 2002. Ogbeche era un davanter centre que va debutar, doncs, com diem, molt jove al futbol de club sortint de la cantera del Paris Saint-Germain, al qual va arribar amb 15 anys des de la seva Nigèria natal. Però jo crec que la seva carrera va veure's marcada pel seu primer moviment fora de França. Va marxar al Jazira d'Emirats, quan no estaven tan de moda aquests moviments, i des d'aquell moment mai va correspondre a les expectatives generades a l'inici de la seva trajectòria. Ogbeche és recordat, jo crec, o una mica recordat al futbol espanyol, perquè va jugar molts equips aquí. Va jugar
0: sí,
1: a l'Alavés,
0: al Valladolid,
1: al Cádiz o al Xerès, i només va superar els 10 gols en una temporada tota la seva carrera, així que aquí tenim una bona raó per dir que era un hype injustificat. Després tenim Fabrice Olinga, que la gent doncs, també jo crec que el pot arribar a recordar si li diem que Olinga, a més d'haver debutat amb 18 anys i un mes al Mundial de Brasil 2014, bé, debutat no, d'haver anat convocat perquè no va arribar a jugar, però Olinga, a la primera jornada de la Lliga 2012-2013, es va convertir en el golejador més jove de la història de la Lliga Espanyola, marcant amb el Màlaga al camp del Celta. Però la cosa es va quedar aquí, perquè no va tornar a marcar un gol fins 5 anys després, amb el Mouscron de la Lliga Belga. Tot i els canvis d'equip o problemes amb la seva documentació i la seva sacada de gols, Camerún el va convocar pel Mundial 2014, confiant en el seu potencial, però com dèiem, no va arribar a jugar cap minut. A dia d'avui té 30 anys i està sense equip. I també comento el cas de José Montiel, que amb 18 anys i 3 mesos va estar convocat al Mundial de 2006 en Paraguai, migcampista o atacant amb molta qualitat i visió de joc, que va anar doncs, en aquest Mundial d'Alemanya, catapultat per la seva projecció, va passar gran part de la seva carrera en lligues menors i a Europa doncs, va tenir un pas discret per Itàlia, on va jugar a l'Udinese, a la Regina, en dues etapes, i també al Benevento.
0: Seguim classificant els debutants més joves de la història dels Mundials. Ara, quins són els que tu classificaries dins la categoria sempre a l'ombra?
1: Doncs aquí és una categoria que he creat expressament per Austin Egide, que amb 18 anys i 2 mesos va estar convocat pel Mundial 2002. De fet, va anar convocat a 3 Mundials, però no va jugar cap minut a cap d'ells perquè sempre va ser suplent. Primer, Dike Shorunmu, que era el porter titular de Nigèria en aquell Mundial del 2002, i després de Vincent Enyeama, que durant uns quants anys doncs, va ser un dels millors porters africans i que tenia la titularitat absolutament assegurada a la selecció de Nigèria.
0: Quins són els que encara poden reconduir la seva carrera?
1: Doncs tenim a Youssoufa Moukoko, que amb 18 anys va debutar al Mundial del 2022 amb Alemanya, però cal dir que ha passat per moments polèmics a la seva carrera. Recordem que fa cosa d'un any i mig doncs, va sortir en un documental emès a la televisió alemanya un home que diu ser el seu pare biològic i que bé, doncs, va dir en públic que Youssoufa Moukoko té en realitat 4 anys més dels que diu la seva documentació oficial i que en realitat doncs, en comptes d'aquests 18 anys que tenia el 2022 o 22 que té ara doncs, que en tal cas en tindria 26. Youssoufa Moukoko, recordem que va signar un contracte molt important amb Nike sent un adolescent, precisament doncs, perquè ell debuta amb el Borussia Dortmund sent el jugador més jove de la història de la Bundesliga, i això doncs, suscita aquest interès per part de Nike, i que, bé, doncs, que al final qui el va portar en el seu dia des de Camerún, si no estic equivocat, doncs, va utilitzar aquest argument de l'edat per intentar vendre un projecte de jugador absolutament espectacular i que pot ser doncs, que això no sigui cert. El que passa és que aquest extrem mai ha estat 100% confirmat. Per tant, doncs, aquesta polèmica està envoltant Moukoko, però no és segur que això sigui així. Moukoko ara mateix està al Copenhague i al Copenhague no li ha anat gaire bé aquesta temporada perquè és veritat que ha jugat la Champions, però la Lliga Danesa doncs es van, bé, van haver d'aconseguir la classificació per la Conference en un play-off amb el Bromby i van acabar classificant-se. I l'altre cas que tinc de jugadors que poden reconduir la seva carrera doncs és el de Garang Kuol, que també molt jove, el 2022, a Qatar, doncs, va debutar amb 18 anys i 2 mesos. Un jugador que té una història increïble perquè va ser criat en un camp de refugiats a l'Egipte, de pares de Sudan del Sud, que van acabar emigrant a Austràlia. Ara juga a l'Esparta de Praga, després que el Newcastle fes una aposta per ell, fitxant-lo directament de la Lliga Australiana després del Mundial de Qatar.
0: Vinga, jugadors que tenen encara una gran projecció.
1: Sí, aquí he ficat doncs, Gilberto Mora, que debuta en el dia d'ahir en un Mundial amb 17 anys i 8 mesos i en un altre nivell dins d'això, molt més alt, i jo crec que no és només projecció, sinó que és una realitat, però que les lesions doncs, l'han frenat prou en aquest temps. Doncs, evidentment tenim a Gavi, que amb 18 anys i 3 mesos va debutar al 2022 i és un dels jugadors més joves en jugar mai un Mundial.
0: Jugadors amb bones carreres a l'elit.
1: Theo Walcott, que sí. Amb 17 anys i 3 mesos va estar al Mundial 2006, debutant més jove de la història de la selecció anglesa, 13 temporades a l'Arsenal, important en aquell Arsenal d'entreguerres, a l'època d'Arsène Wenger, però en èpoques on realment era difícil lluitar pels títols. També tinc aquí a Rigobert Song, que amb 17 anys i 11 mesos va estar al Mundial d'Estats Units 94, va jugar a 4 de les 5 grans lligues europees, té el rècord d'internacionalitats amb la selecció de Camerún, amb 137, i va disputar 4 Mundials. I aquí també tinc Salomon Olembe, segurament menys recordat que aquests dos, que Walcott i que Song, però que amb 17 anys i 7 mesos va formar part de la convocatòria de Camerún el 1998. De fet, juga minuts als tres partits, i bé, va fer carrera al Nant, quan era un bon equip a finals dels 90 i principis dels 2000, i també a l'Olympique de Marsella. De fet, té un pas pel futbol anglès i va jugar 64 partits amb el Camerun, o sigui que no és un jugador molt recordat, però va tenir una carrera bastant digna, certament.
0: I quins són els que l'han tingut realment triomfadora d'aquest grup de jugadors que, insisteixo, el Naveira diguéssim, posat els jugadors més joves de la història dels Mundials?
1: Doncs mira, començarem amb dos que van tenir grans carreres però que són poc coneguts perquè són de fa molt de temps. Un és Carvalho Leite, que amb 18 anys justos va debutar al primer Mundial de la història, el 1930, 5 vegades campió carioca quan encara no existia una lliga brasilera a nivell nacional, i una de les primeres llegendes de la història del Botafogo. 274 gols en 326 partits va fer a nivell de clubs Carvalho Leite amb el Botafogo. I després Edu, que amb 16 anys i 11 mesos no arriba a debutar amb aquella edat al Mundial de 66, però va estar a la convocatòria, jugador que, de fet, era de la pedrera de Santos, així que molts el consideraven el successor natural de Pelé. Va jugar 19 anys a l'elit, va anar convocat a 3 Mundials en Brasil, en va guanyar un, però no va quedar a l'imaginari col·lectiu perquè era un jugador secundari en aquella selecció. I el tercer jugador que tinc dins d'aquesta categoria és Samuel Eto'o, que amb 17 anys i 3 mesos al Mundial de França 98, doncs va iniciar la seva carrera internacional d'un jugador que no necessita presentació. 3 lligues guanyades amb el Barça, 2 Copes del Rei, 3 Champions, 3 Champions tenint en compte tant Barça com Inter de Milà. Vaja, 4 vegades pilotadora africana, 2 vegades campió de la Copa d'Àfrica, així que aquí el tenim a la penúltima categoria perquè en tenim dos, Oriol, dos jugadors que han marcat la història del futbol.
0: Sí, dos,
1: Sí, que un és Ronaldo Nazário da Lima, que amb 17 anys i 9 mesos doncs, va estar a Brasil 90, a Estats Units 94. Bé, no necessita tampoc gaire presentació, per molts el millor nou pur de la història, campió del món en l'any 2002, i evidentment hem de parlar d'Edson Arantes do Nascimento, que és l'únic futbolista de la història amb 3 mundials i que amb 17 anys i 8 mesos doncs, va tenir participació i molta per la seva precoç edat al Mundial de Suècia 58, el primer dels 3 que va guanyar, perquè recordem que després també va sortir campió a Xile 62 i a Mèxic 70.
0: Doncs aquesta és la classificació, segons el Jaume Naveira, dels jugadors més joves que han debutat en un Mundial en funció de la carrera que han tingut després.

0: De seguida parlem del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Ja ho sabeu, la Fórmula 1 al centre de Barcelona del 9 al 13 de juny. Per tant, fins demà teniu el Fan Village de Plaça Catalunya amb, amb activacions de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia, música en viu i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem. De seguida parlem, com dic, de la Fórmula 1, però Miquel Agut ha entrat a...
1: Imagina si haguessis de parlar de Fórmula 1 amb mi.
0: Ha entrat a l'estudi a parlar del nou fitxatge del Girona, que no entra en les categories del Naveira perquè no ha debutat en un Mundial.
1: No.
0: I no, té, no, no seria dels més joves, perquè té 21 anys.
1: 21 anys. Alexander Pixur, de moment li direm així, el dia que se'l presenti en societat o tinguem clara la pronúncia, potser és aquesta, eh? Alexander Pixur, davanter ucraïnès, de 21 anys, 2-0-4, alt com un Sant Pau, un jugador físicament, diguem-ne que escanyolit, amb molta gambada. He fet números des que s'ha anunciat que fitxava pel Girona. A l'última temporada entre la Lliga i la Copa d'Hongria, que és on estava jugant, 30 partits, 5 gols i 2 assistències. Segurament faran falta més gols, però en tot cas és un jugador amb marge de millora. Evidentment és molt jove i és un salt. Va començar jugant a Ucraïna, després va fer el salt fa 5 temporades ja, que hi va anar a Hongria, on ha anat canviant de club, i actualment és ja jugador del Girona, i per ell és un gran salt arribar a la segona divisió. Avui li hem sentit la veu per primera vegada, i en declaracions als mitjans del club, d'alguna manera el que em crida més l'atenció és el futbolista amb el qual es compara.
2: It's a big club with big history with top players.
3: És un gran club i amb molta història per on han passat grans jugadors, i és un pas molt important per mi. Soc davanter, tinc fan de gols i soc de l'estil de Haaland. Crec que l'objectiu que tenim tots és l'ascens.
2: I think for everybody will be biggest challenge to promote back to la Liga.
0: Què? El Brugui amb el boli signant, eh?
1: Home, va, mira, me'n recordo que quan el Girona va fitxar Dovbyk, vam parlar amb el Jordi Gratacós, que havia estat a Ucraïna fent d'entrenador, i ens deia que Dovbyk s'assemblava també una mica a Haaland, i al final malament no, no va anar.
0: No, no. O sigui si que... segueix els mateixos passos, mira...
1: A veure, de moment és Ros igual, i és fins i tot més alt que Haaland. El jugador... és el primer fitxatge que es fa públic, el segon ha de ser Ethan, un migcampista català de 21 anys que ha jugat la segona volta d'aquesta lliga al Granada, que estava a l'Europa, que va estar a l'Escala i que també va passar pel Cornellà en l'etapa formativa, un jugador amb una cabellera molt llarga, sí. Per si algú no el té present pel nom, potser per la imatge sí, ha fet molt bona segona volta, el Girona el tenia lligat i el va cedir una mica de magatotis al Granada a la segona volta d'aquesta lliga, i és un jugador juntament amb Pixur que arriba ara perquè el club ja el tenia fet. Recordeu que la roda de premsa de Quique Cárcel, de balanç de la temporada passada, va dir que fins que no hi hagués l'entrenador de la temporada que ve no hi començaria a haver moviment. Bé, el moviment de Pixur i molt probablement el d'Ethan s'emmarquen dins d'operacions que ja estaven en marxa fins i tot des del mercat d'hivern passat. I acabo amb un apunt. Diuen a Anglaterra que John Solís... es quedarà al Birmingham. És una gran notícia pel Girona. Primera, perquè es pot desprendre d'un futbolista que no ha rendit com se n'esperava, i d'altra banda, perquè arribaran uns 7 milions d'euros de la compra definitiva del migcampista colombià per part del Birmingham de la segona divisió anglesa. Per tant, tindrà una mica de caixa el club gironí, més enllà dels ingressos que pugui tenir, del fons de compensació de la Lliga d'uns 16 milions per haver baixat de primera a segona divisió.
0: Doncs el Girona, que ja comença a configurar l'equip després del descens, avui insistim, ha anunciat la primera incorporació, la de l'ucraïnès Alexander Pixur. Veurem si s'assembla a Haaland o no s'assembla a Haaland.
1: Amb una quarta part ja, del Baden-Erling Braut.
0: Una cinquena o una sisena.
1: Sí, més o menys.
0: Agut, gràcies.
1: A disposar.

Senyals horaris de la una de la matinada d'aquest ja dissabte, 13 de juny, en què arrenca la Final Four de la Champions d'handbol, la vuitena consecutiva pel Barça, que la disputa de manera ininterrompuda des del 2019. De les últimes 7 n'ha guanyat 3, l'any passat va caure a les semifinals contra el Magdeburg i enguany vol tornar

0: ser campió d'Europa i aixecar la que en total seria la 13a Champions de la secció de la història del Barça d'handbol. El Barça arrenca amb les semifinals contra l'Alborg a partir de les 6 de la tarda. Abans es jugarà l'altra semifinal, el duel alemany Magdeburg-Fuchse de Berlín. A aquesta hora podem saludar des de Colònia, seu habitual de la Final Four de la Champions, el tècnic del Barça, Antonio Carlos Ortega. Què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Aquesta setmana et sentia posant-li un excel·lent a la temporada del Barça, que ha guanyat els 6 títols que ha disputat. Ho hem normalitzat, potser, que el Barça d'handbol guanyi títols i potser tendim injustament a valorar les temporades en funció de com acaba la Champions, no? Tu li posaves un excel·lent, insisteixo, passi el que passi aquest cap de setmana a Colònia, però imagino que teniu moltes ganes de treure-us l'espineta de l'any passat.
1: Sense dubte, teníem moltes ganes, tenim molta il·lusió, però el nostre somni clarament és tratar de guanyar tots els títols domèstics i tratar d'arribar una vegada més, com hem fet, a la Final Four, no? Una vegada aquí, jo crec que els quatre equips tenen oportunitat de guanyar i nosaltres som un d'ells, no?
0: Des que Ortega és entrenador del Barça, sempre s'ha arribat a aquesta Final Four. Ara ho dèiem, són 8 presències consecutives. Serà la 5a amb Antonio Carlos Ortega al capdavant de l'equip. Es viu diferent quan hi ha portes tantes una Final Four?
1: No, jo crec que tant jo com l'equip és el nostre somni de la temporada. Treballem molt per arribar aquí. I quan arribem aquí, posem tota la cara en la salut per tratar de competir com ho ha fet sempre aquest equip, aquesta secció.
0: I quina és la clau per mantenir aquesta regularitat? Perquè si ampliem el focus, estem parlant de 14 Final Fours en 17 edicions. Sou l'equip que més vegades ha estat aquí a Colònia. Com s'aconsegueix això, Carlos?
1: Bé, jo crec que l'equip, la secció, té molta fam, té un gen competitiu molt gran, treballem molt seriós, tratem d'ajustar, jo puc parlar meus 5 anys, no? Ara pressupostàriament estem una mica pitjor que abans, però encara tratem de reforçar el millor possible amb gent que pensem que pot competir i podem arribar als objectius, no? Aquest any van perdre o van canviar 10 jugadors per diversos motius i hem signat 8. Van posar al Grau, van perdre una fitxa, una llicència a l'esquadra, a la plantilla, i fins i tot estem competint d'una manera envidiable i encara que aquest any jo crec que en molts moments hem jugat millor encara.
0: Sí, això té especial mèrit pel que deies, per la situació econòmica del club que ha afectat les seccions els últims anys i que d'alguna manera es veu traduït en que la convocatòria per aquesta Final Four, Carlos, hi ha 9 jugadors formats al planter, 9 de 20. Tècnicament això és la meitat i té un mèrit, vaja, des de fora, important.
1: Sí, jo crec que també hem de dir que si pressupostàriament fuérem mejores, estarem millors, jo potser que miraria un altre lloc i trataria de signar potser jugadors més consagrats, però per altra banda he de dir sense dubte que s'ha fet un molt bon treball de Masia aquí dels darrers anys i per això tenim aquesta quantitat de jugadors.
0: Arrenqueu demà contra l'Alborg. Contra ells teniu un bon balanç, 13 victòries en 14 partits, entre els quals hi ha les finals de Champions justament del 21 i del 24. Quin partit t'esperes? On creus que estarà una mica la clau per intentar ser a la final?
1: Bé, això del balanç a mi me fa gràcia, no? Jo crec que cada partit és una nova història i tenim, ens enfrontem davant d'un entrenador nou que només hem jugat una vegada i vam perdre, no? Jo crec que això és una nova història, és un Albor molt, molt reforçat, amb jugadors de molta entitat, una primera línia temible i amb una defensa amb molt quilos i molt grossa, i jo crec que hem de jugar molt, molt bé aquí. Com va dir abans, jo crec que els quatre equips tenen la seva oportunitat d'arribar el diumenge i de guanyar.
0: I vosaltres arribeu millor que altres temporades, aquesta Final Four? T'ho dic perquè només heu perdut un partit, va ser al setembre, va ser contra el Magdeburg, justament, que és un dels equips que juga a l'altra semifinal, vau perdre només d'un, però la dinàmica és especialment bona. No sé si tu tens la sensació d'arribar més bé que en altres edicions en aquesta Final Four.
1: Pot ser, la dinàmica, l'ambient de l'equip és fantàstic, però torno a dir-lo que això ajuda poc. Ajuda poc demà a les 6 de la tarda.
0: Doncs, Carlos, esperem que vagi tot molt bé, que diumenge doncs, puguem explicar una alegria aquí a RAC1. Molta sort i a per totes demà. Anirem seguint-ho i explicant-ho aquí a l'antena de RAC1. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Cap de setmana de Champions d'handbol i cap de setmana de Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló, que ha començat aquest divendres. Quim Salvador, bona nit.
2: Molt bona nit, Oriol.
0: I ho ha fet amb una bona notícia, que és la confirmació del sold out, entrades exaurides.
2: Sí, ja ens ho van avançar la setmana passada a la presentació del Gran Premi i aquest migdia el circuit ho ha confirmat. Entrades exaurides, cosa que suposa un èxit rotund d'aquesta primera edició del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, després que Madrid s'hagi quedat al d'Espanya, que es feia a Montmeló des de 1991. Per tant, esperem un ple absolut de 140.000 espectadors diumenge i, a més, és probable que durant tot el cap de setmana se superi la xifra rècord dels 300.000, acumulant les xifres dels 4 dies des de dijous del Gran Premi d'Espanya de l'any passat aquí a Montmeló.
0: I esportivament, el Gran Premi ha arrencat amb els McLaren plantant cara als Mercedes.
2: La temporada està sent fins ara un monòleg de la marca alemanya, però avui el més ràpid ha estat el vigent campió, l'anglès de McLaren, Lando Norris, per un escàs marge, això sí, de només 9 mil·lèsimes de segon sobre George Russell, pilot anglès de Mercedes, que ha estat el millor al primer lliure al migdia i a la segona sessió de la tarda, en què s'han millorat els registres, ha quedat segon. L'australià Oscar Piastri, també amb McLaren, tercer a 57 mil·lèsimes del seu company d'equip, i Charles Leclerc, quart en Ferrari, a més de 3 dècimes. 3 cotxes diferents a les 4 primeres posicions, això promet. I el líder, Kimi Antonelli, cinquè amb l'altre Mercedes, a gairebé 6 dècimes, però deixant la sensació general que demà estarà, com ja és habitual, entre els millors. Discretots avui Max Verstappen, sisè a gairebé 9 dècimes, aquesta temporada el Red Bull no és el que era, i Lewis Hamilton, que és el segon del Mundial, i avui s'ha quedat no ve amb el Ferrari a un segon i dues dècimes i molt lluny també del seu company d'equip Leclerc. I encara pitjor, era d'esperar tal com han començat la temporada, els pilots espanyols. Carlos Sainz, 14è amb Williams, a un segon i mig, i Fernando Alonso, 21è. Penúltim, amb l'Aston Martin, a 3 segons i 8 dècimes. Només ho ha fet pitjor el seu company d'equip, Lance Stroll. Per cert, Oriol no ha brillat avui a la pista, ha quedat 16è, però avui és un home feliç el francès d'Alpine, Pierre Gasly. La FIA ha fet cas de la reclamació del seu equip i li ha tornat la tercera posició de Mònaco, que havia perdut després de la cursa de diumenge passat per sanció. És el primer podi de Gasly d'Alpine aquest any.
0: Alguna cosa més?
2: Doncs que una de les cares conegudes que hem vist avui al circuit és la del campió de MotoGP, Marc Márquez, que ha visitat el box d'Audi, marca que és del mateix grup empresarial que Ducati, i fins i tot s'ha posat al volant, amb el cotxe aturat, això sí, del monoplaça de Gabriel Bortoleto. Demà dissabte, tercer entrenament lliure a 1:15 del migdia i qualificació entre 4 i 5 de la tarda. I la cursa diumenge a les 3, la seguirem en directe al Superesports.
0: Gràcies, Quim, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
3: Winamax t'ofereix l'últim minut del tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: I abans de marxar, què més hem de saber, Clara?
4: Que demà és un dia important pel Sabadell, que disputa l'anada de la final del playoff d'ascens a la segona divisió. El conjunt arlequinat vol tornar al futbol professional i per això ha d'eliminar el Zamora. Demà a les 9, anada de l'eliminatòria amb l'única baixa de Coixi, sancionat. Declaracions de Ferran Costa, que confia en la gesta.
5: A demostrar doncs, totes les experiències i totes les vivències que hem anat tenint durant la temporada i que la gran majoria hem respost amb molt bona nota, si no seria impossible que estiguéssim fent aquesta roda de premsa a aquestes alçades. Per mi la valentia és que confiem en nosaltres mateixos, que creguem, que sapiguem també que hem d'estar a un nivell altíssim, però que tenim la capacitat i la determinació per oferir aquest nivell.
4: El partit que es podrà seguir en directe al Superesports també demà es juga l'anada de l'altra final, el Ponferradina Celta Fortuna. També demà, Pozo Murcia-Palma a les 7 de la tarda, d'on sortirà el rival del Barça a la gran final de la Lliga de Futbol Sala. Si qui guanyi el tercer definitiu partit serà l'últim obstacle per guanyar un títol que no s'aconsegueix des del 2023. I en Mater Polo, l'Atlètic Barceloneta juga aquest dissabte a les 9 de la nit la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. Avui, dos catalans han disputat el partit pel tercer i quart lloc de la competició femenina. El Sant Andreu s'ha imposat 11-9 al Mataró.
0: Per cert, que el grup d'animació La Cantonada del Joventut de Badalona ha fet un comunicat explicant que un dels socis que hi havia avui en el partit de la Penya a la pista del València, el Roig Arena, ha tret una estelada i que en aquell moment la Policia Nacional se l'ha endut i finalment doncs expliquen que l'actuació ha acabat amb l'expulsió del soci, del Roig Arena. Alguns companys que eren amb ell, diu, al demanar explicacions, doncs també han estat identificats. Això és el que denuncia en aquest comunicat que ha difós La Cantonada a través de les xarxes socials. Gràcies, Clara. Bona nit.
3: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reembolsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
6: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs.
7: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
6: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
8: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
9: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
10: Yeah.
9: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
10: Yeah.
9: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
10: Yeah.
9: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
11: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: La 1 i 13 minuts, anirem marxant, agraint com sempre a la redacció d'Esports de RAC1 que hagi fet possible aquest programa un dia més i a l'Oriol Montfort que ha estat al control tècnic. Demà més, demà tu diràs de butxaca d'11 a 12 que farem entre que acabi el Qatar-Suïssa i que comenci el Brasil-Marroc, dos partits del Mundial que es podran seguir en directe aquí a RAC1. Fins demà, que vagi bé, bona nit.
12: Tu diràs.
6: RAC 1. Notícies. Alba Carnicer.
13: Bona nit. Passen 13 minuts de la una. La fi de la guerra a l'Orient Mitjà està més a prop que mai. Els Estats Units i l'Iran haurien arribat a un acord amb el Pakistan com a mediador, que s'hauria d'oficialitzar en les properes hores, un acord de pau que inclou l'obertura de l'estret d'Hormuz, el desbloqueig nord-americà dels ports iranians, la fi de la guerra en tots els fronts, inclòs el Líban, i la qüestió nuclear, aquesta última, però, que és una de les pedres a la sabata de les negociacions, s'acabarà de pactar en una segona fase de converses que es preveu que durin uns 2 mesos. L'expectativa del possible acord de pau ja s'ha evidenciat als mercats. L'IBEX 35 ha tancat aquest vespre en màxims històrics i el preu del petroli ha caigut més d'un 3%. I a Catalunya, a aquesta hora, encara està en marxa el Festival Cabro Rock a Vic. Ara és el torn d'Oques Grasses, l'últim concert dels osonencs a casa seva. També hi passaran altres grups com la Gossa Sorda, Joan Dausà, la Fúmiga o Buos. Entre avui i demà hi passaran més de 60.000 persones. Anem cap allà, del Puig.
14: Cabro Rock apoteòsic, amb 30.000 persones omplint aquesta primera jornada. El plat fort són Oques Grasses, que estan actuant ara mateix. Estan clarament emocionats. De fet, el mateix Josep Montero, que ja s'ha dirigit al públic, els ha agraït per ser-hi i els ha avisat que el d'avui és un concert especial, emotiu, l'última Osona, la comarca on va començar tot fa 15 anys i on ara posen el punt final a la seva trajectòria aquí a casa amb aquest concert multitudinari. De moment han tocat cançons dels seus 3 darrers discos. La més corejada ha estat Com està el pati, però també han tocat Bambi o Està guai. Ara, per exemple, estan intentant interpretant bancals aquí davant, damunt de l'escenari del Cabra Rock. Sí, com sigui, però tot i si al final a casa els Oques ja han promès un concert amb molta, molta festa.
13: I a Barcelona, els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Guàrdia Urbana i agents de la policia espanyola, han participat aquest divendres en un dispositiu de control a diferents punts de la ciutat on recentment hi ha hagut incidents amb armes de foc. El dispositiu s'ha fet als barris de Sants, Zona Franca, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com la del carrer Balmes, on fa només 3 dies van matar un home d'un tret. Els Mossos expliquen que, malgrat el descens de la delinqüència, s'ha decidit actuar en determinats punts on s'ha detectat un increment d'incidents incidents amb arma de foc i que generen inseguretat entre els veïns. Els bombers reprendran aquest dissabte la recerca del jove de 16 anys desaparegut a la platja de Santa Margarida de Roses quan anava amb moto d'aigua amb uns amics. Resseguiran amb helicòpter la costa des de Roses fins a Begur. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove va perdre en algun moment l'armilla i s'hauria enfonsat. Aquest divendres els bombers han repassat per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. I molta atenció si agafeu el cotxe aquest cap de setmana, especialment a la zona de Montmeló, on demà se celebra el Gran Premi de la Fórmula 1. El Servei Català de Trànsit calcula que l'esdeveniment atraurà milers de persones i, juntament amb els Mossos d'Esquadra, ha preparat mesures especials per agilitzar els accessos i les sortides del circuit. Es recomana evitar les hores de més trànsit a l'AP7 i que tots els conductors que marxin cap al nord del país o que en tornin ho facin pel Maresme, per la C32 Nord. Trànsit, per tant, demana molta prudència i paciència als conductors. I, de fet, aquest dissabte Barcelona acull la segona cursa antiracista organitzada pel sindicat Top Manta. Ja ha venut tots els dorsals, 1.500. Amb un recorregut de 5 quilòmetres passarà pels carrers de Montjuïc. Els corredors arrencaran a l'avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, enfilaran l'avinguda de l'Estadi i el Passeig Olímpic fins a arribar al carrer del Foc i acabaran al punt d'inici. El portaveu del Top Manta, Lamin Sarr, explica a RAC1 que l'objectiu és combatre el racisme.
10: És una cursa que hem intentat organitzar els problemes que tenim, l'auge del fascisme i del racisme, l'auge de los discursos de odio, de discursos de antimigrantes, y por eso que queremos hacer un llamamiento y sensibilizar a toda la sociedad para luchar contra este fenómeno.
13: Els beneficis recaptats es destinaran, com l'any passat, a millorar les condicions del col·lectiu de manters. I ara els esports amb Pau Bombardó.
15: En joc, la segona jornada del Mundial de Futbol, que després del partit inaugural del torneig a Mèxic, avui ha estat el torn dels altres dos països organitzadors. Canadà ha debutat a Toronto contra Bòsnia i Herzegovina i ha rescatat un punt després que l'Arin empatés a un al partit al tram final. Ja a la matinada, a les 3, Katy Perry serà la cap de cartell de la cerimònia de Los Angeles als Estats Units, abans que la selecció nord-americana debuti davant de Paraguai. Mundial a banda, el Barça ha anunciat aquest divendres que presentarà una demanda de conciliació a Florentino Pérez per les declaracions que va fer contra el Club Laurana a la roda de premsa del mes passat. Aquest és el pas previ a la presentació d'una querella per un presumpte delicte de calúmnies. Florentino Pérez va afirmar que el Barça li havia robat 7 lligues al Madrid gràcies als àrbitres. L'objectiu d'aquesta demanda és que el president del Real Madrid es retracti de les seves declaracions i, si no ho fa, el Barça presentarà la corresponent querella criminal. En bàsquet, el Joventut de Badalona ha perdut a València el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de l'ACB. Ha perdut de 14 punts, 90 a 76. Si els verdinegres no guanyen el tercer partit diumenge a Badalona, serà el València qui passi a la final. Qui, en canvi, pot certificar el pas a la final aquest dissabte és el Barça, que si guanya Tenerife lluitarà pel títol de l'ACB. I acabem amb hoquei patins, perquè l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo per 8-2.
13: I pel que fa al temps, aquest cap de setmana serà de ple estiu, amb un ambient força més càlid del que tocaria. La majoria de termòmetres s'enfilaran per sobre dels 30 graus i es fregaran puntualment els 37 o 38 graus a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, tot plegat acompanyat de sol i només algun xàfec de tarda, més probable de cara a diumenge. És tot, més informació al portal web de notícies rac1.cat.
16: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
17: a rac1.cat.
16: El portal de RAC1. RAC 1. Si t'agraden els esports, aquest cap de setmana no t'allunyis de la ràdio.
17: Benvinguts al Superesports.
16: El dissabte i el diumenge, festival de cites esportives i totes a RAC 1. L'inici del Mundial de Futbol.
18: És dins l'àrea!
16: Les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
19: Poderós sol capturant el rebot del triple.
16: La Fórmula 1 a Catalunya.
20: Veu la bandera de quadres? Això s'ha acabat. Quin espectacle de cursa.
16: La Final Four de la Champions d'handbol.
21: Christensen a l'extrem, mare meva, quina aturada!
16: La promoció d'ascens del Sabadell i molt més. Esport en directe. Més de 9 hores el dissabte i més de 10 el diumenge. Aquest cap de setmana, Esports i RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
22: A la primera pedra som culturalment actius.
23: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
22: Econòmicament estables.
24: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
22: Psicològicament tranquils.
25: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
22: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
26: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro.
22: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
16: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls. RAC 1. Tots som un milió. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
27: Ciutadans de Catalunya.
16: RAC 1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
28: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC 1, amb gent vinguda de...
29: Figueres!
30: Sí!
29: Minyonet de Puigventós!
30: Sí!
29: Riudellots!
30: Sí!
29: Cabanes!
30: Sí!
29: Serra de l'Eixample!
30: Sí!
29: Palafrugell!
30: Sí!
29: Girona!
30: Sí!
29: Mataró!
30: Sí!
29: Nou Barris!
30: Sí!
29: Blanes!
30: Sí!
29: Lleida!
30: Sí!
29: Cortés!
30: Sí!
29: Lloret!
30: Sí!
29: Terrassa!
30: Sí!
29: Font d'en Fargues!
30: Sí!
29: Delta de l'Ebre!
30: Sí!
29: Delta de l'Eixample!
30: Sí!
29: Moncada!
30: Sí!
31: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
28: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
32: Bon dia, Òscar Dalmau.
28: Avui, Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
32: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
28: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
32: Heu de saber que ja ha arrencat, ja ha començat, ja han inaugurat el Mundial de Futbol Masculí.
28: Ui, que jo ho vaig veure!
32: Sí.
28: Vaig veure les imatges, sí.
32: Va veure alguns dels dos primers partits, el Mèxic 2, Sud-Àfrica 0,
28: no.
32: Això va veure?
28: No, no, de partits no. Jo vaig veure el partit de la Shakira.
32: El partit de la Shakira.
28: La Shakira, nenes,
32: és
28: ojo,
32: veritat, No, és veritat que la Shakira, la cantant colombiana...
28: Sempre treu el cap, eh?
32: Sí, sempre treu
28: cada mes et recorda alguna cosa.
32: Sí, Shakira va actuar en una inauguració que la majoria ha qualificat de descafeïnada.
28: Fixa't tu, quina creu, que arrossega aquesta noia.
32: Per què?
28: Perquè és de Colòmbia,
32: sí.
28: El país del cafè.
32: Ja.
28: Que et diguin descafeïnada.
32: No, però no li han dit a ella. Sí.
28: Perquè el cafè ve de Colòmbia.
32: Sí, però no només hi ha cafè.
28: Si fos d'Equador també li podries dir,
32: exacte.
28: No? Perquè Equador també tenen cafè, però...
32: A Jamaica, no. A Jamaica també hi ha cafè.
28: Però qui ets ara, tu? Juan Valdés, ara?
32: No,
28: entès en cafè?
32: No, sí, sóc un entès en cafè. No, sí? Entès no, però també hi ha cafè al Brasil. De fet, és el primer productor de cafè mundial, diria.
28: Sí, ens explicaràs ara la torrefacció com es fa.
32: No. Al Vietnam, a Indonèsia, a Etiòpia hi ha cafè.
28: Sí, molt interessant, molt bé. Bueno, escolta'm, anem a lo que interessa. Heu sentit la cançó de la Shakira?
32: Quina cançó?
28: Ojo, la Shakira que ha fet la cançó del Mundial.
32: Un altre cop.
28: Després del Waka Waka.
32: Sí, ara unes quantes.
28: Ara es diu Dai Dai.
32: Sí.
28: Que li has pogut dir bum bum.
32: Sí, o...
28: Pam pam pam
32: pam. És en italià.
28: És igual.
32: Que no hi són, els italians.
28: La qüestió és que parla de molts futbolistes,
32: Sí,
28: la Shakira...
32: En aquesta cançó...
28: Ojo, he aprofitat per començar a repassar tot de futbolistes del Mundial.
32: Menciona grans estrelles del futbol masculí que han participat en els Mundials al llarg de la història. No només les d'enguany.
28: Sí,
32: eh?
28: Sí.
32: Sí?
0: Dius totes les estrelles dels mundials?
32: Sí, bueno, majoria. Un bon grapat.
0: Podem escoltar el moment de la cançó que menciona tots els millors futbolistes de tots els temps dels mundials? Per favor.
1: Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo.
2: El Ibe, Iniesta, Beckham i Kaká.
1: Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguai, Argentina, Colombia.
0: No ha dit Piqué, eh?
32: No.
0: Us heu fixat o no?
32: Sí.
0: I mira que ho tenia bé, perquè hi ha un moment que diu el Pibe, Iniesta, Beckham i Kaká,
32: sí.
0: Messi, Mbappé i Gerard, saps?
32: Ah, no,
0: i no, aquí podia haver rimat.
32: I diu Salah. Bueno,
0: mare de Déu. Planteja... Per què deu ser?
3: Home, jo crec que diu,
0: és un oblit,
3: diu
0: no?
3: Piqué i vostès passen una setmana cridant. Eh?
0: Home! Imagineu, nenes.
32: Clar, em planteja, un cop he sentit la cançó, sí. Que no l'havia sentit abans, sí. Cristiano Ronaldo fa coma, és Cristiano coma i Ronaldo, o és Cristiano Ronaldo...
4: Tornem-ho a sentir.
32: O ja mata les dues coses, perquè Ronaldo, evidentment, tant Ronaldo com Ronaldinho són dos jugadors
3: Ronaldo
32: que
3: mereixen... Ronaldo Nazario és molt més llegenda dels mundials que Cristiano Ronaldo.
32: Exacte. Sí. I tot
0: si tu dius Cristiano Ronaldo,
32: sí,
0: no, jo... Cristiano Ronaldo. No.
32: Ah, clar.
0: No, són dos jugadors, eh?
32: Són dos jugadors.
0: Cristiano Ronaldo. El Ronaldo era el grassonet o l'altre?
32: Sí, bueno, és que els dos ja...
0: Bueno, el nom ja donava pistes. El Ronaldo és el grassonet i el Ronaldito és més petit.
3: No, que és encara tercer.
32: És que Ronaldito és un altre.
0: És un altre.
32: Bueno, sí, ara parlarem del Mundial, del preu de les entrades, que ha generat moltes crítiques.
0: Sí, sí.
5: El preu de les entrades.
0: Sí, sí.
5: La primera crítica que degenera aquest Mundial és que no ens deixen participar com a país en aquest Mundial. I som una potència. Sí. Catalunya al Mundial.
0: Bueno,
5: Catalunya a Eurovisió.
0: Això és...
5: Catalunya a... Volem un papa català. Això és una... Perdoneu, eh?
0: Ja.
5: Un altre, ja n'hem tingut
4: teníem
5: els quants.
4: Teníem un papa, que era un grup, però...
5: No.
0: Tota la catximba... Sempre anaven drogats, aquests, eh?
5: No feu broma.
0: Anaven...
4: Espero que sí.
0: Es punxaven porros pel nas, eh? És allò que fa la...
5: No feu broma amb això, eh? Dic de tenir una selecció com cal, amb cara i ulls. És que fins i tot els britànics tenen Escòcia, tenen Gales, tenen...
0: Sí.
4: Irlanda del Nord.
5: Irlanda del Nord.
0: Sí, sí, però això no, aquí no...
5: La que m'agrada a mi és Irlanda del Sud, que és la bona.
4: Bueno,
5: és que han aconseguit, després de 900 anys, els ha costat una miqueta, però al final tenen la seva selecció i les seves merdes. Que és el que jo vull, m'entens? Jo vull que el nostre equip participi al Mundial.
0: Ja, però no, de moment perquè, no és possible.
5: Per què no és possible?
0: És una història una mica llarga.
5: No és llarga, es diu ocupació, ja l'he explicat. Apunteu-vos-ho.
0: Què?
5: Us imagineu una selecció d'aquest Mundial entrenada per Guardiola?
0: Sí.
5: A la porteria Joan García o David Raya, pots triar. Sí. Amb Cubarsí, amb Marc Pubilla, amb Cucurella, Eric García, Olmo, Casador, Bernal, Lamin Yamal, Gerard Moreno i Víctor Muñoz. Ara ja sabeu per què no volen que tinguem selecció.
0: Bueno, escolta, no cal cridar.
5: Calli vostè, senyora.
0: Per favor, que tinc el cap.
5: Perquè tenim selecció per guanyar el Mundial. I ara ja sabeu per què no volen que siguin lliures. Perquè podem guanyar el Mundial i Eurovisió. I tenir un papa.
0: Bueno, escolta'm, els homes ja heu acabat de jugar els cromos.
32: No, un moment, Angelines.
0: Els perquè... cromos del Panini.
32: Sí, i vostè ja ha acabat amb la seva obsessió per Shakira.
0: No, perquè... és que escolta'm, la Shakira va fer una actuació...
32: Sí.
0: No sé si la veu veure, heu vist imatges de la... No!
32: Expliqui-la.
0: Nenes,
32: la...
0: Home, l'heu de recuperar, eh?
32: Expliqui vostè.
0: Aneu a l'internet i poseu allà, quan ja us surt com un requadro,
32: sí.
0: I heu de posar Shakira. Actuació.
4: Pot fer un català, eh?
0: Mundial.
32: Si ho fa en català, respon, eh?
0: Sí? Ah,
32: home, ha après a parlar en català.
0: Què
32: sí,
0: em dius,
32: sí,
0: ara?
32: Sí,
0: com Google?
32: El Google, sí. Sí, el Google i tots, i fins i tot hi ha intel·ligències artificials que tu els hi parles en català i contesten en català, i cada cop més, sí.
0: Pues tu li poses allà al Google, dius, actuació Shakira Mundial.
32: Sí,
0: i veureu les imatges que, bueno, en fi, va fer una actuació tan ràpida,
32: sí.
0: I amb tan poques ganes a la veu. Sí, no es va treure ni les ulleres de sol. Tu te creus que actua amb les ulleres de sol?
32: Bueno, és com de...
0: Amb les amigues, bueno, és que, claro, ja vam comentar...
32: No li ha agradat,
0: clar,
32: eh?
0: Bueno, em vam fixar, dius, jo fixat que amb ulleres de sol... La Pilarín, va ser la primera, sí. Que ho va veure.
32: Home, és el primer que veus, sí.
0: I jo me la quedo mirant.
32: Sí, és el típic que baixes del cotxe, no te'ls treus.
0: Mare de Déu, senyor. Ara resulta que després de deixar-ho amb el Piqué, ara la Shakira va amb ulleres.
32: Va amb ulleres.
0: Va amb ulleres.
32: No, ulleres. No, bueno, no és el mateix.
0: No, sí. No és el mateix, no?
32: No.
0: Després de deixar-ho amb l'home, doncs, bueno, es deu haver alliberat.
32: És fumut, sí.
0: Saps? Ella ja avisava la cançó aquella del Soltera.
32: Soltera? Quina és aquesta?
4: Fa un parell o tres d'anys.
7: Yo tengo derecho de portarme mal.
32: De portarme mal?
7: Es... Pa pasarlo bien.
32: Sí.
7: Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera.
32: Sí.
6: Se pasa rico soltera.
32: Se pasa rico soltera,
0: fixa't,
32: molt bé.
0: Eh?
32: Era com un missatge enviat, no? Com una ampolla enviada a l'oceà de la solteria.
0: Sí, sí, dir, ara, ara jo faré el perreo.
32: Ara faré el perreo.
0: I el perreo del Gerard, pues bueno,
32: doncs,
0: jo crec que va amb ulleres de sol perquè es deu haver fet algun retoc als ulls.
32: Bueno, no, que faci el que vulgui, que ja és gran.
0: Això sí, passa, bueno, això passa. Sí. Es deu fet, haver fet retallat les parpelles o alguna
32: cosa. Però com s'ha de retallar?
0: Sí, home, la vol fer operar l'hòstia aquesta.
32: Però què dius? Retallar les parpelles? Que sembla que estiguis despert sempre?
0: Bueno, és que si no sembla que estiguis dormit sempre.
32: Ah, no, home, no.
0: La parpella cau, cau l'ull, llavors això s'ho retalla.
5: És com els xarpeis, que si no li fas un manteniment, si no el podes, el xarpei...
0: Perdona, el xarpei no se li treu cap, no ni se li fa cap.
5: Se li ha de treure, és com fimosi.
0: Que li has de retallar la pell a un xarpei. El xarpei és així, és la raça.
5: Que raça.
0: Penja la pell.
5: Ja està, està sent racista de gos.
0: No, home, no.
32: No, home, és que si li treus la pell que penja un xarpei, et pots fer, no sé, una manta.
0: Però ja és un altre gos?
5: No, es treure-li, li has de fer una cua darrere, al cul.
0: Què dius, home?
5: Has de recollir-li la pell com si fos una, com si l'estiressis.
0: Com una nova.
5: Però sembla que tingui 3 anys sempre.
0: Pues escolta'm, si veieu l'actuació de la Shakira al Mundial, se la veu allà cantant sense ganes, però sense ganes, eh?
32: Sí.
0: Com si tingués el cotxe aparcat en segona fila i no hagués apagat ni el motor.
32: Home, senyora.
0: De dir, escolta, aparco aquí, vaig a cantar i ara torno. Serà un minutet.
32: Va ser curtet.
8: Va deixar una nota, no?
0: I tal qual,
8: en un minut.
0: Tal qual, va sortir del cotxe, va cantar i va marxar.
32: Ah-ha.
0: Una mica més i surt amb el bolso posat, eh?
32: Buah.
0: Perquè avui dia no, jo no pots fiar de ningú, eh? Mm-hmm. Quan sortiu a un escenari, sempre amb el bolso, eh, nenes?
5: Bueno, menys quan balla sardanes, que es ballen amb les mans agafades, perquè així ningú pot entrar al centre on es guarden les bosses, o sigui, es fan comunitat.
0: Oh, bueno, però això és la...
5: És com Securitas, que ara se diu Berisho. Sí, sí.
8: Però de la cultura... Es diu sardana.
5: Però de la cultura catalana. O sigui, és increïble.
0: Bueno, i es veu que per aquestes actuacions ja diuen, no sé si ho heu sentit, això, que hi ha rumors, que la Shakira de debò no hi va a aquestes actuacions.
5: Com que no hi va?
0: Diuen que hi envia una doble.
32: Però com ha d'enviar una doble?
0: Fixa-t'hi, els planos de la televisió sempre se la veu de lluny.
32: No és...
0: Hi ha algun que li fan així de prop, com que porta ulleres de sol, i va la cosa tan ràpida, i es va bellugant, pues, el que jo et digui.
32: I aleshores no és Shakira.
0: Però jo diria que és la doble.
32: La doble.
0: La doble.
32: I si no és Shakira, qui és?
0: Pues la doble, com es deu dir la doble de Shakira? Chocura.
32: Chocura. Però si no és Shakira, Chocura. No ho sé, però en tot cas...
0: Bueno, i una altra cosa, hi ha una altra cosa, perquè aquí al Mundial hi ha una lluita molt bèstia per veure qui ha anat a més Mundials.
32: Sí, entre Messi i Cristiano Ronaldo.
0: No, entre la Shakira i el Gerard Piqué.
32: Ah,
0: claro. Qui ha anat a més Mundials? Exacte, la Shakira.
32: Què diu?
0: Nenes, la Shakira ha anat convocada a més Mundials que el Gerard Piqué.
32: Ah, sí?
0: La Shakira ha actuat a 4 Mundials i el Piqué només en 3.
32: Sí. Bueno, mira per un, eh? De...
0: Les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen, saps?
32: Sí, bueno, clar.
0: Cling-cling.
32: Cling-cling, sí, sí. clar.
0: Luego si paguen Hacienda ja és otra cosa.
32: No és veritat, això ho hem sabut, que pagava Hisenda i
0: bueno,
32: ha sigut Hisenda.
0: Bueno, una vegada, li han donat la raó una, però altres li va tocar pagar.
32: Va pagar,
0: sí.
32: Bueno,
0: escolta, jo a la Shakira li faria un monument i li donaria el trofeu que més il·lusió li pot fer una dona cookie.
32: Què és?
0: La targeta d'honor del Bonpreu Esclat.
32: Bueno.
0: Quina il·lusió, targeta d'honor.
32: De seguida connectarem amb els companys de Ràdio Latina Internacional, RLH, perquè ens expliquin com s'ha vist l'inici del Mundial a Mèxic, concretament, que és on s'ha fet la gala d'inauguració.
8: Sí.
32: I també parlarem de la xarxa de tramvies que creixerà per diversos punts del país. El de Rodalies es veu que no s'acaba d'implementar, el de anar a peu i anar amb un burro tampoc,
0: molt bé.
32: Es veu que s'han tret de la màniga ara el tramvia.
9: Això és el que estava demanant la gent,
32: Sí.
9: Autobusos que vagin sobre vies, que compliquin encara més el trànsit.
32: Ara en parlarem,
8: Sí, no. Fins ara només hi havia tramvia a l'àrea metropolitana de Barcelona, però la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va explicar ahir que s'han projectat fer passar tramvies pel Bages, per la Costa Brava també. Sí, entre Alcanar i Roquetes també, a través de l'Ebre, o entre la Seu d'Urgell i Andorra.
32: Hòstia, trobo molt adequat que s'expliquin nous projectes de tramvia justament la setmana que es commemora que fa 100 anys que un tramvia va atropellar Antoni Gaudí.
0: Sí, la veritat.
32: I no podria ser que tot això de l'atropellament fos una mica com que van voler rebentar la festa aquesta, com que havia sortit una mena d'engendre a Madrid? Pot ser que volguessin rebentar la de Barcelona i per això van fer fora 500 persones?
0: Sí, sí. Avi! Avi, sisplau, no s'adormi.
32: Vols veure un dron?
0: Va, home.
32: Bueno, fi...
0: Escolta'm, potser ja comença a ser hora que diguem la veritat, no?
32: El què?
0: Home, tothom ho sap. Diguem-ho, el tramvia no va atropellar l'Antonio Gaudí.
32: Ah, no?
0: Gaudí era un abuelo que anava a la seva
32: Què vol dir que anava a la
9: Creuant Creuant al carrer sense mirar.
32: Bueno, però això és una cosa que s'ha tret vostè del barnet.
9: Un senyor que deambulava.
32: Què vol dir deambular?
9: Pues ell, les seves històries, les seves cabòries. No, és que era un geni. Bueno, pues clar. Això, pues anava sempre pel carrer, pues, bueno, pensant només en construir edificis amb el Lego. I aviam el que faré. I va creuar en vermell i... Sí, pues, en vermell. Patapam,
32: què té a veure això? Home, què té a veure això?
9: Té a veure amb que els catalans sempre sou les víctimes.
32: Home, no.
9: I aquí aviam. Hi ha un pobre tramvia que sempre se l'està acusant d'assassino.
32: Sí, bueno, veiem. Sí, no crideu tant. Perdeu una cosa. Podeu
9: bon dia, Nani.
32: Podeu deixar de fer això que feu tota l'estona, durant totes les temporades?
9: Què fem?
32: Sembla pobres. És que és una cosa que em treu de pollegra. Mira que a mi el transport públic em fa fàstic, especialment per la part de públic. Lo de transport, mira, ja. T'ho concedeixo, però que sigui públic, ja sabeu que si s'ha de barrejar més gent, jo, tu on veus gent, jo veig malaltia. No? Jo
9: veig una... Ja, infecció, ja veus.
32: Infecció de pulmonar. Jo veig una cosa de no sé, tisis, o alguna cosa com del segle XIX, no? Però encara em feu més fàstic quan parleu del tramvia, perquè és un tren que no és ni un tren, no? És,
9: bueno.
32: No. Tampoc arriba a ser un metro perquè no va per sota terra, que és l'única cosa positiva del metro, perquè almenys així no veus a la gent que puja al metro. La gent amb alegria cada matí, no? Bé, a les 6 del matí.
9: Avui, a la competència, també parlarem... De què parlem? Del cinema?
10: Sí. Està perdent espectadors perquè només 4 de cada 10 catalans tenen l'hàbit d'anar a veure pel·lícules directament al cine.
9: Vaja. Déu-vos guard, Frank.
32: Déu-vos guard.
9: Què fas avui, malparit?
32: Bueno, una mica de calma. Marc Antoni Mateu, vostè és actor de doblatge professional. Bon dia i bona hora.
9: Boníssim dia, eh?
32: Sí.
9: Sabeu quin dia és avui?
32: Avui és divendres.
9: No, però més enllà del divendres.
32: Més enllà del divendres, avui és dia 12
9: de juny. Avui és el Dia Mundial del Doblatge.
32: Mm-hmm. Ha trigat tant a dir la frase que el Dia Mundial del Doblatge està a punt d'acabar-se. Vostè quan dobla...
9: No siguis amargat, Frank.
32: Home, no, tampoc és amargat, és vostè que...
9: És el dia dels dobladors professionals de pel·lícules.
32: Sí, doncs felicitats.
9: Escolta, ja som divendres. Com aquell programa de TV3 que presentaven el Xavi Coral i l'Espartac Parant. Te'n recordes, Frank?
32: Sí, perfectament.
9: Recorda!
32: Però que li dic que sí, que me'n recordo.
9: Eren temps molt millors, Frank.
32: Ah, sí?
9: La meva mare diu... Encara no havia marxat amb l'Steve Bennett.
32: Amb qui?
9: L'Steve Bennett.
32: Sí?
9: L'Steve era el meu tècnic de llums de confiança.
32: Ah, jo...
9: Fins que el vaig enxampar en un rodatge, dins del camerino de la Meredith.
32: Ah-ha.
9: Ficant-li el canó de llum.
32: Bueno, deixa estar. Què volia ahir?
9: Res, ara que dieu que cada cop hi ha menys espectadors al cinema, tinc la solució per fer que la gent vagi més al cinema.
32: Molt bé, que la gent...
9: Què està de moda ara mateix a Catalunya? Exacte. Els tirotejos pel carrer. Sí? Tinc raó o no?
32: A veure, un moment.
9: Tinc raó, no ho sento. Sí. Maleïts bastards!
32: Però què fa?
10: No es fiquem la gent. Pensa-t'hi
32: al públic, home, ja ho fem nosaltres. Això. No es fiquem la gent, que avui ha vingut gent de tot arreu, però en especial ha vingut una gent de veniu de Platja d'Aro o d'on venen? Venen de la Costa Brava.
9: Sí. Oi, la Costa Brava, que maco que és tot allò, eh?
10: Sí, no s'ha dit mai.
9: Qui ve de la Costa Brava?
32: I són unes persones que venen...
9: Oh!
32: Bueno, m'ha explicat...
9: Tota aquesta colla, eh?
32: Senyor, vostè de part d'aquí ve? Vull dir, vostès han tret una...
9: Passa-li el micròfono.
32: Sí, passa-li.
9: Noelia, per favor.
32: Aquest senyor...
10: Passa-li una pregunta concreta.
32: El primer que m'ha preguntat, aquest senyor, quan entrarà...
10: Al final, el de la gorra.
32: El senyor de la gorra. El primer que m'ha preguntat, aquest senyor...
10: Bon dia,
32: bon dia. Bon dia, senyor, un moment, que estic per...
9: Home, li han donat un micro, home.
32: Esclar, tothom té un micro, però em podeu deixar... Aquest senyor, ha sigut vostè que m'ha dit si podíem treure la bandera?
9: Ara pot parlar.
10: Sí, jo. Ha tret una bandera, què és això? Però el de la bandera és aquell noi d'allà, eh? El que la porta...
32: El noi...
10: La custòdia és ell.
32: La custòdia, ell. Quina edat té el noi? Quina edat té vostè?
9: Expliqueu quina bandera és.
32: Sí, un moment, ara ho explicaré.
10: Jo tinc 27.
32: No.
10: 27. Al revés. He canviat els números. Els he...
32: O sigui, 72 anys.
10: 72.
32: I la bandera aquesta és la bandera que hi posa Maddox.
10: Sí.
32: D'acord? I Maddox, perquè ens entenguem, què és Maddox? O què era?
10: Bueno, Maddox era una discoteca que, bueno, ja està tancada des de fa no sé quants anys.
32: Hi han vingut un grup de persones d'entre 27 i 72 anys que es van conèixer a la discoteca Maddox i
9: tots allà?
32: I van amb una bandera de Maddox.
9: Sí que hi havia fulleteio allà, el Maddox.
32: Sí, ara, un moment.
9: Home, a la discoteca. Sí, home, sí, a la conec.
32: Aleshores, el primer que ha preguntat és, puc treure la bandera? Dic, ja està, una etarra o alguna cosa. O algú de l'ira o el que sigui.
9: Després negociarem amb el de la bandera perquè m'interessa aquesta bandera.
32: Bueno,
9: jo tinc discos dels anys de finals dels 60 a la discoteca. Guaita com aplaudeixen.
10: Pink Floyd, Deep Purple...
9: Tot aquesta colla van actuar allà, eh?
32: Tota aquesta colla... I vosaltres, que éreu treballadors o només usuaris que anàveu allà?
10: No, eren dansaires.
32: Dansaires?
3: Els van fer fora de la Sagrada Família.
0: Que maco, eh? I llavors allà es veu conèixer, ballant el ball del Fanalet,
11: eh? Allà ballàvem, crec que el fregadís, ballàvem el fregadís.
5: Sí, com a persona... Van venir a donar... Com a persona discotequitzada...
0: Sí, tu has anat a moltes discoteques. No vas viure per qüestions generacionals Maddox, però va ser una gran discoteca del Costa Brava.
5: Exacte, el que celebro és que tenim arrels. O sigui, no venim en algun lloc, venim de discoteca Maddox i anteriorment discoteca La Caverna de Plató. I anteriorment discoteca Big Bang. I anteriorment, o sigui, és increïble que nosaltres, o sigui, sí, si hem d'anar enrere en el temps, tenim gent que ens han precedit, tenim gegants que sortien de la discoteca a les 4 de la matina i se n'anaven a fer un pan tomàquet. Gent increïble. A quina hora sortíeu normalment de la discoteca?
12: Anàvem
5: a la tarda.
0: Bueno, al ball de tarda. Al ball de tarda, escoltar sardanes.
10: No, home, no,
0: i després,
10: no.
0: Pues, bueno...
5: Al final tot lliga, perquè al final, al principi van començar a sortir a la tarda, després van començar a sortir a la nit, després a la matinada, després al matí, i ara ha tornat el vespreig.
0: Ha tornat el vespreig.
5: Perquè hi ha una connexió entre dues... perdona, hi ha connexió entre generacions.
0: Sí, m'entens? Sí, molt bé.
5: Bueno, ara sortirem d'aquí, us fotrem una pirula i a ballar.
10: Vinga. Només dir-te a Juli que ara mateix estic mirant, jo crec, sí, si no m'equivoco, que la discoteca Maddox estava a l'Avinguda Costa Brava 12 de Platja d'Aro, i ara mateix hi ha un doner kebab que també fa pollastres a l'ast.
5: També posa a ballar un bon doner kebab, que posa a ballar el cul.
10: Bueno, però ja el kebab, sí,
0: ha,
10: sí,
0: desaparegut la discoteca, no? Sí. L'han enderrocat, anava a dir, perquè la discoteca, l'edifici era espectacular, això.
10: Doncs ara ja no.
0: No.
10: Ah, sí! Atenció, hi ha polèmica. L'edifici, sí,
0: no és el doner kebab.
10: Li podem passar un moment el micròfon a...
0: El de la bandera, a l'abanderat.
10: A l'abanderat, bon dia.
13: Sí, doncs mira, fa molt pocs dies que vam estar allà i buscàvem, perquè no sabíem on era, i va passar una senyora, una mica més gran que nosaltres, en aquest any 30 o així.
10: Sí, exacte.
13: I li van preguntar, i ens va ensenyar que l'edifici es conserva, que havia comprat no sé quin propietari, i de moment es havia planificat tirar la terra, però va dir que de moment estava aturada.
0: Fixa't, i faran pisos, i faran apartaments. Això hi poses pladur i pots fotre-hi 300 persones o 400.
10: Sí,
0: això
10: diu Salvadorilla.
0: Sí, sí.
10: Molt bé, doncs moltes gràcies i un aplaudiment
11: per Maddox.
10: Sempre Maddox. Dansaires de Maddox, eh? Dansaires de Maddox. Està el nom del programa, eh?
0: Jo no entenc. Estàvem parlant de tirotejos?
10: Sí, perdó.
0: I ha sortit la discoteca.
10: Parlàvem, intento recuperar el fil del tema. Estàvem parlant que hi ha menys gent que va assíduament al cinema, sí, i tu deies, Marc Antoni, que ara el que s'hauria de fer és...
0: Són pel·lícules amb tirotejos. Pel·lícules amb tirotejos, que és el que agrada a la gent.
32: No, a veure, és cert que a Catalunya en un any i mig hi ha hagut 14 morts i 46 ferits per trets.
0: Efectivament. Doncs escolta'm, totes les pel·lícules acabarien molt més ràpid amb un tret. Saps aquelles pel·lícules se't fan llargues? Aquí haurien de matar ja l'antagonista o el protagonista i que s'acabi això.
32: Sí, sí, sí.
0: Per exemple, imagineu-vos com aniria el Carràs.
10: Eh?
0: El Carràs, de la Carla Simón.
10: Què vol dir?
0: Jo sóc el prota i tu l'antagonista. Fem-ne un fragment.
10: Aviam. Amb tirotejos, eh? El Carràs amb tirotejos.
0: Hola, sóc el pagès del Carràs. Treballo en un camp de presseguers, però m'hi volen posar plaques solars per la merda aquesta de les energies renovables. Putos hippie flautes. D'on trauran els préssecs per menjar? Sí. És que es... pot fer suc amb la llum del sol? Què collons?
10: Calla, pagesot. Jo sóc el dolent i vull posar plaques solars al teu tros de presseguers. Deixa't estar de recollir préssecs i dedica't a alguna cosa que t'agradi, com intimar amb cabres.
0: Un moment. Què és aquesta? Què és aquesta merda de riure? Aquí posa riure de malvat.
10: Sí, però com que jo no puc estudiar el paper...
0: Moriràs!
10: Ja, però jo no tinc temps d'estudiar el paper i, per tant, no faig una interpretació tan bona com la que puguis fer tu.
0: Però què és aquesta merda de riure?
10: No ho sé, m'ha sortit així.
0: Sí. Això és el que va dir ta mare quan et va veure néixer.
10: Eh?
0: M'ha sortit així.
10: Escolti, una cosa. Aviam,
0: li va dir la llevadora. Ha vist el seu fill? M'ha sortit així.
10: A veure, un moment.
0: Esforça't més, d'acord? A l'hora de doblar una pel·lícula, tornem al final de la teva frase.
10: Calla, pagesot. Deixa't estar de recollir pres... Deixa't estar de...
0: Torna, un moment. Para.
10: Deixa't estar, perdona.
0: És dolenta.
10: No, ja.
0: Anem a la presa número 345. Torna-hi.
10: Calla, pagesot. Deixa't estar de recollir préssecs i dedica't a alguna cosa que t'agradi, com intimar amb cabres.
28: Bé, passarem per alt, aquest riure. No ho aconseguiràs pas, tinc un as sota la màniga. O millor dit, tinc un revòlver sota la màquina. Ah, no, perdona.
32: Com és,
28: ara m'he equivocat,
32: perdona,
28: jo.
32: S'ha equivocat ell. Que consti en acte, s'ha equivocat ell.
28: Escolta, m'estàs fent massa befa.
32: No, home,
28: i
32: no.
28: Qui té l'arma sóc jo.
32: D'acord?
28: Vinga, tornarem a doblar. Tornem-hi, no ho aconseguiràs pas. No, no ho aconseguiràs pas!
32: Perdó.
28: És meva, la frase.
32: Ja.
28: És meva, la frase! Perdó. Me la volia robar!
32: No.
28: Està escrit aquí!
32: Ja, sí, però per un moment em pensava que jo era Mateu.
28: Mare
32: i Mateu és vostè.
28: Mare de Déu, senyor.
32: Sí. Perdoni.
28: És l'última vegada que et demano que m'ajudis a doblar una pel·lícula, Frank.
32: Segur? Se'n creu.
28: Anem aquí, no ho aconseguiràs pas.
12: Un molt bon homenatge al dia del doblatge.
28: Sí, m'està quedant molt professional, sí. Som-hi! No ho aconseguiràs pas! Tinc un as sota la màniga. O millor dit, tinc un revòlver sota la màniga. Acosta un ull al canó del revòlver. Mira què hi ha aquí dins. Fins aquí al Carràs.
32: Eh?
28: Ha passat de llargmetratge a curtmetratge.
32: Gràcies, Marc Antoni. Aviam. I ja que parlem de tirotejos, és notícia un altre titular de successos.
28: Ara que ha passat, no m'espanteu, eh? Que hi ha molta inseguretat, eh?
32: Un
28: porc senglar amb xarrampió, clavat un ganivet, una iaia de l'Eixample...
32: No ha passat això. No,
28: és, bueno, això està a punt de passar,
32: no digui baixanades. No, la notícia és que els Mossos han detingut un home que conduïa begut. Aquesta és la notícia relativa. Ara l'explicarem.
28: I què?
32: Home,
28: fins aquí tot normal.
32: Sí, però...
28: Ara resultarà que tampoc pots conduir... Havent begut.
32: Venga, home, no.
14: Ara no, ja fa uns dies.
28: La repressió contra la llibertat no s'acabarà mai.
32: No, bueno, però, escolti, el tema és que el conductor que conduïa begut circulava amb només dues de les quatre rodes del cotxe.
28: Perdona?
32: Buah.
28: I per què l'han detingut?
32: Home.
28: Li haurien de donar un premi mòbil.
32: No, home.
28: Això no t'ho fan ni els equilibristes del Cirque du Soleil.
32: A veure, Gep.
28: Home.
32: L'home circulava sense dues de les quatre rodes, directament anava sobre les llantes metàl·liques, o sigui, unes portaven pneumàtic i l'altra era llanta, anava sobre les llantes. Oh. Llandes.
28: Alfredo?
32: Eh? No.
28: Alfredo Llanda.
32: Alfredo Llanda.
28: Se sentiu per recordar-me, jo, de com va.
32: Sí, no, que en català són llandes, mira, tu, són molts anys dient llantes.
28: Pues
32: i
28: sí,
32: al final...
28: nosaltres a casa sempre n'hem dit llantes.
32: Sí, bueno, sí, però...
28: Ara ja sabem per què serveixen les llantes aquestes.
32: Sí?
14: El tema és que aquest home quadriplicava la taxa d'alcoholèmia permesa, va xocar contra una tanca, però va continuar conduint i va fer 8 quilòmetres només amb dos pneumàtics.
28: Bravo, bravíssim. Vull conèixer aquest campió.
32: Sí?
28: Li ensenyaré a conduir el cotxe d'una altra manera, també original, que és com ser conduir jo, que és sense mans.
32: No.
28: Ho heu fet, això? Conduir sense mans?
32: No s'ha de conduir sense mans.
12: A mi em va ensenyar el meu pare.
32: No, l'altre, prou.
28: Només tocant... Claro, quan li dius això a la gent s'espanta, diu, hòstia, Gep, però i com condueixes? Però com és que no tens un accident?
32: No.
28: Jo dic que condueixo sense mans, però jo toco el volant.
32: Molt bé.
28: Només el toco amb els genolls.
12: Clar.
32: Ja, però
28: aixeco una mica els genolls i amb els genolls vaig controlant el volant.
32: Sí, però és que això...
28: Mentre una mà, les mans les tinc lliures.
32: Sí?
28: Amb una mà fumo.
32: Sí?
28: I l'altra la trec per la finestra amb una llauna de cervesa. Sí. I vaig xarrupant.
12: És l'anunci d'Estrella Damm d'aquest any, eh?
28: Sí. Això no t'ho ensenyen a l'autoescola?
32: No.
28: Ah, més divertida serien les classes.
32: Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
28: Tot seguit les repassem.
15: No cal moure't de recu per escoltar la competència.
32: Vinga, això que hem dit fa dos minuts, que ahir va començar el Mundial...
28: Escolta'm, de tota manera, no cal que dissimuleu. Aquí a RAC1 podeu anar amb Espanya tranquil·lament, vull dir, escolta'm...
17: Per sobre del meu cadàver. RAC1 que facin el que vulgui, però aquí, en aquest estudi, no vull ningú que vagi amb la selecció que ens vol esborrar.
28: Escolti, senyor Mohamed...
17: Ja només mira aquell escut que porten, que és com una presó,
32: meter-ho tu aquí dentro,
17: de dir, jo amb aquests no vaig ni de conya.
28: Senyor Mohamed...
17: Abans aniria... Qualsevol altre, jo no sé ni qui juga.
28: No us hi feu més mal, hòstia, aneu amb Espanya, que sí, que allò de la Sagrada Família dels Petardos va quedar molt maco, que molt xulo, allò dels drons amb la cara de Josep Maldonado, al cel.
32: Què diu? No era Josep Maldonado?
28: Bueno, el senyor amb barba, pot ser qualsevol. Antoni Gaudí... Sí, segur que era l'Antoni Gaudí.
32: Era Antoni Gaudí, seguríssim.
28: Podria ser, vamos, qualsevol persona...
32: De la manera més senzilla possible.
28: Qualsevol persona amb barba.
12: Sobretot per context.
32: Home, sí, és com l'humor, amb context guanya molt, perquè tu pots dir una cosa, que context, de qualsevol manera poden fotre la presó, però en context...
28: Escolta,
32: també
28: no feu...
32: poden fotre la presó.
28: No feu broma, perquè això és dels drons.
32: Sí.
28: Heu sentit com ho van ensejar, això?
12: Ojo, a l'Empordà, no?
28: Ojo,
32: sí.
28: Van anar a l'Empordà,
32: sí.
28: A la nit,
32: clar.
28: A fer
0: amb els drons, de cop i volta, doncs allà a Ventalló, per exemple, la gent va començar, bueno, es va acollonir.
16: Hi ha algú que es va fumar, un porro i va dir...
0: I es veu que va passar un cotxe, mentre estaven allà jugant amb els drons aquests de llum, amb la cara de l'Antoni Dalí aquest.
32: Gaudí, Gaudí.
0: I llavors...
32: Estaven fent proves perquè
0: Salvador
32: tot
0: Gaudí, Salvador Gaudí.
16: Antoni
0: Dalí?
16: Sí, sí.
0: Salvador Gaudí. Bueno, el que sigui. El senyor aquest amb barba.
17: Bueno, pel capellà aquest espanyol, Antoni Gaudí.
0: Bueno, doncs estaven fent lo dels drons i de cop i volta va passar un cotxe i va parar. Va baixar un senyor, acollonit, va fotre a córrer, que es pensava que eren omnis, allò de dir, hòstia, però què és això?
16: Imagina't que dius, aquest porro no puja. I al cap d'un moment veus Antoni Gaudí al cel.
32: Dient-te, doncs acaba de pujar.
18: I creues els aiguamolls de l'Empordà, però despullat i cridat.
0: Bueno, no és broma, i es veu que es va posar a gravar-ho amb el mòbil per enviar-li, que és el que fas normalment, per enviar-li a l'Iker Jiménez del programa aquell d'Horizontes, l'últimer, dius, això ho gravo i em forraré.
32: T'imagines que l'exclusiva d'això de Gaudí, la dona Iker Jiménez...
16: Amb Florentino Pérez.
0: Aquest ha estat fantàstic, I unos ovnis, platillos voladores...
32: Que hicieron la cara de l'Antonio Gaudí, no? Una cosa així.
0: Es veu que va sortir el realitzador de TV3, el Paulí Subirà, va sortir corrent amb una pistola disparant aquest home de dir no gravi res! No es pot pujar això a les xarxes, perquè si no descobriran el pastís. Ha de ser una sorpresa el dia de la cara de família.
32: El Paulí, aquest senyor, el realitzador, deu ser la persona que més malament m'ho ha passat aquesta setmana.
16: El Paulí, perquè, a part del papa.
32: A part del papa. Entre el papa i el Paulí, que els dos són papa Paulí.
16: El papa Paulí,
32: Tu imagina't...
16: És que el Paulí també és papa, d'una nena que es diu Habana.
32: Exacte, perdona.
16: Habana, el Paulí.
32: Doncs imagina't el...
16: No parli malament del Paulí Subirà.
32: Que no.
16: Que és el fill del meu farmacèutic de quan jo era petit.
32: Perdoni.
16: Farmàcia Subirà.
32: Estan passant moltes coses.
16: No. El barri de la Bordeta, parròquia de Sant Medir, la farmàcia Subirà...
32: Potser no volien donar tantes dades.
16: No, escolta, no se n'avergonyeix de
32: sortirà del cotxe, vindrà amb la pipa i a fotre un trist.
16: O és un germà, porta la farmàcia.
32: Ah, sí?
16: Sí, home, sí.
18: Era la farmàcia del papa, però la farmàcia del papa del Paulí.
0: Doncs truqueu al Paulí i que li digués un germà que necessitaria supositoris.
32: El que volia dir...
0: Els Vilardell, que van bé, de glicerina. Els coneixeu, aquests nenes? Van bé, veus?
17: Aquests han d'anar... Una cosa, amb aquests supositoris hi ha un problema. És que han d'anar a la nevera sí o sí. Aleshores, com que jo me'l vaig trobar a la nevera, me vaig fer una torrada...
16: Hòstia, Jean-Paul, ja està.
17: Ja ho heu entès, no?
16: Sí, aquí s'acaba l'anècdota.
17: Jo anava malament i vaig anar bé dos dies.
16: Però
32: et vas cruspir la torrada.
17: No, va entrar per un lloc i va sortir per un altre.
16: Sí, molt bé, amb vaselina, si va anar a la mar de bé.
32: Com bales?
16: Glicerina. Bé, escolteu...
32: No, puc explicar el que volia explicar abans que sortís la biografia d'Òscar de la Mau?
16: Expliqui, avi, perdó.
32: Que ho deu haver passat molt malament, no només per això, que han hagut de fer tots aquests assajos...
16: El Paulí Subirà, el realitzador de la cerimònia aquesta de la farmàcia.
32: El germà del
16: farmacèutic i fill del farmacèutic.
32: Amai, de la Bordeta. Doncs això. Tu imagina't el moment en què en Paulí diu punxa'm la 3 i li han desaparegut 500 persones.
18: 600.
32: O 600 que les ha fet fora la policia espanyola. I això com ho resols? I no només el realitzador, sinó el regidor, que és un senyor que ha de dir estigueu preparats. I s'agira i diu estigueu preparats a la paret. Perquè han fotut fora aquesta gent.
16: Sí, és veritat. Clar, hi havia allà un buit.
32: Tu imagina't.
16: Tot allò havia de ser llums.
18: Va pensar que hi havia 600 persones que havien sortit a fumar, saps? Vull dir que...
32: Exacte, han sortit tots, i tots els cantaires tots fumant.
0: Tu imagina't el senyor de l'Empordà que va veure el Gaudí allà amb els drons, que es pensava que li havia pujat el porro.
16: Gaudí s'ho mira.
0: Doncs imagina't. Després veu allà que han desaparegut 600 cantaires, de dir, mira, ja els han abduït, els extraterrestres. Això.
18: És la pel·li de l'Spielberg.
0: A veure, un moment, que no sé com hem anat a patar aquí, però estàvem parlant del Mundial.
16: Sí, ahir va començar el Mundial de Futbol del Canadà, Estats Units i Mèxic, que durarà fins al 19 de juliol, i és la primera vegada que el Mundial es disputa en 3 països diferents.
17: Sabíeu que podreu seguir tot el Mundial al meu canal de Twitch?
16: Tu tens un canal de Twitch?
17: Sí, col·laboro amb el Gerard Moreno.
16: Gerard Romero, deu ser.
17: Ah, també.
32: Bueno, és Gerard Moreno, que
17: és el seu germà. És el seu germà.
16: Col·labores al
32: seu
16: germà i es diuen de cognoms diferents.
17: Perquè són de pares i mares diferents.
16: Col·labores al seu canal, Gigantes, un nom que tenia sentit quan Van Gaal era...
32: Koeman.
16: Koeman era? Deia Gigantes.
32: No hi havia internet.
16: Ah, doncs Koeman.
17: Ells encara no ho saben, però jo puc aportar molt. A mi me flipen als Mundials i, a més, se necessita algun lloc on se faci en català soco.
16: Però, escolta, si no en tens ni idea de futbol, Jean-Paul.
17: Tu saps que en 2026 te puc denunciar si me fas sentir malament.
16: No, home, no et faig sentir malament, però et dic el que fa el cas.
17: Els joves no ens podrem comprar mai un pis, però
2: sí que tenim el poder de dir no me parles malament, que me'n pots fer pupa a la salut mental. I te'n puc denunciar i cancel·lar. I te poden cancel·lar i que hagis d'anar a treballar a la farmàcia de la Bordeta.
19: Bueno, escolta,
2: no, que no, si fos un cas. Està molt guai, però la gent quan entres no t'aplaudeix, aquí sí, eh?
32: Sí, és veritat.
19: No, escolteu, no paga, però... hem d'anar a publicitat, però quan tornem, continuem parlant del Mundial amb en Jean-Paul Desgrava, sí, amb Charlie Carol, gràcies, amb els companys de Ràdio Latina Internacional, sí, en fi, no s'acaba això.
20: Nosaltres som la competència.
21: Un gran programa.
19: De dilluns a divendres.
2: Amb els Oscars.
22: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.

0: descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
2: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
3: Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna.
4: Si no hi ha la española, no hi ha aperitiu.
5: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
6: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
7: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
9: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
16: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
17: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
18: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalvia amb la banana 0,97 al quilo.
19: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
20: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
21: Verisure.
22: La CUP presenta...
23: La competència...
24: Ballant, és un exquisit.
25: És el millor programa que he sentit mai.
26: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
27: Ja tornem a ser aquí, això és la competència. Primer la competència, després els anuncis. Noemí Polls, bon dia i bona hora.
28: Hola, bon dia.
29: Hola.
28: Doncs mira, jo us porto la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt bé perquè poses casa teva en mode fàcil. És a dir, fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en queda satisfet. Però no és tan sols això. A més, també pots estalviar perquè si t'hi canvies et milloren el preu de l'assegurança actual directament.
29: Veus que bé?
28: Truqueu al 917-700-700 o podeu anar directament a liniadirecta.com. 917-700-700.
29: M'ha faltat fer allò de piri, piri, piri.
27: No, això... Això fa l'anunci.
29: Guaita'l, guaita'l. Veus?
30: Bé, continuem aquí a la competència parlant del Mundial de Futbol Masculí, que ja ha començat.
31: Sí. A la inauguració d'ahir no hi van assistir ni el president dels Estats Units, Donald Trump, ni la de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ni el primer ministre del Canadà, Mark Carney.
30: Va, vinga, va.
27: Conrad, consum de l'Agència Catalana de Consum, bon dia i bona hora.
30: Bon dia, molt a favor de tots aquests presidents i primers ministres que no van anar a la inauguració del Mundial, que es fa als seus països.
27: Sí, tu.
30: Imagina't, jo també ho faig molt, això. Si tinc algun compromís que em fot mandra... Vaig apurant fins a última hora i al final envio un WhatsApp 3 minuts abans i dic, hòstia, perdoneu que al final no podré venir, que tinc...